0: Andreu,
1: Jana,
0: vinga, la tovallola, que marxem.
2: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
3: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
4: Et demanarem primates!
5: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
6: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
5: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?

0: Andreu,
1: Jana,
0: vinga, la tovallola, que marxem.
2: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
3: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
4: Et demanarem primates!
5: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
6: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
5: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?

0: Andreu,
1: Jana,
0: vinga, la tovallola, que marxem.
2: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
3: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
4: Et demanarem primates.
5: T'agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
6: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
5: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
7: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
1: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
2: Ai!
1: Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor? Ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.

bon dia de Sant Joan. Va, persiana amunt, que és hora de llevar-se. Per anar a caminar, que el gos no es passeja sol, per anar a fer el que vulgueu, esmorzar, una bona nit ahir, però va, peu a terra. Aquí comença el Reconcentrat, i ho fa música que ve d'Escòcia, amb ritme, amb alegria, la gran Katie Tunstall, i aquest Suddenly I See, que serveixen per encetar dues hores del bo i millor de RAC1 fins a les 8, que prendrà possessió d'aquest estudi en Sergi Embudio al món.

0: Dedicarem aquesta estona a recordar el pas del Papa per Catalunya fa només uns dies i com vam explicar la seva visita aquí a RAC. En primer lloc, el món i el desplegament per transmetre cada detall de la visita de Lleó 14 a Montserrat. Va, que arrenca el reconcentrat.
1: He de dir que som en una zona privilegiada en aquests moments, el Papa encara no ha arribat, hi ha un helicòpter sobrevolant, evidentment, per un tema de seguretat, hi ha un desplegament de Mossos d'Esquadra terrible aquí a la zona de la... d'aquesta esplanada que hi ha just davant de la Basílica de Montserrat. El dia ara és preciós, fa un sol esplèndid, res a veure amb el que va passar amb la visita al Papa Joan Pau II, que va caure un aiguat de Calample, i la imatge és meravellosa per tots aquells que tenim un lligam històric en família amb la Basílica de Montserrat, perquè és preciosa. He de dir que la planta principal, de la primera planta principal del pati, està a rebentar de gent. En canvi, la segona, perquè hi toca el sol de ple, està pràcticament buida, s'ha de dir. I sí que hi ha una zona que és on segurament hi ha els fidels, que estan enganxats amb el passadís per on ha de circular el Papa, que són els que han d'ocupar després aquestes cadires que a hores d'ara estan buides. Primer de tot, deixa'm dir, abans de donar pas a tot l'ampli grup de gent que està treballant des de la Basílica de Montserrat, avui l'agraïment primer a la pròpia Basílica de Montserrat, als monjos que ens han ofert totes les facilitats. Ens hem sentit uns privilegiats perquè estem en un estudi, en un mòdul informatiu Aromes meravellós, gran, ample, i a més amb vistes a la Basílica, on podem veure tot el recorregut que farà el Sant Pare i el podrem veure arribar d'aquí uns moments. Per tant, comencem a la corba, el Barcegués. Marc, què veus?
2: Hola, bones. Doncs mira, jo sóc a la part baixa d'aquest accés de Montserrat. Seria la zona inferior, l'accés al Cremallera, tota la carretera que farà el Papa quan arribi just aquí a Montserrat, i tindrà la corba que ja durà directament el Pontífex cap a la zona central, que és la plaça d'aquesta abadia. Aquí es veu força gent, però sobretot sorprèn més la presència de Mossos, que n'hi ha una barbaritat, que no pas la d'assistents. Aquí encara hi ha espais buits per omplir, però encara hi ha el degoteig de gent que va entrant pel Cremallera que ho va omplint. L'únic que veiem passar ara mateix per aquesta carretera, que està tancada banda i banda per tanques metàl·liques, són cotxes de policia secreta, de Mossos, d'agents de seguretat, que estan acabant de cordonar la zona i de garantir la seguretat. Però per la resta, la gent està tranquil·la i expectant l'arribada del Papa.
1: A mig de la plaça hi tenim la Mònica Hernández, que ha vist ja les primeres personalitats que han arribat. Crec que ha arribat ja el president de la Generalitat, Salvador Illa. Mònica Hernández.
3: Exacte, fa uns minuts ha arribat Salvador Illa, que ha estat rebut aquí amb aplaudiments per tota la gentada que ocupa aquesta zona 4 de la plaça. Perquè us en feu una idea, som ja davant just de la porxada que ja donaria accés a la Basílica de Montserrat. Però no només ha arribat Salvador Illa, també ho han fet les principals autoritats de l'Església. Hem vist el president de la Conferència Episcopal, en Luis Argüello, que per cert s'ha acostat a tres periodistes que érem aquí, ens ha dit que com estàvem, ens ha expressat la seva joia per la visita del Papa. De fet, és una de les persones que més l'han acompanyat i més suport li han donat al Pontífex durant aquests dies de visita a l'Estat espanyol. També hem vist el cardenal Omella, que en aquest cas no ha volgut ni saludar els periodistes, però sí que ho ha fet els centenars de fidels que es concentren aquí. I per cert, Jordi, aquí diria que estic amb l'escolania una mica marca blanca. Són les joventuts, la gent jove que ha vingut a veure el Papa, que no paren de cantar dues coses. Esa es la juventud del Papa y Papa León, te queremos un montón.
1: Mira que bé. Per cert, Marc Segués, quan vegis a la corba l'arribada del Sant Pare, avís, ens obre micròfons i ens avises,
2: eh? Ui, tant, ho faré, no preocupeu.
1: Arnau Mañé sap tota la comitiva de gent que va arribant, perquè, és clar, aquí la gent pensa que va arribant al Papa i el que fan és anar arribant entre cotxes de la policia, cotxes dels Mossos d'Esquadra, furgonetes... Qui està arribant, Arnau?
4: Mira, de fet, ha arribat ara l'altra part dels grups de periodistes que eren a Brians, aquest grup super reduït que sí que ha pogut anar a Brians i que ja és aquí, i per tant és qüestió de minuts que arribi el Papa Lleó 14. Jo ara el que estic és entre les dues posicions que hem comentat ara, és a dir, estic entre la corba i la plaça, estic en un balconet d'aquests últims metres que fa un repatxó, que és una espècie de final d'etapa ciclista. A banda i banda, molta gent esperant l'arribada del Papa mòbil, tota aquesta gent que tu comentaves de la segona esplanada l'esplanada arrambats a les tanques dels últims metres que farà el Papa Lleó XIV amb el seu cotxe d'aquí 11 minuts. Per tant, és aquesta última pujada entre la corba final i l'arribada a l'abadia de Montserrat.
1: El que més em sorprèn, t'he de dir, Arnau, i això el Joel Penya ho pot també certificar des del Centre de Coordinació Pastoral aquí a Montserrat, és la quantitat de seguretat privada, sí. Seguretat dels Mossos, seguretat de la Guàrdia Suïssa. És increïble, Joel.
4: Fins i tot un parell de Guàrdia Civil hem vist, de dotacions de Guàrdia Civil.
1: Sí. Déu-n'hi-do, Joel, tu diràs.
5: Sí, sí, totalment blindat a Montserrat. Hem anat veient com s'anava preparant tot el dispositiu des de les 6 del matí fins a les 10 i poc, que ja pràcticament no quedava cap espai sense que hi hagués Mossos custodiant els punts per on han de passar el Papa. Ara ja estic en vista de Falcó al tram final de la plaça. Hem sentit com cantaven el Virolai les persones que esperen el Papa. Ja hi ha nervis, tothom s'aplega al voltant del passadís per on passarà el Papa. Hem sentit crits de viva el Papa i ara finalment sí que hem sentit un crit de visca el Papa, que s'ha ressonat amb força aplaudiments. Moltes banderes també en aquesta visita del Papa a Montserrat, estelades, alguna bandera espanyola, moltes banderes del Vaticà i estelades i senyeres també, sobretot. Aquesta és de moment la imatge a l'espera que arribi el Papa a la part final abans d'arribar a la Basílica.
1: El record del Joan Pau II era molta bandera catalana. Molta bandera catalana. I avui he de dir que banderes, diria que el color que predomina és el color groc de la bandera del Vaticà. Alguna bandera catalana, algunes estelades i alguna bandera espanyola també en aquesta plaça de la Basílica de Montserrat, quan són en aquests moments sonen campanes. Ignoro, Arnau, tu que és professional en la matèria de campanars, si això
4: sí,
1: indica alguna
4: senyal
1: cosa.
4: Senyal que ara sí, que s'acosta el Papa Lleó XIV. De fet, comencen els aplaudiments aquí a la plaça. Penseu que hi ha un parell, 3, 4, 5 pantalles gegants aquí a l'entrada, i de moment no tenim cap imatge de Lleó XIV. Per tant, la gent tampoc sap ben bé on està
1: el Marc Segués. Marc?
2: De moment aquí baix també la gent està expectant, mirant més la pantalla que no pas l'interior de la carretera, perquè l'horitzó de moment no es veu cap papamòbil ni cap entrada de vehicles. De moment estem aquí expectant i mirant l'horitzó.
1: Repiquen les campanes, i això vol dir alguna cosa.
4: Exacte, que està pràcticament a punt d'arribar el Papa.
1: El so que esteu tenint és meravellós, i ja dic que és gràcies a la feina que fa el nostre estimat tècnic Xavi Cupido, amb el suport als estudis del Marc Espejo i del Dani Simón, i evidentment aquí a la Basílica de Montserrat amb el Xavi Cupido també la feina ingent de la Isabel Vinaixa, que és la productora executiva de tot aquest festival, també del Marc Simón, que recordeu que el Marc Simón és el cap d'extintors de RAC1 i breument serà anomenat també cap de passadissos, al marge de que és el que s'encarrega també a tot el que és la xarxa, i ho està enregistrant pràcticament tot, fins i tot a l'hora de dormir. I el Jordi Ramos, el productor. No, deixa'l que gravi el Marc Simón, que faci que vagi fent. I tots aquests estem fent, i conjuntament amb la redacció d'informatius i la redacció del Món a RAC1 i el Departament Tècnic, aquest desplegament de RAC1, en aquest cas des de la Basílica de Montserrat. Repiquen les campanes, això vol dir que l'arribada del Papa Lleó XIV ha de ser imminent, però de moment no. El que sí que podem explicar, Arnau Mañé, és que quin és el recorregut que farà el Sant Pare ara de l'arribada de Montserrat?
4: Sí, en principi això, arriba en cotxe, tot i que s'havia publicat des d'algunes bandes que potser podia arribar en helicòpter, arriba en cotxe, i a partir d'aquí, des del Mirador dels Apòstols, arribarà cap a l'abadia. Per tant, farà tot aquest trajecte, tot aquest recorregut, aquesta corba que ens explicava ara el Marc Segués, i arribarà finalment a la plaça de Santa Maria, just davant, per tant, de l'abadia de Montserrat, i saludarà a totes les persones que ja l'esperen aquí. De fet, d'aquí 2 minuts, en principi estava prevista l'arribada, veurem si compleixen els horaris, difícil, tenint en compte que de moment encara no tenim constància que ja sigui aquí a prop, però que si fa o no fa, en principi anirà prou puntual.
1: El repicar de campanes que continua fent sonar, sí, en aquesta Basílica de Montserrat. Mònica Hernández, des de la teva posició, què ens expliques?
3: Des de la meva posició veiem moviments de Mossos, per tant intueixo que, com deia l'Arnau, és imminent l'arribada del Papa. Aquí el que també es veu molt, Jordi, fa molta calor ara mateix, peta el sol aquí sense parar, molta gent amb paraigües, i també veiem molta gent allò engalanada, pràcticament vestida amb banderes del Vaticà, hi ha moltíssima.
1: Un moment, perquè veig des de la meva posició que hi ha com una espècie, no de Papa mòbil, però sí com una espècie de cotxe que ha quedat aturat com esperant l'arribada del cotxe que transporta el Sant Pare. I jo crec que ara sí que està arribant.
2: Sí, ara des d'aquí a la part baixa veiem aquests discotxes que estaves comentant, Jordi, que porten les sirenes de color blau obertes amb pampallugues, que estan aparcant just a l'accés de davant de l'arribada de la cremallera. S'han aturat i hi ha un dispositiu de cotxes llarg, que el perdem a l'horitzó. Per tant, suposem que l'arribada del Papa és imminent, perquè tots aquests cotxes ja estan ben a punt pel dispositiu d'entrada fins a dalt a la plaça de l'Abadia.
1: Arnau.
4: Doncs el mateix, veiem el mateix. Sí que tenim una visió privilegiada nosaltres, una mica abans del que veu el Marc, més enllà de veure també la plaça, veiem les dues, els dos nivells, per entendre'ns, però sí que és veritat que de moment continua la incertesa. Hi ha gent que mira a través dels balcons, en aquesta part més superior, veient com poden arribar aquests cotxes oficials.
1: Acabo de veure, ja puc dir jo ara puc dir que estic veient el Sant Pare, estic veient el Sant Pare, vestit de blanc, òbviament, i just davant d'alguns cotxes l'han pujat en aquest cotxe que comentava, crec que va descapotat, juraria que va descapotat, i l'han fet posar just davant del cremallera, perquè ja just, ho podràs veure tu també, Arnau, 100 metres més endavant ja comença a haver-hi els primers fidels, amb la qual cosa jo crec que la policia o la Guàrdia Suïssa...
4: Canvi aquí, no? Per entendre'ns.
1: Exacte, perquè pugui saludar a la majoria de gent. El recorregut que hi haurà és llarguet, fins a arribar a la basílica. Entre d'altres coses, depèn del ritme que vagi, perquè si va a ritme lent, això pot trigar estona. Ara encara veig el cotxe del Sant Pare. Ho veu també la Mònica Terribas, Mònica?
6: Sí, ara t'estava intentant ajudar fent-te una foto, veus?
1: Sí.
6: Perquè ho vegis més de prop, fent zoom, realment va amb el cotxe descapotat, i com bé deies, el recorregut fins aquí dalt és llarg, perquè està aprofitant per saludar a tothom que s'aplega
4: i que
6: no té accés a la plaça, evidentment.
1: Sí, anirà lent, efectivament, Arnau, perquè ara estic veient que, primer, que és absolutament descapotat. Aquí no hi ha Papa mòbil que valgui, o sigui, el Papa mòbil va normalment cobert. Aquí la imatge que tenim és que va absolutament descobert amb un cotxe, això sí, acompanyat, ara el veurà de seguida el Marc Segués des de la teva posició, acompanyat, m'atreviria a dir, d'una dotzena de membres o una quinzena de membres de seguretat. Vull dir, algun dia ens haurem de preguntar qui porta més seguretat, si el Papa, Donald Trump o Benjamin Netanyahu. És un dubte que tinc realment des de fa temps, perquè... Marc Segués...
2: Aquí es veu la capçalera just ara d'aquesta comitiva, la gent comença a alçar els telèfons, grava i fa fotografies, no sé si sentiu com criden per l'arribada del pontífex. Aquí veiem una mica alçat respecte a la resta de la comitiva, se li veu el bust amb la seva sotana blanca sobresortint per la resta de la comitiva. La gent comença a cantar el càntic que explicava la Mònica Hernández de Papa León, te queremos un montón, i el pontífex el tenim saludant la mà dreta i esquerra, va canviant per poder atendre a tots els seus fidels, va a una velocitat la comitiva relativament lenta, es pot veure perfectament el pontífex, diríem potser a uns 5-6 quilòmetres per hora a tot estirar, i a banda del Papa mòbil que transporta el pontífex, d'aquest vehicle que l'està transportant, té al voltant potser una vintena o trentena de persones, dispositius de seguretat per assegurar que no hi ha cap impediment. Allà on passa el pontífex s'hi agrupen tot de persones, aquí baix l'ambient és d'eufòria, es branden les banderes del Vaticà, les estelades, i les persones no poden esperar més perquè el pontífex arribi. Ara aquí el tenim molt a prop de nosaltres, la gent comença a cantar, i totes les persones que teníem el tram pel qual el Papa ja ha passat segueixen endarrere per no perdre sol. I aquí ja ens arriba a la nostra alçada, està just davant de l'accés del cremallera de Montserrat. El pontífex s'acaba d'aturar perquè li porten una criatura, la imatge que hem vist diverses vegades a Madrid. Fa el senyal de la creu al front de la criatura, li dona la mà i torna la criatura als seus pares. Per tant, imatge recurrent que repeteix aquí a Montserrat. El pontífex, per tant, ja acaba d'arribar aquí a l'accés, la rampa principal d'arribada.
1: Ara veiem, Arnau, com molta gent que es mirava a un cantó de la plaça l'arribada per baix, ara es col·loca a l'altre cantó per fer el seguiment just a l'arribada de la basílica, perquè ara el que hem d'entendre és que per un va el cotxe del papa, que va per darrere, deu entrar per darrere,
4: fa la volta i encara l'última recta, l'última pujada per arribar a dalt de tot. Ara el que està passant és que per primer cop aquestes pantalles de dalt de tot, de just davant de l'abadia, ja s'han vist les primeres imatges del papa i en aquest cotxe descapotable saludant els fidels que són aquí a Montserrat, i per tant ja hi ha començat a haver algunes de les ovacions. El que passa és que encara no el veuen directament en aquest últim tram, aquest últim repatxó, aquesta última recta de què? 200 metres abans d'arribar a l'abadia, a la que faci aquesta corba, ja sí que el començaran a veure i podran aplaudir-ho el que creguin.
2: Sí, ara el papa queda com en un punt sec respecte a l'abadia i l'edifici sou vosaltres, perquè ja està enfilant aquesta pujada que donarà a davant de l'alberg de l'abat Oliva, on hem dormit l'equip del Mona-RAC1 aquesta nit. Ara ja està fent la pujada d'accés, les persones corrent per arribar a la corba. Estem veient imatges altres vegades de feligresos fent-li arribar infants, i ara farà just en fila aquesta última corba que el durà al portal d'accés directament a la rampa, sí, que el porta fins a la plaça de l'abadia. I res, jo crec que en 30-35 segons ja el veureu, perquè avança a ritme bastant ràpid i els feligresos el poden veure bastanta estona.
1: Mònica?
6: No, que està dient que va a ritme, que s'atura de seguida que algú se li atansa, però que evidentment tot va absolutament cronometrat, i ara amb en Josep Martí deia més realment la sensació que està passant una estrella del rock and roll, perquè tothom està com fascinat de veure de prop el papa. Nosaltres també hem pogut fer fotos des d'aquí dalt amb la sensació de dir, ara si nosaltres tinguéssim una manera de fer-li mal, segurament ens dispararien de tots els racons, perquè el dispositiu de seguretat és espectacular. I ara s'enfila, ara efectivament està a punt d'enfilar-se pel sí, carrer que el sí, manarà a la plaça.
1: L'Arnau.
4: De fet, jo estic just aquí davant, en aquest pont que
1: per cert, tinc davant meu, perdona, Arnau, metres, i ara ho veuràs també. Davant meu tinc un dron sobrevolant aquests moments a la plaça. Sí. Just aquí al davant. Just aquí davant dels nassos.
4: Just a sobre del papalló 14, que comença a enfilar aquests últims metres, aquesta última recta, en aquest pont que ajunta les dues parts, continua anant lent. És veritat que en aquest primer tram no hi ha tanta gent, i ara sí que hi ha encara els últims metres per arribar a l'abadia. D'aquí a res, d'aquí uns minuts, o més ben dit, d'aquí uns segons, ja veurà el pontífex, el gran gruix de gent que espera el papa aquí a l'abadia de Montserrat, i per tant a la plaça Santa Maria. Saluda encara algunes persones, molt poques persones en aquest tram, acompanyat el papa també del seu secretari, peruà, que va emportar-se dels anys que ell va estar a l'Amèrica Llatina. Li acosten un parell de criatures també aquí a Santigua i aquí a Beneeix. Moment ara de que, un petit incident, a l'hora d'arrencar el cotxe del papa,
1: és un carret de golf,
4: perquè no han pogut accelerar prou.
1: És un carret de golf, ho sembla, eh?
4: Sí, ho és, ho explicàvem fa uns dies, sí. És un carretó de golf, una mica més fort, però no deixa de ser un carretó de golf adequat per l'ocasió de la visita del papa.
1: Arnau, permet un moment, la Mònica Hernández deu estar una miqueta més endavant d'on hi ha el Sant Pare. Mònica.
3: Exacte, jo estic una mica més endavant, encara no el veiem aquí, i sí que hi ha molta expectació, Jordi, perquè he trobat dues parelles que porten els seus nadons perquè els beneeixi, que un d'ells té només 2 mesos, es diu Lleó, i ara mateix han demanat permís als membres de seguretat del papa perquè pugui fer aquesta benedicció, i per tant aquests nadons ara mateix estan en mans dels voluntaris, i espero que la puguem viure en directe aquest moment.
1: Bueno, aviam si és veritat, entre altres coses, perquè com deia avui Liu Forn amb una de les píndoles del Mona-RAC1, pateix molt per les criatures que els hi tornin els pares reals, quan els hi han de tornar a agafar el Sant Pare, que està ara ja, ara el veiem ja, que està arribant a la... Ara sí que està arribant a la plaça principal, Arnau?
4: Últims metres, ja el tenim just aquí davant, saludant a una pancarta que posa benvingut a Catalunya, papa Lleó 14, una altra criatura que se li acosta. Mira, ara agafa un ventall d'una nena que li ha entregat un ventall, una altra criatura a banda i banda. Per tant, moment ara d'avançar res, pocs metres, i parar-se constantment el papa Lleó 14 aquí a Montserrat. De fet, ara mateix li tornen a acostar una altra criatura perquè no hi ha manera que avanci.
1: Els Òscars en directe aquí a RAC1. Hola!
7: Basté!
1: Què tal? Bon dia! Felines, què tal?
7: La mar de contenta.
1: El papa!
7: Ja és aquí!
8: Què
7: tornin tots els nens, sisplau, que porti el tiquet.
8: Escolta, un nen que es diu Lleó, que sí, serà, bueno, el seu sant és el 10 de novembre.
9: Ah, sí.
8: Bueno, podria ser el 3 de juliol. Ah. El 10 de novembre és Sant Lleó primer.
9: Sí, sí, sí, sí.
8: Però hi havia un altre papa que era Lleó segon, que sí, és bueno, el 3 de juliol, és el sant.
9: Hi ha fins a 14 papes, vull dir que...
8: Sant Lleó nou, el nou,
9: sí, el nou
10: és el 19 d'abril. És el de centre, sí.
8: És el 19 d'abril, vull dir que tindran un lío.
7: El Lewandowski dels papes.
8: Sí.
7: Molt bé, hi ha molts policlins també que han posat perquè la gent estigui tranquil·la. Sembla com el Primavera Sound, però de la fe. No? O sigui, sortiran allà a tocar la guitarra en un moment donat.
10: Aquesta és la teva anàlisi, no?
7: Sí. Jordi, que fa bon temps, sabeu, el cel despejat?
1: Sí, ara un cel aquest matí amenaçava pluja, però finalment i sortosament...
7: Val.
1: No, jo vull fer una cosa, que és demanar-li a la Mònica Hernández.
7: Ah, sí?
11: Digues.
1: Perquè, esclar, si espera el papa prop teu, podem tenir, aviam si diu alguna cosa per RAC1.
11: Ho intentarem.
1: I pels joves.
11: T'haig de dir que jo tinc una tanca, llavors hi ha aquests voluntaris amb els nadons, és que ara ja s'acosta aquí el papalleó 14, per tant intentarem abraonar-nos sobre aquests voluntaris i posar-hi el micro.
9: Estaràs batejada, com a mínim.
11: Aconseguirem unes declaracions exclusives per a RAC1, però ho intentarem.
8: A veure si pot dir, tots som u i utilitzem els indicatius d'aquí a 50 anys.
1: Exacte.
11: Jo ho provo, jo ho provo.
1: A quina zona estàs que no et veig, Mònica? Estàs
11: és,
1: prou,
11: és just quan hi ha el canvi de nivell, diguéssim, que ara tinc el cotxe aquí davant, doncs una miqueta més endavant, quan comences la zona de cadires més properes a la porxada i hi ha la basílica, doncs aquí. Però ara ja veureu que ens hem situat com en una mena de cantonada per veure si així podem fer efectiva aquesta bendició dels dos nadons, del Nicolàs i el Lleó.
1: Atenció, això seria gros, eh? Això seria gros. Seria gros.
4: Vinga, Mònica, intenta-ho.
1: Sí, està ara i dalt amb les criatures amunt i avall.
7: Sí.
1: I ara, ara sí que arribarà per la teva zona, no, Mònica, ja?
11: Ara sí que arriba, ara sí que el veiem, va saludant fidels. Això serà complicat, ja, perquè pobra. Aquí tothom hi vol posar el micròfon.
7: Ja.
11: El veiem que està saludant diferents fidels. Ja veieu que aquí a la meva esquena doncs tinc la gent que va cantant allò de Papa León, te queremos un montón.
7: Vaja.
11: Però encara mora veig meva. Que no arriba ben bé al meu punt, eh?
1: Encara no?
11: Encara no, està saludant els centenars de persones que hi ha aquí. El veig perfectament ara mateix, va a poc a poc,
1: sí.
11: Ara s'ha aturat, justament.
8: Papa Lleó és el millor.
11: Veus, un altre canalla, he vist ara que més gran ja, no és un nadó, he vist que el papa li han acostat una altra canalla, per tant veig que això al llarg d'aquesta filera, d'aquest passadís, serà habitual. Vaig a veure si el nostre lleó el podem beneir.
8: El nostre lleó?
1: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández.
7: Ai. Fes-te passar per una nena, també pot ser. Sóc una nena, no?
1: Sí.
4: Que t'agafin, Mònica.
11: Un moment. Ui, s'emporten el nen, li acosten el nadó.
9: Però torna.
11: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg, ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
8: Pare!
11: Ai! Papa Lleó! Una salutació a RAC1!
9: No, no
11: ho
9: puc creure.
11: M'ha mirat i m'ha saludat.
9: Sí, home,
10: veus? Sí, sí.
8: Home, això no fotem res.
4: Se'n recorda.
1: Bueno,
11: avisa el micròfon de RAC1.
8: Amb això només es pot fer un tall pel diàleg. Papa Lleó!
1: Sí, perquè un jingle dient...
7: No.
8: Papa Lleó!
7: És que sembla un conte desexplicat. Papa Lleó, Papa Lleó, bufa! I, Papa Lleó bufarà i la caseta tombarà.
8: Mònica, no facis cas, nena, ja ho has fet prou bé.
9: Molt bé.
11: Escolta, el Papa Lleó, que ha saludat els dos nadons, els ha caronat, els ha beneït, per tant, aquesta parella de Sant Boi i de Sant Cugat, que se'n van la mar de feliços.
7: Adeu.
11: 7 i 6 fills cada parella.
1: Aviam en Joel Penya. Joel!
5: El trajecte que ha fet el papa amb aquesta mena de carret de golf cap a la badia de Montserrat, mòbils amunt a la plaça de Santa Maria, que fins ara semblava un partit de ping-pong, perquè anaven mirant les pantalles, anaven mirant cap al carrer a veure si arribava el papa, i ara finalment sí que ha arribat. S'ha aturat per agafar una altra criatura i està parlant ara amb una nena i va saludant el públic que s'ha aplegat aquí a la plaça de Santa Maria. Ara sí que arrenca aquests últims 50 metres abans d'entrar cap a l'atri primer i després cap a la basílica de Montserrat. Mira, ara s'ha parat perquè li han demanat fer una foto i ara agafa encara una altra criatura.
8: Que maco és, Montserrat? És tan maco. Aviam si ara entra el trajecte, aviam si pot passar per alguna paradeta de Meli Mató.
9: Sí, ara, sí, que sí, sí, només li faltava
5: doncs
9: això.
5: Doncs estan tancades avui.
8: Què dius ara?
5: Estan tancades.
8: Per l'amor de Déu, però si avui és quan fan el negoci.
5: Sí, doncs no, avui no toca Meli Mató, suposo que és una qüestió de seguretat. La Meli Mató són objectes llancívols i en un moment donat això no està obert.
8: Pots comptar.
5: En fila, ara sí, als darrers metres sembla que ja no s'aturarà més fins a entrar a l'abadia i serà la imatge després de tants anys d'un papa entrant a l'abadia de Montserrat des del 1982 que no passava. Mare. I ara mateix el pare Lleó 14 creu a la porta de l'abadia de Montserrat.
8: Serà una mica far. La cara, ell de dir, hòstia, vaig massa lent. No vaig a aquesta velocitat ni en hora punta a les rondes, eh?
7: Una cosa, si saps si hi ha el president Salvador Illa?
1: Sí.
7: Sí, també hi ha Salvador Illa.
1: Sí, no s'ha perdut una.
7: O sigui, pot ser que després de trobar-se a Madrid, a l'arribada a Barcelona, a la Generalitat, se'l va trobar també a l'Estadi Olímpic, pot ser que el papa sigui fugint del president Salvador Illa, de dir, però aquest senyor surt a tot arreu. Què està passant aquí?
10: És possible.
7: Sí, bueno, una cosa, me fa molta ràbia no ser Montserrat. Se sap quants punts te donen a l'Església per arribar als 32 anys verge? Si te donen el tercer dan?
10: Què dius?
7: Bueno, no sé, però és per un amic, no és per mi, jo no tinc 32 anys.
8: Escolta'm, una pregunta que tenia per algú, potser l'Arnau Mañé, que en sap d'això, de tot el... veig aquí el programa que el papa diu a les 12 farà un petó a la Vera Creu i procedirà al rentat de mans i l'aspersió.
7: Buah, aspersió, això que és un rotllo de... Bueno... Què és l'aspersió?
8: No sé, però és raro, eh? Arnau, què és l'aspersió?
4: Ho haurem de veure. No vull entrar en la insinuació que m'estàs intentant fer.
1: No, home, no.
4: Llavors...
8: Home, jo trobo una mica fort,
4: és un ritual litúrgic...
7: Allò que fan de venir a la penya.
4: Pot ser que faci el papa dins, sí.
7: Sí. I ara ja està tancat. Ara és indoor. O sigui, la gent que ara que és a fora, que han de fer? Sí. Han d'esperar que surti,
4: doncs
7: que es
4: canviï... Mira les pantalles, bàsicament.
7: Ah, mira les pantalles. Bueno, com els concerts de Bad Bunny.
8: Pues això aquí, si no tenen cortines, ho passaran malament, eh? Perquè a casa tenim la televisió, que la tenim encastada pràcticament a la finestra, però quan fa llum, quan hi ha molta llum solar, no veus res a la tele.
1: El ressol,
8: has de baixar les persianes i tot. Vull dir, no veuran res amb el ressol.
4: Està passant una mica això, eh?
8: Veus?
4: Una part del públic, no sé com ho veurà, eh? És veritat.
7: Però
4: vaja, no crec que vingui d'això ara.
7: Hi ha drons i tot.
1: Escolteu-me, escolteu-vos la ho deixem aquí perquè estan entrant, us deixo l'Arnau Mañé i en Josep Moragas, que és a l'interior, i nosaltres la resta ja agafem camí de baixada.
8: Oh.
1: És un papa curiós, que ha estat aplaudit per l'esquerra, aplaudit per la dreta.
10: Home.
1: Que s'ha reunit amb Salvador Illa diversos cops i amb Bad Bunny, amb els reis espanyols, i que ha escoltat a David Bustamante i a Sergio Dalma. Aviam, que vingui un altre papa i ho millori, això.
7: Potser triguen a tornar després de l'experiència, que és molt cansada, perquè no ha parat tant tota l'estona, el papa, eh?
1: Ahir parlava amb un monjo, i et juro que em va dir, t'ho juro, em va dir que no entenia quan dormia aquest home, perquè, esclar, aquests tres dies...
8: Bueno, jo crec que dormen aquests... Justament en els actes aquests, on canta la gent...
11: Ha après a dormir amb els ulls oberts.
8: Amb els ulls oberts, sí, senyor.
1: Escolta, m'acomiado de la Mònica Terribas, del Josep Martí, del Jordi Llisterri i de l'Anna Gómez.
8: Que estan morts, estan morts, aquests sí que estan morts. Els té aquí des de les 9 del matí, eh?
5: No, però ara...
8: La mort de Déu. Mònica, una abraçada. Que ens coneixem des de fa molt temps amb la Mònica.
5: Sí, home, sí.
6: Sí, una abraçada forta, forta.
8: Ai, nena, què fan a casa?
6: No t'han rebut, a tu no t'han rebut?
8: A mi no m'han rebut.
6: No t'han rebut?
8: Mira que tinc un escapulari.
1: Sí.
8: I m'hagués encantat, però vaig massa escotada, Mònica.
6: Ja.
8: Avui no vaig vestida com per anar a Montserrat.
5: La Sagrada Família s'ha d'anar més tapadet.
12: Jo també volia dir una cosa, Jordi, per acabar, que malgrat l'esforç de Monsenyor Omella per desnaturalitzar la catalanitat de l'acte, crec que no se n'ha sortit.
1: No.
6: I una altra cosa, que és que ha fet visites privades que jo me les hauria estalviat perquè hi ha un munt de víctimes d'abusos de tot ordre que mereixien una mica més d'atenció.
12: Sí, senyora.
6: Perquè aquestes
1: com les
6: visites...
1: de Montserrat, sense anar més lluny.
6: Sense anar més lluny. I aquestes visites privades que hem vist imatges a la Casa Reial i a d'altres, van i inclosos, se les podia haver estalviat.
8: Com són, no callen ni sota l'aigua. No, perquè els hi ha dit adéu. Els hi ha dit adéu.
1: Falta el Martí encara, eh?
5: Hòstia. Un comentari,
12: està espiritual, avui.
5: Un comentari de qualitat.
1: Ai.
5: No té ni una arruga a la cara, Estona. Té un cutis estupendo.
8: Ja, les deu tenir totes a sota el birret, perquè això s'estiren, estiren la pell. Sí, i ho recullen al darrere.
6: Posen pinces.
1: El solidet.
8: Que...
13: Reconcentrat.

aquesta dona, Olivia Dean, ja és un dels grans noms del panorama musical internacional després d'una arribada fulgurant, i mira que és jove. Aquest és un dels teus temes més coneguts, Nice to Each Other, i ens acompanyarà fins al següent tram de Reconcentrat amb un altre dels grans moments de la visita del Papallau 14 a Catalunya. L'acte central, aquell vespre de dimecres, aquell moment màgic de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho va explicar en directe, posant-hi també la màgia de la ràdio, el 9C, amb la Mireia Garolera i tot l'equip de la Casa dels Serveis Informatius desplegat per cobrir aquest acte. Feu play rec i no us empenedeu.

0: Seguim aquí al No Ho Sé, avui amb aquest programa especial que estem fent per explicar el que és el gran moment de la visita del Papa, en aquesta visita que està fent Catalunya-Barcelona, perquè d'aquí a res, a pocs minuts, ha d'haver aquesta benedicció del que és la Tro de Jesús a la Sagrada Família. S'està començant a fer fosc i ara el moment àlgid de tot aquest viatge, doncs el viurem evidentment en directe aquí a RAC1. Tenim aquí a la taula la Sílvia Cànovas, el Joan Julivert, el Josep Manel Silva, l'Ima Lucas, també l'Ignasi Fernández Terricabres, que és professor d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també tenim tot el desplegament de RAC1 amb l'Arnau Mañé, el Benet Íñigo, també l'Eulàlia Carrascal i també l'Anna Salvador, que ara mateix us dono pas a tots perquè ens aneu explicant què és el que esteu veient des de les vostres posicions. Començo amb tu, Arnau, perquè estàs seguint en principi tu el que passava a dins, no? Sí. I ara s'ha traslladat tota l'atenció cap a fora, digue'ns.
1: De fet, va buidant-se la Sagrada Família, s'ha buidat primer dels religiosos, com deia el Benet, els cardenals, els bisbes que comencen a sortir, encara no hi són tots, estan fent temps també, tenint en compte que s'ha de desallotjar bona part de la Sagrada Família, de l'interior de la Sagrada Família, perquè aquests cardenals, aquests bisbes, surtin a fora i acompanyin el Papa en aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Alguns ja ho han fet, esperant que, entre d'altres, el Papa Lleó XIV canviï la seva vestimenta i vagi cap a fora per començar aquesta benedicció, però en principi el públic, més enllà de les autoritats, sí que continua a dins. El públic general, aquestes milers de persones, continuen a dins esperant a que arribi aquest moment culminant de la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Un moment que tu, Benet Íñigo, és el que viuràs en primera persona, perquè estàs situat en un punt que ho veus perfectament, oi?
2: Sí, sí, un terrat del carrer Marina on tenim una visió fantàstica de tot el carrer Marina i de la façana del Naixement, i us puc dir que a aquesta hora la torre, la creu de la Torre de Jesús ja brilla una mica perquè s'han encès unes altres llums, uns focus que il·luminen el que seria la façana del Naixement, però que algun feix de llum ja arriba fins a dalt la torre. No és l'espectacle que després hi haurà, evidentment, però sí que ja arriba una mica de llum a dalt i brilla amb aquestes peces de ceràmica blanca esmaltades que doncs recobreixen pràcticament tota la superfície d'aquesta creu perquè brilli durant el dia amb el sol i a la nit quan l'enfoquin els feixos de llum. Ens van explicar des de la Sagrada Família que la llum que il·luminarà aquesta creu són uns focus molt potents situats a les torres dels quatre evangelistes que rodegen la creu de Jesucrist. Per tant, doncs, hi haurà quatre feixos de llum molt potents que aniran cap a aquesta creu i que avui especialment tenen permís de l'Ajuntament perquè sigui més potent la il·luminació que en una nit normal. Per tant, avui brillarà especialment aquesta torre i aquesta creu.
0: Per cert, Benet, veig que també hi ha una grua encara aquí a la Sagrada Família, sí, que forma part del
2: paisatge. Molesta una mica, oi?
0: Sí. Sí,
1: avui
0: sí, sí.
1: Avui els companys vaticanistes que venien de Roma ens deien: ostres, és preciosa la Sagrada Família, però...
0: Clar, és que...
1: Diu, de la grua, i jo els explicava: home, no desmuntarem la grua, per molt que sigui un dia important, que deu haver costat Déu i ajuda, mai millor dit, a muntar aquesta grua, perquè les obres ja han tardat prou com perquè encara les endarrerim més.
0: No, no, però és que la imatge és, sí, sí, és com la banda sonora de la Sagrada Família.
3: Però
0: l'hem
3: conegut així, no?
0: L'hem conegut així.
4: L'hem conegut així, i a més a més la coneixerem així, perquè la Sagrada Família no està acabada, és a dir, queden uns quants anys per davant encara per acabar-la. El que tenim és la torre més alta, ara, que és la benedicció, però queda molta feina.
5: Com deia el Gaudí, el seu client no tenia pressa.
1: Mira, veiem imatges de dins de la Sagrada Família.
0: Sí?
1: Dins la Sagrada Família el Papa ja s'ha canviat, ja porta una altra indumentària de gala. Ara molts dels capellans que són a la Sagrada Família el volen saludar, ell va donant les mans, però ja enfila o ja surt de la Sagrada Família mica en mica pel passadís central. Per tant, ben aviat el Benet des de fora el veurà ja sortir d'aquesta Sagrada Família. Veiem un Papa emocionat, amb els ulls mig vidriosos.
0: Mig vidriosos, oi? Sí.
1: Sí, sí, que de moment se s'antigua, comença a sortir, insistim, emocionat el veiem, i aviat el Benet ja des de fora de la Sagrada Família veurà el Papa. De moment ara saluda una persona que està amb cadira de rodes, en un moment que ha frenat tota la comitiva, però ja et dic, és qüestió d'alguns segons, quan acabi de saludar saludar a totes aquestes persones que surti de la Sagrada Família al Papa Lleó XIV.
0: Que recordem...
2: Aquí estic segur que hi haurà eufòria, perquè ja s'han sentit alguns visques, alguns viva el Papa, des del públic, també des dels balcons, que déu-n'hi-do la gent que hi ha doncs ara mateix als balcons del voltant de la Sagrada Família, doncs evidentment si ets un veí, doncs no t'has volgut perdre, i si has pogut convidar algú, doncs millor que millor. També he de dir que hi ha terrats molt buits. Que dius, home, si tens aquest terrat, avui és el dia d'aprofitar-lo, sí, sí. És a dir, veiem dels dos extrems, gent amb la taula parada, el pica-pica, que porta hores mirant les pantalles.
4: Però són els de pagament, aquests són els de pagament.
2: Bueno, alguns podrien haver fet negoci, però sí. veig alguns molt buits, de veritat.
0: Per cert, Benet, recordem ràpidament què és el que viurem ara, no? Primer hi haurà la benedicció i després com una mena d'acte, no?
2: Exacte, primer la benedicció, que el papa la farà, en principi, des de l'esplanada que hi ha. Mira, ja surt el papa i sentim la reacció de tot el públic que ha vingut a viure aquest moment.
6: Mira un altre bebé.
2: Doncs el papa que es dirigeix a l'extrem de l'esplanada, diguem-ne, que queda elevada respecte al carrer, respecte al públic, just davant de la façana del naixement. Com deia l'Arnau, doncs s'ha posat una altra túnica i ara, doncs, la reacció del públic, evidentment tothom dempeus, ningú, no queda ningú assegut, un mar de llums de mòbil també.
6: Sí, aquí al carrer es va sentint crits de viva el papa,
0: Aquí on estàs tu, Eulàlia, que estàs a fora del perímetre de l'acte, sí.
6: Exacte, estic al carrer Provença, on ara tothom ja està mirant cap a la Sagrada Família, molts mòbils enfocant d'una banda aquesta pantalla que es pot veure parcialment aquí, d'altres directament a la Sagrada Família, a veure si s'il·lumina la torre, i van cridant diverses vegades això de viva el papa en castellà.
2: I li acosten al papa un text que llegirà tot seguit.
1: Acompanyen el papa, les grans autoritats, els reis d'Espanya i després també Salvador Illa i Pedro Sánchez. L'escoltem en directe.
0: El so no... veurem si
1: ara
0: el podem
1: arribarà,
0: millorar.
1: Ara arribarà.
7: Germans i germanes, record agraït el Senyor inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia e de salvació. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt, i anhelem les realitats del cielo que el banquet eucarístic ens ha donat per tal de ser un en Crist. Us beneim, Senyor Pare Sant, i us donem gràcies perquè abans de crear el món vau constituir el vostre fill, Jesus Crist, com a principi e fi de totes de les coses, e per mitja d'ell, amb un designi d'admirable d'amor, vau elevar la humanitat fins a vos, per misteri de la seva mort i resurrecció. Ora te suplicamos que derrames el Espíritu Santo sobre tu pueblo, al que has inspirado para levantar esta torre hacia el cielo, lugar de tu morada, donde, unidos a Cristo, viviremos definitivamente en ti. Haz que tus hijos, al dirigir su mirada a la cruz del Redentor, que corona esta basílica de la Sagrada Familia, alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que desde este árbol de la vida ha llegado al mundo entero. Acuérdate en tu bondad de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo. Vos, que va a iluminar el vostro servo Antoni Gaudí, per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del cel. Concediu-nos edificar enmig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne. Per Crist, Senyor nostre.
1: I fins aquí.
0: Ara, Arnau, està beneint la torre o què és el que estàs, què és el que esteu veient, Benet?
1: Està beneint la torre, el Benet ho veurà millor.
2: Sí, exacte. S'ha fet l'escena de la creu. La imatge...

0: de tota la resta de religiosos que han anat sortint de la Sagrada Família, i llavors, quan ell estigui ja situat, doncs començarà aquesta inauguració oficial de la Torre de Jesucrist, ja beneïda per el Pontífex.
1: Serà l'acte inaugural, més enllà de la part litúrgica, que ja es dona per feta. El papa s'asseurà en una gran cadira blanca que ja podem veure al centre de tot plegat, just davant de la façana, per veure aquest final de festa, podríem dir, aquest final, amb aquest acte inaugural de la Torre de Jesucrist.
2: En el moment de la benedicció l'han acompanyat els reis, oi? És a dir,
1: sí.
2: És a dir, com a autoritats eren els reis.
1: El rei d'Espanya en una banda, i a l'altra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Ahà, i per tant el rei i també els dos presidents. Sabem alguna cosa més del que vindrà ara, o és la part aquella que ens anaven dient, hi ha alguna sorpresa?
0: Doncs exactament així, Mireia. Mira que hem preguntat, no?, de com seria aquesta inauguració, aquest espectacle que deien, creat per l'ocasió, únic i que no es repetirà, però no ens han volgut explicar massa. Sabem que hi haurà jocs de llums, però, i que els mateixos cantaires que han intervingut dins de la basílica durant la missa són els que s'encarregaran de posar la banda sonora. De fet, ja els veiem a banda i banda de la porta de la façana del naixement, i han començat, doncs, a fer els seus cants.
2: Ara tornem a tenir aquesta imatge, com dèieu, s'ha acostat el papa en aquesta davant del que és la Torre de Jesús, però l'acompanyen, s'han posat un al costat de l'altre, els reis per un cantó i també el president Sánchez i el president Illa per l'altre. L'escenificació és una de les fotos també, evidentment, del que és aquest acte d'avui.
1: Un petit detall, el papa i les autoritats tenen dues pantalles just al davant, també per apreciar bé el que passarà a continuació, tots els detalls, perquè evidentment des de just a baix de la façana serà molt difícil veure tots els detalls d'aquest espectacle. Doncs bé, tenen aquestes dues pantalles,
2: sí,
1: per veure també la realització de tot plegat.
2: Per cert, tenim l'Anna Salvador des de la planta 15 d'aquí de l'edifici de la Torre Barcelona. Anna.
3: Hola, Mireia, bona nit.
2: Hola, perquè per tothom que estigui a la ciutat de Barcelona i des de lluny intenti de mirar la Sagrada Família, ara què és el que estàs veient tu des d'aquí, que estem a Francesc Macià? És a dir, has vist que se li anomenava, no?, el que és, doncs, la creu de la Torre de Jesús.
3: Exacte, sí, des d'aquí tenim una bona visió del que és la Sagrada Família, les quatre torres dels evangelistes i també, evidentment, la Torre de Jesús. I ara, a mesura que es va fent fosc, sí que costa cada vegada més, doncs, distingir el que és la façana i els detalls de la façana i de les torres, però des de fa uns minuts també veiem, com deia en Benet, aquests dos puntets, no?, d'il·luminació que surten des de dins de la creu de la Torre de Jesús i que des de fa uns minuts, doncs, ens permeten més o menys distingir on està aquesta creu i com es va il·luminant. I ara, de fet, sembla que s'han apagat
0: les llums que il·luminaven la façana des de la superfície, des del terra, i entenem que comença ara l'espectacle. Un espectacle que ens diuen inspirat en la llum, perquè era un element essencial en l'obra d'Antoni Gaudí.
2: Veiem també el papa que seu, s'estan apagant tots els llums. Què està passant ara mateix, Benet?
0: Doncs sentim els cantaires i com, doncs, es va il·luminant la façana del naixement amb una llum càlida que va pujant des del terra.
4: Són escolanets, no?, també, Benet, aquests tres nens, són escolanets de Montserrat.
0: Sí, hi ha els cantaires de veus blanques i també hi ha els cantaires dels cors que han intervingut a dintre. De moment, ara estan cantant els de cors, els de veus.

0: què més està passant, Benet, des de la teva perspectiva, eh? Veiem que estan sortint, pot ser, més escolanets?
1: Sí, sí, de dins de la basílica estan sortint amb unes llums vermelles, no sé si són ciris, des de la meva posició no ho acabo de veure.
2: Són les llànties de la Sagrada Família il·luminades.
0: El que feia referència abans també en el discurs al Papa, no?

0: Que hem dit que parlava de llànties.
1: Llànties, deia.
0: Llànties, exacte, sí, sí, sí. Doncs ara...
1: Sí, doncs aquests es connecten amb les llànties que s'acosten, van en processó cap al punt on des d'on el papa justament ha fet la benedicció fa uns minuts de la Sagrada Família i se situen en aquest punt que és just enfront d'on el papa doncs, està mirant l'espectacle.
0: Perquè Anna i Eulàlia, des del vostre...
1: Com s'encén l'interior de la creu de la Sagrada Família, veiem com surt la llum de dintre de la creu, té quatre braços, són la majoria superfícies de ceràmica esmaltada de color blanc, però hi ha uns espais que són de vidre, de manera, precisament pel que dèiem abans, que serà un mirador, i per tant, si hi ha llum a dintre, també es veu des de l'exterior.
0: Des de la vostra posició, Anna i Eulàlia, esteu veient tot el que ens està explicant ara el Benet, com s'està il·luminant, la creu?
2: Mireu, des de la distància... Perdona, Eulàlia. Des de la distància només veiem ara la llum en forma de creu. O sigui, abans veiem dos punts de llum, ara en veiem ja quatre, diguem-ne, fent la forma de la creu tridimensional i això és ara bàsicament el que veiem des d'aquí.
0: I tu, Eulàlia?
3: I des de terra també es veu perfectament com hi ha aquests punts de llum que il·luminen part de la torre d'aquesta creu i aquí al carrer silenci absolut, ningú diu ni mu.
0: Que és el mateix que està passant, Benet, entenc que a fora i Arnau a dins, no?, de la Sagrada Família, aquest silenci en aquest moment.
1: A fora tothom està, diguem-ne, esma perdut, i ara canvia el to una mica de la música, no sé si podeu sentir.
0: Sí, sí.
1: I tothom està embadalit mirant cap amunt, no? Els colls estan totalment allò girats i mirant a la torre, al capdamunt de la torre.
0: Ara s'està il·luminant més les llànties i els escolanets. Esteu apreciant això també vosaltres?
1: Hi ha un joc amb fums, hi ha uns focus que fan una mena de boira a la part baixa de la Sagrada Família i efectivament doncs, els focus es dirigeixen a aquests escolanets situats al mig de just davant de la façana del naixement amb les llànties. De moment colors molt càlids de la creu que es torna a apagar. I de cop i volta s'ha fet un mar de llums. Tota la gent,
0: sí?
1: Tota la gent que estava seguint la missa des de l'exterior, té una mena de llanternes, de llànties, que s'il·luminen totes alhora com si bataguessin.
0: Es van apagant i encenent,
4: Com els concerts de Coldplay, no?
5: Exacte, els de Coldplay, però amb gran magnitud i amb aquestes llànties, amb aquestes llums que, mica en mica, el Benet ho pot veure, depenent dels sectors, es van encenent o apagant.
0: Que això, Eulàlia, des de les afores, percebeu alguna cosa de que es va apagant, encenent i apagant aquestes llanternes?
3: No, això des d'aquí no ho veiem. El que sí que l'hem veient és la torre que es va il·luminant i es va apagant aquestes llums. Ara, per exemple, ha quedat del tot apagada i aquí sí que molta gent ara ha tret el mòbil i està gravant tot el que passa en aquesta torre.
0: Anna, des del teu punt de vista, des de la planta 15, aquí a la Diagonal de Barcelona.
2: Ara creu apagada, per tant veiem poca cosa, sí que suposo que a l'haver-hi tanta llum en el punt on està en Benet sí que veiem com que hi ha llum que ve de sota, però costa veure detall des d'aquí.
1: Aquesta llum que ve de sota són les llànties dels milers d'assistents que des d'aquí dalt em recorden, com us deia, un mar en què hi ha onades,
0: sí.
1: I en què doncs, ara es va il·luminant un sector, ara es va il·luminant un altre, i ara s'il·lumina també la façana de la seva família, els vitralls. Hi ha un joc de llums des de l'interior de la nau i es van
5: il·luminant. De fet, dins la basílica ara passa el mateix que està passant a fora, passa dins també amb tots els... Mira, primera fila, Joan Maria Morros, el cap d'informatius de RAC1, amb aquesta llàntia
0: l'estem veient, sí, sí. I s'està il·luminant també per dins, estàveu explicant...
1: I llavors des de fora es va veient doncs, com es van il·luminant les diferents finestres, blaves, verdes, d'aquesta façana del naixement, i també doncs, les imatges, les escultures, ara, de la façana del naixement i de les torres d'aquesta façana, la primera que es va construir, que semblen enceses per dintre.
5: amb l'orgue de la Sagrada Família sonant a tot drap i això, creant aquest moment també de banda sonora amb una realització televisiva que qualsevol persona del món l'estigui veient és espectacular, també especialment amb la importància que li donen en aquest cas a la creu de Jesucrist, però comencen, Benet, tots aquests focus també a la Sagrada Família i a la façana en particular.
1: Sí, i jo us he de dir que el més impressionant vist des d'aquí dalt és el mar de llums que, i el joc que van fent les llums de superfície del que porta la gent, les
4: són com onades, no? Són com fons, sí. Onades.
1: Sí. Onades bateig, ara baixa des de dalt cap a baix, des de la part de l'Avinguda Gaudí fins que direcció mar, per dir-ho així, però a vegades comença un costat i llavors va l'altre directament, és preciós, i sobre també s'il·lumina.
0: Un pont diví, sí, sí.
3: Aplaudiments entre el públic i el carrer.
1: Les llums, allò que dèiem, les quatre torres de la façana del Naixement que s'encenien per dintre, doncs ara va pujant i també són les torres dels Evangelis, la torre de Jesucrist, que brillen des de dintre, que sembla que hi hagi un foc al seu interior.
0: Perquè què ha passat ara, Arnau, des de dins? Veiem que han aparegut doncs, un orquestra amb molts músics, no ara mateix?
5: Sí, sí, és una realització a moltes bandes. Ara aquesta orquestra també, això, al centre de la Sagrada Família, protagonitzant aquesta realització amb imatges de dins, de fora, amb aquesta il·luminació constant a diferents bandes i creant aquest mar amb onades que comentava el Benet.
1: Un altre focus molt lluny d'aquí, potser més cap a l'Hospital de Sant Pau, però diria que més lluny, s'estan aixecant tot de drons, segurament, que volen, que fan una mena de guspires de color blanc i daurat, diguem-ne que enfront de la Sagrada Família, però molt lluny d'aquí. Diria que surten com a mínim de l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu.
0: Ara estem veient aquesta imatge que la pots, evidentment, veure tu, Benet, de la Sagrada Família il·luminada, també la creu des de fora amb aquest color groguenc, tota la Sagrada Família i la creu, aquesta creu ja més com blanquinosa, no? La llum de la creu.
1: Ara s'il·lumina la part de dalt, exacte, i comença a sortir la llum de la creu.
5: I atenció ara, sí? No sé si tu ho veus, crec que queda darrere la Sagrada Família amb els drons, una imatge claríssima d'Antoni Gaudí. Impressionant.
1: Antoni Gaudí que gira cap a la Sagrada Família, un Antoni Gaudí fet de drons. Sí.
0: Impressionant.
1: Gira cap a la Sagrada Família i contempla la seva obra.
0: Que també,
1: del Barça,
0: tu, Anna Salvador, has de veure perfecte això ara també, no?
2: Sí, sí, exacte. Ha tardat en il·luminar-se la Sagrada Família des de dintre, en veure-ho des de 15 ha trigat una mica més en arribar, però ara, quan ha començat l'espectacle de drons, sí que s'ha vist molt clarament doncs, aquesta figura de Gaudí feta amb drons mirant cap a l'edifici.
0: Ara què estem sentint de fons?
5: Una inscripció apareix ara també amb drons. Primer l'amor, després la tècnica. Uh-huh. Antoni Gaudí, també amb drons impressionats, just al costat de la Sagrada Família.
1: I focs artificials, ara, que surten des de ben bé la Sagrada Família, des de les façanes del Naixement i de la Passió, focs artificials que s'enfilen fins al capdamunt de la torre, no passen més enllà de la torre, i d'alta que és.
2: No hi arriben, es queden a una mica de distància, però la imatge des d'aquí és espectacular, sí.
0: S'ha pogut veure bé des de lluny, perquè ho estigui visquent també des de lluny, no, Anna? En qualsevol punt de Barcelona.
2: Sí, fins ara poder haver sigut més discret, però amb els drons i ara amb els focs artificials em sembla que és possible des de molta distància perquè està fent realment molta llum i molt espectacle.
3: I des d'aquí el carrer també s'ha viscut de manera espectacular, s'ha vist tot perfecte, ara tothom està aplaudint, tothom meravellat i es veu també aquesta Sagrada Família il·luminada amb la Torre de Jesús i també l'estrella de Torre de Maria.
5: El Papa també aplaudint des de la seva cadira central, emocionat amb aquest gràcies final a sobre la creu de Jesucrist, de la torre de Jesucrist, també gràcies amb drons inscrits a això, sobre la Sagrada Família, amb el Papa saludant.
0: Per cert, que és amb lletra lligada, eh? És a dir, han fet els drons amb lletra lligada i el color de color lila, les lletres que han anat apareixent, preciosa aquesta imatge.
4: I en català. Mateix,
0: i en català, i en català, sí, sí. Que abans no ho hem comentat perquè tot ha anat molt de pressa, però hem vist que la benedicció ha set la primera part en català, finalment, no? Que tant debat que ha portat, i la segona part en castellà. Ara molts aplaudiments, eh?
1: Molt, la gent ha quedat extasiada davant d'aquest espectacle que realment ha anat increixendo d'una manera espectacular, primer jugant amb les llums de superfície, després anar pujant per la façana, pels vitralls de la nau central, fins a arribar doncs, a il·luminar tota la Torre de Jesús, que per cert, es manté, diguem-ne, l'espectacle acabat, l'espectacle artístic, però és un espectacle veure aquesta Torre de Jesucrist il·luminada ara mateix, la llum que surt dels quatre braços de la torre, i com dèiem, des de les Torres dels Evangelistes i des de les Torres de les Façanes, doncs que surten feixos de llum cap a la Torre Central, que brilla amb una calidesa. Tot l'espectacle ha sigut d'una delicadesa i una calidesa, diria que bastant espectacular.
0: Digues, Arnau.
5: Inaugurada oficialment la Torre de Jesucrist, però no s'acaba del tot aquest acte. Ara el papa està pujant les escales, de fet ja és a dalt, i anirà a descobrir la placa commemorativa d'aquesta façana del naixement, aquesta placa commemorativa del dia d'avui, que per tant inaugurarà Lleó XIV i que s'unirà a la que Joan Pau II l'any 1982 ja va fer, una altra placa inaugurativa, i la de Benet XVI, que el 2010 també va inaugurar aquesta placa commemorativa. Per tant, serà la tercera placa que un papa descobrirà en aquests moments. De fet, ara mateix el papa Lleó XIV estira el fil, cau la tela de roba que hi havia just davant, i veiem ja sí aquesta placa inaugurativa incrustada a la façana de la Sagrada Família.
6: Reconcentrat. Això és Reconcentrat.

0: més reconcentrat amb els Beatles i un dels seus milions de clàssics, Ticket to Ride, del disc Help, any 1965. Seguim. Al Versió RAC1 van explicar fa uns dies una història de la vida d'Antoni Gaudí que no és molt coneguda, almenys pel gran públic. És la història de la Pepeta Moreu, el gran amor de Gaudí. La coneixeu? Doncs si us ho vau perdre, la recuperem. Versió RAC1, el reconcentrat.
1: Això ens ha portat a preguntar-nos si Antoni Gaudí hagués estat provocat per un desengany amorós a crear, a participar en una construcció com la de la Sagrada Família.
2: És a dir, que per culpa
1: d'un desencís amorós,
2: sí,
1: digués, m'aparto, deixo el món
2: de la vida mundana.
1: De la vida mundana, m'aparto del que serien les relacions de parella perquè no superaré aquest amor que no ha estat correspost, i a partir d'ara em dedicaré de ple a la construcció d'una església, d'una catedral com la Sagrada
2: per
1: Família.
2: Per oblidar el desengany amorós que va tenir.
3: Home, però havia de ser molt gros, això.
2: Va ser molt gros. Ara posarem damunt de la taula el nom d'aquest gran amor de l'arquitecte que li va provocar aquest sotrac vital, que vés a saber si s'hagués casat i hagués continuat aquesta relació, si tindríem la Sagrada Família o no. Ja us avanço que la història no va funcionar i que Gaudí va quedar tan tocat que l'única manera de superar aquestes carbasses va ser dedicar-se en cos i ànima, doncs això, a la seva feina. És cert que si la història d'amor hagués funcionat, potser ens hauríem perdut gran part de l'obra de Gaudí, o potser no tindríem ni la Sagrada Família. En parlem, parlem del dia que s'ha sabut que Barcelona tindrà un nou museu de Gaudí al Col·legi de les Teresianes, que no sé si explicaran aquesta història o no, però ara mateix farem un safareig històric o arquitectònic amb l'historiador de l'art i museòleg de Guàrdia del programa, amb el Damià Amorós. Damià, bona tarda.
4: Què tal, Marc? Com anem?
2: Què tal? Bona tarda. Benvingut. El nom que hem de tenir present és Pepeta Moreu. Aquest
4: sí,
2: és el
4: senyor.
2: Nom
4: Pepeta
2: del gran
4: Moreu,
2: amor...
1: Pepeta
2: Moreu.
1: Moreu.
2: Del gran amor de Gaudí. Ara hi anirem, però per comprendre una miqueta la dimensió de la tragèdia, a mi m'agradaria preguntar-te si Gaudí és, o va ser durant la bona part de la seva vida, aquest home atropellat, mai més ben dit. No, ho dir, en el sentit de que anava mal vestit...
4: Atropellat el dia 7, sí.
2: Vull dir que era un home que, a veure, que no te'l mirava si te'l trobaves pel carrer.
5: Que vol dir que anava com un rodamont.
2: Sí, sí. Mira, sempre havia sigut així?
4: No, tenim descripcions que fins als 63 anys tenia uns ulls blaus que artistes com Ricardo Piso, que era un dibuixant importantíssim de Tarragona, és a dir, que havia de ser el seu enemic número 1 per un ser reusenc i l'altre tarragoní, doncs ell el retrata d'una forma que diu que era un home elegant, ben vestit, que realment destacava sobre la resta. I és l'última part de la seva vida, que Gaudí, ja ho sabem tots, decau d'una forma estrepitosa, que jo crec que la Pepeta Moreu és el de tonant, però se li han d'afegir diverses coses que en podem parlar perquè acabi, doncs, el dia 8, ara farà 100 anys, estàvem a poca estona de que morís a l'Hospital de la Santa Creu perquè era per ells un captaire, un vagabund, una persona que no tenia recursos.
2: Que jo t'ho preguntava per dir, bueno, era un home molt atractiu, amb molt bona presència, per tant, sí. Pepeta Moreu podia haver caigut enamorada, però clar, ella té un perfil realment espectacular. La gent pot fer un tras de com era.
4: Clar, la vida de Pepeta Moreu, ella es comença, és a dir, es casa amb 18 anys, prové d'una família molt adinerada de Mataró, que tenen una fàbrica de sabó, i a sobre comercien amb un vaixell que es deia l'Antonio, amb oli, podien fer viatges a Àfrica, al sud d'Espanya, portar-lo cap aquí, i ella amb 18 anys es casa amb un bala perduda, que no cal ni recordar el seu nom, perquè fins i tot la maltractava. Sabem que la va maltractar i que la va deixar a Oran, al sud, al nord d'Àfrica, abandonada, amb un fill que, per desgràcia, es morirà amb 3 anys d'una liftèria. I ella va sobreviure una mica com a Casablanca, tocant en cafès, perquè ella tenia una formació musical brutal. I en aquella època una dona podia sobreviure sola tocant en cafès en aquella ciutat. Al poc temps després retorna a Catalunya, aquest és el període que ens interessa, quan es coneix amb Antoni Gaudí, però penseu que ella s'acabarà casant 2 vegades més, acabarà vivint a Sitges, morint poc abans de la Guerra Civil, I arribarà, senyor Marcelí, amb un personatge que és interessant, que serà un dels delegats de Paté a Catalunya. Sap la marca Paté de cinematografia?
3: Sí.
4: Els francesos,
3: sí,
4: aquests.
3: Sí, sí.
4: Doncs el seu home... El seu home acabarà sent un dels introductors del cinema, primer mut i després sonor, a Catalunya, en Gomis Vidal, i és una vida espectacular. Us l'he intentat resumir, fins i tot ella tindrà fills, aquests fills seguiran a l'empresa del pare. És a dir, realment curiós que fins i tot l'empresa Paté, aquesta Catalunya, quan s'instal·la, s'instal·la a la casa Batlló, que dius, home, no hi havia una casa millor, no hi havia una casa millor per anar-se a instal·lar que una dissenyada per Gaudí. És curiós, és curiós.
2: Bueno, fins i tot crec que, o sigui, que va tenir una vida realment complicada i desgraciada. En aquest episodi que ens explicaves que ella estava a l'Àfrica, que havia de sobreviure tocant el piano, ella va arribar a descobrir que amb aquest bala perduda que deies tu que s'havia casat, aquest home tenia una altra família, no?
4: A l'Argentina! Tenia una altra família a l'Argentina, i això és una dada molt bona, Marc, que serveix a la família Moreu Fornells posteriorment per anul·lar canònicament aquell casament. Perquè, clar, ja és poligàmia, és un delicte canònic, i en aquell moment ens serveix per anul·lar el primer casament, i és precisament quan s'aconsegueix anul·lar el casament que Gaudí entra en escena, perquè és l'any 78, quan ell, amb 26 anys, acaba de llicenciar-la, el rector de la universitat li dona el títol i diu, no sé si l'estic donant a un boig o un geni, només el temps ho dirà, i és aquell precís moment que ell comença a treballar a la cooperativa obrera de Mataró, on la Pepeta Moreu ja volta per allà, ja està en aquests ambients i comencen a conèixer-se.
2: Es parla molt de... o estem parlant avui explicant aquesta relació que no va fructificar, però sabem si va passar alguna cosa? És a dir, per exemple, pregunta...
1: Si van festejar.
2: Ell es va arribar a declarar o no? Ell, Gaudí. O sigui, li va expressar el seu amor?
4: Mira, tenim un paper molt... no tenim una carta firmada d'Antoni Gaudí, però una senzilla raó. Segurament jo crec que ell l'hagués destruït, i segona, l'any 36 tota la documentació de Gaudí es crema a la Sagrada Família, però sí que és cert que testimonis d'aquella època ens diuen que ell s'havia preparat física i mentalment, jo crec que s'havia mudat, s'havia agafat forces per anar-se a declarar. I en algun moment deu fer l'expressió, perquè ella li comunica ensenyant li un anell, segons testimonis de l'època, que ja està compromesa per una altra persona. I jo crec que és aquí on tots podríem entendre aquest Gaudí que, sumant unes febres, sumant alguns desamors, sumant altres problemes que ha tingut amb altra gent, es converteixi en un anacoreta que s'instal·la a casa seva al Parc Güell, i al final de la seva vida, el 1914, uns 10 anys abans de morir, poc més, es dediqui en cos i ànima a la Sagrada Família.
2: Clar, però vull dir que si va ser el seu gran disgust, aquí hi ha d'haver fet alguna cosa, perquè si ell només es muda, li escriu una carta i ella li diu que no...
1: Que vols dir que ja parlava. Pensa,
2: clar, vull dir que ja hi havia...
4: Sí que tenim constància que Pepeta Moreu era primer una dona molt atractiva, amb el pèl panotxa, ulls blaus, una dona per l'època devia cridar molt l'atenció, tenia unes dots intel·lectuals i musicals extraordinaris, i jo crec que és això el que Gaudí li va interessar, aquesta intel·lectualitat, aquesta experiència de vida que Pepeta Moreu portava, i quan ell anava a casa els Moreu, perquè hi havia una relació d'amistat entre les famílies, ho feia els diumenges, i era el dia d'anar a festejar. Potser sí que ell va intentar fer aquest festeig, i sabem que no, senyor Marcelí, això cap al 1880 es feia molt,
1: No, és el que s'havia de fer. Més bé que anàvem. No, però aquí la qüestió important que d'allò... Però què va passar que se li va passar pel davant l'altre pretendent?
2: Clar, perquè
1: com és que l'altre pretendent va arribar abans?
2: Exacte.
4: Jo crec que era la decisió d'ella, que l'altre es va avançar i devia agafar el primer.
3: Josep Caballol, això... era, no?
2: Però després del Caballol, no n'hi va venir un altre? És a dir...
4: Després del Caballol, ella queda viuda al cap de molt poc temps.
2: Clar, doncs aquest era el moment.
4: Clar, però Gaudí en aquell moment ja estava... Penseu que començava a ser ja cap a l'any 14. L'any 14 és un any de Gaudí molt important, que és el fracàs, les aigües que fa el Parc Güell. El Parc Güell havien de ser 62 cases. Sabeu quantes se'n van vendre?
1: Crec que una o dues, no?
4: Dues. Una amb el comptable de Güell i l'altra amb l'arquitecte, que era Antoni Gaudí. Imagineu-vos quin negoci va ser el Parc Güell. Ell va sumant tot això, i arriba un moment que també... important, la mort de tots els seus germans, del seu pare i la seva mare, i la seva neboda. Gaudí queda sol, sense una xarxa familiar. I això crec que va empitjorant la situació fins que últims mesos del 25 ja decideix integrar-se totalment a la Sagrada Família i anar a viure allà.
2: Per tant, tu d'aquest desengany amorós sí que li donaries, per treure alguna cosa positiva, el mèrit, per dir-ho així, d'haver-lo centrat en la seva obra?
4: Sí, segur. Penseu que el desengany és cap a 1885, fet i fotut aquesta data, i a partir d'aquí sorgeix la Casa Vicenç, les obres de la colònia Güell. Ell ja ha treballat amb la guanteria Comelles, que és un moment interessantíssim, que és quan fa una vitrina a Gaudí, la porten a París, i el comte Güell diu: qui ha fet aquesta obra? I és Gaudí. A partir d'aquí hi ha el detonant de la relació amb el seu gran mecenes. I venint per aquí, segueixen els Batlló, els Milà, tota aquesta gran burgesia. Clar, Gaudí era un paio, com us deia, de bon veure, un personatge que devia ser atractiu. Per això també la burgesia es fixa en ell, es fixa en aquest arquitecte que ve de Reus i que revoluciona l'arquitectura.
2: El Damià m'ha fet fixar en una cosa molt lletja, que crec que s'hauria de resoldre, que molt a prop de la seva família hi ha un bar que es diu Pepeta.
4: Oh, sí, senyor.
3: Oh, sí. Un bar que es diu
4: Pepeta.
3: Quina falta de respecte.
2: Està dedicat a ella. No és que es digui així.
4: Ha sortit a joc de cartes, aquest bar. Ha sortit a joc de cartes.
2: He mirat una mica la carta. Fan, no, té bona pinta. Vull dir, fan braves, fan coses per picar. Home, però és una miqueta de mal gust recordar-li...
5: Està a fregar-li per la cara.
2: El fantasma de Gaudí, que deu estar per allà, recordar-li aquest disgust cada dia.
4: Sí senyor, és una mica estrany, no? No m'imagino un bar Marta Ferrusola o una cosa així, eh? Seria estrany.
2: La figura de la Pepeta Moreu, més enllà dels que l'heu recuperat, és a dir, tampoc no ha estat homenatjada, no ha estat molt reconeguda.
4: És un problema, Marc, de casa nostra, que moltes vegades les dones a la història no les veiem i realment han fet avançar la nostra cultura, la nostra història, la nostra tradició. Té alguna novel·la dedicada, molt fantasiosa, això sí, novel·les molt fantasioses, però un estudi de Pepeta Moreu, tota la seva obra, aquesta vinculació amb la música, amb Sitges...
5: Però ella no era compositora. No era compositora.
4: No, era intèrpret. Era intèrpret. Sí, pianista. Bueno, principalment pianista.
1: I després aquesta introducció que va fer del món del cinema, per tant, és una figura destacada.
2: És una dona interessantíssima.
4: Totalment. És una dona impressionant, que va tindre aquests quatre fills, un que pobre es va morir, però els altres van tindre els seus hereus, i encara ara hi deu haver descendents de la Pepeta, de la Pepita Moreu. Vull dir, hi ha gent que ens deu estar escoltant que estem parlant de la seva besàvia, de la seva àvia.
2: Parlàvem d'aquest moment que va haver-hi aquest desencís, és a dir, que la cosa no va quallar, però vull llegir a La Vanguardia, que feien precisament una peça sobre aquesta qüestió, i citaven el germà de la Pepeta Moreu, que ella deia, li havia explicat moltes vegades al germà, per això ho explicava ell, que no volia cap relació amb Gaudí, perquè tenia mocs al bigoti.
5: Va.
2: Ho he llegit tal qual avui. No, ho diu La Vanguardia, eh? Ho he llegit tal qual avui,
5: Pots comptar el germà.
6: Sempre tens ganes de fer mal,
2: eh? El germà diu que la Pepeta... El germà diu que la Pepeta ho deia. Jo no havia estat amb aquest home que té mocs al bigoti.
4: No ho he volgut treure, Marc, perquè Gaudí, clar, era un odinoi, però sí. El germà petit de la Pepeta Moreu comentava això moltes vegades, que aquell home tenia aquest defecte, aquest petit defecte.
1: Bueno, però que tenia mocs enganxats.
4: Sí.
1: Com que ho dit, però això només ho diu el germà de la Pepeta Moreu, no?
4: Sí, és una aportació que ens fa ell, que tampoc tenim proves relacionades.
2: Sí, però ara aquests dies...
1: Una aportació que hi veig una intenció de desacreditar...
6: Exacte.
2: Sí, fer mal. Però aquesta imatge ja no ens la traurem del cap, i aquests dies, quan es parli de Gaudí, jo només veuré els moquets enganxats.
1: Va.
5: És una mala persona.
2: Ho diu un familiar directe de la Pepeta.
5: Jo encara diré més. La sort que va tenir Gaudí, que aquesta dona li digués que no es volia...
2: Bueno, ell volia...
5: Va fer una gran sort, perdona que t'ho digui, perquè si s'hagués casat, adéu-siau, Sagrada Família. Adéu-siau, 50.000 euros.
4: Pensi, senyor Marcelí, hi ha una cosa que és important. Gaudí comença la Sagrada Família el 1883. Sí. I sabem que la declaració d'amor és el 85. És a dir, segurament ja hagués començat la Sagrada Família.
5: Però no l'hauria acabat. Ni la meitat no l'hauria fet.
4: Aquí està. Segurament la vida familiar li hagués pres...
6: Hem de buscar la culpa de les dones.
5: No, perdona un moment.
6: No, ell, tu, Damià, no.
5: l'abuelo. Què passa amb l'abuelo? L'abuelo te diu una cosa, que si no, si s'hagués casat ja veig amb ella. Escolta'm, Antoni, que el vàter, que no va ser embossat el vàter, ara canviem...
6: No era lampista tampoc.
5: Sí, no. Ara la tauleta...
1: No veig, Antoni, que ho dic.
5: Balla la tauleta de nit, a veure si me'l pogués... Tu que hi entens, arregla'm una mica. Mira aquesta paret que escolta.
1: Bueno, va, deixa de fer teatre, que...
5: No.
1: Li encanta fer teatre.
5: Home casat, burro espatllat, i això és el que li hauria passat a Antoni Gaudí, amb la senyora Pepeta.
2: Bueno.
6: Veus?
5: Bueno, Damià... Què dicho?
6: Damià... Com s'acaba sempre tot,
1: he dicho, perquè no sabia com acabar-ho, he dicho, que és la manera d'acabar-ho.
2: Dic gràcies per...
5: Tinc raó o no tinc raó?
1: No,
2: de pura veritat.
6: Tenim un historiador i vostè ha d'acabar així, d'aquesta manera.
1: Està acabant fatal. Que, per cert, estarà amb nosaltres dimecres.
2: Anava a dir, ens veiem d'aquí un parell de dies, perquè
4: dimecres...
2: Moltes coses
4: a comentar. I a més, penso...
1: Digues, Antoni.
4: No, a l'hora que ens veurem ja haurà mort Gaudí, ja farà 100 anys. Que no sé si ho heu vist, que amb el Caso estem fent aquesta recreació de minut, quasi.
2: Sí.
4: I ara encara, ara ja l'han trobat, eh? Ara ja saben on és. Ja saben on és, que és l'Hospital de Santa Creu.
5: Que avui... Sí, perquè el clínic estava ple. No aneu al clínic?
4: Li buscaven, eh?
1: I la pregunta és quan no està ple el clínic.
2: Sí, exacte.
5: Va agradar la millor tradició.
1: Estava ple quan va morir Antoni Gaudí, però avui, avui també està ple, eh? No hi ha un llit, eh?
5: Has de pensar que és de la Sagrada Família. Van dir, deixeu-nos veure fins als morts.
1: Fixi's, han passat quants anys? Han passat 100, no?
2: 100, clar.
4: I l'Hospital de Sant Pau en obres, imagina't.
1: Mira, i el clínic està igual. I a Sant Pau...
5: Santa Creu!
4: Encara era la Santa Creu.
1: Ets de veritat.
2: Tota la setmana de ser així, això serà insuportable.
5: Era la Santa Creu encara.
2: Damià, ens veiem d'aquí un parell de dies i gràcies per aquest repàs de safareig.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Abraçada.
1: Només has trucat al Damià per això.
2: Ja està.
1: Home,
2: la dona...
5: I els mocs.
1: Home, a veure, hi ha un munt de coses a comentar d'Antoni Gaudí.
2: La dona que va abocar...
1: De la façana, que avui, per exemple, he llegit que la façana principal, aquesta façana...
5: La que d'anar al davant.
1: La de la, que és la de la passió, no?
4: La de la glòria.
1: La de la glòria. Aquesta he llegit que fins d'aquí 10 anys no estarà acabada, eh? Això va per llarg, eh?
4: Cert.
5: Bueno, quin mal hi ha.
1: Bueno,
4: a més, penseu que hi ha les obres del carrer Mallorca fins al carrer Aragó.
5: Tota terra!
4: L'expropiació, clar,
5: hi ha
4: una problemàtica.
1: Això ja m'agradarà veure-ho, també.
5: Tot ha d'anar a terra.
4: També, també.
1: Ja m'agradarà veure-ho.
5: No, ja t'ho dic jo.
6: Escolta, no marxis, que tenim una nova dada. Que l'Anna Spà, una noia que ens escriu...
1: A veure què expliqueu, també.
6: Que a Mataró sempre s'ha comentat que a casa la Pepeta Moreu, això comentaven, a casa la Pepeta Moreu, que quan el convidaven a dinar els diumenges, la sopa de fideus que li feien se li quedava enganxada al bigoti.
5: Mare de Déu santíssima.
6: I a la barba, cosa que la Pepeta es veu que no li feia gaire gràcia. I a Mataró...
2: Per tant, hi havia, perdona, mocs i fideus.
6: Que la Pepeta Moreu té un carrer dedicat a Mataró.
4: Ah, molt bé.
1: Per un moment pensava que tenia un carrer dedicat al bigoti de la barba de Gaudí amb fideus. Sabem.
2: Jo, perdoneu, però tota aquesta setmana, quan parlem de Gaudí, jo només veuré això, eh?
1: Molt malament, la veritat és que...
5: I la Trinca li vam dedicar una cançó.

0: Què és això?
1: Ara la tornada!
2: Ja no puc aguantar.
3: Papeta, papeta.
4: Jo crec que això ja surt de... surt del rail.
1: Papeta, perquè sempre fas l'estreta.
5: Això potser ho pensava Gaudí.
0: Sí.
4: Bueno,
0: home, mare meva.
4: Para ja, para ja aquí la cosa. Àlex, gràcies.
6: Versió reconcentrat.
7: I ara sí.

Mr. Morrissey i els Eterns Smiths ens guiaran cap a l'últim tram de Reconcentrat, fins a les 8, amb mitja hora deliciosa que ve ara. I és la conversa que van tenir al Via Lliure, just uns dies després que jubilés Manuel Delgado amb Xavi Bundó. S'ha de jubilat com a professor a la universitat. Val molt i molt la pena. Té a veure també amb el tema que estem tractant avui al Reconcentrat, la visita del papa Lleó XIV. Manuel Delgado, amb Xavi Bundó, al Via Lliure, al Reconcentrat.

0: sense fi.
1: Si no fos Manuel Delgado, no hauria arribat com ha arribat, que és que ha arribat amb presses, pobre, havent-se... No sé si s'ha oblidat o és part de l'exhibició del propi Manuel Delgado, que sempre és una persona que fa coses que mai t'esperes. Aquests últims dies ha estat notícia, perquè ja fa un temps que ho sabem que seria així, però ha fet la seva última classe a la universitat. Ell ha estat un dels professors més brillants d'antropologia a la Universitat de Barcelona, ha creat moltes vocacions, i nosaltres hem pogut gaudir moltíssim a la ràdio durant molt de temps, fins a l'època de la pandèmia, que jo recordo una conversa en què em va dir no sé què més vols que porti en aquell moment. Com estàs, Manuel Delgado? Bon dia.
2: I realment, lo de la posta en escena... Sí. Observa el detall que implica, per exemple, venir amb el pijama sota. Que
1: ja. Però portes el pijama o no?
2: Mira, guaita.
1: Ah, sí? Sí, mira. Ah, sí, mira, m'està ensenyant el pantaló de pijama, eh?
2: Sí, sí.
1: Perquè has tingut tanta pressa que has hagut de sortir...
2: Tot això estava perfectament preparat. Inclús que t'ho ensenyés ara.
1: No, està molt bé. És la teva... Bueno, és el xou, no? Uh-huh. Que ja ens tens acostumats. Això és el que encandila també els teus alumnes. No presentant-te en pijames, suposo que no. Que no ho has
2: com
1: fet.
2: Com que no?
1: Ah, sí, ho has fet?
2: Mira, inclús hi ha fotografies penjades, però l'any, el curs passat, a l'assignatura justament religiosa, els estudiants van decidir acudir en pijama a classe.
1: Uh-huh. Ells?
2: Sí.
1: No fomentats per tu?
2: No. Em van dir que pensaven fer això i tal, que van dir que si m'hi volia apuntar, i evidentment els hi vaig dir que, com podien comprendre, no pensava anar en pijama a classe. Uh-huh. Però, bueno, i clar, jo ja anava amb un jersei i tal i qual, i quan tots finalment van voler fer-se una foto, tots en pijama, doncs vaig descobrir que jo també el portava a sota. Això és completament cert, diguem-ne.
1: Això està molt bé. Escolta'm, Manuel, un moment, ara et preguntaré per com ha estat aquest comiat de la universitat, perquè em consta que et vas emocionar moltíssim, però deixa'm passar per Madrid, perquè ja que tu has estat durant tants anys professor d'antropologia i el teu centre d'estudi, o el teu expertise, que en diuen ara, és la matèria religiosa, no? L'antropologia de la religió, no? M'equivoco, m'estàs fent
2: sí,
1: una mirada que no sé
2: ja
1: mai.
2: Es diu així, antropologia religiosa.
1: Antropologia de la religió. Avui s'està... Vaja, hem triat el millor cap de setmana, perquè el papa, que és el cap de l'Església Catòlica, és a l'Estat. Delgado, quan veus aquestes imatges, tu que has estudiat l'antropologia de la religió, on et porten? Què et fan pensar? Què et fan reaccionar?
2: Pues no sé. Doncs és... Crec que és, bàsicament, gent catòlica, que tenen un líder... i que ha vingut a l'Estat espanyol i que és molt que ho estan celebrant.
1: Mm-hmm. És una festa.
2: Clar, però aquest és de particular. Mm-hmm. A veure, jo estic al Consell de la Diversitat Religiosa, perdoneu, de la Generalitat, i sempre m'he manifestat en contra de la llibertat religiosa. I de la llibertat...
1: En contra de la llibertat religiosa i llibertat de culte, què vol dir això?
2: Pues que, a veure, què vol dir llibertat religiosa? Digue'm exactament...
1: No, a mi no em facis preguntes, Delgado.
2: És una pregunta retòrica, perquè està la que és la resposta. Digue'm exactament en quina mesura puc diferenciar la llibertat de culte amb la llibertat d'expressió. En quina forma aquesta cosa que està passant a Madrid no és una variable més de la llibertat de reunió i manifestació. Per tant, la idea de que hi ha un àmbit específic que pot ser perfectament perimetrat i que és l'àmbit religiós implica una curiosa discriminació que no està justificada.
1: No creus que és una discriminació positiva per les religions? No està pensada precisament perquè algú entengui que pots parlar amb la llengua que vulguis o pots trobar-te amb qui vulguis, però en canvi hi ha mirades, i això ho estem veient, una miqueta altives quan hi ha determinades demostracions religioses de religions que no siguin purament la catòlica.
2: Home, justament, mira, parlant d'aquest tema, sabem perfectament que és el que implica la islamofòbia. És més, ara l'última moda, bàsicament, és ficar-se amb els evangèlics. La qual cosa, la problemàtica no és única. Sembla que allò que té a veure amb la religió, la que sigui, és, per segons quins segments, una cosa inacceptable que de buscar de ser eliminada o restringida. I la veritat és que aquí no hi ha més que un col·lectiu humà que reclama drets d'ús civil d'allò que justament és l'espai públic que té com a funció fonamental convertir-se en el prosceni en què el grup, en què les persones i els col·lectius s'expressen.
1: Què és el més important que els has ensenyat als teus alumnes sobre antropologia de la religió? O què és el que més... Més t'hi has dedicat l'energia en poder-los ensenyar?
2: Doncs, bueno, de fet, ja t'ho he avançat. El meu esforç principal al llarg de 40 anys és advertir-los que parlar de la religió com el que deia, un àmbit exempt, perfectament segregable i clar, és inacceptable, i que no hi ha cap diferència entre religió i ideologia, i que qualsevol cosa que permeti, clar, jo els convido, va, definiu religió, i no hi ha cap definició que em puguin oferir que no pugui valer per qualsevol ideologia presumptament laica.
1: La religió és una ideologia?
2: Sí. Per atenció, això que evidentment és massa evident com per ser meu. Això justament és el que expliquen Marx i Engels a la ideologia alemanya per criticar els hegelians d'esquerra, que entenien que hi havia cert tipus de problemàtiques que podien ser atribuïdes a la religió. I per tant, a les idees religioses, amb el que Marx i Engels contestaven dient que això és com pensar que la gent s'ofega com perquè creu en la llei de la gravetat.
1: Com si fos una creença, no? De la gravetat.
2: Clar, jo el que els explico és que les creences no expliquen res, que han de ser explicades, i a partir no del que suposa que diuen, manifesten, creuen, sinó essencialment el paper que juguen amb l'esfera de les relacions socials, tant a nivell micro com macro, a nivell històric inclús.
1: Sí, jo me recordo algunes de les converses que hem mantingut amb el Delgado en tertúlia, i que n'he après molt, però vaja, sempre m'he quedat en un àmbit molt, molt bàsic, però algunes de les vegades que m'has fumut una castanya forta ha estat precisament quan he parlat de la creença. Perquè tu deies sempre que si feies una referència a la creença, tu suspendries a qualsevol dels teus alumnes, no? Perquè no és una creença, és una llei, és una realitat, no és, no és debatible, no? És a dir, qui està ara doncs fent la comunió no ho està fent perquè creu que allò és important, sinó perquè ho és d'important.
2: I tu com saps que creu alguna cosa? Mm-hmm. Acabo de sentir que és que hi havia gent que estava, diguem-ne, que estava amb els ulls tancats reflexionant. Mm-hmm. Com sabem que no estava dormint? No podem saber. És a dir, no podem saber què és el que creu la gent. El que pots tenir és un discurs que el que explica ho explica a posteriori, no a priori. És a dir, que la gent té la creença i l'ideologia bàsicament que li convé en funció de la seva realitat. La que s'acomoda per justificar a posteriori els seus actes. Complicat, oi?
1: Delgado,
2: complicat bàsicament perquè en definitiva és contraintuïtiu, perquè hem convençut que la gent actua en funció de les seves idees i no al revés.
1: Com va ser l'última classe que vas fer?
2: Aquesta? En què bàsicament saps que, o sigui, vaig arribar, jo sempre vaig amb bastó perquè tinc un problema al piramidal i tal, i l'última classe vaig anar sense bastó. I vaig dir, què? Veieu, avui no vinc amb bastó. Què és el que significava que hagués vingut sistemàticament cada dia amb bastó? Que igual era mentida. Que jo, en definitiva, em dedicava a explicar certes coses de les que el requisit és que fossin congruents. Però que el que jo explico, en el fons, explica molt poques coses. Perquè presumeix la idea de que les coses tenen un sentit i que, a més, jo, com a professor, tinc la clau que permet descobrir-lo, no? No és veritat.
1: Sí, l'últim dia els hi vas fer dubtar de si el bastó el necessitaves o no.
2: Clar. I els hi vaig
1: fer dubtar. De si tot és un teatre.
2: Una comèdia.
1: Una comèdia. Clar,
2: tu has dit, bàsicament, que el fet de que vingui amb el pijama per sota podia ser...
1: Un perfectament...
2: xou. Un xou. I si ho fos? Quina diferència hi hauria? Tu, o sigui, tu no pots saber què és el que la gent pensa. Va, vinga, què penso?
1: No t'ho diré.
2: És que no pots
1: saber-ho. És impossible, saber-ho. És impossible.
2: Tu bàsicament saps...
1: Jo sí que ho penso, sí que sé què penses ara mateix. Si em mires,
2: En qualsevol cas...
1: Ho sé perfectament.
2: Tinc prou habilitat per aconseguir...
1: Estàs pensant que m'he fet gran.
2: Saps per què? Perquè jo també, tu, perquè són molts anys, tu. I divisa amb el cabell més blanc i dius, hosti, doncs com em deu veure aquest home a mi? Llei de vida.
1: Et veig estupendo. No has vingut amb bastó? O sigui que...
2: No, perquè no he tingut temps. I amb prou feina he tingut per posar-me els pantalons.
1: Escolta, deixa'm, una de les coses fonamentals de la última classe del Manuel Delgado, jo abans deia que és un home que tothom que li ha donat classe em diu el mateix, és un gran creador de no em surt la paraula, de vocacions. Has creat antropòlegs, o sigui, d'antropòlegs que la vocació d'antropòleg, per la passió amb què ho expliques, per com desquadres els pensaments de molta gent i de cop els hi fan reflexionar cap a una direcció que no havia volgut o que no havia pensat mai, no? Una de les coses que tu vas fer l'últim dia és anar sense bastó per descol·locar, suposo, també dient, bueno, i ara què? No? El necessitava o no el necessitava? El necessito ara o no el necessitava abans? Però ells et van respondre amb una cosa que no sé si et va descol·locar, que és que no et van deixar entrar a la facultat.
2: No. A veure, jo anava a classe. I, de fet, bueno, realment va ser molt emocionant perquè evidentment no m'ho esperava. I hi havia els estudiants de l'assignatura i gent que s'havia apuntat esperant-me. Clar, doncs imagina't. I em van dir, a més, em van esperar en petards.
1: En petards.
2: I amb una barricada. No va de broma. Si mireu una fotografia, mm-hmm. el que fan els estudiants quan jo arribo, bàsicament, és tancar-me, és barrar-me el pas. Mm-hmm. I això té a veure, bàsicament, amb el que havia sigut pràcticament una de les darreres classes, en el que després de dir-los que anar a manifestacions és inútil en relació a la raó per la qual hi anem, un dels últims, la setmana anterior, havíem anat a una manifestació per defensar l'Àgora Andrés Benítez a la Rambla del Poblenou, prop de la Rambla del Poblenou, que efectivament era inútil. I jo els explicava bàsicament que no estàvem allà per allò. Estàvem per una altra cosa.
1: Què és?
2: No ho sé. Mm-hmm. Cadascú sabrà perquè sap. Però no era per defensar un espai. Perquè segurament aquest espai acabaria desapareixent igual. Anàvem per una altra cosa, que és el que explico quan els dic que jo sempre és el mateix. No, el primer dia hi ha un poble on cada cop que hi ha sequera treu una Mare de Déu a passejar. Sí, vale, jo sempre ho explico. Per què ho fan si no ha plogut mai? Perquè és per una altra cosa. I els hi vaig dir que aquí a classe...
1: I l'altra cosa no sabem quina és.
2: Home, és una cosa que...
1: És el misteri.
2: És una cosa que és el que s'ha d'esbrinar a través de la recerca.
1: O és la comunió.
2: No ho sé. S'ha d'esbrinar en cada cas. S'ha d'anar sobre el terreny i fer una recerca que t'impideixi dir la xorrada que sempre diuen en primera instància i que t'agraeixo que tu no hagis dit, bàsicament, que és que per qui creuen o perquè és un costum o perquè és una superstició o perquè, perquè són imbècils.
1: Sí, però tu, dels coneixements que has intentat traslladar també als oients d'aquest programa, recordo que l'època del 2017, quina època aquella, i de les manifestacions prèvies i post i tal, feies una comparativa entre l'àmbit religiós i les protestes al carrer, no? I deies, això també és una mena de comunió, això també és igual que a l'àmbit religiós, quan tu vas a una litúrgia religiosa, et mires els uns als altres i d'alguna manera no és que pensis el mateix, però hi ha alguna cosa que et connecta a les manifestacions de forma similar. Quan tu deies això de treure la verge, encara que no hagi plogut mai, o vas a fer una protesta al carrer, un grup de 100, 150, 200 o 50.000, hi ha un reconeixement comú. Que és, estem, en principi estem aquí per això.
2: Home, què creus que estan fent ara mateix a Madrid? Doncs adonar-se'n d'una cosa que no sempre estan segurs, de que realment són molts.
1: Mm-hmm. I que no estan sols.
2: I que no estan sols, clar. És que quina diferència hi ha? Que evidentment que hi ha una diferència de contingut, òbviament. Però al capdavall, la lògica que permet establir, ei, tu, no estem tan penjats, tu. Els catòlics no som una minoria tan marginada. Hòstia, som molts, tu.
1: Però això se'n perdona, Delgado és el mateix que en un camp de futbol.
2: Òbviament. Mm-hmm. Clar, és que, o sigui, deixant de banda...
1: O una ballada de sardanes...
2: En qualsevol oportunitat en què de sobte la gent, per la causa que sigui, deixa casa seva i es troba a l'intempèrie amb d'altres que més o menys senten i pensen el mateix que ell. Que sigui un carnestoltes, una cursa del Corte Inglés, o que sigui un acte litúrgic, o que sigui una manifestació en favor de la independència, és una qüestió que té a veure amb el contingut, però no amb la forma.
1: I llavors per què has fet antropologia religiosa si tu feies antropologia? I punt.
2: No, mira, el lloc on havien decidit fer la classe perquè l'aula ja no ens servia, jo vaig dir, no, jo vinc a fer classe. Algú va pintar darrere antropologia del ritual, perquè el que jo he fet sempre és antropologia del ritual. O sigui que jo suposo que a la facultat s'empadarien de que algú pintés això, però era antropologia del ritual. Jo no he fet mai antropologia de la religió perquè exactament no sé exactament què és el que haig d'entendre per religió.
1: Sí, després de tots aquests anys no saps què és la religió.
2: Perquè, no, és més, convido a que algú m'ho expliqui. Mm-hmm. I evidentment...
1: Però sí que saps què és un ritual.
2: Un ritual, sí, un acte repetitiu i obligatori en relació de, amb certes circumstàncies. Però, mira, l'última classe, el que els vaig dir és que el sentit que tenia l'assignatura és advertir-los de fins quin punt el ritual no és una qüestió que tingui a veure amb cultures exòtiques i remotes ni amb religions més o menys estranyes i amb la seva litúrgia. Té a veure amb la vida quotidiana. Allò era un ritual. Era un ritual de pas que implicava, bàsicament, que després d'allò, jo, bàsicament, el que entraria és amb el govern de les ombres. I els hi vaig dir que amb tot això, i amb aquests 40 anys, bàsicament, per què són? Perquè al davall soc conscient del que avui soc més conscient que mai, que sense vosaltres no soc res.
1: El teu ritual era anar a classe.
2: I el de l'Aïa era justament un ritual de pas. I després, clar, me canvia la vida, tens? Sí, després d'aquell muntatge, els estudiants tan bonic i tan emocionant, era un comiat.
1: Hi ha un comiat que, com deies, hi havien barricades, hi havien petards, hi havien pancartes al carrer, perquè no et van deixar entrar a la universitat, i va sonar música, també va sonar. I vau ballar. Batiato. No. Volio vederte danzare.
2: Perquè això era coherent. L'assignatura d'antropologia religiosa, la referència als desvitjos iròbacs i la manera com Batiato els hi ret homenatge...
1: Aquí?
2: Els desvitjos iròbacs.
1: Desvitjos iròbacs.
2: Sí, és una confraria sufí que és la que apareix al·ludida a la cançó i que és una... És un tipus de pràctica extàtica relativa a l'èxtasi en què la manera d'arribar a la comunicació amb la divinitat és
1: donar
2: voltes i assolir un estat, bueno, realment de trànsit. Mm-hmm. I era una forma de retre el seu homenatge. Sí. I en última instància, perquè el més important del que havia explicat a l'assignatura era que, diguem-ne, que les paraules no valen res i que en darrera instància el que únicament que val justament és el nostre cos i que en aquell context en què no se sabia què dir, algú va pensar que el millor és que balléssim. Mm. Què no vas a dir? Vinga, plega ja, Delgado.
1: Clar, perdona, Delgado, quan ara deies que el ritual, tothom té el seu ritual i alguns són compartits...
2: No, ui! Mal, el ritual sempre és compartit. Si sí, no és compartit, és un símptoma neuròtic.
1: Però hi ha gent que fa cada dia la mateixa cosa per mantenir-se connectat al...
2: No. Si és una cosa teva, no és un ritual, és una puta mania.
1: Vale, d'acord. Quan és col·lectiva és un ritual.
2: Però sempre és col·lectiva.
1: D'acord.
2: Encara que estigui sol.
1: El teu ritual bàsic dels últims quants anys han estat de...
2: 40.
1: Era anar a una classe i parlar amb els alumnes. Si això es va acabar, quan va ser?
2: Pues mira, fa el 28 de setembre, el 28 de juny, de maig, perdó.
1: De maig, el 28 de maig, fa dues setmanes. Si tu no tens aquest ritual, que era el que ha explicat la teva vida durant 40 anys, ara què és la teva vida, Manuel?
2: Bueno, jo havia pensat una cosa per l'estil, amb el tema de la música, però pensava fer-la a l'aula. El que no sabia és que em preparaven la classe fora. I ara, el meu ritual, pues no sé, suposo que... Podré anar... Puc anar a mirar obres o a donar-li menjar als coloms, no sé. No ho sé.
1: De fet, tu no dius que t'has jubilat, que t'han jubilat.
2: Home, clar.
1: Tu no volies.
2: No ho sé, ara diuen que hi ha una llei que igual està al caure, que igual hagués pogut agafar, en què es jubila als 72 anys.
1: I tu quants en tens?
2: 70. Ja. No sé si m'hagués agafat.
1: Si haguessis pogut, haguessis seguit fent classe?
2: És que... Saps què passa, Xavier? Que si jo, diguem-ne, puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic, és que he explicat coses que ja no estan de moda. Ara, diguem-ne, en aquest àmbit de l'antropologia religiosa, ara no sé què parlen de l'espiritualitat, sembla inacceptable des del punt de vista de la tradició intel·lectual i acadèmica de la que formo part. I aleshores jo sé que el que explico és antic i m'agradaria fer-ho justament perquè és antic. Perquè a més es dona d'una forma antiga, sense PowerPoint i a més entenent

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
4: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
3: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
4: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
5: Estan tot el dia fent exàmens i proves. Clar, llavors, clar, no venen a classe perquè tenen prou feina de fer-la a casa. I, evidentment, clar, jo porto 40 anys, tenen les tutories al bar. Però atenció, no rotllo profe enrotllat, sinó perquè entenc que jo no puc atendre a una persona, sobretot si és una tesi, un treball tal, en un despatx. Doncs clar.
6: Per què no pots atendre una tesi o un despatx?
5: Sí, perquè cada cop que, diguem-ne, que dono una referència biogràfica, tinc la impressió de que estic donant una, que estic fent una recepta. Com és esto? O sigui, no, hi ha una cosa personal. Si tu fas una tutoria, estem parlant bàsicament no d'una qüestió administrativa, sinó d'una qüestió que té a veure amb la recerca, que és una cosa molt seriosa i d'una gran responsabilitat. Sí, tens que parlar-li a la gent a la cara i la gent que parles té que seure al teu costat, no davant teu, amb una taula al mig. Bueno, però és igual. El que dic és que jo sé que sembla tonteria, però no ho és. El paper institucional que tenia el bar de la facultat s'està perdent, perquè justament s'està perdent la presencialitat.
6: És que ara això em fas pensar, Delgado, i em va molt bé que hi siguis aquí, per això, perquè tu que has estat professor durant 40 anys, ara mateix hi ha un debat educatiu a Catalunya. Important. Bueno, no sé si hi ha el debat educatiu. Hi ha uns professors protestant, això sí que ho sabem. Hi ha una falta de confiança social, a vegades, sembla que sigui així, en el paper que està tenint l'escola en l'educació dels nanos. Amb aquesta crítica que has fet, aquestes formes modernes, no sé si dir-ho així, de l'educació, la pantalla, les competències, la valoració continuada, tu com ho veus?
5: A veure, són dues coses distintes. Una altra cosa és els continguts del que seria el discurs pedagògic. Mm. A mi, francament, que em vingui el meu net i que em digui que li han ensenyat una cançó al col·legi que diu, hola, iaio, com estan les teves emocions? Dic, hòstia, no ho faltava tu. Ah, o sigui, jo crec que és un error gravíssim aquesta mena d'èmfasi que es fa amb la dimensió, entre cometes, interior dels individus, que moltes vegades els hi fa oblidar la dimensió col·lectiva de la seva experiència com criatures, inclús. Per tant, reconec obertament que sento antipatia i desconfiança amb aquest èmfasi a les emocions. Això és una qüestió que té a veure, bàsicament, amb per estar anant les coses en l'àmbit pedagògic en general, segurament arreu. Una altra cosa és el tema de les protestes. En aquest sentit, jo no tinc criteri. Jo passo davant d'un lloc, tu, i veig uns pavos, una pancarta, i t'ho pregunto, que és que ni pregunto per què estan, diguem-ne, amb aquella pancarta davant d'aquell lloc, tu. Tenen raó, i punt. Jo si veig una persona, si veig un grup amb una pantalla, amb una pancarta, ja se m'ha acabat, diguem-ne, el tema. Tenen raó. Evidentment.
6: Tens empatia ja amb qui sigui.
5: Clar que sí.
6: Perquè han perdut el seu temps per trobar-se conjuntament i declarar públicament alguna cosa.
5: Ja està. I a més, han entès una qüestió molt fonamental que també intento ensenyar-los. En un món en què la gent creu tant en la llibertat individual i amb el seu judici autodissenyat i conseqüència de la seva consciència personal, els dic, bàsicament, que rebel·lar-te contra la justícia no és mai un acte de llibertat. És una obligació. És més, és el més sagrat dels deures. Aquesta ha sigut, bàsicament, la lliçó principal. Que el que fem és per obligació, sobretot rebel·lar-nos.
6: Ens hem de rebel·lar contra la IA?
5: A veure, això estem... O sigui, estem és que cada dos per tres estem igual. De sobte apareix qualsevol conya que ha de canviar la civilització. A veure, hi ha coses que evidentment canviaran i a les que segurament la societat s'hi adaptarà. Que s'adaptarà...
6: Delgado,
5: si...
6: però no em diguis això, perquè tu portes 40 anys. Allà has vist l'entrada dels telèfons mòbils, has vist l'entrada de la tecnologia dels ordinadors i has vist el canvi d'atenció, d'interès, etcètera, etcètera, dels alumnes, segur.
5: Però t'estic dient que jo atribueixo bàsicament la responsabilitat del que és, per exemple, l'absentisme educatiu.

0: educatiu l'atribueixo bàsicament a la no presencialitat i als campus virtuals, que evidentment, que clar que són perquè impedeixen justament el contacte cara a cara. Però a veure, l'intel·ligència artificial, home, a veure, no sé, a mi, per exemple...
1: Si tu t'enviaran un treball, sabràs diferenciar-ho?
0: Home, ai, perdona, escolta'm, tu, és que el problema està que el tanto amb això de la IA, perquè s'equivoca, eh? Hosti, per favor, jo ho tinc penjat, tu fa apenas mig any sortia que estava mort.
1: Tu?
0: Sí, t'ho prometo.
1: Tu ets mort, segons la IA.
0: Sí. Ah. Jo em parlava en temps passat i bàsicament deia que m'havia mort a l'agost del 24, t'ho prometo. Ma, clar que es veu, per què? Sí, perquè es veu, perquè es nota. O sigui, quan veus una cosa molt ben redactada i a més incorpora dades que són arbitràries, dius, sí, jo almenys crec que me la donaria, però cuidado. No estic en contra, és que en primer, que perquè ja estic en contra si és rellevant, però és veritat que, per exemple, per saber segons quines coses que abans t'obligaven a fer una inversió a internet i tal, doncs ara ho tens més fàcil perquè t'ho diu. En aquest sentit, doncs va bé. Ara, jo francament, no sé, jo crec que s'exagera, que a dos per tres torna a patir. Hi ha una mena de col·lapse civilitzatori que implica que hi ha qualsevol conya que automàticament canviarà el món. I al final, ja veus com canvia el món, tu. Com canvia el món, bàsicament, amb coses com les que està passant, per exemple, a Palestina. Ja, intel·ligència artificial, tu. A veure com ho arregles. L'escàndol de l'explotació, l'escàndol de l'exclusió, l'escàndol del racisme, tot això que hauria d'indignar-nos, en quina forma pot ser modificat per la intel·ligència artificial? És una joguina. Evidentment que pot tenir conseqüències, però jo què sé, no preocupis que el que no faran mai és deixar sense feina massa gent, perquè no poden administrar els que manen un augment de la inestabilitat i del descontentament. Ja buscaran la fórmula.
1: Està parlant el comunista ara.
0: Bé, clar, perquè el sistema és astut. Deien, la intel·ligència al poder, que deien al maig del 68. Hosti, la intel·ligència, creu-me que està al poder, tu. No hi ha cosa més imaginativa que el poder.

0: Si me das a elegir entre tú y tus ideas, ay, amor, me quedo contigo.
1: Clar.
0: Doncs tu has tingut idees molt fortes, però la persona passa davant de les idees, sempre.
1: Asseverat. Sempre aquí he pogut i defensar que la nostra, la finalitat còsmica i transcendent, i ho saps perfectament que ho penso, perquè no he fet altra cosa que repetir-ho, de l'ésser humà, el planeta, és quedar bé. És a dir, és estar a l'alçada d'aquells dels que depens. I que, bàsicament, són els que diran si tu ets una persona acceptable o no, i els que t'estimaran o no. Aleshores, clar, el principi segons el qual la gent actua en funció de les idees és equívoca. Perquè, diguem-ne, d'on trec jo? Per què penso el que penso? És espontani? Puc triar-lo? Diguem-ne, si de sobte un determinat moment vaig seguir una via inclús militant, per què és? Perquè un dia determinat vaig rebre algun tipus d'il·luminació?
0: Per quedar bé.
1: Perquè algú em va dir alguna cosa a cau d'orella que d'una forma o altra em va fer pensar que igual tenia raó i s'adequava justament al que em passava. Però, clar, si no tinguis cap dubte, diguem-ne, entre la meva ideologia i la meva família, creus que jo triaria? Perquè les meves idees són la conseqüència i no la causa de les meves relacions personals, humanes, col·lectives, i per tant, clar, és el que deia...
0: Primer van les relacions humanes i després va la...
1: Però això ho deia Groucho Marx, oi, que jo tengo mis principios i si no le gustan... Ah, que sí?
0: Los Chunguitos i Groucho Marx, com a centre neuràlgic d'un pensament. Delgado, mira, jo és que crec que necessito una sessió d'un altre dia, que puguem parlar més àmpliament, perquè ja portem una estona, però jo necessito xerrar, vinguis en pijama o sense, i preguntar-te més coses, perquè ara el meu dubte és que nassos faràs.
1: Pues mira...
0: Anar a mirar obres.
1: No, venir a la ràdio sent convides i aquí tal, i passar la xerrada
0: bueno,
1: i tal.
0: Bueno, hem estat a punt que no vinguis a la ràdio, encara que t'haguem convidat.
1: Però veus? Clar, no sabràs si és veritat, però podries imaginar-te, diguem-ne, que estigués a casa tranquil·lament treballant en l'ordinador i que de sobte, jo que mires per casualitat el correu, i et diuen, ei, t'estem esperant. I dius, hosti, i vinguis amb un taxi amb el que has hagut de negociar, però no arribaves perquè sabies que hi havia obres aquí davant. I que m'ha cobrat 15 euros. Veus?
0: 15?
1: 15 euros, des de Fort Pien. Però veus, el que intento explicar és que el que ens determina és això. El que ens determina, bàsicament, és que jo tenia un compromís amb tu i estava obligat a venir.
0: Entre les teves idees, que són molt importants, i tu, jo també et trio tu, Delgado.
1: Ja.
0: Gràcies, Manuel.
1: Gràcies a vosaltres, sempre.
2: Reconcentrat. Atenció, si us plau. Es prega la presència en aquest estudi de l'únic i inimitable Sergi Embudio, que comença el món a RAC1.
3: Bé, més enllà de la tonteria, tanquem el reconcentrat. Va, arriba el gran Embudio amb el món a RAC1 edició Sant Joan. Marxem amb un tros de tema dels Sueis, que es diu Someday we will dream about today. Aviam si és veritat, algun dia somiarem amb el dia d'avui. Que tingueu un gran dia de Sant Joan, un gran dimecres, i que sigueu feliços. Ens escoltem ben aviat. Molt aviat, eh? Au, adéu. Fins ara. Que vagi bé.

0: Avui tenim per endavant un matí estrany, perquè el de Sant Joan acostuma a ser un d'aquells matins que avança com a càmera lenta, perquè la nit potser ha estat llarga, tot i ser una de les més curtes, perquè les criatures estan de vacances, perquè ja han sortit les notes de la selectivitat, perquè fa calor, i bàsicament perquè, per fi, hem creuat el marc de la porta de l'estiu i ja hem entrat oficialment a la que molts considerem la millor estació de l'any. Però, mentre Catalunya es va despertant aquesta hora a poc, mentre encara flota en l'ambient certa olor de pólvora i les brases de moltes fogueres encara desprenen escalfor, a Madrid, en canvi, el foc està més viu que mai i el clima ja fa força temps, això és una cosa de ja fa força temps, que és irrespirable. I aquest matí en viurem un nou capítol, en viurem un nou episodi, però no serà un simple episodi més. No, perquè avui serà la primera vegada que Pedro Sánchez doni explicacions en seu parlamentària sobre la multitud de casos de corrupció que l'envolten. Avui li toca al president del govern espanyol donar la cara. A més, serà l'última gran sessió del curs polític al Congrés dels Diputats. Llavors s'aturarà fins al setembre. Serà l'últim cara a cara, per tant, d'aquesta temporada política entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i tota la resta d'arc parlamentari, perquè Pedro Sánchez arriba a aquesta sessió amb el Congrés més hostil des que és president. Sánchez s'explicarà tot just 48 hores després d'una sentència històrica que ha condemnat un exministre seu a 24 anys de presó i tot just poques hores abans, aquesta mateixa tarda, d'un altre fet històric, que la seva dona, Begoña Gómez, hagi d'entregar el seu passaport perquè un jutge considera que pot fugir del país amb l'ajuda d'un grapat de policies. Ho seguirem amb un ampli dispositiu al Congrés, perquè no se'ns escapi res, ni a l'hemicicle, ni als passadissos, ni al lloc, amb Jordi Armenteres, Arnau Mañé i Adrià de les Heres. Tot arrencarà a les 9 en punt del matí, d'aquí 58 minuts. Amb ells, des d'aquí, els habituals dels dimecres. Ana Gómez, Xavier Melero, Ramon Rovira, Ferran Casas i Laura Rossell. Ah! I a quarts de 12, pràcticament quan arribem al migdia, irrompran a l'antena el Benet Íñigo, l'Esteve Giral i el Joel Penya, perquè avui també donem el tret de sortida a la temporada castellera, en directe des de la plaça del Blat de Valls, la Colla Vella, la Colla Joves i tota la tropa dels castells de RAC1. L'inici del matí potser serà estrany, però les bones tradicions, si us plau, que no ens faltin. Ni avui ni mai. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 24 de juny del 2026, Sant Joan.
2: I avui s'espera un dia de Sant Joan marcat per la calor, amb temperatures que seran tan altes com ahir, amb sol al matí i alguns ruixats de tarda al Pirineu.
0: I pel que fa al trànsit, es nota que és festiu i sobretot que encara és molt aviat i no hi ha absolutament cap incidència a les carreteres catalanes. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Catalunya tanca una revetlla de Sant Joan, pel que sabem hores d'ara, tranquil·la i sense incidents destacats, tot i celebrar una de les nits més especials de l'any en plena onada de calor i amb un risc d'incendi disparadíssim a molts municipis d'arreu del país. Segons les dades provisionals, no hi ha hagut cap incendi de grans dimensions ni tampoc hem hagut de lamentar persones ferides greus, insistim. El balanç dels Mossos d'Esquadra, dels bombers de la Generalitat i del Servei d'Emergències Mèdiques encara no és ferm, és provisional, però a hores d'ara podem celebrar que els grans protagonistes de la revetlla han estat les coques, les sobretaules llargues, les festes de platges i places de tot el país i els petards i les fogueres, per sort, controlades. Les últimes dades facilitades pels serveis d'emergències han arribat arribat de plena matinada. Durant el matí ens arribarà el balanç definitiu i, evidentment, només rebre'l actualitzarem tota aquesta informació aquí al Món RAC1. Però, com us estàvem explicant, a hores d'ara, d'entrada, el gran titular d'aquesta nit és que la revetlla més calorosa dels últims 20 anys no ha deixat cap gran foc, cap gran incendi. Això és una grandíssima notícia perquè aquest era un dels principals temors dels bombers. Catalunya es va plantar a les portes de la nit de Sant Joan amb un risc d'incendi molt alt, a més de 100 municipis d'arreu del país i amb l'alerta de nivell alt en mig miler de poblacions més. Per això, més d'un centenar de municipis van decidir ahir, al llarg del dia, prohibir un dels elements més típics d'aquesta festa, com són les fogueres. Segons aquest balanç provisional, insistim, els bombers sí que han hagut d'actuar pels clàssics petits focs a contenidors, a papereres i a mobiliari urbà, també per alguns focs de vegetació, tot i que molt menors. Els incendis que més han ocupat els bombers aquesta nit ha sigut a Mora d'Ebre, on han cremat uns contenidors de runa, i a Tarragona, a la platja de la Mora, on les flames han cremat 800 metres quadrats, però res més, insistim, balanç provisional a aquesta hora, provisional i molt positiu, pel que sembla. Fins a les 12 de la nit, el cos de bombers ha rebut uns 615 avisos per petits incidents. Les comarques que n'han registrat més han sigut, com és habitual, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Maresme. Com dèiem, la immensa majoria han sigut per alguns petits incendis, però també hi ha hagut una quarantena de trucades per accidents de trànsit, inundacions o salvaments. Tot plegat després d'una revetlla que es recordarà per l'extrema calor que va acompanyar durant la major part de la nit. Mònica Usart, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Ho hem dit ara fa un moment.
2: Sí.
0: La revetlla més calorosa dels últims 20 anys?
2: Sí, amb temperatures que han acompanyat aquesta onada de calor. De fet, ahir encara es van arribar als 41,4 graus al Carràs, 41,3 a Lleida, 41,2 al Ferràs. Són temperatures que respecte al dia anterior van baixar, perquè el dia anterior vam tenir alguna màxima de 43 graus, però tot i això, temperatures molt extremes, i no només de dia, sinó també de nit. Aquesta nit hem tingut temperatures elevades, tot i que ha sigut més aviat una nit tropical que no pas tòrrida. Les temperatures en general han estat per sobre dels 20 graus, però no per sobre dels 25, i sobretot a la costa i prelitoral de Barcelona, Tarragona, Pla de Lleida Sud i zones elevades, perquè tenim aquesta inversió tèrmica. Això fa que ara mateix ja tinguem 25 graus a Montserrat i també a Tàrrega, 23 al Santuari de Caral, 22 a Amposta i també a Tarragona, entre 23 i 25 graus a Barcelona, 20 a Lleida i 17 a Girona, per tant, temperatures altes.
0: Avui és l'últim dia de l'onada
2: de
0: calor?
2: Sí, avui és l'últim dia que tenim aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. És l'últim dia en què es superen aquests llindars de temperatures màximes que fan que s'activi aquesta onada de calor. Avui, per exemple, amb aquest risc de perill més alt una altra vegada cap al Pla de Lleida, però hi ha avisos a moltes comarques interiors, i avui també cap a l'Alt i al Baix Empordà, on es disparen les temperatures. A la resta seran semblants a les d'ahir, un pèl més baixes, però en canvi a l'Empordà pugen aquestes temperatures amb un vent del sud que bufarà sobretot durant aquesta tarda.
0: Tant, acaba l'onada de calor, però no vol dir que...
2: No vol dir que tinguem fred.
0: A partir d'avui hi ha fred...
2: No.
0: Avui,
2: si fa o no fa com ahir, demà baixen entre 1 i 3 graus aquestes temperatures, i llavors divendres i el cap de setmana es mantenen en aquesta línia. Es desactiva l'onada de calor, però tot i això les temperatures són elevades, entre els 33 i els 38 graus, per exemple, a les comarques interiors durant tot el cap de setmana, i només amb alguns ruixats de tarda demà al Pirineu, i en canvi divendres i el cap de setmana amb sol i sense pluja.
0: Ara ho deia la Mònica, al final d'aquesta primera onada de calor, que no suposa cap treva pel que fa al risc d'incendis, que de fet creix. És a dir, acaba l'onada de calor, però estem en temperatures altíssimes. El Pla Alfa dels Agents Rurals situa avui 132 municipis amb el nivell 3. Això implica un risc molt elevat. Són 22 localitats més que ahir. A més, també hi ha 574 municipis més amb un risc alt, és a dir, el nivell 2. Per tant, el que dèiem, Mònica, ha passat la revetlla. Revetlla sembla, segons el balanç provisional, sí, que podem estar contents de com ha anat, cap incident, però això no vol dir que ens podem relaxar.
2: No, a més tenim aquesta situació que comentàvem l'altre dia des de bombers de sequera tèrmica, per culpa d'aquestes altes temperatures que hem tingut aquests últims dies, doncs s'ha escalfat molt l'ambient, ha assecat molt un terreny que ha pogut créixer amb les pluges d'aquest hivern, i aleshores tenim molt material per consumir amb aquestes temperatures altes. I avui, per exemple, que dèiem que hi ha vent del sud aquesta tarda, a l'Empordà, a Ponent i també a l'Ebre, doncs l'efecte del vent també podria provocar alguna situació complicada.
0: On també ha fet moltíssima calor, evidentment, sí, és arreu de l'estat espanyol. Per exemple, a Bilbao, Els termòmetres van arribar als 41 graus, una situació del tot insòlita, imagino, parlant del País Basc. A Cantàbria es van fregar els 44.
2: Sí.
0: A la resta de l'estat espanyol acaba també la onada de calor?
2: No, avui es manté encara, i de cara a demà sí que afluixa aquesta calor, però avui es manté i avisos de temperatures màximes a bona part de la península, tret d'Andalusia, València, Múrcia, però a la resta tenim aquests avisos, i encara es mantenen l'avís vermell, que és l'avís més elevat, al País Basc i a Cantàbria, amb valors de temperatura que avui encara poden arribar o superar els 39-40 graus, però demà van a la baixa igual que aquí.
1: Mal de cap, dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
3: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
1: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
3: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Com ara deia la Mònica, l'onada de calor que ha afectat els últims dies casa nostra arriba al final. Aquest dimecres és l'últim dia en què tècnicament estem a la onada, una onada que ha tingut conseqüències desastroses durant aquests 4 dies. Han mort a Catalunya almenys 4 persones per causes atribuïbles directament a les altes temperatures. Tal com apunta l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, el dia més fatal va ser dilluns, on fins a 3 persones van morir a casa nostra per culpa de la calor. La quarta víctima mortal d'aquesta calorada va ser el diumenge. Un cop superada la revetlla de Sant Joan, arriba l'hora per molts d'anar tornant cap a casa. Alguns potser voleu fer la coca ja a casa, alguns potser fareu la coca i després agafareu el cotxe i anireu tornant tranquil·lament després d'aquest festiu d'avui, que molts han enganxat amb el cap de setmana. El Servei Català de Trànsit preveu que tornin cap a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 240.000 vehicles. La majoria dels desplaçaments es faran a partir del migdia i durant la tarda, i afectaran sobretot, com és habitual, l'AP7 i les vies que connecten la costa amb l'àrea metropolitana. Per tot plegat, Trànsit habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també a la C32 al Maresme. A més, en alguns trams de l'autopista P7 els camions tindran restriccions de circulació, una P7 que ahir a la tarda ja va ser el principal punt negre de la revetlla. Un accident amb un camió a l'altura de Riudellots de la Selva abans d'arribar a Girona va deixar cuades llarguíssimes i durant hores. Lamentablement, el conductor del tràiler va acabar morint en l'accident. El Gran Gruix, com dèiem, tornarà havent dinat cap a la ciutat de Barcelona i Rodalies, però aprofitem que estem parlant del trànsit i fem un cop d'ull a l'estat de les carreteres.
4: Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
0: 2 minutets mal comptats i arribarem a 8:45. Evidentment, encara és molt aviat. Tranquil·litat absolutíssima a totes les carreteres catalanes al llarg i ample del país. La revetlla passa factura a la majoria del país i hi ha molt poca activitat encara de vehicles. El Servei Català de Trànsit no registra aquesta hora ni un sol incident en aquests moments a cap punt de Catalunya, però, com diem, a mesura que vagi avançant al matí, aquí al món RAC1 fins a les 12 en punt del migdia i a partir de llavors en els butlletins horaris del Servei d'Informatius de la Casa, anirem actualitzant l'estat del trànsit.
5: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: I ara ho explicava la Mònica, l'onada de calor abandona Catalunya, per fi, però no ho fa a tot arreu. A França, per exemple, encara ha de durar com a mínim fins demà passat, i ahir es van tornar a batre rècords de temperatura a diferents punts del país. A Aquitània, això és el sud-oest de França, els termòmetres es van enfilar fins als 44 graus. L'onada de calor que viu el país és absolutament inèdita. Ahir, dimarts, van registrar el dia més calorós en gairebé 80 anys, en 8 dècades, des del 1947, que els termòmetres no arribaven a les temperatures tan descomunals arreu de l'estat francès. Davant d'aquesta situació totalment atípica, el govern està intentant minimitzar els riscos de la calorada i ha tancat les escoles de les zones més afectades. Ara bé, les mesures també us afectaran si teniu pensat viatjar aviat a París, perquè, per exemple, el Museu del Louvre tancarà 2 hores abans cada dia, des d'avui mateix i fins dissabte. Durant 4 dies, el recinte abaixarà les persianes a les 4 de
6: la tarda en comptes de les 6. El motiu és que dins de l'edifici fa molta calor, sobretot durant la tarda. A més, des del museu informen que podrien tancar algunes sales per motius de conservació davant aquesta calorada bestial i extrema. El Louvre, però, no és l'únic gran símbol mític de París que s'ha vist obligat a adaptar-se a les altes temperatures. Aquesta setmana la Torre Eiffel també ha adaptat els horaris d'obertura a la calor i també barrarà les portes a les 4 de la tarda. L'onada de calor està tenint també conseqüències absolutament tràgiques. Molta gent intenta compensar les altes temperatures banyant-se on puguin, també en zones no vigilades, com rius i embassaments, unes accions que en molts casos són temeràries i que acaben en finals fatals. Des de l'inici de l'onada, divendres passat, han mort una quarantena de persones ja a França, en menys d'una setmana, des de divendres passat, una quarantena de persones mortes ofegades. Mònica, ho dèiem, és inèdit, amb 80 anys de registres, sí, aquesta calor bestial a França.
2: Totalment excepcional, aquestes temperatures que deies de fins a 44 graus. Hi ha hagut 135 rècords absoluts, és a dir, temperatures que mai s'havien assolit, ni el mes de juliol ni el mes d'agost. I han passat durant el mes de juny 174 rècords mensuals i, per exemple, a Bordeus van arribar als 42 graus i mig, una temperatura que no s'havia enfilat tant des que hi ha dades, des de l'any 1920 en aquesta zona. Aquesta situació avui continuarà complicada, és a dir, avui encara es poden batre alguns rècords a França amb valors de 42-43 graus de màxima, per tant continua la calorada en aquest país, però a partir de demà també va a la baixa, una mica lligat amb la situació que també tenim a la península.
6: I a partir de divendres, aquestes altíssimes temperatures s'han d'assolir arreu del continent, afectant també Bèlgica, Regne Unit, Països Baixos, Alemanya. Allà han de patir tant com a França o la calor serà una mica més moderada?
2: Les temperatures no seran tan altes, és a dir, no es veuen al pronòstic aquests valors de 44 graus que hem comentat ara de França. Sí que a Alemanya podrien arribar als 37-38 graus, al sud-est de Gran Bretanya als 34-35, però no serien tan valors tan elevats. També hem de mirar les zones que són, no? Perquè si tu tens un llindar en aquella zona, doncs que no et passa de certa temperatura, podrien batre alguns rècords també, sí, però no tindríem aquestes temperatures de 44 graus que hem dit.
6: És l'estiu que ens ve?
2: No ho sabem, això. Sí que és veritat que els mapes en general marquen un estiu càlid, ja ho estan marcant durant tots aquests últims anys. Va molt lligat també amb el context de canvi climàtic, vull dir que no ens sorprèn, però no vol dir que aquesta primera onada de calor s'hagi d'anar repetint durant l'estiu, però que en tindrem més, és probable. Encara estem al mes de juny, ens queda juliol i agost, per probabilitat sí que podríem tenir altres onades de calor, sí.
6: Ai, senyor.
2: Paciència.
6: Sí, sí. Gràcies, Mònica.
2: Fins ara.
6: Les autoritats franceses no són, de fet, les úniques que estan preocupades pels ofegaments arran de tots aquests episodis de calor. A casa nostra, a Tarragona, la mort de tres joves a la platja de la Rabassada ha deixat en estat d'alerta a l'Ajuntament i als serveis d'emergències. Els tres banyistes de 12 i 13 anys van saltar des de la roca, segons sembla, i els corrents de l'aigua ja no els van deixar sortir del mar. Tot i la fatal notícia d'aquests tres morts i la prohibició expressa a tirar-se a l'aigua des d'aquests penya-segats, hi ha grups de joves que encara continuen saltant al mar des d'aquestes roques que hi ha a prop d'una cova. Anem cap a Tarragona amb l'última hora. Esteve Giral.
7: Són grups de joves que han reconegut a l'Agència Catalana de Notícies que és una pràctica encara més o menys habitual. Ho fan sense fer cap cas als cartells de prohibició expressa de l'Ajuntament de Tarragona que estan repartits pel litoral i se salten com poden també la vigilància. Són salts que fa més d'una dècada que la Guàrdia Urbana de Tarragona persegueix amb patrulles específiques i multes. Una vigilància que va començar justament després d'accidents greus amb fractures en nois molt joves. Salts molt a prop d'on van morir els tres nens a tocar de la platja de la Rabassada, quan a causa de la mala mar no van poder sortir de l'aigua en una àrea rocosa, a la cova del Gos. No s'ha aclarit, però, encara si van ser arrossegats pel corrent o van saltar des d'unes roques. Una investigació dels Mossos d'Esquadra, encara en marxa, hauria d'ajudar a aclarir-ho tot plegat.
6: Gràcies, Esteve. Precisament ahir desenes de persones van homenatjar els tres menors ofegats divendres. Familiars, amics i membres de l'entitat Tarraco Sea Club es van reunir ahir en aquesta platja. Els membres de l'entitat van arribar amb motos d'aigua fins a la platja i van deixar una corona de flors al passeig marítim.
0: 8:19, ho dèiem al davantal, Madrid viurà avui un dels matins políticament parlant més calents de tot l'any. D'aquí una estona, a les 9 en punt, 40 minuts mal comptats, Pedro Sánchez compareix per primera vegada al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al seu entorn i al del PSOE. El president espanyol va demanar la compareixença fa un mes, quan no hi havia sentència pel cas Mascaretes, quan tot just havia esclatat el cas Zapatero i quan el jutge Juan Carlos Peinado encara no havia enviat a judici la seva dona, Begoña Gómez. A davant, Sánchez es trobarà el que és, sense cap mena de dubte, l'hemicicle més hostil cap a ell i al seu govern des que és president. A RAC1 hem preparat un ampli desplegament per seguir aquesta jornada apassionant, el Congrés repartits per tots els racons, i tindrem el Jordi Armenteres, l'Adrià de les Heres i l'Arnau Mañé, i des de l'estudi 1, seguint-ho tot atentament, l'Anna Gómez, el Xavier Melero, el Ferran Casas, el Ramon Rovira i la Laura Rossell. Què farà Sánchez? Pel que sabem, defensarà que el seu govern està net com una patena, perquè ja es van assumir responsabilitats polítiques fa un any quan es van fer fora tant José Luis Ábalos com Santos Cerdán, i intentarà esquivar la multitud de dards que li vindran a sobre, posant sobre la taula les sospites de corrupció que hi ha al voltant d'Isabel Díaz Ayuso. Primera connexió del matí amb Madrid, Jordi Armenteres.
8: Sí, la consigna al si del PSOE és que ja es va donar exemple fa un any quan tot va esclatar amb Santos Cerdán i abans amb Ábalos, que ningú ha de plegar ara per tot aquell cas i que Sánchez no és responsable de res. Ahir ho deien dos ministres, Elma Saiz i Óscar López.
9: Las responsabilidades políticas se asumieron desde el primer momento y veníamos diciendo que es el tiempo de la justicia y es la justicia quien ha hecho su trabajo.
10: Tener muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. Y yo lo que digo es que en el Partido Socialista se actuó. Se actuó, por cierto, meses antes de que hubiera una sentencia. Todavía estamos esperando que se actúe en el Partido Popular.
8: I Pedro Sánchez es presentarà aquest matí al faristol del Congrés a les 9 amb aquest discurs, el de posar Ábalos i Ayuso al mateix sac i exigir-li explicacions i dimissions a Feijóo. Si no hi ha canvis d'última hora, el president espanyol no té previst anunciar cap nova mesura per combatre la corrupció. Traurà pit de la quinzena que hi ha en tramitació, però aturades. Sobretot una que afecta el cas Zapatero, la llei de l'Obis.
0: Gràcies, Jordi. Fins ara, Sánchez encara no ha parlat de la condemna a Ábalos. Ahir feia una referència velada en un discurs on anunciava una partida extraordinària de 2.200 milions d'euros per la dependència, però res més.
11: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
0: I el Partit Popular, evidentment, vol aprofitar la compareixença d'avui per retreure-li a la cara tots els casos de corrupció que l'esquitxen. Alberto Núñez Feijóo se centrarà sobretot en la sentència del cas Mascaretes, cas Coldo, cas Ábalos, però sospita que el president espanyol sortirà amb una maniobra de distracció. Segona connexió amb Madrid, Arnau Mañé.
12: El PP aprofita el rebuf del Suprem per escenificar els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Avui davant de Sánchez, Feijóo li demanarà explicacions i li demanarà eleccions un cop més. Els populars no es mullen amb el com, pot ser una moció de censura, pot ser la dissolució de les Corts espanyoles. En tot cas, avui tenen la intenció d'assenyalar Sánchez com el màxim responsable de tot plegat. Ahir ja marcava el camí la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz.
13: Queda assumir les responsabilitats polítiques. Pedro Sánchez fue el responsable político de poner a Ábalos en el Ministerio de Transportes. Pedro Sánchez es el responsable político de haber puesto a Ábalos a dirigir el Partido Socialista. Pedro Sánchez es el único responsable de que haya habido una organización criminal operando desde el gobierno de España. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
12: El PP dona per fet que Sánchez es traurà un as de la màniga amb un anunci sobre la justícia que eclipsi la resta d'explicacions. Per cert, Feijóo avui evitarà plantejar explícitament la moció de censura, però sí que demanarà a tots els socis d'investidura que deixin caure el president espanyol.
0: Gràcies, Arnau. Fins ara també. A partir de les 9 en punt del matí, en directe, aquí al Món a RAC1, la compareixença per donar explicacions sobre els casos de corrupció de Pedro Sánchez i després tots els drets a rèplica i l'intercanvi cara a cara amb tots els partits de l'oposició. A les últimes hores, qui s'ha dedicat a escalfar l'ambient és Felipe González. Des de Toledo, en un acte, l'expresident espanyol va parlar ahir de responsabilitat política i li va enviar un missatge clar al president espanyol. Li va dir que només té dues opcions, o dimitir o convocar eleccions.
14: ¿Cómo se asume la responsabilidad política?
15: Hay muchos mecanismos. Hay un mecanismo que es dimitir, hay otro mecanismo que es convocar elecciones para que te ratifiquen o te rectifiquen. Eso es así, son los dos más claros.
0: Mentrestant, José Luis Rodríguez Zapatero continua treballant la seva defensa i aposta ara per intentar desacreditar la investigació pel rescat de la companyia Plus Ultra. L'expresident espanyol demana a la Fiscalia que aclareixi com es van aconseguir algunes de les proves que són clau. Ara per ara en el cas, Zapatero sospita que ho van fer de manera irregular i que, per tant, s'hauria d'anul·lar tot el procés. L'altre gran cas que avui sobrevolarà el Congrés és, com dèiem, el que afecta Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ahir al vespre la seva defensa va demanar que s'anul·li la retirada del passaport que avui ha de tenir lloc aquesta tarda al jutjat de Juan Carlos Peina. L'argument per demanar-ho és que és evident que no es fugarà sent qui és la seva parella, sent el president del govern espanyol. A escala política, la ministra portaveu, Elma Sainz, reclama un pas ferm del poder judicial per apartar d'una vegada per totes i frenar els peus a Peinado.
16: Bueno, lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, un despropósito y anómalo, que es una persecución, una campaña de desgaste, que parece no tener fin ante a Begoña Gómez.
0: Això mentre continua el degoteig de novetats pel cas Leire Díez. Aquest cop l'UCO, aquesta unitat d'investigació de la Guàrdia Civil, ha publicat un informe que desvela una reunió de l'exmilitant socialista que manegava les clavegueres del PSOE amb la cúpula del PNB, el Partit Nacionalista Basc, concretament amb l'expresident dels nacionalistes bascos, Andoni Ortuzar. Però és que si tot això no fos prou pel PSOE, doncs la Guàrdia Civil va detenir ahir 6 persones durant l'escorcoll per una trama corrupta relacionada, en aquest cas, amb l'Ajuntament de Sòria. Es van fer 4 detencions al municipi i 2 a la Comunitat de Madrid. Es tracta d'una operació relacionada amb la regidoria de comerç d'aquest ajuntament que està governat pel PSOE. A tots se'ls acusa de blanqueig de capitals i organització criminal. I enmig de tots aquests casos investigats per corrupció, aquestes últimes hores s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Alerta, el que en anglès es coneix com a whistleblower, que és la persona o persones que, quan veuen una pràctica irregular o fraudulenta, el que fan és aixecar la mà per denunciar-la. Normalment són persones de dins mateix de les organitzacions o bé del seu entorn més immediat perquè hi tenen alguna mena de tracte. El paper de l'alertador és fonamental per investigar possibles casos de corrupció, però sobretot per erradicar-la. Per això, des de fa temps, s'han habilitat canals ètics de denúncia des d'on, anònimament, es poden assenyalar possibles situacions irregulars. A més de les administracions, des del 2023, aquests canals també són obligatoris a les empreses. I és que, a més dels clàssics casos de corrupció, també serveixen per denunciar altres situacions com l'assetjament laboral, l'assetjament sexual o d'altres, com el robatori, per exemple, fins i tot de dades personals. L'advocat penalista Andrés Maluenda explica que aquests canals de denúncia han permès aflorar situacions que abans passaven absolutament desapercebudes.
17: L'alertador és qualsevol persona que pot posar una comunicació a l'empresa pública o privada per denunciar irregularitats a dintre de la mateixa perquè aquesta activi el seu canal ètic i s'inici una investigació interna. Aquest fet ha permès que es persegueixin delictes que abans quedaven amagats, bé perquè no es coneixien o bé perquè no es volien perseguir.
0: De fet, la llei sobre alertadors deixa molt clar que les persones que denuncien situacions irregulars no poden rebre cap represàlia pel fet d'haver denunciat. I qui tindrà segur un matí molt més dolç que Pedro Sánchez, però molt més, són tots els aficionats de l'Igualada d'hoquei patins, que ahir es va proclamar campió de l'hoquei Lliga 29 anys després, que es diu aviat 3 dècades després. És una notícia meravellosa, fantàstica, evidentment, per l'Igualada d'hoquei patins en particular, però per l'esport català en general. A més, els igualadins s'han coronat de la manera més èpica possible. Després de forçar el 5è partit de la final, ahir van guanyar els penals a la pista del Liceo, que era, sense cap mena de dubte, el gran favorit. L'Igualada, doncs, que ha fet saltar pels aires tots els pronòstics i ha tornat a guanyar de forma magistral un títol de Lliga d'hoquei patins. L'equip de Marc Montaner ha posat punt final a una temporada espectacular, històrica, superant a tots els seus rivals més potents, amb més pressupostos, molt més superiors al seu, al pressupost, i gràcies, sense cap dubte, a un dels segells d'identitat de l'Igualada, que és el planter del club. Amb Riazor ple de gom a gom, amb més de 4.000 persones seguint el partit definitiu de la final, allò era una autèntica olla a pressió, tot feia pensar que el Liceo s'acabaria imposant. El temps reglamentari va acabar amb empat a 2 en un gran partit dels igualadins, i a la tanda de penals, on pot passar qualsevol cosa,
6: el protagonisme va ser per les aturades d'un Jaume Marquès absolutament imperial a la porteria. Dos gols enormes de Joel Roma i Marc González feien embogir l'equip arlequinat i tota la ciutat d'Igualada. Manel Burón, president del club, demana una celebració com cal.
18: Impressionant, sense paraules, sense adjectius, i penso que aquests dies i en aquest play-off s'ha demostrat que la ciutat torna a viure hockey, que la ciutat s'ha tornat a volcar. Tot això serà una festa i que ara dijous és posar el broche d'oro, com es diria, a tota aquesta temporada que ha estat brutal.
6: Ara ho deia Manel Burón, el club ha posat la cirereta al pastís del seu 75è aniversari. Ja havien estat campions de Lliga en 5 ocasions, però com dèiem, feia molts anys d'això, els anys 80 i els 90. 29 anys després tornen a estar de celebració. L'equip aterra, per cert, a Barcelona cap a 4:45 de la tarda avui, i s'espera una gran rebuda a l'alçada de l'èpica del títol aconseguit. 29 anys després, l'Igualada d'hoquei patins que torna a coronar-se, torna a proclamar-se campió de l'hoquei Lliga. Quan són 8:45 del matí, una enhorabona immensa a tots els igualadins i a tots els seguidors de l'Igualada. I sense deixar de banda els esports, però passant en aquest cas al món del futbol, Cristiano Ronaldo se suma a la festa del Mundial, fent història i convertint-se en l'únic futbolista que ha marcat en 6 copes del món diferents, tot plegat el mateix dia que Anglaterra ha protagonitzat una patacada que preocupa molt. Colòmbia ja s'ha classificat pels quarts de final i Panamà ja ha quedat eliminada.
1: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC1.
6: Tot i les duríssimes crítiques que va rebre des de Portugal i també des de mig planeta, Cristiano Ronaldo recorda al món del futbol que encara té gasolina i trenca un nou rècord històric. El portuguès ha marcat un doblet ahir a la tarda contra l'Uzbekistan i s'ha convertit en l'únic futbolista de tots els temps que ha aconseguit fer un gol en 6 edicions diferents del Mundial. L'ex del Real Madrid no ha baixat els braços i l'endemà que Leo Messi es convertís en el màxim golejador de tots els temps a la Copa del Món, ell també trenca el sostre i aconsegueix una fita que mai abans cap futbolista havia assolit. La gesta de Ronaldo va arribar en una golejada per 5-0. Els lusos s'espolsen de sobre els dubtes que van poder generar en el seu debut, amb un partit còmode que encarrila la seva classificació cap a la següent ronda. Qui ha estat molt lluny de protagonitzar una fita històrica és la selecció anglesa. Els britànics han ensopegat aquesta nit sorprenentment contra Ghana i no han pogut passar de l'empat a 0 en un partit pesat, dens, gris. L'equip dels blaugranes Marco Rashford i Anthony Gordon, que van tenir un dia molt gris també, porta de moment 2 partits Anthony Gordon molt fluixets en aquest Mundial. Anglaterra no va trobar la punteria per batre el mur defensiu de la selecció africana. Qui va estar més a prop de fer-ho va ser el davanter del Bayern de Munich, Harry Kane, però va fallar una ocasió claríssima a boca de gol. El davanter anglès perd pistonada en la lluita pel trofeu, per tant, de màxim golejador. D'aquesta patacada potser inesperada, sobretot amb les bones sensacions, amb la golejada inicial d'Anglaterra. Escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món, RAC1, Lluís Tobar.
19: Definitivament, la nit de Sant Joan no és la nit dels anglesos, almenys per una meitat, o si més no es pot començar a batejar com la revetlla dels empats. Fa 10 anys, a aquesta hora, el país es llevava amb un empat tècnic que l'acabaria empenyent fora de la Unió Europea, i avui es lleven amb un empat a 0 que no els garanteix encara la primera plaça d'un grup on eren favorits. Després de protagonitzar un partit de traca i mocador contra Croàcia, potser el millor del Mundial fins ara, resulta que Anglaterra no està per tirar coets. Els jugadors van acabar fets una coca després d'estavellar-se una vegada i una altra contra el mur defensiu de la defensa de Ghana. A Harry Kane se li va acabar la pólvora i comença a jugar amb foc si encara vol ser el pitxitxi del Mundial. Partit sense pena ni glòria, de nou per Anthony Gordon i insuficient per Marcus Rashford. Focs artificials, en canvi, per Ghana, que aconsegueix mitja classificació després de la victòria contra Panamà a la primera jornada. Precisament, Panamà serà el proper rival d'Anglaterra i, malgrat el partit gris d'ahir, jo encara poso la mà al foc que els anglesos poden arribar lluny en aquest Mundial.
6: Veurem, veurem. Gràcies, Lluís. Qui sí que va passar de l'empat va ser Croàcia, que ha guanyat a Panamà per 1-0 i ja ha eliminat definitivament la selecció de l'Amèrica Central. I si Panamà és la creu, Colòmbia és la cara, que ja s'ha classificat també per la següent ronda de la competició en guanyar per 1 a la República Democràtica del Congo. De fet, en la propera jornada, Portugal i Colòmbia es disputaran la primera posició del grup. Pel que fa a Espanya, avui nova sessió de treball pel combinat de la Fuente. Això mentre les declaracions de Julián Álvarez Álvarez demanant sortir de l'Atlètic de Madrid, han destapat la caixa dels trons entre el Barça i el club matalasser. Qui també està a l'ull de l'huracà en aquesta polèmica sobre el nou davanter centre culer és el de Mikel Oyarzabal. Lluny de seguir el to de Julián i deixar-se estimar pel Barça, el nou de la selecció espanyola i avui encara de la Real Societat s'ha estimat més mantenir un perfil més baix. Enviat especial de RAC1 al Mundial de Damià López.
20: Sí, Oyarzabal ha demostrat que s'entén a la perfecció amb el bloc de futbolistes del Barça, especialment amb Lamine Yamal. És un dels noms que podria encaixar al Barça del futur, però Oyarzabal, almenys de portes en fora, no vol sentir a parlar d'una sortida de la Real Societat.
21: Estoy centrado en intentar ayudar dentro de tres días al equipo de nuevo a ganar, que es lo que ahora mismo tengo en la cabeza. Lo he dicho mil veces que estoy donde quiero estar, en la que considero que es mi casa y en la que considero que me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy, que es la Real, y ahora mismo mi cabeza no está en eso, está en intentar llegar en las mejores condiciones posibles al partido de Uruguay, a intentar hacerlo de la mejor manera posible y ojalá tener que estar aquí todavía un mes más.
20: Espanya ja mira el partit de divendres a Guadalajara contra Uruguai. Els espanyols volen assegurar la primera posició del grup i Uruguai necessita guanyar per no quedar eliminat. Un empat no li assegura passar. La selecció espanyola s'entrena aquest matí a Chattanooga i més tard ja volarà cap a terres mexicanes.
6: Gràcies, Dami. La jornada avui del Mundial que ve carregada i de valent amb 6 partits. El més destacat és el Brasil-Escòcia a la mitjanit i a la mateixa hora també hi ha un Marroc-Haití. I, per cert, podreu seguir tots dos partits en directe a RAC1, a banda de Marroc i el Brasil. A partir de les 9 també hi haurà un Suïssa-Canadà i un Bòsnia-Qatar en directe, en aquest cas, a RAC1. A les 3 de la matinada, ja més tard, es tancarà aquesta agenda futbolera amb un Txèquia-Mèxic i un Sud-Àfrica-Corea del Sud. Un dia més, però, els titulars polítics també són notícia en aquest Mundial, aquest Mundial, bàsicament, que es recordarà per l'estreta relació entre la FIFA i els Estats Units. Des que es va conèixer la seua, el president de la FIFA no ha amagat l'amistat que manté amb Donald Trump. A les últimes hores, Infantino també ha confirmat que ell i Trump veuran la final plegats i que després del partit entregaran també plegats el trofeu a l'equip guanyador.
22: El president Trump i jo estarem junts, gaudirem de la final i entregarem junts el trofeu al guanyador. Clar que ho farem plegats. Estem junts tota l'estona.
6: I atenció, atenció, perquè en el proper Mundial potser podríem tornar a gaudir del retorn a la gespa d'un dels grans jugadors de tota la història. I estem parlant ni més ni menys que de Ronaldinho. L'ex blaugrana de 46 anys va penjar les botes el 2018, després d'un periple per on ha arribat a passar fins i tot per una presó del Paraguai. Ara el brasiler ha anunciat que torna al futbol professional. Campió del món, guanyador de la pilota d'or, ha fitxat per un club que es diu Ravenna Futbol Club, que és un equip de l'Emília Romagna, que actualment milita a la tercera divisió del futbol italià. Per tant, Gaúcho, Ronaldinho, que torna al futbol professional. Veurem si hi ha una mirada posada o no en el Mundial de 2030. Com cada dia, tanquem aquest suplement del Mundial amb una contracrònica de la jornada. Avui la signa la directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del Món a RAC1, Natàlia Rodríguez.
23: Yes, I can boogie, boogie, boogie. I milers d'escocesos amb faldilles a punt d'enfonsar un dels vaixells del port de Boston. El de menys amb Escòcia és el resultat, perquè ja han guanyat el seu Mundial. Wonderwall, you are my Wonderwall. Els oasis cantats per milers de goles després que Anglaterra derrotés a Croàcia per 4-2. El rostre del Harry Kane era un poema. Acabava de marcar dos gols i l'emoció el tenia en èxtasi. Els noruecs són capaços de recrear un vaixell viking. Els argentins li canten al Leo. Els holandesos canten una mena de cançó que diu Hoop, Holland, Hoop. I han aconseguit pintar de taronja la ciutat de Houston. I jo em pregunto, què canta Espanya? Vull dir, els francesos amb la seva marsellesa amunt i avall ho tenen solucionat. Els italians, si hi fossin, cantarien Serà perquè ti amo, del Ricky e Poveri. Però què canta Espanya? Vull dir, qui no té música no té identitat. I sense música al Mundial no ets ningú.
24: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: 8:38, de tornada a casa nostra, una altra de les notícies destacades és el daltabaix històric a la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18 sobre 10. És l'única matèria de les proves d'accés a la universitat d'aquest any que ha tingut una mitjana suspesa i, de fet, és la pitjor nota mitjana que ha tingut qualsevol assignatura en l'última dècada. La dificultat de l'examen de matemàtiques ja va provocar crítiques d'alguns alumnes i professors del dia de la prova que el consideraven més complex i llarg del que era habitual. La Conselleria d'Universitats, però, defensa que a l'examen no hi havia res fora de lloc. Eudald Martínez.
2: Que la nota mitjana d'una assignatura estigui per sota del 5 a les PAU és poc habitual, però no excepcional. De fet, matemàtica sol ser una de les matèries amb una mitjana més baixa. El 2024 ja va tenir una mitjana suspesa de 4,88 i altres anys també havia passat amb assignatures com electrotècnia, dibuix tècnic o italià. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, admet que aquest any la nota ha estat especialment baixa, però remarca que els models els preparen experts i que es fan amb rigor acadèmic.
3: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
2: La consellera també destaca que la valoració global de les PAU és positiva. Recorda que la mitjana a les proves ha estat de 6,4, molt similar a l'any passat. A més, ha pujat el percentatge d'aprovats generals, que frega el 96% dels alumnes que es van presentar.
0: Gràcies, Eudald. Més enllà de la dificultat, alguns estudiants s'han queixat que la prova estava mal feta i que directament no s'entenia. Parlen concretament d'una pregunta, la número 3, que diuen que estava mal plantejada. L'exercici demanava fer diversos càlculs de probabilitats en un cas pràctic sobre una empresa que produïa peces de ferro i d'acer, però que algunes sortien defectuoses. El cas ha portat tan malestar que fins i tot una família ha començat una recollida de signatures per reclamar una revisió de tota la prova. El formulari corre per internet i ja compta amb el suport de prop d'un miler d'afectats. Aquest matí, aquí al MOA-RAC1, cap a 11:15, durant la tertúlia, li preguntarem al Raül Fernández, el president de la Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, què és el que realment ha passat perquè la mitjana sigui tan desastrosa. És a dir, és un tema puntual, estem parlant d'aquest examen en concret, com diuen alguns estudiants i també alguns mestres, o és més un problema de fons? El Raül Fernández formava part del Tribunal de la Selectivitat com a vigilant i ha estat un dels correctors. Més enllà d'això, una de les novetats d'aquesta edició de les PAU perquè els estudiants no copiessin era una prova pilot per detectar dispositius electrònics i digitals que s'entressin de forma irregular a les aules. Es van fer controls en 9 de cada 10 classes on es van fer aquests exàmens i només es van detectar 3 estudiants intentant fer trampes. Feien servir uns aparells per plagiar respostes amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. I atenció si teniu patinet o en té el vostre fill o filla, pareu bé l'orella, perquè hi ha canvis importants en la normativa que el regula. El més destacat és que els menors de 15 anys ja no podran conduir patinets elèctrics ni altres vehicles de mobilitat personal. Els menors de 15 anys. És una de les mesures estrella de la reforma del reglament de circulació que ha anunciat el govern espanyol i que també afecta els altres vehicles. Per exemple, els conductors que avancin una bicicleta en carretera hauran de reduir la velocitat als 20 km per hora. Segons l'executiu espanyol, els canvis busquen reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables de la via. El nou paquet de mesures ha d'entrar en vigor l'1 d'octubre. Com que n'hi ha uns quants de canvis, i tots són bastant rellevants i importants, repassem els canvis més destacats amb aquest informe de l'Adrià de les Heres i l'Eulàlia Carrascal.
4: Els vehicles de mobilitat personal.
5: Això inclou patinets elèctrics. No els podran conduir menors de 15 anys. Tothom haurà de portar casc. També armilla reflectant si se circula de nit o amb poca visibilitat.
4: Els ciclistes.
5: Sempre que vagin per carreteres interurbanes hauran de dur casc.
4: Canvis també a l'hora d'avançar un ciclista.
5: El conductor haurà de fer l'avançament 20 km per hora per sota del límit de velocitat de la carretera. A més, si la via té més d'un carril per sentit, haurà de fer-lo pel de l'esquerra.
4: Les motos.
5: A les carreteres interurbanes haurà de portar guants de protecció i a qualsevol tipus de via serà obligatori dur calçat tancat. Prohibides les xancletes o sandàlies, per exemple.
4: Els conductors d'una moto amb una cilindrada de menys de 50 centímetres cúbics.
5: Hauran de posar-se un casc homologat i no només certificat com fins ara.
4: Canvis pels taxistes.
5: Fins ara els conductors professionals podien portar descordat el cinturó de seguretat quan circulaven per trams urbans. A partir de l'1 d'octubre estaran obligats a lligar-se'l.
4: Els repartidors i els missatgers.
5: Si circulen amb moto, bicicleta o patinet elèctric hauran de portar sempre casc i armilla reflectant.
0: Un minut i mig i arribarem a 9:15.
6: Fem una pausa i continuem explicant-vos més coses en aquests apunts imprescindibles per anar pel món.
7: Tía, perdona que te mande audio, es que llevo tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
8: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
11: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
10: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
11: Si busques el millor, recorda.
10: Només Daikin és Daikin.
25: Una cigarreta? O un bosc cremant? Una barbacoa? O les brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
27: Este verano la gran pregunta es...
28: ¿híbrido o eléctrico?
27: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
29: ¿Qué tal?
30: Però si acabem de sortir...
29: Sí, pipi.
31: Però si has anat abans.
29: Ja, però és de l'altre pipi.
30: I això no ha fet més que començar.
32: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a Mides.es.
33: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
34: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
35: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
36: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
37: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
4: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
5: La vuelta al cole es más fácil en el Corte Inglés. Canjea tu vale escolar de la Generalitat y equípate con todo lo que necesites. Además, al reservar tus libros de texto, te llevas un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
6: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
7: Verisur.
8: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 9, 26, 29, 37 i 42, els sols, l'1 i el 7.
8: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: 10 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. A aquesta hora us podem ampliar el balanç provisional dels bombers de la Generalitat de Catalunya sobre aquesta nit de revetlla de Sant Joan. A part de les incidències que hem anat destacant, on s'han produït certs petits focs, típics contenidors cremats, mobiliari urbà en diferents zones, però que no han passat d'aquí, sí que ja més destacat un incendi a Badalona amb 3 ferits lleus atesos pel SEM, la cosa no ha anat més enllà d'aquí, i que ara els bombers estan treballant amb un incendi de vegetació a la Sénia. Anirem actualitzant en els propers minuts. A part d'això, pel que ens diuen els bombers de la Generalitat, el balanç que es pot fer ara, quan estem a punt d'arribar a les 9 a punt del matí, és, paraules literals, nit tranquil·la. A tot això, en plena de successos, un ciclista ha mort en un accident a la Nacional 340 a l'altura de Pallejà. L'accident va ser ahir al vespre, quan la bicicleta va topar amb un turisme i encara se'n desconeixen les causes. Amb aquest sinistre ja són 64 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit aquest any 2026 a Catalunya. I com dèiem abans d'anar a la persona per publicitat, atenció a les novetats preocupants que tenim sobre el cas del nadó maltractat a Barcelona. Ahir la fiscalia, la fiscalia creu que el pare va intentar matar el seu fill. Les lesions que li van trobar eren d'un risc vital per l'infant, que tot just tenia unes setmanes de vida. Recordareu, en un comunicat, la fiscalia manté que al pare se li podria atribuir un delicte d'intent d'homicidi i suposa, ara per ara, a posar-lo en llibertat com estava demanant la defensa de l'acusat. Avui, insistim, d'aquí 9 minuts mal comptats, més aviat 8, arribarem a les 9 en punt del matí, seguirem en directe la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten, amb un ampli dispositiu muntat per RAC1 amb Jordi Armenteres, Arnau Mañé i Adrià de les Heres, però als Estats Units, aquí també se li compliquen les coses a nivell internacional, és a Donald Trump, el president nord-americà, ha rebut el revés més important des de l'inici de la guerra amb l'Iran. El Senat, de majoria conservadora, ha votat per primer cop a favor de retirar les tropes de l'Iran i posar fi, ara sí, ja d'una vegada.

0: per totes el conflicte. La bufetada és encara més dolorosa si tenint en compte que 4 senadors del seu partit s'han unit a la minoria demòcrata i 2 han deixat de votar per poder guanyar la votació. A la pràctica, però, això ha de quedar en paper mullat i no té categoria de llei. És a dir, el president Trump podrà seguir fent i desfent el seu gust, però sí que és una derrota política important a vísperes de les eleccions de mig mandat. Tot plegat mentre Trump continua l'estira i arronsa sobre l'acord de pau amb els dirigents de l'Iran. Ara el president dels Estats Units defensa que els ayatolars han acceptat que s'hi facin inspeccions nuclears per comprovar que no desenvolupen cap arma d'aquest tipus. Això mentre el país persa ho nega de dalt a baix. El president dels Estats Units però està convençut que les informacions que corren són falses perquè si no, diu, s'haurien acabat les converses.
1: S'equivoquen, saben que s'equivoquen. Tenim pactat el tema dels inspectors al 100%. Si fos veritat el que diuen, podria aturar ara mateix les negociacions. Quan sigui el moment, els inspectors seran sobre el terreny.
0: I agafeu-vos fort, perquè enmig del conflicte obert a l'Orient Mitjà, Trump ha fet una altra declaració aquesta matinada que sorprèn i molt. En un acte a Pensilvània, el president nord-americà ha assegurat que estan treballant per facilitar encara més l'accés de tothom a les armes als Estats Units. Per fer-ho, això ho ha deixat caure, eh? Ho ha com insinuat, però hi ha alguns mitjans nord-americans que és la notícia a la qual s'agafen i és l'obertura ara mateix de diversos mitjans nord-americans. Donald Trump vol eliminar el permís previ que fins ara era necessari per poder portar un arma de foc pel carrer al país. Si tira endavant aquesta mesura d'ampliar la segona esmena, els ciutadans dels Estats Units podran portar armes sense necessitat de tenir absolutament cap permís previ. I a casa nostra, ho dèiem també a les 8 en arrencar, avui és un dia marcat en vermell a l'agenda de tots els aficionats del món casteller, perquè la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls es trobaran avui a la plaça del Blat, en la que històricament ha estat sempre l'actuació que dona el tret de sortida de la temporada castellera, aquesta diada de Sant Joan. És el primer gran duel de les dues colles i cap d'elles vol decebre. Avui s'hi podrien veure 2-4 de nou sense folre. Com és habitual, els de Castells a RAC1 també hi seran amb el Benet Íñigo al capdavant, s'hi posaran a RAC1 i rompran a partir de 11:45 en directe. Ens en dona més detalls del que ens ha de deparar aquest migdia a Valls, el Joel Penya.
2: La Colla Vella i la Colla Jove s'han citat avui a les 12 del migdia a la plaça del Blat de Valls, escenari idoni perquè les dues colles duguin els millors castells que tenen en cartera. La Colla Vella de Manel Urbano, els de la camisa rosada, van encetar ahir la gama extra de les colles vallenques descarregant a la nit de completes, la prèvia de Sant Joan, el 4 de 9 en folre i el Pilar i el 9 de 8. Avui voldran mostrar tot el ventall de castells que tenen amb el 5 de 9 en folre i també tenen números de fer el 7 de 9 en folre. El gran objectiu és el 4 de 9 desfolrat, el 4 de 9 net, el castell total. És el mateix castell que volen apuntar-se les joves de Francesc Inglés, que també poden provar el 2 de 9 en folre i manilles. El primer duel se l'han dut aquesta nit la Vella. Avui, més i millor, en un nou capítol de la històrica rivalitat dels castells.
0: Gràcies, Joel. Us escoltarem després a partir de 11:45 aquí a RAC1. El Mundial de Futbol també és l'escenari d'una batalla més. Ho dèiem abans, la del Barça i l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El club madrileny denunciarà el Barça davant la FIFA.
3: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: L'Atlètic de Madrid té previst denunciar el Barça davant del màxim organisme del futbol per intentar fitxar Julián Álvarez sense, diuen, permís del club, amb què té contracte en vigor fins al 30 de juny del 2030. Fa dos dies el jugador va dir des del Mundial que el millor per tots era un traspàs, una transferència, va dir ell, perquè volia, en paraules textuals, complir el seu somni. No va mencionar en cap cas el Barça, però és Vox Populi, que és el gran desig de Joan Laporta, de Deco i de Hansi Flick. Doncs Miguel Ángel Gilmarín, que és el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, ha deixat clar en declaracions a l'agència EFE que defensaran els interessos del club. Gilmarín lamenta que el Barça els falti el respecte, diu, i que, segons ell, pensin que són els matalassers són dèbils o estúpids. Des de l'Atlético de Madrid entenen que tot això forma part d'una estratègia que, segons ells, ja ha seguit el Barça amb altres jugadors. Recordem, per exemple, com Antoine Griezmann, quan va pagar la clàusula de rescisió al club blanc i vermell després d'haver negociat el seu fitxatge a l'esquena de l'Atlético. En aquell moment hi va haver unes proves físiques, un intercanvi de correus. Ara per ara, no sé com pretén provar l'Atlético de Madrid que poden haver-hi hagut negociacions entre el Barça i Julián Álvarez a esquena del club. El Barça, mentrestant, va fent feina, ha executat l'opció de compra del davanter Hamza Abdelkarim. L'atacant continuarà vestint la samarreta blaugrana les pròximes 3 temporades i ja és oficial també la sortida d'Iñaki Peña, que deixa el Barça i signa el Panathinaikos grec fins al 2029, després de jugar cedit la temporada passada a l'Elx.
3: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: Pausa de 3 minuts, menys, i connectem ja amb Madrid i el Congrés dels Diputats per seguir la compareixença de Pedro Sánchez. Un.
4: El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
3: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
4: RAC 1.
5: Hi ha qui espera les rebaixes i hi ha qui les viu abans que ningú. Per a tots els que no saben esperar, a Viladecans The Style Outlets les rebaixes ja han començat. Aprofita els millors descomptes a Viladecans The Style Outlets en marques com Guess, Puma, Adolfo Domínguez, Quicksilver i moltes més. Aquest estiu, la millor versió de les rebaixes t'espera a Viladecans The Style Outlets.
6: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
7: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
8: Un moment. Si no hi ha la espanyola...
9: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
10: Per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
11: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
16: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
17: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
18: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
20: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
21: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
20: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
21: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
4: El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
0: 9:02.
22: Els meus pares són entrenadors. Corre, vesteix-te, esmorza. I jo només faig cas de l'esmorzar.
23: Arribar a tot és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone.
24: Danone us ofereix el perquè de tot plegat.
1: Avui, amb l'advocat Xavier Melero i els periodistes Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
0: Hola a tothom, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Ramon Rovira, molt bon dia. Ferran Casas, molt bon dia.
3: Molt bon dia i bona diada dels Països Catalans.
0: Bona diada dels Països Catalans.
5: Bona diada.
0: Bona diada, Belero. I Anna Gómez, bon dia, bona
2: diada. Bon dia, bon dia.
0: Ara, de seguida, de fet, anirem ja, si us sembla bé, connectant a Madrid. Està a punt d'arribar també la Laura Rossell. Avui, amplio dispositivo. Jordi Armenteres, molt bon dia.
24: Hola, bon dia, bona hora.
0: Arnau Mañé, molt bon dia.
25: Bon dia.
0: I Adrià de les Heres, molt bon dia.
5: Corai.
25: Bon dia.
0: Avui, amplio dispositiu, equipo de gala a Madrid. A veure, Armen, veig ara encara Pedro Sánchez assegut al seu escó, no?
24: Sí, de fet, en aquests moments, Francina Armengol el cita per tal que abandoni l'escó, que pugi al faristol i que comenci aquest llarg ple, l'últim de la temporada política, l'última sessió de control també, quan acabi aquesta compareixença. Pedro Sánchez va demanar de compareixer per donar explicacions sobre la corrupció, un cop va quedar acorralat per part dels socis. Sí que és veritat que hi ajunta una altra qüestió, que és una cosa que per llei s'ha de fer, que és venir aquí a donar comptes de les cimeres europees. Llavors, això és el que farà en aquests moments.
25: I el qui no va de gala és Pedro Sánchez i bona part del seu govern espanyol, que avui un altre cop va sense corbata per aquesta política de, com que estem en una de calor aquí a Madrid i també la resta de l'Estat, ens traiem la corbata per no pujar tant als aires condicionats.
24: Hi ha una dada, amb l'Ausària repassava moltes temperatures abans de les 8, però és que aquesta matinada, a les 5 de la matinada a Madrid, hi havia 28 graus. O sigui, ja no és un tema de nit tropical, sinó que 28 graus a les 5 de la matinada. Arrenca Pedro Sánchez, insistim, ara parlant d'Ucraïna, de la Unió Europea, de les últimes cimeres, i el que ens diu el seu equip és que en 2-3 minuts afronta tot el debat de la corrupció.
0: Va, mentre fa aquesta introducció inicial, expliqueu-me, Jordi, Arnau, Adrià, com ha de funcionar això d'avui, diguéssim. És a dir, ara fa aquest primer discurs parlant de la corrupció, Pedro Sánchez, donant les explicacions, i a partir d'aquí és intervenció de grup i rèplica de Pedro Sánchez, ho juntarà tot i replica després, o com està previst això?
24: Pedro Sánchez pot fer el que vulgui, però atenent-nos a tot l'historial, mai ho fa i els contesta tots després al final. Per tant, arrencar ens diuen que el discurs inicial de Pedro Sánchez és al voltant dels 30 minuts. Si això es compleix, a 9:45 serà Alberto Núñez Feijóo qui el contesti, a 10:45 el líder de Vox, a 10:00 el grup parlamentari de Sumar, a 11:15 Rufián, després Nogueres i la resta de partits. PNB, Bildu, grup mixt, i per tant la rèplica de Pedro Sánchez anem a 11:45, potser a 12:00 al migdia. Llavors allà és quan Sánchez s'explaia i fa una rèplica molt més llarga que la intervenció inicial. Si la cosa és una mica ràpid, a 14:45 de la tarda aquest debat està ventilat.
0: Ah, bueno. Encara prou.
24: No, bueno, no.
0: El Sant Joan, que sí. Quina millor manera, no?, de celebrar la diada.
24: Aquest és el tema. Aquest és el tema.
0: Hola, Laura Rossell, molt bon dia. Has vist quin Sant Joan que tenim? Més distret.
2: Per tot el alto.
26: Nosotros queremos una Unión Europea fuerte.
2: Haurem d'estar fins a 14:45 nosaltres aquí.
0: Com vulgueu.
2: No, mates,
0: no, no, mira, aprofito per explicar-vos que a 11:45, evidentment amb connexió permanent amb el Congrés, pel que vagi passant, amb l'Adrià, el Jordi i l'Arnau que ens hi han explicant, però a 11:45 connectarem amb la diada de Sant Joan, la diada Castellera Valls, des de la plaça del Blat, on joves i la Colla Vella han de fer la primera diada castellera de l'any.
24: La primera potent.
0: La primera potent, el tret de sortida tradicional, diguéssim, i evidentment, doncs, n'estarem pendents. Anem a corrupció, diu Jordi Manteres, anem a escoltar Pedro Sánchez, a veure què diu.
26: Siguiendo esta comparecencia, y es que soy plenamente consciente de que en estas últimas semanas el debate publicado ha sido colmatado por un reguero de noticias judiciales. Noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, con medias verdades, con bulos, provocando en consecuencia una legítima preocupación y una confusión razonable en la ciudadanía. Quiero a esos ciudadanos y ciudadanas que sepan que no les resto en absoluto un ápice de importancia a estos hechos ni a las causas que los investigan. Es más, me parece que ahora mismo son esenciales para entender también qué está ocurriendo en nuestro país, incluso más allá del ámbito estrictamente judicial. Por eso, señorías, también, además de que otros grupos parlamentarios lo hayan pedido, he solicitado comparecer en esta Cámara para poder hablar y también debatir sobre ellas con el tiempo y con la atención que merecen. Empecemos examinando, señorías, si me permiten, la anatomía del fenómeno. Porque conviene saber que detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Hablemos, por tanto, de cuáles son esas tres cuestiones que están pasando y que se están solapando en el debate publicado. La primera es un caso de corrupción que afectó a la antigua Secretaría de Organización del Partido Socialista. Un caso cuya existencia conocimos hace ya más de 2 años y cuyos extremos van revelándose poco a poco. En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Coldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. Y el pasado mes de mayo, el 2026, conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos. Señorías, hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Coldo García y a Víctor Aldama, sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
24: Ja explicàvem aquest matí a les 8 que un dels arguments de Pedro Sánchez serà el de posar al mateix sac Ábalos i Ayuso.
26: Sobre el resto de investigaciones a las que me he referido, siguen en marcha, aún quedan cuestiones por dirimir, pruebas que aportar. En definitiva, señorías, creo que es importante que no prejuzguemos más allá de lo que conocemos. Que respetemos en consecuencia la presunción de inocencia, también los procesos judiciales, y soy plenamente consciente también de que los tiempos judiciales no son los mismos que los tiempos políticos. Pero creo que con lo que sabemos ya podemos decir tres cosas que me gustaría compartir con la ciudadanía.
0: A ver, tres cosas.
26: La primera, señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
5: Aplaudeixen des de la bancada socialista, riuen, ho sentíem fa uns segons, des de la bancada del Partit Popular.
26: La segunda, señorías, lo he dicho, y además hay grupos parlamentarios que así lo han planteado en otros muchos debates cuando hemos tenido que hablar al respecto de estas cuestiones. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y finalmente, señorías, la tercera, es que nosotros no vamos a aceptar la corrupción como un hecho consustancial a las organizaciones humanas. Nosotros vamos a seguir trabajando con la ambición de erradicarla del todo. Por eso, señorías, cuando se descubrieron estos hechos, no dimos un paso a un lado, sino que dimos un paso al frente. Pedí disculpas, expulsamos inmediatamente a los investigados, comparecí ante sus señorías, pusimos al servicio de la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado toda la información requerida, renovamos la dirección del Partido Socialista e impulsamos medidas, muchas medidas, para reforzar los mecanismos de control, de supervisión y también de prevención contra la corrupción. Tanto en el Gobierno Des del gobierno...
0: El que tu explicaves, Armenteres, a les 8 del matí, que és que el cas Mascaretes, el cas Koldo, el que ha acabat amb la condemna de 24 anys de presó a Ábalos, ja no té res a veure amb el govern espanyol, perquè en el seu moment ja se'ls va fer fora del partit i se'ls va fer dimitir, no?
24: Sí, hi ha una mena de tancament de fila sobre Pedro Sánchez, amb una mena de crit que és uníssim, que és Pedro Sánchez ja va prendre una decisió que està allà al cap d'Ábalos i després de Santos Cerdán en el seu dia. Per tant, l'assumpció de responsabilitats polítiques està totalment assumida, per tant, no cal que plegui absolutament més ningú.
26: Organització no governamental del Consejo de Transparència se situa...
24: Aquí hi ha un altre tema, també, que és la gran pregunta que ens fèiem ahir. Anunciarà noves mesures contra la corrupció? Un enduriment de les penes, més controls, la necessitat que els polítics actuïn amb molta més transparència? Doncs la resposta és no. I el que et diuen des de Moncloa i l'entorn de Pedro Sánchez és que ja hi ha una quinzena de mesures en aquest moment sobre la taula que s'està tramitant al Congrés. El problema és que n'hi ha moltes que fa més d'un any que estan aturades, perquè no hi ha manera d'arribar a un pacte amb el Partit Popular per poder-les aprovar. N'hi ha una molt important, que és la llei de lobbies, que afectaria sobretot el paper de José Luis Rodríguez Zapatero en tota aquesta situació que se li investiga en aquests moments.
26: La corrupció, el poder ejecutiu, com he dit abans...
6: No, que les penes ja estan disparades, això de passar de pujar les penes és una bestiesa, que semblen poc, 24 anys a l'Ábalos, 33 anys al Bárcena, 50 anys al Correa, i tal, quines penes volen posar ja, i galeres, i la llàstima és que la Marina ja no va rem.
26: Por tanto, señorías, Anna. Si sus...
2: No, que el problema no és la llei. El problema és què es compleix de la llei. És a dir, el que no pot ser sota cap concepte, de moment el que està dient... Vaja, si ja ho equipara amb l'Ayuso, encara pitjor. Perquè el Tomés la gent ja no el traga, m'entens? L'Ayuso és el seu marit, és un tema fiscal que no té res a veure amb la corrupció d'un ministre. Un ministre que va ser portaveu del PSOE quan van fer la moció de censura per treure precisament el PP per la corrupció. És que no es pot menjar ni amb patates, ni el dia de la rebel·lió de Sant Joan. No té cap explicació possible, m'entens? Vull dir, o anuncia coses molt dràstiques o anuncia eleccions o dimiteix. És que no hi ha més.
7: Què vols que anunciï si no hi ha possibilitat de que pugui fer aquest tipus de maniobra? Aquí ha de fer un exercici que, si m'ho permeteix, d'un punt d'hipocresia, perquè obvia que qui va nomenar aquest senyor perquè fos el segon del partit...
2: Dos senyors, dos secretaris d'organització.
7: Un. Jo et parlo d'un ara, correcte, que està condemnat. L'altre ja veurem com acabarà. El va nomenar ell. El va nomenar ell, el va nomenar la seva mà dreta, el va nomenar el seu ministre, i això no té cap conseqüència.
2: No té cap conseqüència. No, i el va apartar, el va deixar
7: dir,
2: de diputat.
7: No, escolta, ja està, el que havíem de pagar des del punt de vista polític està... No, això no és així. No. Això no és així. Quan tu nomenes una persona i et fa el que ha fet aquest, i a més amb una condemna, que podria estar d'acord amb el que diu el Xavier, una barbaritat, 29 anys de presó, però escolta'm, quina barbaritat és aquesta, no?
6: 24.
7: O 24. 24 ja no ve d'aquí, no, Xavier? No, de 4 anys més, 4 anys menys. 24 anys de presó, o 19, em sembla el Koldo, i llavors l'altre, el dama, que també és per fer-s'ho mirar. Mm-hmm. Com que ha col·laborat el corruptor, resulta que en aquest l'indultem
2: o l'impremiem. No, però això,
6: ara, no sé de què ens estranyem, això és habitualíssim. Ara sembla que ens trobem amb això de l'Aldama amb una novetat. A qualsevol que col·labora, organitzacions criminals, tràfic de drogues, el que sigui, terrorisme i tal, li baixen 2 graus de saque.
0: Però si col·labora, tant?
6: Sí, 2 graus.
2: No, i a més que fica el focus amb el que li baixen no és el tema. No és el tema. Perquè els corruptors... si són privats, evidentment que han de tenir un càstig penal, però els altres són representants públics, és molt diferent, m'enteneu? És molt diferent.
0: Què dius, Armenteres?
2: Són els diners dels espanyols.
24: Comença a parlar de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez.
0: L'ha escoltat.
26: Tercero, le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia, colabora con la justicia, lo ha manifestado, ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno, y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente.
2: ¿De qué parle? ¿De la vamos o de
0: Zapatero?
2: Zapatero.
26: Pero también sabemos lo que representa para el Partido Socialista y lo que representa también para la derecha y la ultraderecha. Es el presidente pues, que reivindicó el feminismo como una acción de transformación social. Sí, fue el presidente que nos sacó de una guerra ilegal en Irak. Fue el presidente que acabó con la violencia en el País Vasco y en toda España. Y efectivamente es un expresidente de gobierno que está defendiendo el entendimiento entre los pueblos de España. Y esto pues efectivamente molesta a más de uno. En todo caso,
2: sí, no es... té que veure una cosa amb l'altra. Ningú li treu aquest mèrit, al contrari.
26: Esta investigación se encuentra en un estadio distinto y, por tanto, tenemos que ser francos. En este asunto, ¿qué es lo que le compete al gobierno? ¿Qué es lo que le compete al gobierno? Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo, no la hubo. El crédito, señorías, el crédito que se concedió a esa compañía aérea era plenamente legítimo, como lo hicimos con todas las aerolíneas en plena COVID-19, señorías, como lo hicieron todos los gobiernos, no de Europa, sino del mundo. Se hizo conforme a la ley, señorías, con todas las garantías y siguiendo, por cierto, la misma lógica y los mismos procedimientos europeos por los que se concedieron ayudas. Y digo ayudas porque nosotros concedimos préstamos para rescatar a estas 25 aerolíneas europeas. De hecho, su concesión, señorías, el caso del préstamo a Plus Ultra, fue validada posteriormente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señorías, por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General de la Administración del Estado. Por tanto, señoras y señores diputados y diputadas y los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Ejecutivo, del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, y quien quiera proyectarla, le pido que no especule, que no insinúe, que no susurre, que lo demuestre con pruebas. Nosotros, señorías, y le quiero trasladar a la ciudadanía esto, estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo que hemos hecho.
8: Què dius, Ferran Casas?
9: Bueno, jo dic que, per exemple, el tema de les penes que comentava molt
8: Mel.
26: La tercera qüestió que integra esta maraña judicial...
8: Les tres potes, a començar per Ábalos, en una taza Patero, i ara Casleire Díaz, ha dit ell, Leire Díaz.
10: No, anem a Begoña. A Begoña, família.
26: Porque afectan a personas...
8: Recordem que Begoña Gómez, avui a la tarda, està citada per entregar el seu...
2: No, això és una vergonya, també, una cosa no treu l'altra.
11: Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. A toda la cámara, por favor.
9: Bé, la Leire l'ha posat al mateix sac que l'Ábalos i el Santos.
26: Que quiero, y porque sé, sin el más mínimo en grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales. Ese patrón se articula en tres compases que hemos comprobado y hemos además compartido con todos ustedes y también con la ciudadanía a través de los medios de comunicación en reiteradas ocasiones. Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios que viven no de sus lectores, señorías, sino de la financiación pública de gobiernos del Partido Popular y también de determinados lobbies. Después presentan las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios y, por tanto, en bulos y en desinformación. Y, finalmente, la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años, sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados. En el caso de mi mujer, señorías, llevan más de 2 años y medio el proceso de instrucción. En definitiva, primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño. Un daño reputacional que evidentemente juega con los tiempos distintos que tiene la justicia a los tiempos que tiene la política y los medios de comunicación. Juega también con la falta de integridad de determinados pseudomedios digitales y también con la indecencia de algunos partidos políticos que son capaces hasta incluso de pedir penas superiores tanto para mi hermano como para mi madre.
8: Recordem que quan van començar les acusacions contra Begoña Gómez va ser aquell moment en què Pedro Sánchez va demanar uns dies per plantejar-se què fer, si continuava o no com a...
12: Bueno, aquella declaració d'amor que va fer, no?
9: Els 5 dies aquells. En plena campanya catalana.
12: Sí, sí, sí.
8: Exacte.
6: Es veu que va fer més coses aquells dies, per lo que comença a sortir.
12: Quin tipus de coses?
6: Bueno, segons l'agenda de la Leire Díaz, van fer moltes coses aquells 5 dies.
9: Van activar coses, sí.
6: Moltes. No es va parar.
9: Va ser quan es posa en marxa
7: potser la contraofensiva, sí, diguem-ne, des del so, teòricament, segons diu el que s'ha desvetllat ara, es posa en marxa aquesta ofensiva per defensar-lo i per anar en contra dels que havien iniciat aquest procés.
0: I fins ara, amb Armenteres, el resum, amb les tres potes que ha situat Pedro Sánchez, Ábalos, Santos, Cerdán, Leire Díez, les ha situat aquí en el mateix cas. No vaig conèixer personalment cap pràctica corrupta, si ho hagués sabut ho hagués aturat. Zapatero, confiança personal en ell i el govern va actuar bé en tot moment amb el rescat de Plus Ultra. I Begoña Gómez, fake news i bulos respecte al cas de la seva dona, no? Seria una miqueta el resum fins ara d'aquesta comparació de Pedro Sánchez, de moment.
24: Sí, totalment. Sí que sorprèn que els arguments que ha utilitzat el govern espanyol ja els havíem escoltat, sí, i el que fa Pedro Sánchez és posar veu al que han dit alguns dels seus ministres. Per exemple, tot el tema de Plus Ultras, fa un mes que va esclatar l'escàndol de Zapatero, ell durant un mes pràcticament no ha parlat de Zapatero més enllà de defensar-lo. Ara ha dit que s'ha fet conforme a la llei. I per cert, parla en aquests moments del seu germà, de Pedro Sánchez, el seu primer argument, és un dels que van sortir al judici, que és que la plaça de Badajoz es crea quan ell encara no era president del govern espanyol.
25: Un judici que ha estat vist per sentència i que, per tant, també podria ser una altra sentència de les properes setmanes que compliqués la vida política de Pedro Sánchez.
24: Suposadament li ha de quedar només cas Leire, si ens han dit que parlava una mitja horeta, amb 7, 8, 10 minuts hauria de valentilar-se.
26: La instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la fiscalía. En el caso de mi mujer...
11: Silencio, por favor. Señor de Olano, silencio.
26: Repito, la instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la fiscalía. En el caso de mi mujer ha sido objeto de 15 revocaciones, o bien totales o parciales, por parte de la Audiencia Provincial, y media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial, y ha culminado con unas medidas cautelares que yo creo, señorías, sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía.
24: Per tot això, per aquesta quinzena de queixes que hi ha hagut i intervencions d'altres tribunals, ahir des del govern espanyol s'apujava el to i es demanava al Consell General del Poder Judicial que hi hagués una actuació sobre Peinado, una actuació contundent.
26: Primero, yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna, voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Lo que le pido a la justicia, señorías... Lo que le pido a la justicia, señorías, es que sea justa, que sea justa. Y por tanto, señorías del Partido Popular y de Vox, indígnese cuanto quieran al conocer las actuaciones de determinados personajes. Por muchos aspavientos que hagan, no se indignarán más que yo, créanme. Pero no sean hipócritas, no sean hipócritas, no sean cínicos, no vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen a todo un fiscal general, hoy ya exfiscal general, cuando presumen, impúdica y públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario.
0: A ver, Ana, Ramón y Ferran. ¿Qué dios, Ana?
2: A ver, yo creo que ya, yo también situaría también el debate en tres potes. Una, es veritat que la dreta no accepta mai el resultat de les urnes, això és veritat, i que mou tota la seva maquinària mediàtica, política i judicial, des del Valle Session i González fins ara, perquè no accepta el resultat de les urnes, perquè consideren que el poder és seu, i utilitzen absolutament eines, jo diria que fins i tot inconstitucionals, i els catalans ho saben prou, perquè, i no solament els independentistes, perquè Sandro Rosell, que jo sàpiga, no és independentista, i també va patir, doncs, aquesta factura. Aquesta pota ja la sabem, però precisament perquè sabem aquesta pota, tu has de mirar que les teves actuacions i els dels que estan sota teu siguin absolutament immaculades, i que dos secretaris d'organització te l'hagin pegat sense que tu te n'hagis enterat, doncs una, o molt malament, perquè no t'enteres de res, o dos, si ho sabies ho has callat. I per tant, aquí no té defensa possible. A on també té, crec, bastanta raó és amb el tema de la seva família. La Begoña Gómez no s'aguanta per cap lloc. I lo de retirar el passaport, és que és ja ho trobo inaudit. Però que hi hagi un jutge que es digui Peinado no vol dir tampoc que tota la justícia, perquè la instrucció del cas de l'Avalós, jo vaig sentir ahir un catedràtic que va dir que està força argumentada. Per tant, que té raó amb una premissa, però després, doncs igual que el va passar amb el tema Pujol, el fet de que Convergència i Pujol hagin contribuït molt a vestir la casa del catalanisme, no li dona permís als seus fills per prendre's les butxaques o algun dels seus fills. I jo crec que això és bastant entenedor.
0: Ramon i Ferran.
7: No, Anna, jo no estic d'acord amb això de que la dreta no accepta els resultats de les eleccions. No,
2: les proves,
7: la prova és que aquest país, des de Felipe González, hi ha hagut 3 presidents socialistes, n'hi ha hagut 2 del PP, un d'Aliança
2: Popular. Sí, però quan no han guanyat per majoria absoluta, no deixen governar.
7: No és veritat. Va governar Aznar, va governar doncs, en minoria, en aquest cas amb el suport de la minoria catalana en el Congrés llavors en aquells moments. Per tant, no hi estic d'acord. Jo crec que el tema no és la dreta com a partit polític. És la dreta cavernària que forma part de l'estructura de l'Estat.
2: Correcte.
7: Això és una altra cosa. Això és una altra cosa.
2: Tu creus que el PP no forma part d'aquesta dreta cavernària?
0: Deixa'm acostar-hi perquè estem sentint molts aplaudiments. No sé si això vol dir Jordi Arnau Adrià, que ha acabat el seu primer discurs, Pedro Sánchez, o no?
24: Però no ha acabat encara, però sí que està recollint cable i ha fet una frase, que en aquests moments és la més aplaudida, que és la pregunta no és si hem de continuar, sinó com no continuarem amb tot el que estem fent.
0: Silencio. El que dèiem, que era evident, no? Que Pedro Sánchez amb l'idea de continuar.
7: A banda d'això, que jo crec que s'ha de separar les dues
24: coses. Fa conclusions i no ha parlat, per cert, del cas Leire.
0: Ha fet un esment, un moment, no?
24: Sí, però res més.
0: I res més, és veritat.
13: Silencio.
0: Digues, Ramon.
7: No, per acabar ràpid, el tema... Són aquestes estructures de l'Estat, que moltes d'elles venen des de... Evidentment, no,
2: el franquisme, persones,
7: el franquisme, i que simplement no es tenen impunitat.
24: Com el PP, no?
7: Com fer... El PP, no és un, jo que sàpiga, no és un partit que vingui directament del franquisme.
24: Home, el van fundar 7 ministres de Franco.
2: Però, Aliança Popular.
7: Però no té res a veure, i en qualsevol cas és un partit demòcrata que es presenta a les eleccions. Sí, una altra qüestió suposat. És quan algú s'aprofita de la seva situació, diguem-ne, de superioritat des del punt de vista, sobretot al món jurídic, per fer el que fan, i tenim més d'un exemple, algun dels quals apuntava l'Anna. Però hi ha una qüestió que se m'ha sobtat que no hagi esmentat, suposo que potser se n'ha oblidat quan ha parlat de Zapatero, que és el tema de les joies. Entès que sí que deia que no considerava que hagués fet res mal fet amb el tema del plus ultra, però no ho he entès, potser és que no ho he sentit.
2: No has mentat les joies.
7: No he entès que digués res respecte del tema del 1.300.000 euros amb joies que li van trobar a la caixa forta de casa seva. Home, m'agradaria saber com ho explica.
0: Parlat de presumpció d'innocència, confiança en la justícia i confiança personal d'ell.
7: Una persona que té a casa seva, doncs això...
14: S'entén que no parli perquè és un cas que està judicialitzat, precisament, no?
2: No, i que el Zapatero encara no ha declarat.
14: El Zapatero encara no ha declarat sobre aquest tema, per tant.
7: M'ha dit que no ha pogut explicar-ho encara.
14: Es pot agafar això?
7: Si tu tens 1.300.000 euros amb joies a casa i no hi ha res estrany...
2: No, això s'ha d'esperar, com diu la Laura, que declari ell. No pot ell anar davant del Zapatero, perquè el Zapatero encara no ha declarat davant del jutge sobre aquest tema.
7: Però vull dir que en tot cas em sorprèn. Que no sortia a fer una... Si és que realment no hi ha cap problema respecte d'aquest tema, que no se'n faci una defensa.
0: Són 9:45. Ara et dono la paraula, Ferran, un moment. Portem ja pràcticament mitja hora de discurs de Pedro Sánchez. Què està dient ara, Armenteres?
15: A una companyia privada...
24: Diu que entén l'enfadada de la ciutadania, però qui es vesteix de polític d'esquerres i diu no és el mateix enviar 700.000 joves a estudiar a l'estranger perquè aquí no tenen feina, que aquí puguin treballar pràcticament tots, o no és el mateix posar un impost al sol que alliberar la transició energètica. Va comparant polítiques de dreta i d'esquerres.
16: Bàsicament està avançant-se el discurs que farà Alberto Núñez Feijóo, demanant-li eleccions, demanant-li explicacions i demanant-li que solgui directament les Corts espanyoles. S'està traient pit de les seves polítiques del Partit Socialista i d'aquesta coalició en Sumar, avançant-se el que ja podrà dir o dirà d'aquí uns minuts Alberto Núñez Feijóo al Congrés dels Diputats.
0: Això volia preguntar, Arnau, entenc que Feijóo res de res de moció de censura ni res de res, eh?
16: No, en principi no, i ha de passar de punteta, sí que, com és habitual en el seu discurs, posarà el focus en els socis perquè deixin caure Pedro Sánchez en els propers mesos, però sent conscient que no li surten els números amb la moció de censura, no posarà el focus aquí. Sí que aprofitarà aquesta sentència del Suprem, de les mascaretes, targetes i de totes les investigacions que l'afecten per, evidentment, recrear-s'hi en aquest moment de debilitat política o judicial, com a mínim, de Pedro Sánchez.
0: Segurament és el moment en el que té un congrés o un hemicicle més hostil cap a ell, perquè les relacions amb la majoria que li ha anat permetent l'estabilitat del govern també estan més tocades que mai. Clar, avui també intervindrà Míriam Nogueras, intervindrà Gabriel Rufián. Adrià, sabem que per on poden anar més els trets de les intervencions d'Esquerra Republicana i Junts?
13: Sí, ja podem saber per on aniran. Esquerra, sabem que no ha retirat el suport a Sánchez de moment, ha anat més preocupació i neguit per tots aquests casos que esquitxen el PSOE i l'entorn del president espanyol, però no llencen la tovallola. Per tant, Rufián tornarà a deixar això clar durant la seva intervenció i li demanarà a Sánchez per què ha de servir continuar amb la legislatura, si hi ha programa, si hi ha propostes o, per exemple, polítiques clares per abordar la crisi de l'habitatge. Esquerra està disposada a mantenir el suport. I la història és diferent a Junts, que sí que reclama de totes eleccions. Míriam Nogueras repetirà que dona la legislatura per acabada igual que el PNB.
9: Ferran, aviam, diverses coses. Crec que el tema de tocar les penes que ha sortit aquí és molt difícil. Apuntar a mesures de regeneració ara segurament és tard, és a dir, si ara, per exemple, anunciés alguna mena de reforma de la llei orgànica del poder judicial, l'acusarien pràcticament de fer un cop d'estat per intentar-se salvar. Per tant, amb això ja
2: fa... tenia que fer el primer any.
9: Ja fa tard, exacte. Això ho havia de fer al principi de la legislatura. És evident. Ara i...
2: Ferran, no sé què et diuen.
0: Què dius, Arnau?
16: No, dic que justament des del Partit Popular donaven per fet que hi hauria un gran anunci que servís com a cortina de fum per intentar desviar l'atenció avui al Congrés dels Diputats, i en principi, si no canvia molt la cosa d'aquí uns minuts, i com deia l'Armen durant tot el matí, no hi haurà aquest anunci de Pedro Sánchez.
9: Ah, és que el matxacarien.
2: No, és que se li veuria llautó, no pot ser, no ho has fet durant 3 anys i ara perquè t'apreten...
9: I encara perquè t'apreta la sabata dius que ho fas.
6: No ha fet coses que va dir el primer any amb la reforma del judiciament criminal.
9: És evident.
24: Acaba Pedro Sánchez.
9: És evident que hi ha corrupció al PSOE, a Ábalos, Cascoldo, i que, com a mínim, hi ha un problema ètic en Zapatero. Després, el que sí que...
0: Perdona, Ferran, tota la bancada del PSOE dempeus.
9: El que sí que pot dir avui Pedro Sánchez...
24: Aplaudeixen els ministres de Sumar, per cert.
9: També.
24: Yolanda Díaz.
9: Unitat del govern en això, sí. I crec que és el que escoltarem a les rèpliques a Esquerra, a Junts, al PNB, és que hi ha lleis i compromisos pendents que justifiquen acabar la legislatura. I que si algú no hi està d'acord, el que ha de fer és presentar una moció de censura, perquè ell sap que això no passarà, senzillament perquè el PNB i Junts no poden permetre's anar de bracet de Vox en tota aquesta història. I la tercera,
2: ni de Vox ni del PP.
9: I la tercera és que si tu planteges una llei d'amnistia i fas pactes amb Esquerra Republicana, amb Junts, amb Bildu i amb Podem, doncs no pots tenir plom a les ales, no? I no s'hi val dir que Aznar i Felipe són pitjors que Zapatero i també feien coses
2: aquestes. I la Iuso i no sé què.
9: Exacte. Perquè això també ho hem vist amb els líders del procés, amb els líders independentistes. Si tu tens plom a les ales en forma de corrupció, quan desafies a l'Estat, aquest Estat profund et treu tot i més.
0: Intervé Alberto Núñez Feijóo.
16: Sí, té 15 minuts per davant per atacar a Pedro Sánchez i repassar el discurs que ha fet el president del govern espanyol.
0: L'escoltem.
15: Vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su meeting de hoy ha decepcionado casi todos. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno? ¡Qué soberbia! Con las mismas manos...
2: Sense que el senyor de ganes de votar el PSOE.
15: ...al señor Ábalos. ¡Qué soberbia y cuánta indignidad! Yo solo vengo a refrescarle la memoria mientras se afana en estirar los minutos de la basura de esta legislatura. Empiezo por recordarle que no está aquí por ser el número uno de los líderes mundiales. Es el uno, eso sí, pero de un gobierno corrupto. Se lo digo sin presunto, y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo. Es la mayor condena a un ministro en su actuación en el cargo. Un ministro suyo por robar desde el gobierno.
16: I mentre Feijóo es dirigeix directament a Sánchez, Sánchez apuntant amb una llibreta des del seu escó.
15: En el escaño de presidente del gobierno. Este es el verdadero debate de hoy.
0: Sí, Arnau, no si decideix respondre-li a Feijóo, ho descobrirem sobre la marxa?
24: D'aquí un quart d'hora.
5: Just quan acabi el discurs de Feijóo.
24: Sí. Ah, sí, no oblidem que el temps d'intervenció de cada portaveu en aquest debat són 15 minuts, ha pactat d'aquesta manera, sol ser la xifra habitual de minuts per aquest tipus de debats, però Pedro Sánchez pot intervenir tanta estona com cregui convenient i quan ell consideri. O sigui, pot respondre un a un o pot respondre després a tots.
0: I si gasta els 15 minuts Feijóo ara, després té dret a rèplica o gestió?
24: No, no, té un torn, o sigui, són 15 minuts de torn de rèplica i 5 minuts després de la contrarèplica. Sí, és com si fossin dos empats de debat.
5: Però no són acumulables, és a dir, són 15 ara i 5 després.
0: D'acord. A ver, miren,
15: finalmente hoy en el Senado se votará una iniciativa del Partido Popular para pedir elecciones inmediatas. Esta, que nos amordazó el Congreso. Y mañana, otra aquí, para pedirle que presente usted una cuestión de confianza. Y lo grave ya no es que hayan hecho lo imposible para que pudiéramos debatirla. Lo grave es que todos descontamos que si no le gusta el resultado, lo ignorará y punto. O se grabará un vídeo TikTok diciendo que bebamos agua y nos pongamos crema. A este nivel de deterioro nos ha llevado. A que parezca normal que solo cumpla aquellos mandatos parlamentarios que coincide con sus intereses. Es la gran anomalía de esta legislatura, pretender normalizar todo lo que es inadmisible. Ignorar la Cámara, gobernar sin presupuestos, gobernar sin consenso, insultar a las instituciones del Estado y también normalizar la corrupción. Ya lo hemos visto, por si había dudas. Ha llegado aquí con su ministro todopoderoso, recién condenado a 24 años de prisión. Ha llegado aquí con 15 causas judiciales sobre sus hombros, dos ya sentenciadas por el Tribunal Supremo, con casi un centenar de imputados, con 19 delitos en investigación y casi con 2.000 años de cárcel en juego para sus colaboradores y familiares. Y pretende despacharlo como un trámite. ¿Cómo no vamos a seguir?
0: Melero.
15: A seguir mintiendo, se decían ustedes.
0: De sumant els anys de presó.
2: Ja. No tenen vergonya.
0: Ja no és demagogia, és dos pantalles més enllà. Ja.
15: Pretende que acabemos contemplando su corrupción como una rutina. Entre pasapalabra y los deportes, la rutina de la corrupción sanchista. Pero ya les digo que nosotros nos negamos. En primer lugar, yo me niego a aceptar que la corrupción parezca inevitable.
0: M'intenta fer aquests xascarrillos que no li surten. No li surten bé.
2: No, és que no en sap.
14: Fa patir, cada vegada que fa un discurs.
0: Són dos oradors molt dolents, el Sánchez i ell. Són molt sossos i amb molt poca gràcia.
7: El Feijóo ja ho va demostrar a la campanya.
2: El Feijóo pitjor encara.
7: A la campanya electoral l'última ja va demostrar un nivell molt, molt baix. En alguns debats i entrevistes com allò de les pensions.
0: I estic d'acord amb això que diu la Laura. Tu quan veus que va fer la broma, dius ai.
14: Ai, que ens ho pagarà.
0: Sí, ara dic passa palabra, a veure on hi ha para. Bueno.
2: No, perquè el Rajoy s'equivocava, però feia gràcia. Perquè
0: però el Rajoy
2: era intel·lectualment
0: molt bé.
2: Correcte, intel·lectualment era molt superior.
0: Tenia, això ho deia el Pablo Iglesias, que era un grandíssim parlamentari, el Rajoy.
15: Para garantizar la limpieza institucional. Y el que subió a esta tribuna es el señor que está hoy en la cárcel durante los próximos 24 años. Eso sí, pidieron los votos para un gobierno limpio y en 18 días, los estaban usando para la organización criminal.
5: Es refereix a Ábalos en aquella moció de censura que va defensar justament l'exministre socialista.
15: Una palabra. ¿Qué más tiene que pasar, señor Sánchez? Para que entienda que su permanencia al frente de la presidencia del gobierno es dañina y un lastre, no solamente para el país, sino también para su propio partido. Este listón lo puso usted y sus socios. ¿Dónde está el listón ahora? ¿Ahora es aceptable que se haya corrompido desde el portero de Puticlub que puso de asesor hasta su ministro plenipotenciario? Ya hay dos sentencias del Tribunal Supremo, la de Ábalos y la del exfiscal general. Ahora, ¿a partir de cuántas sentencias se tiene responsabilidad política? Registros en la sede del Partido Socialista, registros en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de
0: Medio Ambiente. Que en algunes de les últimes intervencions que
2: no està tan primer,
0: que vist,
2: sí. És que darrerament estava molt demacrat. Feia un parell
0: de setmanes semblava que venia d'apocalipsi zombi. Sí. Una cosa.
2: Passa que amb això que diu lo Feijóo té raó una cosa, és a dir, el llistó alt el va posar el PSOE. perquè van fer fora el PP amb tot el dret del món per els casos de corrupció que van portar la majoria de ministres de l'Aznar i a molts representants polítics del PP a la presó. I, per tant, per això el van fer fora. Per això Junts, Esquerra, el PNB li van donar suport a la moció de censura, per acabar amb això. Per tant, amb aquest petit espai té raó. Ells van posar el llistó molt alt i aquest llistó no l'han complert, punt, de la història.
7: Però si estem parlant d'una corrupció de manual, vull dir, si és que no... Mal no, a terra estava el llistó.
2: Sí, sí, sí.
7: I simplement la moció de censura...
14: Ara ensenya un paperet, eh?
7: Ai, sí!
14: És aquesta cosa tan terrible de fer.
4: Sí, són els 19 suposats o 19 delictes que suposadament investiga la justícia.
2: S'ho fem molt d'arrimades i l'Albert Rivera.
14: En els debats electorals es feia, sí, però...
6: I el Rufián portava...
2: I el Rufián. Van portar un totxo i tot, una vegada.
6: Sí, sí. Cada vegada ho fan més entretingut.
9: Clar, hi ha dues coses que ha dit Pedro Sánchez, si em permets parlar, sí, Sánchez, que em grinyolen molt, no? Que és quan ell diu que no sabia res del tema Ábalos i del tema Cerdán i del tema Leire Díaz, és a dir, de la corrupció dins el PSOE. Pot ser que no sàpiga res de les tres coses, però la sortida d'Ábalos del govern el 2021, quan cau com a secretari d'organització...
2: Per què el va fer fora? Perquè ja ho sabia.
9: I com a ministre... Aleshores, no se li troba cap explicació. Quan el 2021 fa aquella crisi de govern...
14: Ell no dona cap explicació.
9: Exacte, no dona cap explicació, ningú ho entén, però alhora es queda de diputat, és evident...
2: No, no, és que aquí és on la puna, Melero.
9: Que hi havia alguna cosa que no olorava bé, que no quadrava, que no... És a dir, a mi em sembla molt difícil que Pedro Sánchez... mirés cap a una altra banda i que
2: no, no, i a més que Ferran no té l'autoritat, que això, corregeix-me, Melero, si m'equivoco, no té l'autoritat per dir-li, senyor Ábalos, fora, perquè si vostè es queda, l'haurà de jutjar el Suprem,
9: i després
2: i això anirà ràpid, i en canvi, si va a l'audiència, potser ja serem morts.
9: El mateix amb Santos Cerdán, és a dir, per què Pedro Sánchez defensa d'aquesta forma a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva presumpció d'innocència, i en canvi, a Santos Cerdán, quan va sortir l'informe de la UCO, l'endemà ja l'estaven fent fora del PSOE i ja li estaven demanant l'acta de diputat. Per tant, no van defensar, i era el número 2 del partit, i no van defensar en cap moment la seva presumpció d'innocència. Aleshores, aquest comportament que digui que ell no sabia res de tot això i aquests comportaments, doncs, no acaba de casar massa.
2: Ni acaba ni comença.
7: Hem dit tantes vegades que no s'hi fa la pena repetir-ho, però si ho sabia, fatal.
6: Sí.
7: Si no ho sabia...
2: Pitjor.
7: Escolta'm, en el cas de l'Ábalos hi ha una petita diferència. L'Ábalos és ell que no vol renunciar a l'escó i això fa que el jutgi el Tribunal Suprem, que és un error. Un error.
2: Sí, és el que acabo de dir.
6: És un error tan cutre, motivat per la necessitat de mantenir el sou.
7: Exactament.
6: Es veu que està, però allò, a dos veles.
7: No té un duro.
14: Perquè ho ha cremat tot.
6: Ho ha cremat tot.
7: Però sí, mai millor dit.
14: Totes aquelles comissions.
2: Sí, perquè si rebeia 10.000 euros més, a part del que devia cobrar de diputat per totes aquestes conxorges...
6: 10.000 euros? Sí que està barat a la car de ministre. O sigui, per 10.000 euros a més...
14: És que és molt trist.
6: Jugues el que et juga.
7: Ell renuncia...
14: Que hagi hipotecat la seva carrera política per aquestes quantitats.
7: No, no, la carrera política i la,
14: i vital,
7: carrera,
14: i la personal.
7: I la vida, perquè el Tribunal Suprem, primera, no pot representar recurs més enllà del Tribunal Constitucional. Per tant, instrueix superràpid, perquè no tenen
6: no té
7: gaires
6: cua.
7: Casos. No hi ha cua.
6: No té cua.
7: Exactament, per tant, van superràpids. Mira els ràpids que han anat amb el tema de les mascaretes. I
2: ara
7: li cau 24 anys. I ara, escolta, això intenta...
6: Bueno, per això trenca amb el seu advocat.
7: És que més escolta.
6: Va amb un advocat clàssic d'aquests de Madrid, el José Aníbal, que ja ho tenia tot muntat, deja-se l'acta, no famosa l'Audiència, no, li diu que no, que això no serà així.
7: Exacte.
6: A l'advocat plega i canvi d'estratègia. Em mantinc com a forado al Tribunal Suprem. Pues mira, guapo.
2: Pues com se pot ser tan curri arribar a ministre? Em diràs que n'hi ha molts.
6: Bueno, pues els 6.000 euros al mes aquell es veu
2: que no,
6: però... que li eren vitals.
7: Exacte, perquè anàvem... va dir-ho ell. Va dir-ho, escolta, és que no tinc per viure. Llavors necessito
9: uns calés. Tens un tren de vida...
2: Bueno, ara a la presó no li caldrà gastar gaire.
9: I tens de milions d'euros i pisos i amants i tens aquest tren de vida...
6: Clar,
9: doncs
6: que
9: cada mes necessites cremar molts diners.
2: I això el Pedro Sánchez no n'havia tingut cap símptoma.
6: Va, el missatge, no, clar, el missatge dels que tenen
2: trist,
6: molt poc i volen donar molt... és que amb 6.000 euros al mes no passen, ja m'explicaràs tu.
7: Sí, però, Xavier, respecte al que estava dient el Ferran i l'Anna, i la Laura també, és bastant increïble que el Sánchez no sàpiga res. Estàs parlant de la seva mà dreta, la persona de confiança, el ministre que porta el paquet pràcticament més important, dit pel que fa inversions com a mínim, dins de l'estructura del govern. La persona que ha sigut el secretari general del partit.
2: El portaveu del dia de la moció de gènere contra la corrupció.
14: I que tenen un històric.
7: Un històric junts
14: de les carreres personals.
6: Jo estic segur que el Sánchez no sabia que l'Àvalos rebia un sobre amb calés amb negre, que també jo estic segur d'això. Però el que sí que sabia el Sánchez, i ho havia de saber el Sánchez,
2: el
6: és
2: plegar.
6: Que aquell home es movia per les comissions ministerials i per les reunions de secretaris d'Estat i tal, amb el coldo d'avançadilla, d'una manera absolutament impròpia en una administració civilitzada.
17: I que tenia un estil de vida...
2: I un estil de vida, a veure, si em fas creure a mi que ningú li va dir escolta, que aquest senyor ha col·locat amb una noia que no ve mai a treballar.
17: Jo crec que segurament anava per aquí, però... Però em costa de creure que quan ell va saber l'estil de vida d'Àvalos i les coses que feia, no volgués saber més, no preguntés. És a dir, jo si hagués sigut Pedro Sánchez, m'hauria preocupat, perquè al final és el teu secretari d'organització.
6: Collons, jo li hagués dit al CNI.
17: Ha sigut
6: el
17: teu portaveu al Congrés. Ha sigut el ministre teu.
2: Escolta, no, i el tenia que haver obligat a plegar de la manera que hagués sigut.
17: Sí, perquè precisament tot... A les llistes del 2023...

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
4: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
3: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
4: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
5: L'expedient disciplinari perquè diu que el ministre li molesta molt i canvien el funcionari del lloc i li canvia, el canvien de destí. Però si és això, si el gros de la condemna és això. I això sí que ho havia de saber. Això sí que ho sap tothom.
6: Ho havia
5: tothom.
6: De saber perquè, si no, si ho sabia, malament. Bé, és igual, ja ho hem dit abans. Malament. I si no ho sabia, pitjor. De totes maneres, és que per això hi ha motiu per no continuar. Aquest és el tema, és que hem d'anar a la gènesis. Quan tu arribes a la conclusió de que això d'alguna manera formava part del... Perquè si el president del govern no ho sap, ho ha de saber, o algú li ha de dir en algun moment determinat, i no fa res, tu el que no pots dir ara és que no, continuarem... Naturalment que continuarem. Naturalment que continuarem, com deia ara l'Armen, perquè deia que sembla que li vol preguntar al Rufián, però per fer què? Però per fer què? Si no tindràs majories per aprovar res.
7: Però si en 3 anys no has pogut fer pràcticament res.
6: Bueno, però...
7: Ni a Espanya ni a Catalunya.
6: Bueno, ja, no diguem, perquè com a mínim has pogut aprovar una llei d'amnistia que Déu-n'hi-do, una altra cosa és que no te l'apliquin. Però la llei d'amnistia sí que l'han pogut tirar endavant. I algunes reformes, o alguns projectes, i sobretot temes socials, alguns també. Això mateix que vam plantejar ahir respecte de la llei de...
7: la dependència.
6: De la dependència. No, perdona, Anna, això és un tema important. Hi ha
7: que
6: molta
7: gent. Sí, home, però al final de legislatura...
8: Al final dels 8 anys...
7: Només faltaria dir, mireu, si em continueu votant us donarem 300 euros bueno, a casa. Anna, no funciona així la política. No pot funcionar. No ha de funcionar
9: així. Però hi ha, per exemple, temes que en aquest moment doncs, afecten a Catalunya que continuïn una legislatura és bastant determinant.
7: Que no, Ferran, em vinguis amb el discurs de les carpetes que encara estan obertes perquè en 3 anys no han tancat ni una i en 9 mesos no en tancaran cap.
9: Un moment, ara anem amb això.
10: Doncs ja està, ja ho saps.
9: Amb això, un moment.
10: 10 i les 10, Arrau, m'imagino que Feijó ja deu ser a punt d'acabar. Pot ser que s'hagi dit la frase Tito Berni en calzoncillos és lo más digno que han traído?
11: Sí, de fet, a punt d'acabar, però menció directa ara a la moció de censura, sobretot el que dèiem, en relació amb els socis de Pedro Sánchez.
12: Con esto y que cumple su palabra es quien tiene que asumir la responsabilidad de que esta situación se prolongue.
10: Silencio. És a dir, posen la responsabilitat als socis de govern, no?
11: Sí, de dir, el que ha anat dient, durant tots aquests mesos, ell, si fos per ell, presentaria la moció de censura, com que no surten els números, són els socis qui s'han de mullar.
13: Al govern progressista i a la izquierda progressista...
14: Tenim coses sospitoses aquests dies.
7: Què?
14: A veure què diu el PNB, que aquests dies li comencen a sortir bunyols molt sospitosos.
9: El PNB ha anat matisant, diguem-ne, la seva posició... I també, igual que els partits catalans, el PNB té moltes carpetes obertes amb Pedro Sánchez i amb aquest govern i, per tant, no li interessa que s'acabi la legislatura. A l'Anna Gómez li deu semblar molt poc important, però jo crec que l'amnistia, el finançament, què passa amb l'aeroport del Prat... temes com l'habitatge que s'estan negociant en aquests moments, més amb participació
7: sí,
9: home, també
7: sí,
9: de Junts
7: com no m'ha de semblar important l'habitatge.
9: Doncs jo crec que són importants i són temes que amb el PP no hi hauria res a fer.
14: Si no s'ha fet res 8 anys en matèria d'habitatge? No. Res, va haver un congrés de Sevilla que es parlava d'un gran pla per l'habitatge i no s'ha fet ni un pis.
7: Alguna cosa...
14: No t'ha congrés de Sevilla que semblava que ja estaven muntant les grues
7: sí,
14: per fer pisos.
9: Alguna cosa...
14: És mentida.
9: Alguna cosa sí que s'ha fet en matèria regulatòria.
7: Molt poca cosa, Ferran, molt poca cosa.
14: La matèria regulatòria no ha baixat ni un euro el lloguer de cap ciutadà d'aquest país.
6: No, però Ferran, és que és molt senzill. La prova és que aquest país, segons l'informe del Banc d'Espanya, faltaven 700.000 pisos l'any passat, ara han faltat 750.000.
7: Ara, correcte, 50.000 més.
6: Anem allò cap a la misèria més absoluta.
10: 8 minuts i les 10, fem una pausa per la publicitat, encara no hem fet cap, i quan tornem l'Arnau Mañé ens resumeix, m'imagino que quan tornem ja haurà acabat Feijó, i ens resumeix què li ha dit el líder de l'oposició a Pedro Sánchez, i descobrirem si el respon directament Pedro Sánchez o espera que passin tots els grups o no. Un segon.
15: RAC 1. O en viatge, o en capbussada nocturna, o en conversa interminable entre amics, o en Mini Cooper One.

0: Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
1: L'Àngels és director d'operacions als Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella. I sap perfectament què farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
2: Tens o et compraràs un cotxe elèctric? A Endesa t'oferim la millor solució per carregar-lo a casa. T'instal·lem el teu punt de càrrega Waybox des de 1.099 euros i mou-te per menys de 22 euros al mes. A més, tindràs un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o apropa't al teu punt Endesa.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
4: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
5: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
6: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
7: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món. Escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
8: Verisure. La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
9: Descubre Costa Rica. Naturaleza, playas y pura vida en un viaje de 9 días y 7 noches desde solo 1.190 euros. Recorre selvas, volcanes y playas paradisíacas con todo organizado. Reserva ya en tu agencia Halcón Viajes y vive Costa Rica como siempre has soñado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
10: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
11: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
12: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris ERN.
14: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: Maria, els tens?
16: Oh, fa un any que els preparo.
15: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
16: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
15: O sigui, ja bufo.
16: Bufa! Bufa!
17: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta'n les condicions a la

0: Liga web y app del Corte Inglés.
1: El per què de tot plegat.
2: 2:50, podem confirmar que Pedro Sánchez no ha decidit contestar directament a Alberto Núñez Feijóo, per tant pinta que esperarà que acabi tota la roda i llavors el respondrà tots a la vegada. Ara ja està intervenint Santiago Abascal, el líder de Vox, per tant Feijóo ja ha acabat. Alguna cosa destacada dels últims minuts de discurs, Arnau Mañé?
3: Mira, missatge directe que l'hem enganxat a mitges de Feijóo sobre la moció de censura, sobre els socis, o més ben dit directament als socis, especialment a Junts per Catalunya, per exemple, alguns de els que podrien tenir la volta de la clau de volta per aquesta moció de censura. Podem escoltar un dels moments finals d'aquest discurs de Feijóo, missatge directament als socis de Pedro Sánchez.
4: Por la defensa que representa esta cámara, deberíamos echar este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo. Y a continuación le estaríamos dando la voz al pueblo en unas elecciones que Sánchez se niega a convocar. Quien prefiere, ríanse. Quien prefiere un gobierno corrupto y que miente a otro honesto y que cumple su palabra es quien tiene que asumir la responsabilidad de que esta situación se prolongue.
3: De fet, el que diu és que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions avui mateix a Espanya i que cada dia que passi sense convocar aquestes eleccions serà, literalment, diu, una agressió a la nació. Per tant, dona per fet que hi haurà eleccions, dona per fet, per cert, que les guanyarà, o més ben dit, que Sánchez les perdrà i que llavors sí, ell serà president del govern espanyol i, literalment, retornarà la dignitat als espanyols.
2: Hem tingut accés al paperet que ha ensenyat Alberto Núñez Feijóo, que 19 delitos investigados, així dits tots alhora, fan patxoc, eh? Organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, delito contra las instituciones, delitos contra la hacienda pública, uso de informació privilegiada, estafa i contrabando.
3: Tot això, Sergi, amb un fons amb el logo del Partit Socialista, amb aquesta mà i aquesta rosa vermella, i un gran títol de 19 delitos o 19 delitos investigados.
2: Què volies dir, Ferran Casas?
5: Jo, mira, volia dues coses. Un govern, diu Alberto Núñez Feijóo, un govern honest i que compleix la paraula. Home, honest quan el Partit Popular ha governat no ho ha sigut. La Kitchen, l'Operació Catalunya, amb tota la guerra bruta contra l'independentisme brutal i que no han reconegut i volen que passi impune, un partit que va pagar la seva seu amb diner negre i que compleix la seva paraula. Bueno, és que no sabem quina és la seva paraula, no sabem quina és la seva proposta o quina és la idea d'aquesta moció de censura. Abans el Ramon parlava de l'alternança i del Partit Popular i que el Partit Popular acceptava el resultat de les eleccions. Sí, accepta el resultat de les eleccions, però és tan cert que l'accepte com que el Partit Popular i la dreta espanyola crispe de forma extraordinària cada cop que perd el govern o quan no hi arriba. Va passar el 2004, després de mentir i intentar fer creure que l'11M havia sigut ETA i no els islamistes, mentir, amb 200 morts damunt de la taula, brutalment.
6: La guerra,
5: va perdre el govern i va treure al carrer els bisbes, contra el matrimoni homosexual, contra la Pau a Euskadi, contra l'Estatut de Catalunya, contra l'avortament, una legislació d'una crispació brutal. A l'any 2018, quan perd el poder per la corrupció, per estar condemnat al partit per corrupte i per finançament il·legal, crispe extraordinàriament. Quan a l'any 2023 el Partit Popular es pensava que guanyaria les eleccions i que podria governar amb Vox i no guanya, hem tingut una legislatura també amb una crispació absolutament extraordinària. I no entenc, Ramon, que diferenciïs entre el Deep State i el Partit Popular. És que la connexió és absolutament íntima. Els vasos comunicants hi són i l'accés és brutal. I si comparem, doncs clar, les dretes europees venen de l'antifeixisme, no? Adenauer, De Gaulle, de Gasperi, i en canvi el Partit Popular és un partit fundat per 7 ministres de Franco. El feixisme va ser derrotat a Europa, a Espanya no, a Espanya va
6: el
5: guanyar.
6: El Partit Popular no,
5: va governar,
6: Popular.
5: Va governar durant 40 anys, sí, però és que el Partit Popular ja, i Aliança bueno, Popular és exactament...
6: Siguem rigorosos.
5: És exactament
7: no
5: el mateix.
7: Legitimitat, la dreta espanyola,
5: té tota la legitimitat, però també té una pulsió autoritària,

0: i té determinades actituds, tant el Partit Popular com Vox, que Vox és una escissió del Partit Popular, el senyor Abascal, que ara està parlant, que és el líder de Vox, havia estat dirigent del Partit Popular i havia treballat per la senyora Esperanza Aguirre, és una escissió, però és evident que la dreta espanyola, a diferència d'altres dretes europees, té aquesta pulsió autoritària que explica determinades actituds sobre com gestiona
1: quan està l'oposició i les seves derrotes electorals, però
0: i no accepte...
2: Home,
0: no accepte,
2: jo no estic d'acord amb tot, estem parlant...
3: Deixa'm acabar el Ferran.
0: La pluralitat i té un sentiment molt patrimonial del poder.
1: Del poder i d'Espanya i de tot.
3: No, Xavier Melero i Ana Gómez.
2: No estic d'acord, a veure, no estic d'acord perquè a Itàlia governa una dreta que s'hereva del moviment social italià muntat pels feixistes a l'any 1946, sense anar més lluny. I si anem passant revista, Alternativa per Alemanya, que és una dreta, en fi, que té moltes possibilitats de tenir posicions de govern aviat amb Alemanya, és una que reivindica moltes posicions del Tercer Reich.
0: Però no és la dreta tradicional.
2: La dreta tradicional...
0: Jo em referia a la Democràcia Cristiana italiana, sí, i em referia a la CDU.
2: I tu dius
0: no, no Alternativa per Alemanya.
2: I em parles d'Adenauer...
0: Ni el moviment social italià, que són l'extrema dreta.
2: A 1947 posa com a ministre de Defensa a von Manstein, un dels mariscals de la campanya de l'Est a Rússia. Vull dir,
0: però Adenauer no era fraga.
2: Que si comencem a murar a buscar els armaris, no trobarem legitimitat per ningú.
0: Però Adenauer no era fraga.
2: I tothom que respecta la llei electoral està legítimament constituït com a associació i com a partit polític, complint la normativa democràtica, té plena legitimitat.
0: Jo no demano que el PP s'hagi d'il·legalitzar com el PP ha il·legalitzat partits polítics, com va il·legalitzar, per exemple, l'Esquerra Berchale. Jo no dic que el PP s'hagi d'il·legalitzar.
2: L'Esquerra Berchale es va il·legalitzar de la mà del jutge Garzón per complicitat amb el terrorisme.
0: D'on ve aquesta dreta espanyola i per entendre quines són les seves actituds, doncs, a l'hora de gestionar, per exemple, la pluralitat lingüística de l'Estat.
2: Sí, però si només et parlo de la
4: pluralitat lingüística de l'Estat, la que tenim, no? Com està governant el Partit Socialista, per exemple.
2: Sí, home, més que abans.
0: Que és més de la que teníem.
4: Atemptat de Madrid, que li costa la presidència del govern que teníem pràcticament a la palma de la mà. El PP, arran de les seves errades, bestieses, tonteries i mentides que varen dir. La varen pagar i la varen pagar cara aquella, eh? Perquè gràcies a això Zapatero va ser president del govern.
0: Sí, però no ho van acceptar, eh?
4: Feien
0: manifestacions al carrer, cantant Acebes no mintió, la ser manipuló.
4: Bàsicament...
0: Jo hi era, eh?
2: La gent al carrer que canti el que vulgui.
3: Ramon i Anna.
0: Ja, però manifestacions convocades pel PP.
3: Ramon
4: Rovira. En qualsevol cas, escolta'm, la gent pot sortir al carrer, pot cridar el que vulgui, també cridaven allò de Pujol, Guaperas, habla com ho quieras, us en recordeu, i abans no sé què li deia. Però és igual, tal li fa. La gent diu les coses que li semblen. Si comencem a qüestionar la legitimitat d'un partit com és el Partit Popular, tenim un problema, perquè el país va decidir fer una cosa. Podem estar-hi o no d'acord. Una transició, i en la qual hi van estar, des d'un partit que era el partit d'esquerres en aquells moments i que semblava que s'havia de menjar el món, que era el Partit Comunista de Santiago Carrillo, i un partit de dretes, que era un partit d'un senyor que era ministre de Franco, efectivament, i diré més encara, que va estar a la firma, si no recordo malament, de les últimes penes de mort, que era Manuel Fraga Iribarne. Sí. Però això, bé, és una cosa que van decidir, escolta'm, aquí en lloc d'anar garrotades, que és un sistema que aquest país resolia les coses d'una forma tradicional, es va decidir, escolta, fem una transició que no va ser tan fantàstica i tan immaculada com sembla, perquè només cal mirar el nombre de morts que hi van haver-hi pel
0: 170
4: mig.
0: 170 morts.
4: Doncs això ja em dones la raó. Ara, tots dos van acceptar per l'esquerra, o és que hem de retreure el marxisme-leninisme del Partit Comunista o del PSOE abans de Suresnes. Tot plegat,
1: remuntant molt, per venir a parlar d'Àvalos.
3: No, em sembla increïble, perquè a vegades es parla del baix nivell de la política, això mai es podrà dir, almenys d'aquesta tertúlia. Perquè hem fet unes referències i unes cites...
0: Sí, però amb aquella transició, Ramon, també podem fer una visió crítica i dir que, per exemple, no es van desmuntar les estructures de poder del franquisme a la policia o a la judicatura, i així ens va. Quan parlem d'Operacions Catalunya, quan parlem de l'Ofer, i quan parlem del que puede hacer que haga. Perquè això veu d'una pulsió autoritària, que no s'ha desmuntat. I que és una pulsió autoritària que durant 40 anys el PSOE ha intentat entendre-s'hi i ha mirat cap a una altra banda, i el PP n'ha format part i l'ha alimentada i se n'ha beneficiat tant com ha pogut, i només cal veure els nomenaments a les sales del Tribunal Suprem, com funciona el Consell General del Poder Judicial, com funciona l'Audiència Nacional, que és l'hereva del top.
2: Això és un pecat del partit, no un pecat del PP. La manipulació de
4: l'organisme
2: és compartida.
4: Quantes legislatures va tenir majoria absoluta Felipe González?
0: 4, crec, i
4: ja està.
0: No va fer res, però no m'ho diguis a mi, pregunta-li a Felipe González. És dir, per què Felipe González no va aprofitar 202 diputats per enviar a casa, de la mateixa forma que després del cop d'estat van enviar a casa els generals franquistes, per què no van enviar a casa els jutges franquistes? I hi havia un senyor que es deia Roberto García Calvo, que era jutge del Tribunal Constitucional, que havia sigut el jefe de Falange Almeria i que anava amb pistola.
3: A veure,
2: el senyor Gómez, Candido,
0: fa 4 dies. Adéu,
5: pareu,
2: exactament igual, que ara resulta que és el paradigma del progressisme judicial. Una nissaga franquista al Tribunal Suprem enquistada des dels anys 60. Jo no sé...
0: Ana Gómez, seguiu aplaudint aquesta transició tan modèlica.
2: Ana Gómez, és que no hi havia una altra de transició. No hi havia una altra.
0: No hi havia una altra.
3: A veure... Ana Gómez, sisplau, em pots portar la tertúlia a finals de juny del 2026?
5: Exacte. Partint de la base que Ferran té raó en moltes coses, però la pregunta final... Però no amb totes. La pregunta final és... però Ferran, la pregunta final és i què? Ja ho sabem, tot això que dius, que tens raó amb un 80%. Però i què? Ara estem al 2026 i ara hem de decidir, vale? Ara el Pedro Sánchez ha de decidir. Catalunya... almenys que jo sempre miro primer a Catalunya, és evident que li convindria més que continués al Partit Socialista, perquè almenys té una mínima sensibilitat, poc aplicada a vegades, interessada. Però una mínima sensibilitat o interessada, això és evident. Deixa'm acabar, Ferran, que t'he respectat.
0: Sí, sí.
5: Però tot això que dius, encara que sigui veritat, no li treu ni una espurna de vergonya el que està passant amb el PSOE.
0: No.
5: Aquesta és la conclusió. És a dir, tu has de ser més immaculat si saps precisament que l'Ofer t'atacarà més a tu per qui ets, com ha passat amb els independentistes catalans.
1: No passarà res, que no veieu que no passarà res, que no hi ha alternativa. Que no hi ha alternativa, que el PP i a Vox no els interessa que hi hagi eleccions ara mateix.
5: Vols dir que no?
1: El PP està demanant que convoqui eleccions i no és capaç de presentar una moció perquè en sap que no la pot guanyar ara mateix.
5: La moció no, però les eleccions sí que les pot guanyar.
1: I les eleccions depenen de Pedro Sánchez.
2: Home, les eleccions les ha guanyat totes les vegades que s'ha presentat el Pedro Sánchez.
1: Però no ha pogut governar.
2: No ha pogut governar, però ha guanyat sempre.
1: No hi ha alternativa. No, una cosa és guanyar, l'altra és poder governar. No hi ha alternativa. I per mi Feijó avui ha perdut una oportunitat més de fer un discurs on demostri la seva talla política, si és que la té, la seva visió d'estat, que no ho està demostrant. Quin és el seu projecte per l'estat espanyol?
0: Per això
1: no està fent... Ell diu, acusa Pedro Sánchez de fer un míting, però i ell què està fent?
0: Però Laura, ell no pot fer una oferta que incorpori a Vox i que alhora incorpori a la dreta catalana i a la dreta basca, perquè, lògicament, doncs...
1: és l'aigua,
0: malgrat que resulta
1: l'aigua i l'oli, no es barregen,
0: que no són franquistes i que no venen del feixisme, resulta que el PNB i Junts per Catalunya, que són partits de tradició democràtica, no volen saber res amb aquests senyors de Vox.
5: Com han de saber res amb els senyors de Vox?
0: Que és un partit legal, democràtic...
5: No, però ni amb el PP, com has d'anar, com has d'aprovar una moció de censura d'un partit que t'ha negat el pa i la sal, que t'ha aprovat el 155 i que t'ha portat els teus líders a la presó?
0: És un partit legal i democràtic que veu d'on veu.
3: 10:12, ha acabat ja fa estona Santiago Abascal, ara és el torn, entenc, de Sumar.
6: Sí, efectivament, sí, ha acabat Santiago Abascal demanant també eleccions, demanant o llançant algun missatge també a Alberto Núñez Feijó, dient que quan hi hagi eleccions que no està ni molt menys fet el canvi de govern a Espanya, que no es reparteixin ja els ministres i les parts del govern espanyol i que, per tant, han de treballar encara per fer fora Pedro Sánchez.
7: I en aquests moments que intervés la portaveu de Sumar, Verónica Martínez Barbero, a diferència d'altres debats, no hi haurà repartiment dels temps d'intervenció. I els 15 minuts o 20 minuts, perquè acumularà probablement la rèplica, els farà tots ella. O sigui, no intervendrà Aina Vidal dels Comuns, cap de les altres confluències. Què ha de dir? Discurs crític amb l'actuació del PSOE, però demanant la continuïtat de les polítiques valentes d'Esquerra, que és el gran leitmotiv de Sumar en aquest govern.
5: O sigui, hem de tragar tots els grapaus que puguem, perquè el que ve és pitjor, no? A veure què diu. M'agradaria sentir-la amb aquesta.
3: Un segon. Armenteres, també per saber una miqueta, a nivell de previsions. Quan calcules més o menys que pot haver-hi la rèplica de Pedro Sánchez?
7: Mira, 10:45 Rufián, a 10:45 Míriam Nogueres, a les 11 Bildu, 11:45 perdó, que ho vaig fent de memòria, sí, sí. 11:45 PNB, 11:45 Grup Mix, 11:45 PSOE, perquè clar, el PSOE també intervé, a les 12:00 del migdia Pedro Sánchez responent a tots.
3: Doncs 12:00 del migdia.
5: Sí, però amb això té raó la Laura, vull dir, ja veiem que no passarà res.
1: Clar, per això es pot enrocar Pedro Sánchez, que és el que ha fet avui.
8: Sí, el PSOE ja està venut, i ja està...
9: Estava claríssim.
3: El que estarà passant segur als 12 del migdia és una diada castellera, que seguirem en directe i recup, però també, deixeu-me dir-vos ja, escoltarem Pedro Sánchez en directe. Us he explicat diverses coses i haurem d'anar a publicitat perquè en tenim bastant acumulada. La primera és que ja tenim el balanç definitiu de la revetlla de Sant Joan.
5: Bastant bé, no?
3: Sí, podem celebrar que ha estat una nit força tranquil·la arreu de Catalunya, tot i la calorada extrema, ha sigut la revetlla més calenta, recordem, dels últims 20 anys, amb un risc d'incendi disparadíssim, amb alertes a centenars de municipis. No hi ha hagut cap incident greu, ni pel que fa a focs ni pel que fa a ferits greus. Segons els bombers, entre les 8 del vespre i les 8 del matí han atès 1.400 avisos. La franja amb més incidents ha estat entre les 10 de la nit i les 2 de la matinada, on hi han rebut més de la meitat de les trucades. La majoria han sigut per, ho comentàvem a les 8, petits incendis urbans, allò amb un contenidor cremat, una part d'un mobiliari i algun foc menor de vegetació urbana. Els incidents que més han ocupat els bombers aquesta nit han sigut 3, el primer a la Sénia, al Montsià, on hi ha hagut un foc de vegetació en què hi han treballat fins a 19 dotacions terrestres. Els bombers ja tenen estabilitzat el foc, que és fronterer amb el País Valencià, i estan en tasques ja d'extinció. El segon ha estat a Badalona, on un foc en un balcó d'un edifici de 8 plantes ha deixat 3 persones ferides lleus, i ha mort un gos. Els bombers han hagut de desallotjar tots els veïns i, finalment, a Castellbisbal i a Terrassa hi ha hagut 2 incendis en 2 habitatges que han acabat sense danys, però havent d'evacuar pel balcó alguns veïns. Pel que fa a la ciutat de Barcelona pròpiament, l'Ajuntament acaba de fer públic el balanç de revetlla i també la qualifica de nit molt tranquil·la. Més de 90.000 persones han celebrat la nit a les platges de la capital catalana i no hi ha hagut incidents de gravetat. Revetlla a banda. Acabem de saber que ahir al vespre va morir el conductor d'un patinet en un camí prop de la carretera nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià. Ara per ara, l'únic que sabem és que la policia local va trobar l'home ja mort i que no van localitzar cap altre vehicle implicat. Amb aquesta víctima mortal ja són 65 les persones que han mort en el que portem de 2026. I atenció, perquè és festiu, a Madrid no, però a Catalunya evidentment és festiu, és la diada dels Països Catalans, Sant Joan. Doncs que sapigueu que la línia R4 de Rodalies, si teníeu pensat agafar-la per anar a menjar la coca a algun lloc del Vallès, del Bages, repenseu-vos-ho, perquè ara per ara Rodalies ha tallat la circulació entre Cerdanyola del Vallès i l'estació de Sabadell Sud per una incidència com a mínim sorprenent. Es veu que un cotxe ha caigut a la via. No sabem si anava de tornada cap a casa o...
1: Segons l'hora, potser.
3: Segons l'hora. I ha obligat, com dèiem, a parar completament el pas de trens de la R4. Insistim,
8: va innovant Rodalies.
3: Entre Cerdanyola del Vallès i l'estació de Sabadell Sud.
8: Tot el catàleg...
3: Ara hi ha allò dels arbres i això, ja no, ara un cotxe.
8: Ara tot el catàleg d'incidències...
5: Ja que em demanaves anar a la realitat del dia a dia, que em demanaves anar a la realitat, jo des de que vaig acabar la carrera a l'Autònoma, doncs deu fer, no ho sé, potser 40 anys.
8: 4 dies.
5: Sí, potser fa 40 anys. I des d'aleshores no havia agafat un autobús per venir a Barcelona mai més. Havia vingut en cotxe, havia vingut pràcticament sempre en cotxe, i des de que es va inaugurar l'AVE, venia amb AVE, perquè és una meravella vindre de Lleida o anar a Saragossa, a Madrid, amb AVE. Mm. Ja fa aquest dilluns, vaig venir una altra vegada amb autobús, com fa 40 anys. Per què? Perquè és que l'AVE no arriba mai a l'hora.
2: És insuportable.
5: És insuportable. Per anar a Madrid ja és millor tornar a l'avió. Sí. Aquesta és la realitat que tenim a Catalunya. I Rodalies,
2: l'estació de Sants, que està feta una catàstrofe.
5: És una vergonya.
2: I la Toixa, que és una altra catàstrofe i mitja, i sembla que vagis al tercer món quan agafes a l'AVE, de veritat. És una cosa...
5: No, no, és que, a més, ara, abans de tornar ben els diners per 5 minuts, ara ja et diuen buf, ni hablar.
0: És un servei que ha mort d'èxit. És a dir, que ha tingut un creixement...
5: A mort de falta de planificació.
0: Amb passatgers i la liberalització, i que s'han incorporat, doncs, moltes companyies, no? Irio, Oigo... Vull dir, tot això està molt bé, però no s'ha dimensionat la infraestructura...
5: No han fet l'obligació que tenen els polítics, preveure, és com lo de l'AP7, d'aixecar... Com te sap... pot passar pel cap aixecar el peatge sense tenir una planificació de que passarà un embús? Pues això és el que hem de fer els polítics. No em demanaves que anéssim a la realitat?
3: Sí, ens hi ha portat Rodalies, a la realitat. 10 i 19, insisteixo en aquesta notícia d'última hora, tallada ara per ara la circulació completament a la línia R4 de Rodalies entre Cerdanyola del Vallès i l'estació de Sabadell Sud, perquè ha caigut un cotxe a la via.
2: Però com ha caigut? Des d'un pont?
3: Ho estem investigant, quan tinguem més informació l'explicarem. Fem una pausa per la publicitat. Tornem, aquí continuem. Hem de parlar de matemàtiques.
1: Ui.
2: Ah, doncs ja puc marxar.
5: Jo també marxo.
3: Això m'imagino que van pensar molts dels que es van presentar a l'examen de la selectivitat. I a veure si hi ha algú... Jo m'imagino que serà difícil. Si no és avui, serà demà. O si no és avui a la tarda o al vespre. Perquè avui és festa grossa, no només per Sant Joan, sinó perquè ahir va fer història, després de 29 anys, l'Igualada d'hoquei patins tornant a guanyar la Lliga. I estem intentant buscar algú, i evidentment no hi ha ningú que se'ns hi pugui posar a aquesta hora del matí, a les 10 i 20, perquè no estan en condicions.
1: S'estan recuperant de la celebració.
3: No estan en condicions i m'alegro, i és normal que ho
5: la veu és el primer que es nota, quan
4: seria
5: fan...
4: Seria altament recomanable que no facin una festa com la del Sabadell.
1: Escolta, sí, exacte. No, perdona, seria altament recomanable que facin una festa com la del Sabadell, però que no li donin el micròfon a una persona que té ni dos dits de...
5: Molt bé, Laura.
1: És diferent. Perquè la festa va estar molt bé.
5: Les festes s'han de fer, el que s'ha de fer. S'ha de vigilar que li deixa el micro.
1: El porter del Sabadell...
5: No saps res.
1: No ho has sentit?
3: Melero.
5: Que feliç que vius.
3: Ara t'ho expliquem durant la publicitat. Ja,
5: que feliç que vius.
10: RAC 1. Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
12: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
14: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els Nens al Col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard, com cada matí.
12: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
15: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
16: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
17: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
16: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
18: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
19: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
21: I el va fer... Futbolista? Milionari? Stripper?
20: No, actor.
21: Casum.
20: El món no estava preparat.
21: Ni ell tampoc.
22: L'Auca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Auca del Senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
23: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
24: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
25: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
26: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
25: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
26: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
27: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
28: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
29: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
31: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
32: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
33: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
34: El que encara no has escoltat
35: i segur que t'agradarà.
36: Un nou aparador d'àudios i podcast.
37: Endreçats i a un sol clic.
38: Per triar i remenar.
39: Amb tot el contingut dels programes.
40: I també els podcasts originals de RAC1.
41: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
42: I som tots.
43: Més fàcil.
44: Més directe.
45: Més intuïtiu.
46: Més RAC1. Tots som un milió.

0: plegat.
1: 20 anys van dir, no?
2: Sí. 10 i 26, em consta, per cert, de bona mà, que més d'un, de dos, de tres, de quatre i de cinc socis del Sabadell estan francament emprenyats amb l'espectacle de durant la celebració.
3: Perquè, va ser impropi.
0: Home, perquè va fotre en l'aire un mèrit i una celebració després de 30 anys que l'afició del Sabadell estava esperant, que la ciutat de Sabadell estava esperant, i a més que el club porta molt de temps treballant amb uns valors i amb uns principis i amb una convivència en el món de l'esport que va
4: i
0: estar a les antípodes del discurs d'aquest personatge.
2: Acabat sumar, Armenteres, fes-nos 5 cèntims ràpid, perquè ara veig que ja arrenca, bueno, està a punt d'arrencar Rufián.
5: Sí, arrenca Rufián re, en breu, en uns segons. Bàsicament, què ha dit Martínez Barbero, la portaveu de Suma? Doncs que el problema no és el govern espanyol, sinó que és Ferraz. I que si la recepta de Ferraz és combatre unes cloaques amb unes altres cloaques, o sigui, Kitchen versus Leire Díaz, el govern queda atrapat, sí. I per tant Pedro Sánchez ha de ser molt més valent. I qui puja en aquests moments a Faristol, arrenca ara, és Gabriel Rufián.
6: Ara comença Rufián, que veurem què diu, però ja ha deixat clar que de moment mantenen la confiança en Pedro Sánchez si el govern espanyol continua tirant endavant polítiques d'esquerra.
2: L'escolta.
7: Y llega mal porque algunos de ustedes, sobre todo usted, señor presidente, sigue instalado en el y tú más, en el y tú peor, y aún peor, en el yo no sabía nada. Y ustedes dicen aquello de, por ejemplo, ¡no! Es que Aznar peor. Sí, claro, Aznar peor. Aznar es un señor de la guerra, el jefe de un gobierno corrupto, un señor que probablemente no tenga 1.000.000 y pico de euros en joyas en su caja fuerte, sino que tendrá 17, 18, regaladas por lo peorcito del mundo. Así que sí, Aznar peor. Pero ¿y qué? ¿Y qué? Y ustedes dicen, con la boca pequeña, eso sí, y Felipe peor. Sí, claro, Felipe peor. Felipe González es el mayor traidor a su gente y a su partido. El responsable de un gobierno que robó, que secuestró, que mató. Felipe González es comisionista hace 30 años de las peores empresas del mundo. Así que sí, Felipe González peor. ¿Pero y qué? Y ustedes dicen también, no, Rajoy peor. Sí, hombre, claro, Rajoy peor. Rajoy es un jeta. El responsable también de un gobierno que robó, espió y volvió a robar. Que utilizó todo lo que tenía a su alcance para dinamitar a su oposición. Hasta la sede está pagada en negro, es que ya lo sabemos. Que ya lo sabemos. ¿Pero y qué? Y ustedes dicen, no, es que Feijóo peor. Sí, hombre, claro, Feijóo peor. Feijóo, ya lo sabemos, se iba de vacaciones con un narco. Sí, lo sabemos. Y Feijóo es el presidente de un partido gracias al asesinato político del expresidente de su partido por denunciar las corruptelas de Ayuso. Sí, lo sabemos. Y Feijóo tiene a la mitad de su familia contratada en empresas privadas que trabajan para la Xunta hace años. Sí, lo sabemos. Feijóo peor. ¿Y qué? Y ustedes dicen, no, es que Abascal peor. Sí, hombre, claro. Abascal mucho peor. Abascal es el jefe de una estafa piramidal llamado Vox. Y no lo digo yo, lo dicen sus excompañeros. Es el presidente de una fundación condenada, denunciada por el Tribunal de Cuentas por el desvío de 5 millones de euros. Se quedaron hasta con el dinero de las víctimas de la Dana. Sí, claro. Abascal y Vox, mucho peor. ¿Pero y qué? ¿Y qué? Y ustedes dicen, no, Ayuso peor. Sí, hombre, claro. Ayuso infinitamente peor. Ayuso dejó morir a más de 7.000 personas en las residencias de Madrid. El hermano de Ayuso se enriqueció con las mordidas de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia y vive en un ático pagado con su pareja con las corruptelas de Quirón. Así que sí, Ayuso infinitamente peor. De hecho, uno de los mejores trabajos pagados en este país es ser familiar de Ayuso. Sí, Ayuso peor. ¿Pero y qué? Y ustedes dicen, no, el PP peor, porque mira la Gürtel, la Lezo, la Púnica, la Kitchen, Palmarena, Aguirre, Ignacio González, Rodrigo Rato, Jorge Fernández, Cospedal, Mazón, me falta el aire, Bárcenas, Zaplana, Montoro, mira que José Luis Peña y Correa también colaboraron con la Gürtel y entraron en la cárcel, y el Dama no. Mira que Rato tenía la misma petición de pena y le cayeron 6 años. Y ya va a los 24. Sí, el PP peor, mucho peor. Y sí, hay jueces que trabajan para el PP en este país, sí, y no se esconden, sí. ¿Y qué? Y ustedes dicen, no, Aldama peor. Sí, hombre, claro, Aldama peor. Ábalos, Koldo, Aldama, 3 roban un banco, 1 les delata, se libra y encima se queda con la pasta. Ese es el resumen. Sí, hombre, sí, sí, es que ya lo sabemos. Y el mensaje es de... A según quién, delinque, delata y librarás. Sí, hombre, claro. Ya lo sabemos. Por cierto, señorías, sobre todo señores del PP, que nadie se equivoque, ¿eh? Aldama está en la calle no porque tenga pruebas contra el PSOE, que también, porque sobre todo tiene pruebas contra ustedes. Sí, sí, hombre, lo sabe todo el mundo. Así que sí, Aldama peor. ¿Pero y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Saben lo que pasa cuando la izquierda, cuando ustedes, cuando el gobierno, cuando el PSOE sobre todo, se sustenta solamente en el y tú más? Que todo esto que acabo de decir se convierte en esto. En un papel arrugado, en ruido, en nada.
2: De fet, Jordi Basté,
7: no sirve d'absolutament nada.
5: Aquest soroll que està fent en aquests
2: moments és perquè el dia que porta l'estat
3: que intenti passar-lo pel micro.
4: Per cert, Feijó tota l'estona fent que no, que no, que no, que no, que no, amb el cap.
7: Però la izquierda
2: ara Rufián, que parlava del Dama, des de fa uns quants dies en diversos mitjans de Madrid, avui crec que és la raó en qui en parla, que ja s'apunta a la possibilitat de que potser Leire Díez decideixi fer un Aldama i que decideixi optar per engegar el ventilador i estirar de...
8: Però és que jo
9: hi ha Aldames de tots els procediments aquests.
8: Sí,
0: però ja fa temps que s'advertim, Leire Díez.
9: Absolutament a tots. A tots els procediments d'aquestes característiques ha hagut algú que ha intentat millorar la seva situació processal cantant. I el que es sorprengui ara o es faci de noves... Em sembla
0: no, hi hagi o no pacte amb la Fiscalia, no? O sigui, hi hagi o no pacte.
9: Això sempre es fa mitjançant un pacte amb la Fiscalia.
0: I no ha de ser públic, aquest pacte?
9: No, en absolut, no. Al contrari. Les actuacions processals són secretes, excepte per les parts.
8: Jo crec que sí.
2: Un segon. Què deies, Armenteres, perdona?
3: Li diu Rufián a Pedro Sánchez, míreme a la cara, usted tiene pecados, míreme a los ojos.
7: Hombre, ¿cómo te sobras? Bueno, es que Alex número 2... de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, una persona tremendamente poderosa en su gobierno, que le ayudó a ganar ese gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Inequívoca. Inequívoca. Así que la pregunta es, ¿usted lo sabía? Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
2: Aquestes preguntes que llançava Gabriel Rufián.
7: Sé perfectament el que estic preguntant.
2: Estàvem responent nosaltres a l'inici d'aquí a la tertúlia del RAC1. Ara seguim escoltant Rufián, però abans deixeu-me explicar-vos dues últimes hores. Tenim ampliació de la informació d'aquest cotxe que havia caigut a la via de la línia R4. És la sortida d'un turisme que ha caigut a la via del tren. Ens diuen els bombers al carrer Moragues i Barret de Sabadell. En el vehicle hi anaven 4 ocupants, 3 han pogut sortir de la zona de les vies pel seu propi peu i n'hi ha un quart de ferit sembla que no d'especial gravetat perquè els bombers l'han traslladat a l'estació més propera. Ara per ara, pel que sembla, continua tallada, però la circulació de l'R4. I l'altra és que el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que ha fet una compareixença que no hem anat seguint des de la redacció, però no hem escoltat aquí en directe, que és quan ha fet el balanç de la revetlla de Sant Joan, ha parlat de nit tranquil·la. Però es veu que, m'acaben d'explicar des de la redacció, que Albert Batlle ha fet una menció ràpida a un fet que ha passat aquesta nit, que és que, tal com confirmen els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut un tiroteig a l'interior d'un pis del barri del Born, de Barcelona. Segons publica aquesta hora Crònica Global, ha estat a prop de les 11, dos homes han entrat a dins d'un domicili del carrer de la Mare de Déu del Pilar, per tant, això és tocada al Palau de la Música, i un cop dins han obert foc. Després es veu que han sortit i han tocat el dos amb un cotxe que els Mossos han pogut interceptar i han detingut els dos autors del tiroteig. Els agents els han retirat la pistola i han anat a correcuita a l'interior del pis. Un cop han arribat allà, per sorpresa, no hi han trobat a ningú. Tot i que sí que hi han vist indicis compatibles amb aquest tiroteig. Els Mossos confirmen que no hi ha cap víctima mortal, que estan investigant exactament què ha passat i si aquest episodi té alguna connexió o no amb aquests últims tirotejos que hi ha hagut recentment a la ciutat.
8: Déu-n'hi-do. Quan diu indicis de que hi havia hagut tiroteig, vol dir sang o trets a la paret, o no se sap.
2: Clar, no ho sabem exactament, però és curiós, no?, que són, pel que sembla, dos individus que entren en un pis, obren foc, hi ha un intercanvi de trets, o si més no, es disparen trets. Els dos autors d'aquests trets agafen un cotxe i fugen, els Mossos els intervenen, els detenen, i quan els Mossos van al pis on hi ha hagut aquests trets, no hi troben ningú.
8: Els ferits deuen marxat, ves?
9: Indicis de que ha hagut un tiroteig és una contradicció als termes. O sigui, tiroteig o ha hagut o no ha hagut.
2: Yeah.
9: Indicis hi haurem d'una altra cosa. Però...
8: sí, de sang, trets... d'arranjament
10: de comptes, no?
8: Que clar, i deuen marxar corrent.
10: Si, han pogut,
8: si no estan morts, deuen marxar. També tens, ajudeu-me.
10: De tota manera, això de que cada dos per tres hi hagi tirotejos a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, tot això no és cap bona notícia, eh?
8: No, home, clar que no.
10: Perquè bueno, ja comença a passar una mica de taca d'oli, aquesta història. No?
9: Això és conseqüència de que estan circulant moltes armes de foc.
10: Sí.
9: I han baixat la preu.
10: La setmana passada, la conversa que vam tindre amb el fiscal antidroga... Sí.
8: Això fa anys i panys, que s'està advertint que les màfies estan portant armes, no solament al tràfic de marihuana, cocaïna...
10: I les guerres estan a prop.
9: Els Balcans i Ucraïna, això... Es veu que la màfia ucraïnesa està venent armament, vamos, a doixo.
8: A saldo.
10: Sí, però la raó, poden vendre-la, però la fan servir. Per tant, vol dir que existeix una estructura d'alguns grups mafiosos, jo no en tinc ni idea, però vamos...
8: Però això fa anys i panys.
10: S'estan barallant i que ara els tios van amb la pistola...
0: El tràfic de drogues, de marihuana.
10: Exactament,
0: clar,
10: no?
0: És el tot que el major Trapero està explicant des del
10: principi.
0: Per tant, principi.
10: Escolta'm, podem dir el que vulguem, però sensació d'inseguretat, jo la veritat és que començo a pensar que aquesta ciutat ens hem de començar a fer mirar això, eh?
9: Bueno, això ens va dir el fiscal l'altre dia, que la cocaïna no sols no ha pujat de preu en més de 25 anys, sinó que ha baixat, està barata perquè n'hi ha molta. I les armes, m'ho deia un policia, diu, una pistola amb una armeria et pot costar uns 600 euros aproximadament, i el mercat negre et costava aproximadament el doble. Bueno, doncs ara el preu de l'armeria i el del mercat negre cada vegada està més a prop.
8: Però l'armeria no te la venen si no tens permís d'armes.
9: L'armeria has de tenir permís d'armes, evidentment.
2: Rodalies ha habilitat un servei alternatiu de busos per fer el trajecte de la R4 mentre aquesta via estigui tallada per aquest cotxe que ja ha caigut. Els ferits, ara ens amplia la informació, dels quatre membres del cotxe, tres ferits lleus, són els que han pogut sortir pel seu propi peu i han pogut abandonar la zona de la via, i ara n'hi ha un pendent de valoració per part del servei d'emergències mèdiques que estan atenent amb aquests quatre ocupants, no? Tripulants, no? Tripulants seria d'això.
0: No. Ocupant
2: del cotxe que ha caigut per més a saber quina raó a la via. Fem una pausa per la publicitat i quan tornem a connectar amb Madrid i l'Adrià de les Heres ens fa un resum, es fan 5 cèntims del que està dient Gabriel Rufián. Un segon.
11: RAC 1. Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
12: Doncs millor.
13: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
14: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
15: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
16: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
17: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
18: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
19: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
20: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
21: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Verisur.
23: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
24: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
25: Jo no puc treure'm del cap això.
26: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
27: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
28: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
29: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
30: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
31: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
32: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
33: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
32: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
33: Que poc que costa comprar bé.
0: Maria, els tens?
1: Oh, fa un any que els preparo.
0: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
1: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
0: O sigui, ja bufo.
1: Bufa! Bufa!
2: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El perquè de tot plegat.
5: Passa un minut a 3:15. Tornem al Congrés dels Diputats perquè ja està compareixent, intervenint, Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya. L'escoltem.
6: Està esperant una operació. Roba a una família que no arriba a final de mes. Roba a un pagès que està ofegat per la burocràcia. I la corrupció de l'Estat espanyol no és un accident. La corrupció de l'Estat espanyol és conseqüència natural d'un model que posa la unitat d'Espanya per davant, per damunt de la democràcia, per damunt de la justícia, per damunt dels drets fonamentals de les persones i també per damunt dels drets fonamentals de les nacions. I això no soluciona amb una compareixença o amb una roda de premsa, perquè ja ho hem vist masses vegades. Primer surt a la llum un escàndol, després hi ha indignació, després hi ha promeses de transparència, i després què? Després silenci, després amnèsia, després aquest retorn a aquesta falsa normalitat. Avui hem escoltat moltes lliçons morals, hem escoltat moltes preguntes, hem escoltat moltes lamentacions, però no hi ha cap proposta per sortir del bloqueig, perquè tenen por. Tenen por a moure's, per això demanen que es moguin els altres. A la corrupció, a més, senyor Sánchez, se li suma que vostè ha perdut una majoria parlamentària que tenia. Una majoria parlamentària que va néixer d'uns compromisos polítics adquirits que vostè no ha complert. Nosaltres vam fer possible

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: No ens hem deixat engolir per la catifa vermella del poder de Madrid. No ens hem deixat seduir per les abraçades de pati de la Moncloa. I tampoc hem confós la cordialitat amb la submissió. I tampoc hem confós la foto i el titular amb els resultats tangibles. Puc dir que hem actuat amb molt orgull. I els 7 diputats de Junts per Catalunya mai hem oblidat d'on venim i per qui treballem. Per Catalunya i per tots els catalans. I aquesta manera de fer nostra és poc compatible amb la manera de fer del bloc d'esquerres espanyol. La fórmula de Sumar, Podemos, els Comuns, Esquerra Republicana de Madrid ha estat per nosaltres un fracàs. S'han dedicat a fer tuits i proclames en contra de l'establishment i del règim. Però quan toca votar, sostenen l'establishment i el règim. I el que és més perillós, el blanquegen i el maquillen. Diuen que volen defensar els ciutadans, però cada setmana troben una nova excusa per fer exactament el contrari, per salvar l'agenda del govern espanyol. Alguns deien que anaven a Madrid a defensar Catalunya i han acabat, escoltin bé, engrandint els del 155 a canvi de res. I arribats aquí, la pregunta és molt clara. La corrupció d'una Moncloa d'esquerres és menys greu que la corrupció d'una Moncloa de dretes? Si la resposta és que sí, que la corrupció de les esquerres és menys greu que la corrupció de les dretes, aleshores això ho hauran d'explicar molt bé i molt clarament. Segons vostès, la corrupció d'esquerres és més acceptable que la corrupció de dretes. D'això se'n diu hipocresia. Si la resposta és no, si vostès consideren que, que la corrupció d'esquerres no és més acceptable que la corrupció de dretes, aleshores estaran d'acord amb nosaltres que tot això només està servint per enfortir a l'extrema dreta. Aquella extrema dreta que tots vostès diuen combatre, però senyor Sánchez, que vostès bloquegin les nostres lleis, fa gran l'extrema dreta. La corrupció fa gran l'extrema dreta. Els seus incompliments amb Catalunya fan gran l'extrema dreta. Aferrar-se al poder pel poder fa gran l'extrema dreta. I si vostè no és exemplar, senyor Sánchez, que és el president del Reino d'Espanya, qui se n'aprofita són els extrems. I nosaltres no volem l'extrema dreta. Tampoc volem l'extrema esquerra. El que volem és acabar la feina. Som aquí per acabar la feina, no per escalfar la cadira.
6: Adrià, pot ser que l'hemicicle s'hagi buidat bastant?
5: Tornar a Catalunya
7: sí,
5: amb la feina acabada.
7: Sí, però també és força habitual quan ja van parlant sí, els diferents grups parlamentaris, això, van sortint i van entrant a mesura que avança, però mai sense deixar-ho del tot buit.
5: Que potser en un primer moment li semblarà agosarada. Però li demano, abans de pronunciar-se, que mediti bé i que tingui present un antecedent que tots aquí coneixen molt bé. Quan Junts per Catalunya posa una proposta sobre la taula, el temps ens acaba donant la raó. I els qui primer la critiquen o la rebutgen, amb el temps se l'acaben fent seva. Per exemple, fa un any i mig van proposar que vostè es sotmetés a una qüestió de confiança. Avui és el Partit Popular que proposa que es sotmeti a una qüestió de confiança. Fa pocs mesos, nosaltres, en la sessió de control, li vam demanar que vostè convoqués eleccions davant d'aquest bloqueig. Avui hi ha una majoria parlamentària que li està demanant que convoqui eleccions. Així que mediti amb serenitat això que avui li proposem, perquè en pocs dies li exigirà tothom, els seus els primers. Hauran de meditar-ho tots, però, perquè per fer-ho caldrà la majoria que va investir el senyor Pedro Sánchez. Faran falta els vots de tots els qui dieu que treballeu fort perquè no passin ells, perquè no passi l'extrema dreta, però que fins avui heu estat incapaços
6: d'aturar-la. Ha dit ja què li proposen o no?

0: O és un preàmbul?
1: La irresponsabilitat...
2: No, de moment no. Encara no. Haurem d'estar pendents fins al final.
1: Senyor Sánchez, vostè arriba aquí tocat políticament. I jo m'atreviria a dir que tocat i enfonsat. El debat d'avui s'assembla molt al debat d'una qüestió de confiança, una qüestió de confiança que vostè no ha considerat a convocar, però que hauria estat molt oportuna perquè el principal obstacle perquè aquesta legislatura pugui culminar els objectius
0: una cosa, pels mentre l'Adrià segueix en segon pla Míriam Nogués, estem pendents, evidentment, però m'he de treure una pausa per la publicitat i quan tornem, escoltem quina és la proposta que llença des del Congrés dels Diputats Míriam Nogués a Pedro Sánchez. Un segon, ara l'escoltem.
3: RAC 1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
4: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
3: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
4: Si busques el millor, recorda.
3: Només Daikin és Daikin.
5: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
6: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
7: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
8: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
10: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
11: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
12: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
13: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
14: Et demanem fer mateix!
15: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreixo a mueveglobal.com.
16: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
17: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejar, d'amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
18: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
19: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
20: Cada butlleta és un gest de suport, el que fem per les persones.
2: compra les butlletes del sorteig d'or de la Creu Roja abans del 23 de juliol. Podràs guanyar fins a 3 milions d'euros i canviar les vides dels que més ho necessiten. I això, valo. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
22: Vaja, Carles.
21: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
22: I tu què li vas dir?
21: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
24: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
25: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
26: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
27: Maria, els tens?
28: Oh, fa un any que els preparo.
27: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
28: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
27: Si ja bufo.
28: Bufa! Bufa!
29: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
32: El perquè de tot plegat.
0: 11 en punt del matí, ja anirem acabant. Tornem al Congrés dels Diputats, Adrià de les Heres. Quina proposta ha fet Míriam Nogueras a Pedro Sánchez?
33: Doncs discurs d'Uda Nogueras ha demanat a Sánchez que s'aparti, que dimiteixi, és a dir, una mica com va fer Artur Mas, un pas al costat, i li diu que segueixi els passos del primer ministre britànic, que tot just ha anunciat que plega, i la idea, segons Nogueras, és buscar un president alternatiu que compleixi els compromisos amb Catalunya i pugui frenar l'auge de l'extrema dreta. Aquesta era la proposta que ha fet Nogueras tot just fa uns minuts.
1: Que faci el que fan els demòcrates que es troben en circumstàncies molt similars a aquesta, que és exactament el que acaba de fer el primer ministre del Regne Unit, que, a diferència de vostè, ell sí que disposa d'una amplíssima majoria. Senyor Sánchez, els seus incompliments, la seva incapacitat de mantenir la majoria, la corrupció, fan insostenible aquesta situació. No el vam investir per això. Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
33: La idea que ha repetit Nogueras és que la legislatura està instal·lada al bloqueig i que, per tant, ja no val la pena continuar. Ara és el torn de Merche Aizpurua, de Bildu.
0: Què dius, Ana Gómez?
34: Per cert, Sergi.
0: Sí, digues, el m'enteres, un segon, i ara vaig amb tu, Anna. Digues, digues.
34: Moncloa han quedat molt sorpresos amb aquest plantejament, perquè al final és fer... o sigui, Junts està plantejant que li facin un mas a Pedro Sánchez. Llavors, de fet, estàvem parlant amb equip de Moncloa al voltant de com analitzen tot el discurs del Feijóo i tota aquesta pel·lícula, i quan ha dit que Nogueras acaba de demanar un mas per Sánchez, diu, com? I equip de Sánchez ha marxat cap a dintre a intentar concretar quina era la literalitat de Nogueras.
0: Anna.
34: Bueno, doncs seria una solució, seria una solució, perquè si el PSOE vol mantenir la legislatura, està clar que amb Pedro Sánchez al davant serà molt complicat arribar al gener o al febrer de l'any vinent, però vaja, no crec... primer de trobar-lo, aquest home o aquesta dona, i segona, no ho veig clar. I en quant a agraviar el Rufián, doncs el seu discurs ha estat molt bé,
3: i què, però la resposta meva també és i què. Tot això que diu, a vegades excessivament despreciadió amb persones que amb la certa manera també han contribuït a la democràcia de l'estat espanyol, però i què? Que, quina és la solució que ella porta? Perquè per lo menos la Miriam Nogueras ha fet un discurs bastant, des del meu punt de vista, bastant ben estructurat també, almenys demana alguna cosa per mantenir la legislatura, perquè si no és insostenible.
4: Clar. Però... Bueno, és que jo crec que, clar, Miriam Nogueras demana que no es mantingui la legislatura, és dir, al final el que està demanant Junts és eleccions anticipades
3: o...
4: i aleshores...
3: No.
4: Bueno, sí,
3: no,
4: però va fent aquestes propostes que saben que no prosperaran, no?
3: Per què no?
4: Quan, és com quan li va dir Jordi Turull a Alberto Núñez Feijóo, ves a Waterloo si vols parlar d'una moció de censura. Sabia que no passaria. Jo crec que Miriam Nogueras sap que el PSOE, perquè aquest PSOE està fet a mida de Pedro Sánchez, pràcticament no té oposició interna, ell està exercint al partit en aquests moments un hiperlideratge, jo crec que és molt difícil.
3: És difícil, però si el PSOE, l'estructura del PSOE, vol continuar pensant que té alguna possibilitat, no de guanyar de les eleccions, sinó de governar amb les minories, seria una solució?
4: Entenc la petició de Nogueras, l'entenc, però no em sembla una petició que en aquests moments sigui assumible pel PSOE. I el que estic d'acord amb tu, amb el que deies, Anna, i val tant per Rufián com per Nogueras, és que jo crec que ells han de ser exigents de dir, bueno, quina és la proposta? És dir, si Pedro Sánchez vol arribar fins a 2027, què és el que pensa fer? I això sí que no ho han de proposar ells. Ha de ser Pedro Sánchez qui els hi digui als seus socis d'investidura, jo proposo això, què us sembla?
0: 30 segons Ramon Rovira, 30 segons Xavier Milà.
5: Doncs la veritat és que quan més hi penso no em sembla una mala idea, fins i tot pel mateix PSOE, perquè en aquests moments el que està absolutament, com deia aquella, xicharrao és el Pedro Sánchez, i tu poses, per exemple, un personatge com és Carlos Cuerpo, que és en aquests moments el vicepresident primer i una persona que ve d'una certa... d'una trajectòria neta, com a mínim, no se li ha pogut demostrar res.
3: Aparentment, sí. Sí.
5: Com a mínim, aparentment. I tens un candidat per anar a les pròximes eleccions amb alguna opció. Si no...
4: Però te l'han de votar, eh? És a dir, clar, Junts per Catalunya demana això, però després l'haurà de votar.
5: Però si acaba de dir-ho, que... No em sembla una mala, opció.
6: És un brindis al sol. El PSOE està trinxat des de les primàries, des de les darreres primàries. Carlos Cuerpo no és ni tan sols del partit, eh?
5: No, però és que no. Xavier, no cal ser del partit, per poder ser el candidat.
6: No hi ha banqueta. L'únic nom del PSOE que podria tenir pes ara per una candidatura d'aquest tipus, Salvador Illa, i no està en aquesta guerra.
3: Home, Salvador Illa ja pot estar content que amb el tema de les mascaretes no surti tan lloc, no crec que sigui el millor moment tampoc per també proposar Salvador Illa.
5: Doncs escolta, no em sembla una mala opció, què vols que et digui? No crec que ho facin, estic d'acord amb tu, un brindis al sol. Ara, no crec que ho facin, però no em sembla una mala opció.
3: No, a mi tampoc.
0: A veure, 11 i 6, què tal portàveu les mates, vosaltres?
7: Malament.
5: Fatal.
0: Fatal.
5: Mates? Què és això?
0: Les matemàtiques... Tots, bueno, és que aquí som gent de lletres, no? Tots, qui menys.
3: Som de lletres.
6: De lletres, en el millor dels casos.
3: Exacte.
0: Ja, doncs mira, si haguéssiu fet l'examen de la selectivitat aquest any, no haguéssiu despuntat gaire, haguéssiu estat a la mitjana, perquè sembla que...
3: Aprovar reset.
0: Ha anat fatal, la selectivitat enguany que ha batut un rècord, però en negatiu, en matemàtiques, els alumnes de segon de batxillerat han tret la pitjor nota en qualsevol assignatura dels últims 10 anys. És un 4,18 sobre 10.
6: Carai.
0: La prova ja va rebre crítiques el mateix dia de l'examen. En aquell moment l'alumnat ja es queixava que era més complexa i llarga de l'habitual i que a més estava mal feta i que no s'entenia. Qui va poder captar en aquell moment aquest malestar dels estudiants i una mica la magnitud de la tragèdia és el Raúl Fernández. Ell va ser vigilant i corrector de la prova i és el president de la Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya. Raúl Fernández, bon dia i moltes gràcies.
8: Bon dia.
0: I bon Sant Joan. T'ho pregunto sense embuts. L'examen estava mal fet? És un tema de l'examen o és que tenim un problema en general amb les mates?
8: Bueno, hi ha una mica de tot. L'examen estava ben fet. És a dir, l'examen complia el model pactat, tot el contingut, tots els sabers que hi havia eren els que tocaven, la proporció de probabilitats, això, vull dir, no es pot negar, i ja m'adalanto amb les famílies que s'han fet aquesta queixa, bueno, no tenen molt a gratar perquè realment no pots queixar de que hi hagi alguna cosa mal feta. L'altra és que l'examen era llarg, hi havia algun mal redactat, però clar, això ens pot passar a tots. Que jo, quan poso exàmens de selectivitat, quan poso exàmens dels meus alumnes de batxillerat, trio exercicis de selectivitat i me'n pot sortir un examen llarg i difícil. Si jo faig una tria, vull dir que sempre hi ha exercicis més senzills i més difícils i me pot sortir una prova llarga. Aquesta prova, a la persona que acaba triant quins exercicis confeccionen la prova, doncs ja ha sortit llarga. Tres apartats quan estem acostumats a que n'hi hagi dos.
0: Clar, amb això... he sentit algunes veus des d'ahir que apuntaven que l'examen era llarg, però que era llarg per als alumnes de l'actualitat, que potser aquest examen fa 5, 6, 7 anys no era llarg, que estan menys preparats per fer exàmens llargs.
8: Això és un examen llarg pels alumnes d'ara, pels profes que vam estar corregint-lo, és un examen llarg. Vull dir que és indubtable. Si mires, només mirar quantes pàgines t'ocupa doncs, i compares amb altres comunitats, indubtablement és un examen llarg. I a part, no sé, hi havia algun redactat de l'exercici de problema 3, per exemple, que parlava d'unes entrades d'un concert de rock, era ambigu. O sigui, són d'aquells que te'ls has de llegir diverses vegades i si jo me l'he de llegir diverses vegades, me poso la pell dels meus alumnes de batxillerat i, clar, van tenir molts dubtes amb aquest exercici. De fet, els correctors, quan van mirar el redactat, van fer també una queixa, per així dir-ho, als coordinadors dient, escolta, aquest redactat no acaba de... I fruit d'això van haver-hi alguns canvis en la correcció, no? Quan tu trobes alguna cosa així, una ambigüetat, llavors se sol modificar la correcció per favorir els alumnes. Però, vaja, tot i això és el 4-18. Vull dir que s'ha intentat, però no...
0: Perquè al principi,
8: no
0: a l'inici, et preguntava si era més un tema de la prova d'enguany o hi havia un problema més de fons i m'has dit una mica de tot.
2: Investigación policial.
8: Sí, és a dir, clar, els alumnes...
2: Queremos saber qué partidos y qué personas participan.
0: Bueno, que se'ns estava colant la vida al Congrés. Digues, senyor Fernández.
8: Dic, els alumnes, bueno, el nivell de les matemàtiques, no puc dir que no ha anat baixant. I ha anat baixant, sobretot per la falta d'hores, que hem anat traient hores de l'ESO i de batxillerat de matemàtiques, i això afecta, evidentment que afecta. Però quan tu poses un examen de selectivitat, t'has de mullar el que hi ha. Llavors, el que no pots fer és opiar, no, aquest és el nivell, i jo han d'entrar sí o sí. No, doncs, si tens una mica d'empatia i saps que hauria de saber l'alumne de batxillerat d'aquest any, llavors te molles per intentar que la prova no sigui un gran trasbals. El que tu vols és ordenar els alumnes. No vols frustrar-los i el segon dia sortint nens i nenes plorant de ja no entro a medicina. Que això m'ho vaig trobar. Això és molt trist. I jo intentant consolar, però en el fons sabia que tenien raó. Que si pilles amb una prova i te'n vas amb un 4, ja no entres a medicina. Uh-huh. I entraran els de les altres comunitats que han posat exàmens de matemàtiques més racionals.
0: Uh-huh. Ah. Totalment. Totalment d'acord amb això que estaves dient. Diries, però, que el nivell general de matemàtiques ha baixat, tenint en compte, amb això mateix que deies, que es fan menys hores que abans al batxillerat, ara mateix hi ha molt menys nivell de matemàtiques.
8: Sí, el nivell ha baixat, sobretot per les hores, pel tipus d'ensenyament que s'estava fent, i amb això estem, la Federació i el Departament d'Ensenyament, estem posant recursos i ganes, i ja hi ha projectes, hi ha programes com el programa Florence, que el que vol és canviar una mica la manera de fer les matemàtiques per passar de raonar-les més a no ser purs càlculs que no... sense sentit.
0: Raül Fernández, president de la Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya. Moltes gràcies i que tingui bon dia. Gràcies per atendre la trucada. Molt
8: gràcies a vosaltres. Adéu.
0: A veure, són les 11:12. Tres notícies d'última hora molt ràpides i anem ja amb l'Ull de Poll i anirem a acabar la tertúlia. D'una banda, l'actriu Elisa Moulià, que va denunciar Íñigo Errejón per agressió sexual i que després va acabar retirant les acusacions, ha tornat a Madrid per sorpresa.
6: Quin culebron.
0: Moulià ha comparegut voluntàriament davant del jutge, que la tenia en ordre de cerca i captura des de feia dies. El magistrat va prendre aquesta decisió arran de la compareixença de l'actriu a l'hora de declarar per la denúncia de l'exfundador de Podem contra ella per manipular testimoni. Parlant de declarar, evidentment, si diu alguna cosa destacada, ja ho explicarem, però avui, clar, que és que, insisteixo, aquí tenim molt la idea del festiu, però a Madrid ja estem veient que no, a l'Audiència Nacional està declarant el xòfer de Bárcenas, també.
3: I tu?
0: Després, explicar-vos que la circulació de trens a l'R4...
4: Que és el que va infiltrar...
6: El xòfer és l'infiltrat.
4: El xòfer que va infiltrar Villarejo...
0: El xòfer espia.
3: Però el passaport és avui o demà?
0: Avui a la tarda. Avui a la tarda. Avui, sí, no, el dia és mogudet. La circulació de trens a l'R4 ja s'ha restablert. Ja s'ha restablert la circulació a l'R4 entre Cerdanyola i Terrassa, Estació del Nord, després d'haver estat interrompuda al voltant d'una hora per la caiguda d'un vehicle a les vies. I tenim novetats també d'aquest tiroteig a l'interior d'un pis del Born d'aquesta nit al barri de Barcelona. Segons el digital El Caso, la disputa té com a causa les drogues. Tal com explica el diari, els Mossos estan investigant els fets com un possible necroassalt. Narcosal. És a dir, com un possible robatori de droga entre membres de diferents bandes criminals.
6: No
0: insistim.
6: No
0: es podia saber. Després d'enxafar el cotxe amb els dos tiradors, a banda de la pistola, els agents han trobat a l'interior del vehicle prop d'un quilo de cocaïna. A més, el diari també explica que els trets a l'interior del pis han deixat una persona ferida, que és un home que té un impacte de bala a la cama i que ha estat atès a l'Hospital de Bellvitge. Com bé deia Xavier Melero, no m'ho puc creure.
6: No és una mentida, sí, sí.
0: Ai, un quart de 12. Som-hi, Laura?
7: Vinga, va, som-hi. Amb aquesta tertúlia que hem tingut una mica de tot, com ahir a les taules de les Revelles, que hi havia coca de llardons i de crema i de fruita, doncs havíem tingut corrupció, un cotxe a les vies del tren, un tiroteig, una mica de mates. Ha quedat molt clar que els tertulians dels dimecres no són de números, seran de moltes altres coses. El Ferran Casas avui en minoria, se nota, se siente, Ferran està en minoria, no rima, però és igual. Contra el Ramon Rovira per la política d'habitatge, contra el Xavier Melero per l'origen històric de les dretes, contra l'Anna Gómez per les polítiques del PSOE. Ens hem hagut de remuntar fins a Fraga i Carrillo, però què us ha passat? Que és Sant Joan? Per què hem hagut de parlar d'aquestes coses, de la transició, per favor? S'ha arribat a posar en dubte l'origen franquista del PP i els principis antidemocràtics de Vox. Tot això també s'ha posat en dubte. L'Anna Gómez ha acabat cridant pau, així amb una molt llarga, que hi hagi pau, i el Sergi Embullo demanant-li ajuda, si us plau, que li tiri un cable per tornar al present. I al present, la manera de connectar amb el 2026 ha estat dir que ha de tornar a agafar l'autobús perquè Renfe no funciona. En fi, ens hem empassat gripaus. L'Anna Gómez, ens agraden tan pocs com les taràntules, ha dit en Xavier Melero, que és l'únic català que no sabia la polèmica que hi va haver en la celebració de l'ascens del Centre d'Esports Sabadell. Coses que no es veuen per antena, doncs aquest estudi té un problema amb la temperatura, o sigui, és bipolar. De cop estàs amb un fred polar, aquí els tertulians tremolant, que per això potser a vegades no vocalitzen del tot, i de cop una calor caribenya que no vegis.
4: No hi ha terme mig. No hi ha terme,
7: no hi ha terme mig. Això és culpa del Basté o què? Perquè
4: sí.
7: Quan ell... T'ho he posat bé. Quan ell hi és, això no passa. Després hi ha hagut una encaixada de mans molt sospitosa entre el Ferran i el Ramon, després d'unes d'aquestes espatussades que han tingut, i encaixen les mans com si estigués tot pactat.
4: Ens portem bé. Bueno, sí. Però si ho fem sempre...
7: Serà esportivitat, va, mirem. Per cert, la teva camisa fa moire, avui.
4: Sí,
7: saps
4: però,
7: aquest efecte de tele? Com que no tenim càmeres avui connectades, doncs no es veu, però a mi m'està fent moure.
4: Sí?
7: És que estic...
0: Però és ben maca,
7: eh? Molt agraden, però, molt elegant, bonica, molt elegant.
4: Aquesta ratlleta així
7: sí,
4: fina...
7: Sí, però fa aquelles
4: aigües així.
7: Va, i acabarem amb una frase del Ramon Rovira que podia haver dit, no sé, sucarrimat, cremat o rostit, però ha dit que Pedro Sánchez està a xitxarrao.
0: Hola, Noemí, bon dia.
9: Bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguritas Directa és very sure, i us explico per què. Doncs perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca. Very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Recordeu, Seguritas Direct ara és very sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: Very sure. És Sant Joan, però hi ha cançó del Melero, eh?
6: Ah, sí, posem, bueno, però és Sant Joan, anem a posar un bolero, eh?
0: Ah.
6: Un bolero molt bonic, que es diu Te vi pasar, una noia mexicana, la Edna Vázquez, que el canta amb els Pink Martini, i està la mar de bé.
7: Cova, molt bé.
0: Xavier Melero, Ferran Casas, Ramon Rovira, Anna Gómez, Laura Rossell, moltíssimes gràcies per ser aquí en ple Sant Joan.
7: Moltes gràcies.
0: Ara em quedo amb aquest to.
4: Per la paciència.
0: Amb el bolero de fons.
4: Amb aquest to intimista. Sí.
0: Mira, almenys podem acabar una mica més relaxats de com hem començat la tertúlia. Fins ara.
3: Adéu.
5: Adéu.

0: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat.
1: RAC 1.
0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
4: L'Àngels és director d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella. I sap perfectament què farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
5: Oli canviat. Ja es pot endur el cotxe.
6: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
7: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
8: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
9: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
10: Jo tinc al cap tota l'estona això.
11: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
13: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
14: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a Vingut.es.
15: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
16: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
15: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
17: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
18: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
19: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
20: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
19: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
20: Long Live the Queen.
19: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
21: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
22: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe?
0: Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
1: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
2: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
23: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
24: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
25: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
26: Verisur.
27: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
28: 5 minuts i arribarem a 11:45. Ara saludarem a l'Albert García perquè hem de parlar d'aquest fenomen bestial dels videojocs. És un dels videojocs més esperats de la dècada, probablement, que és el Grand Theft Auto 6, el GTA 6, que més des de que es va anunciar la data per fer una prereserva, va sortir la imatge del joc, és un joc que fa molts anys que la gent espera, i aquests últims dies estan corrent molts rumors sobre, aparentment, coses que hi haurà al joc, però no acabem de saber si és cert, si no és cert, l'Albert García ens ho aclarirà. Però abans, vull fer una trucada res breu, perquè m'imagino que està cansat i de forma completament justificada. Vull parlar amb una persona que m'imagino que avui està radiant i extremadament feliç, que és el Manel Burón, que és el president de l'Igualada Rigat d'Hoquei Patins. Manel, molt bon dia i enhorabona.
29: Bon dia, Sergi, moltes gràcies.
28: Aquesta revetlla no l'oblidarem, eh?
29: Difícilment es pugui oblidar perquè és quelcom que encara no assimilem, eh? I això que la copa la tinc aquí, he dormit a la meva habitació, a l'hotel, però és quelcom que suposo que necessitarem hores, dies, per acabar d'assimilar aquesta bogeria i aquesta brutalitat que vam aconseguir ahir al vespre.
28: Si a principis de temporada t'haguessin dit que avui estaríeu celebrant el títol de l'Hockey Lliga, que avui dormiries amb la copa 29 anys després, que a qui t'ho hagués dit, que li haguessis dit?
29: Que estava per tancar-lo en algun lloc. Així de clar, perquè òbviament sí que tenim un pla traçat des de fa uns anys. Hi ha un projecte que s'ha anat escapçant perquè cada any, tot i fer-ho millor, doncs, han marxat jugadors, han marxat peces. Tot i així ens hem refet, ens hem reinventat i ho continuarem fent. L'any que ve no serà una excepció. I, òbviament, doncs sí, hi havia unes bases posades perquè hi ha uns fonaments posats en un projecte que va començar fa 13 anys esportivament parlant, i que, doncs bé, que ha tingut un camí molt dur, de picar molta pedra, d'una travessia del desert important amb un club que vam heretar amb un deute important, i doncs bé, aconseguir que el deute estigui eixugat, aconseguir fer una estructura professional, no econòmica, però sí de treball, doncs bé, porta el seu temps i ara hem de seguir creixent i que, doncs bé, que això no sigui flor d'un dia, que no ho és, perquè ja els dos anys anteriors vam guanyar dos World S Cup, l'antiga Copa de l'Afer, i doncs bé, és una mica la consolidació de que, bueno, possiblement no ho estem fent tan malament.
28: El futbol i l'esport en general, l'hoquei, el bàsquet, tots els esports, i a més amb seguiment fort a casa nostra, s'acaben explicant sempre a partir de històries que tenen... moltes vegades tenen èpica darrere. Molt probablement aquesta Hoquei Lliga de l'Igualada d'Hoquei Patins més èpica no podia tenir, perquè a més és que cinquè partit, fora de casa, a la pista del Liceo, els penals... Era un moment que era com un vestí. M'imagino, no sé si ja t'han baixat una miqueta les pulsacions o encara les portes accelerades.
29: No, jo penso que ja han baixat, però el guionista el podríeu fitxar vosaltres o el millor director de cinema. Ara, això sí, sabem que havia d'acabar així, ho podíem haver fet abans i no haver patit tant, no? Però sí, és brutal, perquè a més vam començar aquesta final del playoff perdent els dos primers partits fa 10 dies aquí a Corunya, 8-2 i 8-2. Dues hòsties, amb perdó de l'expressió, que aixecar-se d'això no és gens senzill, amb un grup molt jove, de jugadors molt joves, amb moltes ganes, molta il·lusió, molt de talent, però que estan començant a sortir i que emocionalment i psicològicament, doncs això et deixa molt tocat. Doncs aquest grup, aquest equip encapçalat per el Marc Montaner i tot el seu staff, i ells han cregut, ho van demostrar el cap de setmana passat guanyant els dos partits a Igualada, que no van ser senzills, i ahir, doncs bé, amb un ambient de més de 4.000 persones en contra i tot plegat, van saber aguantar tot això i tenien les idees molt clares, i mira, i al final els penals van caure del nostre costat. I el que deies tu de les històries, doncs bueno, aquest club té històries boniques i algunes de no tant, com tenen tots, però la història a vegades es repeteix i és cíclica. L'abril del 89 l'Igualada guanyava la primera lliga aquí a Riazor, sí. I 39 anys després torna 37 anys després, perdó, torna a guanyar una altra lliga a Riazor.
28: Quan aterreu? Quina hora?
29: Si tot va bé, l'horari previst del vol és 6:15 a aterrar a Barcelona a la terminal 1. I
28: directes cap a Igualada a seguir la festa.
29: Bé, jo suposo que avui la farem a l'aeroport, perquè tot el que és rua i celebració i oferiment a la Basílica de Santa Maria i l'Ajuntament ho farem demà a la tarda, també en consideració que ahir doncs, 60 afeccionats es van desplaçar fins aquí, molts d'ells estan tornant en vehicle, en cotxe, i creiem que entre moltes altres coses doncs, seria una falta de respecte que després de tot l'esforç que s'han fet i la quilometrada que el dia que féssim la celebració grossa, és a dir, demà, no hi fossin si ho haguessin fet avui, no? I possiblement també preveient que a vegades els avions van en retard i que si haguéssim arribat al migdia hagués sigut més fàcil planificar, però pot ser tot molt més just i hem decidit conjuntament amb Ajuntament i tot plegat que demà farem la rua de celebració, farem l'oferiment a la capella del Sant Crist d'Igualada, el nostre patró, a la Basílica de Santa Maria i després doncs, a l'Ajuntament, i sortir del balcó i festa grossa com la dècada dels 90.
28: Ja acabo, Manel, durant el camí d'aquesta lliga heu perdut el capità, heu perdut el Roger, Bars, que ha passat pel quiròfan i que no ha pogut alçar la copa. Què representa per aquest equip, per aquest vestidor, per aquest club, el Roger?
29: Bé, el Roger és un dels primers productes igualadins des de que nosaltres arribem a l'equip a l'any 2010. Quan jo arribo al cap de 3 mesos, doncs tinc l'honor d'entregar-li ja com a capità de l'equip Benjamí el títol de campió de Catalunya que vàrem organitzar a Igualada. I bé, és un jugador important doncs, que demostra doncs, aquest arrelament, aquest sentiment igualadí que una miqueta doncs, intenta transmetre a totes les generacions que han vingut pel darrere. Alguns hi són, altres doncs, estan en altres projectes i en altres clubs, però sí que una miqueta doncs, ha estat el far on els que venen de baix s'han doncs, emmirallat, així com ell s'havia emmirallat amb el Tom Baliu i com el Tom Baliu s'havia doncs, emmirallat amb David Cáceres, no?
28: Manel Burón, president de l'Igualada d'Hoquei Patins, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món a RAC1 i enhorabona, amb majúscules, per aquesta Hoquei Lliga. Enhorabona, una abraçada molt forta.
29: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada, que vagi bé.
28: Que vagi bé la tornada. 11:33, pràcticament.
3: Hey!
4: Hey!
28: Hey, Albert García, què tal?
3: Molt bones, bon dia.
28: Albert García, el nostre expert en videojocs de capçalera, col·laborador del món de RAC1. Demà és un dia molt assenyalat. Ara m'ho expliques bé, perquè és molt assenyalat per una cosa que jo no entenc. Per què serveix la prereserva d'un videojoc, exactament?
3: Doncs serveix a les companyies per saber l'interès que genera el seu videojoc, per fer previsions, però de cara als usuaris...
28: Sí.
3: Reservar un videojoc no serveix per res. Per tant, el meu consell, no reserveu mai un videojoc. No cal. Quan surt, te'l compres. No, realment no serveix per res.
28: Clar.
3: I si quan surti no tens diners o tens algun imprevist, ja te'l compraràs quan surti. Avui dia estem en un món del videojoc que el 80-90% de les compres de videojocs són en format digital. Encara té menys sentit, perquè els videojocs digitals no s'esgoten. Per tant, demà s'obren les prereserves del famós GTA.
28: Del GTA.
3: Per mi, l'interessant serà saber quant costa el videojoc.
28: Mira, això ho volia preguntar. A veure, ara ho dèiem, i n'hem parlat molt del GTA, el Grand Theft Auto 6, és segurament un dels jocs més esperats de la història recent de la indústria. Un dels temes és... Corren molts rumors. Ara vull que me'n desmenteixis o me'n confirmis, si és que es pot, alguns. Un dels que corre és que potser tindrà un preu més elevat del que estem acostumats.
3: Uh-huh.
28: Podria ser?
3: Podria ser. És una especulació que, com bé dius, Sergi, corre des de fa anys, directament, perquè és un videojoc que porta tant temps en desenvolupament. Penseu que el GTA V, la cinquena part, va sortir el 2013... O sigui, va sortir fa 13 anys, han trigat en fer-lo molt temps, pel mig van fer el Red Dead Redemption 2, un altre joc molt potent, però els costos de producció del Grand Theft Auto 6 són tan elevats que, doncs, com bé deies, molta gent opina, però ningú té cap fonament, ningú té cap font oficial, cap que costarà més diners, que serà un videojoc tan potent que farà pujar el preu dels videojocs. Però... és una especulació. Potser demà, quan sapiguem el preu, costa com un videojoc normal i ja està. I per fi s'ha acabat aquesta especulació que dura anys i anys sobre si pujarà. O potser pugen el preu. Com, per exemple, va fer Nintendo fa poquet amb el Mario Kart World, que és un videojoc també molt popular, amb Mario Kart, que el van posar a la venda per 90 euros en suport físic, i també va haver molta indignació. Però ara mateix encara no sabem el preu. El que sí que sabem... L'única cosa, l'única petita informació sobre quin preu podria tenir el Grand Theft Auto 6 que hem tingut per part de la companyia, això ha vingut del CEO de Take-Two, que és l'empresa matriu de Rockstar Games, l'empresa productora del videojoc, que aquest CEO, el Strauss Zelnick, va dir fa uns mesos que el preu al que sortís seria inferior a la quantitat de continguts que t'acabarà oferint el videojoc. O sigui, que fiquin el preu que fiquin, sortirà el consumidor, el client, sortirà guanyant.
28: Però jo he vist que també poden haver-hi algunes edicions especials o limitades, es parla de que poden arribar als 200 euros, dòlars o euros.
3: Això ha passat sempre.
28: Clar.
3: I amb tots els jocs. Yeah. Avui dia, des de fa anys, surt el videojoc en versió normal, estàndard, i surten d'altres edicions, doncs, en diferents rangs de preu, que porten més cosetes, ja siguin digitals, siguin físic. I això, òbviament, sempre ha passat amb els Grand Theft Auto, l'edició especial, aquella capseta que portaran cosetes, i també passarà amb això. Aquests darrers dies hi ha hagut algunes botigues molt potents, magatzems, que diuen que se'ls hi ha filtrat el preu, no? I costarà 80 l'edició normal, 100 l'edició amb continguts extra, i fins i tot, com deies ara, 200 l'edició amb superfísic, amb material extra, altres continguts, que tindrà aquest preu especial pels superfans col·leccionistes, no? Però ara mateix... Fins demà, no crec que sapiguem el preu que tindrà.
28: Un altre dels temes, la mida del mapa.
3: Uh-huh.
28: Molts rumors parlen d'un mapa descomunal. Es parla fins i tot diverses vegades més gran que el del Red Dead Redemption, que jo és el mapa més gran al que he jugat a la meva vida, el Red Dead Redemption 2.
3: Uh-huh.
28: Què?
3: Pot ser. Té tot el sentit que els mapes de Rockstar, de fet, a veure, no ho sap ningú, ho sabrem quan tinguem el videojoc, quan surtin les crítiques... Rockstar Games és una companyia diferent de la resta perquè tenen el videojoc més venut del món, de la història, amb permís del Minecraft, que és una competició una mica estranya, la del Minecraft, perquè està per mòbils i, per tant, és injusta la competició. El Grand Theft Auto és el joc més venut de la història, ho podem dir, per aquest motiu.
28: Uh-huh.
3: Llavors, si tu mires les diferents entregues que hi ha hagut d'aquesta saga de videojocs al llarg dels anys i dècades, sempre ha sigut el mapa més gran. Per tant, un pensaria que, efectivament, serà el mapa més gran cada vegada més i més i més. Penseu una cosa. Jo he tingut la sort d'estudiar molt a fons aquesta companyia, de viatjar a les seves oficines, d'entrevistar els màxims responsables de Rockstar Games, i una cosa que vaig veure en el cas del seu últim videojoc, que va ser el Red Dead Redemption 2, que va sortir el 2018, és una dada que sempre que la comento la gent no s'ho creu, però és veritat. En la producció del Red Dead Redemption 2,
28: sí,
3: a l'últim joc de Rockstar, van participar més de 5.000 persones.
28: Quina barbaritat.
3: Imagineu-vos els títols de crèdit d'una pel·lícula on hi ha 5.000 noms diferents, eh? Els vaig comptar, no els vaig comptar. Vaig posar-los en un Excel, perquè vaig començar a comptar i vaig dir, Albert, ets molt de lletres, però potser pensa una mica. Vaig posar aquella base de dades en un Excel i em van sortir 5.000 persones amb noms diferents que treballaven en diferents estudis de la companyia al llarg del món. Per cert, una cosa que molta gent no sap. Tenim el pensament, potser, que Grand Theft Auto és un videojoc que es desenvolupa als Estats Units, al Regne Unit, que és on estan les seus més importants de Rockstar. La majoria de Grand Theft Auto es fa a l'Índia.
4: Ah.
3: Es fa a Bangalore. La majoria del videojoc, la producció potent,
4: sí,
3: els, diguéssim, personatges, textures, molta càrrega de feina, es, sí, fa a l'Índia.
4: Ah.
3: És un estudi que té Rockstar a l'Índia que produeix moltíssim.
4: Ara que dius les textures, un altre tema, i amb això acabo, Albert, els gràfics.
3: Uh-huh.
4: Clar, ara per la xarxa circula molta comparativa de gràfics entre el Grand Theft Auto 5 i el que pot ser el Grand Theft Auto 6. Clar, jo, si no recordo malament, han passat tants anys, 13, no?, o 14, clar, el GTA V va sortir directament per la Play 3. Aquest sortirà directament per la Play 5. M'imagino que la diferència de qualitat gràfica serà notable.
3: Sí, a veure, tots estem esperant que aquesta empresa, ja que destina tants diners en la producció del videojoc, sempre dona com un pas endavant, no? Sempre com dona un salt tecnològic endavant pels videojocs. Rockstar Games és una empresa que es gasta més diners que cap altra per produir el videojoc. Uh-huh. I per què ho fan? Perquè saben que el vendran durant anys i anys i anys. No és un joc que durarà 3 setmanes el boom.
4: Sí,
3: seguiran venent-lo durant més de 10 anys i segurament jo ja estigui jubilat de periodista de videojocs i surti el 7. El 7 trigarà? Quan trigarem a veure el 7? 20 anys. Ja us ho dic jo. El Grand Theft Auto 7, si és que arriba...
4: No pensem en el 7 si encara no tenim
3: el 6. Però ja us dic, tal com va, el veurem d'aquí 20 anys.
4: Podem descartar que hi hagi un altre ajornament de la data?
3: Segur que no hi haurà.
4: Segur que no, eh?
3: Segur que no.
4: Ara ja està confirmat. Data de sortida?
3: 19 de novembre.
4: 19 de novembre.
3: Sí.
4: Quants ajornaments hi ha hagut de data?
3: Dos. Com és tradicional, en tots els videojocs... En tots els jocs d'aquesta empresa s'endarrereixen dues vegades.
4: Dues vegades.
3: Si estudies el patró dels jocs...
4: Sempre, eh?
3: Tots
4: I això pot ser alguna cosa comercial o...?
3: Pot ser. És que ells dominen el relat.
4: Ja.
3: O sigui, pensa una cosa. Tots els videojocs van a les fires de videojocs a presentar el seu anunci, no? Seu videojoc. Aquesta empresa va al seu aire completament,
4: yeah,
3: i quan volen anunciar i que s'aturi tot, doncs un dimarts a la tarda,
4: vinga,
3: endavant, tràiler, i tot s'atura.
4: Totalment. Doncs demà és un dia molt assenyalat pels que tenen ganes d'aquest Grand Theft Auto 6, perquè surt aquesta prereserva que l'Albert García ja ens ha dit que no sabés de res. Però vaja, una mica per anar matant el cuquet. Bé, o anar-lo alimentant, al contrari.
3: Bueno, està bé. La il·lusió.
4: Albert, moltes gràcies, quan surti ja en parlarem. Largo i tendido.
3: Oh, i tant. A tu.
4: A veure, anem cap a Valls, no? O què? Hola, Mònica, eh? Què tal, Mònica Usart? Com estàs? Perdona, he fet una mala passada de Bilbao Verde, perquè ja sabeu que no tocava. I anem sentint xivarri, i anem sentint soroll de fons. Anem cap a la plaça del Blat, ja, si us plau. Anem a les tradicions, que valen la pena. Anem cap a la plaça del Blat de Valls, allà... Tenim ja tota la colla dels castells a RAC1. Bon dia, Benet Íñigo.
5: Hola, bon dia, Sergi. Què tal?
4: Molt bé, i vosaltres? Calor?
5: No, per què ho dius?
4: No.
5: A veure, si he fet venir la Mònica Usart per començar la transmissió, sí. Per què et penses que pot ser?
4: Bé, fresqueta.
5: La veritat és que, déu-n'hi-do, a aquesta hora ja us podem dir que la plaça del Blat comença a bullir en tots els sentits. A bullir de gent, perquè ja hi ha gent, i a bullir de calor, i veiem tothom ventant-se perquè... cau un bat de sol a la meitat de la plaça que els castellers avui tindran molt de mèrit, no només per fer castells, sinó perquè, a més, volen fer castells de la màxima dificultat. I això, en aquestes condicions que tenim ara, realment és un punt afegit de dificultat.
4: Què, Mònica?
6: Doncs mira...
4: Es desfaran, no?
6: Sí, es desfaran. Ara mateix tenen una temperatura al voltant dels 32 graus, però pot anar pujant durant les properes hores, encara no ha arribat al seu punt màxim, pot arribar als 35-36 graus d'aquí un parell d'horetes. Per tant, sí que hauran d'aguantar calor i molta calor durant tota aquesta diada i, bueno, que agafin ventalls, aigua, que es vagin hidratant, qualsevol cosa que els protegeixi del sol, fins i tot un paraigua, et diria, que agafin avui per protegir-se del sol. No veuran el castell per això, però...
28: Benet, què tens per aquí? Tens el Joel, l'Esteve...
5: Sí, sí, aquí tenim a tot l'equip. Esteve Giral aquí al balcó.
7: Què
5: Esteve,
7: tal?
5: Bon dia.
7: Com esteu?
28: Hola, bon dia.
7: Tenim una element que juga en contra, Mònica, tu que sí. Lògicament la toques amb això del temps, és que no es mou ni una fulla.
6: Ja,
7: és que no corre gens d'aire, no hi ha ni un bri d'aire.
6: I
7: això ho complicarà tot.
6: Clar, i el vent que bufi avui, en aquesta zona ho he mirat i no hauria de bufar durant aquestes 2-3 hores del migdia, doncs serà vent del sud. Per tant, allà on bufi encara serà més reescalfat.
8: Jo a plaça ja estic suant com si no hi hagués un demà, però una cosa...
28: Bon dia, Joel.
8: Bon dia. M'hauré d'hidratar fort, ens haurem d'hidratar fort els que estem a plaça.
5: També et diré que jo sempre he pensat que els castellers ballencs són una espècie diferent a la resta, perquè, clar, ells actuen sempre per Sant Joan, no? Aquesta actuació és, ho dèiem, un clàssic del calendari, i clar, normalment ja fa calor, potser no tanta com avui, però és un dia calorós, i sobretot ho fan després de la nit de revetlla, és a dir, estan acostumats a sotmetre el cos... A una tensió el dia 24, quan la nit abans, normalment, aposto que el 90% dels castellers de cada colla estaven de festa fins les tantes de la nit, vull dir que ja tenen aquella cosa especial que fa que un dia com avui, sigui igual les circumstàncies, venen aquí i de seguida ho explicarem, disposats a donar-ho tot.
28: Deixeu-me dir una cosa, que és, ara començarà la retransmissió de forma oficial d'aquesta diada de Sant Joan a Valls, l'inici tradicional de la temporada castellera. Molt pendents, Benet, del que pugui passar en el Congrés dels Diputats. Recordem que, segons els càlculs del Jordi Armenteres, cap a les 12 i poquet, ha d'arribar la rèplica de Pedro Sánchez, de tots els grups de l'arc parlamentari que han anat responent a la seva compareixença avui, que ho hem anat seguint des de les 9 del matí, amb aquestes explicacions que ha donat el president del govern espanyol sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Són 12:15. Hola, Noemí, bon dia de nou.
9: Bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretas Directa és very sure, i us explico per què. Doncs perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca. Very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Recordeu, Seguretas Direct ara és very sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
28: Benet, pausa curta i venim cap aquí, d'acord? Ara venim, Benet, Esteve i Joel anien cap a la plaça del Blat de Valls. Fins ara, Benet.
7: Fins ara, salut.
28: Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 6 en punt del matí. Amb la... anava a dir amb la fresca? No, oi,
6: no, Mònica? No.
28: Però a les 6, això sí. Amb calor, aquí sereu. Moltes gràcies per la confiança. Fins demà.
10: RAC 1. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
13: Troba el teu lloc amb ParkClick.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
30: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
0: T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Cres de Colunca Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix Andrei Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
0: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-la i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
6: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
7: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
8: Troba el teu lloc amb ParkClick.
9: Porta RAC1 i RAC+1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
10: Escolta, descarrega.
9: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.

0: RAC 1.
1: Bon dia, falten 8 minuts per les 12 del migdia i us saludem des de la plaça del Blat de Valls. És Sant Joan i la dita és clara. Per Sant Joan tot comença a Valls. Els aficionats dels castells ho saben bé. Comença l'estiu i comença també de debò la temporada castellera. Cada 24 de juny, des de fa dècades, fins i tot segles, aquí en aquesta plaça s'hi troben les dues colles de xiquets de Valls per viure els castells en la seva màxima expressió, amb rivalitat, amb passió, amb intensitat, amb perícia, amb estratègia. Mentre mitja Catalunya tot just es desperta d'una llarga nit de revetlla, aquí la colla vella i la colla joves es preparen per llançar els seus últims petards i compte que alguns són trons de la màxima potència. Ara ho explicarem. Per tot això, els de Castells de RAC1 fa també ja més de 10 anys que també hi som. Si Sant Joan és on tot comença, també comença aquí una nova temporada de Castells i Ràdio. Aquest 2026 estarem a 14 actuacions castelleres. Sí, sí, ho heu sentit bé. 14, tot un rècord. I és un plaer poder-vos saludar de nou a l'antena de RAC1 en aquest primer assalt. L'any 2026 promet ser un any de rècord i la Diada de Sant Joan també. Així que no m'allargo més, afineu bé les orelles, que l'espectacle està a punt de començar.
0: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solar Gest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: La plaça del Blat, que ja respira l'ambient de les grans diades i també hi fa una calor asfixiant. Serà qüestió d'hidratar-nos bé i hidratar també els castellers. Esperem que la calorada no afecti les intencions de les colles.

0: que, com dèiem, són molt i molt ambicioses. Ara ho repassarem tot, però abans saludem a peu de plaça els nostres micròfons autònoms. Avui us planyo una mica més que altres dies, perquè quina calorada. Anna Marín, bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs molt bé. I tu com estàs?
1: Mira, jo ara no estic del tot malament, perquè és veritat que a la banda de la Colla Vella encara hi ha una miqueta d'ombra que anirà desapareixent, però ens estem tots refugiant aquí. Però sí que és veritat que la calor és molt bèstia. És el que es comenta aquí a la plaça tota l'estona, però al final els castellers deien, bueno, fem-ho ràpid, fem-ho bé, tot descarregat, i al final parlarem molt de la calor avui, però espero que puguem parlar de moltes aletes de gamma extra, després us expliquem.
0: Fem-ho ràpid, fem-ho bé, però és que avui les intencions de la Colla Vella són de màxims, Anna.
1: Sí, sí, la Colla Vella avui porta 3 castells de gamma extra en carteres i dits superiors, el 3 de 9 en folre, ahir en van descarregar un, el 4 de 9 en folre i el Pilar. Jo crec que la Vella poques vegades havia començat una temporada a aquest nivell tan alt. Avui el 4 de 9 en folre amb el Pilar queda apartat i, per tant, si tot va bé, veurem 3 castells nous de gamma extra per la Colla Vella.
0: Déu-n'hi-do el programa de la Colla Vella per aquest Sant Joan. I si l'Anna està a la banda dreta de la plaça del Blat amb la Colla Vella, a la banda esquerra amb la Colla Joves, Joel Penya, bon dia.
2: Bon dia, Benet, què tal?
0: Doncs a veure, si ella està a l'ombra i està amb la Vella, tu estàs al sol?
2: Jo estic al sol i estic en un procés de deshidratació bastant interessant. Jo crec que l'Anna m'haurà de recollir com si fos una pansa quan acabi la diada, perquè no em quedarà aigua a l'interior.
0: Pensa que ella anirà guanyant sol i tu aniràs guanyant ombra, si tot va com ha d'anar en aquesta diada. L'esperança és l'últim que esperes, Joel.
2: Habitualment passa això a la plaça del Blat. Què passa? Que per Sant Joan, com és el dia més llarg de l'any, o el segon, vaja, en principi, el sol triga molt més a fer la volta i, per tant, jo no confio gens en que em toqui l'ombra. Així que si em toca, doncs tindré una alegria, però si no em toca ja serà sobre el pla previst, això.
0: Escolta, i més enllà del sol, dèiem, la Vella programa de supermàxims. Les Joves, com arriba aquest Sant Joan?
2: Doncs arriba amb bon ritme, també, com és habitual en les Joves, i fins i tot una mica més. Per què? Perquè les Joves, habitualment, fins a Sant Joan no feia castells de nou. Aquest any ja n'ha fet. L'any passat també en va fer, indicatiu de que doncs venen a un bon ritme. Ahir, per completes, el que van fer va ser el 3 de 9 i 2 castells que avui volen pujar a un pis, i es va veure perquè eren un xic més petits que habitualment. Són el 4 de 8, per tant avui faran el 4 de 9 net, ahir li van treure el pis de quarts, em sembla, i el 2 de 9 amb folre i manilles, ahir van fer-lo amb un folre, el 2 de 8 de butxaca. Per tant, obriran amb 3 de 9, ja veiem com s'estan col·locant els baixos, i després vindran 2 pepinassos, com el 4 de 9, i si va bé, el 2 de 9 amb forre i manilles.
0: Doncs l'Anna i el Joel, que entrevistaran i ens acostaran tot el que passi a peu de plaça, acostant-vos tot el que passi a través de les xarxes socials, del perfil de Castells RQ a Twitter i Instagram, tenim el Pol Angelats, i atenció perquè avui hi ha premi. Bé, premis, en plural. Tots aquells que participeu amb l'etiqueta CRACU a Twitter o que comenteu la jugada amb nosaltres a través d'Instagram, optareu, atenció, a 2 lots de vermuts i seguirre, 2 packs de 4 entrades pel Museu Casteller i 4 entrades pel Calçofest. I encara ens reservem potser alguna sorpresa al llarg de la retransmissió. Tocant els botons a Barcelona i tenim en Jordi Nieto. I aquí a Valls, repeteix a la pinya de Castells RQ, en Josep Castellano. I escolta, em falta per saludar qui m'acompanya també aquí al balcó, Esteve Giral.
3: Què tal?
0: Bon dia de nou.
3: Bon dia, visca Valls, visca els castells, visca Sant Joan. Vaja, estem emocionats. Compte que avui això anirà molt i molt puntual, perquè estrenem horari.
0: Sí, estrenem horari. Anava a dir, normalment costava venir aquesta diada, perquè vens de la Revetlla, i començava una hora més tard, a la una. Això tenia avantatges i inconvenients. Aquest any s'ha avançat. Explica'ns una mica com ha estat tot aquest procés.
3: S'ha avançat una hora, fa anys que es plantejava. No era fàcil fer-ho, perquè ha calgut posar moltes peces d'un engranatge complex, que és el dels elements de la Festa Major de Valls, que no és poca cosa. S'ha avançat ja al matí a quarts d'11 l'ofici solemne. S'ha avançat d'hora, però és que després tot ha canviat una mica. De fet, no hi ha hagut tant de lluïment. El que hi ha hagut és la ballada solemnes dels gegants i dels nans de la ciutat i també de l'àliga de la ciutat. Això ha donat pas a l'himne dels segadors, que era just quan explicàvem que arribàvem aquí a la plaça del Blat, la gent dels castells a RAC1, i ara mateix, després d'haver escoltat l'himne dels segadors, que per cert ha coincidit també després amb l'estesa d'una gran gran pancarta reivindicant aquest 6% dels pressupostos per l'educació pública a Catalunya, una pancarta des d'un dels edificis, i perquè tot això hagi estat un engranatge perfecte, doncs ho demostra que la puntualitat és total. Estem
0: no, total.
3: A un minut de les 12, dos minuts de les 12 del migdia i és a punt de començar la Diada Castellera.
2: No, efectivament,
0: de això no sembla Valls, perquè Valls, diguem-ne que normalment les diades van un ritme més lent, no? Tot comença una mica tard respecte a l'horari previst, i ara no són ni les 12 del migdia, que era l'hora que havia de començar aquesta actuació. Jo volia ara saludar la Mònica Usart. De fet, la saludo. Mònica, hola, què tal? Mònica, com que ja ens ho havia avançat amb en Sergi Embudio...
3: Sí, de fet, ja ens ho he explicat tot, doncs que farà molta calor, que arribarem a 35-36 graus, que no ho farà ni un bri d'aire i que no ho farà durant tot el matí i migdia. Per tant, aguantar la calor, companys, sobretot els castellers i castelleres i els nostres home i dona de peu de plaça, que com sempre ho faran la mar de bé, tot i que faci una calorada avui... de les més intenses que hem viscut, no, Mònica? Una calorada, vaja, de rècord.
4: Hola, què tal? M'heu enganxat a l'ordinador, Estava mirant temperatures.
3: Sempre fent feina,
4: Sí, sí. Doncs mira, temperatures, com dèieu, molt altes, cap als 32-33 graus a aquesta hora, i encara ha d'anar pujant. Heu de tenir una mica de paciència. A més a més, no es veu la formació de cap núvol en cap moment. Per tant, teniu un cel serè, més a més amb aquesta pols africana i aquesta sensació encara més de calor i fins i tot un punt d'aixafogor. Per tant, paciència.
0: Doncs tant de bo, Mònica, puguis entrar d'aquí una estona i dir-nos que hi ha novetats respecte a aquesta previsió.
3: Donem fe, Mònica, que el cel és d'aquells... No és blau, perquè ho deies, hi ha un punt de calitja, però sí. No es veu un núvol per enlloc i la sensació de calor és molt i molt gran. Un munt de ventalls a la plaça que no paren de moure's per intentar doncs, agafar una miqueta d'aire.
0: I qui ja es mou també és la colla Joves Xiquets de Valls. Seran els primers en alçar el seu castell i serà un 3 de 9 en folre. Ho deia el Joel fa una estona. Dels castells que porten avui en cartera, aquest era el més fàcil. Imagineu-vos el nivell que es viurà avui a la plaça del Dat. Un 3 de 9 en folre és el castell més fàcil. És veritat que de tots els que porten en cartera a les tres rondes, és l'únic que han descarregat. Per tant, a priori, és un castell assequible que els ha de servir per agafar confiança. Un 3 de 9 en folre que ja té els terços col·locats. Joel, com veus, com respira la colla Joves?
2: Perdona, és que just tenia el Quico de Cabra al costat i no t'he acabat de sentir.
0: Dic que com respira? Estàs amb el Quico de Cabra, que és el cap de colla,
2: sí,
0: al costat?
2: Sí, que és el que cantarà el castell. Doncs ara el Quico de Cabra deia que estigui com ahir, és el missatge que sentíem. Per tant, aquest castell, una mica, és que és per treure aquest punt de nervis que hi pot haver abans d'una diada gran. Després, si voleu, ho expliquem, com s'escullen l'ordre dels castells, però normalment aquest primer castell a Vall serveix per això.
0: Quarts col·locats, ells són els que han de validar que la mida és correcta i si tira amunt o no aquest 3 de 9 en folre. Segur que aquest any un dels objectius de la colla Joves és fer el 3 de 10, sobretot de cara al concurs. I sembla que sí, sonen gralles. Intent de 3 de 9 en folre de la colla Joves dels Xiquets de Valls. De moment, al folre, ningú mou un peu. L'estructura sembla bastant sòlida, però acaba de començar. Tenim 15 col·locats i 6ens que comencen també a remuntar tota la canalla esperant damunt el folre l'ordre del cap de colla, del Quico de Cabra, que sentim de fons. 6ens arriben a la seva posició, 6ens col·locats, dosos que ja remunten i arriben a la part alta. Ho diu el cap de colla, de moment el castell que no presenta problemes, molt estàtic.
3: Està perfecte, està molt ben afalcat, vaja, no haurien de tenir problemes per carregar i descarregar aquest castell.
0: Donant ànims al cap de colla, dos obert que es col·loca, el dos tancat que arribarà a la seva posició, lleuger tremolí però perfectament controlat de moment aquest 3 de 9, quan ja només queda la canalla petita. Es col·locarà l'aixecadora del castell, ara col·loca un peu i ara col·loca l'altre, i atenció, primer castell de Sant Joan, les tres passes de l'enxaneta, peu a l'espatlla, peu a l'altra banda, 3 de 9 en folre, carregat de les Joves de Valls, un castell que potser està un pèl tens, que potser té un petit tremolí, però que van controlant sense més complicacions. Ara veiem un dels quins que potser fa cara d'estar patint una miqueta, però ja han salvat la sortida de l'enxaneta, també ha sortit l'aixecadora i surten els dosos, el van controlant. De baix està molt ferm aquest castell.
3: Un puntet de patiment segurament extra, és el primer castell, és l'inici gran de la temporada i calia també treure's del damunt una miqueta dels nervis, però molt bé la colla Joves dels Xiquets d'Abans.
0: És un pis de 15, d'aquest 3 de 9, una mica pesat, una mica gran, que segur que al llarg de la temporada doncs aniran polint, aniran alleugerint de cara, com dèiem, a un dels grans objectius, que serà afrontar el castell de 10, que recordem, la colla Joves Joves l'ha carregat una vegada, però no l'ha descarregat mai, i que seria una gran carta de cara al concurs de Castells de Tarragona. Ja tenim el primer. 3 de 9 en folre, descarregat de la colla Joves Xiquets de Valls per estrenar aquest Sant Joan 2026.
3: Doncs que bé, quina alegria, no? Que ja tenim el primer castell, que ho hem fet com preveiem que ho faríem, però s'havia de fer, s'havia de carregar i descarregar aquest castell. No ho hem dit abans, avui al balcó de l'Ajuntament d'aquí de Valls, el president del Parlament de Catalunya, Carles Rull, doncs presidint
2: Josep,
3: també
2: Josep,
3: aquesta
2: diada. Josep Rull.
3: Josep Rull, l'he batejat.
2: Ha arribat amb un somriure d'orella a orella, veient com ballava tot els elements festius, perquè aquestes coses li agraden més que qualsevol altra persona de Catalunya, diria jo, i tot, eh?
0: Avui també, els del balcó també patiran, perquè a més els veig amb americana, camisa i a ple sol al balcó de l'Ajuntament de Valls, aquesta casa de la vila, presidida per l'alcaldessa de la ciutat de Valls, evidentment. La colla Joves ja té el primer al serró. Escolta, això ha anat tan ràpid que no hem pogut gairebé, ni fer les prèvies habituals que fem en aquestes retransmissions castelleres, que és fer l'1 per 1 de les colles que actuen a plaça. Joel Penya, no sé com tens ara per fer aquest 1 per 1 que hem deixat pendent, i ja potser podríem empalmar tots dos que tenim, el de la colla Joves i el de la colla Vella, perquè...
2: No, mira, jo et proposo una cosa. O fem l'1 per 1 o busco algun testimoni. A partir d'aquí, tot teu.
0: Mira,
2: que
0: fem l'1 per 1.
2: Ets el que mana i, per tant...
0: Vale. Així m'agrada. Aleshores és el cap de colla.
2: Doncs m'apartaré un moment i em preparo.
0: Perquè ja veig els baixos de la colla Vella, que també agafen posicions, i és que això ha començat a un ritme que... Bé, ja ens havien dit que volien anar per feina, que sí. Si s'havia avançat l'horari era per alguna cosa, per poder anar a dinar a una hora decent, però, escolta'm, veig que les colles de Valls potser està canviant també Valls, el quilòmetre zero del món casteller, on històricament aquestes diades s'han eternitzat, i en tenim una mostra a l'última Sant Úrsula, que va durar 4 hores, o més de 4 hores, amb les dues colles dels Xiquets de Valls, però aquest cop, com a mínim, la primera ronda sembla que s'han posat les piles i que van per feina.
2: I si vols, després parlem de completes, perquè ve d'aquí, aquest anar per feina, perquè ahir va ser espectacular el temps
0: sí,
2: que van trigar.
0: Sí, sí. Doncs després ens ho expliques bé. Va, en tot cas, disparem. Aquest és l'1 per 1 de Castells de RAC1.
5: L'1 per 1 de RAC1.
0: Ja que estem a Sant Joan, l'1 per 1 que ens prepara el Joel Penya ha estat un 1 per 1 especial pirotècnia. Comencem amb la colla Joves dels Xiquets de Valls, que és un coet.
2: Hi ha un moment de la nit de Sant Joan que tothom està ja tan posat en el concert que s'ha oblidat completament que és la revetlla. De cop, un coet fa que pensis, caram, la colla Joves juga exactament a això. I, val a dir-ho, des de no fa gaires anys, els de la camisa vermella acostumen a arribar a aquesta diada sense haver llançat gaires petards pel camí. Aquest any n'és un exemple. No han fet ni 5 castells de 9 pisos en el que portem de temporada. Tot i això, a la que es planten a la plaça del Blat, carreguen els cartutxos i busquen il·luminar el cel amb una palmera o una gran explosió, o el que és el mateix, amb un gamma extra o dos avui, fins i tot. Un tipus de castells que fa uns anys no es podien ni plantejar per Sant Joan. I compte que avui no ho facin amb un mega pepino de petard, com és el 4 de 9 sense folre. El que tenim clar és que, veient els últims anys de les Joves, un bon coet avui significarà l'inici d'uns castells de foc que ni el concurs de Blanes.
0: I si les Joves és un coet, la Vella, que ja està tancant la pinya del seu primer castell, és una traca.
2: Tu estàs a un raconet de la plaça, ben sopat, i ja veus com una colla de diables va col·locant els petards, que d'aquí un moment començaran a petar durant el que semblen minuts i hores. La colla Vella és una traca i segueix aquest ritual de preparació fent diverses vegades els castells bàsics de nou a plaça. Un cop els té apamats, l'encarregat d'encendre la traca, el Manel Urbano, n'acosta la flama amb el primer gamma extra, i a partir d'aquí saps que el que queda de plaça de temporada serà un reguitzell de trons i explosions a cada gran actuació que facin. Aquesta nit ha sonat el primer tro a completes, amb el 4 de 9 en folre i el Pilar i el 9 de 8, un castellàs que ho va petar després de prendre la metxa fa un parell de setmanes amb el 5 de 9 en folre carregat. És el dia perfecte perquè els de Manel Urbano segueixin petant-ho i no parin fins que acabi la temporada, ja sigui repetint el 5 amb un 7 de 9 o posant-li un pilar de... o fent el 4 de 9 net.
0: Doncs aquest és l'1 per 1 de Castells de RAC1. I el primer tro d'aquesta traca de la Vella, déu-n'hi-do, 5 de 9 en folre. Li diuen la supercatedral perquè és un castellàs tècnicament dificilíssim que necessita molta gent al folre, al tronc, també molta canalla capaç de fer un castell de 9 pisos. La Vella el va carregar, però va caure fa uns dies al Vendrell, i avui es volen treure l'espineta. L'agafen d'entrada. Primera ronda, aquella que hem dit fa una estona, normalment serveix per agafar posicions, perquè tothom doncs prengui lloc a la plaça, per agafar confiança. Doncs per agafar confiança, la Supercatedral. Déu-n'hi-do, a més, quina quantitat de camises, Esteve, que porta la Colla Vella a plaça avui.
3: Sí, sí, moltes més camises rosades que no pas vermelles, això és una evidència, no? O moltes més, o n'hi ha més, han aconseguit mobilitzar més castells en aquest inici de temporada. Lògicament, de fet, és una circumstància que es produeix al llarg del temps, no? Segurament la Vella té un puntet més de capacitat de mobilització que no pas la Colla Joves dels Xiquets de Valls, tot i que la temporada és molt llarga i segur que hi haurà moments per anar mobilitzant totes les forces. Temporada, a més, de concurs, recordem-ho.
0: 5 de 9, això influeix, eh? Temporada de concurs, deia l'Esteve. El ritme que estem veient, normalment el castell de gama extra arribava els últims anys per aquí, per Sant Joan, no? El primer castell de gama extra. Aquest any ja hem vist com Castells de Vilafranca portava castells de gama extra a Girona, portava castells de gama extra al Vendrell. La Vella també portava castells de gama extra al Vendrell i en feia ahir a completes. És a dir, tothom està prement l'accelerador, està preparant les cartes de cara al concurs, i això es nota, i les colles es passen aquesta pressió entre elles per veure doncs qui menja la moral a l'altre, no? També una mica durant tota la temporada de cara a arribar al concurs amb més opcions de guanyar a Tarragona. Però tot això serà l'octubre, encara falta moltíssim.
3: Sí, no ens avancem. Una Colla Vella que té la sort d'ara mateix estar fent el seu castell amb meitat ombra, meitat sol, i això segur que des de peu de plaça es nota, i molt.
0: Tenim els quarts col·locats del 5 de 9. Qui tira el castell, que va preguntant als quarts, què? Com ho veieu? Tirem amunt?
6: Vinga, va!
3: Doncs sí.
6: Tothom a la feina, vinga, som-hi!
0: Tothom a la feina, sonen gralles, la Colla Vella intenta el 5 de 9 amb forra. Un castell llarg, que va pujant primer la banda del 3 i després la banda del 2. I recordeu que hi haurà dues aletes i fins que no es faci la segona, el castell no estarà carregat. Quins col·locats, tant el 3 com el 2, comencen a pujar les sisenes de la banda del 3.
6: Sisens del 2!
0: El folre multitudinari, venga, va, és una roca, de moment ningú mou un peu.
6: Vinga, a tope, entre les sisenes del
0: 3. Arriben les sisenes de la banda del 3, també remunten les de la banda del 2 i comencen a pujar també els dosos. Un castell que és normal que remeni una mica la pujada, puja molta gent a la vegada i que haurien d'assentar quan es col·loquin els dosos. Dosos que arriben a la part alta, ja estan a l'alçada de sisens. Se sent avall.
3: Sí, sí.
0: Algun problema han detectat a la base de l'estructura. De moment, per dalt no es veia gaire problemes, però en canvi alguna cosa deuen haver vist, deuen haver notat a la part baixa del castell, a les catacumbes del castell, perquè és molt estrany que hagin tirat avall tan aviat un 5 de 9.
1: De fet, s'ha vist una rebregada molt bèstia a nivell de terços, sobretot a la rengla del mig, i això és el que ha fet dubtar. De fet, el Miquel, que és qui porta aquest castell, que és totalment casteller de la confiança del cap de colla, perquè el cap de colla, recordem, puja dalt, ja ha dubtat una mica i des de la pinya li han dit cap avall això.
0: Doncs la Vella que opta per la prudència, que avui té un programa tan ambiciós que no es pot permetre ni una relliscada i menys per començar, que això hipotecaria segurament tota la resta del programa. Veurem si repeteixen aquest mateix castell o rebaixen expectatives ara doncs, el paper del cap de colla per decidir quina estratègia segueixen. Recordem que són dos intents de castell per cada ronda, tres rondes, per tant, si tornéssim, per exemple, a desmuntar un 5 de 9 en aquesta primera ronda, perdrien un dels tres castells que poden fer avui.
7: Benet? Benet.
0: Hola, Sergi, què tal?
7: Hola. Escolteu-me una cosa, el padrí d'aquesta temporada, els castells a RAC1, el teniu per aquí, sota la solana, avui?
0: Avui no el tenim aquí. Avui no ha vingut.
7: Padrí,
0: jo suposo que
7: padrí.
0: Deu haver fet, espero, una bona revetlla, que s'ho hagi passat bé.
7: Segur.
0: I escolta, ens va acompanyar fa uns dies, Sergi, no sé si has vist les imatges, a la presentació del padrí que vam fer a Nulles, aquí al costat de Valls, en un poble d'aquí al costat de Valls,
7: sí.
0: Que vam fer l'esmorzar de presentació de la temporada, vam explicar que farem 14 retransmissions aquest any i, entre d'altres, doncs això, vam presentar el padrí Jordi Basté.
7: Poca broma amb el padrí.
0: Que tenim aquest any.
3: Sergi, no ens hi posem per poc, eh?
7: No, que no tingui alguna cosa a veure que sí que vingués a l'esmorzar i no estigui avui a plaça, eh?
0: Home, t'he de dir que no era un esmorzar qualsevol, també t'ho dic.
3: I va estar a l'alçada, va estar molt a l'alçada. La veritat és que el Jordi ens va encantar que ens acompanyés i jo crec que ell també va xalar molt.
0: De fet, Sergi, ara a veure si el Nieto ens ho troba, perquè ja que teníem en el Jordi Basté com a nou padrí a Nulles, li vam fer un petit test de què esperava d'aquesta temporada i de ser el padrí casteller i també, clar, de quins coneixements castellers té, que això és un món que a vegades no és fàcil des de fora, no?, de les qüestions tècniques. Si et sembla, podem escoltar el test que vam fer al padrí casteller de RAC1 d'aquest 2026.
8: Estem amb Jordi Basté i l'equip de Castells de RAC1 t'ha preparat un test del padrí. Vinga, som-hi, a veure. Quin sentiment et provoca ser el padrí 2026?
9: Home, tothom diria un gran orgull, no? Però sobretot una responsabilitat, perquè la feina del padrí és la d'anar explicant al país el que fan els castells, i això ja ho he fet, però continuaré fent i amb més força.
8: T'atreviries a entrar a una pinya?
9: Sí, a una pinya, sí.
8: Has vist mai una caiguda en directe?
9: Sí. Ah, són allò que diuen els gajes de l'oficio, no? O sigui, qui no vulgui pols que no vagi l'era i... Esclar, efectivament, he vist.
8: Què són més pesats, els castellers o els futboleros?
9: Els futboleros, entre altres coses, perquè són molts més i, a més, els castellers em donen la sensació que, com a mínim, construeixen alguna cosa.
8: Si poguessis tornar a ser nen, series en Xaneta?
9: M'ho plantejaria, però no m'oblidaria de l'edat que tinc ara, que ja no m'ho permetria.
8: Quin castell et sona més bèstia? A veure, 3 de 10 en folre i manilles, el 3 de 9 net o el pilar de 8 en folre i manilles?
9: El net, sempre el net, perquè em sembla que tot és ben fet, ben polit i ben arreglat.
8: Què et sembla més difícil, llevar-te a les 5 per fer ràdio o aguantar hores a plaça perquè es faci un castell?
9: Llevar-me a les 5 és duríssim. Aguantar el sol a plaça és molt bèstia, però llevar-se a les 3 per fer el pa al forn de Nulles em sembla encara més bèstia que llevar-se a les 5 o que fer un castell.
8: Què creus que fa una crossa en un castell?
9: Una crossa en un castell? Això és una pregunta d'examen?
8: Una mica.
9: No, això ho hauré d'aprendre en els pròxims temps, perquè vaig aprenent a poc a poc. Jo no sóc dels que aprenc tot de cop, perquè si no se m'oblida. L'any que ve em preguntes què és una crossa.
8: L'enxaneta aixeca l'aleta, el castell està carregat. Com narraries aquest moment d'eufòria? Com ho faries?
9: Faria el mateix que fa el Benet, que feia amb el Fai Marí, que és carregat, que és una cosa que em sembla fascinant, que és un crit ja de guerra dels castells de RAC1.
8: Si haguessis de definir el món casteller en una paraula, quina creus que seria?
9: Equip.
8: I, finalment, què esperes d'aquesta temporada 2026?
9: No, són 14 ja. Són molts, és a dir, quan va començar Castells de RAC1 començava gairebé amb una sabatena espardenya. Ara ja hi ha alguna cosa més que una sabatena espardenya. I fer 14 ja vol dir que la ràdio aposta, vol dir que això ha funcionat molt bé i vol dir que el país no dona l'esquena.
0: Què et sembla? M'he aprofitat la teva centrada, Sergi. M'has parlat del padrí i he entrat saltant amb el cap allò fins al fons de la xarxa.
7: Sí, m'ha agradat quan li pregunten què és més pesat, un casteller o un futbolero, diguéssim. Jo crec que té raó dient que els futboleros ho són molt, però és que hi ha un perfil més pesat que els futboleros, que són els castellers, els seguidors dels castellers, si a més són de Vilafranca del Penedès, com l'Arnau Mañé, per exemple. Hola, Arnau.
10: Escolta, què vol dir això?
0: Home, perdona, saps, Sergi, que Arnau Mañé ha estat una figura molt comentada els últims dies dins del món casteller?
7: Ah, sí?
10: Per què?
0: Però molt. Ah.
7: Per guapo.
0: Ah. Potser també, però a mi el que m'ha arribat és perquè va entregar la figura del pilar dels castells de Vilafranca al Papa Lleó XIV, aquell viatge en avió, aquelles imatges que es van fer virals, i diguem-ne que a totes les altres colles s'ha comentat molt aquella imatge d'Arnau.
10: No ho diguis gaire fort, aquí a la plaça del Blat, no fos cas que tinguis problemes.
0: Estan concentrats amb lo seu, ara.
10: Estic seguint també, a part de vosaltres, la vostra transmissió a RAC1, les imatges de la xarxa per aquesta transmissió. Ara mateix al Congrés, Patxi López intervenint, un segon pla, per descomptat, avui a Sant Joan.
7: Sí, ara mateix la imatge de la cabina de RAC1 al Congrés dels Diputats és, hi ha una tele petitona amb Patxi López i hi ha l'ordinador sobre la taula en primer pla amb la diada castellera.
10: I el so dels castells de RAC1, per descomptat.
7: Ah, evidentment. Escolta, Arnau, Pedro Sánchez ha de trigar gaire a sortir o no?
10: No, és qüestió d'uns minuts, perquè Patxi López ja està encarant la recta final del seu discurs, per tant, és el portaveu dels socialistes que, tot i que Pedro Sánchez ja ha intervingut, reafirma puntal els arguments del president espanyol, i per tant, d'aquí uns minuts, quan acabi Patxi López, serà el moment de la gran rèplica de Pedro Sánchez. Diem gran perquè no sabem quan durarà, de fet és probable o possible que duri més que la intervenció inicial, tenint en compte que ha d'anar responent a tots i cada un dels grups que ja ha intervingut en el Congrés dels Diputats.
7: La intervenció inicial que ha estat de mitja hora, recordem.
10: Sí, ben bona, més de mitja hora, sí.
7: Bueno, Benet, ara us avisem. Aneu fent, vosaltres.
0: D'acord, sí, nosaltres anem fent i les colles van fent, perquè, mira, la Colla Vella torna a tancar pinya de castell i no sé si mantenen objectius o han refet el programa. Ara us ho expliquem.
1: Mira, el mantenen, ja t'ho dic. Au,
0: mantenen,
1: fins ara.
0: Vinga, fins ara. Adéu, Sergi.
7: Fins ara.
0: Doncs mantenen a la primera ronda, vol fer el 5 de 9 la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per tant tornen a pujar els segons d'aquesta supercatedral, a veure si aquesta vegada doncs no hi ha els problemes que han detectat d'entrada en el primer intent d'aquest castell.
1: El que és destacable d'aquest castell, i ho hem vist quan pujaven, és que el quart de la rengla d'aquesta columna del mig és nou. Estem acostumats a veure allà el Llàtzer Magrinyà, un, si ningú em desmenteix, un dels millors castellers del món casteller en general. La colla ha decidit anar fent un canvi generacional i per tant ara puja un noi diferent, que després intentarem parlar amb ell, que es diu Oriol, i és una posició molt, molt, molt delicada que haurà de defensar amb ungles i dents en aquesta colla vella.
0: El diàling vas, Anna, el diàling vas.
1: No, per favor, no.
0: El 5, ho dèiem abans, està format per dues estructures juntes, per dir-ho així. Un 3, i en una de les rengles d'aquest 3 s'hi enganxa un 2. De manera que no són 5 persones agafades en rutllana, sinó que hi ha això, 3 i 2. Per tant, la rengla del 3 que queda al mig és la més delicada, és la que pot trontollar menys perquè rep tant les batzegades d'un costat com de l'altre, i per això doncs, és una de les posicions més tècniques, més delicades del castell, i on qualsevol canvi com aquest canvi al pis de quarts es nota molt i moltíssim. Aquells oients que no estiguin acostumats a veure castells, s'han d'imaginar que aquí darrere de cada castell hi ha molt d'assaig, hi ha molta compenetració, i que per tant qualsevol canvi en les alineacions del tronc doncs s'ha de treballar moltíssim, es nota moltíssim. Això és una mica, doncs, i si em deixeu fer el paral·lelisme i que ningú se'm tiri a sobre, com en el futbol, a la que canvies dues peces d'un 11 titular, doncs el joc canvia. Doncs en els castells passa una mica el mateix. Les colles grans doncs, tenen més recursos, però quan afronten castells límit, també les peces són molt i molt delicades de canviar.
3: I està molt bé, Benet, que facis pedagogia. Ens encanta aquí a la gent de Castells de Recull, ja ho sabeu, tots els que ens escolteu habitualment, i aquells que potser avui us heu afegit, tant de bo, anem sumant adeptes. Fer aquest punt de pedagogia, explicar que això són, que és un castell que en realitat vindrien a ser dos castells, no? Dues estructures que s'acaben unint. Parlàvem abans de la temperatura, gràcies a l'Òscar Saladier, company de la Universitat Rovira i Virgili, que la Universitat Rovira i Virgili, ja ho sabeu, treballa molt amb la càtedra castellera, estudiant els castells, posant-hi ciència. Ara em deia l'Òscar que tenen un sensor, tenen de fet dos sensors a peu de plaça, i en un dels sensors hi ha la Colla Vella, en aquesta dualitat entre ombra i sol. Estaven arribant ara ja als 33 graus de temperatura.
0: Això? A la Colla Vella?
3: A la Colla Vella. A la Colla Joves, quan han fet el 3 de 9, pocs minuts després de fer el 3 de 9, la temperatura que tenien ja s'enfilava a peu de plaça per damunt dels 35 graus. 35,6 graus de temperatura sensació, no, temperatura del sensor d'aquest termòmetre de la Universitat Rovira i Virgili. Per tant, avui la temperatura també serà un factor a tenir en compte, i jo m'atreveixo a dir també un accelerador d'aquesta diada. No?
0: I aquí deixem afegir que no és com el futbol que tries camp, al principi del partit. Aquí la Colla Vella sempre està a la dreta de l'Ajuntament i la Colla Joves sempre està a l'esquerra. I és el torn de la Colla Vella que torna a enlairar el 5 de 9 en folre. Des d'aquí, el primer intent, la veritat és que no es veia malament. A vegades hi ha coses als castells que no es veuen, perquè tots mirem el tronc, tots mirem la canalla, però allà dintre, a baixos, a crosses, a segons, tapats pel folre, allà passen moltes coses que se'ns escapen a simple vista. Ara està més maco, diu en Miquel des de baix. Entren les sisenes de la banda del 3. Més o menys havíem arribat a aquest punt en el primer intent, quan hi ha hagut la batzegada que l'ha fet tirar enrere. Gairebé en Miquel, que ens narra el castell.
11: Sisens del 3 col·locats, sisens del 2 col·locats.
0: Ho veieu? És així, sisens col·locats, els dosos i els acotxadors que van arribant a la seva posició, una pujada de la canalla potser un pèl lenta, que farà que s'allargui una mica el castell i l'hagin de treballar. Ara entren els dosos de la banda del 3, ja queda poc, l'enxaneta també que va remuntant, i hi ha un lleuger tremolí, Esteve, que fa patir una mica, la banda del 3.
3: Sí, sí, no serà fàcil carregar aquest castell, tampoc serà gens fàcil descarregar-lo, però és la Colla Vella i això és Sant Joan.
0: Cares d'absoluta concentració, l'aixecador del 3 que ja està col·locat, vinga, que es col·locarà l'aixecadora del 2 i només faltarà l'enxaneta. Hi haurà feina, però la Colla Vella sap defensar els castells. Vinga, primera de les dues aletes, l'enxaneta que punxa la faixa, posa un peu a l'espatlla, s'encavalca, primera aleta, vinga, va cap a la segona,
3: va, Vella,
0: posa
3: va.
0: Peu a l'espatlla,
3: va, Vella,
0: vinga,
3: va.
0: Una mica més, uns segons més, 5 de 9 en folre, carregat!
12: de la Colla Vella. Primer castell de gama extra d'aquesta Diada de Sant Joan 2026. Va. I hi haurà batalla, eh?
13: I tant.
12: Hi haurà batalla.
13: Caldrà
12: a la banda
13: lluitar.
12: Del 3 estan patint terços, estan patint els quarts, però ja tenen els aixecadors fora.
13: Força.
12: I sortiran els dosos una miqueta més, Colla Vella, una miqueta
13: ja
12: més.
13: Ja ho tenen.
12: El folre treballa prou còmode. Veiem Manel Urbano esbufegant, esbufegant. Les cares encara són de tensió màxima, però ja han fet el més difícil. La canalla és fora. Surten els sisens i els salvaran. La Colla Vella els salvarà.
13: Les sisenes surten i el tenen ja a punt.
12: Ha passat per un moment delicat aquest 5 de 9 i escolteu com aplaudeix la supercatedral, la plaça del Blat de Valls. Abans que baixin 15 ja se senten crits de Vella, Vella, a la plaça del Blat.
13: I ho han tornat a fer.
12: Déu-n'hi-do, eh?
13: Ara sí que ja ho podríem dir, no? Castell.
12: Ho han tornat a fer, Esteve. La Colla Vella és aquella colla capaç de salvar castells que a priori a qualsevol altre se li compliquen i se li cauen, i ells són capaços d'aguantar-ho. Aquí no hi ha hagut cap moment límit, però sí que veies que el castell es podia descontrolar en qualsevol moment, i déu-n'hi-do com han hagut de treballar els terços i quarts de la banda del 3, sobretot.
13: Aquell punt de serenor, eh? Aquell punt de serenor, d'experiència que tenen aquestes colles tan grans com és el cas de la Vella i que fa...
12: I Esteve, de creure-s'ho, de creure-s'ho.
13: Sí, sí.
12: De dir, aquest castell ja ens va caure aquesta temporada. Et podrien haver agafat els dubtes amb el tremoló i no. Has dit, som la Colla Vella, el 5 de 9 ha de ser un dels nostres castells bandera aquesta temporada i, per tant, no pot caure, sigui com sigui, hem d'aguantar aquest
13: castell. Es creixen, jo diria que es creixen, tenen aquesta capacitat que amb la batzegada, en el moment, no, ho has dit, no ha estat crític, però sí de dificultat. A partir d'aquest moment, jo diria que al revés, s'han anat creixent i han anat afiançant el castell per poder-lo descarregar i ara ho celebren i ben merescut que està.
1: Mireu, abans us parlava d'aquest canvi que havíem vist en el pis de quarts de la rengla, d'aquest 5 de 9 en folre. Estic amb l'Oriol Reventós. Quina responsabilitat anar a la rengla d'un castell com aquest substituint a qui substituïes?
14: No, jo no substituïa ningú. Fa 10 anys que hi vaig al mateix lloc. Avui no sé si és pels nervis o per què. El primer no l'hem lligat bé i el segon. Jo crec que ha pujat una mica de tremolí, se m'ha ajuntat molt de davant i això ha fet que després de la descarregada hi hagués un moment que hem patit una mica. Però bé, ho hem sabut gestionar.
1: Importantíssim descarregar aquest castell després de que us caigués fa 15 dies per fer res i amb tot el que ve darrere, no? Era molt important que això quedés descarregat.
14: Exacte, jo crec que aquest, lo difícil ja no era el castell en si, era tens l'espineta de fa 15 dies, que al final va ser un petit detall, i avui era després de l'actuació que fas ahir, l'actuació que en teoria tenim prevista per avui. Aquest l'havíem de fer sí o sí. I jo crec que aquí també hi havia un punt de nervis, no? Però bueno, jo crec que ho hem sabut gestionar.
1: Clar que sí, 5 de 9 descarregat i ara a veure què ens esperen aquestes properes rondes.
14: Què diu el Manel?
1: Gràcies, respira.
12: L'Anna, que sempre, i el Joel agafant els castellers a vegades just acabats de baixar del castell i que encara no han recuperat l'alè, que ja tenen el micro de recu a la boca, eh?
1: De fet, quan l'he anat a buscar, un company em deia, bueno, ara no podrà, estarà molt cansat, eh? Diu, bueno, és igual, segur que ens diu que sí. I aquí el teníem.
12: Doncs ara la pressió que passa cap a l'altra banda de la plaça, perquè això aquí a Valls són vasos comunicants. És a dir, la Vella acaba de fer un castellàs, un gama extra, el 5 de 9, i la Colla Joves no pot quedar-se enrere. A veure per quina carta opta la Colla Joves.
2: Si voleu us la dic, perquè la intenció és fer un cop sobre la taula.
12: Sí, eh? O sigui,
2: sí.
12: No defugen el cos a cos, eh?
2: No, ni el és més, no el defugen, sinó que volen fer ara un ganxo de dretes, que és conegut en l'argot de la boxa.
12: Que tu domines tant, eh?
2: Efectivament.
12: Bueno, explica'ns, què?
2: Doncs mireu. Què? Ara m'han dit que volen fer el 4 de 9 i us estareu demanant, amb folre?
12: Amb folre o sense?
2: No. Sense folre,
12: sense
2: perquè així
12: folre.
2: Són ells. És a dir, estan preparant la pinya del que serà el primer castell total que es provarà aquesta temporada.
12: Ui. Doncs mira, saps què? Fem una pausa per la publicitat, agafem una mica de forces, bevem una mica d'aigua per poder narrar el primer castell premium que veurem intentat aquesta temporada 2026. Ara tornem.
13: No marxeu!
15: Per Sant Joan tot comença a Valls. Festa Major de Valls.
16: La Festa Major obre la temporada castellera i comença el duel entre les dues colles de la ciutat.
15: Vine i viu les emocions de la Diada Castellera a la plaça del Blat, al quilòmetre zero del món casteller.
16: Comença l'estiu a Valls. Vine a la Festa Major. Més info a valls.cat i al Facebook i al Twitter de Visita Valls.
17: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
18: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
19: Nova web forndenulles.com.
17: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
15: Descobriu el món casteller al Museu Casteller de Catalunya a Valls.
20: Obert de 10 a 2 i de 3 a 7 de la tarda de dimarts a dissabte i diumenges i festius de 10 a 2.
15: Amb descomptes i promocions especials. Experiència immersiva en xaneta a 360 graus per viure els castells com mai els has viscut.
20: Més info i entrades a museucasteller.cat.
15: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
21: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
15: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
21: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
15: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
22: Les empreses competitives ja no només estalvien energia, la controlen.
23: Amb Bateries Industrials, emmagatzemes energia quan és més barata i la utilitzes quan el preu és més alt.
22: Redueixes costos, optimitzes el consum i protegeixes la teva empresa dels microtalls de xarxa.
23: Fes el pas cap a una empresa més eficient. Truca'ns al 977-310373 o a solargest.cat.
22: La teva energia, el nostre compromís.
24: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
25: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
15: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: A la plaça del Blat, que està a punt de començar la segona ronda i ho farà la colla joves intentant un castell d'aquells que s'anomena Premium, no només gamma extra, no, Premium, 4 de 9 sense folre, però mentre quadren els baixos d'aquest castell, Sergi Embudio.
7: Pedro Sánchez, que aguanta més que la vella, pel que sembla, i respon als grups parlamentaris. Arnau Mañé, des de fa un parell de minuts que ha començat, no?
10: Sí, en marxa ara mateix, en directe des del Congrés dels Diputats.
26: ...del senyor Mazón como diputado de las Corts Valencianas, ¿no? En todo caso, como el señor Feijó, pues bueno, pues también esto me lo ha criticado, pues yo le recomiendo que beba agua, señor Feijó, y que se ponga crema. Si este verano utiliza también algún yate para poder dar una vuelta por las rías de Galicia.
27: És un dels arguments habituals al voltant de Feijó, que fa sempre Pedro Sánchez. No l'ha citat, però està parlant de Marcial Dorado, el narco, que en el seu dia feia vacances amb Feijó. Us contextualitzem què diu. Ha començat aquesta rèplica dient que lamenta que alguns partits no admetin que el PSOE ha pres mesures i que ha actuat. Està parlant sobretot del cas Ábalos i del cas Santos Cerdán, i es queixa que la política en aquests moments per alguns partits no serveix de res. I ha parlat del canvi climàtic, diu, per exemple, a mi se'm critica que en plena onada de calor a mi se'm critiqui que jo digui que la gent es protegeixi. És lògic. I llavors ha anat a fer aquesta mena d'acudit que ha anat més enllà amb Alberto Núñez Feijó.
7: Ara, Jordi, pot anar responent al que vulgui i a qui vulgui, no?
27: Si vulgués... Sí, sense límit de temps. Clar. I ens han advertit que pot arribar a fer una rèplica que comença ara, que duri una hora i mitja.
7: Mare meva.
0: A veure si serà més llarga la intervenció de Pedro Sánchez que la Diada de Sant Joan, eh?
27: Ja et dic jo que no. Pot ser un dels jocs d'aquest migdia. Pot ser un dels jocs. A veure, recordeu que un cop acabi Pedro Sánchez, que pot estar tres quarts d'hora, una hora o una hora i mitja, després vindrà la rèplica de tots els grups parlamentaris, tota la resta de líders. Començarem un altre cop per Feijó, que tots tenen 5 minuts. Llavors, o sigui, estem ara... Mare. Una hora i pico de Sánchez, després l'hora de tots els portaveus i després una última resposta de Pedro Sánchez.
10: I encara quedarà realment la sessió de control, que normalment es fa els dimecres a les 9 del matí, que encara s'haurà de fer després de tot plegat.
27: O sigui, després d'això hi ha un cara a cara de Sánchez amb Feijó. acotat a 5 minuts, i de Sánchez a Mabascal, i després tots els ministres.
10: Per tant, Benet, sí que segurament acabarem més tard que acabats.
12: Vosaltres teniu aire condicionat, perquè...
10: Bueno.
7: No. Jo que estic aquí sol ara a l'estudi de RAC1, que ja sabeu que anem del fred més polar a l'escalfor de... que som un desert, i ara tinc molt fred aquí sol, perquè no tinc ni l'escalfor dels tertulians.
12: No m'ho diguis, Sergi, que em fas molta enveja ara mateix.
27: No, doncs nosaltres tenim un problema, que sí que tenim aire condicionat, però estem en una cabina molt petita on hi som tres persones, perquè som amb l'Arnau Mañé, amb l'Adrià de les Heres i jo mateix.
3: Hasta superar en varios indicadores a referencia.
7: Sánchez? Sí.
3: En el ámbito democrático, como es, por ejemplo, un país como Noruega o como es Suecia. En definitiva, lo que quiero decir con esto, señorías, es que, por supuesto, nos queda muchísimo por hacer. Por supuesto que la corrupción es execrable y hay que erradicarla de cualquier ámbito de la actividad pública, porque efectivamente lesiona la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones. Eso lo estamos haciendo. Tenemos que hacer más. Sin duda alguna. Yo seguro que puedo mejorar en este aspecto.
7: Per cert, y cuento además Jordi, con el apoyo abans hem de, pogut escoltar dicho, durant el món RAC1 directe durant la tertúlia com Míriam Nogueras li deia a Pedro Sánchez que fes un pas al costat, li proposava, era la proposta que feia Junts per Catalunya. En aquell moment has explicat que hi ha hagut una mica d'estupefacció al PSOE, que no s'ho esperaven, no? Sabem si s'ha construït alguna resposta, hi ha hagut algun moviment més a les files del PSOE respecte a això?
27: Sabem que hi haurà alguna resposta de Pedro Sánchez, però si us hi fixeu no està entrant el tu a tu a respondre les mateixes frases. Ens diuen des de l'entorn de Sánchez que sí que hi haurà una resposta. Hi ha una altra pregunta evident a Junts, que és: vosaltres teniu candidat? O sigui, quan esteu proposant una majoria de la investidura de Pedro Sánchez però amb un altre candidat, això és que teniu en ment, no sé, Carlos Cuerpo, per exemple, que és vicepresident primer en aquests moments, o potser Félix Bolaños, que és el ministre polític en aquests moments de més rang en aquest govern? No contesten, però sí que diuen que és veritat que no esperen una resposta d'avui, que no cal córrer, que creuen que la situació en aquests moments és prou greu i que hauria de ser una sortida, sobretot per evitar un govern de PP amb Vox, de l'assalt de l'ultradreta, de nou al Palau de la Moncloa. I aquest és el plantejament que està fent Junts en aquests moments.
7: Benet, com ho tenim això a la plaça del Blat?
12: Doncs mira, un moment potser important en aquesta dia de Sant Joan, potser clau, les joves de Valls que intentarà el 4 de 9 sense folre. Això és un castellàs que normalment no veiem fins a finals de temporada. I l'estan intentant el 24 de juny, quan dèiem que tot comença. Tenen els terços col·locats. En teoria, han de col·locar els quarts. I els quarts són els que decidiran si el castell té bona mida i tira amunt o si desmunten el peu. En els castells no es considera intent fins que sonen les gralles. Abans de sonar gralles, col·loques els primers pisos, si veus que les mides, que la forma del castell no és bona, doncs tens l'opció de baixar i tornar-lo a muntar. Mireu, quin silenci es fa a la plaça quan es fa un castell tan delicat com aquest. Tenim els quarts col·locats. És impressionant aquest moment, perquè passes del xivarri, del soroll, que fins i tot ara nosaltres hem de baixar la veu per permetre als castellers concentrar-se.
7: Sembles la Marta Ramon entrant des de les rodes de premsa.
13: Primer gran moment, podria ser el primer gran moment de la temporada castellera.
12: Hi ha algun dubte? Veiem els quarts que miren avall, que donen alguna indicació. Jo crec que el baixaran. Sí. El desmuntaran. Desmuntaran el peu d'aquest 4 de 9. És un castell, com deia, tan delicat que ha d'estar perfecte. Si no és un quadrat perfecte de les quatre rengles d'aquest castell, si una ja comença una mica més lluny o una mica més a prop, doncs la cosa anirà de mal emborràs. Per tant, la colla joves que desmunta el primer peu de 4 de 9 sense folre i d'aquí a uns minuts el tornarà a muntar.
7: Abans de tornar a connectar amb Madrid, Benet, és que hi ha hagut un moment que us escoltava atentament, que jo sempre ho dic, que és extremadament vibrant escoltar les retransmissions dels castells a RAC1. Hi ha hagut el moment de l'Esteve dient el va, vella, va, vella, va. I inevitablement m'ha vingut aquest moment ja estel·lar que forma part de la història de RAC1 de fa només 15 dies, protagonitzat per la Mònica Hernández. Escolteu bé.
4: El podem beneir.
5: El nostre Déu.
6: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández.
4: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg. Ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
6: León.
4: Papa Lleó. Una salutació a RAC1.
7: Jo t'ho juro que m'ha vingut la Mònica al cap quan escoltava l'Esteve dient va, vella, va!
12: Perdona, Sergi, però escolta, una llança que trenco en favor de la Mònica Hernández, perquè quan el mes de desembre van arribar a RAC1
0: 60 panetones del forn de Nulles.
1: Ara.
0: I vam fer aquell repte de que la gent de la ràdio havia de narrar un castell i fer el carregat tan típic nostre. La Mònica Hernández va ser de les que més ho va clavar, eh? Ho va viure, allò, es posa el paper i ho va viure com qui més.
2: Sí, és una mina. És una mina de diàlegs.
5: Tot passió. Un moment, si voleu un detall curiós, si mireu cap a la plaça, ara mateix s'han desplegat una vintena o 25 paraigües de color així groc fosforescent, perquè fa una calor que fa petar les pedres i al mig de la plaça està, no està tan ple com habitualment, perquè fa molta calor, i llavors hi ha un grup de persones que tenen paraigües. Que
13: missatge reivindicatiu, clar, és aquest que dèiem abans, havien estès la pancarta de volem el 6%, defensem l'educació pública, i aquests paraigües de color groc, doncs lligats també amb aquesta reivindicació. A Valls sempre està en el cas d'allò que cal reivindicar, ho hem anat visquent al llarg dels anys, doncs avui reivindica l'educació pública, aquí també a la plaça del Blat.
0: Mira, veig ara, Sergi, una imatge, sí. Si ho veieu per la tele, que per cert, si voleu veure per la tele i escoltar RAC1, està activada l'opció de sincronitzar
13: el castell. Ara m'ho deia un oient. Ho podem seguir perfectament sincronitzat. Per tant, fantàstic poder veure i escoltar.
0: D'aquest anunci, si ho veieu per la tele, veureu que un dels baixos, és a dir, una de les persones que estarà sota del 4 de 9 sense folre, és a dir, que aguantarà sobre les seves espatlles molt de pes i que està al mig de centenars de persones que l'apreten i el constrenyen d'una manera doncs, gairebé com si fos allò un estrat de l'estratosfera, és una persona que va amb auriculars, uns auriculars com els que portem l'Esteve i jo o potser el Sergi. Doncs aquesta persona, vam saber l'any passat, aquest noi, que té un trastorn de l'espectre autista, per tant, les multituds l'atabalen, no està còmode en multituds, manifestacions, concerts, i en canvi el veiem de baix, en una pinya, al bell mig d'una pinya, de 300 o 400 persones per aguantar el castell.
2: Bestial.
0: I és allò, imagineu-vos la passió i les ganes de fer castells que fan que aquesta persona doncs, es posi els auriculars per aïllar-se una mica del soroll i se'ls tregui només allò quan comença a pujar el castell en si, per estar al màxim d'aïllat d'aquesta multitud que tant li costa de suportar en el dia a dia. És un d'aquells casos, un d'aquells exemples de superació i de passió pels castells.
5: El gent ballenc.
0: Serà això.
2: 20 minuts i arribarem a la una. Tornem a Madrid. Arnau, Jordi, Adrià, què diu Pedro Sánchez?
27: Doncs bàsicament Pedro Sánchez li està reclamant a Alberto Núñez Feijóo la mateixa fermesa que té amb Ábalos amb Isabel Díaz Ayuso, acaba de dir.
8: En mordidas en la concesión de licencias de parques eólicos. Y usted no ha dicho palabra alguna. Ni explicació.
27: Està entrant a respondre una per una totes les acusacions de Feijóo d'aquest matí.
8: Malversación, prevaricación administrativa, fraude en la contratación, blanqueo de capitales, y usted no se ha dignado ni a opinar sobre el asunto, argumentando que aún no tiene, y cito, y abro comillas, lo que ha dicho el señor Feijóo, aún no tiene la información adecuada para tomar decisiones.
27: Parla del president de la Diputació del Marià.
8: Pero claro, sube aquí
27: ex-president.
8: Llamada, y todos ya somos condenados. Claro, la justicia, efectivamente, Ábalos, pero es que también lo fue el Partido Popular y salió el señor Feijóo en 2018 diciendo el señor Rajoy tiene todo mi apoyo. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Claro, pero de repente nos encontramos con el señor González Amador, la actual pareja de la señora Ayuso. Ese, según el Partido Popular, ciudadano particular. Es un ciudadano particular. Eso ha dicho el señor Tellado, que es un ciudadano particular. Bueno, todos somos ciudadanos particulares, ¿no? Pero un ciudadano particular que resulta, señor Tellado, que multiplicó por 7 sus ingresos una vez empezó su relación afectiva con la señora Ayuso, embolsándose nada más y nada menos que la friolera de 4 millones de euros, 4 millones y medio de euros, en pocos años. Y usted ha dicho, cito otra vez, que es, y abro comillas, es un ciudadano español que tiene una investigación judicial por sus actividades privadas.
27: Y Tellado, que es el portavoz del PP, va fent que no amb el cap, que no amb el cap.
8: Por favor, no insulte la inteligencia de los españoles.
2: Que esto está siendo la tónica.
27: Y él diu que sí, que sí.
2: Así, ¿eh?
8: Sobre todo porque...
1: Porque, claro,
2: aquesta, Jordi, aquesta sí la tònica habitual de la defensa, claro, almenys de 3, contra el PP, claro, de Pedro Sánchez, que és, no? És a dir, perquè tot allò que serveix o no serveix a Ábalos serveix o no serveix a Ayuso, no?
27: Aquí hi ha un tema, és sí i no. O sigui, ell com a president espanyol aquest discurs no l'han tomat en primera persona, però ho han fet tots els seus ministres i portaveus socialistes. És la primera vegada que va tan enllà amb Ayuso al Congrés, a més en seu parlamentària.
1: Estos diputados y diputadas, esta organización del Partido Popular, tanto les preocupa la corrupción que un delincuente como Víctor Aldama se va a librar de la cárcel en parte porque su partido ha perdido una rebaja de esas penas. Por tanto, se da cuenta, señor Feijóo, usted ha tolerado y sigue tolerando la corrupción de su partido y de los suyos, y por eso está, y por eso está donde está, ¿no? Y eso, fíjese, no es ni siquiera lo más grave. Lo más grave es que usted, además de tolerar la corrupción, como he dicho antes, se ha beneficiado de ella. Porque usted, además, y lo ha demostrado de aquí, desde que, fíjese, yo tenía la idea de cuando teníamos la ocasión de poder hablar con presidente del Gobierno y presidente de la Junta de Galicia, que, en fin, pero luego me equivoqué completamente. Usted no juega limpio, nunca ha jugado limpio.
2: Benet, des de Valls, evidentment, si sonen gralles o qualsevol cosa, aviseu, eh? Vull dir, l'antena és vostra i endavant, eh?
0: De moment, la colla joves que segueix quadrant allò, agafant bé les mides del 4 de 9 sense folre, i així que tornin a pujar els membres del tronc, faig un xiulet per connectar amb Valls.
2: Perfecte. Adrià, aquesta proposta que ha llançat Míriam Nogueras des de l'hemicicle, aquesta que ara comentàvem, eh? De dir-li a Pedro Sánchez que faci un pas al costat, citant que ell estava, no?, el primer ministre britànic que va dimitir aquesta setmana, ahir o abans d'ahir. S'ha concretat en alguna cosa més o és només aquesta petició des de la tribuna?
9: Bé, ells diuen que l'han deixat caure, aquesta proposta, que ja l'han posat damunt la taula i ara esperen una resposta de Pedro Sánchez. De totes maneres, fonts de Junts ens diuen que tampoc l'esperen avui. Mm. És a dir, que ells l'han deixat caure i que esperen que Sánchez rumi perquè en els propers dies els doni una resposta. Ja ho ha deixat clar Míriam Nogueras, que esperen que Sánchez faci un pas al costat per trobar un nou líder del govern espanyol que sigui capaç de complir els compromisos amb Catalunya i també d'aturar l'auge de l'extrema dreta.
2: Perquè ara, de moment, s'està centrant en Feijóo. Pedro Sánchez no ha fet cap referència ni a Míriam Nogueras ni a la proposta, no?
9: Sí, de moment va per ordre, diguéssim, per ordre d'intervenció. Ha començat amb Feijóo i suposem que després continuarà amb Vox. Per tant, la resposta a Míriam Nogueras i a Gabriel Rufián serà d'aquí una estona encara.
2: Escoltem una mica més Pedro Sánchez.
1: Fíjense, solamente porque yo creo que además ha sido objeto de debate por parte de algunos portavoces y creo que además es bueno recordar estas cuestiones porque suceden semana tras semana las sesiones de control al gobierno. El 21 de mayo de 2025, señorías, el señor Feijóo preguntó si avalaba al señor Santos Cerdán a tenor de, y cito textualmente lo que dijo el señor Feijóo, todo lo que se iba a saber, y cierro comillas. Al día siguiente se filtró un informe de la UCO en el que se acusaba de presunto cobro de mordidas de obra pública. El 26 de noviembre de 2025, el señor Feijóo anunció que, y abro comillas, las puertas de la prisión se abrirían para algunos dirigentes socialistas. Al día siguiente, un juez decretó prisión provisional para José Luis Ábalos y Koldo García. El 12 de mayo de 2026, usted, en plena campaña electoral de Andalucía, en un mitin en Andalucía, a Zapatero le acusó de, y abro comillas, al parecer llevarse dinero sucio. Llegando a firmar el señor Feijóo, en plena campaña electoral de Andalucía, antes de que se supiera, desde luego por parte del Gobierno de España, nada sobre José Luis Rodríguez Zapatero y la causa que se le ha abierto por parte de la Audiencia Nacional, que pronto se sabría mucho más y qué casualidad, el señor Zapatero a la semana siguiente fue imputado. Usted y sus secuaces no paran de anticipar quién irá pa'lante en los tribunales, de adelantar informes policiales, revelaciones periodísticas, acciones judiciales. Y la pregunta que hay que hacerse, señorías, la pregunta que hay que hacerle al señor Feijóo es, ¿cómo obtiene usted todas estas informaciones?
2: Per cert, Armenteres, l'entrega del passaport per part de Begoña Gómez aquesta tarda, això té una hora prevista?
27: 6 de la tarda, en principi.
2: 6 de la tarda.
27: Aquesta és l'hora.
2: Entenc que això es fa en estricta privacitat, entenc?
27: Sí, evidentment. El que passa que hi ha un recurs que va presentar la defensa de Begoña Gómez, de la dona de Pedro Sánchez, ahir a la tarda, eximint precisament que ella, per ser qui és, per ser la dona de Pedro Sánchez, no té cap sentit que se l'acusi de voler-se fugar. Entenem que hi hauria d'haver algun tipus de resposta del jutge abans de les 6 de la tarda, i si no, a les 6, aquest passaport ha d'entrar en aquell despatx.
11: L'única resposta que de moment ha tingut Begoña Gómez sobre això és que podrà entrar els jutjats pel pàrquing, per la porta del pàrquing, com ja ha fet altres vegades, per motius de seguretat, sent la dona de Pedro Sánchez.
27: No hi haurà foto, per tant, a fora un altre cop. No existirà. Se l'haurà entrar en un cotxe amb els vidres tintats cap a dintre i prou. Mm-hmm.
2: Durant el seu discurs... Benet, ets tu?
14: Sí, sóc jo, perdoneu.
2: Vale, tira.
14: Dic, mentre el Congrés es batussen, aquí la batussa us diria que és fins i tot una mica més civilitzada, i tenim la colla joves que vol respondre al primer cama extra de la colla vella amb el 4 de 9 sense folre.
2: Vinga, som-hi.
14: Ja tenen els terços col·locats. Sembla que el quadrat, un 4, és un quadrat, per dir-ho així, el quadrat ara està una mica millor, tot i que també parlen entre ells, allò, acaben de mirar que si tu has d'anar una mica més a la dreta, una mica més a l'esquerra, busquen la perfecció en la mida. Avui, per cert, regalem packs de 4 entrades per visitar el Museu Casteller de Catalunya, que està aquí al costat.
2: Home!
14: I podreu gaudir de la nova experiència de realitat virtual en Xaneta 360 per descobrir els castells com mai els heu viscut. Si voleu aquest pack de 4 entrades, comenteu a les xarxes, el Pol ja està penjant els posts perquè pugueu dir-hi la vostra, participeu i podreu

0: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solar Gest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Posició, però amb un punt d'incomoditat que veurem si no els passa factura. Entraran els dosos. L'aixecadora del castell, que també arriba a la part de dalt, i l'enxaneta, que està a mig castell. Un dos col·locat. Es col·loca l'altre. Atenció a la colla joves, atenció a la colla joves. Entrarà l'aixecador del castell i l'enxaneta és a sisens.
5: Va.
4: L'aixecador que s'entreté una mica, però ja col·loca el primer peu. Atenció que col·loca el segon.
5: És a prop.
4: Només falta l'enxaneta. Són tres passetes. Una, va. Peu a la faixa, dues, peu a l'espatlla, tres, quatre de nou sense folre. Carregat de la colla joves, xiquets de Valls. I sembla que l'han asserenat una mica. A veure si els queda corda, a veure si els queda gas.
5: Força,
4: que no es
5: joves.
4: Posin nerviosos.
5: Força,
4: han tret
5: joves.
4: La canalla petita. Terços i quarts treballant prou còmodes.
5: Que bèsties.
4: Vinga, vinga, vinga, enxaneta, ja arriba la pinya. També ho farà l'aixecadora. Com aixeca
5: volen.
4: Els punts l'enxaneta. Dosos que surten. Vinga, colla joves, que ja ho teniu. Ara ja sí, de format al pis de quarts i de format al pis de quins. Però queda molt poc. Sisenes que surten. Ja es veuen punys en l'aire el cordó de les joves. Sisenes que tocaran pinya. La colla joves. La colla joves ho ha fet. La colla joves descarrega el castell més important descarregat mai en un Sant Joan. 4 de 9 sense folre. Descarregat de la colla joves, xiquets de Valls.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo i bravo.
4: I així ho celebren els Diables Vermells. Encara tenen els quarts, però mitja pinya ja està amb els punys en l'aire. Déu-n'hi-do, poca gent podia somiar que per Sant Joan, per 24 de juny, quan la temporada tot just comença, es descarrega un 4 de 9 sense folre.
5: Fan que sí amb el cap, piquen de mans, ho celebren. Vaja, una demostració de força que jo crec que no esperàvem, que somiàvem que pogués ser, i ho han fet, ho han tornat a fer.
4: He de confessar que tal com pujava, no les tenia totes, potser de carregar, però pensava, ha començat a tremolar massa aviat, els faltarà corda, però no, no, la colla joves l'ha anat millorant el castell, ha començat més tremoladís que no pas l'acabat, i quines cares més serioses que s'han quedat ara a la colla vella. Escoltem com ho celebren els Diables Vermells. És ben bé que aquí els hi és igual, que si estem a 36 graus, que si d'ahir va ser revetlla...
5: Calor, que és calor.
4: Mare de Déu.
5: Que és calor per la gent de Valls. Això és rivalitat castellera, ho expliquem molts cops, ho intentem transmetre. Doncs és això, una colla fa un castellàs, la catedral, i l'altra colla respon fent un castell pràcticament
4: impossible.
5: Amb el castell
4: total. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Sergi. No sé com està l'Arnau ara mateix mirant-s'ho des de Madrid. Però Déu-n'hi-do, la colla joves, quin cop sobre la taula que acaba de fer. Una colla que sempre va més al ralentí que les altres colles grans, que a diferència de Vilafranca o de la Vella, encara no havia fet gama extra i arriba avui aquí i no fa gama extra, no, no. Passa directament allò de la gama bàsica de nou, pum, me'n vaig a la gama premium, tu.
6: Jo ara mateix no pensaria en Madrid, no pensaria en Vilafranca, pensaria en l'altra part de la plaça del Blat, eh?
4: Doncs
6: pensaria
4: sí, sí.
6: En la colla vella dels xiquets de Valls, que ha fet un 5 de 9... molt bonic, el que vulgueu, però que aquest cop d'efecte de les joves, déu-n'hi-do, eh?
4: Doncs sembla que, o com a mínim, tenien la intenció, abans de començar aquesta diada, Arnau, que volen respondre amb la mateixa
6: carta. Per això,
4: carta.
6: Per això et dic.
7: Benet, Sergi, si voleu, tinc un testimoni que serà ben xulo.
6: A veure,
7: que és la Paulina, que és la persona més petita que pujava en aquest castell, és la cotxadora. Paulina, primer de tot, com estàs? Estàs contenta?
8: Sí.
7: Sí? A veure... Com ha anat això? Com t'has sentit quan hi ha hagut l'aleta, quan ha cridat la plaça? Com t'has sentit?
8: Quan estava lligat, nosaltres sempre ens donem a pollo quan baixa l'enxaneta, quan baixo jo, els dosos i...
9: Us ajudeu entre vosaltres, eh?
8: Sí.
7: Sí, eh? I això t'ajuda a estar més concentrada, a estar més motivada?

0: nosaltres i ells em donen i els dono a ells.
1: Després d'un castell així, tens moltes ganes de seguir-ne fent molts durant el dia o amb la calor que fa potser amb un altre ja ho tenim, això? Com ho veus?
0: No, a mi em sembla sempre fer un castell gran, que sempre sé que la colla ho voldrà fer i no m'importa quina hora sigui, com estigui la calor. I...
2: Si la colla vol, nosaltres fem castells grans, sí. Que sí?
0: Sí.
1: Tot per la colla, Paulina. Moltíssimes gràcies i enhorabona.
2: Gràcies.
0: Bueno,
3: jo no sé què li donen, a aquesta canalla baix, però després això ho van però que bé, que es van fent grans i segueixen vivint-ho així.
4: Home, s'explicava, I que bé que s'explicava.
1: Sí, amb aquest accent tan d'aquí, el Valtros.
4: Sí, Valtros.
1: Brutal.
4: Una veterana, i aquesta noia, aquesta xiqueta devia tenir res. Quants anys tenia? Segurament devia tenir poquets anys, no? 7-8 anys?
1: No, jo diria
3: 6-7.
1: Mira,
3: 7,
1: aquí he pecat perquè no li he demanat, però 7 sí. Com a molt, 7 a tot estirar, perquè era ben bé un bitxo, era un bitxo.
4: Gran testimoni, Joel.
3: Doncs, Sergi, no sé si mentre munta la Colla Vella i no sé què està passant a Madrid, podem fer una pausa per la publicitat, perquè entre una cosa i l'altra se'ns comencen a acumular, aquestes pauses.
5: Jo crec que sí, podem fer una pausa, no, Madrid?
6: Sí, de moment Sánchez continua intervenint, però sí, endavant.
3: Doncs mentre la colla jove segueix abraçant-se, veiem alguna gent emocionada, fins i tot, d'haver pogut fer aquest castell aquí en aquesta plaça i en un dia tan senyalat com avui. Mentre ells segueixen celebrant-ho, uns minuts per la publicitat i tornem.
7: Per Sant Joan tot comença a Valls. Festa Major de Valls.
8: La Festa Major obre la temporada castellera i comença el duel entre les dues colles de la ciutat.
7: Vine i viu les emocions de la Diada Castellera a la plaça del Blat, al quilòmetre zero del món casteller.
8: Comença l'estiu a Valls. Vine a la Festa Major. Més info a valls.cat i al Facebook i al Twitter de Visita Valls.
9: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
10: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
11: Nova web forndenulles.com.
9: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
7: Descobriu el món casteller al Museu Casteller de Catalunya a Valls.
8: Obert de 10 a 2 i de 3 a 7 de la tarda de dimarts a dissabte i diumenges i festius de 10 a 2.
7: Amb descomptes i promocions especials. Experiència immersiva en xaneta 360 graus per viure els castells com mai els has viscut.
8: Més info i entrades a museucasteller.cat.
12: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
13: Si no hi ha l'Espanyola... No hi ha aperitiu.
14: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
15: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
16: Mary Shore. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
18: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
19: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
6: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm.
5: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
5: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
8: Com els castells, un bon vermut ha de tenir...

0: millors ingredients per mantenir-se en el temps.
1: Així és l'àmplia varietat de vermuts Izaguirre.
0: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
1: Gaudeix del vermut amb els 5 sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
2: Les empreses competitives ja no només estalvien energia, la controlen.
3: Amb bateries industrials, emmagatzemes energia quan és més barata i la utilitzes quan el preu és més alt.
2: Redueixes costos, optimitzes el consum i protegeixes la teva empresa dels microtalls de xarxa.
3: Fes el pas cap a una empresa més eficient. Truca'ns al 977-310373 o a solargest.cat.
2: La teva energia, el nostre compromís.
1: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut Izaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: La una en punt del migdia i a la plaça del Blat de Valls el duel continua. I si la colla Joves ha disparat amb un 4 de 9 sense folre, la colla vella vol replicar exactament amb el mateix castell. Esteve, ens hem oblidat d'una cosa important.
5: Digues, digues.
4: Obrir una estrella de molt fresqueta per celebrar el primer castell prèmium d'aquesta temporada, aquest 4 de 9 sense folre de la colla Joves.
5: Moltes cerveses fresquetes, estrella a la plaça del Blat.
4: El Nieto n'ha de preparar un altre per si la colla vella també se'n surt amb el seu castell total. Castell total que, per cert, a RAC1 ens agrada jugar i posar música als castells. I el 4 de 9 sense folre té aquesta sintonia.

0: perquè és un castell que necessita molt d'entrenament, que necessita molta força, i que és una roca, no? Necessites una base que sigui una roca. Per això li diuen el castell total i per això li fiquem aquesta banda sonora de Rocky. A veure si avui tenim oportunitat de tirar alguna altra d'aquestes sintonies que tan agraden a l'Anna Marín.
1: Ai, es torna a fer el silenci
2: bé,
1: a la plaça.
2: Gràcies a tots.
1: Silenci, silenci,
0: sí, sí. Ventalls, sort que aquí no senten les músiques que posem
1: sol,
0: als castells.
1: El sol que ja pràcticament ocupa dos terços d'aquesta plaça del Blat, la calor que segueix pujant, devem estar ara mateix a peu de plaça, segur 36, 37 graus de temperatura.
0: I atenció, perquè estem en aquell moment que explicàvem fa una estona...
2: Avall, no? Diuen,
0: avall, el desmunten, el desmunten. Doncs mira, potser és un bon moment per estrenar una de les seccions que aquest 2026, els de Castells de RAC1, doncs tenim moltes ganes i molta il·lusió de poder compartir. I és que aquest any, que arrenquem ara avui per Sant Joan la temporada de Castells de RAC1, estem amb ganes d'anunciar-vos que ja ho vam dir a Nulles, de fet, fa uns dies a l'esmorzar de presentació de temporada, un dels fitxatges que hem fet aquest any. Es diu Laia Sentís, que si no la seguiu a Instagram ja tardeu a fer-ho, el seu perfil es diu Vida entre llibres i allà recomana i comenta des de novetats a clàssics de la literatura. Ara que ve l'estiu, per exemple, i que molts trobem aquelles estones per llegir que normalment no tenim, és un bon moment per treure el cap a aquest perfil. Doncs bé, com deia, aquest any la Laia també farà recomanacions des de Castells de RAC1. A cada retransmissió ens portarà un llibre que l'inspiri aquella diada, aquelles colles, aquells castells o aquella plaça que és la protagonista del dia. Avui la Laia debuta amb aquesta nova secció que hem batejat amb el llibre A la faixa.

0: Si ja porteu la faixa ben ajustada, és hora d'enfilar-nos cap a una nova lectura. Així que aneu-vos preparant per posar un llibre a la faixa. De ben segur que no sóc l'única que, quan penso en les dues colles castelleres de Valls, la Colla Vella i la Colla Joves, i en la seva característica rivalitat, li ve al cap Romeu i Julieta. El gran clàssic de Shakespeare on dues famílies enemigues són incapaces de superar un odi que plana sobre elles. Però no som a Verona i tampoc som a finals del segle XVI. Avui som a Valls, capital de l'Alt Camp, i la plaça del Blat, una de les places més emblemàtiques del país per veure castells, acull la Diada de Sant Joan. I és precisament la nit de Sant Joan, tan propera al solstici d'estiu, la que em porta a recomanar-vos un llibre que, tot i que no és cap novetat, s'ha convertit en un imprescindible per celebrar aquesta porta d'entrada a l'època més calorosa de l'any. Us parlo de L'estiu que comença, la novel·la que Sílvia Soler va publicar l'any 2013 i que va ser guardonada amb el Premi Ramon Llull. Imagino que moltes de les persones que ens esteu escoltant ja l'haureu llegit, perquè és tot un clàssic contemporani. Però ara és un moment magnífic per rellegir-lo o, si encara no ho heu fet, per descobrir-lo i deixar-vos endur per una història tendra i captivadora. Ara sí, que comenci l'estiu i que ens trobi amb un llibre a la faixa.
1: Primera recomanació, primer llibre a la faixa que ens porta la Laia Santís, L'estiu que comença. I és que és això, és que això és aquest Sant Joan, és l'estiu que comença.
2: Sí, sí, tot comença, diuen que tot comença a Valls, no? Que tot comença per Sant Joan. L'estiu, a mi, és sinònim per tantíssima gent. Aquest matí, de fet, quan venia cap aquí, cap a la plaça del Blat, i veia tot el seguici festiu pels carrers del casc antic de Valls, pensava justament això, que podria ser perfectament un pla seqüència que ens donés pas al que és l'estiu. I l'estiu són llibres, per tant, la vida entre llibres. Si no us seguiu a Insta, seguiu-lo, perquè val molt la pena, sempre llibres en català, sempre parlant en català, defensant també la nostra llengua i aportant aquest granet de sorra meravellós en aquesta nova secció dels castells a RAC1.
1: Grandíssim fitxatge d'aquesta temporada 2026 i potser també, mentre esperem que la Vella faci el 4 de 9 sense folre, que ja veiem els baixos que s'agafen de nou, podem tornar a treure el cap a Barcelona, perquè aquí tenim la Mariona Martínez. Mariona, bon dia.
3: Bon dia, Benet.
1: Actualitza'ns, què està passant al món més enllà més del Congrés?
3: Anem cap al Congrés dels Diputats. De fet, on aquesta hora encara compareix Pedro Sánchez pels casos de corrupció que esquitxen el PSOE i el seu entorn, el president espanyol manté que ja va fer net de la corrupció al partit fent fora Ábalos i Santos Cerdán. Defensa que el seu govern pot continuar perquè el Partit Socialista ha estat exemplar per extirpar els corruptes. Junts li ha exigit que dimiteixi i proposi un candidat alternatiu per evitar un govern de Feijó amb l'ultradreta. Pedro Sánchez respon ara ara un per tots els portaveus. Des del Congrés de Madrid, Jordi Armenteres.
4: Doncs sí, un Pedro Sánchez que respon encara a Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, que li retreu a les dretes una doble vara de mesurar. Diu que la crítica que es fa en aquests moments des del PP per Ábalos hauria de ser la mateixa per Ayuso, i Feijóo no l'entoma.
5: Nosotros hemos acatado, hemos respetado y, por supuesto, repudiamos los comportamientos de José Luis Ábalos. Pero el señor Feijóo lo que hizo fue precisamente con la sentencia de la trama Gürtel y la financiación irregular del Partido Popular, probada en los tribunales, decir que Rajoy tenía todo el apoyo del señor Feijóo. Dígame, señor Feijóo, ¿a esto usted le llama tolerancia cero contra la corrupción? Cero es lo que hizo usted ante los delitos del Partido Popular.
4: No hi ha resposta encara a la demanda de Junts, però fan socialistes sí que diuen que contestarà. Junts li demana que faci un Mas, l'ultimàtum de la CUP en el seu dia, per evitar que governés Artur Mas al Parlament de Catalunya i va acabar votant la investidura de Carles Puigdemont.
3: Més enllà del Congrés, aquesta nit hi ha hagut un nou tiroteig a l'àrea de Barcelona. Un home li ha disparat un tret al genoll a un altre. El ferit l'ha anat a l'Hospital de Bellvitge, segons confirmen els Mossos d'Esquadra. Diversos mitjans vinculen l'atac a un afer lligat al tràfic de drogues de moment, però els Mossos encara ho investiguen. L'Ajuntament de Barcelona, de fet, insisteix a desvincular el nou atac amb arma de foc de les incidències d'aquesta nit durant la revetlla de Sant Joan. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre una trentena de persones, la majoria per excés d'alcohol. També hi ha hagut 11 persones detingudes només a la capital. Un dels arrestats està acusat d'apunyalar una altra persona a la platja de la Mar Vella. La víctima l'han atesa a un centre de salut, però la seva vida no corre perill. I fem un últim apunt en mobilitat. Està tallada aquesta hora tota la circulació de trens entre Sants, a Barcelona Sants i Montcada i Reixac per una incidència a la infraestructura. Rodalies recomana fer servir el transport alternatiu.
1: Moltes gràcies, Mariona, per aquesta actualització. No sé si també tens la Mònica Usart per aquí, que ens pugui actualitzar la previsió del temps. I si no,
3: sí.
1: Jo, Sí? Doncs
6: ara sí.
7: Ara sí. Ja han vingut abans i sense córrer. Sí, sí. Doncs mira, va pujant la temperatura, ja ho heu dit fa una estona, una temperatura al voltant dels 35 graus ara mateix a Valls, i durant la propera hora encara podria pujar una miqueta més aquest termòmetre, i a partir de llavors ja començaria a baixar, però sí, molt lentament, eh? Vull dir que paciència, perquè aquesta calor l'haureu d'aguantar molta estona, i a més, com dèiem, amb aquest sol, perquè no hi ha ni un núvol. I aquesta és la dinàmica també de la resta del país. De fet, ara mateix tenim 38 graus ja a Torroja del Priorat, 37 al Montmell i també al Pantà de Siurana o a Vinebre i Ascó, o 36 graus a la ciutat de Girona, una tarda que serà molt, molt càlida, i encara amb aquests avisos del Meteocat per onada de calor, sobretot a les comarques de Ponent i també avui cap a l'Empordà, el Pla de l'Estany i el Gironès.
1: Molt bé, doncs ens armarem de paciència aquí per sí. acabar la diada, que va prou ràpida, eh? O sigui, portem una hora i poc d'actuació i ja anem per la meitat, per l'Equador, i hem vist tres castells i la colla vella que torna a enfilar. Doncs el castell que ha de tancar la segona de les tres rondes, ara el 4 de 9 sense folre, que tornen a col·locar els terços del castell. Per cert, saps, Esteve, que els castells es viuen molt millor amb un bon vermut, oi?
2: Home,
1: doncs com en qualsevol de l'àmplia varietat de vermuts i Izaguirre.
2: Boníssims.
1: I perquè ho puguis comprovar, avui regalem dos lots de vermut i Izaguirre, que inclou una ampolla de vermut i Izaguirre reserva negra i una ampolla de vermut i Izaguirre clàssic blanc, perquè gaudiu dels castells i del vermut amb els cinc sentits. Que voleu optar, doncs comenteu a les xarxes, d'aquí un moment repassarem els missatges que hem anat rebent, doncs com veieu aquesta actuació o què espereu d'aquesta temporada 2026. Aneu a Instagram o a Twitter, Castells RAC1. I ara més podeu descobrir els secrets més ben guardats d'Izaguirre amb una experiència d'enoturisme única. Reserves a bodegasizaguirre.com.
2: Tenen un celler que és una passada.
1: Que bé que aniria ara un vermutet.
2: La visiteta, feu un tast de vermuts, a més us posen una miqueta de vermut allò de pica-pica i es torna a fer el silenci a la plaça perquè torna a venir un
1: vermut per veure un 4 de 9 sense folre.
2: Un reserva, per exemple.
1: Bé, no? Quarts col·locats. És aquell moment que abans la colla joves també ha estat molta estona pensant-se que si sí, que si no, que si tiro amunt, que si tiro avall. Veiem que un dels quarts fa que sí amb el cap. Però que un dels terços no veu clar.
8: Es van donant indicacions. Un moment, i els ha col·locat allò que és mouta mig dit a mà dreta i estan movent el baix directament, però sembla que tira amunt.
9: Vinga, som-hi, va!
1: I aquest cop tira amunt. Si la colla joves l'ha fet, nosaltres també el volem fer. Això és el que pensen els de la colla vella, que intenten el 4 de 9 sense folre. Una pinya enorme, enorme, per sustentar baixos i segons d'aquest castell. I a partir d'aquí tot dependrà de la perícia del tronc. Quins col·locats, i comencen a remuntar sisenes.
2: A veure quin serà el ritme, perquè abans el ritme, velocitat, jo crec que ha estat
1: clau.
2: Una de les claus del 4 de 9 net de la colla joves.
1: La canalla molt petita que espera ordres, ara reben l'ordre els dosos de començar a enfilar-se. Sisenes que arribaran a la seva posició. Ara col·loquen el genoll, ara s'agafen de braç, ara col·loquen un peu i ara s'aixequen. Tot el tronc del 4 de 9 sense folre està col·locat. També comença a enfilar l'aixecador. L'Àlex, ens va molt bé això, que portin el nom de la canalla al casc, eh? La colla vella, molt bona estratègia.
2: El castell és ferm, té, vaja, una mida perfecta, però veurem si és capaç de mantenir-la el moment més crític que arribarà ara.
1: Hi ha hagut un dels dosos que s'ha encallat un palet, que no trobava la faixa, però finalment ha aconseguit remuntar, i ara entren ja els dosos. La canalla petita, que també arriba a dalt. Ràpida la canalla petita de la vella. Sí, senyor. Dosos col·locats. Es col·locarà l'aixecador. Ens ho diu en Miquel des de baix.
2: Va, vella,
1: el castell
2: va.
1: Manté molt bé la mida.
2: Som-hi,
1: vella. I atenció, que la vella respon. I atenció, que la vella paga amb la mateixa moneda.
2: Va,
1: l'enxaneta que farà les tres passes.
2: Va,
1: una, dues. Passa a l'altra banda. 4 de 9 sense folre. Carregat de la colla vella, xiquets de Valls. I això és una postal, senyores i senyors, que no es mou ningú, que és un quadrat perfecte. La vella el va treballant amb molta serenitat. Si la colla jove ha hagut de tirar una mica d'èpica a la pujada, la vella ho fa fàcil.
2: Uau.
1: Surten els dosos i aquí, sí, cares de concentració. El castell no s'ha acabat, però no es veu perillar en cap moment. Dosos que ja arriben a la pinya.
2: Van sobrades.
1: També surten les sisenes. L'any passat en van fer 3 o 4 de perfectes i aquest any volen repetir, i des del principi.
2: Carai.
1: 24 de juny, Esteve, diada de Sant Joan, i ja ho podem dir, 2-4 de 9 sense folre descarregats el mateix dia. Això és increïble, això és estratosfèric, això és Valls, i això és la festa major de Sant Joan.
2: Que fort, que fort! Com ressona la plaça!
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do!
2: A crits de vella, vella!
1: Ara, ara, ara!
2: Ara! S'ho miren des de l'altre cantó de la plaça de Blat, els de la colla Joves.
1: I com canvia l'estat d'ànim, eh? La colla Joves ha fet un quatrenou sense folre, per tant pot estar més que contenta, però ara potser ho està una mica menys que fa una estona.
2: Punja l'aire, demostració de força, mirades també cap al cel d'alguns dels castellers.
1: Sort, sort que li hem dit al Nieto que preparés unes estrelles d'am fresques, perquè ara anem d'obrir un parell, va, obre un parell d'estrelles d'am, que això s'ha de celebrar. Aixordador, el crit de vella, vella, vella, a peu de plaça, les camises rosades que tornen al cop de la colla Joves en forma de 4 de 9 net.
6: Doncs una de les persones més felices que hem vist baixar d'aquest castell amb uns crits que et sentien, jo crec, des de tot Valls. Berta Selva, que important descarregar això. Com esteu, la vella? Estem a Sant Joan.
9: Doncs la veritat és que ara mateix, a segona ronda de Sant Joan, podem dir que ho tenim gairebé tot assolit. Ahir sí que vam fer el 4-9 amb el Pilar, el 9 de 8, però sabem que Sant Joan són dos trams completes, era l'inici, era important començar bé, però el plat fort venia avui. Hem començat la diada una mica complicada amb el 5 de 9, desmuntant-lo, ens ha costat molt fer-lo, però descarregar aquest 4-9 net tant d'hora, perquè el que havíem descarregat més d'hora havia sigut a la diada al Catllà, que això parlem de finals d'agost, doncs és algo molt important. Enguany és any de concurs i hem d'anar a tope, i és el que hem fet. Hem estat treballant tota aquesta gamma, tots aquests castells, mostrant múscul, mostrant potencial, que no només sabem fer un castell, sinó que en sabem fer més d'un, i endavant.
6: Això és el que t'anava a dir, és que la sensació que dona des de fora és que no heu parat per Nadal, o sigui que amb el nivell en què estàveu a Sant Úrsula pràcticament és el nivell que esteu mostrant ara. Evidentment queden moltes coses per fer, però cap on aneu a guanyar el concurs, podem dir-ho així?
9: Evidentment, vull dir, no és cap secret, no és cap notícia extraordinària. La colla vella enguany anem a guanyar el concurs, fa anys que no el guanyem. I és, bueno, és l'objectiu de l'any. Portem treballant tots aquests castells des del principi i anem forts, per això volem fer-los el més aviat possible. Podem mostrar a la plaça, al públic, a la colla vella, estem a tope i que donarem guerra fins al final.
6: Clar que sí, doncs això és el que esperem. Moltes gràcies.
1: I el que també estan fent és celebrar-ho fins al final. La culpa és de la vella, cantaven les camises rosades. Déu-n'hi-do. Quin Sant Joan, portem dues rondes i quin Sant Joan que estem vivint. Sergi, no sé com ho teniu per Barcelona, si esteu vibrant tant com nosaltres aquí.
10: No, jo estic que... Us he dit abans que tenia fred, ara ja se m'ha passat tot el fred.
1: Veus?
10: Ara he passat a tenir calor, és bestial, bestial, però bestial.
1: Fantàstic, doncs no sé si el Congrés ens demana pas, si és així ens ho dieu sense cap mena de problema, si no, potser toca tornar a agafar una mica d'aire, perquè Déu-n'hi-do quins castellassos estem vivint, i atenció, hem vist la primera ronda, ha estat molt bé, hem vist la segona, ha estat apoteòsica, però és que queda la tercera, o sigui que fem una petita pausa i tornem per explicar-vos-la.
2: No marxeu pas.
11: Per Sant Joan tot comença a Valls. Festa Major de Valls.
12: La Festa Major obre la temporada castellera i comença el duel entre les dues colles de la ciutat.
11: Vine i viu les emocions de la Diada Castellera a la plaça del Blat, al quilòmetre zero del món casteller.
12: Comença l'estiu a Valls. Vine a la Festa Major. Més info a valls.cat i al Facebook i al Twitter de Visita Valls.
13: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats, com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
14: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
15: Nova web forndenulles.com.
13: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
11: Descobriu el món casteller al Museu Casteller de Catalunya a Valls.
16: Obert de 10 a 2 i de 3 a 7 de la tarda de dimarts a dissabte. I diumenges i festius de 10 a 2.
11: Amb descomptes i promocions especials. Experiència immersiva en xanet a 360 graus per viure els castells com mai els has viscut.
16: Més info i entrades a museucasteller.cat.
11: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
17: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
11: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
17: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
11: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
18: Les empreses competitives ja no només estalvien energia, la controlen.
19: Amb Bateries Industrials, emmagatzemes energia quan és més barata i la utilitzes quan el preu és més alt.
18: Redueixes costos, optimitzes el consum i protegeixes la teva empresa dels microtalls de xarxa.
19: Fes el pas cap a una empresa més eficient. Truca'ns al 977-310373 o a solargest.cat.
18: La teva energia, el nostre compromís.
20: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
21: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
22: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
23: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
24: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
25: Maria, els tens?
26: Oh, fa un any que els preparo.
25: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
26: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
25: O sigui, ja bufo.
26: Bufa! Bufa!
27: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I quan falten 10 minuts per 2:15, seguim a la plaça del Blat, pendents de la tercera ronda. Poca broma que la colla Joves vol intentar un altre castell de gamma extra, el 2-9 amb folre i manilles, però abans, Sergi Ambudio, què està passant per Madrid?
30: Ara mateix al Congrés, Pedro Sánchez, que està responent Gabriel Rufián.
31: El que ustedes hablen con el Partido Popular y que el Partido Popular...
4: Acaba de saltar, Sergi. Està començant a respondre Nogueras i la resposta a Gabriel Rufián ha estat molt, molt curta, molt curta. Ara escoltem Pedro Sánchez, però ell, Rufián abans li deia, seguir a qualsevol preu no val la pena, falten polítiques. I ell li ha dit, per mi és dolorós, perquè he fet el camí a Ábalos, estic molt cabrejat, em cabreix en aquestes actituds, ha utilitzat aquest terme Pedro Sánchez fa un moment i ha dit governar no és resistir, i al contrari, Esquerra aplaudeix que hi hagi això. I resposta ara a Míriam Nogueras, que li demanava que s'apartés.
31: Haga esto, haga lo otro, no. Presenten la moción de censura, señoría, y planteen una alternativa conjuntamente con el Partido Popular y con Vox. Claro, en el colmo del constitucionalismo, el señor Feijóo dice, no, mi moción de censura sería instrumental, solamente para convocar unas elecciones, cuando precisamente la Constitución lo que dice es que una moción de censura tiene que ser propositiva y no instrumental para convocar unas elecciones. Pero eso da igual. Al PP se lo da igual. Y a Vox, por supuesto, también. Pero créame, señora Nogueras, que con todo el respeto, me parece que la ley de amnistía, una de las cosas que ha traído en esta legislatura es que por fin el Partido Popular les reconoce como un actor político y, por tanto, pues en fin, les ofrece sus votos para hacer una moción de censura. Por tanto, pues no planteen cosas que sabe usted, señoría, que a lo mejor, pues bueno, son defendibles para ustedes de cara a la galería. Por cierto, que usted dice que ha apoyado a este gobierno. En fin...
30: M'atreviria a dir que Pedro Sánchez no farà el pas al costat que li demanava Miriam.
4: Total i absolutament.
31: No sé.
4: De fet, Junts després deien, no esperem una resposta avui, la resposta la tenen, en cap cas.
31: No, el primer ministro británico, Starmer, ha dimitido Oiga, señora Noguera, el próximo primer ministro británico va a ser el sexto primer ministro que conozca. Después del Brexit, el sexto primer ministro que conozca. Si España hoy cuenta con los indicadores económicos y sociales más importantes y mejores de la Unión Europea, también es gracias a la estabilidad que ha traído este gobierno durante 8 años a este país.
0: Está tot això, per cert, ho diu amb una mala butxaca.
30: Sí, això no va dir. Està capritxant.
31: Senyora Nogueras dice que la legislatura está muerta, que está finiquitada. En diciembre del año 2024 dijo eso, hace 18 meses. Y desde entonces, señoría, pues hemos aprobado un real decreto que, por ejemplo, hace que los ayuntamientos de Cataluña, que las diputaciones, puedan usar el superávit para inversiones que son de interés para esos alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de diputación y en consecuencia, sus ciudadanos. Creo que eso será bueno para los catalanes y catalanas. Hemos aprobado una ley contra la multireincidencia. Hemos modificado la ley reguladora de las bases de régimen local para devolver a la Generalitat la gestión de la oferta pública de empleo, señoría.
4: Està fent balanç de tot el que s'ha votat conjuntament el PSOE amb tota la majoria de la investidura, que inclou també Junts per Catalunya. Per qui vagi tard, a veure, la pel·lícula d'aquest matí és que Míriam Nogueras s'ha despenjat dient-li a Pedro Sánchez que faci un Artur Mas, o sigui, que abandoni el PSOE, que abandoni la presidència del govern espanyol i que refaci la majoria de la investidura de Pedro Sánchez, o sigui, tots contra PP i Vox perquè hi hagi un candidat alternatiu i s'eviti d'aquesta manera un govern de PP i Vox. Ella parlava d'ultradreta, concretament. Hi havia dubtes de quin tipus de resposta oferiria Pedro Sánchez, si entraria en el joc, i entrat ara per dir, en cap cas, això ens ho plantejarem.
31: Ustedes tienen una forma de negociar, que es la que es, pero le manifiesto mi incomodidad con que usted vaya dando lecciones a tus grupos parlamentarios sobre cómo negocian o no negocian. Creo, señora Nogueras, que son tan importantes sus escaños como son los escaños de otras muchas fuerzas parlamentarias que se sienten
4: refereix a Esquerra Republicana, bàsicament, eh?
31: Lógicamente, de defender sus intereses, los intereses de los ciudadanos a los que representan, de los territorios de los que vienen, y por tanto, pues en fin, no creo que tengamos que dar lecciones de cuáles son las estrategias negociadoras de unos y de otros. Lo que hace el gobierno es intentar dialogar con todas las fuerzas parlamentarias, negociar y llegar a acuerdos en lo que podamos buenamente llegar a acuerdos. Algunas veces es muy difícil, es muy complejo, pero en fin, pues ya sabemos que tenemos que sudar la camiseta todos los días, a todas horas. Llevamos 8 años así, pero creo que el esfuerzo merece la pena y ahí están los resultados que tiene el país.
30: Perdoneu, perquè potser baixo de l'hort, però el Josep Maria Cruzet porta el pinganillo?
4: Sí, el porta posat perquè hi ha hagut intervenció dels bascos, i clar, ja hi tenen la traducció, i potser se l'ha deixat posat.
31: Filtració.
4: Josep Maria Cruzet és un dels escuders de Míriam Nogueras, porta sobretot temes econòmics i de negociació, seu al seu costat. Comença a respondre ja els bascos, PNB i Bildu.
30: Doncs anem a treure el cap a valls nosaltres. Què, Benet, com pinta això?
1: Mira, va perfecte que ens doneu pas d'ara, perquè la colla Joves vol tancar la seva actuació i ja té els quarts col·locats del 2 de 9 amb folre i manilles. Això què vol dir? Doncs que ja tenim tota la pinya multitudinària tancada, el folre a sobre, les manilles al tercer pis i els quarts, el primer pis que es veu, diguem-ne, normal de tronc, ja col·locats al seu lloc. Per tant, quins que arriben a la seva posició i a punt la colla Joves dels Xiquets de Valls d'intentar el segon castell de gama extra de la seva jornada i amb el qual tancarien el millor Sant Joan, poca broma, de la seva història. Si aconsegueixen aquest castell, estem parlant del millor Sant Joan de la història de la colla Joves Xiquets de Valls. Però no serà fàcil, castell delicadíssim. 2 persones per pis, per tant, un castell molt tècnic que necessita molt d'equilibri i que tot vagi perfecte. Sentim en Quico de Cabra des de baix, donant instruccions i tiren amunt. Ja sonen gralles. Es col·locaran els sisens d'aquest castell. De moment, el folre i les manilles que fan una miqueta a la barca, no molt, però van una mica de banda a banda. Sisens col·locats, dosos que comencen a remuntar. És un castell que és ràpid, però que és molt delicat, en què la canalla ha de ser molt, molt fina. Veiem alguns problemes a nivell de manilles, terços i quarts treballant una mica massa aviat, però arriben els dosos ja a la part de dalt del castell. El tronc és molt tècnic, en saben molt, tenen molta experiència. Dosos col·locats, aixecadora a l'alçada de sisens i enxaneta les manilles esperant instruccions. Ara li donen. Comença la cursa de l'enxaneta. Ai, ai, ai, el moviment a nivell de quarts quins. Ara entrarà l'aixecadora. La torre, el 2, que es gira una miqueta. Esbufegant a nivell de quarts. Aixecadora col·locada.
2: Estan patint, estan
1: patint.
2: Cada
1: cop més girada. L'enxaneta ha de ser molt fineta, la Paulina. Va, ja col·loca un peu. Passa a l'altra banda. 2 de 9 amb folre i manilles. Carregat de la colla jove, xiquets de Valls. Què bé ho ha fet la Paulina, però ho hauran de donar tot, eh? Quarts ho estan donant tot. Ai, ai, ai, la rebregada. Ai, ai, ai, ai, ai, que s'enfonsen de manilles. Va. Una mica més, que ja ho tret l'enxaneta. L'aixecadora també arribarà. Quin moment han salvat els
2: quina
1: de la colla joves. Quina rebregada han sabut aturar. Ai, ai, ai, que encara van al límit. La canalla petita ja és fora. Dosos que arribaran a manilles. Ai, com esbofeguen els quarts. Ja ho teniu, ja ho teniu, una mica més. Veiem un dels quarts totalment fora de lloc, els peus de les manilles totalment fora de lloc, els sisens que surten com poden, Aron. I l'han salvat, eh? Aron. I l'han salvat, eh? I la colla joves ha fet 2 gama extra per Sant Joan. La festa que hi haurà avui al local de les joves. Quina festa major que espera la colla joves al seu local aquesta nit.
2: Dos castells que no es pintaven del tot bé, dos castells que han hagut de defensar, i de quina manera, dos castells de gama extra descarregats.
1: I veiem com un dels 15, en Pere Rico, mou la mà mirant el seu públic dient Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina una que n'hem salvat ara aquí en aquesta...
3: I no heu vist el cap de colla, ha fet un crit que li ha sortit directament del fons de l'ànima, ha posat les mans als genolls i ha, ara, vaja, esbufegat com si estigués ell al tronc del castell, el Quico de Cabra, absolutament espectacular. La celebració de la colla jove, saben que han fet un castellàs i un tros d'actuació.
1: És que ha anat al límit, i això és mèrit de com ho han, com s'han esforçat, sobretot a nivell de manilles i quarts, que ho han patit moltíssim, la tècnica dels quins, que han aconseguit allò a base de cames, de flexionar, aturar la batzegada que venia de baix, i també, i sobretot, diria jo, el mèrit de la canalla, que no ha dubtat ni un sol moment, tot i que el castell no pintava bé, i que ha executat les passes allà dalt amb una finura, amb una perfecció clau en un castell com aquest.
2: Abraçades entre la pinya de la colla joves. Dèiem abans al balcó, Josep Rull, president del Parlament, i a la pinya de la colla joves, ara aixecant els punys i picant de mans, Raquel Sans, vicepresidenta del Parlament, situació també curiosa avui.
1: Tenim aquí la màxima plana política del país gairebé, i Déu-n'hi-do quin Sant Joan que s'ha marcat la colla joves. Quin Sant Joan que estem vivint, jo encara no ho crec. Mira, va, estrelles d'am per tothom. Sergi, si en vols una, també per tu.
30: Sí, sisplau.
2: Com rugeix la plaça.
1: Ara ho poden celebrar.
2: Mitja plaça, vaja. La part vermella dels Diables.
1: Uau! Déu-n'hi-do.
30: Déu-n'hi-do. Pedro Sánchez s'ho està perdent.
1: Això és veritat, veus? És que ho va programar malament, això. Jo, quan va programar el 24 de juny, ja vaig dir que era un mal dia.
2: Que els vas avisar,
1: Presidente.
2: Armen, no vas avisar aquesta gent, que Armen, Arnau, de les Heres, no veu avisar el president del país?
30: Aquí Sant Joan ja saps que ni està ni se l'espera.
2: Ni està ni se l'espera.
1: Què canta, què canta ara, les joves, a veure? Bueno, veig que la festa major no esperarà la tarda, eh? La comencen ara, ja. Han decidit que la comencen ara.
3: Volia... estic amb l'Edu Cristino, que estava al pis de 15 d'aquest castell del 2 de 9. Ha necessitat tot aquest temps per agafar l'aire, perquè, Edu, enhorabona, el que heu fet avui és una animalada, i la corda que heu demostrat amb aquest 2 de 9 és d'absolut mèrit. Com estàs? I vaja, com valores l'actuació que heu fet avui?
5: Ara mateix estic destrossat. Però... però content, no? Content perquè portava molta feina darrere i hem tingut canvis tant al 4 com aquest 2. Són estructures molt fràgils, que un canvi suposa molt d'esforç i tenim gent que està capacitada per això i més. Llavors que content i ha sigut treballat, però està fet.
3: Sí, sí. Es nota aquí la feina que es va fer l'any passat, també, i que es ve fent des de fa un temps, la colla jove sabent solventar i trobant solucions en castells com aquests, que són d'alta dificultat, no?
5: Sí. A veure, també t'he de dir que a proves d'assaig crec que falta lligar més aquest 2, folre, manilles dalt. Hem estat molt mancats. perquè la gent ha començat una mica més tard. Llavors, clar, aquesta feina, si l'anticipes, va millor. Però, bueno, sort que tenim el bagatge de l'any passat i de l'anterior, amb els pilars de 8 i 2 de 9 forramanilles, que després te donen molt de joc.
3: Sí. Estem al mes de juny. Què et veus fent a l'octubre, més o menys? Si anem així ja.
5: Queda molt imaginar gratis i cadascú que imagini que és molt bonic imaginar.
3: Doncs imaginarem. El pilar ara, quin fareu?
5: No, ara pilar de 6. Ara és un pilar que ha de tindre recorregut perquè l'enxaneta és nova i llavors hem de tindre paciència i tot sortirà.
3: Perfecte, moltes gràcies.
1: Doncs tot i estar cansat i tenir les cames, me les imagino ara mateix allò encara vibrant, perquè han hagut de treballar de cames un munt al pis de 15 d'aquest castell, l'Edu Cristino, que el veurem dalt del pilar de 6, un pilar de mèrit que farà la colla joves d'aquí un moment, però serà després de que la colla vella tanqui les rondes de castells. No sé, Anna Marín, si ja sabem amb quin castell voldrà tancar la seva actuació la colla vella.
6: Doncs en principi, si tot va bé, la colla vella tancarà la seva actuació amb una altra estrena, el 7 de 9 amb folre.
1: Mare de Déu. Però aquesta gent no està cansada o què passa?
6: Pues sembla que no, eh? Aquí la veritat és que, o sigui, sí, la calor és tremenda. Ara ho estàvem comentant amb diferents fotògrafs que els telèfons ja ens van dient que està rescalfat i que no podem fer fotos ni res. Però al final estem acostumats a això, nosaltres i ells. Vull dir, aquesta gent l'hem vist actuar a la Bisbal a 38 graus de temperatura a la una al migdia amb les parets blanques. Vull dir que al final no crec que això afecti el programa de les colles, més enllà de que puguin intentar anar més o menys ràpid perquè això s'acabi quan abans millor.
3: Espero no entrar com molt tard, si estàveu comentant-ho, perquè ara m'he quedat una estona parlant amb l'Edu i el que em deia és, uf, tio, he hagut d'agafar aire durant, no sé, 5 minuts perquè, clar, ja hem treballat molt, però és que a més amb aquesta calor, doncs el que costa és com refer-se.
7: Hi ha una cosa que al·lucino, perdó, que abans, que des del principi que estem comparant els castells amb el futbol, que no tenen punt de comparació, ni amb, però ho hem anat fent. Sí, aquestes entrevistes als futbolistes a la primera part, just quan van cap als vestidors, que és una entrevista absolutament inútil, que no serveix per res, i les entrevistes que feu vosaltres a peu de castell, just després de fer aquesta barbaritat, lo bé que s'expliquen, lo bé que és
1: això té
7: brutal.
1: Un mèrit, això té dos mèrits, de la gent de l'Anna i del Joel, que estan aquí baix, Sergi, de primer lloc, de saber caçar el casteller allò, ja tenir-lo a la mirada, no, al punt de mira, i saber quan acaba el castell, agafar-lo per banda i d'aquí no t'escapes, també conèixer quins d'ells doncs et poden fer un millor anàlisi del castell, i després, sobretot, dels castellers, no? Que, com podeu veure, són gent que no només assaja molt els castells, també es prepara físicament, i també hi ha tota una part de mentalitat, d'anàlisi, d'estratègia, no? De que sabem que ens deia l'Eduara, no? Sabíem que l'encaix entre folre, manilles, tronc, doncs potser l'haurien d'haver treballat més, però tenim el bagatge de l'any passat. Tot això influeix a l'hora d'afrontar un castell, no?
7: Totalment.
1: Perquè això és... Un castell moltes vegades és gairebé més confiança que no pas físic, no? I saber de dir, vale, sé que em anirà malament, però sé que em anirà malament per aquí, i per tant que hauré de fer això. Doncs tot això és l'experiència d'aquests castellers que ja heu vist abans també amb l'entrevista de l'Enxaneta, que des de petits estan mamant el que és fer grans castells.
2: I Sergi, avui són flors i violes tot, perquè tots els castells carregats, tots els castells de màxims, però vaja, n'hem explicat moltes de diades aquí als castells de RAC1, que no és això, que hi ha castells que cauen, hi ha patiment, hi ha aquestes lectures que ara deies, doncs lectures de tristor, de frustració, de decepció, per tant és fantàstic aquest poder copsar el sentiment d'una colla castellera a peu de plaça gràcies a la feinada que fan el Joel i l'Anna, l'Anna i el Joel. A més, avui, ara m'ho deia el company de la Universitat Rovira i Virgili, a peu de plaça, 35,6 graus de temperatura, i encara bo que ha entrat una miqueta de marinada, lleugera marinada, que ha donat una mica d'aire a castellers, castelleres, i també aficionats, que déu-n'hi-do com està de plena la plaça.
7: Són dos quarts i mig de dues. Deixeu-me tornar a connectar un moment a Madrid, amb el Congrés, amb l'Arnau, perquè tenim notícia d'última hora, perquè ha aparegut un nou informe de l'UCO sobre
0: de
7: l'UDEF sobre el cas Zapatero.
0: Sí, un informe que assegura que José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar 200.000 euros en comissions per influir sobretot en un grup de negocis peruans davant del govern de Bolívia. Per tant, en aquest entramat de l'Amèrica Llatina que suposadament José Luis Rodríguez Zapatero controlaria de primera mà, aquesta novetat, aquest informe de la policia espanyola que indica un sobresou, una comissió de 200.000 euros més despeses, de fet, per influir en aquest govern de Bolívia.
30: Doncs puc anunciar aquesta hora que demà, a 9:45 del matí, Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, estarà aquí al Món a RAC1. Podem anunciar aquesta hora del matí. 22 minuts i les dues, tornem cap a Valls. Doncs, què queda, Benet?
1: Doncs mira, ara mateix queda l'últim castell de la Colla Vella per tancar la tercera ronda d'aquesta Diada de Sant Joan. Les actuacions castelleres normalment són tres rondes. La Colla Joves ja ha fet 3 de 9 en folre, 4 de 9 sense folre, 2 de 9 en folre i manilles, per tant ja ha fet les seves 3 rondes. La Colla Vella ha fet el 5 de 9 en primera ronda, 4 de 9 sense folre en segona, i ara intentarà el 7 de 9 en folre per tancar les seves rondes, i després d'aquest castell quedaran els dos pilars, la ronda de pilars, que és l'estructura que, diguem-ne, serveix per acomiadar les diades. Per tant, diguem-ne que ja estem gairebé en recta final d'aquest Sant Joan, que ha anat prou àgil, la veritat sigui dita, no sé si per la calor, per l'avançament de l'horari, perquè les colles són conscients de que al final també els convé que tant per elles com pel públic d'anar una mica per feina, però la qüestió és que ha anat prou ràpid aquesta Diada de Sant Joan, que es tancarà en la recta final. Per cert, Sergi, Esteve, no sé si ja sabeu que s'ha presentat la segona edició del CalçoFest.
8: Home, i tant, sí. no ens ho perdrem. Jo no m'ho perdré, ja vaig estar la primera.
1: Per qui no ho sàpiga, és un festival que el 21 de novembre tornarà a plegar música en directe, calçots i cultura popular.
30: Olé.
1: I amb la participació de la Colla Joves Xiquets de Valls i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, com no. I atenció amb el cartell d'aquest any, eh? Comencem amb Figaflaues.
8: Que tancarà en gira.
1: A casa, però és que també hi actuaran els de Tiets.
9: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, potser més que mai.
10: Per moltes coses que ens passin...
1: Però creus que això es queda aquí? No, també hi actuaran els Pets.
9: Perquè he triat el lloc on viure, que és en el
1: verd dels teus ulls. Són de les comarques de Tarragona i que l'any passat va ser ambaixador dels Xiquets de Valls, els Pets. Però no, espera, que no s'ha acabat, que encara hi actuaran també els Amics de les Arts.
11: Heu vingut a robar-nos les dones.
1: I què creus, Esteve o Sergi, que el cartell s'acaba aquí?
8: Crec que queda un...
30: Però encara més, com pot ser?
1: Encara més. El 21 de novembre també hi serà Maria Jaume.
30: Home...
12: cantar, eh?
1: T'animes, Anna? T'animes?
12: Hòstia, jo la Maria Jaume no, eh?
1: Però algun
12: dels d'abans igual te la cantava.
13: Dels d'abans com Marina Rossell o alguna cosa així? O dels d'abans d'aquest?
12: Dels d'abans d'aquesta promo.
13: Ah, vale.
1: Bueno, escolteu, doncs si voleu un pack de 4 entrades per viure el CalçoFest a Valls, 4, eh?
8: 4.
1: Què heu de fer? Doncs participar a les xarxes socials, comentar la jugada d'aquesta actuació a través de l'Instagram, de Twitter, CastellsRAC1. Apunteu a l'agenda 21 de novembre, no us perdeu el CalçoFest, tot el cartell i venda d'entrades a calçofest.cat.
8: Quin fred que va fer l'any passat a l'edició del CalçoFest.
1: Sí o què?
8: Ara m'hi portava la ment, tenint en compte que avui estem amb
1: aquesta calorada. Perquè tu una festa aquí com aquesta de Tarragona no te la perds, no?
8: Intento
30: si hi ha menjar encara menys. I veure.
8: I es menja bé el CalçoFest, es menja bé perquè hi ha bones parades de menjar. De fet, hi havia el nostre patrocinador, Forn de Nulles, l'any passat era també pel CalçoFest.
1: Home, és que aquest tampoc se'n perd una, eh? Déu-n'hi-do. Forn de Nulles, que per cert, la coca de Sant Joan del Forn de Nulles...
30: Quina gana, mare meva.
1: Bueno, per aquí la vam provar el cap de setmana passat, perquè el Bundó va rebre alguna.
8: Va provar també, fent d'ambaixador. I... No sé si et va arribar, Sergi, a tu un trosset de coca.
30: Pel que sigui, no. Mira.
1: Pel que sigui, no va arribar, eh? No, però no la provis. No, jo no la provaria, perquè un cop proves aquesta coca de Sant Joan del Forn de Nulles, ja no en vols provar cap altra. Llavors, és un problema. Escolta, Colla Vella, tanca la tercera ronda intentant el 7 de 9 en folre. Ara atracaré el Nieto, perquè li demanaré que busqui la música del 7 de 9 en folre.
30: Està tot, el Nieto.
8: Quina velocitat, tu.
1: Hòstia, està... Vamos, a punt, eh?
8: Dispara.
1: Quina agilitat, eh?
30: Em fa faradat de veure aquests dits, lo ràpid que es mouen des de...
1: Però, Sergi, saps per què vam triar aquesta sintonia pel 7 de 9? Aquest record d'aquesta sintonia.
30: El Joc de Trons, no?
1: Joc de Trons, exacte. I a Joc de Trons hi ha un element, diguem-ne, que ajuda a entendre-ho tot, que és el mur.
30: Ah.
1: No? Aquell mur de gel tan alt, que separa dos mons i que és allò impenetrable, no? Doncs això és el 7 de 9. El 7 de 9 és una estructura que és un 4... i en una de les rengles s'hi ajunten tres més. Fan una mena de bastida, o sigui, és una estructura que molta gent, estèticament fins i tot et diré, no li agrada, perquè és allò de... és tan ample, i quadrada, és com una mena de rectangle, que per això el vam batejar com el mur, i per això li vam ficar aquesta sintonia de Joc de Trons. I ara, la Colla Vella, que recordo que fa un any, en aquesta mateixa diada, fa just un any, el carregava per primera vegada la seva història, aquí, però no l'aconseguia descarregar, doncs avui... volen treure's aquella espineta i dir no, fa un any el vam carregar per primera vegada, avui el descarregarem. Serem ja tenen capaços, els quarts col·locats.
2: Serem capaços de travessar aquest mur, de pujar-hi, travessar-lo. L'any passat hi vam pujar. Veurem si són capaços o no de travessar-lo.
1: Oriol Llàtzer! Quarts col·locats, de nou, una estructura mastodòntica, moltíssima gent implicada, i la gran dificultat no és tant a nivell de tronc, a nivell de la gent que puja tècnicament, són l'estructura del 4, diguem-ne que és un punt més senzilla que altres, però és molt difícil en aquest castell acabar de lligar, de que tot quedi ben compactat a nivell de la pinya i el folre, de que les peces que han d'aguantar aquest tronc quedin còmodes i puguin treballar doncs, amb serenor. Doncs sembla que ho han fet.
2: Ivan,
1: intent de 7 de 9 en folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Com ens ha passat en el 5, hi ha d'haver dues aletes perquè el castell estigui carregat. Primer serà l'aleta de la banda del 4, que ara col·loca els 15, i després serà l'aleta de la banda del 3, que ara també col·loca les 15. Sisenes pujant, totes alhora.
2: Us heu d'imaginar una munió de castelleres i de castellers enorme des d'una pinya que és descomunal a tota l'estructura i al tronc d'aquest castell.
1: Branda una mica el folre. El baixen, eh? Ha passat una mica com en el primer intent de 5 de 9, que hi ha hagut un vaivé i que ha fet una mica... ha assenyalat que l'estructura encara no tenia molts problemes, però els podia tenir d'aquí poc. Per tant, de nou la Vella que opta per la prudència i desmunta aquest intent de 7 de 9 en folre. No, estaria bé, Anna, investigar, no ho recordo, quanta gent puja al folre. El folre, per tots aquells oients poc avesats, és la segona pinya, per tant, tot de gent que està pujada damunt de la pinya que toca a terra. Això ho investigarem ara.
12: Ara doncs, us investiguem.
30: Amb Benet, si digues. Voleu, mentre rearmen...
1: Sí.
30: Podem connectar un moment amb el Congrés perquè ara és el torn de la rèplica d'Alberto Núñez Feijóo.
1: Endavant.
0: Sí, que ha anat directe amb Pedro Sánchez i responent també a Junts. Ara mateix Alberto Núñez Feijóo, després d'ensenyar algunes fotografies amb suposats corruptors, ha ensenyat fotografies d'ell amb Pedro Sánchez i d'ell amb José Luis Rodríguez Zapatero. Continua la seva intervenció.
14: La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el socialista Tito Berni por delito continuado de cohecho y organización criminal. Segunda, el juez cita al amigo y pagador de ZP, Julito Martínez, el 21 de julio. Y tercero, nueva pieza de laudez contra el señor ZP por un supuesto delito de tráfico de influencias en Perú. ¿Pueden dejar algún rato, señorías, de dar estas noticias? ¿Pueden, verdad, no pueden parar algún dato que llevamos aquí y con esta información privilegiada que tengo yo? Mire, yo no sé quién le ha aconsejado que su mejor defensa es poner el ventilador contra otros, pero bueno, vamos allá. Vuelve usted con Ayuso, esa obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va usted al psicólogo? Oiga, se lo digo en serio, si es que fue ella la que denunció el contrato de Ábalos y ahora está en la cárcel. En materia de corrupción lo que le molesta es que ella destapara la suya. Mire, señoría, decir que el Partido Popular está cobijando al Dama, oiga, no, mire, yo quiero felicitar desde aquí a dos diputados de esta Cámara, al señor Pedro Muñoz Abrines y al señor Enrique Núñez, que presentaron una denuncia el 10 de mayo de 2022 contra el señor Aldama. La tiene usted aquí, señor Rufián.
30: La tiene usted. La boca, com ha de ser, de la defensa de la salut mental, de la lluita contra els problemes de salut mental, i Núñez Feijóo acaba de dir a la tribuna del Congrés a Pedro Sánchez que vagi al psicòleg. Com qui no vol la cosa. Ah, Déu-m'hi-do, també.
14: A jueces, medios de comunicación y a la UCO han actuado montando una cloaca para extorsionar a agentes y fiscales. Claro que han actuado. ¿Sabe cómo? Fomentándola, tapándola y extendiéndola en cada rincón de su partido, de su gobierno, señoría. Esta matraca dice, ojalá otros actuasen igual. Oiga, Ojalá otros actuasen igual, nombrando a dos presuntos corruptos como número dos de su partido, renovando a Ábalos en las listas del Congreso sabiendo lo que había hecho, renovando a Cerdán como secretario de organización, mandando a Cerdán a comprar el silencio de Ábalos, montando una cloaca y desacreditando a los jueces y a la UCO, sentando a Cerdán en el comité de crisis. Y ahora además miente, y miente de una forma que le dé igual. Economics, España cayó en el año 2021 a su peor puntuación, sigue por debajo del año 2016. Ha nombrado a Ubedin, España en el puesto 21 del índice de democracias, teniendo en cuenta que en el 19 estaba en el puesto 9. Del 9 cae al 21. Transparencia Internacional sabe que España está por debajo de Ruanda, de Botsuana y de Arabia Saudí. Pero hombre, por favor, ¿de qué viene usted hablando aquí? Mire, sí, sí, no se ría con este ministro, que es el único que le investigó con las cloacas, señoría. No se ría de ese ministro, que es el que le investigó con su sauna, señoría. Però sí.
0: Assenyala directament a Òscar López, el ministre socialista que refereix això, Alberto Núñez Feijóo.
14: Pues
0: de fet, Òscar López intenta respondre'l directament des del seu escó.
14: De corrupció. En França dimite el primer ministre per no presentar el pressupuesto. En Alemanya dimite el ministre perquè no tiene mayoría el primer ministre. En el Reino Unido esta misma semana por haber perdido...
1: Sabeu que se m'estan dient? Que la gent que està comentant l'actuació de Sant Joan a Castell RAC1 a través de Twitter i Instagram també pot comentar, si vol, el debat al Congrés, a veure quin dels dos espectacles
2: mira que
1: li agrada.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tarraco Center, Nicolás i Garatge Central.
3: Sortejarem, al final de la retransmissió, 4 entrades pel Museu Casteller de Catalunya, 2 packs de 4 entrades, 2 lots de vermuts i Zaguirre, amb una ampolla de blanc i una ampolla de negre, i 4 entrades pel Calçofest. Poca broma amb els premis que estem podent sortejar avui aquí en aquesta retransmissió de la Diada Castellera de Sant Joan. I mentre la Colla Vella torna a muntar la pinya d'aquest mastodòntic 7-9 amb el qual volen tancar la tercera ronda, potser és un bon moment per fer una altra pausa per la publicitat i tornar de seguida per explicar-vos-ho.
4: Per Sant Joan tot comença a Valls. Festa Major de Valls.
5: La Festa Major obre la temporada castellera i comença el duel entre les dues colles de la ciutat.
4: Vine i viu les emocions de la Diada Castellera a la plaça del Blat, al quilòmetre zero del món casteller.
5: Comença l'estiu a Valls. Vine a la Festa Major. Més info a valls.cat i al Facebook i al Twitter de Visita Valls.
6: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
7: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
8: Nova web forndenulles.com.
6: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
4: Descobriu el món casteller al Museu Casteller de Catalunya a Valls.
5: Obert de 10 a 2 i de 3 a 7 de la tarda de dimarts a dissabte i diumenges i festius de 10 a 2.
4: Amb descomptes i promocions especials. Experiència immersiva en xanet a 360 graus per viure els castells com mai els has viscut.
5: Més info i entrades a museucasteller.cat.
9: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
10: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
9: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
10: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
9: Gaudeix del vermut amb els 5 sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
11: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
12: Carlos Tarque i Ricardo Ruiz Pérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
11: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
12: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
11: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
13: Les empreses competitives ja no només estalvien energia, la controlen.
14: Amb bateries industrials, emmagatzemes energia quan és més barata i la utilitzes quan el preu és més alt.
13: Redueixes costos, optimitzes el consum i protegeixes la teva empresa dels microtalls de xarxa.
14: Fes el pas cap a una empresa més eficient. Truca'ns al 977-310373 o a solargest.cat.
13: La teva energia, el nostre compromís.
15: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
16: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, amb més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
17: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Quan falten 5 minuts per les 2 de la tarda, del migdia, jo què sé, quan falten 5 minuts per les 2, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que torna a tancar la pinya del seu castell. Un castell, el 7-9, que com dèiem és mastodòntic. Mentre acaben de tancar-la i de col·locar-se,

0: És un bon moment per escoltar el manual de supervivència.
1: Sempre és
0: un bon secció
1: moment.
0: Que vam estrenar l'any passat i que aquest any el Pol Angelats li ha donat un tomb.
2: Benvinguts i benvingudes al manual de supervivència. Aquesta temporada canviem les normes. Ja no t'explicarem com sobreviure a les places castelleres, sinó què pots fer quan s'acabin els castells. I comencem en una de les places més emblemàtiques del món casteller, la plaça del Blat de Valls. Perquè som 24 de juny, dia de Sant Joan, i encara queda molta festa per davant. Primer, quan acabi la diada, vés a dinar sense entretenir-te gaire. És festa major i els restaurants de Valls estaran plens, així que la reserva l'hauries d'haver fet abans. Si no, sempre queda el recurs que mai falla, un entrepà ràpid i a continuar. A les 7 de la tarda arriba un dels actes centrals de Sant Joan, el tomb del poble. El seguici cerimonial de Valls sortirà al carrer amb l'àguila, els gegants, el drac i la resta d'elements festius. Recorreran els carrers del centre històric fins a tornar a la plaça del Blat, on hi haurà la tanda de lluïment i la ballada conjunta final. I a la nit pots escollir ball de festa major al pati o concerts a l'Hort del Carme amb Ginestar, Flashy Ice Cream, Coco i DJ Trapella. I encara guarda una mica d'energia pel dia 25. La festa major s'acomiadarà amb el correfoc i els castells de foc de Cluenda. Per tant, els castells s'acaben al migdia, però Sant Joan té moltes hores per davant. Si heu vingut a Valls a veure els castells, quedeu-vos-hi una mica més. La festa continua i val la pena viure-la fins al final.
0: I tant que continuarà la festa, i més després de les actuacions castelleres que estem vivint. I és que aquest any, l'any passat, al manual de supervivència us explicàvem com ho havíeu de fer per sobreviure a la plaça, no? On hi havia sol, on hi havia bars, on podíeu aparcar. Aquest any el manual de supervivència serà com sobreviure a després dels castells. On podeu anar, què podeu visitar, on podeu menjar, quina festa segueix. I si el Pol ens deia que és festa major a Valls, heu de saber que avui a les 11 de la nit a l'aparcament de l'Hort del Carme hi actua, per exemple, Ginestar. De tot el món. I si aquests els conec jo, els següents potser no tant, però els coneixerà més el Pol. Flashy Ice Cream.

0: dia per tu.
1: Què ens quedem, els de Castells de RAC1, després, també, o no?
2: Perdona, Sonis pregunta.
1: L'Anna Marín, segur. L'Anna Marín, si no queda fosa pel sol, jo crec que ja...
2: Que podria ser, que podria
1: que
2: ser.
1: Que també podria ser, ja estaria anant cap a l'Hort del Carme. I també penseu que hi ha Festa Major al pati aquí a Valls, amb un concert de Festa Major, potser, diguem-ne, més clàssic, amb l'orquestra Girasol.
3: I abans, tota la part més tradicional, no?
1: El tomb del poble.
3: Que val molt la pena, que és una manera també de viure i de sentir la Festa Major aquí a Valls. Per tant, també us ho recomanem. A mi m'encanta aquest manual edició 2.0. També us recomanaria, si voleu saber com moure-us per les places que anem visitant, que recupereu, per què no, les Diades Castelleres de l'any passat, no? Crec que això es deu poder fer d'alguna manera o altra.
1: Sí, home, i tant. No? Recua la carta, les trobaran totes.
3: Per tant, saber, per exemple, la propera, on anirem?
1: La propera, 25 de juliol, a la plaça Santana, serem a les Santes de Mataró.
3: Mataró. Per tant, si voleu saber com moure-us allí, el Pol ens ho va explicar l'any passat i ens explicarà enguany, sobretot, què fer després de la Diada Castellera.
1: Esteve, al tanto, que la Colla Vella hi torna.
2: Mira, abans de que sonin gralles, el que em demaneu és són ordres sempre. Una vuitantena de castellers hi ha en aquest folre. Hem hagut de comptar-los sobre l'aplicació perquè ningú sabia quants n'hi havia ni ho hem hagut de comptar.
1: Doncs imagineu-vos 80 castellers, com ha de ser la pinya per aguantar 80 castellers a sobre, només de folre. Un mastodòntic castell que tira amunt. A veure si aquesta vegada sí, si a la segona la Colla Vella se'n surt amb aquest mur del 7 de 9 en folre. De moment té els 15 col·locats i les sisenes que remunten per arribar a la seva posició. Folre, de moment, des d'aquí fora, no es veu cap problema.
3: Molt més sòlid sembla que abans, sense aquell bellugueig que ha fet que tirés enrere, per tant, fins ara, molt bon aspecte.
1: Sí, la veritat és que a nivell de folre es veu tothom quiet, ningú movent el peu, i això és un bon indicador. Però el castell acaba de començar, perquè tot just ara es col·loquen les sisenes del castell. El tronc és a lloc. Ara és qüestió que la canalla faci la seva feina. Els dosos arriben, els de la banda del 4 i els de la banda del 3, tots dos alhora, i la coixadora fins i tot s'haurà d'esperar una mica a que es col·loquin els dosos.
3: Quin castell més enorme, estèticament discutible, sí o no, però extraordinari coordinar tants castellers. Compte que pateix una mica l'estructura.
1: Ara comença a haver-hi algun problema a nivell de quins. Veiem un dels quins una mica entrat, una mica endins, però mira, el Manel Urbano dona ànims des de baix. Ara s'ha parat, diu. Els dosos estan col·locats. Es col·locaran els aixecadors del castell. Ara són dues enxanetes que faran l'aleta. Ara fa una a la primera i atenció que faran la segona. 7 de 9 en folre, carregat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. I potser no té la millor forma del món, però és un castell defensable. És un castell defensable. A veure si aquest 4 l'acaba de resistir en una posició incòmoda. La Colla Vella pot fer això i més. Ja treu la canalla, ja surten els dosos. Això ho faran, el folre treballant, sí, però còmodes. Algunes mans que canvien de rengle i van ajudar la que té més problemes. Però ja surten les sisenes de la banda del 3, també surten les sisenes de la banda del 4. Quin Sant Joan, senyores i senyors, que hem viscut el 2026. Ho dic així, el millor Sant Joan de tota la història de les Diades Castelleres de la Festa Major de Valls. 6 castells, tots descarregats, i 5 d'ells de gamma extra. És que no m'ho crec, és que ho dic i no m'ho crec. És que la Colla Vella acaba de descarregar el 7 de 9, el 4 de 9 sense folre i el 5 de 9. És que abans es feia tota una temporada per arribar a un moment així.
3: Ho agraeix la plaça, piquen de mans, criden també els castellers, aixequen els punts en l'aire. Quin tros de diada castellera de Sant Joan hem viscut.
1: Obrim estrelles, sisplau, obrim estrelles, que no en quedi cap a la nevera, que no en quedi cap a la nevera, perquè l'ocasió s'ho mereix. Uau,
3: un festival.
1: És increïble. És que, pels oients que no hi estiguin tan acostumats, una actuació així, fa un temps, valia l'esforç de tota una temporada. I ho hem dit al principi, és que Sant Joan, és que avui tot comença. És que comencem al nivell que abans s'acabava. És que és increïble.
3: Un pas molt ferm, molta seguretat dels castellers i les castelleres. Jo d'avui m'emporto molt aquesta sensació que tant la Colla Vella com la Colla Joves estan molt segurs de les seves possibilitats, de la feina feta fins ara, de tot el que queda de temporada castellera, any de concurs. Ho deia la Vella, sense amagar-se'n, volem guanyar el concurs. Deien des de les Joves, somiem, no?, deixant també la porta oberta a poder lluitar per aquest concurs de castells.
1: i ara ja ho poden celebrar amb la tranquil·litat de que la feina està feta.
0: Doncs la feina està feta també per un dels terços d'aquest castell, l'Arnau Espinal. Quin tros de diada a la Colla Vella, que només estem al juny.
4: Sí, sí, bé, i no, jo no diré quin tros de diada, diré quin tros de festa major, no? Perquè teníem molt clar que ahir també volem fer grans castells, i ho vam fer. Al final, bueno, s'ha vist que avui no hi cabien tots, no? I òbviament, la diada important era avui, però sense desmereixer la diada d'ahir, no? Sí, sí, avui també brutal, volíem descarregar-los tots, encara queda el Pilar, que també és important, però, vamos... Crec que qualsevol persona afirmava això fa dos mesos, tres mesos.
0: A mi em sembla increïble que diguis vam haver de fer el 4 amb el Pilar ahir perquè en una diada no hi cabien tots. Si al mes de juny tots els castells de gama extra que té la Vella no hi caben en una diada, és que aneu com un coet. Sí, sí.
4: No, i el 9 de 8, que tampoc és fàcil, no? Perquè ja pugen molta canalla, s'estrena molta gent, també un castell que ja estrena completes. I sí, sí, a veure, al final no sé si era un tema de no cabre o de moure'n un dia, jo crec que també per completes tenim alguna baixa, per temes d'encaixos de peces era més fàcil fer el 4 amb el Pilar que el 5 o que el 7 o que el que fos, i jo crec que l'objectiu estava clar i era fer-ne tants de diferents o tots de diferents, no? I jo crec que ho hem fet i estem molt contents, molt contents.
0: Clar, ara et posaré en un compromís, però si tots aquests 4 castells de gama extra, segurament ara veurem el Pilar de 8 amb folre i manilles, si això ja està descarregat el mes de juny, què hem d'esperar de vosaltres el proper mes, els propers dos mesos?
4: Bueno, jo crec que encara hem de treure una... O sigui, tenim una gama molt àmplia de castells, crec que n'hem ensenyat una bona part, bueno, i encara queda el 2, crec que hem de començar a treballar amb els castells de 10, no? Si ve el concurs hem de començar a treballar amb aquests castells perquè són els que donen la victòria, no? I l'any passat vam fer molta bona feina, vam descarregar el castell de 10 després de bastants anys, i crec que és el que toca ara, no? O sigui, tenim castells per passejar durant el juliol i l'agost, que hi ha moltes diades importants, i també hem de començar a treballar els castells de 10 i a veure si podem també, jo crec, que treure aquestes peces que falten, no? El que digui el Manel.
0: Clar que sí, de moment el que ve ara és intentar descarregar aquest Pilar de 8 i celebrar-ho.
4: I disfrutar.
0: Sí. Bona festa major.
4: Moltes gràcies.
1: Doncs veiem encara celebracions, veiem encara abraçades. Hem vist també alguna dedicatòria a l'altra banda de la plaça, perquè avui la Vella podrà presumir que ha fet millor actuació que les joves, tot i que la jove es pot marxar molt contenta, però avui també hi haurà aquest recordatori. Sempre aquí a Valls hi ha aquest recordatori de qui ha guanyat i qui no ha guanyat. Passen 7 minuts, no, 5 minuts de les dues del migdia. És un bon moment ara per actualitzar-nos. Mariona Martínez, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què? Què ens heu d'explicar?
5: Doncs Zapatero torna a colar-se al debat del Congrés per un informe de la UDEF que hem conegut mentre compareixia Pedro Sánchez. La Unitat de Delinqüència Econòmica de la Policia Espanyola assegura que l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar 200.000 euros per ajudar un grup peruà que tenia problemes amb la justícia a Bolívia. El Partit Popular ja hi s'ho capà. Des de Madrid, Arnau Mañé.
6: Sí, és una de les novetats que Feijóo ha aprofitat per retreure-li a Pedro Sánchez fa només uns minuts al Congrés dels Diputats en aquesta compareixença del president espanyol per parlar sobre els casos de corrupció que l'esquitxen. El líder del PP ho ha dit fa només uns minuts dins de l'hemicicle, recordant-li totes les novetats, les tres novetats que hi ha hagut durant el debat al Congrés dels Diputats.
7: Nueva pieza de la UDEF contra el señor ZP por un supuesto delito de tráfico de influencias en Perú. ¿Pueden dejar algún rato, señorías, de dar estas noticias? ¿Pueden, verdad, no pueden parar algún dato que llevamos aquí y con esta información privilegiada que tengo yo?
6: Efectivament, l'informe de la policia espanyola apunta a una comissió de 200.000 euros més despeses que s'haurien embutxacat Zapatero per influir en el govern de Bolívia.
5: A casa nostra estem pendents de la mobilitat. A Rodalies hi ha diverses línies amb afectacions. D'una banda, continuen tallades l'R2 i l'R2 Nord entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Segons Adif, els trens han deixat de circular per una incidència al subministrament elèctric. D'altra banda, a l'R4 no hi circula cap tren entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació per una incidència, i tampoc hi ha circulació de trens a la línia R11 entre Barcelona Sants i Montcada i Reixac. A les carreteres, un accident fa poca estona a la P7 ha obligat a tallar un carril a Freginals al Montsià cap a Barcelona i provoca algunes aturades. Això espera que aquesta tarda es compliqui la situació al volant per l'operació tornada de Sant Joan. Trànsit calcula que han de tornar a l'àrea metropolitana uns 240.000 vehicles fins aquesta nit i avisen que les vies més col·lapsades seran la P7 i les carreteres que connecten amb la costa.
1: Hem d'acabar i 20...
8: Que no hem d'acabar, Benet.
1: Ai, 27, ai, 27 hem d'acabar.
8: Ens feia el fantàstic.
1: Perquè i ho tindrem molt bé. La veritat és que ens ho han quadrat molt les colles avui, eh? No els hi hem donat cap consigna, però estem allò a poc d'acabar i només queden els dos pilars. Abans, però, Mònica,
9: sí.
1: Previsió del temps, què ens
9: doncs,
1: espera?
9: Mira,
1: aquesta tarda he d'anar a la piscina o no?
9: Ah, sí, home, sempre benvingut a anar a la piscina, a la platja, a refrescar-te, perquè continuen les temperatures altes. De fet, a Valls ja no pujarà més la temperatura, podríem dir que és la bona notícia.
10: Es quedarà als 700 graus d'ara.
9: Ja he escoltat abans que l'Esteve deia que havia entrat la marinada i així ha sigut, i aleshores ha frenat ja la pujada de la temperatura, 35 graus teniu ara mateix, i aquestes temperatures doncs es mantindran fins al final d'aquesta diada, i durant la tarda es mantindran altes també a tot el país. Ara mateix amb 39,9 graus a Vinebre, tenim 38,8 a Tàrrega, o al Carràs 38,3, temperatures que encara poden fregar aquests 40 graus a Ponent en aquest últim dia d'onada de calor. Va començar diumenge i la donarem per finalitzada avui, però tot i això la resta de setmana continuarà fent calor.
1: Saps què em recorda un ocellet, Mònica?
9: Què?
1: Que ets sòcia d'honor dels Castellers de Vilafranca.
9: Sí, home.
1: Ostres,
9: sí, sí.
1: Ostres. Llavors, aquí amb qui vas? Amb la vella o amb les joves?
9: Ostres,
10: amb els castells.
1: Compromís,
10: Mònica, amb els castells, digues.
9: Amb els castells, això.
10: Amb l'amistat.
9: Gràcies aquí per xivar-me.
1: És que a RAC1 estem rodejats, eh? Jordi sí. Basté, padrí dels castells de RAC1. Mònica Usart, sòcia d'honor dels castells de Vilafranca.
9: Sí, sí.
1: Això és un no parar.
9: Ens cuideu
1: no parar.
9: Molt, per totes bandes. Sí.
1: Vinga, va, doncs com que hem d'acabar, com deia, a les 2:27, moment de tirar una altra pausa per la publicitat i encara la recta final d'aquesta dia de Sant Joan. Vinga, va, que ara tornem.
11: Per Sant Joan tot comença a Valls. Festa Major de Valls.
12: La Festa Major obre la temporada castellera i comença el duel entre les dues colles de la ciutat.
11: Vine i viu les emocions de la Diada Castellera a la plaça del Blat, al quilòmetre zero del món casteller.
12: Comença l'estiu a Valls. Vine a la Festa Major. Més info a valls.cat i al Facebook i al Twitter de Visita Valls.
13: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
14: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
15: Nova web forndenulles.com.
13: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
11: Descobriu el món casteller al Museu Casteller de Catalunya a Valls.
16: Obert de 10 a 2 i de 3 a 7 de la tarda de dimarts a dissabte. I diumenges i festius de 10 a 2.
11: Amb descomptes i promocions especials. Experiència immersiva en xaneta 360 graus per viure els castells com mai els has viscut.
16: Més info i entrades a museucasteller.cat.
11: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
17: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
11: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
17: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
11: Gaudeix del vermut amb els 5 sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
18: Les empreses competitives ja no només estalvien energia, la controlen.
19: Amb Bateries Industrials, emmagatzemes energia quan és més barata i la utilitzes quan el preu és més alt.
18: Redueixes costos, optimitzes el consum i protegeixes la teva empresa dels microtalls de xarxa.
19: Fes el pas cap a una empresa més eficient. Truca'ns al 977-310373 o a solargest.cat.
18: La teva energia, el nostre compromís.
20: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
21: Totalment, tipus directe, perquè això de Línia Directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
20: I allò del sorteig?
21: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
22: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions. Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
23: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
24: Hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Y en Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas. Soluciones de aislamiento, calefacción, climatización, energías renovables y dispositivos inteligentes para controlar tu consumo. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
0: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
2: Verisure.
3: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solar Gest i Vermut i Zaguirre. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Boca, darrere, l'Edo!
1: I a un quart de tres, la colla Joves Xiquets de Valls està tancant el seu grandíssim Sant Joan amb el Pilar de Sis. Sentiu les gralles, es col·loca l'aixecadora del castell i ara comença a pujar una enxaneta. Menuda, menuda, menuda, que petita que és. De fet, avui la jove segur que volia acabar amb un pilar més gran, amb el de 7 o fins i tot amb el de 8. Però l'enxaneta titular, la que ho està fent aquest any, es va trencar la mà fora dels castells i l'han hagut de canviar. I el recanvi és una puça molt petita. Com l'animen des de baix, ja arriba a la part de dalt, li queda només l'últim pis per remuntar.
4: I tindrem l'entrada.
1: Col·loca les mans a dalt. Vinga, la Irina, que col·loca el peu a la faixa. Genoll. Ens ho canten, ens ho canten.
4: L'altre peu. Carregat.
1: Mira, l'hauríem de fitxar, eh? Perquè ha fet el carregat gairebé com nosaltres. El Pilar de 6, que s'aguanta ferm. Surt l'enxaneta en el moment més delicat. Se li diu la motxilla. I què Déu ha fet la Irina, que és petita, però ho fa fantàstic. Enxaneta fora. Surt també l'aixecadora. I la colla jove dels Xiquets de Valls, que no tindrà problema per descarregar el Pilar de 6, que, com us deia, segur que se li queda curt, segur que en volia més, però ara necessiten rodar aquesta nova enxaneta per poder plantejar-se pujar un pis més. Pilar de 6 de la colla joves tanquen un grandíssim Sant Joan i només ens queda el...
8: Mira,
1: esperem
8: doncs,
1: que...
8: si vols, aquí, Benet, et tallo ràpid, perquè si el fem ràpid al Quico de Cabra, el Francesc Inglés, cap de colla de les joves, quin llamp de Sant Joan, enhorabona.
25: Sí, sí, ha sigut un Sant Joan extraordinari, extraordinari.
8: Si estem fent el 4 de 9 ara, què hem d'esperar dels següents mesos de la colla joves?
25: Bueno, de moment el que hem d'esperar amb aquest 4 de 9 és que tots plegats, durant uns dies o una setmana potser, serem una mica més feliços tots plegats.
8: T'has tret un pes de sobre.
25: Bueno, la temporada aquí a Valls, Sant Joan és un pic de temporada que arriba relativament aviat. Llavors, clar, doncs un per l'altre, doncs busques apretar i donar el màxim amb aquest Sant Joan, quan és una actuació que per aquests castells, sobretot per castells nets, doncs és aviat, no? Però tenim la festa major aquí, és Valls, i és el nostre calendari. I llavors, bueno, quan entres doncs, en una actuació que has de fer una punta d'actuació que no et ve tant d'una progressió més directa, doncs, bueno, sempre hi ha aquest extra plus de tensió que, si la saps aprofitar, doncs te serveix per descarregar-ho.
8: Mira, ara no queda més que disfrutar i seguim, no?
25: I seguim.
8: Gràcies.
1: El cap de colla de les joves, content, com no podia ser d'una altra manera. Les colles castelleres sempre han estat entitats integradores per convicció o fins i tot per necessitat i, per tant, s'han preocupat per atreure persones de tot arreu. I també són entitats on el català, podem convenir que és la llengua majoritària i vehicular d'aquestes entitats. De fet, tot i atreure gent de tots els orígens, els últims estudis ens indiquen que el perfil majoritari de casteller és una persona catalanoparlant de classe mitja-alta. Barrejant totes aquestes dades, quin paper poden jugar les colles en un context com l'actual en què el català va perdent terreny en molts àmbits? Doncs mira, li volem preguntar a en Genís Vives, que és vocal de la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i membre de la Comissió Jurídica. Genís, bon dia.
26: Bon dia.
1: Les colles, diguem-ne, com a element de socialització en català, són un bon actor, un bon agent?
26: Al final hem de pensar que els castells són un element del patrimoni cultural català, que té una vocació universal, perquè per això és patrimoni material de la humanitat, però que és un element molt important en la catalanitat. I la llengua juga un paper fonamental en aquesta catalanitat. I per tant, doncs, la llengua de les colles és el català com no podria ser d'una altra manera, com a expressió d'aquesta catalanitat i d'aquesta identitat que tenim.
1: I les colles fan alguna cosa perquè els seus membres abracin el català, aquells que venen de fora sobretot?
26: Jo crec que ens trobem en un moment en què les colles fan molt bona feina en aquest sentit, perquè les colles actuen com a punt d'entrada de molts nous catalans, doncs, que arriben aquí i que el seu primer contacte amb la catalanitat o amb la llengua, doncs, és una colla castellera, i a partir d'aquí comencen a aprendre català. Nosaltres hem preguntat a les colles castelleres des de la coordinadora si estan fent alguna cosa per la llengua. Sabem que ens han contestat més o menys la meitat, sabem que bona part estan fent alguna cosa amb alguna entitat o amb alguna institució que treballa per la llengua, però sí que creiem que en aquest moment, doncs, d'emergència lingüística, de ballada de l'ús social del català, és important que les colles vagin més enllà i facin feina activa per la llengua, més enllà de la feina que ja fan per si soles, que és importantíssima i que s'ha de posar en valor, però cal una feina també activa en aquest moment de davallada de l'ús social.
1: Mm-hmm. Jo en conec algunes experiències que fan tallers pel Consorci de Normalització Lingüística, sí. Algunes que fan parelles lingüístiques, sí. Una mica aquesta seria la línia a fomentar, i no sé si des de la coordinadora, doncs, què es pot fer per ajudar les colles a emprendre aquest camí.
26: Clar. Una de les coses que jo crec que és la reflexió del que fem a la coordinadora, les colles tenen moltes urgències i moltes coses en el seu dia a dia, s'han de dedicar a fer castells, s'han de dedicar a gestionar, doncs, els autocars que arribin a l'actuació, i des de la coordinadora podem fer aquesta feina de preparar coses més a llarg termini que poden ajudar les colles. I en aquest sentit, com tu bé indicaves, hi ha colles que estan fent aquests intercanvis lingüístics o treballen amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, i és el camí que hem de tirar. I per això el que estem intentant és buscar iniciatives des de la coordinadora que puguin servir a les diverses colles per fomentar l'ús social entre els seus castellers. Ja sigui a través d'aquest tipus de parelles lingüístiques o a través d'altres eines més informals, perquè el que veiem també és que molta gent s'apunta a cursos, però després no utilitza el català en el seu dia a dia. I per tant, és important que aprofitem, doncs, que a les colles hi entra gent d'arreu, i entren nous catalans, nous parlants del català, perquè fomentin aquest ús i perquè mantinguin el seu ús del català en el dia a dia.
1: Doncs seguirem pendents del que pugui fer la coordinadora per ajudar les colles a estendre l'ús del català, una feina que es va fer segurament als 60-70 amb la immigració de la resta de l'Estat, i que els últims anys, doncs, s'ha fet amb la immigració que ve d'altres punts del món.
26: Correcte. En els anys 70 va ser importantíssim les colles. De fet, aquí a Valls en tenim exemples, sense anar més lluny. El Juanacho, que el tenim doncs, aquí a baix, ell venia d'un poble de Jaén i va venir aquí a Valls i parla català, i quan era cap de colla parlava català. I jo crec que hem d'agafar aquest tipus d'exemples, aquest tipus de referents, però també a l'actualitat, perquè hi ha molts nous catalans i nous parlants que participen a les colles i que en formen part, i que també han de ser referents i exemples pels seus companys i per totes les persones, doncs, que aprenen català, i invitar-los i convidar-los a parlar la llengua amb el seu accent, amb els seus matisos, i sigui com sigui, però a parlar el català i fer-ne ús. I aquest és una mica el que estem intentant des de la coordinadora, que totes les iniciatives que fem, doncs, tinguin també aquesta visió de la llengua, i des dels castells fer possible, doncs, estendre aquest ús social, i també ajudar les persones que venen de fora, perquè Catalunya sempre ha sigut un territori d'acollida, doncs, que arribin aquí i que trobin una acollida i un bon lloc per anar són els castells.
1: El foment del català és un dels àmbits on treballa la coordinadora. N'hi ha molts altres, i al llarg de 14 retransmissions que farem aquesta temporada n'anirem parlant aquí a Castells, a RAC1 i a RAC+. Genís, gràcies per acompanyar-nos.
26: A vosaltres.
1: Aquí pendents de la traca final d'aquest pilar de 8 de la colla vella dels Xiquets de Valls, que ja té el folre col·locat, Esteve, i això sí que és la traca final.
5: Sí, sí, una diada que ha anat rodada. Que important, el que parlàveu ara, que interessant el que dèieu, el que explicava el Genís. No és pas una qüestió menor, en un moment en què el català està en un clar retrocés, reivindicar aquest ús social de la llengua i fer-ho a través dels castells i de l'entorn social dels castells. Per mi és una, jo crec que és una gran feina la que estan fent i la que poden seguir fent amb aquests nous catalans, amb aquests catalans ja de ple dret, absolut ple dret, que formen part de la nostra societat, i que també necessitem que parlin el català per anar defensant la nostra llengua.
1: 9 minuts per 2:15. La Diada de Sant Joan 2026 està a punt d'acabar. Ja ho podem dir, és el millor Sant Joan de la història. Sí, som pesats, és veritat.
5: No, però és que
1: ja fa molts anys que diem, oh, millor podem castell, pesats, millor diada, Benet, però és que ho és.
5: Per això
1: és.
5: Fa moltes diades castelleres de Sant Joan que les hem viscut, una pila, i no ho havíem pogut dir.
1: Abans de poder narrar aquest pilar de 8, recordeu, últims instants per participar.
5: Participeu, que hi ha uns premis.
1: A través de les xarxes socials,
5: el CalçoFest,
1: dir la vostra. Recordem que sortegem 4 entrades pel CalçoFest del 21 de novembre, 2 packs de 4 entrades pel Museu Casteller i 2 lots de vermuts i Zaguirre amb una ampolla
5: boníssims
1: de blanc i una ampolla de negre.
5: La reserva.
1: El Pol ja està mirant-se els comentaris a veure qui s'endú aquests premis tan suculents. Però Sara, ho direm, espero tenir temps, després d'aquest pilar de 8 que intentarà la Colla Vella i que ja té el quart col·locat. Anna Marín, com ho veus?
6: Bé, bé, aquí tothom s'està mirant les mides. Home, jo sempre, més que estic al costat del cap de colla, i he de fer veure que, no, com a mínim, no distreure'l. S'ho estan mirant, la posició, tenien algun dubte a les manilles que es movien una mica, però tiraran amunt.
7: Que no vagi endavant, vinga, aquí, esteu bé.
5: Mira que se'l carreguen i el descarreguen. Uf. Abans de que nosaltres puguem posar punt i final a aquesta primera retransmissió de les diades castelleres aquí a RAC1, seria la diada perfecta. Llavors sí que ja seria rodona, rodona, més que rodona. Silenci a la plaça.
1: Sentim a Manel Urbano, cap de colla de la Vella de Valls, tirant vol dir dirigint, aquest pilar de vuit amb folre i manilles. Bé, el sentim d'aquella vegada, encara no el sentim, però el micro de l'Anna Marina està molt a prop seu.
7: Vale, Ariana col·locada, va.
5: Ara sí que el sentim.
7: Està molt bé, Aron, respirant, venga, bé.
1: Està molt bé, Aron, respirant. Aron és el quart del castell i l'encaix d'aquest quart amb les manilles és segurament la clau del castell. La part de dalt, la part del tronc, està molt treballada. Són gent que n'ha fet moltíssims. I aquest encaix entre manilles i quart depèn que tot vagi bé. De moment, l'Àlex, l'enxaneta, arriba a la part alta del castell. Moment delicat. És el moment de la motxilla, el moment de pujar l'últim pis. Ara posarà el peu a la faixa. Ara col·loca el genoll. Hi ha hagut una primera rebregada. Un peu, l'altre peu. Pilar de vuit amb folre i manilles. Carregat de la colla vella dels xiquets de Valls. I ara ve l'altre moment delicat, el moment de la sortida. L'Àlex ho fa molt bé. Ho fa molt enganxat a la cotxadora. Sense remenar res. Les manilles ho estan donant tot. L'Aron, que s'asseu una mica massa, però que ja ha salvat el moment més delicat. Surt l'aixecadora, la colla vella ho brodarà. La colla vella descarregarà quatre gamma hectes per Sant Joan. Ja veiem Manel Urbano somrient, aplaudint, fent que no amb el cap, que ni ell mateix s'ho pot creure, que han fet una diada de quatre gamma hectes descarregat. I el públic i l'afició de la colla vella, que ja ho celebra.
5: Visca Sant Joan, visca els castells, visca Valls.
9: Sé que no us queda temps. Una sola pregunta, perquè estem a punt d'acabar. Avui Manel Urbano, cap de colla de la vella, és l'home més feliç i orgullós del món casteller?
7: Estic segur que sí, que una felicitat compartida amb els meus castellers i castelleres, però crec que és el millor Sant Joan de la història, i quan fas una actuació en global on el castell, pitjor castell, és el 3 de 9 en folre, t'ho diu tot. Tocar molts castells i que tots se surtin, i no focalitzar-te en un, sinó que hem tocat tota la gamma. Estem molt contents, molt contents.
9: Gràcies, Manel. Moltes felicitats, enhorabona i bona festa major.
7: Moltes gràcies.
1: Hem viscut un Sant Joan increïble. Segur que també des de Barcelona, des de Madrid, els que ens estàveu escoltant, heu gaudit com nosaltres. Mira, mira, mira què canten, mira què canten. I tot descarregat, i tot descarregat. Això canta la colla vella. I perquè vegis com és Vall, Sergi, la colla joves ha fet el millor Sant Joan de la seva història. Per primer cop a Sant Joan ha descarregat un castell prèmium com el 4 de 9 sense folre, sí, i el 2 de 9 folre i manilles. I les cares ara mateix són de... Bueno, doncs vale. Perquè això és Valls, perquè això és la rivalitat, perquè tu has fet la millor actuació que en cap altre Sant Joan, però és que la colla del costat l'ha fet millor. I és que això sempre pica. Sempre pica aquí a Valls.
5: Exacte, exacte. I això ens encanta.
1: Avui, en tot cas, totes dues colles tenen motiu per celebrar-ho. La vella ja ho està fent aquí a la plaça. Tanquem un gran Sant Joan. Moment d'anunciar també els guanyadors d'aquests superpremis que fèiem avui a l'antena de Castells de RAC1. Pol, a veure qui s'endú, per exemple, el primer pack de quatre entrades del Museu Casteller i del lot de vermuts i Zaguirre.
10: Doncs vinga, li donarem a la Marta Magre.
1: Marta Magre, t'endús el primer. Un altre guanyador que s'endugui quatre entrades pel Museu Casteller i un altre lot de vermuts i Zaguirre.
10: Doncs la Clàudia Selva.
1: La Clàudia Selva. I encara ens falta el guanyador de les quatre entrades pel Calçofest.
10: I les quatre entrades se les du la Berta Tibau.
5: Doncs mira, tres noies.
1: Ja tenim guanyadores. I aquí us deixarem, perquè hem dit que havíem d'acabar a I-27 i són exactament I-27.
5: Això ha sigut rodó, rodó, rodó, rodó, rodó.
1: Us deixem perquè aquí la festa continua. Vosaltres feu el que vulgueu. Els de Castells de RAC1 tornarem el 25 de juliol, dissabte, a la tarda, des de Mataró, des de les Santes, amb Capgrossos de Mataró, amb Minyons de Terrassa i Castellers de Vilafranca. Tant de bo, l'actuació acabi amb una festa com aquesta que sentiu de fons. Fins llavors, salut i castells.
5: Salut i castells.
12: Una abraçada.
11: Per Sant Joan tot comença a Valls. Festa Major de Valls.
12: La Festa Major obre la temporada castellera i comença el duel entre les dues colles de la ciutat.
11: Vine i viu les emocions de la Diada Castellera a la plaça del Blat, al quilòmetre zero del món casteller.
12: Comença l'estiu a Valls. Vine a la Festa Major. Més info a valls.cat i al Facebook i al Twitter de Visita Valls.
13: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
14: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
15: Nova web forndenulles.com.
13: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
11: Descobriu el món casteller al Museu Casteller de Catalunya a Valls.
12: Obert de 10 a 2 i de 3 a 7 de la tarda de dimarts a dissabte i diumenges i festius de 10 a 2.
11: Amb descomptes i promocions especials. Experiència immersiva en xaneta a 360 graus per viure els castells com mai els has viscut.
12: Més info i entrades a museucasteller.cat.
16: L'equip, la base, l'equilibri, la força, l'atreviment, l'experiència, la tradició, la passió de fer el que t'agrada.
17: Com els castells, un bon vermut ha de tenir els millors ingredients per mantenir-se en el temps.
16: Així és l'àmplia varietat de vermuts i Zaguirre.
17: Vine a descobrir els seus secrets més ben guardats amb una experiència d'enoturisme única.
16: Gaudeix del vermut amb els cinc sentits. Reserva ja l'entrada a bodegasizaguirre.com.
27: Les empreses competitives ja no només estalvien energia, la controlen.
28: Amb Bateries Industrials, emmagatzemes energia quan és més barata i la utilitzes quan el preu és més alt.
27: Redueixes costos, optimitzes el consum i protegeixes la teva empresa dels microtalls de xarxa.
28: Fes el pas cap a una empresa més eficient. Truca'ns al 977-310373 o a solarges.cat.
27: La teva energia, el nostre compromís.
29: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
30: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us han ofert Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
31: Són 2:45, bon dia. Pedro Sánchez nega que hi hagi corrupció generalitzada al PSOE i al seu voltant, mentre Junts li exigeix que faci un pas al costat.
32: Senyor Sánchez, els seus incompliments, la corrupció, fan insostenible aquesta situació. Aparti's i deixi que aquest Parlament posi algú que tingui la capacitat de complir.
33: Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no. Planteen una alternativa conjuntamente con el Partido Popular y con Vox.
31: La proposta del Junts d'Aires ha agafat a poc amiat el president espanyol. També la resta de partits, el PSOE, com sentíem, però en veu de Sánchez, la rebutja d'entrada de dalt a baix i nega aquesta corrupció generalitzada al partit.
34: Amb Nil Sant Martí i Gemma Montero.
31: I de moment el PP insisteix en exigir-li al president espanyol que convoqui eleccions. L'ha acusat de ser el nexe polític corruptor de casos com els de José Luis Ábalos, Rodríguez Zapatero o l'entorn familiar de Sánchez. De fet, Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat les noves revelacions de fa menys d'una hora que encerclen més a Zapatero. La UDEF assegura que l'expresident espanyol va cobrar 200.000 euros per influir a favor d'una empresa al Perú en el marc del cas Plus Ultra. A banda, la dona del president espanyol l'han citat aquesta tarda perquè entregui el passaport, mentre aquest migdia qui ha declarat és el xofer de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per la trama Kitchen. Per tant, empastifada els dos grans partits espanyols les últimes hores. A Catalunya, però, el dia està marcat per la revetlla i la festa de Sant Joan. Els Mossos han detingut un total de 130 persones les últimes hores per robatoris, lesions i possibles agressions sexuals. També per un nou tiroteig a l'àrea de Barcelona, que les autoritats desvinculen, això sí, de la revetlla. A partir d'ara, el focus es desvia cap a la mobilitat. Hi ha problemes a Rodalies. Estan tallades les línies R2 9 Nord i R11 entre Barcelona i Montcada i Reixac per una incidència a la infraestructura i compte que s'hi sumaran a la tarda les carreteres perquè Trànsit preveu tarda complicada, especialment a l'AP7 i també a les vies costaneres, per tant, C32 al Maresme, al Garraf, també les carreteres de la Costa Brava i Daurada. Una tornada intensa perquè el temps convida a sortir i a refrescar-se. De fet, avui tanquem la primera onada de calor d'aquest estiu. Mònica Usart, bon dia.
0: Bon dia, sí, avui serà l'últim dia de calor més extrema, amb avisos encara en punts de les comarques interiors, sobretot cap a Ponent i també sectors de les comarques de Girona. Especialment a Ponent, les temperatures encara poden superar els 40 graus, per tant, tarda calor càlida i xafogosa, tot plegat amb alguns ruixats només en punts del Pirineu i a la resta amb sol i amb pols africana.
31: I als esports, Gemma Montero, bon dia.
2: Bon dia.
31: L'Igualada ha fet història, s'ha proclamat campió de la Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després.
3: La ciutat es prepara per unes celebracions que duraran fins divendres. L'equip de Marc Montaner va guanyar els penals en el cinquè partit disputat ahir a Riazor. Ho acabem de saber. Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a Ducati durant els pròxims 2 anys. El Barça de bàsquet busca avui a partir de les 8 al Palau una victòria que li permeti continuar lluitant pel títol de la Lliga CB. Ara el València domina la sèrie per 2-1 i el Mundial de Futbol, rècord històric de Cristiano Ronaldo, empat gris d'Anglaterra contra Ghana, Colòmbia s'ha classificat pels 700 i Panamà n'ha quedat eliminada.
31: Us ho expliquem tot plegat fins a les 3. Comencem.
4: 14-15.
31: I comencem fent cap a Madrid perquè ja fa 5 hores i mitja que Pedro Sánchez compareix al Congrés dels Diputats. El debat sobre corrupció és a punt d'acabar, però sense noves conclusions. Ans al contrari, el pols entre el PSOE i tots els socis creix i l'embat dels partits de dreta per exigir-li la dimissió i la convocatòria d'eleccions també. En paral·lel al debat, la UDEF ha filtrat un nou informe sobre negocis sospitosos de José Luis Rodríguez Zapatero i Junts li ha exigit a Sánchez que faci un pas al costat, que plegui, i el PSOE faci foc nou amb algú que no tingui tot l'entorn judicialitzat. Ara ho expliquem tot plegat, així doncs cobrim línies amb el Congrés espanyol. Jordi Armenteres, Adrià de les Heres, Arnau Mañé, bon dia.
6: Bon dia.
8: Bon dia.
31: Pedro Sánchez ha tornat a demanar confiança en l'inici d'aquest debat, que ha començat a les 9 del matí, nega que mai tingués sospites de la corrupció d'Avalos o de Santos Cerdán i reitera que ja ha fet net el PSOE amb l'expulsió d'aquests dos corruptes, denuncia una persecució a la seva família i també defensa, tot i les darreres novetats, la innocència de Zapatero, Jordi.
6: Sí, diu que són tres capítols ben diferents, que no tenen res a veure, ni hi ha un de clar de corrupció, només un, el d'Avalos, però avisa que tota la resta és persecució sense fonaments. Per Begoña Gómez, que aquesta tarda en principi ha d'entregar el passaport, si no hi ha un canvi de decisió del jutge Peinado, hi ha recurs presentat, però també per Zapatero, que torna a defensar aferrissadament. Però avui sí que ha parlat, i molt, d'Avalos. Diu que la situació el cabreja.
18: Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
6: I defensa, ho ha repetit moltes vegades, la seva actuació contrastant-la amb la del PP i la falta de respostes a investigacions i, casos passats, comparant Ábalos amb Ayuso.
18: La señora Ayuso asumía que usted, señor Feijóo, no haría nada contra el Partido Popular ni pondría en cuestión esos casos de corrupción que sí están afectando a la señora Ayuso. ¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes y con la señora Ayuso tan connivente, señor Feijóo?
6: Ara bé, Sánchez no anuncia cap nou pla per perseguir i combatre la corrupció. Al contrari, el que diu és que durant un any s'han plantejat mesures que en aquests moments estan congelades en la tramitació al Congrés dels Diputats, sobretot dues, les que fan referències a la llei de lobbies i a les noves oficines anticorrupció.
31: I per aquesta falta de plans i tots aquests casos de corrupció que cada vegada encerclen més a Sánchez, Junts per Catalunya li ha demanat al president espanyol aquest matí que plegui i que doni pas a un altre president, que podria ser també del PSOE. És la tesi del Juntaires, una proposta que Míriam Nogueras s'ha tret de la màniga per desbloquejar l'últim tram de legislatura espanyola, marcada pels casos de corrupció que esquitxen especialment els socialistes espanyols, però Sánchez ja els ha respost fa uns minuts que si volen canvis, que votin una moció de censura. De la seva banda, Gabriel Rufián ha reclamat polítiques concretes al president espanyol per poder continuar la legislatura. Adrià.
1: Si després que Sánchez hagi deixat clar que no pensa avançar eleccions diverses vegades, Junts mou fitxa. Des de Junts han matisat que no esperaven una resposta avui mateix i que només volien que el president espanyol s'ho comencés a rumiar. De tota manera, Sánchez, al torn de rèplica, ja ha deixat clar a Nogueres que la seva proposta no va enlloc.
33: Pues no planteen coses que sabe usted, señoría, que a lo mejor, pues bueno, son defendibles para ustedes de cara a la galería. Dice no, el primer ministro británico, Starmer, ha dimitido. El próximo primer ministro británico va a ser el sexto primer ministro que conozca. Si España hoy cuenta con los indicadores económicos y sociales más importantes, también es gracias a la estabilidad que ha traído este gobierno.
1: També d'arts de Gabriel Rufián contra Junts, que dona per fet que se sumarien a una moció de censura presentada pel PP, però el portaveu republicà també critica Sánchez, perquè, segons diu, les explicacions que ha donat són del tot insuficients.
2: Cualquier persona sabe que este pleno llega tarde y llega mal. Y llega mal porque algunos de ustedes, sobre todo usted, señor presidente, sigue instalado en el y tú más, y aún peor, en el yo no sabía nada.
1: En aquest sentit, Rufián l'ha mirat als ulls del president espanyol i li ha preguntat si encara continua net.
31: I tot plegat mentre el PP ha aprofitat el matí i migdia amb les novetats judicials que han anat sorgint per continuar l'ofensiva contra Sánchez. Un informe de l'UDEF de fa tot just una hora que hem conegut apunta que José Luis Rodríguez Zapatero hauria cobrat 200.000 euros per influir en el govern de Bolívia. Més llenya al foc perquè Núñez Feijóo torni a demanar eleccions i pressioni els socis d'investidura, Arnau.
4: Exacte, al PP no li serveixen les explicacions de Pedro Sánchez i manté la petició perquè avanci les eleccions. Feijóo també posa el dit a la nafra dels socis i els torna a reclamar que deixin caure el president espanyol. En tot cas, efectivament, durant el debat s'ha fet públic aquest informe devastador de la policia espanyola. Zapatero s'hauria embutxacat una comissió de 200.000 euros més despeses per influir a favor d'un grup peruà d'empresaris davant del govern bolivià. Per això, i per altres novetats d'avui, el líder del PP es posava les mans al cap.
7: Nueva pieza de la UDEF contra el señor ZP por un supuesto delito de tráfico de influencias en Perú. ¿Pueden dejar algún rato, señorías, de dar estas noticias? ¿Pueden, verdad, no pueden parar algún dato que llevamos aquí y con esta información privilegiada que tengo yo?
4: Referència també a la situació judicial al soci de Zapatero, Julio Martínez, que haurà de compareixer la setmana que ve a l'Audiència Nacional. Ha acabat ara mateix la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Moment pel cara a cara Feijóo-Pedro Sánchez. Per tant, sessió de control en directe ara mateix al Congrés dels Diputats.
31: Gràcies, Arnau. Adrià, Jordi, ens seguirem pendents a les 3. Ho actualitzem amb novetats, ho dèiem, judicials, també fora del Congrés dels Diputats, però que empastifen precisament bàsicament els dos grans partits espanyols. A més de les novetats, per exemple, sobre el cas Zapatero, l'Audiència Nacional avui ha reprès el judici pel cas Kitchen. Avui amb les declaracions de l'antic xofer del popular Luis Bárcenas, que van captar-lo com a confident de la presumpta trama. L'exconductor ha negat que Villarejo li demanés gravacions de l'extresorer del paper, tot i que després s'ha contradit Mariona Martínez.
8: L'exxofer de Bárcenas, Sergio Ríos, captat com a confident, ha negat de totes que li demanessin cap gravació.
9: Le reitero que yo jamás le he entregado ningún tipo de documentación al señor Villarejo. Y aparte que el señor Villarejo creo que lo ha declarado aquí. Que
10: bien, bien, pero yo le pregunto, más allá de lo que diga el señor Villarejo, yo le pregunto a usted. ¿No ha entregado usted esa documentación al señor Villarejo?
9: No, es que no, yo no he tenido acceso a esa documentación.
8: Això malgrat que el fiscal li ha mencionat una gravació. Es pot escoltar com Villarejo li demana a Ríos aquests documents. Poc després, llavors, l'exconductor de Bárcenas ha assegurat que en realitat no ho recordava. Ríos està acusat de cobrar més de 50.000 euros per espiar l'extresorer del PP. L'exxofer, que després va aconseguir una plaça a la policia, ara està suspès de sou i la fiscalia li ha demanat 12 anys de presó.
31: Dues i 41, nou tiroteig a l'àrea de Barcelona. Aquesta vegada un home n'ha ferit un altre que ha anat a l'Hospital de Bellvitge. De moment són pocs els detalls que confirmen els Mossos d'Esquadra, tot i que diversos mitjans vinculen l'atac a un afer lligat al tràfic de drogues. Ha estat aquest l'incident més greu d'aquesta passada nit i matinada en què els Mossos han detingut arreu del país un total de 130 persones, entre d'altres per delictes contra el patrimoni, per lesions o per violència de gènere, la majoria en el marc de la revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament de Barcelona insisteix però en desvincular aquest nou atac amb arma de tallafoc de les incidències per la celebració de la Revetlla, que aquesta matinada ha deixat una trentena d'assistències del Servei d'Emergències Mèdiques, sobretot a les platges de la capital. Amb diversos arrestats també a Barcelona, 11, un d'ells acusat d'haver apunyalat a una altra persona a la platja de la Marbella. La víctima l'han atesa i traslladada a un centre de salut, però no es pateix per la seva vida, o del Puig.
5: Fins a 90.000 persones han celebrat la Revetlla a les platges de Barcelona. El SEM ha hagut d'atendre 32 persones, a 17 les han hagut de portar als centres mèdics, tot i que cap han estat greu. Durant la nit, la policia ha fet diverses batudes per requisar armes blanques. El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, considera que no ha estat una nit especialment complicada, però admet preocupació per algunes armes que han requisat.
11: La Revetlla es pot resumir, com sempre, intensa, però relativament tranquil·la. Evidentment, 80.000 persones a les platges de la Barcelona, doncs, evidentment, poden passar incidents de molts diversos tipus. Ens ha preocupat el tamany d'alguna d'aquestes, d'algun d'aquests instruments.
5: Des de primera hora del matí, els serveis de neteja han treballat per deixar netes les platges per obrir-les al bany. Només a Barcelona han recollit 70 tones d'escombraries.
31: Això al matí, ara al migdia i la tarda, la complicació principal passa a ser la mobilitat. D'entrada, amb problemes a Rodalies. Aquest matí ja hi ha hagut una primera incidència per la caiguda d'un cotxe a les vies a l'R4 entre Sabadell i Barberà. S'ha pogut restablir l'R4 aquest matí, però ara de nou hi ha altres problemes per una altra incidència a la infraestructura, que en concret té tallada la línia R2 Nord entre Barcelona i Montcada i Reixac. De moment, Renfe i Adif no saben quan es podrà resoldre aquesta situació. A les carreteres, complicacions que es preveuen a partir de mitja tarda amb operatiu de trànsit d'operació tornada, 240.000 vehicles que han de tornar, i les complicacions principals es preveuen a l'AP7 i a les vies que tornen de la costa, autopistes del Maresme, del Garraf, així com també de la Costa Brava i d'Aurada. Amb 3 víctimes, per cert, les últimes 24 hores a les carreteres del país. I avui és l'últim dia d'aquesta onada de calor que va començar diumenge i que és, en el cas de Catalunya, el que ha disparat les temperatures per sobre dels 40 graus.
12: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
31: Temperatures que han convidat a fer més desplaçaments, i el Servei Meteorològic de Catalunya manté encara els avisos per calor intensa, sobretot a Ponent i a les comarques gironines. Mònica Usart.
0: Avisos que es mantenen actius al Pla de Lleida, l'interior de l'Ebre, també Prepirineu més occidental, a l'Empordà, el Gironès, i al Pla de l'Estany, amb el perill més alt a la Noguera, al Pla d'Urgell, i també al Segrià, on encara es poden superar avui els 40 graus. Per tant, tarda de calor intensa a tot el país i amb alguns ruixats que descarregaran en punts del Pirineu, localment amb tempesta, i en canvi a la resta es mantindrà el sol amb bandes de núvols prims. I els propers dies comença a baixar la temperatura, afluixa aquesta calor, demà baixant entre 1 i 3 graus aquests termòmetres, i es mantenen estables a finals de setmana. Farà calor, però no serà tan extrema com aquests últims dies. Demà encara amb alguns ruixats al Pirineu, i la resta divendres i el cap de setmana sense pluja.
31: Aquestes altes temperatures que encara mantenen el perill molt alt d'incendi a 132 municipis del país, sobretot a l'oest, a Ponent, risc encara elevat, i de fet amb un foc a aquesta hora crema a Sant Quirze Safaja, per tant al prelitoral també un incendi que està afectant a un càmping proper.
13: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
34: 14-15. Amb Nil Sant Martí i Gemma Montero.
31: I a 3:15, pel que fa als esports, el més destacat és l'Igualada, que ha començat a celebrar avui un títol de Lliga d'hoquei patins històric, Gemma.
3: Els arlequinats són els nous campions de l'hoquei Lliga d'hoquei patins gràcies a la victòria als penals en el cinquè partit a la pista del Liceo. L'equip aterra a casa aquesta tarda amb la copa que els acredita com a campions 29 anys després. Pedro Acosta serà company de Marc Márquez a Ducati pels pròxims 2 anys a MotoGP, i el Barça de bàsquet juga el quart partit de la sèrie final pel títol de l'ACB a la pista del València. Els locals els val la victòria per ser campions. I el Mundial, ensopegada d'Anglaterra davant Ghana i golejada de Portugal contra l'Uzbekistan.

0: La nit ha estat llarga i igualada per tots aquells que han sumat a la revetlla la celebració pel títol de Lliga de l'Igualada, l'Hockey Lliga, la Lliga d'Hockey Patins. Els arlequinats, com dèiem, són campions 29 anys després. Nil Piera, bon dia.
1: Bon dia, Gemma. Doncs sí, després de forçar el cinquè partit de la final, ahir van guanyar els penals a la pista del Liceo, el gran favorit, i que es va quedar amb un pam de nas, amb Riazor ple de gom a gom amb més de 4.000 persones, una autèntica olla a pressió, tot feia pensar que el Liceo s'acabaria imposant. El temps reglamentari va acabar amb empat a dos, amb gols de Biel Llanes i Canyadilla, en un gran partit dels igualadins. A la tanda de penals, dos gols de Joel Roma i Marc González, amb un Arnau Martínez platòric sota pals, han aixecat un títol de Lliga històric i feien embogir l'equip arraquinat i tota la ciutat d'Igualada. Manel Burón, president del club, posa en valor la feina i la mentalitat guanyadora d'una plantilla molt jove. Són declaracions al Món Arracú.
2: Vam començar aquesta final del play-off perdent els dos primers partits fa 10 dies aquí a Corunya, 8-2 i 8-2. Dues hòsties, amb perdó de l'expressió, que aixecar-se d'això no és gens senzill. Doncs aquest grup, aquest equip encapçalat per el Marc Montaner i tot el seu staff, i ells han cregut.
1: L'equip de Marc Montaner ha posat punt i final una temporada espectacular, històrica, la cirereta al pastís del seu 75è aniversari. L'equip aterrarà a Barcelona cap a quarts de 6 de la tarda i s'espera una gran rebuda. Demà serà el dia de la Rua, rebuda de l'Ajuntament, ofrena i sopar.
0: Doncs enhorabona a l'Igualada, però la cita destacada d'avui, dia 24 de juny, és la del Barça de bàsquet. Té avui una cita que ara ho creu contra el València a les finals de la CB. A les 8 en directe a RAC1, quart partit de la sèrie final contra el València. Els comptes són clars. Si l'equip de Xavi Pasqual guanya, jugarà el cinquè i definitiu partit dissabte al Roig Arena. Si perd, avui al Palau els valencians es proclamaran campions per segona vegada a la seva història. Hola, Daniel Aguilar, bon dia.
3: Hola, Gemma, bon dia.
0: I s'espera de nou un ambientàs al Palau en aquesta caixa o faixa, Dani, en el que serà més el partit de comiat, segur, de Xavi Pasqual com a entrenador davant la seva afició.
3: Sí, el que serà el 88è partit oficial del Barça aquesta temporada tindrà moltíssims al·licients, evidentment, i el més important, el competitiu, el de saber si l'equip pot forçar el cinquè partit i tornar a traslladar la sèrie a València. Per això, sí o sí, ha de comptar en atac amb noms claus diluïts en el segon i tercer partit, sobretot Kevin Panther, i també de ballar les prestacions ofensives del conjunt de Pedro Martínez, que ha notat 101 punts de mitjana en els tres primers enfrontaments, per bé que el primer en pròrroga i el tercer ja va caure als 88. Ara bé, avui de nou es comptarà amb el factor Palau, clau fa dos dies per remuntar quan més fosc era el partit per al Barça. N'ha parlat aquest migdia Miles Kale. You know, it's a do
4: or die game. És un partit a tot o res. Ho hem de deixar tot a la pista. Els aficionats van estar genial al tercer partit i els necessitem per al quart. Necessitem el mateix ambient, la mateixa rebuda. Estic convençut que amb la seva ajuda podrem guanyar i tant de bo ho fem. We can get a good win and
3: hopefully we can do that. Pendents de l'estat de Juan i Marcos, absent al tercer partit per una rebrinca del turmell, el Barça espera posar la primera pedra del que només s'ha fet abans una vegada en tota la història. De 12 precedents en 2-1 a l'eliminatòria, en totes ha acabat guanyant l'equip que anava per davant, menys el 2005, amb l'històric triple d'Herreros, perquè el Madrid guanyés la final contra el llavors Tau Ceràmica.
0: Doncs aquest precedent s'aferra al Barça, el València, de la seva banda, espera tancar ja la sèrie avui mateix.
3: Sí, consideren que el que és clau és la defensa, o així com a mínim es desprèn de les paraules aquest migdia de Cam Taylor, que també ha apel·lat que l'equip es mantingui humil per assolir l'objectiu. Ja amb Nate Roiber recuperat, el tercer partit va sumar alguns minuts. Els taronja busquen, com deies, el segon títol de la seva història. El primer el van aconseguir el 2017 i també en Pedro Martínez al capdavant, sumant-lo a la Supercopa, ja aixecada aquesta temporada. Un València que avui divideix la seva atenció en la final, però també amb el que ha passat la darrera matinada, i és que un dels jugadors que avui han de ser importants a la plantilla valenciana, el jove Sergio de la Rea, ha estat elegit a la posició 25 al draft de la NBA, elegit pels Lakers, tot i que els seus drets han acabat a Dallas. Més amunt, a la posició 12, ha estat elegit l'aragonès Adaimara pels

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Forma part d'una estratègia que, segons ell, ja ha seguit el Barça en altres jugadors, recordem ara Antoine Griezmann o Nico Williams amb l'Athletic Club. El Barça, mentrestant, ha fet oficial també la sortida d'Iñaki Peña, que deixa el Barça i signa el Panathinaikos grec fins al 2029, després de jugar cedit aquesta temporada passada a l'Elx. I d'altra banda, el club també ha executat l'opció de compra pel davanter Hamza Abdelkarim. L'atacant continuarà vestint la samarreta blaugrana les pròximes 3 temporades.

0: I el Mundial de Futbol, Cristiano Ronaldo ha decidit rivalitzar amb Leo Messi. El portuguès ha fet un nou rècord històric. Ha marcat un doblet contra l'Uzbekistan aquesta nit i s'ha convertit ja en l'únic futbolista que ha aconseguit fer un gol en 6 edicions diferents de la Copa del Món. L'ex del Real Madrid ha contraprogramat Leo Messi l'endemà que l'argentí es convertís en el màxim golejador de tots els temps al Mundial. Ell també trenca el sostre i aconsegueix, per tant, una fita que mai abans cap futbolista havia assolit. La gesta de Ronaldo ha arribat en aquesta golejada de 5-0 a l'Uzbekistan. Els portuguesos han encarrilat, doncs, la seva classificació pels setzens de final. Ben al contrari que la selecció anglesa, perquè els britànics han empatat contra Ghana, no han pogut passar d'aquest empat a 0. L'equip de Marcus Rashford o Anthony Gordon, per tant, de dos jugadors blaugrana, que han tingut un dia molt gris, no han aconseguit marcar davant la selecció africana. L'única oportunitat va ser per Harry Kane. A més, un detall que ha fet protestar altres seleccions. Jude Bellingham es va tapar la boca durant una discussió en aquest partit amb Jordan Ayew, però no va ser sancionat. Segons l'anomenada Ley Vinicius, recordeu que diu que seria targeta vermella cada vegada que un jugador es tapés la boca per adreçar-se a un altre. Doncs bé, en aquest partit no ha passat res. Encara i Colòmbia es va classificar per la següent ronda de la competició, en guanyar per un gol a la República Democràtica del Congo. Croàcia va guanyar a Panamà per 1-0 i ja ha eliminat definitivament a la selecció d'Amèrica Central. Mentrestant, la selecció espanyola continuarà treballant aquesta tarda pensant en la cita contra l'Uruguai en el tercer i últim partit de la fase de grups. Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, Damià López. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. D'aquí a una estona la selecció espanyola sortirà cap a Guadalajara, on divendres s'enfrontarà a Uruguai en l'últim partit de la fase de grups. L'equip de Luis de la Fuente viatja 2 dies abans del partit. Demà ja farà un entrenament prop de l'estadi Akron, l'escenari del partit, i a la nit parlarà de la Fuente. Els espanyols buscaran la primera posició del grup, necessiten guanyar. Si empaten o perden, s'obre un ventall d'opcions que els podrien col·locar en segona o tercera posició. De cara al partit, Lamine Yamal es perfila com a titular i la idea és que jugui uns 70 minuts. Cubarsí, Pedri i Dani Olmo s'espera que repeteixin titularitat. També Mikel Oyarzabal, que tot i que arrossega algunes molèsties, estarà a disposició de Luis de la Fuente. Preguntat pel seu futur, diu que no vol sentir a parlar d'una sortida de la Real Societat i que s'ha centrat en el Mundial.
2: Estoy centrado en intentar ayudar dentro de 3 días al equipo de nuevo a ganar, que es lo que ahora mismo tengo en la cabeza. Lo he dicho 1000 veces que estoy donde quiero estar, en la que considero que es mi casa y es la Real y ahora mismo mi cabeza no está en eso.
1: Per tant, a diferència de Julián Álvarez, que directament ha demanat un traspàs, Oyarzabal manté un perfil baix i no vol parlar de res que tingui a veure amb el seu futur. D'aquí una estona, doncs, Espanya vola cap a Guadalajara. Si aconsegueix ser primera de grup, 16ens de final a Los Angeles contra el segon del grup d'Argentina. Si és segona, hauria de jugar probablement contra Argentina. I si acabés tercera, s'obriria un ventall ampli de possibilitats. Uruguai, pel seu costat, necessita guanyar per assegurar de totes totes la seva classificació.
0: I el Mundial continua avui perquè comença la darrera jornada de la fase de grups, Nil, amb 6 partits. La gran majoria els podreu seguir a RAC1.
3: Doncs sí, el més destacat és el Brasil de Rafinha, que jugarà contra Escòcia a la mitjanit. L'atacant del Barça serà baixa per una lesió als isquiotibials, tot i que, com va anunciar en un comunicat a les seves xarxes, la seva intenció és reaparèixer l'abans possible. La gran novetat per la canarinha és l'alta mèdica de Neymar. L'extrem ha deixat enrere les molèsties al bessó dret que li havien impedit

0: debutar fins ara al Mundial i Ancelotti podrà comptar amb ell pel partit contra Escòcia. A la mateixa hora també hi ha un Marroc-Haití. Podreu seguir els dos partits en directe a RAC1. A banda de Marroc i el Brasil, a partir de les 9 de la nit, també hi haurà un Suïssa-Canadà i un Bòsnia-Qatar en directe, en aquest cas, a RAC+1. A les 3 de la matinada es tancarà aquesta agenda futbolera amb un República Txeca-Mèxic i un Sud-àfrica contra Corea del Sud.
1: I un dia més també es barreja la política amb el futbol al Mundial perquè el president de la FIFA, Gianni Infantino, no ha amagat mai l'amistat que té amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Les últimes hores, Infantino també ha confirmat que ell i Trump veuran la final d'aquest Mundial plegats i que, després del partit, entregaran el trofeu a l'equip guanyador.
2: El president Trump i jo estarem junts, gaudirem de la final i entregarem junts el trofeu al guanyador. Clar que ho farem plegats. Estem junts tota l'estona.
1: Molt bé, doncs per cert que també des dels Estats Units, però com a espectador, de moment Ronaldinho ha anunciat que tornarà a competir.
0: Doncs sí, l'ex blaugrana de 46 anys va penjar les botes al 2018, però ara ha anunciat que tornarà a jugar a futbol professional. El brasiler ha fitxat pel Ravenna Futbol Club, un equip de l'Emília Romanya que actualment milita a la tercera divisió del futbol italià.
1: Repassem altres titulars de futbol.
0: Sant Andreu, Nàstic i Europa ja coneixen quins seran els seus rivals la propera temporada. Els equips catalans formaran part del grup 2 de la primera divisió, segons ha anunciat avui la Federació Espanyola de Futbol. Allà coincidiran amb equips de gran exigència com el Saragossa, l'Osca, el Cartagena i el Real Madrid Castella, entre d'altres. Més coses, ara en clau Mercato, perquè el Betis ha acordat el traspàs de Sergi Altimira a l'Sporting de Portugal a canvi de 18 milions d'euros més 4 en variables. El migcampista de Cardedeu, de 24 anys, i format al planter del Barça, signarà fins al 2031, després d'haver militat les últimes 3 temporades al club andalús. Seguim parlant de fitxatges, però ara en futbol femení, perquè el Real Madrid va anunciar ahir al vespre la incorporació de la davantera Felicia Schroeder. El club blanc pagarà 1,5 milions al Haken per la jove perla sueca de 19 anys, convertint-la en el segon fitxatge més car de la història del futbol femení. I un últim apunt, precisament en futbol femení, perquè el TAS ha condemnat la lesió per acomiadament improcedent després que el club italià fes fora la futbolista Maya Gottberg quan va quedar embarassada. La sentència obliga la Lazio a pagar una indemnització per danys morals a la jugadora sueca i assenta un precedent important per les dones futbolistes embarassades.
1: I hem de parlar també de MotoGP, perquè avui hem sabut que Pedro Acosta serà company de Marc Márquez la pròxima temporada, Nil.
0: El pilot murcià de 22 anys, fins ara a KTM, signa per les següents dues temporades. Uns minuts abans, Ducati ha anunciat la sortida de Pecco Bagnaia, que deixarà l'escuderia vermella després de 8 anys i 2 campionats del món a les seves espatlles.
1: I el Barça de futbol sala haurà de jugar el quart partit de la final pel títol de Lliga, finalment.
0: El Barça no va poder sentenciar la final de Lliga ahir a Múrcia. Els blaugrana van caure davant del Pozo en un partit d'alternatives constants i amarrades individuals que els van acabar condemnant. L'equip de Javi Rodríguez va fer 2 gols en els primers 5 minuts, però la reacció local va capgirar el marcador abans del descans amb un 4-2. A la segona part, el Barça va empatar amb porter jugador, retornant el 4-4 a l'electrònic, però un gol en els últims 5 segons dels locals ha forçat el quart partit. Javi Rodríguez va reconèixer que no serà fàcil, però que afronten el proper partit amb il·lusió.
3: El jueves tenemos otra batalla, estamos con ganas, vamos 2-1 en la eliminatoria, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Así que vamos a por todas.
0: Dijous a 8:15, nova oportunitat pel Barça d'aixecar un títol de Lliga.
1: I si fes falta, esperem que no, però si fes falta aquest 5è partit del Barça de futbol sala, seria diumenge a les 12 del migdia.
4: Les 3 en punt, és moment d'actualitzar la informació del 14-15 i comencem per l'incendi que crema Sant Quirze Safaja al Moianès i que ha obligat a confinar un càmping i a tallar la carretera BB-1341. Passat fa poc més d'una hora, els bombers no el tenen encara estabilitzat. De moment estan atacant el flanc dret amb unes condicions meteorològiques que no hi ajuden pas, sobretot per la calor, perquè les temperatures baixaran a partir de demà, però encara en fa molta i aquesta tarda especialment, Mònica.
5: Baixen entre 1 i 3 graus les temperatures de cara a demà i després es mantenen estables entre divendres i el cap de setmana i perdem aquesta categoria d'onada de calor. Tot i això, la calor encara serà intensa a moltes comarques, però de moment aquesta tarda es mantenen aquests avisos actius, temperatures que fins i tot poden superar els 38 graus a Ponent i els 35 en punts de l'interior, amb sol, pols africana i alguns ruixats en sectors del Pirineu.
4: Tornem a Madrid, on és en marxa l'estació de control al govern espanyol. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo s'han tornat a enganxar pels casos de corrupció que esquitxen el PSOE i per la inestabilitat política. Des de Madrid, Arnau Mañé.
6: Exacte, Feijóo considera que Sánchez viu en una agonia política i el president espanyol li respon traient pit de les polítiques socials d'aquests últims anys des de la Moncloa.
7: No hay chequera que salve el final de este gobierno. No hay socios que le puedan rescatar eternamente de esta degradación. España necesita pasar de un gobierno de corrupción a un gobierno de gestión.
8: No nos diga que políticas públicas vinculadas con la protección social es para comprar la voluntad de ciudadanos y ciudadanas. Tiene que ver con convicciones profundas. Justo lo que no hicieron cuando gobernaron este país.
6: Batús entre els dos fa només uns minuts al Congrés, just després que s'acabés la compareixença de Pedro Sánchez durant 5 hores i mitja per intentar explicar els casos de corrupció que esquitxen el seu entorn.
4: I d'Espanya a França, que ha confirmat un positiu per Ebola. El país es tracta d'un treballador humanitari que va tornar fa poc d'una missió a la República Democràtica del Congo. L'home estable l'han ingressat a un centre especialitzat en una habitació amb pressió negativa. Els esports, el Barça de bàsquet intentarà forçar avui el 5è partit de la final de la Lliga, Gemma.
1: Els de Xavi Pasqual s'enfronten a les 8 al Palau, a la València, buscant una victòria que els permeti continuar lluitant pel títol de la Lliga CB. Ara la sèrie la dominen els valencians per 2-1. Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a Ducati pels pròxims dos anys a MotoGP i l'afició de l'Igualada rebrà avui l'equip després de guanyar el títol de Lliga ahir a Riazor.
4: Arribem així pràcticament a les 3 i 3 minuts. És moment de tancar aquest 14-15. Avui en format més reduït que hem fet amb en Jordi Nieto, el control tècnic. Ara continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins.
1: Amb el quart partit entre el Barça i el València de bàsquet a les 8, en directe a RAC1. Just després viurem també el Brasil, Escòcia i el Marroc Haití de la jornada d'avui del Mundial de Futbol. A la mateixa hora podreu seguir el Suïssa, Canadà i el Bòsnia, Qatar, en directe, en aquest cas a RAC+1. I el tu diràs amb Xavi Rocamora.
4: I nosaltres, el 14-15, tornarem demà puntuals a les 2. Ara és temps pels taloners del versió RAC1. Bona tarda.
9: RAC1. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
13: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
13: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
11: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
17: RAC 1. Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
18: A punt de robar-se amb el triple de Claiborne! Triple!
17: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Qatar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C. Escòcia-Brasil i Marroc-Haití. Amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1.
19: RAC1. Tots som un milió.
20: Notícies.
19: Contingut exclusiu.
20: Ràdio en directe.
19: RAC+1.
20: Podcast.
19: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Més. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
21: i
19: Guillem Estanella.
22: És un normal, home.
23: Ho passo de conya.
24: Pues vinga, anem.
25: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som els taloners!
26: Ai,
25: Guillem Estadella.
26: Ai,
25: és que ahir vaig sortir fins tard.
26: Ja es nota. Jo crec que avui has vingut d'empalmar de tu, una miqueta. Bé,
25: crec que sí, eh?
26: Però què, vas fumar gaire? Vas fumar algun peta, un petardo?
25: No, últimament no estic dormint molt.
26: Últimament no dors gaire, no? Ja se't nota la cara.
25: No estic dormint bé.
26: Però són bons motius, sempre.
25: Sí, sempre sigui pels petardos i per la xerinola. Escolta, molt bon programa, avui especial a Sant Joan. Escolta, com va anar la revetlla?
26: Molt bé, molt bé. Vam anar, com sempre, de casa rural amb els amics i amigues, clar. Això m'encanta. Això va molt bé, va molt bé.
25: Veu una dormitar també.
26: Vam anar a dormitar també, però t'he portat coca, eh?
25: Ah?
26: Sí. Tens targeta de crèdit?
25: Sí.
26: No, és broma. Portat de la coca normal, de la coca normal.
25: Molt bé, de llardons.
26: De llardons, sí.
25: Molt bé.
26: Després la fotem, home. No, que ens fan pancar avui, vull dir una miqueta de xou.
25: El que farem avui és una miqueta una coca amb diferents ingredients que ja hem viscut anteriorment.
26: Però no la típica coca amb la fruita queja. No m'agrada.
25: Aqueja.
26: Aqueja.
25: No, però tu vols dir aquella que és com de supermercat i ja ressec.
26: Sí, aquella fruita que és com... Sí. Com es diu això, aquesta fruita que és...
25: La fruita confitada.
26: Confitada, això. Uf, ho detesto. I no hi ha cosa pitjor al món, eh?
25: No,
26: això és... i l'extrema dreta.
25: Aquesta és de crema recent feta, sortida del forn.
26: Ah, molt bé, molt bé. Acabada de fer.
25: Això
26: acabat de fer.
25: Com aquests millors... Escolta, jo ja n'hi dono pas, perquè...
26: I no estem parlant gens bé.
25: És que necessito un ibuprofè.
26: Es nota que no us paguen per això d'avui.
25: No, és que m'està fent molt mal. Em fa molt mal el cap. És que jo encara tinc el xumba-xumba de la música d'ahir, els petards.
26: Veure'm xumba-xumba, tu?
25: I que massa cava. No vaig saber dir prou.
26: No, el cava mai s'acaba, eh?
25: Mai s'acaba. El que sí que espero que comenci a acabar és el programa d'avui, eh?
26: Sí? Ja?
25: Estic fatal.
26: Va, tira l'ujas.
19: Avui comença el Mundial, com el Tour, però amb més eufòria. Animaré des del sofà.

0: altra versió llançant una pregunta. Quants dies estaríeu sense dutxar-vos si us donessin 100.000 euros al dia? Resulta que aquesta pregunta s'ha fet viral a TikTok en un vídeo i aquí teniu algunes de les respostes.
1: ¿Cuántos días estaríais sin ducharos si os diesen 100.000 euros al día?
2: Tres días, como muchísimo.
3: Nada, ningún día, o sea, no ducharía.
4: Como mucho, tres días.
5: La higiene es importante.
6: El que llança aquest repte és l'usuari @AlejandroVillamizar. El vídeo acumula més de 7 milions de visualitzacions i 700.000 m'agrades. A mi m'agradaria molt remarcar un comentari que hi ha a Twitter que diu que una persona estaria sense dutxar-se fins que l'OMS li enviï un missatge d'alerta.
7: Quan
6: estaríeu vosaltres? Cada dia són 100.000 euros.
0: Jo ho tinc claríssim. Jo arribaria al milió, per tant serien 10 dies, no?
7: Sense 10 dies, per favor.
0: 10 dies.
7: Sense dutxar-te.
0: Sí.
7: Uf.
0: Jo com molt... Per un milió d'euros? I tant.
7: Jo 3 o 4 dies.
6: Per què et costa tant no dutxar-te?
7: Perquè jo tinc unes rutines pel matí, que és cafè, dutxeta, passejar el gos, i a mi em trenca. Jo si no em dutxo, jo em sento una persona marranota.
0: O sigui, tu cap dia?
7: Cap, jo,
0: per 100.000 euros, eh?
7: Com a molt seria 3 dies. 3 o 4 dies, i tancat a casa sense sortir.
6: Està forrat.
0: La pregunta...
6: Es nota que no els necessita.
0: Parlant de neteja, serien bruts o nets aquests 100.000 euros?
7: Ah.
6: Mira, això n'hem parlat. Oh. Presenta'm el report, que t'ho explico.
0: Aquí comença el reportatge de carrer de l'Alba Segarra.
6: Sí, nois, he baixat al carrer amb una pregunta molt clara avui, que és quants dies estaries sense dutxar-te per 100.000 euros cada dia? La primera persona que m'he trobat no anava sola, era una parella, però jo m'he dirigit amb ell, li he preguntat directament.
7: Aquest és el guarro, no? Directament?
6: Bueno, ell està mirant el mòbil, també t'he de dir que si ella no em mira els ulls, jo no hi contacto.
0: Ah, doncs passa, passa.
6: I està sota la botiga de Kibaix, que és un negoci petit d'electrònica i tal.
0: Sí.
6: I llavors ell estava mirant el mòbil de arreglar alguna cosa, he anat directe amb ell, he enxufat el micro, he llançat la pregunta. Quant temps estaries? Quants dies aguantaries sense dutxar-te per 100.000 euros al dia? Mireu la resposta i atents a tot el que passa.
8: Ai. Jo, fins que em surtin bolets. No sé, 100 dies o 300.
6: Quants diners serien això?
8: Pues 100%, pues un milió, no?
6: I què en faries d'un milió d'euros?
8: Que no en faria. Sí, viatjar i menjar bé.
6: Sí, el primer que faries el dia que t'onguessin el millor, què seria?
8: Viatjar.
6: Brut, sense dutxar-te.
8: Brut, brut, amb bolets. Ja m'és igual amb el que sigui.
6: Et costaria molt no dutxar-te o ja ets una mica guarro?
8: Ah, em costaria, però m'acabaria fent.
9: És que és un poco guarro.
7: Com?
9: No, uau. No li costaria tanto, jo creo.
6: La nòvia, nens. Com? Però guarro en quin sentit, nena? Guarro, guarro o guarro? Brrr.
9: Guarro dic l'aigua no dutxar-se. No li importa.
10: No li importa.
9: Le va bien, le va bien.
6: Com? Quina relació tens amb ell?
9: És mi nòvio.
6: Oh, nene, però que agafaràs alguna cosa.
9: Li obligo a dutxar-se.
7: No,
6: si ell
7: no.
6: Fa aquest repte de no dutxar-se, tu seguiries amb ell?
9: Sí, lejos. Lejos, però sí, ese mes o esos días que fuesen, lejitos.
6: Continuaries amb ell per amor o per diners?
9: 50-50.
7: Home!
9: 50-50, depèn del dia que me preguntes.
7: Però tinc moltes preguntes per aquesta parella.
6: Fes-me-les perquè jo sóc la seva nova millor amiga, suposo. O gran enemiga.
7: Però aquesta parella que ja porta 15 anys, estan desgastats o com
6: no
7: va?
6: No, que eren molt jovenets. Si porten 15 anys van començar amb 3.
0: Quin fàstic, eh?
7: Però tinc una cosa... Però no, ja no l'estima gens el nano aquest.
0: Però aquest tio té bolets a la cuca, eh?
6: Bueno, ha dit que no era el que més li agradava al món, dutxar-se. Ves, nens, de gustos, el llibre està en blanc, diuen, no?
0: És negma, eh?
6: Busqueu a internet, què és? A mi m'ho van fer un cop, això.
7: Okay. Anem a pel que diu.
6: Sí, jo l'he preguntat amb ella. Potser és d'aquestes persones que consejos doy que pa mi no té.
0: Sí.
6: Nena, i tu què? Quants dies estaries? Aquesta és la seva resposta. Escolta'm una cosa, l'última. I tu quants dies estaries sense dutxar-te? Per 100.000 euros cada dia.
9: Jo com a mucho una setmana, creo.
6: Sí, eh?
9: Sí.
6: Però és perquè ets molt neta o perquè ets molt poc avariciosa?
9: No, perquè me da mucho las costas sucia. Es como que tengo una obsesión. No podría como no ducharme.
6: Pero luego has escogido un guarrito.
9: Sí, me ha tocado. Eso yo no lo sabía. Cuando lo compré, eso no lo ponía.
6: Sou guarros al llit, també.
9: Sí.
6: És un sí com una catedral, això. Com han rigut quan els he fet la pregunta, eh?
7: Aquesta parella no la veig bé, eh?
6: Jo els veig molt bé, els veig molt units, perquè si tu acceptes l'altre tal com és,
7: sí?
6: A tu toca una persona bruta.
7: Ara.
6: I tot i això l'estimes, saps veure allà, més enllà de la seva ronya i la seva merda, és que aquí hi ha amor de veritat, nen,
7: totalment,
6: si no s'explica. He seguit caminant, doncs m'he trobat un noi i una noia,
7: ai.
6: I els he preguntat, a veure, ells quants dies estarien. I he descobert unes persones molt catalanes, molt de la Verge del Puño Cerrado. Mireu, una pregunta. Quants dies estaríeu disposats a estar sense dutxar-vos?
10: Ja ho he vist a Instagram. Jo, fins que m'agafi alguna cosa. Sí, sí, home, 100.000 euros al dia són molts euros, eh?
6: Ja, però per què en necessites tants?
10: Per què no els necessito, seria la pregunta.
6: Si tu estaries disposat a no dutxar-te fins que el cos et digués prou.
10: Era ronxa paro, però ja, a partir d'allà...
6: El primer dia que t'onguessin tots els diners, tu el primer que faries seria...
10: Dutxar-me.
6: I després ja...
10: No me'ls gastaria pas, eh? No.
7: Com?
10: No, no.
6: Ets ben català, eh?
10: Home.
6: I per qui?
11: Jo secundo la moció.
6: Ah, sí, igual, igual, eh?
11: Igual, igual.
6: I et costaria molt?
11: No. No, m'encanta dutxar-me, però m'encanten més els 100.000 euros al dia. Sí. No et dona l'ai aquí, eh? La veritat.
6: No et dona l'ai, eh?
7: M'ha agradat molt la resposta, de veritat.
0: I la resposta d'ell dient que és el primer que faries, dutxar-me. Vull dir,
6: aquest realment... Sí, aquest era un noi que se li veia que era molt net. Saps aquella gent que li brilla el cutis sí. i el cabell, però no de greix, sinó de salut, sí, sí, d'higiene. Sí. Les que no sé si tenen tanta gent és la següent noia amb qui he parlat. Ella m'ha dit que el repte no li costaria molt, perquè mireu on va ella i on s'ha criat.
12: És que 100.000 ja són molts, llavors només que aguantis 2 setmanetes ja t'has fet uns dinerets.
6: Per tant, tu màxim 2 setmanes.
12: Sí, jo crec que sí.
6: Us costaria molt estar tants dies sense dutxar-vos?
12: No, 2 setmanes no, crec que... Se'm faria bastant ràpid. Jo he anat molt de campament, però clar, anàvem al mar, al riu.
6: Clar, però no us dutxàveu.
12: Exacte, això és...
6: Dutxa com a tal no la treballeu al cau?
12: No.
6: Oita, que bé que estàs.
12: Exacte. Zero traumada.
6: De fet, potser el cau et prepare per reptes així.
12: Total. Jo crec que potser ens és més fàcil.
6: Un cop més la gent de cau més preparada que la resta. Sempre a punt?
12: Sempre a punt.
6: Sempre a punt per no dutxar-te.
12: Exacte.
6: Ja se sap.
7: Mira, aquí hi ha un meló que has obert.
6: El cau es treballa en moltes coses. I
13: és un meló que tenemos que abrir.
6: Sí. Clar, jo animo molt a tothom que vagi al cau perquè és un lloc increïble. Ara, no és el lloc que més es treballa a la dutxa, però que no estan per això. Estan per fer descoberta de l'entorn, per fer daines i nenes guia.
0: Educant a lleure.
6: Clar.
0: Educant a lleure.
6: Si tu vols que el teu fill es dutxi, pues, porta-la a un altre lloc.
7: I que està tot el dia... Que està tot el dia a la natura també va bé, perquè al final així no espanten els animals. Vull dir, si fas pudor humana, s'aproparan els animals.
0: Jo recordo aquella motxilla a l'arribada de colònies que amb uns pares es manejaven, eh? Jo arribava brut com un porc.
6: Jo de petita cada dia em feien despullar a l'entrada de casa.
7: Com?
6: I veia, i li havia de pujar despullada perquè la roba que portava, bueno, era nuclear allò.
7: A tu a casa et despullaven abans d'entrar.
6: Clar. Però perquè jo era nena de granja. Vull dir, em passava la tarda a la granja.
7: Tu saps... Hòstia...
6: Els meus pares treballaven allà, jo feia els deures, però és que la granja que no està a baix de casa. Vull dir que no havia d'anar, no havia d'agafar cap transport públic, no hi ha tampoc a la Fuliola. I llavors, clar, la palla aquí, amunt, avall, el vedell, el fem, la llet, això, allò altre, pues una capa de ronya. Em deixaven amb remull unes hores cada dia perquè em sortís allò. I goita, que bé que hi sortit.
7: T'has quedat menudeta de tanta aigua, eh?
6: M'he quedat xupada de tanta aigua. No, és una cosa que me l'he donat jo amb aquest repte que hem proposat avui al carrer, és que hi ha un tema generacional.
7: Ai.
6: Perquè m'he trobat una senyora caminant pel carrer d'edat avançada i li he llançat la pregunta. I mireu què ha respost.
14: Hombre, pocos. Pocos.
6: Per què? Per què?
14: Perquè me dutxo cada dia. Ah. I massa hora.
6: Clar, però són 100.000 euros cada dia que li darien, eh?
14: Sin dutxar-me?
6: Sí.
14: Pues no.
6: Hosti, què? Un dia o dos?
14: O sea, bueno, un dia o dos, bueno.
6: Màxim 2 dies?
14: Sí.
6: Per què?
14: No sé, porque me encuentro mejor cuando me ducho. Claro. Estoy más fresquita, estoy mejor.
0: Olé.
14: Como no soy ambiciosa y no me voy a llevar nada.
6: Ara.
14: ¿Me entiendes? Pues me da igual, ya tengo lo suficiente para vivir y...
7: Olé. Pues molt bé, ens ha quedat clar que és de l'Oper, eh?
6: Totalment. Jo em quedo amb el missatge d'aquesta dona i us vull recordar que, sobretot, recordeu que qui tot ho vol, tot ho perd.
0: Ai, l'Oper. Va, seguim amb més notícies perquè avui ens hem llevat amb un titular del diari de Girona, molt llaminer. Atenció, diu el titular.
7: Ai.
0: Girona torna a liderar el rànquing. És la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat.
15: Jo era un jinete total. Era el trote i el galope.
0: Aquest deuria ser gironí. I a més, aquesta crònica afegeix que Catalunya s'ha consolidat com un dels grans epicentres de les infidelitats amoroses.
6: L'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison ha tornat a publicar el seu rànquing. Per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya. Però aquesta vegada l'aplicació ha descobert una altra sorpresa, i és que també és la més deslleial d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat de Girona encapçala el rànquing nacional seguida de Manresa i Barcelona.
7: Sí, jo et dic una cosa, conec molta gent a Girona i estan molt sortits, eh? Pensa que hi ha gent que li han separat les galtes a la Lleona per fer un beso negro, eh?
13: Beso negro no l'he fet mai.
7: Home,
13: un
7: i tal,
13: beso
7: la gent...
13: negro a la Lleona.
7: La gent va molt sortir de Girona.
0: Mireu, aquí els talones fem periodisme i els estudis s'han de contrastar. Avui m'he posat la gabardina a Pilingón i he trucat a Girona. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de Banyes fins al sostre.
6: Epa!
7: Mira que jo crec que la ciutat més infidel de Catalunya hauria de ser Banyoles, no? No?
0: Parlo de les Banyes.
7: Banyes, no? Banyoles, no?
16: Vol més caure en gràcia que ser graciós, no?
0: Ai. Ben dit, Alujas. Mireu, doncs, crec que a Girona sí que hi ha molta banya. He trucat a un servei de jardineria i he dit, home...
6: Ah, molt bé. Què fos?
7: Allà les tallen.
6: Bueno.
0: No, era més que res per entrar en el jardinet. Ah. I mira, he trobat aquest noi que comença la conversa molt forta.
17: Hola.
0: Bon dia, truquem a la ràdio. Què això de ser la ciutat més infidel de tot l'estat?
17: Doncs, mira, aquí amb els putos turistes i els ciclistes, ja t'ho dic jo, que els que ens haurien de pensar són més infidels els d'aquí que no pas a ningú.
0: Ostres, has començat fort, amb els turistes i els ciclistes, tu?
17: Sí, me cago en Déu. Tant que diuen dels immigrants, a mi els immigrants que em molesten tots són de color blanc.
0: Entenc que et refereixes als ciclistes, no?
17: Sí, la gran majoria. 10 anys que porten aquí i ni una puta paraula en català, ni bon dia.
6: Ara!
0: Clar, només saben anar amb bici, aquesta gent.
17: I veure cafè. Sí, que no tal que els hi surt dels collons.
0: La pregunta te l'he de fer obligada. Tu ets fidel o no?
17: Jo, a mi mateix, sempre.
6: Ai!
7: Molt bé.
0: És una bona finta.
18: Tambores.
0: Exacte, quan ell diu que és fidel, dic, home, potser la infidelitat l'ha patit per part de l'altra persona.
6: Ah!
17: Que al final aquí, puta Girona, acaba sigui una endogàmia, per depèn de què.
0: Sí, esteu enrotllats amb tots, una mica.
17: Una mica, sí. I al final dius, hòstia, és que és el que hi ha.
0: Saps si t'han posat mai les banyes a tu?
17: Sí, clar, sincerament. Sense comentaris.
0: Te'n vas entrar pel teu compte, ho vas veure, o com...
17: Sí, sí. Sí, bueno, de fet, al cap d'un temps m'ho acaba dient. Si ja ho sabia, ja m'ho he... Saps per què? Al cap d'un temps m'ho acaba dient.
0: Mare meva, hosti, em sap greu, eh?
17: Ui, ja t'he dit, després vam obrir la relació i ja està.
0: Vam obrir la relació després? Ella va obrir la relació sense dir-t'ho i quan te'n vas assabentar vas dir, doncs també l'obro jo.
17: Sí, però no amb un col·lega.
0: Hòstia, vols dir que ella es valia amb un col·lega?
17: Sí.
0: M'acabo. No vull ferir sensibilitats,
17: No, tranquil.
0: Bueno, noi, escolta, que tinguis bon dia i a ser tot l'infidel que puguis amb els altres. Amb tu sempre fidel, eh?
17: Va. I puta Espanya.
0: No ho reproduirem. Va, que he seguit trucant per Girona, m'he trobat un nano. Ara, atenció, perquè el que vindrà demanarà d'ajuda dels oients, eh? Parlem amb el Pepe, que té ganes de viure experiències des de la fidelitat.
6: Vale.
19: Digui.
0: Hola, bona, és que hem llegit que Girona és la ciutat més infidel. No sé si li sorprèn la notícia o no.
19: Sí, em sorprèn, perquè ja ho he intentat vegades, però no hi ha manera. O sigui...
0: Com? Que has intentat ser infidel?
19: No és per ganes, però... No, ho he sigut mai.
0: Mai, no?
19: He viatjat molt i he fet moltes bestieses i...
0: Un trio tonto, o alguna cosa així, o un...
19: Bueno, depèn d'en qui fas el trio. Si el fas amb la parella, no és infidelitat.
0: Clar, aquí vinc. O sigui, has fet trio amb la parella?
19: No he fet trio amb la parella, no serà per ganes, però no hem aconseguit aquesta...
0: Bueno, ara anava a dir, fem una crida des d'aquí, no? Però no, això ja és privacitat vostra, no?
19: Va, ho intentarem i sí, sí. Però... Pots... Bueno, esperem que surti l'estadística que es fan més trios a Girona que enlloc.
0: Hòstia.
19: Això ja seria l'hòstia, perquè voldria dir que sóc un pringat de la categoria.
6: Ai.
0: Analitzem la situació.
7: Aquest nano...
0: Ell vol provar noves experiències des de la fidelitat, per tant, està obert al trio.
6: Sí.
0: Per tant, dic, home, anem a investigar aquesta línia del trio.
19: Sí, això està parlat i estem buscant-ho. L'únic que, clar, és difícil moure't en cercles on això no sigui amb l'amic de tota la vida.
0: Ja. Mira, jo com que truco de RAC1, si vols que es posin en contacte amb els taloners, si hi ha alguna persona que vol fer... Què busqueu, noi o noia? Us és igual?
19: Per mi, noia. Hòstia. Però si escoltes això la meva parella, digues que busquem les dues coses.
0: Sí. Va, nois i noies interessats en fer un trio a Girona, que es posin en contacte a l'Instagram dels taloners i llavors jo ja els poso en contacte.
11: Clar.
19: Vale. Moltes gràcies.
0: Ostres, com ara comencin a arribar missatges, tens feina, nano?
19: Hòstia, ja m'ho pots enviar, eh? Ja anirem fent.
0: Vinga, doncs ja anirem seguint la història, tu. El trio de Girona. Et vaig dient coses, eh?
19: Adéu,
0: rei. Adéu.
11: Escolta una cosa.
7: Hi ha moltes coses a escoltar, eh?
0: Acabem de fer una crida per buscar la tercera persona que s'assumi al trio de Girona.
11: Jo aquí només em puc treure el barret de fer, com s'hi diu d'això... Informació de servei.
0: Ara.
11: Bueno. Sí. Pel poble.
0: Si sou persones amb ganes de gaudir...
7: Ara.
11: Sí.
0: Acompanyats d'una persona...
7: Ara.
11: Sí.
0: I de dues,
11: sí.
0: Per tant, un trio...
11: Sí.
0: Una parella, vaja, una parella. I sou la tercera bessona, diguéssim. L'Anna, sí. I la Teresa, falta l'Helena.
11: Sou l'Helena. Escolta, el Pepe també hauria de saber que a les aplicacions aquestes de lligar, Tinder, Bumble, aquestes... Jo, que hi vaig estar una temporada de la meva vida...
7: Que, perdona, a veure...
11: Sí, i tant.
0: A però vegades... va ser un trio?
11: No. Però un cop, el primer cop que ho vaig veure, que vaig veure un noi a totes les fotos amb la seva nòvia, jo no llegia mai la descripció, per què?
7: Tu miraves si està de bo...
11: Clar que sí, tot allò és un mercat. Jo quan vaig... No miro el teixit que porta quan vaig a comprar roba, que no, mires després això.
7: Tu miraves si us veia la cigala.
11: No, la cigala no calia, però quina vibra em donava, saps? La cigala, xiquet, la cigala no és tan important. Mirava més les mans que la cigala. Escolta'm una cosa. Llavors, veia un noi tot de fotos amb la seva parella. Jo pensava, però què fot aquest desgraciat a menjar fotos amb la nòvia? I era perquè buscaven una altra noia.
7: Ah.
11: I com aquell dia vaig desbloquejar aquesta porta ja, i llavors, vinga, parella. Portem 10 anys junts i busquem emocions.
7: Doncs pues ves a PortAventura.
11: Clar, jo em sentia com un toi-toi que entrava allà, saps? Com un, saps aquells xihuahues petits? Jo pensava,
0: doncs
11: no
0: he d'entrar,
11: així en una relació.
0: És el que estem buscant ara des dels taloners.
7: Ara, fem crida.
0: Tenim obert l'Instagram.
11: Vale.
0: Persones que voleu fer un trio.
11: Sí.
0: @elstaloners/RAC1, missatge directe.
7: Missatge directe i us posarem en contacte amb el nano aquest.
0: Amb el Pepe.
11: Amb el Pepe. Què en sabem del Pepe? Físicament, alguna cosa? Ho hem de fer cegues,
7: sabem, eh? Que el Pepe vol un papo.
11: I l'altre?
0: I la Pepa també.
7: Clar.
0: El Pepe i la Pepa volen un trio. Seguim perquè he acabat les trucades per Girona. Mira, he trobat una oficina de màrqueting i comunicació maquíssims, que es diu El Xerpa. I també he preguntat per la infidelitat.
20: Hola.
0: Hola, bones. Truquem dels taloners del versió RAC1. Era per informar-los que són la ciutat més infidel de tot l'estat. Era que, com ho valoren aquí?
20: Doncs, ostres, primera notícia de que hi ha tant de moviment d'aquest tipus aquí. No ho sé, jo crec que és una ciutat molt normal, amb aquest aspecte. Almenys jo no n'hi ha hagut mai, ni per part meva ni per part de l'altra. Per tant, jo crec que la majoria de gent que conec...
0: Això no ho pots saber mai, eh?
20: Sí, jo fa quasi 10 anys que estic en parella estable i casat i superfeliç de la vida i superfidel. Sí, jo estic casat amb un home, sí.
0: Molt bé. Home, mira, ara que és la setmana del papa...
20: Bueno, sí, però clar, depèn de quins papes, eh? Aquests que hi ha aquí tampoc, ja et dic, no m'entusiasma, que no sóc gaire fan de les coses que predica.
0: Tothom fixant-se a Barcelona amb el papa i aquí a Girona tenim els dos papes.
20: Exacte, igualment d'importants, vull dir, també, si anem al Bernabéu també l'emplenarem, vull dir que a nosaltres ens funciona això, cadascú el que li funcioni, però a nosaltres ens va molt bé això.
0: Doncs visca els papes de Girona.
21: Taloners, a publicitat, me cago en Déu!
22: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
23: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
25: ¿En serio? ¿Aquí?
24: Sí, en este monasterio.
25: Y yo pensando que era una excursión más.
24: Si estos muros hablasen...
25: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
24: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
26: Gobierno de La Rioja.
27: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
28: ¡Valor!
26: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
26: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
3: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
4: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
5: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
8: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
28: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris ERN.
29: Hola, tornem la publicitat amb els taloners.

0: Això que esteu sentint ara mateix acaba de sortir del forn. Són Dan Peralbo i el Comboi, són una de les bandes més excitants del panorama musical de casa nostra. I això d'excitants ho podeu comprovar si teniu la sort de veure'ls en directe. Dan Peralbo i el Comboi ho deixen tot damunt de l'escenari, com si tinguessin un bitxo que pica molt dins del cul. Mm-hmm. Doncs això és el que els hi passa. Amb el seu rock guitarrero s'han passejat pels principals festivals d'aquest país i ara avui just publiquen el seu segon disc, King Goig. És un plaer que ens visitin avui en Dan, en Jimmy, en Red i en Piti, que són Dan Peralbo i el Comboi. Bona tarda. Amb aquests noms podrien ser personatges del Super 3, eh?
1: Sí.
0: El Dan, el Jimmy, el Red i el Piti.
2: La nova família dels súpers, no?
3: Exacte.
2: I el Red ara diem la Pepi, així que encara podem anar sumant més.
1: Cada dia ens canviem els mots.
2: I amb en Jimmy ara diem en Xapot o Bruixot.
4: Com?
0: Mare meva, comença bé la cosa.
2: Veniu de dinar amb aquesta gent, no, també? Sí, estàvem al costat, sí.
3: El restaurant del pare del Lamin, venen.
2: Però molt contents de saber la sortida del disco amb els taloners. El programa 376. Oh!
0: Has estat atent,
1: eh?
0: Estava atent, eh? Hòstia, sí, que bo. Us heu quedat a gust, perquè, clar, aquest disc va sortir a les 12 de la nit, per tant, l'estem estrenant avui. Suposo que també és la sensació aquesta de tenir-lo i dir, tal dia s'estrena i ara ja és com... Bueno, com quan vas de vendre, que et quedes a gust. No sé, la sensació...
4: A veure, comparar. Mala, potser és el pitjor piropo que dir...
2: S'assembla,
0: Ah, s'assembla? Ah, sí, veus?
2: És com un part, una mica, tot i que jo no em podré sentir mai, però és com un part.
3: El que m'han explicat que és un part, no?
2: Sí.
1: O una boda, que diu que és el dia més feliç de la teva vida i al final és un suplici.
2: Clar.
1: No? Està pendent del fotògraf, dels invitats...
2: Ho has viscut.
1: He anat a bodes. Els que menys gaudeixen són els nuvis.
3: Sí. Totalment.
1: Estan patint.
0: Sí, que tothom estigui a gust, no?
1: Ai, aquell que s'emborratxa.
3: Sí.
4: I saluda, i que normalment és el pare, no? Vull dir, i controla exacte. Tothom, saluda, l'abraça'l...
3: I fes-te foto.
1: Els consogres.
2: Jo vaig anar a una boda, ara no fa l'última que vaig anar, que el que es casava a les 7 de la tarda ja estava dormint.
4: Com?
2: Sí. Era el primer que va anar a dormir. Sí.
3: No va poder amb la pressió, no?
2: No va poder amb la pressió del cava, potser no va poder.
0: Bueno, però vosaltres com esteu amb la sortida del disc? Com...
2: Bé.
0: Obriu-vos.
2: Molt contents. És una merda, perquè pots saber-ho tot ara mateix, que hi ha Spotify for Artists, tots els números, estadístiques, és una merda, estàs tot el dia pendent. Però bueno, jo, joder, estem contents, són 2 anys preparant el disco i ha sortit avui i joder, molt bé. Avui el presentem, al Sala Vol.
1: Avui toquem,
2: sí,
1: no?
2: Sí, avui toquem. A la Sala Vol.
4: Xulíssima, on és?
2: Aquí a Barcelona. Sí. Que per cert, ens podeu imprimir repertoris, que no...
4: Perdona. Si voleu, sí. Que imprimim el repertori.
2: Sí, seria viable, sí. No?
1: Hem pensat que potser Can Godó tenia impressora.
2: Potser ja teniu alguna impressora. Sí.
4: Perquè... A veure, envieu-nos-la. O teniu aquí, va?
2: Sí, us enviem a...
0: Espera, que li enviïn a la Mònica Folquet.
4: Sí, mira, va.
1: Ves enviem o no?
4: No direm el correu...
0: Sí. No, li escrivim.
2: O enviem a la Montse, que tenim avui la Montse.
4: Sí, realment imprimir. Heu vingut a l'entrevista per imprimir...
2: Sí, sí.
3: Vale. És una copisteria, això, també.
4: Quantes còpies voleu?
2: Ens falta 8.
4: Hòstia!
3: Fem-ne 10, que sempre daran 2.
2: No, perquè som 5 músics, més el tenit de so, de llums, el mànager, que també ho sàpiga.
4: Ah, vale.
3: I la Montse.
2: Pues 10, va.
4: Vale, 10. Us ho imprimim.
3: Saps què en farem 20,
0: no?
4: Sí, és aquest.
0: Espera, t'estic passant el correu de la Mònica Folquet.
4: Sí, i part del guió, també. Vale? Mireu les preguntes, si voleu.
1: Ah, sí. I podeu entrevistar nosaltres a vosaltres, també.
4: Ah, però voleu fer-vos les preguntes?
1: Així que 370 quants?
3: Ell no està tan atent, eh?
1: Com ho porteu, això?
0: No, i contents.
1: Això és més d'un any.
4: Sí, un any i mig.
1: Sí. Un any i mig, fent aquest programa, cada dia, eh?
2: Jo l'escolto molt.
4: Sí?
2: L'escolto molt.
0: Ho dius de veritat?
2: Ho dic de veritat. I m'agradeu molt. De veritat. I això no és cap... Bueno, és un piropo, sí, però ho dic de veritat.
3: No ho fas perquè queda bé.
2: Exacte, i sobretot a l'Alba Segarra.
1: Oh!
2: Que senyores...
1: Guapa!
2: Senyores i senyors, Alba Segarra ha set la veu de Dan Peralbo i el Comboi.
3: Això és veritat.
2: I ens ha ajudat en 2 vídeos de promoció que hem fet, que han quedat xulíssims.
3: Ha sigut un puto regal fer-ho.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres!
0: El de regal és que no t'han pagat, no vols dir?
3: No, ha sigut un regal perquè jo sempre he pensat que la meva veu no valia, perquè jo, afònica, una cosa estranya, m'equivoco al parlar, tinc deficiències, i que triïn per la veu...
4: Sí, però hi ha molta actitud.
2: Hi ha molta actitud. I us portem un regal, l'únic que ens l'hem descuidat i està aquí al costat, però llavors no donem.
4: Porteu un regal, us el deixeu, voleu que imprimim l'escaleta?
1: No ens hem deixat, està en l'habitació.
0: Bueno, que vagi, sou 4, que hi vagi un.
3: El bruixot valent.
2: Jimmy, a la meva motxilla hi ha una ampolla ratafia d'en Peralbo Comboi.
3: Què hem fet? Ah, heu fet vosaltres ratafia. Sí. Mare, aquesta ratafia!
4: Aquesta ratafia porta de tot, eh?
0: O sigui, que estreneu disc i ratafia.
2: Sí. Oh. Hem fet una col·laboració amb Ratafia Bosch, que és la ratafia de Sant Quirze de Besora.
4: Sí.
2: I és ratafia King Goig, que és el nom del disco.
3: Ole!
0: Així sona millor el disco, no?
2: I tant!
4: Ratafia Bosch es va fer molt viral farà 2 o 3 anys, perquè va haver-hi, durant la pandèmia, una noia...
2: I tant!
4: Que, bueno, va ser un reportatge de gent preguntant-li pel carrer i tu què veus, no sé què?
2: A l'Apolo.
4: A l'Apolo.
2: Mi germana era la darrera.
4: Què dius? Sí. És un vídeo que es va fer viral i que sortia la gent, una noia dient jo, Ratafia Bosch, de Sant Quirze de Besora, no sé què! Es va tornar loco la gent, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, la gent dient no, jo em faig una miqueta de gin tònic, tal, no sé què, i Ratafia, com ha de ser.
3: Clar,
4: i ta germana sortia de fons.
2: Era la que estava darrere, sí.
5: No, i a darrere hi havia el pare de Lamine Yamal i aquest públic, també, i hi havia tothom allà, eh?
2: Hòstia. Mira, oh! Ratafia! Oh! Per l'Alba i pels taloners! Bravo, bravo!
3: Però quina preciositat! O sigui, és una botella, és una ampolla petiteta, amb una barretina mini, posat... L'heu fet vosaltres amb ganxets?
2: Sí, sí.
0: Sí, sí.
3: Que són perfectes.
0: Sí, no tenien sí, altra feina, no?
2: No, no, literalment, literalment.
0: Una barretina. Va, que volem escoltar algunes de les noves cançons d'aquest àlbum de Dan Peralbo, com aquesta, la de Un bitllet per tu. No t'has...

0: Nois, està canviant una mica el paradigma, perquè semblava que abans, si no feies música urbana, no podies estar a primera línia de l'escena. Sí. Tocant la guitarra així distorsionada i amb canya, es pot conquerir el món?
1: S'ha fet tota la vida, tio.
2: No, s'ha fet tota la vida, però sí que crec que està havent un petit canvi i cada cop els festivals aposten més per grups de rock. Crec que el rock ja ha set sempre. I tu, Marta, també has tingut mil bandes de rock i el rock no has aprovat mai de Catalunya. Totalment. Però potser sí que és cert que ara ens estan fent una mica més de cas. Jo crec que és això, una mica, la cosa.
0: Home, i perquè sou bons, carai? No només pel rock.
2: És més objectiu.
0: Dan Peralbo i el Comboi, és que se'ns ha fet tard i us hem d'acomiadar ja, eh?
3: Ja.
1: No!
0: Sí. Heu de venir un altre dia.
4: Jo crec que... És que crec que
5: jo crec que m'hi fa una secció cada dia.
4: Sí. Jo crec que amb ells hi ha una secció.
2: Hem portat la guitarra, eh?
0: Sí, però és que hem d'anar a publicitat, hem de fer... Ens hem cobert de glòria, ha de venir lo Pau de Pons, és que no ens hi cap tot. Va. Voleu venir un altre dia? Ara, tanquem una data.
5: Tanquem-la ara.
0: I, en comptes de fer entrevista, només fem concert.
2: Pues quedar pendent, perquè teníem una cançó expressa pels Taloners.
4: I per què no fem una cosa? Anem a publicitat, rendrecem tot una mica. Vinga. I arrenquem amb ells tocant.
0: Vinga, va, tens raó.
5: Anem a escoltar-la.
2: Sí.
0: Vinga, en directe.
2: One, two...

0: primer álbum y álbum boy. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Nois, us acomiadem ja, heu de marxar, teniu concert a la Sala Bola aquest vespre i podem dir que RAC1, gràcies a la Mònica Folquet, tenim els vostres repertoris per aquesta nit. Un aplaudiment per la Mònica Folquet.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau, Dan Bravo del Comboi.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades. RAC1.
4: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
6: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Colunca Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
7: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: RAC 1.
9: Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC 1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
10: A punt de robar, som el triple de Claiborne! Triple!
9: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Catar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C, Escòcia-Brasil i Marroc-Haití, amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1.
3: RAC1. Tots som un milió. RAC1. Cada nit, a 2:15, tu diràs...
11: Comienza la Vuelta Ciclista a Catalunya con todos los gallos en primera fila de combate en una etapa que pasará a los anales de la historia marcada con litros de sangre donde el equipo del Cárdenas...
12: A qualsevol hora del dia podeu recuperar tots els moments del Tu Diràs a RAC1.cat i a l'aplicació.
3: RAC1. Tots som u. L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
13: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe.
13: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
3: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
13: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
14: Hola, tornem la publicitat amb els taloners.
15: El Papa de Roma se'n pot anar a prendre pel cul.
0: Aquesta no és la millor manera de començar. Va, l'altra versió del dia, avui hem de parlar de la visita del Papa a Barcelona. Com bé sabeu, perquè estem donant la torre tot, el dia demà, Lleó 14, la màxima autoritat de l'Església Catòlica visitarà la capital catalana amb una agenda plena d'actes, tot i que el principal motiu de la visita, com sabeu, és la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

0: Tot i que el Papa aterrarà demà a Catalunya, la mobilitat a Barcelona ja està limitada avui mateix. Des de l'estat del matí, que hi ha restriccions tant a Ciutat Vella, com a l'entorn de l'estadi olímpic de Montjuïc. Les limitacions també arribaran demà al Raval. A més, en tots els casos també afecten les motos i les bicicletes. Per tot plegat hi haurà un reforç del transport públic, els metros i els autobusos d'algunes línies passaran amb més freqüència els propers dies.
1: Jo, perdona, però t'estava escoltant i no puc deixar de sentir això de fons, eh? Dos Maria, eh? El cel cien. A banda de la mobilitat, com comentava l'Alba, una de les notícies també és el lloguer de terrasses i balcons als voltants de la Sagrada Família per poder veure l'arribada de Lleó 14. Per això, ara mateix hem enviat el Guillem Estadell amb l'helicòpter a la Sagrada Família i als voltants per saber com ho porten els veïns i veïnes i, sobretot, per si el Guillem Estadella pot arribar a trobar un balcó lliure. Em diu el Xavi Alujas, que ara mateix acaba aterrant un terrat i ja tenim connexió amb ell. Oi. És al carrer. Guillem Estadella, bona tarda.
2: Hola, merda, què tal, com esteu? Alegria, il·lusió. Aquí amb alegria i il·lusió. T'he dit que jo feia molt de temps que no venia per aquí, nois. I hi ha una de turistes? Això és increïble, eh?
0: No. Mira,
2: fan calés amb això de la Sagrada Família.
0: Home, no, aquí facturen molt fort, nen.
2: No, es factura molt fort. Em trobo ara mateix, diguéssim, a la façana de la Crucifixió, que és la més nova, vale? Mm-hmm. Diguéssim, la part nova on dona el parc.
1: Sí.
2: I a veure, anem a intentar parlar amb els turistes, perquè ja us dic que aquí català sonarà ben poc, si no, a veure amb els veïns, si hi ha per aquí algun veí que puguem picar i tal, a veure què és el que...
0: A veure.
2: Com veuen aquesta visita del Papa di Roma.
0: A veure, potser...
1: Ara falta que t'obrim, eh?
2: És molt ambientillo aquí les terrassetes, eh? Vull dir, aquí la gent es nota que és l'estiu, el cachondeo, l'alegria, l'il·lusione.
0: Clar.
2: Mira, aquí tenim gent jove que ja està fotent-se una perola o un tinto verano. Què tal? Com esteu? Tot bé o què? Amb alegria o no?
3: Sí. Mi espanyol no és bueno, però estoy muy alegría y me encanta la Sagrada Família y me encanta el Barcelona.
2: Molt bé, perfecte. Et veig aquí a tope, eh? Estàs aquí con el tinto de verano, eh?
3: Sí, nos gustan los tintos de verano. Son
2: ¿los titos?
3: Los tintos, los dos.
2: ¿Te gustan los titos, eh, también?
3: No sé qué significa esta palabra, pero...
2: Vigila, porque aquí no es el mateix un tinto de verano que un tonto de verano, eh?
3: Pienso que no, pero mi espanyol no es muy bueno, entonces no sé.
2: ¿Dónde eres? ¿Dónde eres tú?
3: Estamos en los Estados Unidos.
2: Ah, Estados Unidos, muy bien. Wow.
3: Sí, a mí nos encantan los Estados Unidos.
2: ¿El qué?
3: Me gustan los Estados Unidos mucho.
2: Ah, va, te gusta porque eres de allí, yo eres de allá, ¿no?
3: Sí, pero me encanta Barcelona más.
2: Yeah. Muy bien. ¿Y el catalán cómo el portas? Ara. ¿Cómo llevas el catalán?
3: ¿Cómo qué?
2: El catalán, the language of the country.
3: Sí, yo sé un poco de español, pero no sé algo de catalán.
2: Ah, no, bueno.
0: Estadella, enséñale.
2: Digues.
0: Enséñale algo.
2: Claro. Bon dia, com estàs? This is the language of Catalonia.
3: Sí, la idioma de Catalonia, sí.
2: El català.
3: Català.
2: Que sí, bon dia.
3: Bon dia.
2: Visca el Barça.
3: Visca el Barça.
2: I visca Catalunya lliure.
3: Visca el Cat... uno más.
2: Ui. Visca Catalunya.
3: Visca Catalunya.
2: Lliure.
3: Ura.
0: Sí. Bueno, escolta.
2: Més o menys. A veure, perquè veiem un altre. Què passa? És que aquests s'estan fotent aquí de tintos del verano, nen, que a tope, eh?
4: Ai. Els àstics seres.
2: Què? Ah, no, ni català ni espanyol, only English, eh?
4: Ah, no, visca Catalunya, visca Barça.
2: Bueno, pues, goodbye. Adeu, eh?
1: Vam fins.
2: Adeu. Molt bé, escolta.
1: Adéu.
2: Meu senyor.
1: Com estan, eh?
2: Hòstia, estaven aquí al sol, aquests dos acabaran malament a aquesta hora de la tarda.
1: Sí.
2: Vull dir que no sé quina hora és, no porto un mòbil a sobre, però val, a aquesta hora, fotent-se i anar dos tintos de verano acabaran fatal. Quina hora és?
1: Mira, justament un quart de quatre, clavat.
2: Veus? Aquests esguiris no saben veure. Arrenca massa d'hora, crec jo, eh? Mala idea. Escolta, mira, vaig intentar veure si puc picar algun veí o algo per parlar amb ells, no?
0: Vale, sí.
2: A veure si els queda algun balcó lliure.
0: Ara.
2: A veure, anem a picar. Estic al carrer Mallorca, a veure si podem picar amb algú. A veure, escalera izquierda. A veure,
0: venga, izquierda.
2: A veure si sona algo.

0: Habas, guacamole, escupiñas, musclos, calamar...
1: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
2: no hi ha aperitiu.
3: És la espanyola, una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
4: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
5: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
4: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
5: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
6: Què tal? Que voleu xerrar o què? Què tal? Tot bé o què?
7: Molt bé, molt bé.
6: Entrevista o què? Com esteu? Com va la vida?
7: Molt bé, molt bé.
6: Que esteu aquí del restaurant aquest?
7: A Trabucaire.
6: A Trabucaire, aquí esteu a tope, eh?
7: Bueno, avui una miquita floja, amigo.
6: Però si ve el papa de Roma, això està a patar.
7: Eso, estamos esperando eso, pero creo que hay menos gente.
6: Què dius? Pues si yo no he entrado de por, tío.
7: No, están más arriba, pero están a la parte más arriba porque está cerrado todo por aquí.
6: Ah, vale.
7: En español,
6: pero... ¿Estás nervioso para que arribi el papa de Roma o qué?
7: No, yo no estoy nervioso ni nada. Estoy contento esperando más clientes aquí, más animación, más gente, más...
6: A tu el papa de Roma te la pela, eh?
7: A mí, que venga papa de Roma, mamá de Marruecos, de Númenes...
6: A tu t'és igual, tu vols facturar, eh?
7: Això mateix.
6: Molt bé. O sigui, quina especialitat teniu aquí al Trabucaire? Què feu?
7: Bueno, comida mediterrània, la mejor comida del mundo aquí, bienvenido. Bueno, tenemos buen servicio, la gente son muy amables, los trabajadores...
6: Mira, tu què, com et dius, màquina?
8: Puspa.
6: Puspa?
8: Sí.
6: I d'on ets, Puspa?
8: De Nepal.
6: Ah, del Nepal, home, què tal?
8: Sí.
6: Hòstia, molt bé, no?
8: Molt bé.
6: Hòstia, i molt bé, i parles un bon català, tio.
8: Una miqueta.
6: Bueno, però això està molt bé. I llavors tu, que ets el màquina d'aquí dels cambrers o què?
8: Cabran de ser.
6: No, cambrer. Cambrer, camarero.
8: Camarero.
6: Ah, molt bé. Camarero!
8: Camarero, mejor del mundo.
6: Así, camarero, una de chipirones.
8: Una de
6: chipirones. Una de chipirones.
8: Ok.
6: Chipirones.
8: Chipirola, ole. Visca Barça!
6: Molt bé! Tu sabries dir-me la carta sencera?
8: Carta de la comida de mediterrània.
6: A veure, canta-me-la.
8: Pimentos padrón, patatas bravas, calamar andaluza, alitas de pollo, champions alio aquioli, mini pechuga de pollo, gamas al aquioli, pulpitos, mequiones, vapor, mequiones, la marinera, tiras de cangrejo, pincho moruno, bolsada de pollo, torta espanyol, chorizo al ron, albondigas, caseras, salchitos de país... Corcada de
6: això pollo. Això que has dit, aquí m'he venido, eh?
8: Salchita de país.
6: Ah, salchita del país?
8: Sí, corcadas de pollo, bomba picante y calabacín de a la romana, patatas fritas.
6: Calamar.
8: Calamares. No, calabacín.
6: Ah, calabacín a la romana.
8: Claro, calabacín a la romana.
9: Ya ho havia dit bé.
8: Fritas, surtido de... tapas.
6: Ah, molt bé, vale.
10: Me estoy poniendo morar.
6: Ah, no, está perfecta.
8: También tenemos paella.
6: Paella y pael.
8: Paella de la señorito, paella mixta, paella valenciano.
9: Ay, quina carta,
8: paella
9: nen.
8: Barcelona.
6: Ah, la paella de Barcelona. ¿Qué porta la paella de Barcelona?
8: Paella Barcelona, me como marisco.
9: Ahí es que le da marihuana.
8: Un poquito de alitas también, está bien.
6: Ves que no vingui el papa aquí a menjar, el papa de Roma.
8: Ahora que venga, que entra, bienvenido, dile que...
6: Ama, a mí, som la radio líder a Cataluña.
8: Invitamos para él, ¿vale?
6: Ah, hostia, ¿invitas al papa de Roma?
8: Sí, gratis.
7: Gratis para él.
8: Gratis para un día todo hasta las noches.
11: Au, au.
6: M'encanta. Escolta, envieu-li un missatge al papa de Roma. Som la radio líder, que segurament el papa de Roma ja ens està escoltant. Què li diu al papa de Roma?
12: Benvinguts al país català.
6: Ara.
8: Molt venga, bé. Ben del país Catalunya.
6: Ara, papa, vine.
8: Papa, venga, papa. Vale, venga, va. Muy bien, pisca Barça.
11: Mare de Déu.
6: Moltes gràcies, guapos, eh? Adéu.
11: Nen, quina alegria.
6: Home, aquesta gent està entretinguda, eh?
11: Home, i tant. La carta no tremendo, la tenia molt clara.
6: No la tenia gaire clara. Però, escolta, anem a veure si trobem algun veí, perquè de moment, escolta, vull dir, l'èxit de la visita del papa és que no hi ha cap veí aquí, eh?
11: No, els ha fet marxar tots, tu.
6: Mira, hola, la monja! Hola! Ai. Què tal, tot bé? Que estàs esperant el papa?
13: Sí, bueno, ara ya me tengo que marchar.
6: Ah, vale, és que m'ha fet molta il·lusió, perquè venia aquí a parlar amb la gent del papa i em trobo una monja i dic, que fora això! Què tal? Com està vostè, sor què?
13: Josefina.
6: ¿Sos Josefina?
13: Oh. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de ahora que el papa viene a visitarnos.
6: Ah, molt bé. Que serías Sor Pepa, ¿no? Porque Josefina es Pepa, la meva avia es diu Pepa.
13: Sí, pero mejor Josefina.
6: Ah, vale. ¿No sería?
13: Sí.

0: Sí. Molt bé, molt bé. I estàs contenta o no de que vingui el papa? Ah,
1: sí, sí, estoy muy, muy contenta de que venga.
0: I tu de quina església ets? De quin...
1: Yo vengo desde... Ahora mismo vengo de San Feliu de Llobregat.
0: Ah, home, xulíssim, capital del Baix Llobregat, molt bé, no?
1: Sí, sí, vengo desde allá ahora y, bueno, me han pedido que pueda para dar el servicio de dar la comunión. Mañana, que el dia de la missa.
0: Què dius?
1: He venido a recoger mi identificación.
0: Perdona un moment, tu faràs... Ara estic flipant.
2: ¿Qué?
0: Tu estaràs amb el papa fent la comunió?
1: Para emportar la comunió.
0: Ah, vale, però tu estaràs a la cerimònia del papa?
1: Sí, sí.
0: Oh, hòstia, però estic flipant ara mateix.
1: Sí, sí,
0: hòstia,
1: sí.
0: Però tu tens una responsabilitat increïble ara.
1: Sí, sí.
0: Però això diguéssim que és el top, no? Per ser monja, això és l'èxit, no? Absolut.
3: Sí. Exacte.
0: Amb una cerimònia que ofereixi el papa, no?
1: Mucha suerte, la verdad, que estoy muy contenta de esta... Pues, no sé, no puedo ni...
0: No, ja et veig emocionada, eh, home, perquè això és... Si m'he posat fins i tot jo nerviós sabent que tu estaràs allà repartint hòsties amb el papa, vull dir, increïble.
1: Sí, estoy muy contenta por esa oportunidad que se me ha brindado.
0: Home, pues escolta, gaudeix-la al màxim, eh?
1: Sí, sí,
0: mira,
1: sí.
0: Mira, nosaltres som estaloners, som un programa que anem ara de 3 a 4 a RAC1, no sé si escolta RAC1.
1: No.
0: No, bueno.
1: Disculpa.
0: No passa res, no passa res. Home, tu li pots dir al papa que escolti els taloners, ni que sigui a través del podcast?
2: Ai.
0: Si tens algun moment, dir-li, papa, escolta els taloners.
1: Es que casi no sé mucho de esto.
3: Ah, va.
0: No sabes mucho de res. No passa res. Bueno, jo una cosa, sos Josefina, escolta, un autèntic plaer haver-te conegut.
2: Molt.
0: I ja estaré atent a la tele, a veure si et veig per la tele, no?
1: Sí, a ver.
0: Molt bé, doncs fes-li una abraçada al papa de la nostra part, això sí, eh?
1: Adéu.
0: Molt bé, que vagi bé, adéu, sos Josefina.
3: Adéu.
0: Adéu,
2: reina, adéu. Una germana.
0: Sort. Una germana que estarà amb el papa de Roma repartint hòsties.
2: Estàs a una persona del papa.
0: És que és això,
3: exacte.
0: Estic a una persona d'un papa de Roma.
2: Hòstia, Déu si el meu papa de Roma, clar, del teu no.
0: No, perquè el meu papa no és de Roma, el meu papa és de Cunit, vull dir,
2: clar,
0: un tema diferent.
2: Són tres papes.
0: Són tres papes, sí. Escolta, us sembla si acomiadem la connexió amb els nois del Trabucaire o què?
3: Vinga.
0: Home, jo crec que pot ser això excepcional. Hola! Que escolta, que ja acabem la connexió, la podeu acomiadar? Podeu dir adéu als nostres oients? I és que fer taloners fins ara!
4: Sí, que sí.
0: Vinga, dir-ho, taloners fins ara, 3, 2, 1...
5: Taloners fins ara!
4: Un moment.
0: 3, 2, 1, vinga, va, fot-li!
5: Tànoles de Singera!
0: Ara que sí!
4: Molt bé!

0: I fins aquí aquest programa refregit, especial Sant Joan. M'ho he passat molt bé, Guillem.
1: Jo també, escoltant el que hem fet. Quan escoltes la feina que has fet, està molt bé.
0: La valores més.
1: La valores més, sí. Demà, rigorós, millor estat, crec
0: jo. I si el gravem també el de demà?
1: Vols que gravem demà també?
0: Vinga, va.
1: Tirem també refregits.
0: Clar.
1: Però demà que també vingui l'Alba, eh? Perquè això de que quan és festa no vingui ella...
0: No, és que ella... Quina barra.
1: És una princesa, eh?
0: Quina barra. No, jo no vinc, sóc una estrella.
2: Ve molt de gust ser perra.
1: Home, també, també és veritat.
0: Però la tenim des de l'ordinador. Escolteu, us deixem amb la banda principal. Gràcies per haver-nos acompanyat i ens retrobem demà. Demà sí que venim, eh?
1: Ara.
3: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
4: RAC 1. Notícies. Jordi Claret.
5: Bona tarda, són les 4. Els bombers han demanat el confinament preventiu de Sant Quirze Safoja, al Moianès, per un incendi forestal que crema des del migdia. Un confinament que, de fet, ja ha ordenat Protecció Civil amb una alerta als telèfons mòbils de la zona. Segons els bombers, l'incendi afecta un perímetre aproximat d'unes 10 hectàrees de massa forestal, però un dels flancs del foc avança amb intensitat. L'incendi ha començat en un bosc que hi ha entremig d'un càmping, que ràpidament s'ha desallotjat, i la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles, que ha quedat tallada. Els bombers hi treballen ara mateix amb una trentena de dotacions, 6 de les quals són aèries. Estarem pendents, doncs, de l'evolució d'aquestes tasques d'extinció molt marcades per les condicions meteorològiques que, de moment, Mònica Usart, no acompanyen.
6: Doncs a aquesta hora les condicions no són favorables a la zona de l'incendi. Tenim una temperatura elevada, al voltant dels 34 graus, una humitat baixa, al voltant del 30%. Això sí, bufa poc el vent, uns 3 km per hora, d'un vent del sud-sud-est d'aquesta marinada, que sí que reforçarà a mesura que avanci la tarda, entre els 10 i els 20 km per hora, un punt que podria ser negatiu. En canvi, a mesura que avanci la tarda, també la humitat relativa anirà pujant i, sobretot de cara al vespre, la temperatura anirà baixant. De fet, les temperatures es mantenen disparades a tot el país, ja sobrepassant els 40 graus a Vinebre o es freguen a la ciutat de Lleida. Recordem que avui encara es manté aquesta situació d'onada de calor i amb algunes tempestes de tarda al Pirineu.
5: Ara ho dèiem, tot plegat passa en aquest últim dia de la primera onada de calor de la temporada, que va començar diumenge i que ha fet disparar el risc d'incendi. Avui el perill encara és molt alt en 132 municipis de 12 comarques de Catalunya, sobretot de l'oest del país. Repassàvem aquestes temperatures que freguen els 40 graus en algunes zones de Catalunya, però és que a Europa els registres són de rècord, especialment a França, on les màximes han arribat fins als 44 graus. L'alerta avui també s'amplia i arriba a Alemanya i al Regne Unit, on han tancat centenars d'escoles per evitar riscos amb els cops de calor entre la mainada. I encara sobre mobilitat, continuen les afectacions a Rodalies per una nova incidència que afecta la connexió des de Barcelona cap al nord del país, les línies R2 Nord i R11. Segons Renfe, per un problema a la infraestructura, no circulen trens entre Barcelona i Montcada i Reixac. Ara, però, s'ha aconseguit habilitar transport alternatiu per carretera amb autobús. Els problemes s'arrosseguen des del migdia. I, a banda, encara hi pot haver algun retard a la línia R4 per la caiguda d'un cotxe a les vies al sud de Sabadell aquest matí. L'incident ha passat poc després de les 9 al carrer Moragues i Barret de la ciutat vallesana. Al cotxe hi anaven 4 persones que han quedat ferides de certa gravetat. Tot i la caiguda a les vies, el tren que circulava cap a la zona s'ha pogut aturar temps i no ha xocat amb el turisme. A les 11 del matí s'ha pogut restablir el servei de tren, que a poc està tornant a la normalitat. A Madrid continua aquesta hora la sessió de control al Congrés, marcada al matí per la pica baralla pels diferents casos de corrupció que esquitxen el govern espanyol. Avui que el Senat ha aprovat la moció impulsada pel PP per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho han fet amb els 145 vots a favor, però sense el suport de Junts, després que els populars hagin rebutjat una esmena sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez. I un apunt internacional, les converses entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà, o com a mínim per un alto al foc més llarg, es reprendran la setmana vinent. És el que ha anunciat el Pakistan aquest migdia, que no ha precisat on es faran aquestes trobades. Segons Islamabad, les converses tècniques són en dansa i es reprendran entre dilluns i dimarts que ve. I ara els esports amb el Nil Piera.
2: Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a Ducati la propera temporada. El pilot murcià de 22 anys, que aquest curs corria amb KTM, signa per les següents dues temporades. Uns minuts abans de saber la notícia, Ducati ha anunciat la sortida de Pecco Bagnaia, que deixarà l'escuderia vermella després de 8 anys i 2 campionats del món a les seves espatlles. Avui el Barça de bàsquet buscarà forçar el cinquè partit de la sèrie final de l'ACB. A les 8 del vespre, els de Xavi Pasqual reben el València, que domina la sèrie per 2-1. Ho podreu seguir en directe a RAC1. Hem de parlar ara d'hoquei patins perquè la ciutat d'Igualada està avui de ressaca després de celebrar ahir durant la revetlla el títol de campions de Lliga. Els arlequinats van superar el Liceo als penals en el cinquè partit disputat a Riazor després de remuntar l'eliminatòria. El seu president, Manel Burón, ho explicava al món a RAC1.
7: Vam començar aquesta final del play-off perdent els dos primers partits fa 10 dies aquí a Corunya, 8-2 i 8-2. Dues hòsties, amb perdó de l'expressió, que aixecar-se d'això no és gens senzill. Doncs aquest grup, aquest equip encapçalat per el Marc Montaner i tot el seu staff, i ells han cregut.
2: I el Mundial avui comença la tercera i darrera jornada de la fase de grups. El Brasil de Rafinha jugarà contra Escòcia a la mitjanit. El podreu seguir a RAC1 juntament amb el Marroc-Haití. A partir de les 9 de la nit també hi haurà un Suïssa-Canadà i un Bòsnia-Qatar en directe, en aquest cas, a RAC+1.
5: Doncs és tot, ens actualitzem d'aquí una hora. Més informació al portal web de notícies RAC1.cat.
8: Actualitzada al minut.
9: Alertes d'última hora.
8: Contingut exclusiu.
9: Entrevistes i temes virals.
8: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
9: Podcast.
8: Fàcil i còmode.
9: Tot el que necessites és a RAC1.cat. It's showtime.

0: Bé, què hi ha darrere d'aquestes versions de cançons populars infantils? Doncs tot seguit ens ho explica el Marc Serra, perquè, atenció, poca broma, ja acumula més d'un milió de reproduccions.
1: És que és un èxit tremendo, i a més, o sigui, és que si us mireu els comentaris que hi ha en aquestes cançons, que són en català, cançons tradicionals catalanes, de quan eren petits, sí, hi ha comentaris en japonès, en xinès...
2: En japonès?
1: Sí, de gent que està entusiasmada de sentir aquestes versions. Estem parlant d'un fenomen que jo diria que ha acabat d'explotar aquest cap de setmana. Són nois d'origen marroquí, amb un català perfecte, tancats dins un cotxe, que s'estan dedicant a reversionar clàssics catalans infantils amb un punt de crítica social, també, i a ritme de reggaeton i de rap. Hem escoltat com el cargol Treubanya ha quedat aixafat, molt males notícies, però encara hi ha més males notícies.
3: Gent de Catalunya i de Gonsigueu, tinc una mala notícia.
4: No pot dir això.
3: Han matat en Patufet.
5: Oh, no!
3: Qui serà? Què dius?
4: No, l'amic cigarret no.
3: Pues sí, en Mohamed ha matat en Patufet.
4: No.
3: I ara jo vull dedicar-li una cançó a en Patufet. Perquè és el nostre amic.
4: Joder.
2: Era el nostre amic.
0: En Mohamed, diu que l'ha matat.
3: Yeah.
4: Patufet!
3: Patufet.
4: Et recordem?

0: tingut el seu millor dia
1: pobre,
0: i un altre que tampoc està passant la seva millor experiència és aquest, eh?
2: Gent de Catalunya, us torno a portar males notícies.
3: Què ha passat?
4: Ara què ha passat?
5: Què ha passat?
2: En Joan Petit quan balla?
5: Què?
2: Doncs ja no balla.
5: Oh! Hem trepitjat merda!
2: Li han clavat una navalla.
5: Oh! Oh!
2: Seran Mohamed.
6: No, el de sempre.
2: El de sempre.
7: El de sempre.
2: Li dediquem una cançó i ja està.
6: De les bones.
2: De les bones.

0: Està desfet, eh?
1: Però quin disgust, tots són desgràcies.
2: Han matat tots els nostres referents.
0: Tenites catalans.
3: I tots amb una navalla, eh?
2: Sí. Però, qui els mata?
3: És
2: l'Oeste,
3: és l'Oeste.
2: El
0: Mohamed és el culpable.
3: Però qui és aquest Mohamed?
2: Ho diu la cançó, eh?
0: Sí, ho diu la cançó. Ara, per sort, no tots són desgràcies.
4: Ah. El temps està una mica estrany, és com que plou i fa sol.
5: Sí, tio.
6: Les bruixes es pentinen.
4: Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
5: Sí.
4: Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Els dediquem un tema.
5: Dediquem-los.
4: Sí, no?
5: Sí.

0: Que és intolerable.
1: Són temes que acumulen centenars de milers de likes, com us deia abans, a més en tots els idiomes. Que ho estava mirant, japonesos dient, ens encanta aquesta cançó.
0: Perquè venen aquí i els hi passa el mateix que els hi roben.
1: Anglesos entusiasmats. I la pregunta que es fa tothom, sobretot aquest cap de setmana, és qui hi ha aquí al darrere?
0: Exacte.
1: Qui està fent aquestes cançons? Doncs és el Naïm Smiley. Naïm, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Naïm, quin cap de setmana, no? Això ha patat aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I la gent porta una setmana amb la cançó aquesta del Cargol que no... Que tela, eh?
1: La que sí, té més reproduccions, la que creus que agrada més, és la del Cargol?
2: Jo crec que la que agrada més és la del Cargol, però hi ha molta compatibilitat entre aquestes que estic traient ara mateix.
1: Escolta, i Naïm, per què hi ha tantes males notícies? Perquè estàs assassinant el Patufet, el Joan Petit...
3: Però això RAC1 no ha dit res, que la mort del Patufet.
1: Què ha passat?
3: I quedat parat.
1: Per què?
2: Doncs una mica d'acció i després doncs una mica d'humor també.
1: Home.
2: No sé, molta imaginació. Molta imaginació, el que fa l'avorriment.
1: Escolta, jo crec que el que ens demana la gent és que et coneguem una miqueta i m'agradaria preguntar-te si vols que et presentem com a cantant, un creador de contingut, o crec que també eres o ets futbolista.
2: Bueno, jugava a futbol però em vaig retirar.
4: Què dius ara? I això, quina edat tens?
3: Què va passar? Ah.
2: Doncs era massa bo i llavors... No, no, és broma. No, no.
3: Bueno, tot és possible, a vegades.
1: Sí, a les enveges, les enveges.
3: Lamine, el pare de Lamine, va veure que li feies la competència. Exacte. I potser, mira...
2: Em va pagar uns milions i...
1: I retirat.
2: No, de fet, ho vaig deixar pel tema de la feina, perquè no em combinava bé per anar a entrenar pels horaris i això, i vaig tindre que deixar el futbol pel tema de la feina.
1: Molt bé. Escolta, quina és la història de la teva família? Perquè tu ets català, no? Ets nascut aquí.
2: Sí, de tota la vida. Mm-hmm.
1: I aquestes cançons que cantes, te les has après de més adult? Te les cantaven de petit? Com t'han tornat ara?
2: Això des de la guarderia, això ho porto a la sang ja.
1: Escolta'm, el parles perfecte, el català, en aquestes cançons, a més, no és fàcil no només parlar-nos, sinó que entonar-les, muntar aquestes cançons. Tu parles català habitualment o és el teu segon idioma?
2: No,
1: o com ho fas?
2: Jo, el meu idioma principal és el català, sincerament, perquè jo soc d'un poble molt català, de fet, que estic entre Vic i Manresa, que és Avinyó, i allà, o sigui, inclús entre els meus col·legues marroquins i tot, parlem català sempre, o sigui, el català és el principal.
1: Molt bé. I les cançons aquestes, exactament, quina és la raó? Perquè, clar, o sigui, podies haver cantat qualsevol cançó tradicional catalana, la que fos, i agafa just aquestes. Per què?
2: Raó, bueno, jo que penso que són cançons molt conegudes i, clar, són cançons doncs, que no, diguem, no tenen un ritme com que perquè sonin, diguem, en una festa major o en una discoteca, per dir-ho d'una manera. En canvi, doncs, fer-los aquest gir i pues, que soni en contres de... soni tan tranquil pues, que soni un dembow, un reggaeton, un mambo, pues, és com que crida molt més l'atenció i donar-li un gir de la lletra també crida bastant l'atenció.
1: Bueno, Naïm, jo crec que aquí causen un error, perquè dius que no sonen en una discoteca o en una festa major. Què us està demanant la gent? Clar, la gent us està demanant gires, discos...
2: La veritat.
1: Això acabarà sonant en una discoteca o en una festa.
2: Això esperem. Aviam.
1: Perquè hi hauria voluntat aquí de crear això, fer-ho més, diguem-ne, un grup o gravar un disc o què? Quin futur tindria?
2: De fet, mira, la del Cargol ja no treu banya, ja la tinc gravada, que la trauré aquesta setmana. No sé si demà passat o dijous.
1: Estupendo.
2: Ja la trauré, perquè hi ha molta gent que me l'està demanant ja a l'Spotify i a l'YouTube. Llavors ja he donat una mica de canya i ara, de fet, també estic aquí a l'estudi gravant una altra cançó.
1: Home.
2: Que aquesta no té de... O sigui, no és de males notícies ni no, té res a veure.
4: No es pot fer un abans?
3: Jo, Naïm, perdona, però sí. Crec... Jo no soc cap... No tinc cap evidència ni res, però crec que ho petaràs.
1: Sí, perquè, bueno, ja ho està petant.
3: Perquè ha generat... o sigui, és que a mi m'ha arribat per tot arreu. I ha estat les cançons de conversa durant tot el cap de setmana, vull dir, com una bogeria, amb aquesta versió tan original i tan diferent que has fet de cançons tradicionals catalanes.
1: A veure, per muntar una gira, quantes cançons més et falten? Un concert ha de durar una hora.
4: 10.
2: Per acabar de muntar l'àlbum n'hem de fer 4 més.
3: Bueno, ja. Doncs escolta, és qüestió de posar-s'hi i endavant, eh?
1: Sí, ara n'escoltarem algunes més. Sí, sí. Escolta, em fa molta gràcia també veure que el vostre escenari és un cotxe. També podíeu haver escollit qualsevol altre lloc. Què hi feu allà al cotxe? Per què?
2: Allà al cotxe, sincerament, pues mira, ens ajuntem allà els amics i tal. Ningú del grup ens droguem, ni fem coses dolentes, ni res, la veritat. Ens posem allà al cotxe. De fet, ens posem a vegades a fer directo a TikTok i tal, a riure amb la gent i tal. I va sorgir pues, posar música, bueno, posar una base, posar-nos a improvisar. Vam veure que en directos a la gent li agradava i tal. I va haver un dia pues, que vam decidir gravar-ho. A mi, de fet, tota la vida m'ha agradat el que és el tema de la música, el ritme, sempre se m'ha donat bé. Tampoc tinc aquí veu de Justin Bieber, per dir-ho d'una manera, però...
1: No, afines, escolta'm.
2: Tinc ritme i això... Pues,
3: escolta, això no vol dir res. Hi ha gent que canta que a través del...
4: Com es diu? L'autotune.
3: I canten entre tu i jo com el cul. Però no ho sabem, saps? Vull dir que tu aquí has obert un camp magnífic. Estem aquí al programa, estem entusiasmats.
5: Escolta, tenim un company que és el Guillem Estadell, ella, que la festa en sap, és a dir, que si una cosa coneix és com s'elabora i com es disfruta la festa, i diu que la festa major d'Avinyó, que és la bomba, que és boníssima. Sí? Naïm.
2: Bueno.
5: Què passa aquí?
2: A veure, sincerament, jo no vaig molt a les festes majors i això, perquè no... Jo hi treballo, perquè jo soc vigilant de seguretat, ¿vale? Jo hi treballo molt i tinc com que les festes així de poble i això ho tinc bastant cremat pel tema de la feina i tal. Que sí que m'agrada i tal, està molt bé. I el que és la festa major d'Avinyó està bastant bé, la veritat.
1: Però jo crec que estàs a punt de fer el salt, eh? Jo crec que canviaràs de la vigilància a l'escenari.
3: Que et vigilin a tu.
1: Jo crec que la cosa va per aquí, eh?
3: Això passarà de vigilar, que et vigilin.
2: Aviam si hi ha aquesta sort.
3: No, ja ho veuràs.
6: Sap quin dia és el funeral del Patufet, per favor?
1: Està molt trist, està molt trist.
6: Estic desfet, eh? M'heu donat un disgust.
2: Bueno, és que potser tots aquests que ara estan caient un per un, potser després tornen a reviure.
5: Segona part aquí. Com els colabrots, que pot tornar.
4: Saga de poder.
6: Malca, no sé, escolta'm, que vinguin el Dimoni Squad, per exemple. Aquest sí que s'hauria de...
1: Escolta, a totes les cançons hi poses aquesta crítica social, perquè el culpable sempre és el Mohamed, que és el que ha matat el Cargol Traubanya, el Patufet. Per què coles aquest missatge a les cançons?
2: Jo faig perquè... Últimament, bueno, pues ja veig que hi ha molt tema de racisme que fan servir, per exemple, allò de l'amic cigarret per intentar ofendre altra gent, o sempre són els mateixos, o sempre són els marroquins, sempre són això. Jo vull fer d'això, pues, que del racisme vull fer una mica més d'humor, que la gent s'ho prengui amb gràcia, perquè jo crec que és la millor manera en la que la gent s'ho pot prendre.
1: Mm. Escolta, tu ets un exemple perfecte d'integració. No sé si altres sectors marroquins que viuen a Catalunya fan tants esforços o tenen tantes oportunitats. No sé com ho veus.
2: A veure, jo, sincerament, això ho veig com molt original, perquè o sigui, no conec a ningú que hagi fet el mateix amb, jo què sé, posar-se marroquí, posar-se a cantar cançons en català per TikTok o Instagram.
1: No.
2: I jo penso que hi ha molta gent que està integrada, per exemple, a Vic, al meu poble. O sigui, al meu poble hi ha Vic, també, o sigui, està ple de marroquins i tots parlen català, i jo quan vaig a Vic flipo i dic, hòstia, que no som els únics d'Avinyó que parlem català sempre, que a Vic també es parla molt el català.
1: Però... El problema potser és al revés, que quan venim els que som catalans i veiem que som marroquins, canviem d'idioma?
2: Molts cops m'ha passat, i sempre em passa, per dir-ho d'una manera, la majoria de cops em passa. I clar, quan em veuen parlar català, que parles català, sí, tal, no sé què. I em diuen, però és que el parles molt bé, tal, no sé què. I dic, és que soc nascut aquí. I em diuen, però sí, però és que el parles... El parles català, molt bé, tal, i segueixen, eh? Tot i que els digui que som nascut aquí.
5: Bueno, és l'estigmatització aquesta, no? De...
2: Sí.
1: M'has de respondre una última pregunta, perquè és el comentari que més us han fet a les xarxes. La gent està dient que esteu fent més pel català que totes les campanyes de la Generalitat. Per allò que dèiem, que us teniu gent de tot el món comentant les cançons. Com ho veus?
2: Sí, la veritat és que increïble. O sigui, jo pensava pues, que el que és parlar, bueno, cantar en català i parlar català, doncs... Pues, sonaria només aquí a Catalunya i tal, però es veu que molta gent, o sigui, inclús del Marroc, hi ha seguidors meus que els agrada el que és el ritme. Hi ha molts comentaris també que diuen, jo no entiendo nada, però és que m'encanta el ritmo, m'encanta, o sigui, a la gent ja li agrada de per si.
3: Escolta, és que...
1: Demostradíssim.
3: Et vindrem a veure, nosaltres serem els que farem de seguretat.
1: La pròxima cançó que et faria gràcia adaptar catalana, quina seria? A veure, en què et veus?
2: Mira, sincerament, estic entre dues. Però és que aquestes són tan bones que ha de ser algú preparat i algú que ho peti. Perquè estic pensant entre el Sol Solet i el Gegant del Pi.
3: Home!
1: Esclar, és que això són paraules majors, eh?
3: Home.
1: Escolta, ens fas una mica de cargol per acabar, Naïm?
2: Us el faig, sí.
1: Vinga, va.
2: Esperadet, si voleu poso la base.
3: Sí, sí, sí,
1: perfecte.
2: M'haureu de donar un segon per això.
3: Sí, sí,
5: sí.
1: Recordeu que tot això podeu veure al seu Instagram i al seu TikTok.
5: Com
1: i allà tindreu... doncs mira, és Naïm Smiley.
5: Així tal com sona, sí. Tal és que Smiley,
1: de, com de somriure.
5: De somriure, però sí, escrit, sí. Diguéssim, tal com sona.
1: I allà ho trobareu de tot, que també comenta altres temes, no només canta cançons, eh? Parla una miqueta de tot, sí, sí. Naïm, com ho tenim, això, a veure?
3: Espera, que està buscant.
6: No, no, no, no.
1: Va, vinga, som-hi, va.
2: Això va per la gent de Catalunya que m'està escoltant.
7: De Catalunya.
2: El cargol ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí. El cargol ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol

0: Què hi farem? Què hi farem? Ha sigut amic, cigarret, cargol, ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
1: Bravo! Escolta, Naïm, moltíssimes gràcies. De veritat, ha sigut un plaer.
2: Versió RAC1.
3: Este verano la gran pregunta es...
4: ¿Híbrido o eléctrico?
3: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
5: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
6: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
7: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
6: Directament.
7: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
8: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
9: No, m'ha entrat això.
8: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Ràdio en directe.
11: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
11: RAC+1.
10: Notícies.
12: Podcast.
11: Contingut exclusiu.
10: Escolta.
12: Navega.
10: Descarrega.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
10: Fàcil, còmoda.
12: Intuïtiva.
10: I renovada.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
15: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
16: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
17: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
18: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
19: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
3: Aquest estiu fes la millor jugada.
8: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
3: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat El Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
8: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
2: Versió RAC1.
1: Anem amb tots aquells despistats i despistades que no saben ni en el dia que viuen, ni on viuen, ni on tenen el carnet de conduir, ni el DNI. Perquè tots aquells que tingueu el DNI a punt de caducar o caducat i el necessiteu per aquest estiu, doncs em sembla que heu fet salat. Marc Serra, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal, com esteu? Atenció, que això pot afectar molta gent. Sí, sí. Si no l'heu revisat, el teniu caducat o a punt de caducar i sobretot no teniu alternativa o el carnet de conduir, el passaport, que tot es desmanegui i no saps qui està caducat i tot que no, doncs teniu problemes. Perquè ara explicarem com està el tema de la cita prèvia. Però també hem descobert avui altres sistemes per aconseguir aquest tipus de cites no tan legals.
14: Ah, sí?
7: El drama comença, i això us ho puc explicar en primera persona, quan descobreixes que has de renovar el DNI, el tràmit es pot fer online i després de donar totes les teves dades t'apareix la possibilitat que el sistema t'adjudiqui la cita ràpida. Aquesta és la millor manera. Tu dius, jo vaig o no, el sistema et digui. On sigui, eh? Apretes el botonet de cita ràpida, resultats... Zero. A nivell de cita ràpida, és a dir, la propera setmana o la següent, zero.
9: En lloc, eh? En lloc
7: de Catalunya.
9: Res.
7: Aquesta primera cerca, ja et dic, zero resultats. Hòstia. Com si fos un concert de Bad Bunny, pots fer una altra tàctica, més a la desesperada, seleccionar totes les comarques catalanes, que és el que vaig fer jo, tots els dies possibles i totes les hores, és a dir, disponibilitat total.
9: Absolut.
1: Si estaves disposat a anar arreu.
7: On sigui. Resultat... zero.
1: Disposat a anar a on sigui de Catalunya per fer
7: les cases del Canar, a Viella, on faci falta.
1: A les 8 del vespre.
7: On sigui. Vaig pensar, el Toni serà generós i em dirà, vés on hagis d'anar.
1: Home, si és per fer el DNI,
9: és important, clar.
7: I llavors l'única cosa que vaig anar fent això F5 i refrescant, fins que algú va deixar anar alguna data d'aquestes, alguna cita, i l'he pogut aprofitar. Però realment molt complicat. La pregunta és, per què passa això? I quina importància té la picaresca en aquest problema i per què sembla que es comença a posar de moda una altra manera d'aconseguir-ho i no haver de passar per tot això que us estic explicant. Ho ha investigat el periodista de La Vanguardia, el Javier Ricou. Javier, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
7: Què tal? Que no t'hagi passat com a mi, tu tens el DNI en ordre o com ho tens, això?
20: Jo el tinc en ordre, sí, jo vaig fer reportatge i el primer que vaig fer va ser mirar passaport DNI, perquè també podria passar com a tu.
7: Sí.
20: I jo ho tinc, però ho dius molt bé. Jo quan aquest reportatge, quan vaig mirar això, vam parlar amb els sindicats de policia, vam parlar amb les oficines, i la cita prèvia, i ja no sé si li puc dir ràpida, era a 2 mesos vista.
7: Dos mesos.
20: Sí, i ara estaríem igual. Per tant, estem 2 de juny, si jo... necessito el passaport perquè me'n vaig a un país fora de l'espai Schengen, que ja no és amb DNI, o el DNI per anar a Berlín i el tinc caducat, pues si jo tenia un viatge el 16 de juliol, jo em quedo a casa, perquè és que no hi ha manera de renovar-lo, i això realment és greu, jo, perquè el que em deia el Marc, això afecta moltíssimes persones, i ara mateix a les portes de l'estiu, no? I així estem, però jo et dic que fa 7-8 anys, això, igual és lleig que ho digui, vaig fer el mateix reportatge.
7: Imagina't.
20: Sí, també a l'estiu, i parlàvem del mateix, i això no s'ha solucionat. Aleshores, què està passant aquí? Doncs que amb aquestes oficines que fan aquest tema no hi ha personal.
7: Ara ho explicarem. També dir-vos una cosa, no sé si el Javier s'hi va trobar. A mi em va avisar de que tenia el DNI caducat al caixer automàtic. Això és una cosa que no m'havia passat mai. Vaig anar a treure diners
20: al caixer. No, que jo no el tenia caducat, Marc, a mi no em va passar. Jo vaig fer reportatge i tenia bé. No vull passar com tu.
7: A mi em va passar això. Vaig anar al caixer i al mateix caixer em va sortir un reto, la informativa em va dir, vostè té el DNI caducat i li pot repercutir en segons quines operacions comptables. Ho dic perquè no és una qüestió com el que està explicant el Javier de sortir a fora i tal, sinó, per exemple, compra-vendre de coses, immobles, el que sigui. Amb el DNI caducat estàs mort.
1: El notari no et deixa.
7: Sí.
20: No,
7: t'anava a dir, de moment, el que sí que ha canviat respecte al que ens deies de fa uns quants anys és que la cita és online. És a dir, d'això no t'escapes. Sí.
20: Clar, perquè el que va passar fa 7-8 anys era que en aquestes oficines, a les 4 del matí, a les 3 de la matinada, hi havia gent dormint a les portes, per ser el primer a entrar. Ara és absurd, tu te'n pots anar a dormir allà i, evidentment, tu no entres perquè hi ha una cita prèvia. Tu tens la cita prèvia pel dia 2 de juny, 2 d'agost, a les 10 del matí, a la Verneda, a Barcelona. I tu tens aquella cita que aleshores sí que va ràpid, perquè la cita prèvia aquesta, com a mínim, no esperes perquè agafen la gent que poden agafar. I, per tant, aquestes oficines, en funció del personal que tenen, n'agafen 40, 30, 25, depèn del dia, i no hi ha gent de taulell que està passant, doncs que no hi ha jubilacions, que la gent no renoven aquestes plantilles. Jo també et dic que fa, em sembla que 2-3 setmanes, que espero la resposta del Ministeri de l'Interior.
7: Bueno, vam dir un correu
20: i no m'han dit, preguntant si havia reforçat el personal i tal, i aquí no han respirat.
9: Perquè això deu passar només a Catalunya o també a la resta d'Espanya?
20: No, Madrid. Madrid, grans capitals, València, els està passant a tot arreu. O sigui, aquí a Barcelona es pot ser més acusat, però estaria passant a nivell d'Espanya i principalment a grans ciutats, però ara em diu el Marc que ha mirat a Catalunya totes les oficines d'altres ciutats i el que veig que això és, en aquests dies el que ha fet és agreujar-se el tema més que solucionar-se.
0: Bueno, si em vaig estar parlant fa uns dies amb la Laura Fa, que em va explicar que tenia el mateix problema, i va haver d'anar a Tarragona.
7: Hòstia!
0: A la primera hora que li van donar va anar a patar a Tarragona, perquè és que si no et quedes sense DNI. Deies que, bueno, si la cita te la donen per 2 mesos, ara estaràs esperant un correu electrònic del govern en 2 setmanes.
20: Clar.
0: I ves que no hagis d'esperar exactament el mateix.
20: Jo com a premsa, a La Vanguardia, però no han respost, jo crec que bueno, no entès que igual no era important o que no era un tema menor, però vaja, jo vam publicar la notícia i evidentment volia saber la versió del Ministeri, perquè a mi el que em deien els sindicats, el que estan fent aquí, que és un pegat, és ficar, i per això hi ha molta mala maror, perquè la mala maror ja estava quan t'han fet esperar, però quan vas a l'oficina aquella, la mala maror es multiplica per 3, perquè estan sentant als taulells agents de policia que no és la seva feina, i que estan obligats a fer aquest tràmit de la renovació de passaport i DNI. I això, evidentment, estan enfadats els agents perquè ells no volen estar allà. A les oficines aquestes hi ha el funcionari, que és el que fa la tarea administrativa, que és una plaça, i després hi ha el policia, que és el que s'encarrega de la seguretat.
0: A mi, Javier, policia armada.
20: Sí. És a dir, policia armada.
0: Sí, el que ha fet el meu DNI era policia armada. És a dir,
20: aquesta gent...
0: a la cadira.
20: Aquesta gent, ja et dic jo, que hauria d'estar o fent tasques de vigilància o fent unes altres tasques que, evidentment, l'estem traient de les seves funcions.
0: Clar.
20: Encara és més greu, segons els sindicats, perquè estan ficant també aquí a gent molt qualificada, que són investigadors de la policia judicial, que això, que ja anem amb el tema de Catalunya, sempre a Madrid, que el que diuen és que és una mostra que estem desmantellant la policia judicial aquí a Catalunya, no a l'investigador. Imagina't una persona que ha estat a crims, que ha estat a homicidis, que porta 20 anys d'experiència i de sobte li diuen pel matí escolta, que és una feina ben digna.
0: No? Ara està enganxant
20: no
0: fotos.
20: Està enganxant fotos i agafar el teu nom, Javier Ricó, i aquí fica el dit aquí i tal. I això és el que estaria passant en aquests moments. Però tot i destinar aquests policies, que la majoria són sortits de l'acadèmia, són nous els que estan portant a les oficines on hi ha mancança de personal, tot i això no soluciona el problema, el col·lapse continua, no? Per tant, faria falta molta més.
0: Has dit dues coses interessants. La primera, ens afecta a tots, tinguem el DNI com el tinguem, que s'està traient policies del carrer, és a dir, policies que ens haurien de protegir per fer DNIs, i la segona, que s'està posant agents, tu deies, a La Vanguardia, d'àrees d'investigació amb molta experiència acumulada, se'ls està posant a agafar firmes i a fer DNIs.
20: Enganxar la foto.
0: Aquestes dues coses ja són delicades, però en tens una tercera que expliques, que és que què passa amb alguns funcionaris quan veuen que la seva destinació és Catalunya. Per tant, quan tu dius, val, d'acord, falta gent, doncs portem funcionaris cap aquí. Què passa?
20: Doncs que marxen. Marxen, això m'ho diuen els sindicats de funcionaris, que un altre problema és que quan tu tens una plaça i quan et toca principalment Barcelona, arribes aquí, però és que tu només seure amb aquella cadira et demanes el trasllat. Tu vols marxar, no volen venir a aquestes ciutats perquè els sous tampoc no són amb aquesta tasca administrativa molt generosos, i aleshores el que no poden fer, diuen ells, és viure al nivell de vida que hi ha en una ciutat com a Barcelona. Evidentment estan molt millor, no diré noms, però qualsevol altra ciutat de la resta d'Espanya on la vida és molt més barata. I per tant tenen un problema de que aquestes places que hi ha aquí tampoc no es cobreixen perquè renuncien els que els hi toquen, que també seria una altra història obligar-los, però clar, també els entenc jo, amb aquesta gent, com també a Barcelona amb un sou just, i el policia ja has d'estar compartint pis com quan estudiàvem l'any 82, no? Per tant, clar, no volen estar allà. És tot, s'ha ajuntat tot, però ja et dic jo que és un tema que l'estem arrastrant, que no se soluciona i que està provocant molt mals de caps, i també ho has dit, Marc, clar, el que tu deies, anar al notari, anar a qualsevol altra gestió, que tu haguis esperat 2 mesos, o estaves vacances en l'aire,
0: sí,
20: perquè si tu ara tens, ara molta gent ho estarà mirant, i si esteu mirant el DNI o el passaport, doncs anem
0: dos
20: tard.
0: Mesos, són 2 mesos.
20: Anem tard, si havíeu de marxar el dia 29 de juliol, anem tard.
0: Ara et preguntaré una altra qüestió, que és la part de, diguem-ne, saltar-se el que estem comentant, però l'Ester ens vol explicar alguns comentaris dels oients.
21: Estan arribant molts correus a l'adreça versió@racu.net sobre aquesta qüestió, perquè ja no són només els viatges, hi ha altres casuístiques,
0: sí, sí.
21: Com per exemple la selectivitat. Hi ha persones que s'han de presentar a la selectivitat, com per exemple la Neus, dius, nosaltres ens hi podem trobar. Cada dia has de mirar, és horrorós, perquè patíem, perquè havíem de fer la selectivitat, i sense el DNI en ordre, és penós, però no la podíem fer. Després, també, ens arriba un altre missatge de la Cristina, per exemple, que diu que fa 3 setmanes va passar per aquest mateix calvari, amb el DNI, va demanar totes les opcions per província, estava desesperada, diu que va anar a la comissaria de Sabadell a preguntar, i li van dir que els divendres a les 12 obren cites online per fer la setmana següent. Ah? Marc, això tu no ho sabies,
0: no,
21: que vius a Sabadell.
0: No, tampoc ho he llegit enlloc.
21: Diu, així ho vaig fer el divendres posterior, de fet, la van publicar a les 11 i vaig poder demanar cita online pel dilluns següent. Vam renovar DNI, passaport pel meu fill i tot correcte. Diu, no sé si això ho fan a totes les comissaries, però a Sabadell va anar d'aquesta manera.
0: Jo que he fet tota la investigació a través de la web, això no ho he llegit enlloc. No,
21: doncs
0: no sé si el Javier ho té present, però jo això no ho havia vist enlloc.
20: No, jo l'altre dia, parlant, jo no vaig treballar tant com tu, Marc, tampoc fent la prova, perquè no tenia el DNI caducat, evidentment. Però jo sí que vaig parlar amb sindicats i m'estaven dient aquí a comissaries de Barcelona totes que estava tot en vermell. Vaig parlar amb 3-4 oficines i tot en vermell a 2 mesos vista amb la primera cita prèvia. Això sí que m'ho van confirmar, que era impossible una visita abans, clar. De forma normal i regular.
0: Ara anem a l'altre, perquè clar. Tu has posat sobre la pista una qüestió que publiques a La Vanguardia, que jo avui he provat i he comprovat en primera persona, entre la gent que feia cua per renovar-se el DNI, la gent que estava amb mi a la cua, es confirma que hi ha una xarxa il·legal de venda de cites prèvies.
20: Doncs bona feina aquesta.
0: Per la informació que m'han donat, és a dir, parlant amb la gent que hi havia a la cua, perquè he preguntat si algú ho coneixia i un parell de persones m'han dit que sí, tu pagues 5 euros i a través d'una web et troben una mena de cita a la carta. Tampoc pots triar allò, avui aniré aquesta tarda mateix, però sí que
20: ni
0: no cal...
20: Ni la comissaria tampoc, no? Ni la comissaria.
0: No, però no cal esperar-te 2 mesos, sinó que la cosa va més ràpida.
20: Ho trobo barat.
0: Si som uns quants que ens hi trobem, de 5 en 5, sí. Déu-n'hi-do. Tu, aquesta opció ja... també, és a dir, també ets conscient que existeix.
20: I jo aquesta opció la pregunto, perquè parlo també amb policies i tal, i em diuen que... no descartamos, allò que fem tal i com està evolucionant el tema, jo parlo de fa uns 15 dies, no descartem que això passi, però de moment no hem detectat una xarxa com a tal, com passaria, per exemple, amb estrangeria, que sí que estan molt localitzades i controlades, ja on hi ha realment un negoci molt fosc, no? I aquí em deien que no, però ja apuntaven que si això continuava des dels mateixos sindicats policials, ja deien que això, evidentment, podria ser una realitat molt aviat, i pel que ve aquí ja ha arribat, no? Vull dir que ja hi hauria aquest mercadeig amb algú que el necessita realment, i de 5 euros podem passar a 50 i a 100 en un moment, vull dir, perquè això realment, quan comença així, després acaba pujant el preu en funció de la demanda, no? Perquè serà així.
0: I encara s'ho complica una miqueta més, perquè també m'hi he trobat avui, una de les maneres que n'hi ha, perquè hi ha diverses, una de les maneres que hi ha per activar el DNI al mòbil, sabeu que a partir d'ara és tan legal portar-lo físicament com portar-lo en una aplicació al mòbil, una de les maneres de fer-ho, d'obtenir els codis que necessites, perquè no es pot fer des de casa, és anar a una comissaria.
1: I has d'anar per força.
0: Sí, i has d'anar per força. Hi ha altres sistemes, però aquest és el més pràctic i el que és més senzill. Clar, llavors encara hi ha més gent, encara es fa més llarg, perquè hi ha gent demanant tots aquests codis. Però un altre punt que complica aquesta operació és que quan tu vas fer aquesta gestió que demanes que t'activin mitjançant uns codis, és que corren un munt d'informacions sobre aquest DNI que va amb una aplicació que la gent diu que no és segur. Això també ha circulat aquests dies. I què ens en pots dir?
20: Això també, sí. Jo fa temps, quan va sortir això ja l'any passat, ho vam mirar i tal, i ho vam verificar, i evidentment amb tota aquesta mena de material tecnològic o sempre es passa el mateix, no? No, hi havia... Es confirma que no, perquè la gent va començar a dir que amb aquest DNI digital tu estaries contínuament localitzat, sabrien on eres, que era com un GPS, que també és una tonteria perquè els nostres telèfons estem localitzats tot el dia, però vaja, va començar a córrer tota aquesta informació, això sí que es va negar, la mateixa jo vaig parlar amb l'empresa que havia fet aquesta aplicació, això és impossible, aquest DNI digital només s'activa al moment que tu l'ensenyes i es desactiva immediatament, només el temps que dura perquè la gent o qui t'ho demani pugui revisar aquestes dades, per tant, totalment descartat que sigui un rastrejador o que d'allà, perquè també l'altra informació, que era, evidentment era tot fake, que al tenir el DNI digital, a l'activar-lo et podien prendre totes les dades que tu tenies amb aquell telèfon, com, jo què sé, contrasenyes, targetes de crèdit, això, vaja,

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Jo crec que els de la gent aquesta que verifiquen i que ho han investigat, de que aquí no hi hauria cap seguiment. I, a més, jo sempre ho trobo absurd, perquè jo crec que ja estem prou controlats amb les càmeres del carrer, amb els smartphones que portem tots. Vull dir, si ja n'estem de controlats, no fa falta que fiquem el DNI digital.
4: No? Bueno, Javier, revisa tota la documentació, tots els que ens escolteu també, perquè si no tindreu un disgust. Una abraçada.
3: Dues vegades jo ho vaig mirar, quan abans de publicar la notícia, perquè de vegades també ho puc mirar malament. Una abraçada a tots.
4: Una abraçada, gràcies. Adéu, adéu. Adéu.
5: Doncs gràcies al Javier Ricó.
4: Estic amb aquest especial culers il·lustres, sí. Abans els que el matrimoni, i ara us hem d'explicar un cas encara més extrem. Perquè un dia un seguidor blaugrana se li va acudir posar-se l'escut del Barça a la seva pròpia pròtesi ocular.
6: Carai.
4: És a dir, ara té un ull del Barça,
6: molt
4: podríem dir-ho així.
6: Però a la pupil·la.
4: Ara li explicarem.
6: A veure.
4: Cristian Civico, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, què tal?
4: Bona tarda, Cristian. Gràcies per atendre'ns. Diries que és la primera pròtesi ocular del Barça que existeix a tot el món? Això ho saps?
7: En principi, us podria dir que sí, perquè no he vist ningú que la porti i és bastant difícil fer-la.
4: Entenc que abans tu portaves una pròtesi, diguem-ne, convencional i volies fer aquest afegit del Barça o com ha anat això?
7: Sí, bueno, ja des de petit tenia la idea de ficar-me l'escut a l'ull i pues just em vaig topar amb el Miquel, que és qui em fa la pròtesi, i pues va sortir la idea i vam tirar cap endavant per fer l'escut.
4: Ho hem penjat a les xarxes socials, però per la gent que ens escolta, el senyor Marcelí tenia molt interès en saber exactament on està situat l'escut.
7: Doncs com a l'iris, o sigui, en comptes de portar a l'iris, porto un fondo blaugrana i l'escut del Barça.
6: Com maco.
4: Amb tots els colors?
7: Sí, tant.
4: I disculpa la pregunta, perquè nosaltres no hi entenem, eh? Aquest ull te'l pots treure i te'l pots posar? Va així, això?
7: Sí, sí.
4: És a dir, que si volguessis posar, jo què sé, doncs ara un altre escut, de quin temps canvies
6: de... Imagina't de partit.
4: Canvies d'equip, poses el Girona, això ho podies anar fent...
7: Sí, esperem que no canvi, no? Però... Però sí.
4: I és un somni que tenies de petit.
7: Sí, sí, sí. Era una bogeria que tenia al cap i mira.
4: I feta.
8: Versió RAC 1. RAC 1.
9: T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat/academ.
10: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
11: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
10: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
12: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
13: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
12: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
13: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
12: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
14: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo.

0: ho donem tot.
1: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
2: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
3: Rebobina el moment.
2: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
4: Més immediat que mai.
2: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
5: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
6: Tot allò que t'agrada,
7: molt més fàcil de trobar.
8: El que encara no has escoltat
9: i segur que t'agradarà.
10: Un nou aparador d'àudios i podcast.
11: Endreçats i a un sol clic.
12: Per triar i remenar.
13: Amb tot el contingut dels programes.
14: I també els podcasts originals de RAC1.
15: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
16: I som tots.
17: Més fàcil.
18: Més directe.
19: Més intuïtiu.
20: Més RAC1.
21: Tots som un milió.
22: RAC 1.
23: Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
24: A punt de robar, som el triple de Claiborne! No, triple!
23: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Catar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C, Escòcia-Brasil i Marroc-Haití, amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1.
22: RAC1. Tots som un milió.
23: RAC1. Notícies. Jordi Claret.
25: Bona tarda, són les 5. Els bombers amplien els esforços per controlar l'incendi que crema des del migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Ara s'hi han sumat més dotacions i treballen concretament gairebé 40 unitats, 7 de les quals són aèries. Pel que fa a l'evolució, pendents de la compareixença del cap d'intervenció dels bombers, que ha de ser en breus, però el que ens diuen des del cos és que s'estan centrant en atacar el flanc esquerre que cremava amb força intensitat i dirigia les flames cap al nucli del poble, on hi viuen uns 600 habitants. El foc ha començat en un bosc que hi ha entremig d'un càmping que està desallotjat i la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles, que està tallada. A més, tampoc es pot circular en el tram més proper a la C-59. L'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, apunta a RAC1 que l'origen podria estar relacionat amb un petard o una cigarreta a peu de carretera.
26: Han parlat amb cap de bombers i ells ens informen que el foc és actiu, que s'està tallant sobre ell, medis aèris i medis terrestres, però no sabem ben bé com evoluciona. Ha estat a peu de carretera, o una cigarreta mal apagada o un petard.
25: I pel que fa a les previsions meteorològiques, encara no ajuden gens els bombers. Mònica Usart.
27: La situació meteorològica continua complicada a la zona de l'incendi amb una temperatura alta, ara mateix al voltant dels 33 graus, amb una humitat relativa baixa entre el 30 i el 35% i amb poc vent, cops entre 3 i 5 km per hora. Tot i això, aquest vent es podria reforçar durant la tarda, 10-15 km per hora, i a mesura que avanci la tarda la humitat també anirà en augment. I les temperatures continuen disparades a tot el país, ara mateix amb 40,6 graus a Lleida o 40,4 4, per exemple, al Carràs. I ara mateix també descarreguen alguns ruixats cap a l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, que es poden repetir durant la tarda, sobretot en punts del Pirineu.
25: En seguirem pendents. A Madrid, Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa, però només aconsegueix més divisió entre els socis que li van votar la investidura ara fa 3 anys i mig. El president espanyol no assumeix cap responsabilitat per la sentència que condemna José Luis Ábalos amb l'argument que ja se'l va fer fora del govern espanyol i del PSOE. El ple del Congrés d'avui encara continua, però amb temes menors. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres.
0: Sí, ple en marxa, en ple Sant Joan, ara mateix amb debats de mocions, però aquesta tarda es debatrà finalment aquella proposta per forçar eleccions, proposta del PP, i també la dimissió de Pedro Sánchez, però sense cap efecte jurídic. Tot dependrà del vot de Junts. El president espanyol ha intentat treure pit de les mesures per combatre la corrupció, però cap portaveu se'l creu i ha denunciat una campanya d'assetjament a la seva família pels casos que afecten la dona i el germà.
3: Podran comprender, señorías, que para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a personas que quiero y porque sé, sin el más mínimo en grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales.
0: Begoña Gómez ha d'entregar el passaport d'aquí a una hora per ordre del jutge Juan Carlos Peinado. De moment, no s'ha resolt el recurs que la seva defensa va presentar ahir per tal d'evitar-ho.
25: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un menor per haver atropellat i matat sense carnet el conductor d'un patinet elèctric. Tot plegat va passar ahir al vespre cap a 9:15 a l'Horta de Lleida, a prop de la Nacional 230 durant la revetlla. Per motius que es desconeixen, el noi de només 17 anys va atropellar a un home que anava en patinet i es va donar la fuga. Finalment, aquesta matinada, la policia l'ha enxampat i l'ha detingut. En les pròximes hores passarà a disposició de la Fiscalia de Menors. I ara els esports amb el Nil Piera.
6: El Barça de bàsquet disputa avui el quart partit de la sèrie final de l'ACB. A les 8 del vespre i en directe a RAC1, els de Xavi Pasqual reben el València, que domina la sèrie per 2-1. Per aquest partit a Caixa o Faixa, Pasqual tindrà disponible tota la plantilla, a excepció de Juan i Marcos, que encara es dubta després de la rebrincada al turmell que va patir el segon partit de la sèrie. Hem de parlar ara d'hoquei patins, perquè la ciutat d'Igualada espera ansiosa l'arribada dels campions de Lliga. Està previst que l'equip aterri a l'aeroport del Prat cap a 5:45 de la tarda, tot i que la rua serà demà. Recordem que els arlequinats van superar el Liceo als penals en el cinquè partit disputat a Riazor, després de remuntar l'eliminatòria. A MotoGP, aquest migdia, hem sabut que Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a Ducati la propera temporada. El pilot murcià de 22 anys, que aquest curs corria amb KTM, signa per les següents dues temporades i substituirà Pecco Bagnaia. I al Mundial, avui comença la tercera i darrera jornada de la fase de grups. El Brasil de Rafinha jugarà contra Escòcia a la mitjanit, mentre que Marroc s'enfrontarà a Haití. A partir de les 9 de la nit també hi haurà un Suïssa-Canadà i un Bòsnia-Qatar. Podreu seguir tots els quatre partits en directe a través de RAC1.
25: Doncs és tot. Actualitzem la informació d'aquí una hora. Més notícies al portal web rac1.cat.

0: a les xarxes socials.
1: Vídeos i històries exclusives.
0: Notícies.
1: Entrevistes.
0: Reportatges.
1: Descobriu com és la ràdio per dins.
2: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
1: RAC Oficial.
2: RAC1.
1: Seguiu-nos.
3: Tots som u.
4: Doncs som els del Versió RAC1, aquest especial dia de Sant Joan, un dia per pair, un dia per comprovar que no tingueu la pólvora en llocs on no hauríeu de tenir, i un dia també per començar a planificar les vacances, si les heu de fer, al juliol i a l'agost, i heu d'agafar un avió, perquè hi ha moltes persones que us faria il·lusió anar a una destinació, però el fet que hi hagi aquest peatge aeronàutic us fa tirar enrere perquè us fa por. Us fa por agafar un avió.
5: A mi em fa molta por.
4: Oi, Joan? Oh,
5: sí, jo m'ho passo malament. Pateixo molt.
4: Perquè comences a sentir sorolls estranys...
5: I
4: fa aquells moviments de que sembla que caiguis avall.
5: No, jo t'entenc.
4: Bueno, d'això, Joan, en vam parlar amb el pilot Ramon Vallès, que ens va presentar el seu llibre Bienvenidos a Bordo, Les escribe su comandante, on ens va explicar...
5: No puedo subir, comandante.
4: Bueno, espera't un moment, perquè ell t'explicarà una mica les coses. Ens va explicar la seva trajectòria i fins a convertir-se en pilot d'Airbus i també va resoldre molts dubtes que van arribant en directe per saber què passa en un avió abans, durant i després del vol. De seguida, amb el Ramon Vallès.
6: Perdona, te digo una cosa. Yo como enginyer y como stopper, que vaig a veure los aviones morta vegada, e incluso entro dintre la cabina del pilot. Yo te digo una cosa, por experiencia, Los aviones... Te dic ara el titular de la tarda,
4: Quin és el titular de la tarda?
6: Toma nota, los aviones van sols, Van automàtic. No,
4: ah, sí?
6: El pilot no fa res. Això de ser pilot és un xollo.
4: Per què?
6: Hombre, viatja por todo el món.
4: Sí.
6: Ahí, con la sorpresa que...
4: Bueno, aquest és un tòpic que hauríem d'anar tirant enrere, perquè ja ens va explicar el Ramon que la vida de pilot és complicada.
6: Què t'ha d'explicar? Si t'explica la veritat, se li acaba el xollo. Va con la gafa de Ray-Ban Aviator, I totes les dones te van anar darrere...
4: No és així. Això és la imatge que en tenim de les pel·lícules. I tot plegat.
6: Te passa el dia prenent el sort. Hombre, si jo vaig fer un viatge a Mallorca i li vaig dir al pilot, corta, que ja té rotllo l'avió, i vaig tocar ahí un botón de res...
4: No, però això no ho pot fer, vostè.
6: I vaig mal humor. Se va posar...
4: Perquè vostè no pot entrar.
6: Va començar,
4: no pot entrar a la cabina i comença a tocar botons que no sap què
6: és. Bueno, te dic una cosa. Fija't si li vaig pillar truco de que no foten res, que per culpa d'haver tocat aquest botó me va enviar la policia i me van expulsar.
4: Bueno,
6: me van expulsar de l'avió.
4: És que no es pot fer això.
6: Perquè són celos, són celos.
4: Ah, sí? Són gelosos?
6: Són celos, hombre.
4: Ah, sí.
6: No volen que la gent
4: sàpiga... De vostè.
6: Perquè saben que he descobert que los avions van sol. Ah. Claro. Venga, hombre.
4: Bueno, si em permet un moment... A banda de parlar d'avions...
6: És que és molt gros,
4: sí,
6: això,
4: també escoltarem a persones que es queixen com vostè,
6: però
4: en aquest cas amb raó, perquè es queixen sobre qüestions del programa que resol el síndic Boigues.
6: No, este, ni síndic ni Nancy.
4: No, i vostè, que vostè és enginyer?
6: Lo meu... Hombre, universal.
4: Vostè que va entrant als avions i va tocant botonets, vostè és enginyer,
6: Però jo...
4: Va, passi, home, passi. Va.
7: Señoras y señores pasajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión?
8: Aterriza como puedas feia humor del món de l'aviació, dels passatgers, dels pilots, en fi, no se'n salvava ningú. Recreant situacions delirants, però amb un punt de veritat. I ara, amb rigor i també amb naturalitat, el comandant de línies aèries i dialogador, el Ramon Vallès, explica en el seu primer llibre tot allò que sempre hem volgut saber dels avions i no ens hem atrevet a preguntar. I ho explica, com dèiem, en aquell llibre del qual ara en parlarem. Marc Serra, a veure.
4: I ho explica amb tota naturalitat, i avui he pres coses que se m'han criticat, perquè jo, per exemple, això que el combustible anava a les ales, jo no ho sabia. Aquest matí se m'ha dit, home, això ja ho sap tothom.
6: Això és de lògica.
4: Doncs jo ve la mare gandullada allà, jo que sabia on anava.
8: Tot i que, perdona, ara el
4: Ramon
8: ja m'estava corregint i m'ha dit, home, a les ales i a altres llocs també hi ha dipòsit.
3: Ara ho explicarem. Segurament molts de vosaltres esteu buscant bitllets d'avió de cara a l'estiu. És el millor moment per fer-ho. Ara ho preguntarem. I si voleu saber ben bé tot el que s'hi cou quan agafeu aquests bitllets d'avió, us hauríeu de llegir Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante, on el Ramon Vallès hi explica la seva trajectòria fins a convertir-se en pilot d'Airbus, però també resol un munt de preguntes que tots ens hem fet, com per exemple aquesta del combustible, alguna vegada sobre què passa en un avió abans, durant i després del nostre vol. Ramon, bona tarda.
9: Bona tarda a tots.
3: Gràcies per acompanyar-nos. És un plaer tenir-te aquí, perquè sempre et trucàvem, sí, t'enganxàvem a llocs exòtics, com correcte, avui et tenim aquí a l'estudi de RAC1.
9: Presencialment.
3: Això de pilot...
8: Avui el podem tocar.
3: Sí, meravella. Això de pilot mediàtic, la part mediàtica, dona't bé. Perquè molta gent, ens ha passat ara a la redacció de la ràdio, ha vingut a veure't, l'Edgar Fornós està
9: entusiasmat.
3: Hi ha molta gent que et coneix per les xarxes socials. Per què comences a fer això?
9: Bueno, no començo per res en concret. Senzillament, haig de reconèixer que el nostre món, dins aquell espai blindat, que els pilots, com bé sabeu, esteu dins una cabina blindada arran dels atemptats a l'11S als Estats Units, i un dia se'm va ocórrer la idea, fa un parell d'anyets tot plegat, de, d'alguna manera, enregistrar un vídeo on jo volia senzillament explicar com estàvem preparant un vol amb destinació Santiago de Chile, la duració del vol, el combustible, etc, etc, i va agradar molt. Aleshores em va semblar que senzillament jo el que podia fer, tenia l'oportunitat mitjançant les xarxes socials, que era aquest espai blindat virtualment treure'l fora de la cabina i mitjançant pues això, les xarxes, poder donar a conèixer a les persones que pugen dins un avió i que saben molt poc dels avions, pues, per exemple, això que deies tu, no? Sí. Perquè el combustible va a les ales, i com això 50.000 coses més, i he tingut molt d'èxit perquè en aquell moment jo tenia potser 800 seguidors, i ara n'hi ha 366.000, em sembla.
3: I pots gravar vídeos sense problemes a la cabina?
9: No, dins la cabina procuro no fer-ho mai, de fet ara ja no ho faig. Senzillament, perquè és... Bueno, és un espai on tu estàs treballant, yeah, i legalment no hauries estat treballant i a la vegada fent contingut. Per tant, el contingut el faig fora de la cabina.
3: Ho sento, però a mi m'agrada el contingut de cabina, eh?
9: Sí, estic d'acord amb tu.
3: A mi m'agrada veure cada botó d'aquells que ensenyes.
6: Però ho pot fer amb un croma o algun invent, que sembla que estigui i no està.
9: L'avió no és meu i jo no puc disposar d'ell pel que vulgui. Llavors els meus jefes me'n diuen, no, dins de la cabina no ho fem. Jo ho respecto i ja està, no passa res.
3: Bueno, el llibre que avui estem presentant, Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante, és una barreja molt interessant de les vivències del Ramon i de com li ha costat, que crec que són 11 anys, no? Des de que comences fins que comences a portar un avió. I també aquesta barreja personal es mescla amb el que són curiositats del món de l'aviació. Ara ho anirem tocant tot, però abans m'agradaria preguntar-te per una llegenda urbana, a veure si la saps tu, que els bitllets d'avió s'han d'agafar en dimarts, perquè no, és quan la gent, quan les agències i quan les aerolínies canvien els preus dels bitllets i que surt més barat. A tu això et consta?
9: No.
3: Ho he llegit moltes vegades. Eh?
9: Jo a tothom li dic el mateix. Si a dins un avió preguntéssiu què ha pagat cada passatger...
8: Però no ho saps.
9: Bueno, cadascú que ha pagat ho sap.
8: Ja, però probablement... Però tothom ha pagat coses diferents.
9: Aquí, Toni, és on volia arribar. Que probablement tothom ha pagat una diferència.
8: Exacte.
9: Que, i dius el per què? Bueno, perquè, a veure, primer hi ha l'oferta, que no sé si surt en dimarts o en diumenge. No,
3: jo sempre he llegit que s'ha de fer en dimarts.
9: No tinc ni idea. Però sempre hi ha l'oferta per enganxar-te. Allò que dius, ei, bitllet d'anada, 200 euros. Molt bé. I la tornada? Ah, no, la tornada te'n costarà 400. Ah, cony. I la maleta? No, la maleta te'n costarà 100. I la manta, i el coixí, i el menjar, i al final pagues 1.000, que és el que val un bitllet. No ens equivoquem.
3: En el llibre dius que la figura del pilot, que intenta reivindicar a través de les xarxes, moltes vegades s'ha acabat reduint a uns missatges per megafonia. I això és veritat. Moltes vegades del pilot l'únic coneixement que tenim és aquest. Bueno, si és que el tenim, eh?
10: I si és que l'entens.
3: Bueno, aquesta és l'altra història.
10: Perquè, sí, perquè hi ha moments...
3: Jo això també ho volia preguntar.
10: Hi ha moments
8: si és que l'entens o si parla, perquè n'hi han que no diuen res en tot el viatge.
11: Entens les al comandante i a partir d'aquí...
9: Ja no... Qualque cosa més.
11: Res més.
3: Què passa?
9: Jo hi estic d'acord perquè, a més, tingueu present que jo, en ocasions, també sóc passatger. Sí. I sóc el primer que m'adono que el missatge no se n'assabenta ningú de res. Jo deu ser, confesso, que com que estic ja acostumat, gràcies a vosaltres, a micròfon, a càmera i tot això, doncs els meus missatges t'asseguro que s'escolten perfectament i s'entén tot.
8: Ole. Però tu, si perdona, no, quan, així m'ho manifesta. Quan parles al passatge agafes allò, un walkie-talkie, o sigui, agafes un...
9: És com un telèfon, Toni.
8: Agafes un telèfon.
9: No amb el... Ho podria fer també amb el micròfon. Sí, tinc diferents opcions.
3: Tens un micròfon d'aquests...
9: El mateix micròfon
3: de Madonna,
9: que
3: fes
9: per parlar amb la torre de control, també el puc desviar per parlar amb els passatgers. Però a mi m'agrada més treure'm els auriculars auriculars, perquè si en aquell moment parlés el controlador m'estaria distorsionant la conversa. Aleshores jo les comunicacions les passo amb el copilot, que se'n faci càrrec ell, i jo agafo el telefonillo, que diem, sí, apreto el botó i començo a parlar, i sempre els hi dono la benvinguda, en primer lloc, en català.
8: Molt bé, bravo.
9: En segon lloc, en castellà, i per acabar amb anglès.
8: Molt bé.
9: Però sempre en aquest ordre.
12: Jo sempre escolto les tres versions per veure si una és diferent de l'altra.
9: No, necessàriament
12: no. A
9: veure
12: si en anglès arribarem abans.
9: No.
12: Dius en el llibre una cosa curiosa, parlant de les comunicacions, que de vegades t'has de dirigir als passatgers sense saber què dir-los.
9: És ben cert.
12: A quines vegades et passa això?
8: Quan hi ha sotracs.
9: Sotracs me'ls conec tots. No. Mireu, en ocasions, quan tu estàs a un aeroport i hi ha retrassos per qüestions meteorològiques, etc, tu reclames com a comandant la informació al centre de control. I a vegades el centre de control pues, té un retard en donar-te la informació que tu demanes. Però en canvi darrere hi ha persones que estan esperant que tu els hi diguis alguna cosa. En ocasions jo he hagut d'emetre un missatge tan senzill i potser tan ridícul, permeteu-me com dir: senyors passagers, sóc el comandant, em dirigeixo a vostès per dir-los que no tinc notícies ara per ara. Per tant, però estic aquí. M'estic preocupant per vostès. Ho tinc molt present que vostès m'estan reclamant informació i jo de seguida que la tingui els hi facilitaré. Però ara mateix els haig de dir que no la tinc.
10: Bueno, i alguna vegada he sentit que deia el vuelo está tranquilo, ahí en sol, donde vamos a ir dentro de 3 minutos.
8: Ho diu, a més, en castellà, estupendament. Sí.
10: Bueno, diu això. No, a mi el que m'agradaria és que a l'entrada, quan entres a l'avió, encara te rep un hostess, jo, un hostesso, perquè ara també hi ha molts xicots i això, però a mi m'agradaria que el comandant i el pilot estigués allí també.
9: Doncs jo hi soc gairebé sempre.
10: Mira, doncs jo ho dic perquè alguna vegada
9: a la sortida sempre hi soc.
10: A la sortida sí.
9: Sí. Sempre hi soc, acomiadant.
10: Exacte, passi-ho bé, gràcies per estar amb nosaltres.
8: Correcte. Però sí que és cert el que diu el Ramon, que hi ha comandants que quan, normalment quan arribes estan preparant l'avió i no estan per... Però quan marxes, algun cop trobes el comandant que et...
9: A veure, heu de tenir present que quan jo faig un vol tan llarg de 14 hores i la planificació prèvia del vol no em permet abandonar la cabina perquè tinc una feinada important.
12: Tu quan arriba la gent, què estàs fent? Què esteu fent els pilots?
10: Perquè esteu allí amagats.
9: Bueno, amagats, estem al nostre lloc de treball. Bueno, això no s'està amagat.
10: Bueno, una mica,
9: no m'he amagat mai de res. Jo estic a la meva cabina preparant el meu pla de vol, el combustible que haig de decidir per carregar amb aquell vol, etc. Comprovar que tots els sistemes a l'avió funcionen correctament, tant a dins de la cabina com a l'exterior, perquè baixem a fer una revisió exterior de visual, i que totes tinguin condicions òptimes per fer un vol segur. Què succeeix? Quan ja aterro el destí, com que la càrrega de treball, un cop s'ha finalitzat el vol, és menor, em permet abandonar la cabina i anar a la porta, acomiadar els passatgers i esperar el que jo sempre dic, que baixin més contents que quan han pujat.
10: Molt bé, molt bé.
9: És el més important.
10: Sí, senyor.
12: Però reps crítiques dels passatgers?
9: No.
12: O sigui, algun passatger s'ha adreçat i, escolti'm, senyor comandant, això no m'ha agradat.
10: Aquest aterratge...
9: Aquest aterratge molt mogut.
10: Sí, aquest aterratge sempre, i anar d'una banda a l'altra com un xixarel.
9: Sempre pot haver-hi alguna persona que no estigui content en com s'ha desenvolupat el vol. És legítim que sigui així. I la meva obligació és, primer, preguntar-li el per què, disculpar-me i prendre nota perquè això no torni a succeir. També hi ha gent que és capritxosa, eh? Hi ha gent que s'exclama coses que dius, mare de Déu. I en alguna ocasió també he hagut d'agafar algun per banda jo amb ell, perquè em consta que aquella persona, per exemple, ha comès literalment un delicte com és fumar al lavabo.
10: No se puede.
9: No se puede.
10: Però que no.
9: I aquest senyor ha fumat al lavabo, ho ha negat davant de tothom, fins que li he enxampat jo al final del vol, me l'he emportat, com dic jo, al meu despatx,
10: de debò,
9: i li he llegit la cartilla. No. I li he dit que si ho torna a fer, un dia el pot estar esperant la policia a la porta, i això és molt greu. Per tant, estic allà per tot.
8: Però això passa sovint, o sigui, que la gent transgradeixi les normes de...
9: Gràcies a Déu, no.
8: No.
9: A veure, parlem de fumar, que és una cosa perillosa, dins un lavabo, on una persona podia tirar la cigarreta encesa i tenir un disgust.
10: Home, i tant.
9: Després, Toni, hi ha moltes cosetes que ens semblen poc importants, com és que la gent té la punyetera mania de no portar el cinturó de seguretat cordat. I el cinturó de seguretat s'hauria de portar cordat absolutament sempre.
10: Jo sempre el tinc.
8: Per què? Per què?
9: Bueno, perquè davant d'una turbulència fins i tot inesperada, tu pots salvar-te de tenir lesions importants. Tingueu present que el cos humà pot pesar 70-80 quilos, l'avió pesa 200 tonelades, si aquell avió baixa sobtadament, el cos humà se'n va amunt i pot impactar amb el sostre de l'avió i tenir lesions greus que m'obligaran a desviar el vol perquè tinc un passatger greument ferit. Si amb un vehicle, mentre un cotxe es belluga, que tothom porta el cinturó cordat, doncs mentre l'avió es belluga, També. Quan et treus el cinturó del cotxe? Quan l'abandones? Doncs a l'avió, quan tu vols abandonar el seient per agafar un llibre de la maleta, per anar al lavabo o senzillament estirar les cames, et descordes el cinturó per aixecar-te. I quan retornes al seient, et tornes a acordar senzillament per precaució.
4: Molt bé.
8: El que passa que això que estàs dient, que ja estic totalment d'acord, no és obligatori. És a dir,
4: aquest és el problema.
8: A l'avió, els comandants, o el que és la seguretat, doneu l'opció, quan un cop s'ha estabilitzat, o esteu ja en ruta, traieu
4: la
8: llum i aleshores ja donen i tu pràcticament un 70% sense els clics.
9: Estic d'acord, Toni.
8: Cric, i la gent se'l treu.
9: Vale, però...
8: Per tant, això que estàs dient, que ho trobo molt interessant, clar, la gent se'l treu perquè, a més, t'ho indica l'indicatiu.
9: Et corregiré amb el teu permís.
8: Sí, per favor, només faltaria.
9: És molt senzill. Jo trec la senyal de cinturons perquè, repeteixo, si algú en aquell moment desitja aixecar-se, ho pot fer. Jo no dic que s'escordin els cinturons. Jo els estic donant permís per a l'aixecar-se del seient a fer el que vulguin. I, en conseqüència, per abandonar el seient, lògicament s'han de descordar el cinturó.
4: Esclar.
9: Només és aquesta l'explicació de la llumeta.
8: Vols dir que quan hi ha la llumeta, ni lavabo ni punyetes, allà enganxat
9: sempre
8: a la cadira.
9: Sempre faig una menció a la meva tripulació de cabina de passatgers. Si algú veritablement té una urgència per anar al lavabo, s'haurà d'aixecar i fer-ho.
13: Sí, perquè m'ho faré a sobre, eh?
9: Vale, d'acord, sí, sí. No ho facis a sobre, vés-te al lavabo, però sota la teva responsabilitat. Que quedi molt clar. Si tu abandones el seient mentre hi ha turbulència, si passa alguna cosa, després no em vinguis a reclamar a mi.
4: Dues qüestions relacionades amb el que estàs explicant. Dels teus vídeos més vistos és la por a la gent de les turbulències.
8: Això, que és el tema estrany.
4: Què passa amb les turbulències i per què la gent li té tanta por? Si no se'ns ha explicat bé...
9: La gent probablement hi té por per una manca de confiança, perquè la gent es pensa que una turbulència pot ser perillosa. I la turbulència no és perillosa per un avió. No ha caigut mai un avió com a conseqüència d'una turbulència, perquè si no jo no estaria aquí parlant amb vosaltres. És ben senzill d'entendre.
8: Vols dir que pràcticament cada viatge te'n menges unes quantes de turbulències?
9: No, Toni, hi ha vols que són deplorables, que acabes fins als pebrots a fotre bots tota la nit. Sí, jo els he viscut, i és esgotador.
8: I no pots desviar-te de la ruta...
9: Ho intento, però la turbulència en ocasions... Mira, quan jo trobo una tempesta davant meu, ja sé que la tempesta i les proximitats a la tempesta tindran turbulència associada, i és clar que em desvio. Però en ocasions tinc turbulències en zones on no hi ha cap presència meteorològica de res. Senzillament són canvis de vent, de temperatura, de densitat, i fan que l'atmosfera sigui inestable. I allà què faig? Pregunto molt controlador aeri si a diferents alçades hi ha o no hi ha turbulència, puc canviar l'alçada del vol per buscar espais més tranquils, reduir la velocitat de l'avió i intentar minimitzar els efectes a la turbulència. Però si me la trobo, me la menjo un patates. Intento fer el possible perquè la part confortable també sigui agraïda pels passatgers. Però, repeteixo, no és perillosa la turbulència. Mai ho ha sigut. És un acte incòmode. Res més que això.
4: I no pot fer caure un avió.
9: Ni de conya. No estaria aquí. Marc, jo he tingut turbulències tan espantoses que he flipat, t'ho dic de debò.
8: Però tipo què?
9: No, turbulència severa és aquella que els instruments es belluguen en tal violència que no ets capaç de llegir els números.
8: Hòstia,
9: us parlo de situacions molt bèsties.
13: Però això, pujar i baixar com...
9: Sí, uns impactes que eren sonors, és a dir, l'avió impactava en tal violència amunt i avall que feia sorolls.
13: Hòstia,
9: això no ho oblidaré mai, era creuant el Pirineu, eh?
8: Creuant el Pirineu?
9: Sí, de Barcelona a Frankfurt.
13: Què dius?
9: Fotia uns bots allò que vaig dir.
4: Perdona, ara que has dit això.
9: Escolta, si això no es trenca avui, no es trencarà mai. I no es va trencar.
8: Pots creure que un dels pitjors vols que he viscut a la meva vida va ser Frankfurt-Barcelona?
9: Pues mira, el meu era Barcelona-Frankfurt.
8: És que ara has dit això.
9: Devia ser la tornada d'aquell dia.
8: No, però, hòstia, fins i tot quan vaig aterrar, li vaig estar comentant la jugada amb les auxiliars de vol, però era de Lufthansa, i em van dir que ells no van trobar... Però, bueno, la prova és que el carro del...
9: No va sortir en cap moment.
8: No, el van retirar i anava per terra. Vull dir que,
9: el carro pesa molt. Una de les primeres coses que faig jo quan m'avisen que ve una turbulència perquè l'avió que ve davant t'avisa...
8: Com l'avió? No entenc.
9: Molt senzill. Mireu, quan jo volo una ruta i em trobo turbulència, aquella ruta la volem molts avions. Volem la mateixa ruta, potser diferents alçades, la mateixa alçada respectant una velocitat perquè mai ens atrapem per darrere, però en qualsevol cas la meva obligació, quan hi ha una turbulència, que jo l'estic visquent en primera persona, és informar el controlador aeri, perquè la gent que ve darrere meu...
8: Ah.
9: Tinguin informació de que un avió per davant ha dit hi ha turbulència. I aquesta és la turbulència més fiable, perquè te l'acaba de reportar un pilot fa 10 minuts. Aleshores, allà és on jo aviso la tripulació, dic, escolta, l'avió de davant, és igual, qualsevol companyia aèria, fa 10 minuts ha reportat turbulència. Per tant, recolliu els carros. Perquè un carro d'aquells, Toni, pesa...
8: Sí, sí, jo...
9: Si et cau al cap, prepara't. Per tant, s'han de recollir qualsevol objecte que pugui volar i fer mal a un passatger.
3: Déu-n'hi-do, escolta, ja que estem parlant de coses que passen a la cabina...
8: Bueno, que estem parlant del llibre del Ramon Vallès, Bienvenidos a Bordo, Les escribe su comandante.
3: Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, a banda del tema del combustible, dius, llevat que circumstàncies adverses ho aconsellin, el pilotatge de la màquina ha de recaure més en el copilot que en el propi comandant.
9: Ai? A veure...
3: He pensat, llavors tu què fas?
9: No, a veure, jo Marc, d'entrada, si hagués de comptar les hores de vol que tinc, doncs no sé, estaríem parlant de 25.000, 26.000, milers d'hores de vol. Per tant, si m'ho permeteu, la meva inquietud pròpia del pilotatge de l'avió ja fa temps que no em treu la son. Els copilots són persones que, alguns, doncs, porten poc temps a la companyia aèria i tenen aquelles ganes de participar activament de l'operació, i la manera més activa de participar en l'operació és en el pilotatge de l'avió. Això per una banda. I ho dic perquè jo també era copilot fa molts anys. I les percepcions que tenia jo ara, les que tenia jo quan era jove, les veig ara amb els meus copilots. En segon lloc, quan vas a un lloc, un aeroport, on, per exemple, el copilot mai hi ha volat, i jo com a comandant, per experiència, hi he anat moltes vegades, és preferible, per una qüestió de seguretat, que el vol el realitzi aquell que mai hi ha anat. Per una senzilla raó.
3: Lògica, sembla que hauria de ser
9: No, t'explicaré el per què. Perquè jo com a comandant, que amb aquell destí hi he anat 50 vegades, jo puc supervisar el que ell fa en tot moment i marcar-li unes directrius i unes pautes perquè sàpiga quina és la manera de desenvolupar l'operació més segura. Quan jo arribo a Nova York, aquests aeroports americans són aeroports caòtics. Hi ha un trànsit descomunal. El rodatge, des del moment que tu aterrisses el teu avió fins que has d'anar fins a l'aparcament, és de les coses més complicades que té un vol com als Estats Units. Jo conec perfectament el pàrquing, conec perfectament la trajectòria que has de seguir, i potser el meu copilot no hi ha anat mai. Potser és el seu primer vol als Estats Units. El seu primer vol als Estats Units o a Nova York. I llavors jo li dic, ei, fes una cosa, et ve de gust fer el vol? Primer diu que sí, perquè ell mai ha aterrat a Nova York i li fa il·lusió aterrar l'avió a Nova York. I en segon lloc, jo li vaig dient el que ha de fer. Si el té algun dubte, jo li explico. Per què? Perquè ell ha anat a Nova York una vegada, jo he anat 100 vegades. Per tant, entenc perfectament això. I després, resulta que, a més, dins un avió, el comandant, tinguem-ho clar, és l'autoritat dins l'avió. I, per tant, en ocasions, sobre el comandant recauen gestions que van més enllà de l'operació de l'avió, com és la gestió de passatgers, qualsevol problema que pugui sorgir dins l'avió, el comandant n'ha de tenir coneixement i ha de prendre les mesures necessàries. Tot això està fora del pilotatge de l'avió. Per tant, m'estimo més que sigui el copilot el que piloti l'avió. Totalment.
10: I aleshores també està més atent el copilot, vol dir que...
9: No, tots estem atents, no. Sí, aquí sí, no? Que tots estem molt pendents de l'operació, sempre. Això sí que...
10: Perquè a vegades hi ha algun aterratge que no...
9: Mireu, en ocasions hi ha gent que diu, l'altre ja vas fer el que deia el Toni, Frankfurt. Un aterratge a Frankfurt, hòstia, va ser potent l'aterratge. I vam tornar a Barcelona i l'aterratge va ser finíssim. Pregunta, quin temps feia a Frankfurt? Bueno, el temps que fot Alemanya, plovia a bots i barrals. La pista té un gruix d'aigua, tot i que la pista evacua l'aigua, però un avió, si pretens fer un aterratge extremadament suau sobre una capa d'aigua, podries patir un aquaplaning. Per tant, què diem als pilots? Toma dura, toma segura. Jo li foto un bon pilotasso a la pista, trenco la capa d'aigua, el pneumàtic entra en contacte amb la pista i té una frenada efectiva.
10: Però és un sotrac per
9: no, és un aterratge que l'avió el suporta.
8: Sí, però tu et desnuca.
9: No, ni de conya. No patiu, hi ha uns amortissers, hòstia, no fotem.
8: No, és que són uns exagerats. Per tant, toma dura...
9: Toma segura.
8: Toma segura...
14: Sí, tomadura, toma segura.
15: Correcte.
14: I aquests aterratges més finets és perquè les condicions meteorològiques acompanyen.
15: També acompanyen. A vegades tens vent creuat i també fas el que pots. Vull dir, l'aterratge és un art, és una cosa manual, menys quan la fem automàtic per manca de visibilitat. Aclarim-ho.
14: Obres molts links que no ens donaran temps a desenvolupar.
15: Però, per segona part.
14: Però, per exemple, has parlat dels aeroports nord-americans, no? Tu que viatges per tot el món...
15: Correcte.
14: Podríem dir, no sé si cada continent té una idiosincràsia. Per exemple, els aeroports americans funcionen d'una manera, a Europa en funcionen d'una altra.
15: Totalment de bord.
14: És així? I
15: és així.
14: Quines grans diferències hi ha? Quins trets
15: diferenciats? Mireu, si m'ho permeteu, jo tinc la sensació que els aeroports americans, els controladors, que són els que gestionen el trànsit aeri, deleguen totalment en els pilots l'operació. De tal manera que tu, als Estats Units, ets davant teu, hi ha quatre avions que estan anant a la mateixa pista que tu vas... Tu ets el torn número 5, el controlador, amb dos pebrots et pregunta.
14: Perdoneu, seguits?
15: Sí, seguits alineats, amb una separació des de més o menys 3, 4, 5 quilòmetres per avió.
14: Ai, anem
15: enfilats. I el controlador diu, escolta'm, vostè veu l'avió de davant? Sí, l'estic veient, és un 767, molt bé. Segueixi aquest avió i vostè està ja autoritzat a aterrar.
14: Fixa't.
15: I s'acaba la conversa.
14: Què dius?
15: I delega amb tu. I si no, l'últim moment... A veure, tingueu una cosa molt present. L'última responsabilitat d'aterrar o no aterrar un avió recau només amb el pilot,
14: clar.
15: No amb el controlador. Mm-hmm. El controlador gestiona el trànsit, però qui gestiona la màquina de veritat és el pilot, i només el pilot. Què succeeix a Europa? A Europa la normativa diu que fins que la pista no està totalment lliure, tu no estàs autoritzat a aterrar, i el controlador, en conseqüència, no t'autoritza a aterrar. Potser el control europeu diria que és més conservador que l'americà.
14: I la diferència més gran que jo hi veig.
3: Tu quin t'agrada més? L'americà, no?
15: A mi em va la marxa. I el control americà és l'hòstia, parleu-me. Ara també us dic una cosa, Vull dir, d'en tant en tant patina. Ja sabem el bon cas de Washington, l'impacte de l'helicòpter militar amb l'avió civil. Hem viscut episodis en els quals doncs, aquesta corda tan tensada... Un dia es trenca. S'ha de vigilar molt als Estats Units.
14: No sé si has fet algun... Bueno, si has fet també viatges a Àsia...
15: Àsia jo no hi he volat, Toni.
14: Per tant, no sabem quina idiosincràsia tenen els
15: asiàtics. Jo la desconec. Jo conec sobretot Europa i Amèrica, també Sud-amèrica.
14: I que a Sud-amèrica quin...
15: És més com a Europa. Més conservador. Sí.
14: Per tant, aquí els més aventurats o més...
15: Els americans.
14: Els americans.
15: Sí, perquè estan passadíssims a voltes, Vull dir, els aeroports americans estan supertensionats. És que, si no, no funcionarien.
14: Vull dir, vols dir que van així perquè, si no, no es treuen la feina de sobre.
15: Correcte.
3: Ja fas food i fas plane, no?
15: Bueno, hi ha de tot. Van per feina, que dic jo. Van per feina. És una altra manera de funcionar, perquè aquests aeroports, insisteixo, estan permanentment saturats. Permanentment. Funcionen.
16: ¿Puedo hacer una pregunta?
14: Sí, pregunta.
16: Buenas tardes, coronel pasajero.
14: Comandante.
16: Ante todo, gracias. Muchas gracias por su servicio a España. Mi sueño sería ser piloto, sí. Yo tengo mucha experiencia jugando a la Play. Son muchas horas de vuelo, de día y de noche. Seguro que pronto nos encontraremos ahí en las cabinas.
14: Seguro.
16: Vamos con la pregunta que interesa a la gente.
14: A
16: los pilotos les molesta que la gente se líe en los lavabos.
14: Va,
16: és per un amigo, no és per a mi.
3: Hi ha molta gent que diu que ho ha fet,
15: Sí, hi ha un famós, anomenen el Club de los 10.000, que es refereix als 10.000 metres, que serien uns 33.000 peus, de gent que diu, no sé si hi ha testimonis o no, que han practicat sexe dins un avió. A veure, és com tot. Si no ho veus, jo ni me n'assabento. El que em sembla deplorable és que això se'n volia fer un acte públic i que la resta de passatgers hagin, alguns probablement, sentir-se incòmodes dins un avió veient una escena que pot ser desagradable. Per tant, preferiria que es paressin de baixar de l'avió, se'n vagin a l'hotel i allà facin el que vulguin. Avui és confortable, perquè el lavabo de l'avió no és confortable.
10: Però, senyor comandant, jo li he d'explicar que vam anar a Berlín.
17: És veritat.
10: A veure, una final. Del futbol.
17: De la Champions. L'última que va guanyar el Barça.
10: Exacte. I ens vam trobar amb un auxiliar i una senyoreta auxiliar.
17: Que van tancar la cortineta.
10: No. Primer no.
17: Sí. Primer, se me van fent piquitos.
10: Primer anaven com es baratins.
17: I riolant-se i tocant-se.
3: Però d'una tripulació, vostè està dient.
10: Tripulació. Amb un esbarament. Però una cosa que jo dic, això no sé com acabarà, però... I va acabar com en sé que es posen tots dos un davant per l'altre.
17: Van tancar les cortines.
10: I llavors es van enredant. I ja veus un que agafa aixeca la mà, la cortina... I tothom vam imaginar que va passar immediatament després. Això, auxiliars de vol,
17: Sí, sí.
10: I el comandant, pilotant.
8: No, què vol que faci el comandant? No està espiant.
15: No esperaràs que el comandant s'hi apunti.
10: Però teniu càmeres?
15: Sí que hi ha càmeres. Sí, evidentment, hi ha càmeres d'accés. A la zona propera a la cabina meva tinc càmeres.
10: Doncs allò era...
15: Què és belluga?
10: Doncs allò era la zona d'accés,
15: No ho sé.
16: A veure, la segunda pregunta, ¿le gusta que aplaudan a la gente cuando se aterriza? Porque eso lo hacemos con los tetes, que gritamos, ¡todo vivo!
15: A veure, si que la gent aplaudeixi després d'un aterratge és un reconeixement a la bona feina, o, per altra banda, gent que té una por tremenda a volar, han patit un vol nefast a nivell de turbulències, i senzillament és la car descarreguen l'adrenalina picant de mans quan arriba a terra. Cadascú fa el que més li convé, però en qualsevol cas a mi no em molesta que piquin de mans i tant.
3: Mira, tinc altres preguntes que expliques en el llibre que planteja molts passatgers, així, a mode curt, de titular. Per què hem de posar el mode avió?
15: Per evitar possibles interferències, sense cap mena de dubte.
3: Però no, els avions no tenen wifi i tot això.
15: Vale. I ningú... A veure, Marc, tu poses el mode avió i connectes el wifi. És que no és incompatible una cosa amb l'altra.
3: Bueno, fins fa poc sí, perquè de vegades no hi havia wifi.
15: Estem d'acord.
3: Sí.
15: Però a veure, si tu no treus el mode avió, el teu mòbil buscarà cobertura on no n'hi ha. Perquè allà dalt no n'hi ha de cobertura. Zero. Els mòbils, quan busquen cobertura, són més perillosos que mai, perquè no la troben. A part d'això, et poliràs la bateria un parell d'hores i el mòbil estarà bullint. I pitjor encara, ja per metge que em fas la pregunta, compta amb aquelles persones que, a més, utilitzen bateries externes que la connecten al mòbil, a vegades bateries de baixa qualitat o de...
16: Me temo.
15: D'una procedència desconeguda, la foten dins a la motxilla... Allò comença a agafar temperatura i correm el risc de que hi hagi una flama dins de la motxilla. Per tant, compta amb els dispositius electrònics. I, de veritat, la precaució de posar el mode avió és algo molt saludable, perquè jo ja dies, abans ho deia, he hagut de fer aterratges totalment automàtics, a cegues. En cap moment jo veig la pista. En cap moment. Necessito la màxima fiabilitat dels meus instruments. Si algú diu que un mòbil podria causar interferències, per favor, els últims 10 minuts de vol, apagui el mòbil i deixi que jo faci la feina amb tota la seguretat.
3: Exacte. Per què s'apaguen els llums en enlairar-se i a l'aterrar?
15: Bueno, d'entrada, tingueu present que quan fem un enlairament i un aterratge, són les fases més crítiques de vol, no perilloses, més crítiques. En aquelles fases, si passés alguna cosa greu en l'avió, hauríem de procedir a fer el que és una evacuació, que és, literalment, sortir per cames de l'avió tots. Quina és la millor manera de que l'ull humà a la nit s'adapti a la visió? És minimitzar les llums. Segon, les vies d'evacuació que estan marcades a terra es veuran més bé en foscor que en claror. I afegeixo la pregunta, per què hem de tenir les finestres obertes?
3: Exacte. Mm.
15: Que era la següent pregunta.
3: Era la següent pregunta.
15: Ja veia venir, Marc.
3: Perquè m'he llegit el llibre.
15: No, ja ho veig. És molt senzill, perquè hem de veure què passa fora de l'avió. Si jo tinc flames amb un motor i això m'obliga a fer una evacuació, haig de veure quin motor és el que crema per no evacuar per aquell costat. Perquè si no ens podem cremar. L'evacuació d'un avió és una maniobra prevista que es faci en 90 segons utilitzant la meitat de les portes a l'avió. Quines portes faria servir si el motor de la dreta crema? Les portes a l'esquerra. No hi ha més, està tot estudiat. Res és capritxós, recordeu, sisplau.
3: Hi ha habitacions d'hotel on no podeu dormir? On teniu prohibit dormir?
15: Totalment, les properes als ascensors.
3: Per què?
15: Per què? Perquè els ascensors durant el dia pugen, baixen i la màquina d'ascensors fot sorolls. I jo molts dies arribo a l'hotel a les 10 del matí i me'n vaig a dormir quan la gent puja i baixa per l'ascensor. Per tant, la meva habitació ha d'estar lluny de la màquina de l'ascensor, de la caixa.
3: Per què es diu que la vostra part més perillosa és conduir fins a un aeroport?
15: Perquè estadísticament casca molta més gent a la carretera que un avió. De fet, jo sempre foto la mateixa conya. Quan sortim de l'hotel i anem cap a l'aeroport, sigui el que sigui, quan arribem a l'aeroport de destí i és hora d'agafar l'avió, jo sempre li dic a la meva tripulació, bueno, ya hemos hecho lo más peligroso, que és veritat, que és anar de l'hotel a l'aeroport. I a vegades hi ha conductors que dius, escolti, aixequi el peu, aixequi el peu, que ara estic a les seves mans, a mi no em ve de gust que em foti un susto.
3: Mm-hmm. Noi. Quan solucionarem el tema de la gent que s'aixeca abans d'hora per recollir l'equipatge i tot això?
10: No,
3: això està a les vostres mans,
10: no,
3: per què no s'arregla això?
15: Bueno, està a les nostres mans, sí, però llavors què faig? Surto amb un fuet.
3: A cada vol hi ha aquest problema.
15: És un acte de disciplina del passatger, de que entengui que si està darrere sentat, fins que no surtin els de davant, ell no podrà anar enlloc. Llavors,
16: però és que tinc pressa.
15: Però escolteu una cosa, vosaltres heu vist la gent que es posa dreta a la cua per embarcar l'avió quan falta mitja hora?
3: Sí.
15: Falta mitja hora per embarcar i estan fent cua.
3: Uh-huh. Sí, sí.
15: Però per què no seus? Per què no prens un cafè?
3: Sí. Hi ha molts nervis. Molts nervis a l'hora d'entrar...
15: Podria ser.
3: I fins i tot... No, nervis, no sé, perquè sembla que
10: s'escapi
3: el taxi, sí, de l'aeroport.
15: Ja.
3: Perquè quan arribes també... Quan l'avió arriba, que a més, per megafonia et diuen que no t'aixequis fins a arribar, fins que l'avió estigui totalment aturat, doncs hi ha un neguit de... En el moment que l'avió queda... És a l'instant que queda aturat, només sents una bateria de cinturons. I s'aixeca tothom a agafar la maleta, que aleshores més d'un li poden obrir el cap perquè sobre les maletes. Que jo, disculpa, segons quines companyies, o a l'època, recordo fins i tot de post-Covid, era més endreçat perquè es feia per files.
15: Ara encara es fa unes companyies,
3: eh?
15: Jo hi he vist,
3: eh? Jo això ho trobo més endreçat que no allò que aquells nervis, i aleshores ha quedat la maleta una a la dreta, l'altra a l'esquerra, hi ha un neguit per sortir a la carrera, que no sé, dius, bueno, tanta pressa, total t'hauràs d'esperar una hora perquè surtin les maletes.
15: Jo, Toni, només he donat prioritat, i això sí que es fa en ocasions, quan tu fas un vol en el qual hi ha passatgers que perden una possible connexió.
3: Ah, no, això sí.
15: Aleshores, amb aquests se'ls dona prioritat per sortir els primers perquè no perdin la seva connexió. Però el resto és una absurditat el que fa la gent. Però deu ser el que dius tu, que la gent té una angoixa per sortir de l'avió i estan disposats a qualsevol cosa.
3: És angoixa per entrar, per sortir,
15: totalment.
3: Vull dir, permanent angoixa. Escolta, deixa'm preguntar-te una cosa que m'ha enviat un bon amic, que es diu Ramon, que diu...
15: Ramon.
3: Sí, com tu. Diu, quin plaer escoltar el comandant Vallès.
15: Gràcies.
3: I digue-li que sóc fan... És que això és el que m'ha cridat l'atenció, que no sé de què parla. Diu que sóc fan seu via escàner BHF, espio el tràfic aeri des de casa.
6: Ah, com una emissora.
15: Bueno, clar, ell deu tenir una emissora de ràdio,
6: sí,
15: de banda aèria, en la qual escolta la freqüència dels avions.
3: Diu que t'escolta.
15: Sí, sí, sí.
10: Però és com un ràdio aficionat.
15: A veure... Tingueu present que avui en dia, tecnològicament, ara en parlàvem amb el Marc,
3: sí,
15: una aplicació com el FlyRadar, tothom la té. Jo l'utilitzo molts dies per saber l'avió que ve al meu destí, per saber si va puntual o no.
3: Ai,
15: i com això, hi ha aparells de sintonia de VHF que amb la banda aèria tu pots escoltar les comunicacions entre controladors i avions. Aleshores, si tu saps les freqüències a cada zona que sobrevola l'avió i el veus amb el FlyRadar conforme aquell vol es va desenvolupant, tu pots escoltar les comunicacions i pots escoltar la veu del Ramon quan parla per la ràdio.
3: Escolta, el proper regal que li haguem de fer al Claper, estem de regalar una màquina. Això et faria molta il·lusió, això.
10: Bueno, jo,
3: abans d'anar a dormir,
10: ja
3: posar-te...
10: Jo volia ser pilot, però
3: què sents? Què sents?
10: Vaig quedar amb les ganes.
16: Les converses del comandant amb la torre de control...
15: Sí. Ai, poden escoltar. Bueno, és banda aèria, és obert.
3: Bueno, em estaven passant una numeració que no entenc res, vull dir que ja...
6: Bravo, Charlie, tango, Alfa.
15: No, són 5 dígits.
3: Sí, bueno, mira, veus, m'ha passat això.
15: Sí, sí.
16: Vols dir de regalar-li això?
15: Sí,
16: no, si no, no, no
15: els conec, 127, 132, 125...
10: Quan escoltaria les coses que comenta la gent.
15: Els conec perfectament.
3: Bueno, escolta, no sé, és que ha dit això, però no tenia res del que m'estava explicant. Dic, bueno, li preguntaré al Ramon Vallès.
15: Són les freqüències que utilitzem. En aquest cas, aquestes tres freqüències que t'ha passat al Ramon són les freqüències, una d'elles, del centre de control del Prat de Barcelona.
3: Ah, però clar. Això deu ser legal, no? Fer-ho o què?
15: Escoltar, és legal.
3: Escoltar, sí.
6: Ah, és legal. I intervenir, pot ser que algú intervingui.
15: No, perquè a veure, a tu no t'haurien de vendre un equip que, a més, sigui emissor. No, només un receptor. No fotem. Només un receptor per escoltar.
3: I ja està, tu escoltes. Ja
15: escoltes
3: està.
15: I perquè tens afició.
3: També et faltaria això, amb la de fans que tens, encara algú et preguntaria per l'emissora. Què, Ramon?
10: Bueno, què es fa per Xile?
15: M'he trobat de tot. En els missatges d'Instagram hi ha de tot i força.
3: Escolta'm, per acabar, parles d'una cosa que estàvem comentant abans d'entrar, que és bastant important. Jo et preguntava per l'automatització, perquè hi ha moltes vegades hi ha aquest tòpic de, bueno, els avions, però si volen sols.
10: Van sols,
3: sí.
10: És cert.
3: Perdona, per acabar,
15: sí.
3: Sol rebo, mai emeto. Això és sagrat.
15: Tant, com que què?
3: Que el Ramon... Que
15: sí,
3: el
15: rebo, escrit, sí, sí.
3: Rebo, sols rebo, mai emeto. Això és sagrat.
15: Clar. Però no és un guard interferir.
8: Vull dir, per acabar d'aclarir el tema.
3: Queda tancat aquest episodi.
8: Vale, perdona. Sí.
15: Gràcies per l'aclariment, Ramon.
3: Dic l'automatització i estem d'acord, no? Estan molt automatitzats.
15: 100%.
3: Val. Però...
15: radicalment automatitzats.
3: Perfecte. Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante. Així de bé s'explica com l'heu escoltat i així de bé escriu aquest llibre que us resoldrà segurament molts enigmes relacionats amb el món de l'aviació. Sí. Ramon Vallès, un plaer. Moltíssimes gràcies.
15: El plaer està meu. Gràcies per convidar-me i que tingueu una bona tarda.
8: Gràcies, Ramon. Ramon. Que tinguis un bon vol.
15: Senyor.
8: El proper vol que agafi.
15: Gràcies, Ramon.
17: Gràcies a vosaltres.
18: Pilotar un avión es como montar en bicicleta. Es mucho más difícil encestar pelotas de béisbol.
2: Versió RAC 1. En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
19: Funcionan siempre like a Bosch.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
3: Verisur.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
9: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
8: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
10: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
11: Maria, els tens?
12: Oh, fa un any que els preparo.
11: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
12: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
11: Hòstia, bufa.
12: Bufa, bufa.
13: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.net fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
16: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
17: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment. Let's play football.
18: La rematada, Messi, gol!
17: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
18: Compte França, centrada, gol!
17: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
19: És dins l'àrea, Havertz, enxuc, gol, gol, gol!
17: I RAC 1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
18: Final! Història de la Copa del Món!
17: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. Versió RAC 1.
20: Fotografia, senyor Buigas. Ui, com li ha canviat la cara, eh? Feia cara de mal humor i quan li han posat la fotografia s'hi ha posat bé, eh? Bé, amb aquesta música de Pallasset, que sempre són... És que és veritat, és música de Pallasset. Mira, mira. No és música com d'anàlisi, de crítica, no, del programa, no, que fa vostè, no?
21: No, passar a patar la xerrada i riure una miqueta.
20: Va riure una miqueta, vostè té una responsabilitat. Eh? En el programa té una responsabilitat.
22: És el síndic del programa.
21: Fer passar l'estona.
20: Bueno,
21: Bueno, que la gent no se n'adona, però l'estona passa igual.
20: Sí.
21: L'estona passa igual.
20: Esperem que passi millor, per això, vostè. Bueno, vostè recull les crítiques i les dissecciona una miqueta. Comencem per la primera?
21: Vinga, Montse, anem per la primera.
0: Va bé. És una persona a la qual li costa una mica, diguéssim, resumir.
20: Mare meva. Llavors, també és molt d'aquest programa, això.
0: Ha estat a Twitter, evidentment, amb un tuit no hi havia prou caràcters, i llavors ha fet un fil, d'acord?
20: Però és contra nosaltres, contra el programa.
0: És una valoració del programa.
20: Carai,
0: és meticulosa i...
20: M'estàs dient que a Twitter se'ns critica? Ara
0: no,
20: sí que em deixes mort, eh?
0: No, això no.
21: He dit valoració. És positiva o negativa?
0: Bueno, hi ha de tot. Es pot anar agafant, cadascú que agafi el que més li agradi.
20: A veure.
0: Benvolgut equip de direcció, producció, guió, control tècnic, col·laboradors fixes, col·laboradors esporàdics, tertulians de
20: tothom,
0: conveniència i personal de neteja de la versió RAC1.
20: Mira.
0: Tothom ha quedat ben saludat.
21: Sí, podria ser.
0: Em dirigeixo a vostès des de la més profunda cultura de l'esforç auditiu. Soc oient del vostre programa des de l'època en què la ràdio se sintonitzava amb una roda analògica i el concepte podcast sonava ciència-ficció o a marca de detergent estranger.
20: El motiu
0: d'aquesta crítica no és un altre que abocar una mirada analítica sobre el rumb que ha pres el vostre transatlàntic radiofònic de les tardes.
21: Ah, mira que maco, això, ràdio.
0: Un programa, jo sempre li dic també que és un transatlàntic, quina gràcia. Un programa que...
20: Ja sabem com acaben alguns transatlàntics.
1: Sobretot si es diuen Titanic. Bueno, o amb aquesta de les rates, el hangavirus.
20: També.
21: Sí,
20: que és veritat.
21: Ja té raó, ja.
0: Un programa que per bé o per mal ja forma part del teixit adipós de la societat catalana.
20: Però la crítica no l'ha dit, no, encara? No,
0: ara és que també una miqueta ansiós també ets, a veure.
21: A veure, calleu.
0: Començaré per estricte sentit de la cortesia per les bondats del programa, que
20: millor,
0: no són poques, tot i que de vegades queden diluïdes en un mar d'improvisació que frega la temeritat laboral.
21: És temerari,
20: no?
21: Este programa.
20: I, bueno, és possible que no hagi escoltat res i només s'hagi quedat amb l'última frase de la resta de coses?
21: No, ho he escoltat tot.
20: Vinga.
0: En primer lloc, s'ha de reconèixer que la capacitat de lideratge del presentador és un cas d'estudi per les facultats de comunicació.
20: Totalment.
0: És una mica l'Ena Francis, no? És com molt llarg, no?
20: Bueno.
0: Aquesta habilitat per rondinar del tot em fascina.
21: No, de tot.
0: Quan vostè, senyor director, es queixa del trànsit, del temps, de la direcció de l'emissora, dels llums del plató, seria de l'estudi, o del preu del tallat a la cafeteria, aconsegueix una catarsi col·lectiva imparable.
20: Escolta una cosa, me preocupa una mica que acabes de passar de pàgina, perquè no...
1: Però això és llarguíssim.
20: Quan arriba la crítica? Perquè a mi, el que se'n diu context, jo m'agrada.

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa, la Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
1: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
3: Vaig al final.
4: Prou, què diu? Exacte, l'últim punt.
5: Es basa en la gestió del temps. Vostès tenen 4 hores de programa. I què fan amb aquest temps? En moltes ocasions, res, absolutament res. Hi ha tardes on es passen 30 minuts...
4: No, continuïs.
5: Discutint, i això és cert.
4: Ves al final.
5: Sí, no, però perdona.
4: Digue-li vostè.
5: Això és veritat.
4: Això és interessant.
5: Això és veritat. Diu, discutint si el pernil dolç s'ha de tallar fi o gruixut. Això és cert, i ho hem parlat amb el Pam, i és més d'una vegada. O si un col·laborador ha arribat tard perquè no trobava l'acreditació al vestíbul. Això no és ràdio d'autor, senyors. Això és una reunió de veïns emesa per antena. L'oient no pot ser hostatge de les seves dinàmiques de mirar-se al marit.
4: Això m'està fent llarguíssim.
5: Un programa de ràdio ha de ser com un vals.
4: Sí, doncs aquí...
5: Fluït, elegant,
4: ja, prou. Ves al final, sisplau.
5: En sèrio? No voleu més? Parla de la publicitat.
4: Un rotllo enorme.
6: Molt d'acord.
4: Segur? Publicitat, què més parla?
6: En resum.
5: I per anar tancant aquesta anàlisi, el versió RAC1 és un mirall de la vida mateixa, imperfecte, sorollós, irritant, però entranyablement addictiu.
4: Sí.
5: O estranyament addictiu. Espero que prenguin nota de cada una de les meves paraules. Analitzin
4: impossible.
5: Gràfics mentals, que estic segur que aquest text els generarà,
4: i
5: apliquin
4: també
5: les correccions pertinents abans de la propera onada de l'EGM. Atentament, el seu oient més analític, sense cap mena de dubte, fiscalitzador i exigent, Blas Royo.
7: Crec que era Blas Piñer.
4: No, però el Royo també està buscat de cognom, eh?
8: Blas.
4: Vostè no fa una mica de filtre de les crítiques? Perquè això ha sigut insuportable.
8: No, he vist aquesta que parlava de mi i d'això.
4: Ah, ja s'ha fet gràcia.
8: Parlava de vostè. Sí. Després ho ha volgut adornar amb altres coses.
5: Home, tan barroc.
4: Menys interessants, no?
8: Sí. En fi, el tenim aquí.
4: Ah, el tenim aquí.
8: Sí. Bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Déu-n'hi-do el missatge, eh? S'ha quedat a gust, eh?
9: Sí.
8: Vol afegir alguna cosa?
9: No.
5: Home, no m'estrany.
8: Vol dir, ja ho ha dit tot, ja ha dit tot, no?
9: Sí.
8: Tot el que havia de dir ja ho ha escrit?
9: Sí.
4: És com un bàlsam aquesta trucada, eh? Ara jo estic molt millor que abans.
8: El reto. Bona tarda. Adéu i bona tarda.
9: Adéu, bona tarda.
4: Us dic una cosa, estic a punt de quedar-me inconscient.
7: Joder, estic cansat.
10: Versió RAC 1. RAC 1.
11: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
12: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
13: Futbolista? Milionari? Stripper?
12: No, actor.
13: Casum.
12: El món no estava preparat.
13: Ni ell tampoc.
14: L'auca del senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'auca del senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
15: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
16: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
15: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
16: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
15: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
16: RomautoNissan.com.
17: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
18: Si ets dels que...

0: Gaudeix del futbol. Els apassiona el tennis. Estimen el bàsquet. O vibren amb el motor. És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
1: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
2: Més immediat que mai.
1: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
3: RAC1. Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
4: A punt de robar, som el triple de Claiborne! Triple!
3: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Catar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C. Escòcia-Brasil i Marroc-Haití. Amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1.
5: RAC1. Tots som un milió.
6: RAC1.
5: Tots som u. RAC1. Notícies. Jordi Claret.
7: Bona tarda, són les 6. Els bombers són optimistes amb l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, que de moment ha cremat unes 14 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els esforços s'han centrat en acorralar els dos flancs, que ara ja tenen més o menys controlats. No tenen pendent, però frenar el CAP, que és en aquest flanc esquerre i que avançava cap al nucli del poble. Els seus 600 habitants continuen sota l'ordre de confinament. El cap de suport dels bombers diu que la situació és ara molt favorable.
8: Mantenim de manera preventiva aquest confinament que hem anunciat a través de les alert, però tot i així ens mostrem optimistes en aquesta evolució i estem destinant tots els esforços per aquesta tarda a treballar per acabar d'estabilitzar doncs, aquest flanc esquerre, CAP, que és el que ens preocupa més.
7: S'hi mantenen encara treballant una quarantena de dotacions, 7 de les quals aèries. El foc, ho hem anat dient, ha començat en un bosc que hi ha entremig d'un càmping que ràpidament s'ha desallotjat i de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles, que continua tallada. L'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, ha explicat a RAC1 que és una zona on fa dies que no plou.
9: Sí, aquí fa dies ara que no plou i sí, està tot molt sec, molt sec. I clar, aquí hi ha hagut molta ebullició de vegetació, sobretot baixa, i ha favorit que el foc corregui molt ràpid.
7: Lupiáñez també ha dit que el foc ha començat a peu de carretera i apunta a la possibilitat de que hagi estat per culpa d'un petard o d'una cigarreta. Coincideix tot plegat amb l'últim dia d'onada de calor i, per tant, amb temperatures a la zona i a tot el país encara força elevades. Mònica Usart.
10: Aquesta hora la zona de l'incendi ha baixat lleugerament la temperatura, està al voltant dels 31 graus i puja a poc també la humitat relativa, al voltant del 38%. Ara mateix i pràcticament no hi bufa el vent. Amb el pas de les hores milloraran aquestes condicions, ja que la temperatura anirà baixant i la humitat relativa anirà pujant. Per tant, les condicions seran més favorables. A la resta del país continuem amb temperatures disparades, ara mateix les més altes cap al Pla de Lleida i Prepirineu més occidental amb valors de 38 i 39 graus en aquest últim dia de l'onada de calor. A partir de demà baixa la temperatura, però tot i això continuarà la calor.
7: I a Madrid, a aquesta hora, Begoña Gómez està citada al jutjat per entregar el seu passaport. El jutge Juan Carlos Peinado li reclama el document per evitar qualsevol risc de fugida de l'estat espanyol, que el magistrat creu que sí que existeix. La justícia la investiga pels delictes de tràfic d'influències, corrupció als negocis, malversació i apropiació indeguda. Madrid, Adrià de las Heras.
11: Està previst que sigui un tràmit ràpid. Gómez podrà entrar als jutjats pel pàrquing. És l'única concessió que ha fet el jutge Peinado. La seva defensa ha intentat aturar la decisió presentant un recurs, però el cas continua amb el calendari previst. De fet, ahir l'assessora de la dona del president espanyol, Cristina Álvarez, també investigada al cas, va entregar el seu passaport ja. A partir d'ara, cap de les dues podrà sortir de l'estat. També s'hauran de presentar als jutjats cada 15 dies. Tot això enmig de la polèmica perquè encara coeix analitza la interlocutòria en què el magistrat va justificar que eren necessàries aquestes mesures cautelars. Peinado i va argumentar que els escortes de Moncloa podrien ajudar Gómez a fugir de l'Estat. Això ha acabat en mans del Consell General del Poder Judicial, que haurà de decidir aviat si les expressions de Peinado són una falta greu contra la policia.
7: I ara els esports amb el Nil Piera.
12: El Barça de bàsquet disputa avui el quart partit de la sèrie final de l'ACB. A les 8 del vespre ja en directe a RAC1, els de Xavi Pasqual reben el València, que va 2-1 per davant de la sèrie. Per aquest partit a Caixa o Faixa, Pasqual tindrà disponible tota la plantilla, a excepció de Juan i Marcos, que encara es dubta després de la rebrincada al turmell que va patir el segon partit. Hem de parlar ara d'hoquei patins, perquè la ciutat d'Igualada espera ansiosa l'arribada dels campions de Lliga. Prop d'un centenar d'aficionats s'han desplaçat a l'aeroport del Prat, on s'espera que l'equip aterri en els propers 3 quarts d'hora, tot i que la rua no seria fins demà. Recordem que els arlequinats van superar el Liceu als penals en el 5è partit disputat a Riazor, després de remuntar l'eliminatòria. Al Mundial, avui comença la tercera i darrera jornada de la fase de grups. El Brasil de Rafinha jugarà contra Escòcia a la mitjanit, mentre que el Marroc s'enfrontarà a Haití. A partir de les 9 de la nit també hi haurà un Suïssa-Canadà i un Bòsnia-Qatar. Podreu seguir tots 4 partits en directe a través de RAC1. I un últim apunt en MotoGP, perquè aquest migdia hem sabut que Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a Ducati la propera temporada. El pilot de Mazarrón, fins ara KTM, signa per les següents 2 campanyes i substituirà Peco Bagnaia.
7: És tot, més informació al portal web de notícies RAC1.cat.
0: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
13: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: I escolta el que vols.
0: Quan vols.
14: Estem passant la tarda aquí còmodament al Versió RAC1 amb el Vicenç Martí, que sí. Estàvem comentant que la sí. coca de crema és molt millor l'endemà que no pas el dia que toca.
15: Sí, jo la guardo 3 setmanes al sol.
14: Ah, 3 setmanes?
15: Sí, perquè això la massa mare fermenta.
14: No, però un moment. Jo li estava dient que la coca d'ahir, quan passen 24 hores, és millor, però una cosa és...
15: Però jo t'he dit, jo t'he dit 24
14: hores i l'altra cosa són 3 setmanes, diu vostè.
15: 3 setmanes al sol.
14: Però el sol, però això és un roc, vull dir, és impossible de menjar.
15: No, bueno, sí que és veritat que... I més va bé perquè laxa.
14: Ah, sí, laxa.
15: Sí, sí, la de crema, sí. 3 setmanes fora de la nevera i al sol, t'asseguro que jo tinc sempre uns taps aquí d'allò que cago pedres i, escolta, em foto la crema aquesta i em passo 3 setmanes que és, escolta, com una font de xocolata.
14: Per tant, el seu consell és deixar-la 3 setmanes.
15: 3 setmanes.
14: 24 hores és poc.
15: Massa poc, és massa poc. No agafa la textura.
14: Bueno, prenc nota, prenc nota.
15: I si és crema fresca, millor.
14: Ah, perfecte, molt bé. Bé, doncs, deixant a banda la crema, de seguida us parlarem de 2 continguts del programa. Parlem de la revista Interviu, que segur que molts...
15: Oh, tia.
14: I potser moltes, també, en el seu moment l'havíeu consultat per veure els seus articles.
15: Científic,
14: els seus articles científics i periodístics, però vam parlar de la Interviu a partir d'una publicació, a partir d'un llibre que recull les portades més polèmiques de la història de la revista. Es diu Los desnudos y los muertos, i en vam parlar amb el seu autor, amb el Jerónimo Andreu. I després canviarem radicalment d'història, radicalment, perquè parlarem de medicina, per dir-ho així, per reaccions corporals que tenim, sobre si és bo o no aguantar-se les ventositats. En vam parlar amb el doctor Fernando Fernández Bueno, que és cirurgià oncològic i gastrointestinal, i amb ell vam reflexionar sobre el món dels pets, perquè s'ha de dir així.
16: Hola, què tal?
14: Home!
16: Soc Carmen Cabezas.
14: Què tal, doctora Cabezas?
16: Com esteu?
14: Quant de temps?
16: Feia molt de temps
14: molt
16: que
14: de
16: no
14: temps.
16: Us venia a veure, és que ara estic jubilada.
14: Ja, passi un dia per aquí, home, ara que té temps.
16: No tinc tant de temps com voldria, perquè vaig molt de boli.
14: Bueno.
16: Això de los pets és un tema
14: molt... Això ho explicarem
16: molt,
14: ara.
16: És molt important, perquè afecta molt a la convivència entre persones.
14: Vostè dirà si afecta la convivència,
16: sí,
14: efectivament.
16: Sí, i per sort es pot aplicar la mateixa normativa que con el COVID.
14: Ah, sí? Lo mateix?
16: Sí. Distància.
14: Mira, això és
16: veritat. Important.
14: És molt important.
16: Sí, les mans que han d'estar ben netes per poder-te tapar el nas.
14: Veus que ben trobat?
16: I la mascareta, que en aquest cas hi ha 2 opcions. La mascareta, que te la pots posar a la cara per no sentir la pudor.
14: Si la tens a l'abast i hi ha una ventositat d'alta intensitat, és una bona solució,
16: o,
14: amb això estic d'acord.
16: Si hi ha marge de temps, pots fer servir la mascareta per a tapar el forat. Bueno, l'anus, per on surt el pet.
14: Ho veig molt més complicat, això, però
16: fa la impulsió del gas.
14: Sí, sí.
16: El més preocupant és que no hi ha vacuna.
14: No, amb això no hi ha vacuna.
16: El màxim que us puc dir és que no mengeu gaires mongetes i aquestes coses que provoquen encara més gas. I després, oh, quina pudor.
14: Va, doctora, bona tarda.

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
3: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
2: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
4: Es una cuestión de fisiología y la verdad es que hace mucha gracia y es muy divertido, pero tenéis que ver la cara de nuestros pacientes a los que nos dedicamos a esto de la cirugía digestiva y sobre todo de la cirugía oncológica, con lo mal que lo pasan, la cara de alegría cuando nos ven a nosotros o incluso se tiran un pedo delante de nosotros y dicen, ve doctor, ¿cómo ha sonado? Y claro, la familia pone cara de tal, pero es una alegría y es una maravilla. Así que vuelvo a repetirlo, igual que comenté en el programa del Faro con Mara Torres en Cadena Ser, que es que hay que hacer un poco de apología y quitarnos un poco esas cortapisas. Yo entiendo que bueno, pues aquí depende ya del pudor de cada uno y de las cosas, pero bueno, pues con todo, como todo en la vida, con un poco de orden y concierto, pues.
5: Doctor, sí, bueno, sí, gracias. Sí. Un abrazo.
4: Un placer, que tengáis muy buena tarde.
6: Gracias, doctor.
7: Versió RAC 1. RAC 1. Ganes de cinema?
8: Aquest dijous 25 de juny tanquem la temporada d'Icons amb Gigi Vives a Movie Balmes amb La gran bellesa de Sorrentino. I divendres estrenem Supergirl, El terror d'Obsession i celebrarem el final de curs amb High School Musical 3 a Movie Aribau Cinema.
7: Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats i en decidir es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
11: Hi ha cotxes que et porten i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Faiso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
10: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa.
12: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
14: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
15: Més immediat que mai.
14: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
16: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
17: Tot allò que t'agrada,
16: molt més fàcil de trobar.
18: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
17: Un nou aparador d'àudios i podcast.
16: Endreçats i a un sol clic.
17: Per triar i remenar.
18: Amb tot el contingut dels programes.
19: I també els podcasts originals de RAC1.
20: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
21: I som tots.
22: Més fàcil.
23: Més directe.
22: Més intuïtiu.
16: Més RAC1. Tots som un milió.
7: RAC1.
24: Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol.

0: RAC1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
1: A punt de robar, som el triple de Claiborne! No, triple!
0: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Catar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C, Escòcia-Brasil i Marroc-Haití, amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1.
2: RAC1. Tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
3: Escolta, navega, descarrega, informa't.
2: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. RAC1. Notícies. Jordi Claret.
4: Bona tarda, són les 7. Begoña Gómez ja ha entregat el seu passaport als jutjats. És la mesura cautelar més polèmica que va ordenar el jutge Juan Carlos Peinado, que l'investiga per presumpta corrupció. El magistrat va acordar obrir judici oral contra la dona de Pedro Sánchez. Li prohibeix sortir d'Espanya perquè considera que podria fugar-se i, a més, l'obliga a compareixer cada 15 dies als jutjats. Tot plegat en paral·lel amb una batussa, amb la batussa política de tot el dia al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez ha arrencat el dia donant explicacions pels casos de corrupció que l'esquitxen. I ara el PP ha defensat la moció que li demana eleccions anticipades. Madrid, Arnau Bañé.
5: Exacte, és el leitmotiv del PP des de fa dies. Avui l'ha mantingut en la compareixença de Sánchez del Congrés i ara l'ha escenificat amb aquesta moció. És un text que la mesa va prohibir la setmana passada, que s'ha modificat per debatre's a l'hemicicle, però que a grans trets reclama la dimissió del president espanyol. Reclama també eleccions anticipades i ho justifica amb els casos de presumpta corrupció que s'investiguen a l'entorn de la Moncloa i del Partit Socialista. El debat ha passat sense pena ni glòria després de tot un dia d'estira i arronsa al Parlament, al Congrés del Diputats. La moció, que no és vinculant i que, per tant, no tindrà efectes reals, es votarà demà al final del ple. La sessió d'avui a l'hemicicle s'ha acabat tot just fa uns minuts.
4: Mentrestant, a casa nostra, els bombers continuen treballant per estabilitzar l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. Segons explica el mateix cos a RAC1, les tasques evolucionen bé i podrien aconseguir encerclar el foc fins i tot en la propera hora. De moment, però, encara no s'ha aixecat el confinament del poble, on hi viuen uns 600 habitants. El foc ha cremat una zona boscosa entre un càmping i la carretera que uneix Sant Feliu de Codines i Centelles ara mateix, i continuen treballant una trentena de dotacions terrestres i 4 d'aèries. I un últim apunt, ha mort als 73 anys el periodista Carles Esteban Tejero, un històric de la redacció d'informatius de La Vanguardia. Nascut a l'Hospitalet de Llobregat, ha estat una peça clau en l'evolució del diari, on ha dirigit al llarg de la seva trajectòria diverses seccions, com la d'Economia, Societat o la Internacional. A més, també va fer de defensor del lector. Abans havia passat per Teleexpress, per la revista Jano i pel diari de Barcelona. I ara els esports amb el Nil Piera.
6: El Barça de bàsquet disputa d'aquí una hora, a les 8, el quart partit de la sèrie final de l'ACB. Els de Xavi Pasqual reben el València, acabat 2-1 per davant a la sèrie. Per aquest partit, caixa o faixa, Pasqual tindrà disponible tota la plantilla, a excepció de Juan i Marcos, que encara es dubta després de la rebrincada al turmell que va patir el segon partit. Ho podreu seguir en directe a través de RAC1. Passem ara a parlar d'hoquei patins, perquè els campions de Lliga ja són a casa. L'Igualada ha aterrat fa poc més de mitja hora al Prat, on han rebut prop d'un centenar d'aficionats. La rua, però, haurà d'esperar a demà. I el Mundial, avui comença la tercera i darrera jornada de la fase de grups. El Brasil de Rafinha jugarà contra Escòcia a la mitjanit, mentre que el Marroc s'enfrontarà a Haití. A partir de les 9 de la nit també hi haurà un Suïssa-Canadà i un Bòsnia-Catar. Podreu seguir tots els 4 partits en directe a través de RAC1.
4: I pel que fa al temps, en aquestes últimes hores de la primera onada de calor de la temporada, descarreguen tempestes al Pallars, a l'Alta Ribagorça, a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Amb el pas de les hores també es desfaran. La nit tornarà a ser de mal dormir, però amb moltes mínimes d'entre 20 i 25 graus. Demà baixarà la temperatura, però tot i això farà calor, predominarà el sol i només s'espera algun xàfec de tarda al Pirineu. És tot. Més informació al portal de notícies web rac1.cat.

0: Doncs el de la versió RAC1 anem recollint, però encara ens queda un últim contingut per explicar-vos, i és un contingut que és completament d'actualitat perquè parlem dels cromos. Aquests dies hi ha una bogeria extraordinària pels cromos, sobretot del Mundial, on la gent es reuneix a places i locals dels pobles i les ciutats per fer intercanvi de cromos per acabar de tancar tots els cromos que falten. De fet, vam fer una tertúlia sobre cromos Panini, que ara podeu tornar a escoltar, amb el Frederic Porta, amb l'Àngel Pérez, i també, sobretot, amb el Juan Pedro Martínez, que és director editorial de futbol de Panini, que ens va dir que, escolteu, la fàbrica va 24 hores, no donen l'abast.
1: Hola, què tal, com estàs, Marc? Soc el Manacites.
0: Hola, Manel.
1: Soc soci 65.432 del Barça.
0: No m'esperava ara que passessis per aquí.
1: Us estic escoltant i estic en connexió, perquè estic acampat al Mercat de Sant Antoni des del 10 de maig,
0: Carai.
1: Perquè jo faig les col·leccions de cromos, els tinc tots, els tinc tots de tots els altres mundials, i el d'aquest any em falten 100 cromos.
0: 100 cromos? Sí, home, són bastants, Manel, no et vull desanimar, però déu-n'hi-do,
1: És que tinc mala sort, perquè en tinc 880 que són repetits, però no hi ha manera que em surtin els que jo vull.
0: És difícil.
1: Vosaltres teniu el de Cristiano Ronaldo i el de Messi?
0: Jo no tinc res, m'agraden els cromos,
1: però no. Els teniu o no?
0: No, Manel, no els tenim.
1: Digue'm la veritat.
0: No crec, de veritat.
1: Una pregunta al Basté, que té tota la col·lecció guardada, no?
0: No hi és el Basté ara.
1: És així, no?
0: No hi
1: és. Agafo un taxi, vinc,
0: No cal, Manel, no hi és
1: el Basté. El Lamin teniu?
0: Jo no tinc Lamin.
1: És que vaig molt tard, perquè em van estafar i vaig comprar tota la col·lecció de cromos, però eren del Mundial de 82.
0: Carai, Manel, quina
1: mala
0: sort.
1: I ja vaig trobar raro, perquè els jugadors sortien amb bigoti i alguns cromos estaven ja no enganxaven.
0: Sí, és veritat.
1: I estaven de color beix, i ara he hagut de tornar a començar. Teniu el de l'Mbappé?
0: No tenim res aquí, de veritat, Manel, em sap greu.
1: Si hi ha algun oient que estigui escoltant, que truqui al 902...
0: No cal, Manel, gràcies.
1: El canvi, cromo d'Mbappé per 450 cromos repetits.
0: 450. Hi ha algú? Ara vaig a la redacció i ho preguntem, Manel.
1: Us escolto des de Catalunya Ràdio,
0: Sí, no, ja ho sé, ja. Ara ho pregunto.
1: Toni!
0: Ves, tira.
1: Marc, Toni!
2: Són les 7 de la tarda, 6 minuts. Tal com us dèiem, avui dedicarem el temps a parlar, entre d'altres coses, bàsicament tot el temps de cromos, però concretament d'aquest aquest nou àlbum, que és l'àlbum de cromos del Mundial.
3: Efectivament, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
3: I avui ja aviso, i aquest cop va de veritat, Avui el temps afegit és de col·leccionista.
2: Sí, clar, perquè és de cromos.
3: Efectivament, no? Però aquest, sobretot, l'hem d'arxivar. Com sempre, ja saps, Toni, que m'agrada molt i ens sentim molt ben acompanyats divendres. Avui en públic ve de Sant Sadurní, la noia. Molt bé, també per exemple ve de Sant Cugat, de Vilassar de Dalt i de Sabadell. Els de Reus han fotut el canvi,
2: Perquè la gent, escolta, van passant les hores i la gent va marxant perquè ha de tornar a casa, que després has de trobar-te a l'autopista, saps?
3: Doncs ara ens escoltaran a través de les zones, per l'autopista, anant cap a Reus, cap al Baix Camp, perquè avui, insisteixo, val molt la pena que aquest programa, si no l'heu escoltat, us el recupereu al podcast, perquè la història va de col·leccionisme, la història anirà de cromos. Tenim aquí amb nosaltres una persona molt important, acompanyada de dos llegendes. D'entrada, la pregunta, amb els cromos, de quin equip sou? Sou dels que us agrada acabar les col·leccions, és a dir, s'ha d'acabar sí o sí, o en canvi sou, i m'incloc, els que ho deixeu a mitges, no per voluntat pròpia, sinó perquè a vegades surten tan repetits que ho acabes engegant tota dida, efectivament. I aquesta pregunta la respondrà la triple P. Porta, Frederic, com estàs, el nostre estudiador? Que ha vingut, i li trobo parecidos razonables, amb una fotografia barra cromo de Kubala.
2: Sí, senyor. Un supercromo, Però, supercromo. Escolta, però eren d'aquest tamany?
4: Aquest sí, ja explicaríem la història, Toni. És molt maca.
2: Sí, és que és un... Bueno, fa un gran goig veure aquest cromo, però clar, és un cromo d'unes dimensions...
3: Sí, és un dinar 5, aproximadament.
2: Exacte, més o menys, sí.
3: Ens porta Frederic Pérez Àngel. Com estàs? Estàs molt bé.
5: Molt bona tarda. Moltes ganes de xerrar de cromos avui.
3: Sí, encara no l'ha acabat. L'Àngel no acaba ni una, com jo. No hi ha manera d'acabar-les. I també ens acompanya Panini Juan Pedro Martínez. Que, amb el teu permís, Juan Pedro, que és director editorial de futbol a Panini, benvingut. Et direm senyor Panini, perquè em fa molta il·lusió.
6: Molt bé.
3: Ostres, quina alegria tenir-te aquí, perquè que sàpigues que els quioscs treuen fum. Avui he parlat amb un d'ells, preguntàvem per un tal Andreu, que el coneixes molt bé,
6: sí,
3: no?
6: Sí, és el responsable de distribució de Panini i el que està intentant arreglar tot aquest problema que tenim.
3: Doncs deien que li tocarem el costó, perquè no en tenim, avui n'hem trobat, almenys n'hem trobat, tot i que aquí al costat de la ràdio no. Bé, d'entrada començo per tu, perquè crec que també col·lecciones, Tu ets d'acabar les col·leccions o alguna l'has deixat per acabar?
6: No, no, jo sempre he sigut d'acabar les col·leccions. Jo particularment vaig néixer al costat del Mercat de Sant Antoni, sóc del Poble Sec, ja cada diumenge era un ritual anar a fer les col·leccions, a comprar, a canviar cromos, i sí, era molt polit i les acabava totes. Fins i tot tinc alguns cromos que a dia d'avui valen molt, que en aquell moment els aconseguies, però sí, les acabava totes.
3: De fet, Toni, saps que ens ha confessat fora...
1: Digue-li.
2: Ai, però es pot explicar?
3: Sí, jo crec que sí. Tots anem bojos perquè ens toqui, entre altres, la Minya Mal. Ell, quants en tens de la Minya Mal, ja?
6: Bueno, jo m'estic fent la col·le del Mundial, però sí, em porto... No les compro, òbviament. Em porto unes caixetes allà de Panini. He obert tres caixetes perquè vaig començar amb dos, però com no teníem ni pels empleats, perquè tant com arribava es distribuïa, però ara tinc una tercera... I m'han sortit tres Lamine Yamals i cap Messi. Sí, sí.
2: Oh, tres Lamine Yamals.
6: Sí.
3: Ostres, i cap Messi, que pot ser l'últim Mundial, i això pot valdre molts diners.
6: Sí, clar. Bueno, ja es deia l'anterior Mundial, que seria l'últim de Messi, de Cristiano, però aquest sí que sembla que ho serà de veritat. I, òbviament, jo diria que els tres cromos més cotitzats són Messi, Cristiano i Lamine.
3: Doncs ara ho abordarem. El Juan Pedro, com no podia ser d'una altra manera, és d'acabar les col·leccions. Àngel?
5: Jo, quan era petit, sí que era d'acabar-les. Com deia el Juan Pedro, d'anar al Mercat de Sant Antoni amb el meu avi, i me'n recordo que hi havia els típics àlbums com de fotos, plastificats,
2: sí, sí.
5: Llavors hi havia el número de... En plan, anaves passant, era com una recreació de l'àlbum real, i tu anaves passant, llavors hi havia una bosseta amb, doncs igual, el número 15 del Barça, hi havia 15 cromos, llavors agafaves un, i si, o el canviaves, digues.
6: No, que això continua igual, eh?
5: Pues jo ho recordo quan fot 20 o 30 anys.
2: Doncs mira, jo que en tinc molts més que tu, també recordo el mateix, un catàleg on hi havia amb números dels diferents cromos, i aleshores negociaves... els que, per acabar la col·lecció, doncs per...
5: I si no compraves, i si no pagaves.
2: I si no pagaves.
5: Acabaves pagant. I ara, això era quan era petit, i ara, amb els meus fills, som de no acabar-los, perquè jo ja no els començaria ara, ja estic una mica passat i ja no em fa tanta d'això, ja... però ells els volen començar, el problema és que, com avui en dia els hi passa tot als nens...
2: Els cansen.
5: Els cansen superràpid de tot.
2: Yeah.
5: És fugaç. Ja us comences amb molta il·lusió, i a la que han obert quatre sobres és... Papi, canviem.
2: Oh.
3: Professor Frederic.
4: Jo sí o sí. El que passa és que... Bé, jo sóc molt més vell, i llavors era traumatitzant.
5: Amb B o amb B baixa?
4: Amb les dues. Baixa, amb
3: les dues, les dues.
4: Amb B baixa. M'has fet dubtar i tot. Amb B baixa. I com sóc de Tarragona, allà era una cosa traumatitzant, perquè en la col·lecció de cromos que feia, dos de l'Atleti de Bilbao, Zorriqueta i la Rauli, no sortien. Ostres. Mai. I 60 anys encara els tinc marcats aquí.
2: Sí, perquè, hòstia, en recordar-se d'aquests dos noms...
4: Era la
2: Zorriqueta i...
4: La Rauli. Al mig del camp de l'Atleti de Bilbao
3: no sortien mai. No, que has dit que eren jugadors, sí.
2: Sí, Zorriqueta i la tercera se m'ha quedat.
3: Bé, doncs, a banda d'això, que ara la Marta de seguida ens dirà a vosaltres de què sou, si d'acabar o de deixar-les a mitges, a Twitter us preguntem també que ens deixeu comentaris, per exemple, quan heu arribat a pagar per un cromo, quines bogeries heu fet per tenir les col·leccions acabades, o si us heu arribat a barallar per aconseguir cromos. Però d'entrada, Marta, la gent que és més d'acabar les col·leccions o de deixar-les a mitges?
7: La gent és més de deixar-les a mitges. Un 67% dels més de 500 oients que han participat en l'enquesta confessen que no les acaben, mentre que un 33% diuen que són d'acabar les col·leccions.
8: Hola, soc Julio Salina. Mira, te vaig...
2: Tu ets un gran col·leccionista, no només de xapes de cava, sinó que ens explicaven de tot, de samarretes.
8: De samarreta, de cromos. Però han de ser usada. De partit usada de jugador. Si he una comprada a la tenda d'aquí a la cantonada, jo no té cap valor.
2: Però que ets un gran col·leccionista de moltes coses.
5: Però les samarretes són el teu germà, Julio, el Patxi.
8: El Patxi, però bueno, jo les aconsegueixo per a ell.
5: Sí, correcte.
8: Lògicament. I anem a la fira de cromos, junts, eh? Sí, sí. Perquè fins a fer, vam anar a la Iberian Car Show, que se va fer aquí a Barcelona, a la fira, vam anar amb el meu germà Pachi, que no, era un tema que no lo havien tocat gaire, i vam gravar un vídeo i lo vam penjar. Mira.
9: Este es un mundo que desconocíamos completamente, el mundo del coleccionismo de los cromos. Cromos, pues, filmados, que la gente viene...
8: El Messi,
9: que valía 1,5 millones. Sí, sí, sí. Valía un montón de cromos. Mira todos los que hay. abrimos, ¿no?
8: Abrimos, y vaya ya, y bueno, me torna loco. Y te vas a decir, a mí, si me falta un cromo o una chapa de capa o una camiseta, yo me voy al mercado de San Antonio.
2: Sí, es lo que comentaba, al mercado de San Antonio.
8: Busco al coleccionista de turno, de confianza, que esté allí un álbum con todos los cromos, y le digo, mira, me falta el 34, el cromo de Abelardo, y me regateé por 12 euros, te lo pago y ya tiene la colección acabada. Porque si no, claro, si le comienza a comprar sobre y sobre y caixa, no te sura conta, que tenés la casa plena de repe. ¿Me entiendo o no? Sí. Hay que anar allí.
3: I el Julito ha anat a llocs inhòspits per trobar
8: lo que faci falta. He anat a Johannesburgo. Vayan a Johannesburgo a buscar un cromo de la selecció russa.
6: I Julio va venir al Iberian Car Show.
8: I va estar.
6: A l'estand de Panini. Home. Van fer 100 cartes seves, que ells les signava, i va ser una bogeria.
8: Una bogeria.
3: Què diu?
6: Increïble, de gent fent una cua, i van fer 100, i haguessin fet 1.000, i s'haguessin col·locat totes.
8: Què t'he pensat? Que m'he cotitzat, eh? Ara, com el meu pèl, com el meu pèl.
5: Eren pagant, aquelles.
6: Cada car costava 20 euros.
5: Firmada pel Salinas?
6: Sí, no, tu arribaves, la compraves, van dir l'hora que venia el Julio Salinas, i llavors la gent feia cua, i el Julio Salinas signava la car i es feia la foto. I va ser increïble.
8: Una bolleria.
3: Ara que parlem de cotitzacions.
7: I ell va guanyar diners d'això?
6: Pues no ho sé, no ho sé.
8: No
6: ho
8: digui, no ho digui, que després hi senda...
3: Ara que parlem de cotitzacions, la polèmica està servida, ho hem comentat a l'inici, gent del públic fins i tot que ho preguntava, jo he trobat cromos avui després de dues setmanes, també el Xavier Mundó que ho comentava. Què ha passat amb la col·lecció del Mundial que no hi ha sobres als quioscs?
6: Bueno, el que ha passat és una explosió brutal que ha superat, doblat totes les expectatives. O sigui, a la col·lecció del darrer Mundial, que va ser la de Qatar, diguem-ne Panini Espanya, que Panini és Espanya i Portugal, ja es va batre el rècord d'una col·lecció del Mundial. Llavors Panini va fer unes previsions per aquest Mundial una miqueta a l'alça. I el que us puc dir és que ara mateix les peticions doblen les previsions de Panini. Llavors, clar, aconseguir imprimir tot aquesta demanda tan brutal costa temps. I és el que està intentant regular Panini per poder... I això que passa? Que s'esgota de seguida el producte i Panini té d'anar reposant, però ja et dic, és que l'èxit ha generat aquest problema.
5: De quants milions de sobres estem parlant? Tens la dada?
6: De quants milions de sobres? En quin sentit?
5: No, el Mundial de Rússia, per exemple, eren uns 8-10 milions de sobres diaris.
6: Bueno, com...
5: O no sé si diaris o...
6: No, el Mundial de Rússia no es va vendre 8 milions diaris. O sigui, el Mundial més vengut fins a dia d'avui era el de Qatar.
5: El de Qatar.
6: A Panini no ens deixen dir xifres concretes, però van ser unes quantes desenes, diguem-ne. I ara, ja dic, doble, de moment, comparant els mateixos dies, doble. O sigui, que jo crec que Panini pot vendre una quantitat que a la millor supera les desenes, no ho sé. No puc parlar.
3: I el Mundial que ve, el del 2030, el que ve, vull dir, després del 2026, que serà Espanya, Portugal i Marroc, Panini podrà continuar?
6: Sí, absolutament sí. Panini té els drets d'aquest Mundial i del següent. El que ja no té seria el del 2034.
3: I no es pot aconseguir, ja no es tindrà.
6: Bueno, això és un tema delicat, però sapigueu que hi ha una altra empresa que s'ha fet publicitat, que s'ha fet amb els drets per aquesta competició, que és l'empresa, diguem-ne, rival de Panini. Què passa? I és una opinió molt particular, això no és nom de Panini, ho dic jo, que a mi em sembla que ha estat molt malament que ara es fes aquest anunci. El senyor president de FIFA amb el senyor responsable d'aquesta empresa, quan Panini és l'actual client i encara ho és per 4 anys més.
1: És molt lleig.
6: Ha generat una confusió molt lletja. Això potser el moment. O sigui, de moment, els col·leccionistes del Mundial, que sé que són molt Panini, que estiguin tranquils, que aquest Mundial, el següent, és de Panini. O sigui, queden 4 anys d'estar tranquils.
5: I d'entrada, en aquest Mundial hi havia un dubte a la redacció, que el Xavi Bundó diu, pregunteu-li això, que és molt important. Com ho feu? Perquè les llistes del Mundial han sortit fa poc. I tu no pots imprimir una col·lecció de 980 cromos un mes abans. Com us organitzeu per això?
6: Primer tenim de pensar que a la millor estem parlant de, no sé, d'imprimir 1.000 milions de sobres o més. Multiplica per 7. O sigui, el procés d'impressió té de començar molt abans. Molt abans. Totes les seleccions ja classificades, totes les filials de Panini vam entregar la llista dels 18 cromos el dia 17 de desembre.
2: La llista de les seleccions.
6: No, la, o sigui, cada, o sigui, al Mundial van 26 jugadors, sí, però a l'àlbum surten 18.
2: Sí.
6: Eh? I aquesta relació dels cromos que tenen de sortir a l'àlbum la vam tenir d'entregar el dia 18.
3: Molt abans que
6: sortissin les llistes. Perdó, el 17 de desembre.
3: Clar.
6: Molt abans, perquè si no, no donava temps al procés d'impressió. Què passa? Poso l'exemple concret de la selecció espanyola. En aquells moments jugaven Hugh Huysen i Lenormand.
2: Sí.
6: Jugava Carvajal.
5: Morata
6: jugava tu, tal.
3: Sí.
6: Què
3: sí, sí.
6: passa? Quan surt la llista final,
2: no
6: han passat molts mesos, Carvajal es va lesionar, Morata...
3: Fermín.
6: Bueno, Fermín no estava entre els 18.
3: Ah.
6: Però si hagués estat, perquè eren 18. Però se'ns han caigut 4, que són Carvajal, Morata, Huysen i Lenormand. Què fa Panini? Ara Panini, d'aquí a un mes així, treu un pack amb jugadors que substitueixen els que han causat baixa, que són a totes les seleccions. Per exemple, a Brasil també surten Militao i Rodrigo, que no hi van perquè estan lesionats. I així hi ha un munt de jugadors, i Panini, i el cas més emblemàtic és Neymar. Neymar no surt a la col·lecció, perquè, com sapigueu, Ancelotti no l'havia convocat mai. L'ha convocat pel primer cop al Mundial. Llavors, Neymar serà un d'aquests cromos nous que substituiran un dels jugadors que han causat baixa.
5: Però d'aquí un mes el Mundial ja s'haurà acabat, pràcticament.
6: Bueno, però es tenen de produir, o dos o tres setmanes, no ho sé, perquè això ho produeixen a Itàlia. T'he dit un mes, a la millor són dos o tres setmanes. Però, a més, és que està passant una cosa, que encara poden caure jugadors.
3: Ja, i tant.
6: Perquè ara ha caigut un d'Escòcia, un d'Àustria, que es lesionen, que tal,
5: sí. Però igualment segueixen sent 18 cromos i la selecció són 24, 25, 26. Hi ha jugadors que aniran al Mundial i no tenen cromo.
6: Correcte.
5: I què passa amb aquests? Per exemple, un jugador, se m'acut, per exemple, Marc Pubill. No sabem si tornaran amb la selecció espanyola. Igual no juga un Mundial mai més.
6: Però, mira, aquest és un tema delicat, no? Però aquest és el tema de totes les col·leccions. O sigui, aquest àlbum, en 18 jugadors, té 970 cromos. Tu t'imagines fer 260, ja seria... No seria un àlbum, seria un llistí telefònic d'aquells antics.
2: Sí, sí, seria una enciclopèdia.
6: Una enciclopèdia. D'alguna manera, sin que soni malament, nosaltres sempre diguem, nosaltres fem col·leccions, no fem guies. No fem guies. On té de sortir tot és una guia d'un diari. Nosaltres fem col·leccions adaptades perquè siguin, diguem-ne, assequibles per la gent, no?
2: A veure, Kaila, què diu el... Què diuen els oients?
7: Mira, per exemple, Belize ens diu: el meu fill va aprendre els números de petit amb els cromos de la Lliga.
3: Ah, molt bé.
7: Va aprendre els números. Diu: ara és adolescent i segueix fent col·leccions perquè és una afició molt maca. Ah. El Pol, des de Gran Bretanya, diu: quan era petit col·leccionava els de la Lliga. I si al final me'n faltava algun, quan estàvem de vacances a l'Escala, anàvem a Torroella de Montgrí, on Panini i tenia la fàbrica, a comprar-los. Com a curiositat, el meu tiet té un tir de fira i va dibuixar a la façana la foto de l'àlbum del 1981-82.
2: Hòstia,
7: ho va dibuixar en aquesta façana. I el Jordi Caixàs ens diu: 42 anys i encara faig les del Mundial i Eurocopa. No n'acabo ni una.
3: Estàs dels nostres. Ara que hem parlat de Frederic, d'èpoques més vintage, des de quan hi ha cromos, per exemple, del Barça? O com era abans? Tu fas col·leccions des de fa molts anys.
4: Sí, bé, pel que fa a l'estat, les col·leccions de cromos comencen al 1910, de cromos de futbol. Primer amb dibuixos dels jugadors, sense fotos ni res de tot plegat. Als anys 20 comencen a introduir-se, doncs, companyies de tabac, xocolates i altres productes. Cèlebre la xocolata Ametller, per exemple.
2: A fer cromos, a incorporar el cromo.
4: A fer cromos, no? I ja són cromos dibuixats, però de retrats, caricatura, més o menys, de jugadors. I arriba al període modern, que arrenca el 1950 i dura fins al 80, que hi ha aquesta editorial Est que comença a fer cromos en àlbums, en àlbums pròpiament dits, que anaves al quiosc, et compraves els àlbums, et compraves els sobres, anaves a les botigues on canviaves, on la gent canviava novel·les de l'Oest, que abans es feia, canviar les novel·les de l'Oest, i també tenien cromos i coses així, i després ja comença l'era global, que és l'any 2000, que entra el senyor Panini...
3: Aquí el tenim.
2: A l'any 2000.
4: A l'any 2000 comença la dimensió mundial. I és quan agafa força la figura del Rocky, del jugador de debut. Llavors, per exemple, el cromo més car que s'ha subhastat mai, l'any passat, fa un any, cromo de debut de Leo Messi de la col·lecció Panini Mega Cracks per un valor de 1,5 milions.
3: Va, què dius? Toni, sí. No t'ho creus?
5: Què dius?
4: 1,5 milions.
8: Que ja t'ho he dit jo.
4: L'anterior era, i després parlarem i et quedaràs esgarrifat, de com se les gasten els Estats Units en el col·leccionisme esportiu, que és una bogeria. Però la carta de Leo Messi de la temporada 2004-2005 d'aquest Panini Mega Cracks, 1,5 milions, venuda al subhasta l'agost del 2025.
8: És el que deia...
4: Superant una de Pelé que havia costat 1,3 milions.
3: Mira, imagina't. Toni, jo...
2: Que m'has deixat...
3: El Frederic m'ho ha explicat abans i s'ha passat amb la ratafia aquesta tarda. Mm. Però, francament, no. Amb molta atenció al que escoltareu ara, un periodista entrevistat pel Via Lliure al Mercat de Sant Antoni al desembre aquest passat.
10: Cromos que poden tenir uns valors de mercat de molts més mils d'euros.
11: Un sol cromo?
10: El cromo de Leo Messi de Panini Mega Cracks del 2004 s'ha venut fa uns mesos per 1,5 milions de dòlars.
11: Què? Sí. Un cromo de Panini?
10: Sí.
11: Del Messi?
10: Messi ha tingut una projecció tan gran que és el primer cromo rookie de Messi.
11: Vale.
10: Aquest cromo, en cru i en mal estat, diguéssim, en cru sense clarejar i en mal estat, es tarifa per 2.000, 3.000 euros.
11: Què dius? Ara hi ha gent...
10: Un cromo que podeu tenir vosaltres a casa.
11: Que diu, vaig a casa a veure els nens, a veure si hi ha algun Leo Messi mega crack de quin any, dius?
10: 2004-2005.
11: Déu meu senyor.
10: Clar, en aquella època, jo, per exemple, em vaig vendre d'aquests a 3 euros, una barbaritat. Ningú sabia que passaria això.
11: O sigui, tu has perdut milers i milers d'euros.
10: Milions.
11: Milions d'euros, clar, clar. No ho sabies.
10: Sí. I ara els estic recomprant molt més cars a clients que jo li havia venut.
11: Com
10: a
11: empresari extraordinari, eh?
10: Sí.
11: De veritat,
10: sí, sí, és fer la volta. I ara la gent passa el mateix amb els cromos de la Minya Mal. El primer cromo de la
11: Minya
10: Mal...
11: Ara no en veig un. Ara te'ls quedes tots per tu.
10: No, el segueixo venent, però tothom es pensa que passarà el mateix.
11: Clar, i no es pot saber això, no?
10: I no es pot saber.
11: Clar, clar.
10: La gent està molt preocupada per si és... Oh, aquest noi que no... Que no saps, que no surti massa pel vespre, que...
11: Però tu per si de casa en tens guardat algun, no? Sí, la Min? Per... Sí, que no sigui cas que en torni a passar el mateix.
3: Quants cromos té de la Minya Mal el senyor Panini, que aviat apareixerà a Forbes? Té 3 cromos de la Minya Mal. Tu sí, podries fer aquesta jugada?
6: Sí, bueno, aquí hi ha moltes coses. Sí, si em permets, parlo del tema Messi,
3: sí.
6: Perquè és molt curiós. Aquesta carta de Messi, la 2004-2005, la vam fer nosaltres. La vam fer el nostre equip editorial, que si no recordo malament marxava Saviola, un altre jugador,
3: Saviolita, sí.
6: I a la segona edició tenien de buscar un recanvi. Va començar a aparèixer Messi i tal, i a l'equip editorial, què fem? Algú d'aquest noi? Tenim la foto, sí, sí, pum, pum, vam fer la carta de Messi.
11: Uah.
6: I, com a anècdota, jo vaig tenir a les meves mans un arxiu amb 200 cromos de Messi.
3: Oh,
6: com aquest.
3: Què?
6: 200.
3: Per favor, Juan Pedro.
6: 200.
3: Saben a casa teva, o sigui,
6: que quan aquest senyor... No, quan aquest senyor...
5: Euros, series multimilionari. 300 milions d'euros.
6: Quan aquest senyor diu que no ho sabia, el que no ho sabia era jo. No, perquè va ser així. I a dia d'avui tinc un, perquè guardo la col·lecció. Ningú no sabia això, que ha anat explotant. I sí, és veritat, i després en Lamine, ara és el jugador... I com bé diu, la gent està molt expectant que Lamine baixi cap amunt, perquè pel camí també va generar aquesta expectació la rookie card d'Ansu Fati, que va començar molt forta, la gent va acumular i malauradament fins ara, espero que sí, que no ha agafat aquest valor.
5: Jo en tinc d'Ansu, d'aquestes d'Ansu.
8: Guarda-la, guarda-la bé.
2: Els pots guardar...
5: Guarda-la bé.
6: La de Lamine, la rookie card aquesta, l'Iberian Car Show, que heu parlat.
8: Va, sí, Julio. Que lluitament ho deia, 1,5 milions el de Messi.
6: Jo he vist que un senyor pagava 1,500 euros.
5: Imagina't. Aquí hi ha una clau en tot això, que és la conservació. Jo vaig estar fa uns anys fent un reportatge a un argentí que va venir a Barcelona, que es dedicava a això.
8: Ui,
5: aquesta carta que parla el Frederic i que m'ha escoltat de Messi, segurament, o sigui, el que es fa és, vaig estar en l'hotel fent el reportatge, i aquest tio comprava caixes, per exemple, doncs comprava una caixa de restos d'estoc de la Lliga 92-93, amb l'objectiu de trobar un cromo de Stoichkov, ¿vale? Llavors el tio anava obrint caixes, i anava obrint sobres. Llavors, a la que trobava un...
2: Ah, perdona, caixes amb els sobres tancats,
5: sí, sí,
2: encara.
5: Sí, sí, tancats.
2: O sigui, restes de sèrie.
5: Eren restos d'estoc que havien quedat, i el tio tenia allà a l'habitació, però t'estic parlant de centenars, eh? Llavors, quan obria un sobre, com els obrim nosaltres ara, anava mirant, llavors, quan veia una carta que era susceptible de tenir un valor, amb unes pinces, agafava la carta, la posava dintre d'un plàstic individual i la precintava, i la deixava a part, perquè això ho envia a Estats Units, que hi ha una empresa que està reconeguda a nivell internacional, que llavors t'agafa la carta, te l'avalua en base al gramatge, a si té l'enganxina, al color, al pes, a l'estat, i li dona una puntuació i te la torna, diguéssim, amb un estoig i amb la puntuació que és de 0 a 10. Per tant, aquesta carta que parlàvem de Messi segurament tindria una puntuació de 10. Sí. I és quan més puntuació... O sigui,
2: quan més ben conservada, vols dir, no?
5: Correcte, del rookie aquest de la Megacracks del Messi, sí, segurament en el món n'hi ha moltes. Segurament n'hi hagi, potser, bueno, ho deies tu, centenars. Però aquesta, segurament que hi hagi un 10 que algú en el moment que la va arribar a les seves mans la va protegir, la va cuidar i la va tenir tan preparada com per tenir una puntuació tan alta, deu haver-hi molt poques.
12: Per tant, no es poden enganxar.
5: O sigui, no, bueno, clar que no.
12: Clar, si els enganxes...
6: Les trading cards no s'enganxen, perquè les trading cards van en arxivadors amb...
12: Però aquestes, per exemple, el primer Lamin de cromo de la Lliga d'enganxar...
6: El que és valuós són les cartes. Això és la cultura americana. Clar. I els cromos no els valoren els americans. L'sticker d'enganxar no val. Ells només fan...
2: La carta.
6: Cartes. I les cartes no s'enganxen perquè van en arxivadors. I el procés que ha dit l'Àngel es diu el gradeixat, el gradeado. I això és veritat. Tu envies a gradeixar i si et posen un 10, la carta Messi pot valdre una fortuna, i si et posen un 6, pues val 20 vegades més.
4: Sí. Hi ha un procés d'avaluació, i això amb marques reconegudes que són oficials, que va del 0 al 10, com deia l'Àngel. El 10 és mint condition, que és perfecte, que està ideal. I això ve del món dels còmics, quan van començar a guardar còmics de Superman i de coses així, que els posaven ja directament, tal com sortien i els compraven, els posaven preservats, perquè allò d'aquí 40-50 anys valdria una barbaritat. De 10 a 0 pot anar de milions d'euros o de dòlars a simplement uns centenars. És així, és brutal la diferència.
3: I Frederic, explica'ns el rècord que s'ha pagat per dos cromos que m'explicaves als Estats Units.
4: Sí, el rècord està l'any passat també Michael Jordan en autògraf i Kobe Bryant en autògraf per 12,9 milions de dòlars.
3: És impressionant.
4: Hi ha una carta de 1900...
2: Però què vols dir amb autògraf? El cromo...
4: Signat per ells. Hi ha una altra que no cal ni signat, de 1952, de Mickey Mantle, que era la figura aleshores dels New York Yankees, que es va vendre per 12,6 milions. Val? Hi ha altres, com de Honus Wagner, que quan jo vivia allà era una bogeria, que val 7 milions i mig una carta. I li diuen la Mona Lisa de les cartes, aquesta. Perquè, a més, hi ha una mena de tradició que tothom va boig. Quan buides la casa de l'avi o del besavi, vas a buscar com a boig, aviam si tenia una capsa de sabates... En
2: clar, a veure velles. Què remenes, clar.
4: Aviam
2: clar.
4: Què trobes allà, perquè igual l'avi no t'ha deixat un duro a l'herència, però t'ha deixat milions en
2: cromos. En targetes.
4: És una barbaritat.
5: Una cosa molt ràpida, jo fa poc a Mundo Deportivo vam buidar un magatzem que teníem amb coses antigues i vaig veure una sobre sense obrir de cromos, de Panini, de la temporada, igual, 95-96.
3: Què dius?
5: Vaig anar raudo i veloz a agafar-lo, me'l vaig quedar amb l'esperança de trobar una joia i res, van sortir 4 metals del Getafe i poc més, vull dir. No, amb el carinyo pel Getafe.
2: Una pregunta que... En tinc unes quantes, però una que vull traslladar al nostre convidat és... clar, aquest àlbum del que estem parlant ara, de l'àlbum del Mundial, són com fotografies de carnet, per entendre'ns, i en canvi les de la Lliga tenen l'al·licient, no?, de que a vegades són...
12: En joc, no?
2: Per què aquestes són més de tipus fotografia, més de carnet, i les de la Lliga són en joc?
6: Bueno, jo crec que és la tradició, perquè el primer àlbum que va fer Panini del Mundial va ser l'any 70, i sempre han sigut figures de busto, de cara i tal. Penso, a més, que... o sigui, ara potser no tant, però en aquells temps aconseguir fotos en acció de seleccions com Haití, Zaire i tot això, que en aquells, estem parlant dels anys 70, la millor era molt difícil, i ha sigut la tradició i s'ha quedat. En quant a la Lliga, bueno, la Lliga ha donat moltes voltes, perquè si recordeu els anys 70-80 els jugadors sortien de genolls, sortien posant i tal, perquè abans, clar, el fotògraf estava al mig del camp i deia Mario Kempes a rodilla, i li feia la foto a Mario Kempes, però tot això s'ha perdut, no? Però tot i així, sí, a la Lliga, els cromos de la Lliga acostumen a portar la cara petita i una acció. També és la tradició, la cultura, no?
3: Ara ha canviat molt. Ara, per exemple, al Barça hi ha un dia que és el Shooting Day, els posen, vinga, sí, que avui és per Panini, els posen tots amb un croma de color verd i pam, pam, pam, pam, pam, i així ho teniu vosaltres.
6: Sí, però les fotos d'acció les fem nosaltres amb els nostres fotògrafs. Lo que és, això sí, la Lliga fa això, el Media Day, que sí, diuen, i també en totes les fotos de posat. Però totes les fotos d'acció les fas tu. I el jugador que no juga mai i va un dia jugar, jo que sé, a Sevilla, tens de parlar amb el fotògraf de Sevilla per dir-li, escolta, escolta, que avui jugava Marc Bernal, per dir alguna cosa. Mm-hmm. Fes-nos la foto.
3: I Juan Pedro, com funciona el tema de l'ensobrat? És a dir...
2: Ara, tu, venga, tu tens... aquí anem amb el, amb el ara, misteri de per què a mi em surten els mateixos jugadors i a l'altre li surt... Busques un, busques Estella i no surt mai. I en canvi et surt Schuster quatre vegades. I en canvi el veí del costat, el que està a l'altre Madrid, per exemple, li surt Estella sis vegades i no li surt, pues, què diria jo, Vicente del Bosque. Què passa?
6: Bueno, això és un tòpic que ens acompanyarà tota la vida, però no és cert. No és cert, senyor.
3: Desmiéntelo.
6: Panini és molt, molt legal i totes es fan unes fulles d'impressió que acostumen a portar 200 cromos diferents cada una i totes i tots els cromos surten en les mateixes proporcions. Què passa? Que l'ensobrat és aleatori. Com a mi m'han sortit tres lamins, no m'ha sortit cap Messi, a la millor un altre senyor de Logroño, de Pamplona o de Tarragona o d'on sigui, li han sortit tres Messis i cap lamin. A l'ensobrat és...
2: Però com feu? 100%
7: aleatori.
2: Com feu l'ensobrat? Perquè, clar, parlem d'aquest volum de cromos, bueno, i com...
6: L'ensobrat és molt senzill.
2: O sigui, com barregeu, per exemple? Sí, quants cromos són?
12: 970.
2: 970 barrejats. Quants cromos van a cada sobre?
6: Set
2: vale, cromos. Doncs, com ho barregeu?
6: Es traien... Hi ha una màquina que va dissenyar un dels germans Panini, que encara continua vigent, la maquinària, que es diu la Fifimatic, i aquesta màquina barreja tot i després va, diguem-ne, tots els cromos van passant i hi ha com unes peces que ja van retirant aleatòriament i se'n sobren. I això és totalment aleatori. En aquella barreja immensa estan tots els cromos amb les mateixes...
12: Sí, hi ha mateixos Messis que mateixos Utxes.
6: Exacte, que els mateixos... Aquest jugador que ha fet famós ara un...
12: Tim Wayne. El neozelandès que...
6: Aquest està amb la mateixa proporció.
2: Ui, aquest estarà buscadíssim ara, el pingüí aquest.
5: I per què no es repeteix el jugador en el mateix ensobrat?
6: Bueno, és molt difícil, no? Pot passar, alguna
2: pot passar,
6: vegada passa, sí. Pot passar.
2: Sí, sí que passa, sí. A mi alguna vegada hi ha sortit, sí, el mateix
6: pot
2: jugador.
6: Passar, pot passar, però és molt important.
12: Però llavors, perdona, clar, si depèn una mica d'on s'envien els sobres, sí que té sentit allò típic que hem fet tots de, doncs, canvio de quiosc, sí, perquè em surtin, sí, altres cromos.
6: Bueno, això es fa més aviat a la Lliga, i no perquè surtin altres cromos, sinó perquè surti una edició més renovada. Últimos fitxajes i coses d'aquestes. Això ja és un tema diferent. La Lliga és diferent, perquè la Lliga tu fas una col·lecció i després fas noves edicions en les que poses els nous jugadors que van arribar.
3: Jo deixaria els àlbums i començaria a fer llibres, Juan Pedro, perquè tens unes anècdotes amb,
6: bueno,
3: aquestes, sí, històries que
6: ha,
3: vendries,
6: hi ha moltes. Una altra persona que és supercol·leccionista, que l'estic, és el Juan Malillo, que ha estat sempre el segon, el segon del Pep. Pues estic quasi en contacte quasi diari amb les col·leccions i tot, o sigui, si començo a pensar, hi ha molta gent vinculada al món del cromo de futbol.
3: I és veritat que aquesta malaltia va arribar a provocar un atracament a un camió per agafar,
6: sí, Brasil. Bueno, Brasil, que és el fenomen, el país que més ven de llarg històricament del Mundial, fa dos Mundials, el Mundial que va ser de Rússia, no?
3: De Rússia, sí, va ser 18, Qatar 22.
6: Sí, sí, pues va sortir, allà tenen la planta d'impressió per tota Llatinoamèrica, està allà a São Paulo, i van sortir dos camions i a punta de pistola i de metralleta els van atracar...
2: Pels cromos!
6: Pels cromos, i es van portar els dos containers de cromos per vendre'ls ells.
2: Claro. Ah, caram.
3: I espera una cosa, després del que hem parlat avui...
12: No, tu riu, però al conductor del camió no li podria tanta gràcia,
2: no, no.
12: Eh?
2: No, però no.
12: Per uns cromos, agafar unes metralletes...
2: No, però després els venen, clar.
3: Sí, hem parlat d'unes xifres avui que jo crec que sortint d'aquí més que n'atracaran. Esperem que no. Però clar, hem parlat d'unes xifres avui de milions d'euros que a veure
12: però
3: què
12: no
3: passa.
12: No els portes a sobres de la Minya Mal.
6: No els porto a sobre, no els tinc ben guardadets allà.
3: Doncs escolta, seguir la col·lecció, tu la seguiràs, evidentment, imagino.
6: Sí, sí. La col·lecció.
12: Quants te'n queden? Quants te'n queden per acabar-la?
6: Bueno, en queden bastants, perquè ja dic, són tres caixetes, en queden bastants. Diria que jo porto un 60% de la col·lecció, més o menys.
3: Ja m'estan escrivint de Brasil.
4: Com?
3: El Brasil, els cromos, és una bogeria.
13: És una locura.
3: Files de shoppings, places i qualsevol lloc per canviar.
13: I en la playa la mujer es estaba López Obrador.
1: Sí,
13: sí, sí, sí, sí,
1: no, hi
2: ha una anècdota molt curiosa de Brasil, que ja trien una senyora que es diu Miss Bum Bum.
13: Hombre. Sí.
2: I aquesta dona, que és famosa, s'ha fet viral perquè s'ha fet un vestit enganxat tots els cromos, sí, tot de vestida de cromos del Mundial.
3: Para,
2: i clar, com s'ha fet viral.
4: Sí, sí, no.
2: un autèntic boom.
3: Mira, Toni, ho havíem promès i ha estat així. Temps afegit de col·leccionista.
2: Sí,
3: gràcies, Juan Pedro, director de Panini. Àngel Pérez, Mundo Deportivo, Fred Porta, historiador i amic de la casa. Moltes gràcies.
14: Versió RAC 1.
15: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Furla, Nude Project i P. de Paola. Només aquest dijous 25 de juny a la Roca Village.
16: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
17: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
18: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
17: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
18: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
17: Lletera Campllong, la llet de casa.
19: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
20: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
21: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
22: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
23: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
24: Verisure.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
27: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
28: Aquest estiu, la gran pregunta és...
29: híbrid o elèctric?
28: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
31: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris Ern.
32: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
14: RAC 1.
33: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
34: Doncs millor.
0: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
1: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
2: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
1: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
2: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
1: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
4: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
5: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
6: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
7: Més immediat que mai.
6: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
8: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
9: Tot allò que t'agrada,
10: molt més fàcil de trobar.
11: El que encara no has escoltat
12: i segur que t'agradarà.
13: Un nou aparador d'àudios i podcast.
14: Endreçats i a un sol clic.
34: Per triar i remenar.
35: Amb tot el contingut dels programes.
36: I també els podcasts originals de RAC1.
37: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
38: I som tots.
39: Més fàcil.
40: Més directe.
41: Més intuïtiu.
42: Més RAC1.
43: Tots som un milió.
44: RAC1.
45: Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
46: A punt de robar, som el triple de Claiborne! No, triple!
45: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Catar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C, Escòcia-Brasil i Marroc-Haití, amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC1.
43: RAC1. Tots som un milió.
47: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
43: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
47: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
43: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
44: RAC1 Podcast.
43: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: Bona tarda a tothom, bon Sant Joan a tothom. 13 minuts i les 8 del vespre, l'hora prevista perquè arrenqui el quart partit de la final de la Lliga ACB entre el Barça i el València al Palau Blaugrana, amb 2-1 pel València, després de la victòria aconseguida dilluns al Palau Blaugrana per l'equip de Pedro Martínez. Per tant, avui el Barça, si no guanya, se'n va de vacances i el València serà campió al Palau. Si el Barça guanya, la sèrie torna cap a València per dissabte decidir qui s'emporta aquesta Lliga, si l'equip de Pedro Martínez o l'equip de Xavi Pascual. Avui Xavi Pascual s'asseu per última vegada, com a mínim en aquesta segona etapa, a la banqueta del Palau Blaugrana, passi el que passi. I uns quants jugadors també trepitjaran per última vegada amb la samarreta del Barça al parquet del Palau. Això, però, ja tindrem temps de parlar-ne quan acabi la transmissió, quan acabi el partit, quan sapiguem si hi ha un cinquè o no hi ha un cinquè partit al Roig Arena dissabte d'aquesta setmana. El Barça, que perdia de 8 punts a l'últim partit, dilluns 80-88, que perdia el segon també a València de manera clara i, en canvi, guanyava el primer a València després d'una pròrroga en un partit espectacular que va acabar 112-113. Avui, en dia festiu, amb un Palau que esperem que sigui el de les grans ocasions, com també va ajudar l'altre dia a aixugar 18 punts de diferència, que al final, però, va ser insuficient, perquè una altra estirada del València va acabar donant-li la victòria a l'equip taronja. Al Palau Blaugrana, amb el Xavi Cubido tocant els botons, amb el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi Puig.
0: La coca més que païda ja, no?, aquesta hora, Dani.
1: Però és que no saps fins a quin punt. La tinc als peus, les coques, perquè n'hi havia de les? Crema i n'hi havia de llardons.
0: Les prova, sí, sí, sí. Les tasta les dues, no?
1: Sí, sí, sí, sí, correcte. Home, és Sant Joan, no? Bé, s'ha d'omplir el pub i més tenint en compte la batalla que ens ve. Per tant, tot a punt ja al Palau Blaugrana per arrencar aquest quart partit de les finals de la CB.
0: Hola, Jordi Colomer, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: És més de crema o de llardons, tu, Colo?
2: Era més de crema, però ahir he de dir que vaig arrasar més amb la llardons que no pas amb la de crema.
0: Hola, Albert Pedrol, bona tarda.
3: Hola, Xavi Puig, bona tarda.
0: Crema o llardons, tu, Pedrol?
3: Jo crema amb pinyons, que està boníssima.
0: Molt bé, perfecte. Sí, sí. Doncs ja en Cupi, que ets més de crema o de llardons, tu, Cupi?
4: Jo de llardons.
0: De llardons. Jo també som més de llardons.
1: Sí, eh?
0: Guanyaria una mica els llardons aquí a la transmissió.
1: Però crema sense fruites d'aquelles, clar. Jo
0: li aparto. La nostra també era sense fruites. Sí,
1: sí. No, no, jo en tenia, però li vaig haver d'apartar.
2: Es posa, és que es posa per treure-la, no? És una decorativa. O hi ha algú que se les menja?
1: Jo crec que la ràtio és una de cada 10 persones que se les menja.
2: A cada família hi ha una persona que li agrada i llavors menja fins a rebentar.
1: És increïble. És un producte que no acabo d'entendre per què se'n fan tantes amb fruites si la gent les acaba apartant, però vaja. Potser no, eh? Potser... A la gent li encanta, hashtag BRAC1, a tot aquell que ho vulgui, explicar-nos si us agrada o no la fruita confitada, no és? O una cosa així a la coca de Sant Joan.
0: Molt bé, doncs què? Parlem de la final de l'ACB, no? 10 minuts i arrencarà el quart partit al Palau Blaugrana. Em deies, Pedrol, abans d'arrencar, diu, compte que veig molta samarreta taronja, no en la zona d'aficionats del València Bàsquet, sinó repartida pel Palau.
3: Sí, a veure, ho expliquem. Han vingut els 4 autobusos del tercer partit també aquí a Barcelona, tots procedents des de la capital del Túria. Per tant, això són 250 persones ubicades a la part alta del Palau, a la pastilla reservada per aficionats del València, però a banda d'això, hi ha moltes persones del València, molts aficionats esquitxades, vale? Repartides pel Palau. Hi ha moltes taques taronges esquitxades. Per què? Doncs perquè, clar, totes aquestes entrades són abonaments alliberats per socis abonats al Palau Blaugrana. Un indicatiu molt clar. Quan ha sortit el Barça, l'escridassada ha sigut aixordidora i l'aplaudiment als jugadors del València també, déu-n'hi-do, semblava això una mini fonteta. El Roig Arena és molt més gran, una mini fonteta realment. Hi ha molta gent del València repartida pel Palau Blaugrana i ara realment són color blaugrana de les samarretes, però hi ha moltes taques taronges repartides pel Palau.
0: Juan i Marcos hi és o no hi és al roster, Pedrol?
3: Juan i Marcos hi és. Es va perdre el segon partit per les cincs que va fer-se al Roig Arena, però ha arribat en aquest quart partit que és importantíssim pel Barça. En el seu lloc cau Juan Núñez. El descartat torna a ser Miles Norris i el València cap novetat. Ja ha recuperat Nate Roivers, cauen de la llista el Gironí i en Cubacima, Xavi López Aróstegui lesionat i els descartats Darius Thompson i el badaloní Isaac Nogués.
0: Dilluns, quan acabava el partit, veient que el Barça va provar-ho fins al final, però que no se'n va acabar sortint, jo, com a mínim, vaig acabar amb la sensació de... Uf, em costa de veure un cinquè a València. O sigui, que després van passant les hores, no, Dani? I vas agafant aquí un argument per aquí, un per què no, aquest equip, que talent en té. Potser avui Panther és el dia que t'apareix i et fot 25 punts i endolla el Palau i de quina manera. I dius, va, doncs clar, afrontar-lo... Per afrontar-lo, millor afrontar-lo amb un cert optimisme o esperança, no?
1: Com que nosaltres expliquem o intentem explicar fets i no sensacions o realitats, vaja, com a mínim així intento jo ser molt honest amb l'audiència, jo estic amb tu, Puig. Després hi ha un argument que sí que desafia aquesta sensació en la qual estic molt d'acord amb tu, que l'altre dia ja vaig veure que el València està una marxa més, que el primer partit es va donar un esdeveniment quasi esotèric, que era que el Barça batés el rècord de triples de les finals, però després realment no m'han donat arguments en el transcurs dels partits per tal de veure que el Barça pugui endur-se un altre partit contra el València. Però després, realment, per agafar-me alguna cosa, és que aquest equip ens ha sorprès pel bo i pel dolent durant tota la temporada. És a dir, recordo l'últim partit de la fase regular aquí contra el València, que el Barça havia de guanyar per ser segon classificat i no, i li va caure una tova monumental que semblava un equip irreconeixible. Però llavors van arrencar els play-offs i és capaç de guanyar Múrcia d'una manera espectacular. Per tant, potser basant-nos en aquesta imprevisibilitat de l'equip blaugrana, podríem agafar-nos un argument perquè avui el Barça pugui guanyar.
0: Què hi dius, Tocolo?
2: Jo torno a estar, per no repetir l'argument de l'altre dia a la muntanya russa, però és veritat que em costa trobar arguments per pensar en l'optimisme. Però és que ens ha demostrat tants cops aquesta temporada el Barça aquest punt imprevisible que mai sé què esperar d'ells, començant per si no cal anar molt lluny. L'equip que semblava mort al tercer quart l'altre dia, de cop va revifar amb aquell 20-2, que semblava que el 2-1 estava gairebé fet,

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: Pel que he anat veient, entenc
3: que no. Jo crec que
2: no.
3: Jo crec que no. Les imatges que he vist de l'elecció, no.
2: Entenc que li haurien dit de tot si hagués estat pendent.
3: Clar, clar, clar. Però no, per això, per això.
2: Ja està. A més, hi ha hagut traspàs, que no pot ser encara oficial, ja, perquè sembla que acabarà sent un traspàs de quatre bandes, que inclourà també Lakers, Nova York, Dallas i Phoenix, i tot això encara trigarà. Per tant, si a sobre no s'havia d'estir, se l'ha triat i ja està. Si no, serà com el referent mític de Jokic, no?, que ho van triar al moment que estaven fent un anunci de tacos, però ell ha estat totalment al marge.
4: Perfecte. Sí, sí, és que a més això del draft, tria un i acabes a quatre franquícies més enllà, acabes jugant. Però ja en tindrem temps de parlar-ne, si se n'anirà cap allà o no, el que en penseu després d'aquest draft, el jugador de València Bàsquet. Amb el CAT, no se'n perd ni una, pot ser Sant Joan, Sant Jordi o el que sigui, sempre hi és el CAT.
5: Professionalitat per davant de tot, Xavi.
4: Avui
5: Puig
4: torna a fer calor, Dani? Com a mínim,
5: molta,
4: a fora, a l'exterior. Avui, déu-n'hi-do, que hi ha foc,
5: sí,
4: avui.
5: Sí, sí, sí. Avui feia moltíssima calor, però voleien les banderes dels que hi ha ja presents aquí al Palau Blaugrana. Canta l'himne a capella al Palau Blaugrana.

0: Poc a poc, poc a poc, va recuperant ja la sonoritat habitual. Poc a poc, Pedrol, es van emmudint aquestes centenars d'aficionats del València que s'han desplaçat per viure aquest quart partit.
1: Sí, de fet, hi ha hagut aplaudiments pels aficionats pels jugadors del València, és clar, però també realment l'aplaudiment, l'ovació que s'han endut els jugadors del Barça per tota l'afició que va arribant, també ha estat molt i molt gran. I un detall, avui ningú se li escapa, mentre es segueix cantant aquesta tornada de l'himne a capella, que és l'últim partit de Xavi Pasqual, quan ha entrat Xavi Pasqual aplaudint, donant-se a ell mateix la volta sobre el seu propi eix, aplaudint tot el Palau, la seva imatge que sabia que es projectava en el videomarcador i tota la gent aplaudint Xavi Pasqual en el que serà l'últim partit com a entrenador aquí al Palau Blaugrana.
0: Sí, quan la llotja ja a poc es va omplint, acaba l'himne blaugrana al camp del Barça i amb Antonio Martín, amb el president de l'ACB present a la llotja al costat de Rafa Juste. En principi, Pedrol, estava previst que vingués Joan Laporta o no? Perquè no el veiem una altra vegada.
1: No, avui no. Avui no estava en la llista. Sí que hi és Rafa Juste, com tu dius, a banda d'altres personalitats com el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, el president de l'ACB, Audi Norris, ambaixador del Barça, vaja, tota una sèrie de personalitats, però no, Laporta no.
0: Bé, doncs entenem que els seus motius haurà tingut, evidentment, el president electe, perquè és d'aquestes cites que no es perd habitualment Joan Laporta.
2: Sí, Sant Joan, potser hi té alguna cosa a veure, no sé, dic jo.
0: No, però l'altre dia estava previst Xavi en el tercer i ja no va venir, que li van dir a l'Albert, no?, que desconeixien el motiu, però que estava previst que vingués.
1: Sí, per cert, sí que hi és, Sarunas Jasikevičius, pel segon
0: vegada.
1: Partit consecutiu.
0: Sí.
2: Doncs mira, un altre aficionat del Barça que tindrà avui al Palau Blaugrana en aquesta tarda nit de bàsquet i també de Mundial. A les 9 estarem pendents d'aquesta última jornada al grup B, el Bòsnia-Herzegovina, Qatar i el Suïssa-Canadà, i especialment a partir de la mitjanit, ja sí, amb els partits íntegres de l'Escòcia-Brasil i el Marroc-Haití. A la mitjanit, amb el Molló al capdavant, seguirem fil per randa del que passi també en aquesta jornada de mitjanit. Per tant, avui, des d'ara i fins a les 2 de la matinada, més o menys, que tindreu esports en aquesta antena de RAC1. Mira, ara veiem, ja sí que he vist, avui sí, amb una camisa o polo, camisa, sembla, no? Una camisa més moderada, aquesta te va agradar més, Pedrol, no? Sí, blau fosc, no?
1: Sí, encara bo que porta una camisa. He de dir que vaig veure una foto de Jasikevičius abans del tercer partit. Era un polo, una camisa, moltes flors, perquè venia de jugar de golf. Venia de jugar de golf i va repetir, diguéssim, l'equipació de golf, però aquí al Palau.
0: Sí, el típic matinal de golf, que suposo que dines, el dinar és llarg, copiós, llavors dius, vinga, va, que em vindrà de gust. I a fe de Déu que Sarunas Jasikevičius va animar, i de quina manera, perquè les imatges jo crec que ja han transcendit.

0: dit i molt, avui al costat de, no sé si el seu fill, però vaja. En tot cas, 40 segons perquè arrenqui amb un ambientàs al Palau Blaugrana. Tant de bo avui el Barça pugui guanyar el València. Tant de bo tinguem Puig un cinquè partit dissabte al Roig Arena. Poc a poc, ara sí, insisteixo, el Palau Blaugrana que comença a tenir ja la sonoritat i l'ambient habitual en les grans cites blaugranes de bàsquet.
1: Però l'arrencada, com és? Que ja sabem que no han estat gaire bones últimament en aquesta sèrie. A veure avui si el Barça està especialment encertat en els 5-6 primers tirs, que també pot marcar una mica.
0: Parlant Antonio Conde amb molta vehemència, Pedrol, amb els entrenadors, no sí. És gaire habitual.
2: No és gaire habitual. A mirar està saludant esportivament Pedro Martínez i Xavi Pascual, però sí, Antonio Conde, que serà un dels àrbitres marcant territori, l'acompanyaran Conde, Martín Caballero i Alfonso Olivares. Aquest és el trio arbitral del partit d'avui.
0: Doncs tot a punt al Palau Blaugrana, és 24 de juny, Xavier Puig, encara estem explicant partits a la sintonia de RAC1.
1: 88 has dit avui, no? Que era el partit 88 del Barça.
0: 88è, exacte, ens hi vam posar al setembre amb la Lliga Catalana, som a tocar de juliol i encara hi som, explicant-vos tota la temporada blaugrana. Hem arribat pràcticament tan lluny com es pot, però encara queda un pas més i tant de bo que hi arribem dissabte a València, al Roig Arena, el senyor Conde que rep la pilota... Amb quintets titulars, els hem repassat, Pedrol?
2: No els hem repassat, però fem ara mateix. Thomas Satoranski, que entra per Nicola Provitola respecte al partit anterior. Kevin Panther, Will Clyburn, Toko Shengelia i Jan Veseli pel Barça. Pel València, els de sempre, Jan Montero, Branco Badio, Cam Taylor, Braxton Key i Nil Sacco.
0: Dit d'una altra manera, Puig, avui ens hem deixat d'orgues, per dir-ho suaument, és a dir, sí. Tenim les patums, tenim l'equip A, tenim la unitat que a priori havia de ser titularíssima, amb moltíssima experiència a les cames, al capdavant de l'equip blaugrana, la pilota que volarà al cel del Palau Blaugrana, és un tot o res, la primera és per al Barça, perquè Branco Badio no ha pogut anotar, per tant, la primera possessió serà blaugrana, ha arrencat el partit a RAC1 i al Palau, la té Satoranski, quart partit de les finals de CB, el Barça buscant l'empat, Clyburn amb Satoranski, defensat per Jan Montero, Sato li posa la mà al dominicà, segueix Sato i rompent amb l'esquena, Clyburn el primer de l'assassí, no, el triple que no hi ha anat i el rebot és per ells.
3: Xavi Pascual, perquè ha buscat el que crec que és el principal argument ofensiu de la temporada del Barça, que són aquests que comencen amb la pilota dins, ara ha estat Satoranski, altres cops és Clyburn o Shengelia, i a partir d'aquí, quan hi ha les ajudes, buscar els tirs alliberats. Però clar, s'han de fer.
0: Falla Montero a l'altra banda, de moment 0-0, pràcticament arribant al primer minut de la final, del primer quart, perdó. La té Will Clyburn, defensat per Braxton Key, jugador providencial, jugador molt important en aquestes finals. Opa, la pilota perduda de Will Clyburn, anota Montero, fàcil. Primera errada de concentració de Clyburn, li aplaudeix Xavi Pascual al de Detroit.
3: Sí, l'altre dia van ser també el primer quart, les dues pilotes robades de Jan Montero, que et dic que està entre els 10 millors lladres de la Lliga.
0: Satoranski amb la pilota, vot a que votaràs, molt estàtic de moment l'equip blaugrana, l'equip de Xavi Pascual. Satoranski, que li diu als seus companys que es moguin, que executin el sistema, la té Kevin Panther, bloquejat per Veseli, segueix la Pantera, som-hi KP, cantonada, Satoranski, el triple del capità, no, surt de dins, era sobre la botzina, la pilota és per ells, per al València, de moment no anota el Barça, no estrena el marcador, finta el triple Branco Badio, ara sí xiulant al Palau Blaugrana, bloqueja el 2 contra 2 Montero amb Sacco, a dins amb Sacco, anota Sacco i treu la falta, 2 més 1 Pedrol de Sacco.
2: I primeres queixes de Xavi Pascual, primer a Conde, però ara ja demana explicacions a Jan Veseli i a Thomas Satoranski, també als seus jugadors, perquè la falta, jo l'he tingut al davant, m'ha semblat bastant clara, sí. I sobretot perquè era una acció de tir que pràcticament ja estava llançant i la falta ha arribat després.
3: Xavi Pascual també demana calma a Satoranski, per Satoranski ha anat fumant crits a la banqueta, comentant amb la Provítola alguna situació d'atac que no s'estava fent el que ell creia que s'havia de fer.
0: I anota el tir lliure a Sacco, 0-5. A veure, va, que només portem 2 minuts de partit, això tot just acaba de començar, el partit serà llarg, la batalla serà llarga, tant de bo com ho han estat 2 dels 3 partits.
3: Fregant els 8 segons.
0: Satoranski realment amb el nivell defensiu alt per part valencià.
3: Ja es torna a acabar.
0: La té Satoransky, Satoransky en Panther, a la cantonada, Schengeli, a Schengeli, cap a fora, Panther, som-hi, el step back, el triple de KP! Ara sí, per estrenar el marcador. A l'altra banda, Brancú va, Dio no anota, el rebot és per ells, i ara el triple serà de Braxton Key, el llença aquí, no, el rebot és pel Barça, bé, doncs déu-n'hi-do ara la doble seqüència afortunada blaugrana, perquè l'atac del Barça no era gaire bo, però Panther, a través del seu talent individual, ha anotat el triple, i a l'altra banda no ha tingut confiança aquí per anotar, ha fallat el València, ataca el Barça, Panther, Panther falta, la reconeix Brancú Badio. A veure si des d'aquest primer encert Panther pot créixer.
3: Sí, en els dos últims partits, 2 punts i 5 punts només. Estava mirant abans, a playoff, és tot just el quart màxim anotador del Barça, quan en tota la fase regular era el màxim anotador. Està amb 10 punts, percentatges de triple està bé, perquè està un 42% pel volum que tira, però de dos està molt per sota. En general, aquest playoff està força per sota del nivell que es... parem d'un Panther.
0: Satoransky cap a Kevin Panther una altra vegada, Schengeli, el triple de Schengeli, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, des del 6-75, el Barça rompent per posar-se per davant, 6-5, el Barça que ja ha sortit del sotrac inicial, ja s'ha tret la son de les orelles i està per davant de la Rea, curtíssim el llançament de De la Rea. Com a primera carta de presentació de jugador draftejat, noi, no seria la millor.
2: No. I el Palau no és que es torna boig, tremolen ara el meu seient, us prometo que està tremolant. Amb aquests dos triples del Barça, només en va notar 7 en tot el partit, molt erràtic, en canvi avui ja. I atenció que aquest acaba Panther, doncs el tercer.
0: I pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Panther! Ara sí, arrenca el quart partit de les finals ACB. Per fi ha aparegut el Barça. La màquina blaugrana comença a funcionar. 9-5, 6-27 per al final del primer quart. Què hi ha hagut? Hi ha hagut falta?
3: Falta de Clyburn. Ah. I tant Clyburn ha saltat ràpid com va anar Satoransky, dient que Montero havia deixat anar el braç. I per això s'ha encarat primer Clyburn i després Satoransky amb el dominicà.
0: La instrucció és clara sobre Montero, eh? Mira, mira, mira, mira. Opa! Pantera acaba d'empènyer Montero. Perdó, eh? Jo l'he vist claríssima davant, davant nostra i els arbitres no han xiulat res. Bé, doncs no ho haurem vist. Montero. Montero amb la pilota. Avui li buscaran les pessigolles, jo crec. Braxton Key, Key, penetració d'aquí, cistella i falta sobre Braxton Key. Molt, molt, molt barat, aquesta falta. O sí que ha posat el cos.
3: No,
0: ui, Pasqual. Ui, Pasqual.
2: S'emprenya moltíssim Xavi Pasqual, que està escridassant l'àrbitre. S'està posant vermell, més vermell, punt i tot, Xavi Pasqual.
0: Marcant el límit al llindar d'exigència que ha de tenir el Palau Blaugrana.
1: Baixa la mà, Schengelia.
0: Ah, val.
3: Però en la jugada que tu deies, empenta clara a Panther, el que està protestant Xavi Pasqual és que ha deixat anar el braç després Gian Montero.
0: Val. Bé, però també està bé que des de l'inici, jo crec que això és instrucció clara, lligar Curt Montero de la manera que sigui. Intentar treure'l del partit de la manera que sigui. Braxton Key, l'addicional, la nota a 11, se situa el València, 9-8, 6-12, per al final del primer quart. Marxa aquí, entra un home que està fent unes finals molt i molt bones, com és Jaime Pradilla.
2: I Kevin Panther, que ja porta 6 punts, és un més que en tot el tercer partit.
0: Sí, i recordo que en el segon en va fer 2, si no m'equivoco. Per tant,
2: sí.
0: A veure si avui sí que tenim la versió felina de la Pantera. 6 minuts per al final del primer quart. Short, Satoransky, Costello, l'empenta una altra vegada. Panther, Panther, el triple de Panther! Oh, surt de dins, ha fet la corbata, el triple, era el tercer consecutiu. Braxton Key cavalca, perdó, Cam Taylor cavalca a l'altra banda, li diu a Costello que marxi perquè s'ha quedat amb Panther, segueix Taylor, Costello, el triple a Costello, la mare que em va parir, triple.
3: Hauria estat millor que haguessin xiulat la falta a Cam Taylor, que li han fet allò de ara no veu res amb el cop, perquè li han baixat la cinta als ulls.
0: Quin triple de Costello sense pensar-se. De l'altra banda, Toco, cistella. Del Toco, Schengelia torna a situar l'empat. Déu-n'hi-do el ritme, déu-n'hi-do la velocitat, déu-n'hi-do l'electricitat, que això és un quart partit de les finals, igualant el Barça, la proposta del València.
3: I tornem
0: Pradilla
3: a la zona de 4 i 1.
0: Sí, i ara se l'ha menjat, la porta enrere a Clyburn, perquè De la Rea no té. Compte, eh? Ara la gent arribant a tribuna de premsa i problemes per veure qui s'asseu. No seria el moment, noi. És un quart partit de les finals, per favor. 9 minuts ja de partit. Satoranski, falta. Perdó, però... Ha estat llarga la nit a Vic.
1: Clava, Sant Joan.
0: 4:58.
1: Juguen massa d'hora, juguen.
0: Ai, m'encanten aquestes situacions.
2: Per cert, queda un món encara, però anem a partit de 100 punts. Almenys el ritme que estan imposant els dos equips és aquest.
0: 11-13, superant l'equador del primer quart, la té Satoranski, Satoranski amb la pilota, amb la pilota, Claiborne, a la cantonada, Schengelia, som-hi, toco! No, el llançament ha estat curt, semblava ben dirigit, però la paràbola no ha estat efectiva. Acaba fallant Toko, i a l'altra banda Cam Taylor, el triple que vola, no, el rebot ha de ser per Claiborne, bé, ara Claiborne cavalcant, no la torna ningú cap a Toko, i ara que xiulen falta defensiva,
3: de la rea per darrere,
0: val. Perquè ha anat per terra Taylor també, l'ha atropellat Claiborne. 4:35 per al final del primer quart, 11-13,
2: i el Barça que encara no ha mogut la banqueta.
0: Avui dia de Sant Joan. Després dels accessos, una mica de suor i una mica de bàsquet. Això va perfecte.
1: Sí, que avui anirem a minutatges llargs. És que ara recordava aquella sèrie que el Barça acaba guanyant 3-2 contra el Madrid, que hi ha un quart partit que és que això ho faixa a Madrid.
0: Espera't, perdona, Xavi, que tenim 2-1 de la Pantera! Ai, ai, ai, ai, ai! Que avui la Pantera està rugint des del principi, que jo crec que li han arribat alguns comentaris que diuen que no val per liderar el Barça, i s'ha escalfat. No escalfeu a Kevin, no escalfeu a la Pantera, que si s'escalfa encara prendreu mal. Anota Pantera i l'addicional també. 14-13, deies, Xavi.
1: No, i recordo aquell quart partit a Madrid on... Jo crec que Sant Pasqual a la banqueta fa una rotació curtíssima per acabar igualant la sèrie.
0: Pradilla, rep Pradilla, regira Pradilla davant de Vesely, se li fa de nit cap a fora Pradilla, llançament triple que vola. Opa, triple.
3: Semblava triple passes, de Cam Taylor. Que protesta Xavi Pasqual al rebre Pradilla. El Barça situat en una zona 3-2, encara que no hi hagi gent Montero.
0: Satoranski a l'altra banda, frega el 2-1 Sato, però compta amb la proposta del Barça, eh? El Barça ha sortit, mira, em recorda l'inici del primer partit. Potser no, perquè el València a l'inici del primer partit va ser molt superior, però a nivell de guió de partit és molt més similar al primer, de cop i contra cop i contra cop, i d'atacar i jo t'ataco, és molt divertit de moment.
3: I ha estat la segona de Larrea, per això el va cap a la banqueta.
2: I Branco Badio, que ja ha entrat dos cops a pista, mentre el Barça encara no ha fet cap canvi, també ha entrat Omari Mur.
0: 14-16, 3:59 per al final del primer quart, els tirs lliures, Tomas Satoranski. El primer la nota el capità, que avui Puig pot o ha d'estar vivint el seu últim partit al Palau Blaugrana com a jugador del Barça. Això també, per un jugador de la connexió de Sato amb la grada, ha de ser important també. Falla el segon.
1: Avui s'hauria d'estar fin al tir lliure, eh? Cosa que el Barça no està fent una sèrie precisament gaire fina en això.
0: Triple d'Omari Mur, és increïble.
3: És dels que fan mal perquè no és dels tiradors.
0: Cap a fora, ha penetrat en tot Branco Badio, ha tret absolutament totes les defenses, i cap a fora perquè Omari Mur anotés el triple.
3: Els tirs lliures.
0: Sí, amb bonus ja al València.
2: Sí, hi haurà canvis ara a les files del Barça. Entra Nicola Provítola, entra Miles Gale, se'n van Tomas Satoranski i Will Claiborne, i ara Pedro Martínez, que s'emprenyava amb Álvaro Cárdenas, perquè realment és una falta molt gratuïta, però que alhora surt molt cara, perquè són dos tirs lliures.
1: Sí, és la sisena del València, 3 del Barça del moment.
3: I Satoranski, que a algú no li agrada, eh? Ha parlat amb Xavi Pasqual, ha parlat amb Torfano, explicant-li, li ha dit calma, cap a la banqueta, i ara segueix xerrant amb Brizuela també.
0: Ha de ser un jugador, vaja, ja ho sabem que és un jugador realment intens en les correccions, en les explicacions, en les opinions sobre com ha de jugar l'equip, que això també és d'agrair.
1: La falta li ha caigut a Costello, aquesta última. Sí.
0: Ah, val. El primer de Vesely cap a dins, el segon també. S'ha situat des del Barça. A dos, oi? Sí, 17-19.
3: Sí.
0: Noi, apuja el punt, per favor. No és dia. 3:27 per al final del primer quart. Penetració de Franco va, Dio, no, el rebot és... Falta, falta, no? La xiula d'àrbitre és per Vesely. I Costello, que posava abans. Sí, sí,
3: avui... la segona de Costello.
0: Avui anirem a rotació llarga, segur, Puig. La Provítola. La Provítola bloquejat per Jan Vesely. Segueix l'Apro, cap al Toco. Aquest amb Panther. Panther va calentet. Panther cap a dins. Bona defensa la Branco Badio. Toco, el triple de Toco! No! El rebot és...
3: Han convidat Xequelia clarament a tirar el triple.
0: Dues vegades ja. Omar i Mur, a l'altra banda, Branco Badio, la penetració de Badio, fora, Mur, el triple d'Omar i Mur. Uf, doncs anava molt ben dirigit.
3: I havia trepitjat la línia.
0: I és falta de Vesely sobre Matt Costello.
3: Diem que els àrbitres, d'acord, i tècnica Vesely.
0: Compte, tècnica allà amb Vesely, però Vesely estava animant el personal.
2: Sí, sí, se'n va cap a la banqueta Vesely, serà un tir lliure, serà... Pilota de fons, el Barça, per cert, que entra en bonus.
0: Però Vesely...
3: el tema és...
1: Jo crec que és allò és... de... Això ja la vam veure, va ser a les finals o les semifinals, que ho vam veure, que va haver una tècnica com per incitar el públic a escridar-se als àrbitres, no?
3: I ara, en aquest cas, la tècnica és a la banqueta, no? Perquè és...
0: Ah, val.
3: És quan ja s'ha fet el canvi.
0: Però llavors...
3: O no.
0: Ah.
3: És el dubte que tinc.
0: Sí. Hauríem de veure, ara el play-by-play ens ho dirà.
1: Sí.
0: Anota el tir lliure de la tècnica, Branco Badio, 17-20. Sí, és d'aquestes que...
1: La tècnica ara... li donen a Vesely al play-by-play.
0: I Xavi Bertran, ara un dels assistents, que va cap a la taula.
1: Per tant, són tres faltes de Vesely, si li acaben donant la tècnica.
0: Pasqual crec que li està dient alguna cosa.
3: Torzano l'ha engegat.
0: Torzano engega absolutament tothom a dida.
3: Torzano segueix en el partit de l'altre.
0: Correcte, en el desenllaç del tercer partit. Sí, sí.
2: I t'ho confirmo, i són tres de Vesely.
0: Doncs comencem bé, noi.
3: I la de viatges que estan fument a cada defensa,
0: sí.
3: Els àrbitres realment avui tindran moltíssima feina.
0: El nivell d'intensitat és alt, Branco Badio no, encara bo. El rebot és pel Barça, per Toko Şengelya. Ha fallat Badio, frega les passes al Toko, hi ha nervis. Hi ha calor, hi ha suor, però que ben Panther li és igual. Un altre triple al Toko, ara finta la penetració, que és boníssim. Falla el Toko. Massa exagerat el llançament, la safata, massa contundent. I triga molt a corregir la posició defensiva Toko. Álvaro Cárdenas ho aprofita. Omar Imura serena l'atac al València. 14 segons de possessió, 2-16 per al final del primer quart. Penetració d'Omar Imura, fora, en perill, aquí té perill. És Cárdenas, 3 quarts, l'extrapàs, boníssima. La circulació al València, no hi anirà el triple. Però el rebot és per Pradilla. Li cau a les mans i acaba anotant Jaime Pradilla, 5-1 al València. S'ha d'estar concentrat, nois, en aquesta lluita pel rebot defensiu. 2 minuts per al final del primer quart. 17-22, són ja 22 punts dels valencians. Anima l'afició visitant. La Provítola surt a rebre Kevin Panther. Panther, mam, Nicola Provítola, el defensa Cárdenas. Panther som-hi des de 6-75. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Panther! Doneu-li les pilotes a en Kevin, que està a direcció d'un partit que veurem si no serà memorable, perquè noi, de moment, ha arrencat encertadíssim. Álvaro Cárdenas, a l'altra banda, resposta, no hi anirà, no m'ho crec. Oh, anava entrat a Olell, encara bo que ha fallat Cárdenas. Ataca la Provítola, 20-22 el triple de l'Apro! Oh, surt de dins el triple de l'Apro! Era boníssim, la corbata, ha fet el llançament de l'argentí. Omar Imura activa la moto, mare meva, tu, quin cistellot, quins braços més llargs.
3: Potència física, oh. S'han anat de Kale, que és un tros de físic.
0: S'han anat de quatre tios,
3: facilitat...
0: increïble.
3: Increïble.
0: Bo. Şengelya.
2: Es prepara Willy Hernán Gómez per entrar.
0: Minut per al final del primer quart. Şengelya sol contra el món, doncs anota el Toko Şengelya per situar el 22-24. Aquí no hi ha descans, és una lluita sense treva. Cárdenas, Pradilla, finta el triple. Omar i Murqués qui rep. Una altra vegada Pradilla, li dona l'esquena a Parra, va reculant Pradilla. És el 4 contra el 44, regira Pradilla. Opa, quina cistella de Jaime Pradilla en ella passada. Quin cistellot, hem rectificat això per un tio gran, és molt difícil de fer. 22-26. Més 4 per València, tota l'estona per davant, en distàncies molt curtes, no deixa que s'escapi el Barça, l'equip valencià. Això és el que ha de fer Şengelya dins, falta abans sobre Nicola Provítola.
3: De l'Álvaro Cárdenas.
0: Bon negoci, anirà la línia de tir lliure a la pròxima.
2: I és la segona de Cárdenas, entra Willy Hernán Gómez, que passa per davant de Yusuf Afol en la rotació. Veurem qui marxa. Encara s'espera...
3: Pel tirador, diu.
0: Per tant...
2: Per Şengelya.
3: Sí.
0: Ah, val, era sobre Şengelya. Val.
3: Sí, en el tall, sí. Ah, no, no, és la pro, sí.
0: Ah, llavors es fa efectiu el canvi.
2: Doncs marxa Senghelia, marxa Senghelia, entra Billy Hernán Gómez.
3: A més, és que és millor negoci que els tirs lliures els tiri la pro, per molt que Toko sigui bon tirador.
4: Totalment. Una mica de descans per Senghelia, que ho havia jugat tot.
0: Acabarà l'home fos la temporada, eh? Senghelia necessitarà unes bones vacances.
4: És Superman, va dir Pedro Martínez l'altre dia.
0: Sí, sí. I estic totalment d'acord, eh? La pro, el tir lliure, la nota. Fiabilitat del de Morón.
3: I Cárdenas, que un dia més ha problemes de faltes. És tan, tan intens que a molts partits ha problemes de faltes.
0: 23 a 26, 22 per 3 per al final del primer acte. El segon de la pro... Noi.
3: Per parlar.
0: Mare meva, falla la provita. Puja la pilota Jean Montero. Això amb els meus amics li diem boca xancla. Montero, creuant pista. 13 segons per al final del primer acte.
3: M'han dit coses pitjors.
0: 2-3, 2-6. Mateix amb Montero, Montero, el triple, Jean Montero, no, curt, el rebot és pel Barça, vinga, som-hi, 3 segons, 2 segons, Miles Kale, has de llançar, Miles, el llançament de Kale, no, falla Miles Kale, acaba el primer quart, compte que tenim diversió al Palau Laurana, de moment un pèl millor al València, però el partit està molt obert i realment està intens, 23 Barça, 26 València, Pedrol més 3 per l'equip de Pedro Martínez.
2: I tenim espectacle, tenim partit i tenim ritme notador alt. El primer quart de l'últim partit va acabar 17 a 15 pel Barça. El Barça ara jugant a ritmes anotadors, a contraatacs amb el València, 23 a 26 amb Kevin Panther Estelar, 12 punts, 4 triples. I amb aquestes 3 faltes de Vesely, que és l'única nota negativa del Barça en aquest primer quart.
4: Ha aparegut Panter amb aquests 12 punts, Claibor de moment inèdit al nivell anotador, treball això sí defensiu, amb Montero només amb 2 punts en aquest primer quart, però vaja, són d'aquests jugadors, tant Claibor com Montero, que en qualsevol moment també poden aparèixer en posició atacant, en zona atacant. El Barça, que ha jugat a cops i endurir la defensa com ja va fer en parts del tercer partit, i a cops el primer partit va sortir cara. És veritat que és complicat jugar-li al València a cops, perquè ho has fet prou bé, però estàs perdent de 3 al final del primer quart.
0: Sí, és portar el partit a un terreny perillós, a un terreny molt atractiu per l'espectador, però un terreny perillós. Però sí que és veritat que ja l'has guanyat així, que segurament és un de cada 20 partits, però en el segon i el tercer has intentat segurament capgirar i portar el partit al teu terreny i no t'has vist possibilitat de fer-ho. Bé, és una proposta també, és una aposta, i a veure si li surt bé. Com a mínim jo segueixo dient que aquí l'imprescindible és que el Barça arribi ben viu al tram final de partit, perquè si València marxa al marcador, jo no sé si físicament el Barça serà capaç de tornar una altra vegada, com va passar l'altre dia, que va tornar però que tampoc va tenir gasolina per més.
2: I per cert, si proposes un partit de 100 punts, que entri Will Clyburn, per favor, perquè de moment 0 punts, i sense Will Clyburn anotador, el Barça no podrà sostenir un partit de tanta anotació.
3: És que és complicat el rol de Clyburn, perquè el desgast d'anar perseguint Montero és tan enorme, i estem a final de temporada, que li ha de costar més per nassos en atac, perquè si no sí que seria un altre Superman com el Toko, però és veritat que ja que ha aparegut Panther també necessita anar al millor Clyburn.
0: Atacant el Barça, reprèn el segon quart, Panther amb la pilota, segueix amb Nicolás Laprovítola, Miles Kale amb minuts de qualitat, avui protagonista la prèvia, la té Kale, surt Panther, som-hi Panther a sobre a la passada, falla ara Kevin Panther en sortida de bloqueig indirecte. La pilota és per ells, per Montero. Montero amb Saco. Montero, que té ganes d'aparèixer. De moment el Barça l'està tancant bé. Una altra vegada Montero amb Saco. Aquí no és tan bo. És lluny encara de la seva àrea d'influència. Mira, de fet es queda sense vot. 7 segons, 6 segons. La té Cam Taylor. Penetració de Cam Taylor. Quin cistellot. Compte aquest tio, eh?
3: Se li han anat tancant portes i les han anat obrint totes.
0: 23 a 28. Compte amb la final que està fotent Cam Taylor. 9-10 per al descans. Panther amb Parra i aquest amb Miles Kale, la Provítola amb la pilota, el defensa Sergio de la Rea, el jugador draftejat aquesta passada matinada del triple, la Provítola! El MAC! El primer del MAC! Per situar el Barça, 2 punts! 26 a 28, la resposta de Jean Montero, no! El rebot és per Braxton Key, que ha saltat com un animal, encara bo, que no ha tingut sort, perquè havia saltat i falta de Jean Montero.
3: Fora, fora.
0: Ah, no, fora, fora. Ha posat la mà Jean Montero a Kevin Panther. Semblava que era falta. però finalment és fora i hi ha canvi important, Pedrol.
2: Sí, perquè marxa Kevin Panther, entra Darío Brizuela, un altre jugador que quan s'endolla és importantíssim. De moment 5 triples porta el Barça, 3 de 10 al València.
0: I a veure si la Mamba es pot activar.
3: I tota la raó, Dani, impressionant el bot a peus parats.
0: D'aquí.
3: D'aquí.
0: Sí, sí. És un tio que cada partit et deixa un detall que enamora. La Provítola va per terra, Billy Hernán Gómez, el triple de la Mamba per arrencar, no, el rebot, ai, és per ells, per haver capgirat el marcador. De la Rea, penetració de la Rea, ningú l'atura, doncs mira, encara Boca ha anat massa revolucionat. De la Rea, la bona defensa de Billy Hernán Gómez, una mà, dos mans, noi, algú que xiuli, finalment li han xiulat a Cam Taylor sobre Miles Cale, al Palau, això sí, connectadíssim, i això ens agrada.
3: I bona acció defensiva de Billy, que és qui ha acabat fent el tap a De la Rea.
0: 8-21 per al descans. 2-6, 2-8, si el València vol el títol que ja hem vist abans, Puig, haurà de suar-lo i de valent.
4: No l'has tocat, eh?
0: No, no, no, no. Tampoc podia, però no l'hagués tocat. Vaja, jo, que dimonis, com si el llepo, vull dir, tampoc li donaré pas mala sort. Va salir triple de la Provítola. No, no hi va. Al rebot, però el lluita Miles Cale. Oh, poderós Cale. Sí, tens la imatge d'ara jo llevant el títol, no? Sí,
4: això, oh, lamentable, també, eh?
0: A Billy se li acaba d'esmunyir la pilota de les mans. Camp, la suor aquesta també. I la patacada ara de Brizuela sobre Cam Taylor.
2: És la primera falta del Barça en aquí, la primera també de Darío Brizuela.
0: Ja tenim una pilota relliscada, eh? Vull dir, jo crec que és també fruit de la calor i fruit...
3: I que la passada era baixa, sí, enrere, sí, amb tensió. Però doni-do la lluita aquí de Colosos que hem tingut per un moment Cam Taylor contra Cale.
0: Montero. Montero en la pilota, vol aparèixer Montero, el dominicà cap a Braxton Key, 7 segons de possessió, la té aquí davant de la Provídola, 4 segons, 3 segons, penetració de Braxton Key, no hi va, el rebot és per al Barça, 26-28, m'està agradant com està defensant el Barça Jan Montero, ho direm la boca molt petita, però m'està agradant. Brizuela amb la Provídola, ja tremolo després del comentari, la Provídola amb la pilota, la penetració de la Pro... Cistella del Mac, que avui està activat, tot torna a començar, 28-28, i la patacada que li acaba de fotre la Pro a Cam Taylor per aturar-lo, déu-n'hi-do també.
2: Un altre, hi ha canvis ara a les files del València entre Jaime Pradilla, marxa Braxton Key.
4: La Provito, la dic, un altre que segurament està jugant el seu últim partit al Palau amb la samarreta del Barça.
0: Sí senyor, Vesely, la Provítola, Satoranski, Billy Hernán Gómez, Cale. Veurem algú dels Juan, si Juan i Juan... Bé.
3: El teu amic Paul.
0: Sí, Yusufa. Bé, a menys que el renovin. Espera't, el triple de Montero, no hi va, no hi va, el que jo et digui, avui no hi és. Saco, agafa però el rebot ofensiu, a punt de fer-li falta, que fa Parra, a Pradilla, molt contundent, 6 segons de possessió, Pradilla recula, vol l'aclarat, segueix Jaime Pradilla, es regira Pradilla, a veure què fa Pradilla, el fa volar Parra i a punt de treure el 2-1, està en un moment de confiança Jaime Pradilla com poques vegades he vist. Vull dir, és un jugador que segurament fa uns mesos, si agafa la pilota, no mana tot el seu equip que marxi en un tros d'equip com València Bàsquet. I ara està en un moment de confiança, se n'ha fet a 3.
3: Més temps d'afegir que ell a davant es troba Parra. Hi ha molts cops que tira de tècnica perquè el rival és més musculós, té més pes. No és el cas de Parra, amb el que se sent encara més confiança d'atacar-lo.
2: I és la tercera falta d'equip del Barça, un en dual València.
0: Pradilla, a la línia de tir lliure. El primer de Jaime. El falla. El falla Jaime Pradilla. Bones notícies, doncs. 2-8, 2-8. Es manté l'empat. Màxima emoció. Avui el partit va de detalls. Ui, compte, compte que no sé si tenim algun incident i no sé si és a la llotja, que és el que
3: no
0: està passant.
3: Si algú, sí, que s'ha trobat malament.
0: Algú que s'ha trobat malament. Hi ha algú que s'ha trobat malament. Falla el segon tir lliure a Pradilla. Em fa l'efecte que es necessiten les assistències mèdiques a la zona esquerra de la llotja. De moment no s'atura el partit. La Provítola atacant. No sé si ja s'està recuperant la persona. Billy Hernán Gómez també atacant. Perd la pilota Billy, mare meva.
3: Aquesta l'havia d'acabar Billy.
0: Ataca el València Bàsquet a través de Jan Montero. Falta. I mentrestant...
3: I 2-1.
0: I anota Montero. Uf. Anota Montero. 28-30. Ara mateix tot el focus de la zona on ens trobem nosaltres, aquest lateral pendent de la pista, però alhora pendent del que està passant a la graderia.
3: S'han endut a la llotja perquè hi hagi més espai, suposo.
0: És un cop de calor, segurament.
4: Aquesta calor...
0: Sí, sí. Estrany és que no hagi passat abans.
4: Pot ser el motiu.
2: Sí, sí. Deixeu-me dir que, mentrestant, a l'altre... diguéssim, davant de la graderia de la llotja, hi ha hagut molts xiulets perquè el públic protestava una falta prèvia en la jugada anterior sobre Toko Shengelia, que sobre Darío Brizuela, que l'àrbitre no ha assenyalat, i ara tenia preparat el canvi Xavi Pascual, que havia entrat Yusuf Afol, l'ha anul·lat perquè entrés Toko Shengelia.
0: I mentrestant el Carles Cascante, el director de comunicació del Barça, que crida algun dels... assistents que tens a tocar, Pedrol, no sé si assistents mèdics, entenc que perquè vagi a veure a la persona que s'està trobant malament, però està molt lluny.
2: Ja sí, sí, i de fet surt a correcuita, li diu al Carles que pugi a la graderia, que vagi donant un cop de mà, i és el que fa, se'n va corrents ara, entra gairebé a la pista i ara enfilarà a la graderia.
0: Costello a l'altra banda, li clava una plantofada monumental a Shengelia, anirà a la línia de tir lliure.
4: I s'ha mirat,
0: Sí, sí, sí.
4: De manera
0: sí.
4: Desafiant.
0: Ha fet que no Shengelia. Ha fet aquella de... s'ha escalfat un nanosegon i després ha recuperat la serenitat perquè era de... saps allò quan et mossegues el llavi? De, no?
3: Costello és de faltes contundents.
4: Sí, sí.
3: I aquí ha estat el límit de l'antiesportiva.
2: Tot això, per ser el Barça en bonus, ja. 4 faltes a 6 minuts 7 segons perquè s'acabi la primera part.
0: Més 3 per al València.
4: Si l'hagués fet així Billy, segurament no hagués fet un 2 més un Montero, perquè la falta que ha fet Billy a Montero sí. Era de nen de premini, gairebé.
0: Els minuts en general de Billy a pista han estat galdosos, eh?
3: És d'intentar fer la falta tàctica sense saber-ne.
0: 2-9-3-1, ha anotat el primer Shengelia, anirà amb el segon, 6-0-7 per al descans, l'ha anotat també el Toko, 30-31, més un per al València, menys un per al Barça, serveix l'equip de Pedro Martínez, Jan Montero creuant pista, Montero amb Jaime Pradilla, Pradilla amb Brancú Badio, Badio, la penetració de Badio cap a fora, un altre triple d'Omar Imurna, menor. No, tots els dies són diumenge. I ara li torna a fer la falta Costello al Toko Shengelia. És interessant aquesta falta. És la tercera de Costello.
2: Sí, i el públic que demana tècnica per les protestes de Matt Costello no li assenyalaran al jugador del València.
0: 5-50 per al descans, més un per al Barça, per al València, menys un per al Barça. Crits dels aficionats valencians visitants. A veure si el Barça és capaç de capgirar d'una vegada per totes el marcador. Ha anat molts minuts per darrere. 5-40 per al descans. La provi d'Ola dins. En Toko, has d'anotar Toko. Oi! Una altra vegada se li esmull la pilota de les mans.
3: Quines mans a Branco Baldi.
0: També, sí. Ha passat, però em fa l'efecte que no l'ha capturat bé. No l'ha controlat bé amb les mans Shengelia i això han inhabilitat que s'aixequés. A l'altra banda, però bona mà de Joel Parra. Pradilla cap a Omar Imur. Omar Imur guanya línia de fons. Omar Imur, Omar Imur, anota Omar Imur. No,
3: no ha trepitjat.
0: Ha trepitjat.
2: No, sí, sí. Passes. Ha assenyalat passes.
0: Val.
3: També ha trepitjat, Vull dir que ho havia fet, la mà ho ha fet tot.
4: València, 5 punts en 4 minuts i mig.
0: Sí, ho ha d'aprofitar el Barça, això, Perquè ja ho hem dit durant tots els partits que hem fet del València, són finestres que cal aprofitar. La Provídola, en Darío Brizuela, el bloqueja el Toko Shengelia, l'Apro, el tall del Toko, el llançament de l'Apro! Oh, era molt complicat i el rebot és per ells. Omar Imur, noi, quins braços, quina velocitat, quin físic. Costello amb Omar Imur una altra vegada, el 10, la té Omar Imur amb molta pilota, anota Omar Imur, ha entrat sol, compta, Shengelia anà per terra, Pedrol.
2: I compta que es toca el genoll esquerre. S'agafa el genoll esquerre, Xavi Pascual, que es queixa a l'àrbitre, però Toko Shengelia, que ara s'aixeca. S'aixeca,
3: no?
2: Ara hi ha minut de temps mort, em penso.
0: Sí.
2: Corre una mica Toko Shengelia, res, sembla que ha quedat en un ensurbar coix, però ni molt menys com pintava quan s'ha començat a agafar el genoll esquerre.
0: Et dic una cosa, perquè Toko Shengelia deixi de jugar aquest partit, li hauran d'arrencar la cama, ja t'ho dic ara.
2: Sí,
0: i més un jugador com ell. Doncs minut a vista, com diu el Pedrol, 4-54 per al final, 30 Barça, 33 València. El Barça no acaba de capgirar el marcador, però ha estat totalment dins de partit.
3: El nivell defensiu és el que toca, el nivell físic és el que toca, amb variants per intentar que no tingui ritme. Ara l'última torna va ser el 4-1 sobre Jean Montero, obligant a jugadors com Omar Imur a assumir molt més protagonisme del que li toca normalment, canviar jugadors de rol, que és una manera també de provocar errors del rival, però clar, falta acabar d'aprofitar aquesta pilota interior que era posar-te per davant, la d'abans de Billy, aquests detallets, que és el que eviten que vagi per davant, i moure's d'aquesta manera, que també que es mouen amb la calor que fa,
1: sí,
3: té doble mèrit.
1: Sí, sí. Em sembla que era un cop de genoll contra genoll amb Costello, del que es queixava Xenguelias, i això encara podria passar fluix, perquè veia també que Costello s'anava com un pèl coix també cap a la zona de banquetes.
0: Aquests que són tan dolorosos, que fan tan mal...
3: Sí, els calmants, els calmants.
1: Sí, però sí, genoll contra genoll, però...
0: Clar, sí, és exacte.
2: Mira, ara Togo Xenguelias que entra, se'l veu una mica coix, però res...
0: Adolorit, no? Més que coix, adolorit.
2: Sí, sí. No sóc pas metge, però jo vull pensar que és d'aquelles coses que quan s'escalfa el múscul o el cop ja no serà res.
0: Mira, parlen Costello i Xenguelias, que tot estigui ok.
3: No, tindria nassos que després que Pedro Martínez li digui Superman es l'aginés.
0: Sí. 30-33. Servirà Satoranski, camp d'atac. 14 segons, per tant, de possessió. 4-54 per al descans. Racó, explica'm-vos el quart partit de les finals ACB des del Palau Laurana. Volem tornar al Roig Arena. Satoranski parla el triple. No. Ui. Quina passada. El segon pal de Joel Parra, mare meva, passadíssim el triple. Mor en Pradilla, sort Cárdenas a rebre, Cárdenas intenta desfer-se de Satoranski per velocitat, a dins en Pradilla, compte que aquí és perillós, s'ha quedat en Satoranski en aquesta defensa zonal, creua la pilota, la pista, el triple que vola, no hi anirà el rebot, però és per al València, no, perquè serà per al Barça, doncs encara bo, perquè la passada ha estat arriscada, però ha arribat al destinatari, que era Branco Badio, ha volat el triple, prova alliberat. Segueixo dient que el Barça aprofiti la finestra, que València està fallant.
3: I Branco Badio que segueix en la línia l'altre dia, que l'únic triple que va fer va ser decisiu, però ells va fer 3 punts, avui està amb un 0 de 5.
2: 3 de 13 al València en tirs de 3, entra Will Clyburn amb 0 punts, marxa Miles Gale.
1: Sí, 7 a 7 en aquest quart, però com dius, el Barça tampoc no està fi en atac.
3: Que ha anat amb...
0: I Clyburn ara intentava l'agarrar pel seu compte, que és un 4 contra 2, segueix Moore a la cantonada, Cárdenas el triple que vola, no hi anirà, sí que hi va, sí. Sí que hi va. Quina paràbola acaba de fotre la mare que els va matricular en 4 contra 2 i la pilota els hi ha arribat a la cantonada.
3: Bàsquet, ara, pels clàssics, bàsquet modern, 4 contra 2 i dos s'han anat a buscar el triple
0: sí,
3: lateral.
0: Sí, sí, sí, sí. 30-36, més 6 per al València. Ha d'aparèixer també Clyburn, Xenguelias dins, una bona mare de Jaime Pradilla. Ha entrat...
3: Però fixa't com salten els petits sí, a l'ajuda sobre sí, Xenguelias, abans sí, de pres Badio. Ara hem vist com arribava Cárdenas també, que ho celebrava.
0: Sí, i perquè algú entengui, el que parlem sempre, doncs sempre, sense la diferència física, no?, entre tots els equips o de ritme. Fixeu-vos el balanç defensiu ara del Barça i el contraatac que ha tret el València. És que els veus anar per darrere. Perquè van, opa, per la pilota, ara...
3: Ha sortit amb avantatge a Brizuela, però li donen massa tard.
0: Satoranski recupera...
3: I perquè no ha vist que Costello anava sol.
0: Cárdenas cap aquí, la falta contundent del Togo Xenguelias sobre Braxton Key.
2: Satoranski que busca Braxton Key, s'hi posa pel mig Matt Costello, però Satoranski ara...
3: Sí, sí, bé, ha anat a buscar-ho ell.
0: Escalfant una miqueta, sí. Jo crec que el Barça també vol això.
2: Sí, dirigint-se també a la banqueta, Satoranski, vull dir, ara buscant la guerra pel seu compte, i això també suposo que pot ser perillós.
0: Sí, no sé si la guerra pel seu compte o també escalfant una mica encara més l'ambient.
3: És que després de fer la falta ha anat ell a buscar el contacte amb Braxton Key, que és per això Costello li ha recriminat, ja sabem que també Costello li costa poc saltar.
0: Clar, tot. A veure, estem d'acord que el fang, diguem-ne, li afavoreix al Barça, les coses com siguin, vull dir, joc trebat, joc subterrani, això li afavoreix al Barça perquè com es posi a volar al València ja hi hem vist aquesta pel·lícula.
3: Acaba de jugar Parra allò tan...
1: Por lo civil o
3: criminal.
0: Sí, sí, sí. 30-37.
3: Que s'hagi format a Badalona no té res a veure.
2: Ha tornat Kevin Panther a pista, també ha entrat Jan Veselý, Panther, màxim anotador, amb 12 punts.
0: I si no em corregiu, en cas que aquí anoti el tir lliure que ho fa, màxima diferència per València, aquest més 8?
1: Sí, ara t'ho confio, m'ho juraria que sí, sí, sí.
0: Doncs 3-30 per al descans, important en aquests minuts que el Barça pugui reduir distàncies.
1: Sí, més 4 al Barça, més 8 al València.
0: Arriba a final de temporada i segueixo fresc amb els números, Puig, ja
1: sí,
0: ho
1: sí,
0: veus.
1: No, és a la teva especialitat.
0: Correcte, Panther, cap a Veselý, Veselý, som-hi, el llançament... No, entre el llançament de Veselý, el rebot és per ells.
1: Aquest la selectivitat, les mates és on la gent ha tret pitjor puntuació.
0: No sé si la vaig haver de fer. Cárdenas, anota el llançament. Cárdenas.
3: No, és un 9, no és per treure pit. Però...
0: És un més 10. Cárdenas que fa que Xavi Pascual demani tirs lliures, demani temps mort. perquè ara mateix està en un moment delicat el Barça, el primer moment delicat, Pedrol, del partit, és un més 10 per al València. Ho celebren els centenars d'aficionats valencians.
2: Sí, ho celebren des de la pastilla superior, són 250 persones, més tota la gent que ha agafat entrada, que està repartida pel Palau Blaugrana. És un parcial de 9-0 a favor del València, i si abans comentàvem que el segon quart estava 7-7 empatat entre Barça i València, doncs sumeu més 9 i trobareu la diferència.
3: Està podent córrer més València, li està costant a l'estàtic al Barça, és moment, avui sí, quan està jugant la vida, que és moment de les petums.
0: Sí.
3: Que facin un pas endavant, que busquin alguna jugada, la típica que fan de mal bloc en directe al costat contrari pel triple de Panther, alguna cosa, Clyburn es troba una mica en el seu joc, perquè la que ha tingut s'ha precipitat buscant massa el contacte, d'aquell tir que fas quan no estàs amb confiança. I el mateix que ara Vesely, que ha dubtat si anar fins a sota i
0: sí,
3: doblar-la.
0: Sí, ha sortit una cosa
3: o tirar,
0: a mitjanies.
3: I ha fet un entremig
0: sí,
3: que no ha anat enlloc.
4: En aquest quart, 5 punts de la Provítola i dos de Schengelia pel Barça. Sí.
0: A veure, reprendrà el partit.
3: Torna a demanar a atacar, o sigui, sí, sortir en camp d'atac, sí, encara sí, que sigui la posició més curta. Cada cop després de temps mort, Xavi Pascual ho té clar, eh? Mm. Posició més curta. A veure la pissarra.
0: 3-0-5 per al descans, més 10 per al València. Surt Vesely, defensat per Mac Costello. El bloqueig de Panther perquè rebi Kevin Panther. S'ha quedat amb Branco Badio. Compte el 2-2, a dins rebrà sol Vesely. El triple de Sato! No, el rebot és pro de Vesely. I falta de Cárdenas sobre Vesely.
3: Ara la Vesely. Tercera.
0: Sí, Cárdenas no fa presoners, noi? És d'aquells que... Ah, no, falta de Costello.
3: Ah.
0: Pot ser? Que
4: seria la tercera, també.
0: Les.
4: Doncs sí, sí.
3: Sí, sí, li ha caigut a Costello. Final.
0: Interessant aquesta falta.
4: L'empenta sí, deu ser, no?, per darrere, a veure. Sí, xiula l'empenta sobre Vesely.
3: Tens un més 12 amb Costello a pista.
0: Vesely és precisament qui rep. Satoranski ha entrat en bonus també el València. Panther ha tornat a aparèixer la Pantera. Panther davant de Branco Badio. Segueix Panther el 2-1. La pilota a punt de robar-la. La roba el València. Increïble. És un 4-2. Cárdenas no. El triple de Braxton Key. No, triple.
3: Taylor.
0: De Cameron Taylor.
3: Qui roba la pilota.
0: Anota el triple. Cameron Taylor. Més 13 per València.
3: Fan el salt. Amenaça primer i després ho fa quan queden pocs segons. Salta perfectament el 2-1 sobre Panther Cárdenas. I acaba provocant passes extra en pocs segons, que és més fàcil que hi hagi errors.
0: Quina manera de posar mans. Som-hi, la cantonada, Clyburn, som-hi, Will, triple! Som-hi, William! Et necessitem, William! Triple de Wallace, no, William Wallace, sí, de Clyburn, a l'altra banda, no anota el València, i el rebot és pel Barça, per situar-se per sota dels 10 punts. És el que té també jugar ràpid, que també pot jugar en contra, i ara el València l'ha jugat en contra. 1-58 per al descans, som-hi, Barça, la té Kevin Panther, Panther per Parra, 3/4, Clyburn, ai, que té pinta que se la tornarà a jugar, assassí silenciós, 9 segons, li dona l'esquena a Cárdenas, Parra fintant el triple, Parra, penetració de Parra, fora, Panther, has de llançar el triple de Panther! No, el rebot és per ells. Quina defensa, tu, de València.
3: Trots de defensa, com han anat saltant per eliminar tots els avantatges del Barça.
0: Minut i 36 segons per al descans. La té Braxton Key. Key vol rebre dins camp Taylor. Taylor emparellat amb Panther. És superior, que algú l'ajudi. Es regira Taylor, clar. Anota molt fàcilment camp Taylor.
3: I la profunditat de plantilla de València, que tot aquest parcial favorable està sent...
0: Sense Jan Montero,
3: Montero a la banqueta.
0: Totalment. 3-3-4-5. Minut i 17 per al descans. Important que el Barça corregeixi aquesta situació també per la sensació emocional del Palau abans del descans. Tot i que 12 punts en el bàsquet modern ja sabem que no és res. Un
3: ara
0: altre
3: sí
0: de Cárdenas. Un altre d'Álvaro Cárdenas. No, no,
3: és, la, també és, un
0: és
3: bon
0: la segona,
3: remei,
0: Colo.
2: Jo crec que és la segona de Cárdenas.
0: Sí.
2: Ah, ara hi ha canvis a les... Sí, hi ha canvis a les files del Barça entre Toko Schengelia, també entrarà Nicola Provítola, però ho farà pel llançador. Per tant, encara no entra Nicola Provítola. Per cert, la banqueta del València permanentment 3-4
0: sí,
2: persones aixecades,
0: sí,
2: en
0: sí,
2: canvi...
0: Estic d'acord. Parlem sí, molt de la parella Luis Gil-Escariolo, però els assistents de València són d'aquests aixecar-se constantment, eh?
3: I torno a dir lo de profunditat de plantilla, que mires a la banqueta i al final, sense jugar, tens a Darius Thompson, Yankuba Sima, López Aróstegui i Isaac Nogués.
0: El primer cap a dins de Satoranski, del capità, per situar-se a 11. El segon de Sato, entra el tir lliure, 3-5, 4-5, minut i 6 segons per al descans. Hem de tenir confiança, Xavi Puig.
4: Home, Sempre, això sempre.
0: Encara falta moltíssim. Encara falta molt i molt i molt. Mira, Roivers, ara dubta, puja la pilota. Finalment és per Braxton Key i aquest per Cam Taylor. Taylor a punt de perdre la pilota. Taylor amb De La Rea, sol, 6-75, el triple que vola. No, encara bo, però el rebot és per ells, no m'ho crec. El rebot és per ells, aquí han tingut sort. Montero, penetració de Montero. Braxton Key, Key penetra aquí. A l'Eurostep ho fa molt bé, passes, no? No, no, ho ha fet molt bé. Eurostep preciós.
3: Té una molt bona capacitat per quan rep a fora llegir els avantatges per anar cap a dins.
0: 35-47, anota Sergio De La Rea. 33 segons per al descans. Claiborne amb la pilota, el veu Lucas Ashengeli, segueix Will Claiborne, puja a línia defensiva al València, línia de fons de la Provítola, cap al Toco, mans aquí, mans allà. El triple d'en Joel, no, finta, fa volar el seu defensor. Cistella d'en Joel, que surt de dins.
3: Els que no es poden perdonar, Joel.
0: I tindran l'última per encara eixamplar més els 12 punts que tenen de marge. 35-47, Jan Montero pujant la pilota, el Barça no pot fer faltes perquè està en bonus, segueix Montero, bloquejat per De La Rea. Montero, Montero amb la pilota, 5 segons, segat en Claiborne, Montero a dins amb De La Rea, De La Rea no treu la falta, encara bo, el triple des del mig del camp de Xengelia, no! Toca l'anella i acaba la primera part, de moment amb el València per davant i sent superior, exhibint en aquest segon quart major múscul, Pedrol. Jugadors camí de bastidors, 35 Barça, 47 València.
2: Sí, els jugadors que marxen amb el cap cot mentre l'afició al València, la pastilla superior, anima. És un parcial de 12-21 en aquest segon quart a favor del València i l'equip de Pedro Martínez, com sempre, fent mal des del rebot ofensiu. En du 5 i cada vegada que ha agafat rebot ofensiu ha notat.
4: Doncs ha tocat la remuntada a la segona part. Si el Barça no se'n vol anar ja de vacances i el València celebrar el títol de Lliga, tenim a Brizuela Sport 3, a veure com ho ha vist el jugador del Barça.
5: Estar el mejor en defensa, 47 puntos son muchos, también es cierto que estamos fallando tiros después de buenas jugadas en ataque, así que hay que seguir percutiendo.
6: Gracias.
4: Doncs aquí percutint, diu Brizuela, al descans amb aquest menys 12 per l'equip de Xavi i Pasqual, són 8 pèrdues del Barça en aquesta primera part per dues del València, 8. Bé, tampoc és una cosa escandalosa. Sí, la projecció de 16 sí que potser seria un pèl excessiva. I amb aquestes dues úniques, això sí, del València, amb aquest més 12 per l'equip de Pedro Martínez, toca remuntada o el València serà campió al Palau en aquest quart partit del play-off final de la Lliga. Ara tornem cap allà, deixem que us ventileu una mica.
0: Xama.
4: Has portat bueno o no?
0: No, el que sí que m'he oblidat és d'aquests ventiladorets petits. Abans en Cupi ha passat un company i li ha clavat el ventilador a la cara. Però crec que no...
3: Huguet.
0: No.
3: El ventilador, em sembla.
0: Ah, Huguet sí que en tenia un, el José Huguet.
3: Home, si poden tornar tothom a moure les banderes, sí, s'agrairia. Ha estat el millor moment en quant a temperatura.
0: Que generi una miqueta...
4: Ara ho demanem. Ara ho demanem al descans perquè la gent s'activi. Ara tornem amb l'Aguilar, amb el Colo i amb el Pedrol, amb el Cupi tocant els botons avui i tota la sèrie des del Palau Blaugrana. Ens posem al dia amb un home feliç, un home que és campió de Lliga com a aficionat de l'Igualada, el Jordi Claret.
7: Que ho diguis,
4: Jordi, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, Xavi.
4: Tot bé?
7: Bueno, encara una mica de ressaca emocional, em falta una mica de veu, però escolta'm, és... bueno, escolta'm, el que vam viure ahir a Igualada és històric. Sempre deien, no?, de que l'Igualada guanyava lligues a la seva època i això no ho vaig viure.
4: Però tu no havies nascut amb l'última lliga de l'Igualada.
7: No havia nascut, i jo porto 15-20 anys anant a veure l'hoquei i no havia vist una cosa així, per tant, molt content, Xavi.
4: Sí. Ha arribat l'equip ja a l'aeroport del Prat i demà és la festassa, eh?
7: Correcte,
4: demà la festassa. Sí. Igualada, rua, visita a l'Ajuntament, vaja, demà festa grossa Igualada per celebrar aquesta lliga que feia 29 anys que no podia celebrar l'Igualada i a més amb una remuntada per la història del 2-0 al 2-3 i amb els penals ahir, vaja, és que el
7: brutal.
4: Guió...
7: Sí, sí.
4: El guió és perfecte, si acaba bé, realment...
7: Jo no m'ho creia.
4: És perfecte.
7: Jo no m'ho creia.
4: La revetlla va ser rodona a Igualada. A més enllà d'això, a nivell d'actualitat general, per on passa, Jordi?
7: Doncs mira, vinc amb bones notícies perquè els bombers han donat ja per estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès i això han aixecat també el confinament d'aquesta població. Així ho ha confirmat fa tot just uns minuts el cap d'intervenció del cos, Joan Reyes, tot i que feia estona que les tasques ja evolucionaven bé. Reyes diu que la seguretat de les persones era el primer.
6: Al final, fins que no tens la situació sota un control, hem sigut previsors en aquest sentit i s'ha declarat el confinament primer en primera instància del càmping, per la proximitat, després de Sant Quirze Safaja. S'han fet recomanacions en tall de trànsit per evitar aquesta mobilitat, per fer aquest efecte tafaner. És un territori amb moltes pistes rurals que donen accés des d'aquests nuclis cap a el que era l'àrea de l'incendi, també tenir-los controlats.
7: L'incendi ha cremat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals. El foc ha començat en un bosc que tocava la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles. Els bombers hi seguiran treballant, però durant la nit amb diverses dotacions per acabar-lo de donar per controlat i evitar revifades. Més coses. El govern espanyol denuncia una caça de bruixes contra l'expresident José Luis Zapatero. Avui que l'UDEF, la policia espanyola, ha presentat un nou informe contra ell. La portaveu de l'executiu, Rebeca Torró, diu que la policia s'ha passat de frenada publicant converses privades o informació mèdica. El que assegura, diu, és una greu violació de l'intimitat de Zapatero. Un dels titulars d'aquest informe és que Zapatero va cobrar 200.000 euros per influir a favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolívia, tot i que el seu entorn parla d'una consultoria completament legal. I acabem amb un apunt de mobilitat, perquè a aquesta hora ja s'ha restablert la circulació de trens entre Barcelona i Granollers, que afectava les línies de Rodalies R2 Nord i R11. Estaven tallades des del migdia per una incidència a la infraestructura. Per altra banda, també s'han recuperat la R3, que s'havia tallat per un incendi a l'estació Granollers-Canovelles, i la R4, afectada per l'accident d'un cotxe al matí a Sabadell i per un robatori de cable que funciona encara per carril únic en diversos trams. Renfe, en aquest cas, recomana als usuaris buscar alternatives.
4: Gràcies, Jordi. Fins ara.
7: Fins ara.
4: 10 minuts i les 9. El descans perd el Barça de 12 en el quart partit del play-off final de la Lliga ACB. A les 9 comencen dos partits del Mundial, vaja, els dos últims del grup B d'aquest Mundial, última jornada ja que arrenquen aquest dimecres. Bòsnia-Herzegovina, Qatar per una banda, Suïssa, Canadà per l'altra. A la mitjanit i a RAC1 es tanca el grup C, Escòcia, Brasil i Marroc, Haití, i ja de matinada es tanca el grup A, a les 3 de la matinada, República Txeca, Mèxic i Sud-àfrica, Corea del Sud. Pausa i tornem.
8: La final de l'ACB es juga a RAC1.
9: Da igual dónde estés.
10: Da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección,
12: todos estamos en el mismo sitio.
13: En la misma jugada.
14: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
15: Cuando todo eso llega.
14: Entonces sí. Entonces somos una.
16: Somos una.
17: Somos un
18: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
19: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
20: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
8: RAC1.
21: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
22: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
21: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
22: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
21: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
22: RomautoNissan.com.
23: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
25: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
26: Fàcil, intuïtiva i renovada.
8: RAC1.
1: De vegades el triomf et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
10: Els dissabtes i els diumenges
13: és un joc això que et permet simular doncs batalles multitudinàries, medievals.
10: De 7 del matí a 2 del migdia
15: ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
10: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
16: S'ha torçat el peu.
17: He torçat el peu.
16: Venint aquí.
10: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
26: Sempre escolto RAC 1.
27: Grande.
28: Ole, vosaltres.
26: El dissabte, aquella noia que fa l'ú dels viatges. L'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
28: Ole.
29: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
10: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Ester Muñoz.
29: Si voleu un bon pla, Recomanat.
10: RAC 1. Tots som un milió. La final de la Lliga ACB es juga a RAC 1.
4: Som al descans del quart partit d'aquesta final. El Palau Blaugrana perdent el Barça de 12-35-47. Si el Barça guanya força...

0: A l'extrem esquerre, Rubén Vargas, mitja punta Sou, extrem dret, Manzambi, en punta Embolo.
1: I amb qui no ens surten un dels anfitrions, el Canadà?
0: Doncs amb Màxim Crepo a la porteria, lateral esquerre parlaria, parella de centrals, Cornelius i De Fuguerol, a la lateral dret, Johnston, doble pivot per Saliba i Chouanier, a l'esquerra Ahmed i a la dreta Buchanan, i doble punta per Larin i David.
1: Empatats a 4 punts, al Canadà li val l'empat, Suïssa de guanyar si vol acabar primera d'aquest grup B, on també a les 9 arrenca un Bòsnia-Herzegovina a Qatar. Hola, Oriol Jové, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Aquí en joc la tercera i la segona, veurem si també posició, com acaba també aquest Suïssa-Canadà.
2: Els dos equips han de guanyar, perquè
1: sí,
2: si no...
1: L'empat no els hi val per res.
2: Ni l'empat els hi val. Per tant, estan les dues amb un punt. Si no guanyen, es queden segurament fora.
1: Qui doncs treu Bòsnia-Herzegovina?
2: Doncs amb Vasily a la porteria, línia de 4 en defensa, amb Radeljic, Katic, Malic i Kolašinac, al mig del camp amb Sunjic i Vasic, amb Bayraktarević a la dreta, Laibegović a l'esquerra i al davant amb Demirović i amb el sempre present Edin Dzeko.
1: I qui doncs treu Lopetegui amb Qatar?
2: Amb Mahmoud Tabunada a la porteria, línia de 4 en defensa amb Pedro Miguel, Kuki, el jugador preferit de l'Angelines, Laie i Albraque, amb Ahmed Fati, Gaber i Boudiaf al mig del camp, amb el Haidos a la dreta, Edmilson Jr. a l'esquerra i amb Akram Afif en punta.
3: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. AnimaAutomoció.com.
1: 3 minuts i les 9 de la nit. Perd el Barça de 12 al Palau. Ara, moment d'aigua, de refrescos, de intentar assecar-se la suor com es pot, també a la graderia.
4: Sí.
1: I l'equip de... Sobretot a sortir bé del vestidor, Dani, perquè 12 punts, com se t'estiri això una mica més, farà molta pujada.
4: Els trams de partit, mira, ens estan ventilant una miqueta uns companys, mira que bé, gràcies a Déu. Els trams de partit en aquesta eliminatòria, tant de primer com de tercer quart, han estat molt definitoris en aquestes finals. I avui és que ho pot ser també. Perquè, com dius tu, una sortida de vestidors bona ha de ser imprescindible. T'ho dic d'una altra manera. Aquestes sensacions que parlàvem abans del partit, Xavi, a mi em fan pensar, potser m'equivoco, em puc equivocar perfectament, que si el Barça té una diferència bastant contundent al marcador, jo no sé si avui sí que serà capaç de corregir-ho com ho va corregir el tercer partit.
1: Mira, tenim Xavi Pascual a la zona, a veure què diu.
5: Con solo 12 puntos y esto nos ha penalizado porque además hemos tenido 6 pérdidas en este cuarto y 3-4 balones doblados debajo del aro, canastas fáciles que no hemos metido y esto nos ha hecho mucho daño, solo creer y seguir.
6: Muchísimas gracias, Xavi, suerte.
1: Solo creer y seguir y lamentant aquesta poca producció ofensiva de l'equip en aquest segon quart on s'ha quedat només amb aquests 12 punts i aquestes pèrdues de pilota que comentàvem també al descans, especialment en aquest segon quart, aquestes 6 pèrdues de pilota en els últims 10 minuts de partit que hem tingut al Palau.
4: Sí, i a veure si hi ha, vaja, no té per què, però incorporació d'altres jugadors sembla potser una... No sé si és un argument que realment sigui important, però tenint en compte que com s'ha desenvolupat la final, doncs que hi haguessin noms com Juan i Marcos que donessin una miqueta més de profunditat en rotació, podria també ajudar que tingués una miqueta més de cames al Barça. Però jo crec que, insisteixo, el problema és que València no ressegueixi el guió de partit que de moment està resseguint, que era el que volia ell.
7: Sí. Si no ha jugat fins ara Juan i Marcos,
4: sí.
7: I veient el nivell de Sato, que no es partirà coets, entenc que el noi no està físicament com per aguantar.
1: Sí, tenim un problema però amb Juan Núñez llavors, Colo, perquè si fots sí. En el roster un jugador que saps que no farà jugar, doncs home, com a mínim entens un que com a mínim sí que està bé.
4: I t'he de dir que tampoc ho ha fet del tot malament Núñez en les dues estonetes que ha estat a la final.
7: És que el problema és que quan ell entra a pista tu passes a jugar un altre bàsquet.
4: Sí.
7: I si ell està inspirat, doncs, mira, com no, l'altre dia falta 2 segons, es va treure una assistència i amb cistella, però és que li costa estar inspirat, no ha acabat d'agafar el ritme mai després de la lesió, té un problema evident del tir exterior. Sí, tens un problema perquè aquest estiu també hauràs de pensar què fas, perquè tens Juan i Núñez i en principi seguim els dos és un panorama que no crec que es contempli.
1: Hi ha un perill afegit a la segona part i és que

0: Mira, ara ens el mostra la realització, que aquest home amb el número 8, sí. Montero, decideixi que 5 minutets són seus.
1: Mira, de moment tens que és Sato qui està com una paparra amb ell, i en canvi Claiborne està amb Cam Taylor, que ha fet 10 punts i ha estat decisiu. A veure si això serveix perquè Claiborne no vagi tan desgastat.
2: Ara de seguida situem quintets. Abans ha arrencat aquest tercer quart, a punt de perdre la pilota al València, amb 15-10 homes ràpidament, Pedrol.
3: Thomas Satoranski, Kevin Panther, Claiborne, Toko Shengelia, Vesely de, pel Barça, les Patums, pel València els de sempre, Jan Montero, Badio, Cam Taylor, Braxton King i Nil Saco.
2: I és Montero qui servirà de línia de fons. Compte, compte que no es vengin els 5 segons. No, amb Saco finalment ha pujat línia defensiva al Barça, ho necessita, perda 12. Montero, Montero, l'step back, el triple, espero que no, triples de Jan Montero.
1: A la primera que ha trobat triples. Vesely al davant, li ha pujat la confiança.
2: No triple, no. Triples, més 15 per al València. 30 segons d'aquest tercer quart. Shengelia, defensat per Braxton Key, apreta en línies el llançament de tota la vida de Jan Vesely, que no hi va, però el rebot és de Shengelia, aixecat amb Key. Aquí ets poderós, Toko, aquí t'has de regirar, Toko. La mà de Braxton Key és boníssima. Abans que s'aixequi Shengelia, 5 segons de possessió, la té Satoranski, Satoranski amb Claiborne, Claiborne, 2 segons, 1 segon, Claiborne, el triple de Claiborne, no. I el rebot és pel València, Montero, és un 2 contra 2, i ells llançaran, eh? Doncs Cam Taylor, què fa Cam Taylor? Penetra Cam Taylor, molt fàcil, anota Cam Taylor, més 17. Déu-n'hi-do l'arrencada de tercer quart, 35-52. Una més del Palau, una mica més del Palau.
1: Tornat a quedar amb la defensa de Branko Badio amb Panther, que han fet tota la jugada perquè sortís amb avantatge i s'ha trobat a Badio enganxat.
2: Doncs tornem amb l'escenari del Barça, havent de remuntar, Puig.
0: Sí, el que no volíem, una sortida que encara eixamblés una mica més la diferència.
1: Ja es torna a acabar això.
2: Shengelia, Shengelia defensat per aquí, Shengelia llença, anota, ara sí el toco, però l'atac fa que no el colo i estic d'acord amb ell.
1: No, perquè ho treus perquè és molt bo, clar, Shengelia, però clar, és un tir forçadíssim amb el defensor enganxat.
2: Més 15 per al València Bàsquet, 8-19 per al final del tercer quart. La té Cam Taylor, penetració de Taylor, pot llançar molt fàcil Cam Taylor, cistella de Cam Taylor.
1: Està trobant espais Taylor amb massa facilitat per anar i buscar aquests tirs de mitja distància, que l'altre dia em va fallar 2 o 3, però és que normalment no te'ls perdonen.
2: Perdó, els dos primers minuts defensius del Barça són de dimitir quasi bé, eh? Una miqueta més d'intensitat. Qui falta? No, és la meva sensació, han trobat situacions molt fàcils al València.
0: Sí.
3: Falta ara de Braxton Key, és la primera, i Xavi Pascual, que dona instruccions als seus jugadors, es queixava precisament d'això que tu deies, Dani, de la permissivitat al darrere.
1: Que estan tractant Cam Taylor com si no fos perillós.
2: Panther. Panther amb Satoranski. La penetració de Sato, es regira Sato cap a Shengelia. Ara qui penetra Shengelia, falta, és a baix del Toko Shengelia.
1: Va ser pilota Shengelia en línia 3, quedant 4 segons i buscant la vida.
3: I és la segona consecutiva de Braxton Key, que en té 3. Ara Nil Saco, que volia fer una cimera amb la resta de jugadors, però no hi ha temps.
2: 14 segons de possessió, la té Claiborne. Claiborne defensat per 2. Compte que algú s'ha quedat sol, és el Toko. Però és Satoranski qui penetra. Sato amb Saco, no anota. El rebot tampoc. De Vesely encara bo que la pilota li ha arribat al Barça, perquè ha fallat Satoranski i després també Vesely sota ella. Shengelia l'únic, eh? Cap a Vesely. Ah, no, ara sí, hi ha Vesely. Però Shengelia és l'únic que està traient avantatges.
1: Sembla que l'únic en fer. I ara, aviam, defensa zona, 4 en zona, i Satoranski amb Jan Montero.
2: A veure.
1: No, tots amb zona.
2: Si les variants defensives de Pascual tornen a ser efectives. Triple de Branko Badio. No, encara bo. El rebot és pel Barça. Vinga, som-hi. Satoranski, cavalcant Sato. Segueix Sato, perd la pilota Satoranski. Cam Taylor, Cam Taylor s'acaba de fer. Ui, el tap falta. El tap de Claiborne sobre Cam Taylor falta. Però Cam Taylor ha agafat la pilota i amb un bot endavant ha deixat enrere Vesely i Claiborne. I ara li ha xiulat falta perquè Claiborne li ha clavat el tap, que per cert ha fet que la pilota quedés enclastada entre el cèrcol i el tauler.
1: Quan dius clavar el tap, no pot ser més gràfic.
2: Sí. Ja m'ho diràs des de la repetició, Puig.
0: Toca una mica tot, crec. A veure, aquí... amb el cos.
1: El gest de l'àrbitre ha estat com si li hagués picat per darrere el cap. És el que li ha dit a l'àrbitre a la banqueta, sí. Xavi Pascual.
0: Fins i tot et diré que amb el cos acaba empenyent a Taylor.
2: Que és qui va a la línia de tir lliure. Aquest també es posa nerviós, eh?
1: No, quin partit que està fent l'ex de Girona i Màlaga.
2: No, si el volen retenir, noi, i en principi es veu que ho aconseguiran, hi hauran de fotre molts calés sobre la taula. Anota els dos, torna el més 17 per al València. a 7 minuts per al final del tercer quart. El Barça té 17 minuts per remuntar 17 punts i mantenir viva la final de l'ACB. Si no, el València serà campió. Insisteixo, potser una mica més del Palau. Sé que costa, sé que fa calor, però és un tot o res ara ja. Vesely, Vesely molt lluny de la seva àrea d'influència. La defensa de Brancobadi, el triple de Vesely. Sorprenent el triple, nota ja amb Vesely. Ai, que aquests poden suposar punts d'inflexió a Montero. El triple que vola, triples de Jean Montero. Jo puig, mira, jo... Va. No la dic grossa perquè... Però a l'altra banda, i amb Vesely treu la falta.
0: Ara s'ha rifat Sato com ha volgut, eh?
2: És exasperant, eh?
1: És que és molt complicat, perquè Sato espera també que salti Vesely. Vesely que va rebre un triple a la cara. Aquestes pauses, petits canvis de ritme, la finta amb el cos, com si anés a tirar. Realment, és un jugador rapidíssim i molt difícil d'aturar.
3: Mira, recordem que a aquestes altures de partit el Barça va haver de remuntar 18 punts.
2: Era, mira, això ho estava pensant, era més o menys aquí, no?
3: Sí, era un 50... Sí,
1: 53-72.
2: Però vull dir, l'altura del partit era aquesta.
3: Sí, més o menys, sí.
2: Bé.
1: El primer periòdic era
2: la nota bé, Celí.
3: 51-73, sí, exacte.
2: Doncs com a mínim, agafem-nos això. Vaja, no, l'equip va acabar palmant. Vull dir que agafem-nos això, però que acabi guanyant el Barça. Anota els dos tirs lliures i amb Vesely, 5 punts consecutius del xec. 44-59, perd de 15 el Barça, guanya de 15 el València. També una mica més de Kevin Panther es necessita. De la Rea, De la Rea el bloqueja Braxton Key. Ara defensa agressiva del Barça, compte que la té el bo, la té Jean Montero. 10 segons de possessió, Montero bloquejat per aquí. Segueix Montero, compte Montero, el triple, no fotem, eh? Triples de Jean Montero, Xavi.
0: Arriba.
2: Triples de Jean Montero, Puig. Triples de Jean Montero en una de les noves seqüències d'un jugador que recordarem durant molts anys al Palau Blaugrana. Increïble.
1: Es bufa els dits.
2: Crits d'MVP.
3: Tia, més crits.
2: Mira, Panther, el triple! Pan! Vinga, som-hi! Pan, Panther! La resposta de la Pantera. A l'altra banda, però Braxton Key, ara sí, el Barça, com a mínim, està colpejant, està responent bé. Schengeli robant la pilota. A 15 se situa una altra vegada el Barça. La penetració del Toko. 2-1! 2-1 de Schengelia! Quan el partit semblava que començava a fer-li molta pujada al Barça. Jugada de 5 punts i espera't que no en siguin 6 ràpidament del Barça. Per situar l'equip València, 12 punts. El Barça no està mort. Aquest Barça no se'l pot donar per mort, el que jo us digui, encara que colpegin una i altra vegada. Torna el Barça de Xavi Pascual i torna a Pedrol a activar-se al Palau.
3: Sí, que s'ha activat, com tu deies, després d'aquesta 2-1 d'aquesta gran acció de Schengelia. També la banqueta, els jugadors que han sortit a la pista i els dracs que no deixen d'animar.
2: Schengelia a la línia de tir lliure, falla. Carai.
1: I Jean Montero, que ha repetit una mica el paquet de l'altre dia. Com que ha fet els triples, s'ha relaxat en defensa i Panther ja ha tornat ràpid.
2: Cam Taylor no anota el rebot, però és per ells una altra vegada. Opa! La tabascada de Satoranski. Tu hi ha una falta al Barça, la podia fer. Sí. Déu-n'hi-do, contundent. Es queixa Pedro Martínez.
1: I comenta. Satoranski, que també deixa anar comentaris amb Pradilla. Bueno, marcant la línia.
2: Escolta'm,
1: ara amb Costello també.
2: El triple de resposta de Panther a Montero, providencial, eh? Perquè, hòstia, aquest mes 18, i tal com estava Montero...
1: I amb els crits d'MVP al Palau.
2: Sí, i els crits d'MVP al Palau, exacte. La torna a tenir Montero. Montero a dins, amb Pradilla, ho fa molt bé. Ara falla Jaime Pradilla! Ara ha fallat el pivot aragonès quan ho tenia tot de cara. El triple de Panther! Situa l'equip blaugrana. Quan pitjor ho tenia, 52-62, però que bé ho fa De la Rea amb Pradilla, i anota Pradilla, no et deixen respirar. Més 12 una altra vegada per al València. La té Schengelia, Schengelia reculat, ara s'ha activat, però el Barça s'ha tret la por de sobre. Una mà que posa el triple del Satoranski, som-hi capitano, no, curtíssim, i el rebot és per ells.
1: Ara han saltat el 2-1. sobre Senghelia perquè deixés anar la bola, i clar, el de sempre, aquest tipus de tirs
2: no es poden perdonar. El triple sol de Matt Costello, no hi anirà, massa fort, el rebot és pel Barça, encara bo, perquè havia llançat molt alliberat Costello. Vesely, que li demana més als dracs, és el seu últim partit, vol que sigui llegendari. Toco, penetració de Toco, amb Pradilla, a fora el triple de Garcia, a Panther, no, això és casa meva, això és el Palau Blaugrana. Taylor a l'altra banda, s'aixeca Taylor, no hi va, el rebot és per ells, no m'ho crec, una altra vegada Taylor fintant el triple de peus, Montero, avançarà en peu, sí. Oh, quina seqüència de Panthers, senyors, quina seqüència, i ara sí, per fi Pedrol, la caldera entra en ebullició.
3: El Palau s'aixeca ara, coincidint amb els canvis, marxa Satoranski, marxa Vesely, entra Joel Parra i entra Nico Laprovittola. Ara sí, al Palau. Ai, que em recorda molt el del tercer partit. Tant, ai, al Palau.
2: Tant de bo que sigui així, tant de bo que el Barça pugui completar la remuntada. La té Branco Badio, bloquejat per Pradilla. Segueix Branco Badio dins amb Pradilla. Ara emparellat amb Senghelia. Segueix Pradilla, bona mà. Cam Taylor, arriba la pilota, el triple que vol, la triple de Cam Taylor.
1: Mala sort.
2: Triple de Cam Taylor per tornar a situar el més 12, 55-67.
1: 19 punts, Cam Taylor.
2: La defensa del Barça havia estat bona, eh? Sí. 3-20.
0: Assistència voluntària de Senghelia, sí. Ha acabat sent.
2: La Provítola penetra, cistella de la Provítola. Ara l'intercanvi de cops és absolut i constant. Demana perdó la Provítola perquè ha picat la pilota. Déu-n'hi-do, un 24 de juny. Puig, quina meravella, l'intercanvi de cops entre dos equips. Un que no es vol rendir, l'altre que vol guanyar el títol. Canvis importants, Pedrol.
3: Sí, entra Dario Brizuela, en marxa Will Clyburn, que a diferència de Kevin Panther, Will Clyburn avui les està veient quadrades, com el tercer partit. Per cert, parcial ja de 22-20 en el tercer quart. 12 punts només ha notat el Barça en el segon.
1: I a veure com respon València, ara sense Jean Montero i sense Taylor.
2: Amb Omari Moore. Té Moore, la penetració d'Omari Moore. És que és molt llarg aquest tio. Doncs mira, falla, però el rebot és per ells, tu. Una altra vegada el rebot ofensiu. Branco Badio, penetració de Badio. Es fa... Semblaven passes. I ara dobles, què està passant? Ah, val. I espera't que la Provito l'empeny Branco Badio. Va pel mig, Panther.
3: I espera que s'encaren els jugadors. Ara Álvaro Cárdenas s'ha d'endur Branco Badio. La Provito, la que ha atropellat Badio, però la cosa sembla que no anirà més.
0: Una amenaçada tècnica, suposo, o avís, no?, a Badio per haver retingut la pilota.
1: Però ara havien de sacar de banda els 6 passes. Però tampoc podia sacar ràpid el...
2: Doncs déu-n'hi-do, del menys 17, crec que era, no sé si m'ha arribat a menys 18, però com ha tornat una altra vegada el Barça, tu. Vaja, encara està 10.
0: La màxima és de 18, sí, de València.
2: Però estem d'acord que les sensacions són diferents. A sí. 2.47 per al final del tercer quart.
0: De Panther, que ha estat molt fiel al primer quart amb 12 punts, havia desaparegut a nivell anotador en el segon, i ara s'ha tornat a connectar.
2: I falta sobre Senghelia, com diu el Colo, ja està en bonus al València, per tant, a la línia de tir lliure parla Costello i Senghelia, que estan tenint un duel. Quin duel estan tenint, tu. També és veritat que és d'aquests duels que crec que de moment s'està duent des del respecte, des del contacte, des de l'agressivitat ben entesa, des de la intensitat, i ara entra Roivers, que és un perfil diferent.
0: Sí, la falta de Pradilla és clara en el bloqueig.
3: I no sé jo si és massa intel·ligent Costello emprenyar Toko Senghelia, però vaja.
2: Quines finals del Toko, també. Mare meva, quin jugador fitxat al Barça.
1: L'MVP de les finals de la Lliga Italiana fa només un any.
2: El primer de Toko, la nota 58-67, una altra vegada rebaixa els 10 punts de marge al Barça. 2.43 per al final del tercer quart. De moment, cada vegada que el Barça rebaixa dels 10 punts, els 10 punts hi ha una resposta immediata del València en forma de sovint triple. Falla el segon, el Toko Senghelia, és important anotar, i surt Pradilla votant. Segueix Pradilla, compte, mama amb Branco Badio, s'aixeca Badio molt sol, cistella Branco Badio, crec que ha relliscat un defensor del Barça.
1: Ha dubtat Badio perquè està sense confiança pel seu 0-7 que portava fins ara, la primera del partit de l'ex del Barça.
2: Una altra vegada per sobre els 10 punts de distància, la Provítola, fregant el 2-1 la Provítola, anirà a la línia de tir lliure, però ara com a mínim veig el Barça més fluid en atac. Hi ha hagut un tram del tercer quart que estava absolutament aturat i gràcies a Panther, que ha desllorigat, i de quina manera amb triples tens, marca de la casa.
1: Amb aquests cinc petits, és que tens quatre jugadors que et poden trencar l'1 per 1 en qualsevol moment. Parra més per quan els altres generen avantatge i rep amb ell sol, però bé, que és molt més complicat defensar aquest cinc del Barça.
2: La Provídola el primer cap a dins, adeu al Barça.
3: I Xavi Pasqual, que el veig molt més tranquil perquè el Barça ha sabut reaccionar al moment de Jan Montero. L'ahir no ho va poder fer, avui sí, ha contrarrestat perfectament i està 10 amb possibilitat de posar-se 9.
2: A 2-19 per al final del tercer quart, la Provídola anota el segon, per tant, com diu el Pedrol, se situa a 9, però torna a entrar el problema.
1: I ara és Panther, estan discutint aquí qui se n'encarregava. Brizuela diu que ho fa ell. A veure què tal el Bas.
2: Tenim Montero a pista. A 2-17 per al final del tercer quart. Racu, Palau, Blaugrana, és el quart partit de les finals. Branco Badia dubtant. Ara tot pesa molt. Ara les pulsacions estan... Vaja, la primera cosa que li fa Brizuela és una falta a Montero. La tercera la podia fer. A tota pastilla estan ara mateix les pulsacions perquè hi ha un títol en joc.
0: Pues no para ningú el partit, ni un entrenador ni l'altre, la qual cosa jo crec que beneficia més València que no pas el Barça, però vaja.
2: Sí, estic d'acord. Bé, ara amb els últims minuts de Barça, Montero, Montero amb la pilota, bloquejat per Roivers, Montero, Montero, a dins en Roivers, ho fa molt bé i anota Roivers. Atrau molt bé Montero a tothom, anota el València, més 11.
1: Era hora fàcil la cistella perquè estava voltat de dos defensors.
2: A la Provítola, a fora, el triple de Parra, som-hi Joel! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Parra! Gladiador també intervenint, a 1:38 per al final del tercer quart. Omar i Mora amb la pilota, Braxton Key, Key, penetració d'aquí davant de Schengelia, ho fa molt bé Key, falla, falta, però anirà a la línia, té lliure Braxton Key, mira que l'havia aturat bé Schengelia.
3: Uf! I el Palau que la protesta moltíssim, ja en Vesely que ara entrarà pel Toko Schengelia, mira, precisament pel Toko es posava les mans al cap, no entenia aquesta falta que li han xiulat al Barça.
2: Ovacionat el Georgia, un dels jugadors, és d'aquells jugadors, Xavi, que si hagués vingut fa un parell d'anys, vull dir, sé que és allò, i sí, però amb una carrera llarga aquest tio Camp Barça, per com és, boh.
0: Sí, molt professional, vaja, molt. El tio que a banda del talent que té, veus que quasi deixa la pell a cada partit.
3: Sí, sí. Amb 34 anys, porta 22 minuts a pista, 16 Satoransky, 23 Kevin Panther.
2: No, i els que porta acumulat sobretot Schengelia. Anota els dos Braxton Key. Més 10 una altra vegada. De moment el parcial és de més 2 del Barça, però ha arribat a perdre de 18. Ha aixugat 8 punts. Minut i 23 segons. Vinga, va, que va bé aquest tercer quart. I entra amb la caldera. Panther, el triple! No, curt. El rebot, però, és per Vesely, treu la falta. I amb Vesely, bé, ara...
3: No només protesta, sinó que gesticula de manera extremada. La banqueta del Barça, veiem Albert Oliver queixant-se i Xavi Pasqual de la gesticulació de Pedro Martínez, també del Palau. L'àrbitre, però, li va dir que es relaxi, que es tranquil·litzi, que no passa res.
2: A veure, important els tirs lliures, eh? Vinga, va, Vesely, el primer, Danyan, el falla.
1: Ah, 14-19 amb aquest.
0: Sí.
2: Arriba, insisteixo, un moment també del cansament.
1: 5-8 en aquest quart, són 3 per donatge.
2: El segon de Vesely, també el falla.
0: Ai, noi.
2: Ah. Ui, ha tocat la xarxa aquí, encara bo. Doncs anota. Sí, sí.
3: Sí, perquè no sé si entrava la pilota, ja t'ho dic ara.
2: 64.
1: I l'aprovita la que li diu a Brizuela, que on vas, enganxat a Jan Montero.
2: A 73, creu a pista Nate Roivers, compte, perill, perill. Ai, ara rep Montero, compte, molt alliberat, Montero, el triple que vola. No, és que no m'ho crec, és que no falla. Triple de Jan Montero, és que és increïble. Més 12.
3: I Xavi Pasqual, que es torna boig, protestant una falta en atac que no ha xiulat l'àrbitre.
2: Vesely, el llançament de tota la vida que surt de dins, Parra, a punt de perdre la pilota, trepitja. I compta Pasqual, eh?
3: Segueix Xavi Pasqual, està vermell com un pebrot, Xavi Pasqual, també Albert Oliver, Rafa Martínez.
1: Ha anat ara la tècnica de...
2: Però en altres circumstàncies, vaja, hagués estat tècnica segur.
1: Ha fet el gest i s'ha parat l'àrbitre.
2: 14 segons de possessió, 40 de quart, la té Branco Badio. Badio, més 12 al València, Badio cap a Braxton Key, el triple que no hi anirà... Sí que hi va, sí. De Braxton Key, la paraula que no semblava tan efectiva.
1: Mira.
2: Anota el triple Braxton Key.
1: Gent Montero dient-li que aquí que no faci tants de gestos i que no provoqui.
2: 64-79, més 15. Empipadíssima, Pedrol, la banqueta blaugrana.
3: Sí, no només la banqueta blaugrana, sinó tot el Palau, perquè han sortit els jugadors de València després del temps mort des de la banqueta, com si haguessin guanyat ja el títol de l'ACB. El Palau, que ho ha entès com una provocació. Veig aficionats ara escridassant els àrbitres, demanant explicacions, i també Xavi Pasqual, que després de

0: 3-4 segons d'en B demanant explicacions als àrbitres, doncs ha agafat la pissarra i ara ja dona indicacions, però insisteixo, provocant ara ja sí la banqueta del València, molt emprenyat al Palau Blaugrana.
1: Hem vist la repetició de l'acció Casquilla Pascual, que imagino que és en el bloqueig que fa que Montero llenci sol el triple.
2: Sí.
1: Jo, no, en directe jo no m'hi he fixat i no he tingut repetició d'aquella jugada que ha alliberat el triple per Montero. Menys 15 pel Barça. Actualitzem ràpidament els dos marcadors del Mundial que tenim en joc. Com tenim, Pau, aquest Suïssa-Canadà?
3: Doncs de moment, a minut 20, empat a 0, poques ocasions en aquest Suïssa-Canadà. Amb aquest resultat serien precisament aquests dos equips els que passarien com a primer i segon respectivament. Canadà primer, Suïssa segon als setzens de final.
1: I el Bòsnia-Herzegovina-Qatar, com són aquests primers minuts, Oriol?
4: Doncs també sense gols, amb algunes tímides arribades, pot ser més intensitat de Bòsnia a la zona d'atac, tenint en compte que doncs, segurament és una selecció superior a la de Qatar, però insistim, sense gols, un resultat que eliminaria totes dues seleccions. Amb dos punts és difícil que alguna passi com a una de les millors terceres. Ara mateix, doncs, tant Bòsnia com Qatar buscant la victòria. De moment, minut 21, Bòsnia 0, Qatar 0.
1: Mig minut, li queda el tercer quart al Palau, per de 15 al Barça. Ara hem vist la repetició i, home, si xiu la falta de Roivers, no passa res en aquest bloqueig que es menja Brizuela.
5: El triple de Brizuela que falla, el rebot, però és per Joel Parra. Som-hi, gladiador? Tampoc. I el rebot és per ells, per aquí.
2: Barra trepitjat.
5: I espera't, que Parra, no sé si s'ha après mal, ho aturen els àrbitres. Montero, esportivament, ho atura.
0: Sí, va coixo el Parra.
5: Crec que ha trepitjat algú, és d'haver regirat el turmell.
0: Sí, però ja està, podrà seguir jugant.
5: Doncs falla el Barça, l'última possessió serà per al València, 22.3 per al final del tercer acte, 64-79. La gent de València dient-li ploraner a algú del Barça. Montero creuant pista, compta, li diuen que marxi, el 2 contra 1 que no és efectiu ara sí, de la Provítola, segueix en Montero, a la cantonada Omari Mor, el triple d'Omari Mor, triple. Domari Mor,
2: que han de segar ràpid.
5: 4 segons, 3 segons, des de casa el triple Brizuela no hi anirà. Acaba el tercer quart al Palau Laurana i a RAC1. Tempesta valenciana, vendaval valencià. Increïble l'encert des del 6-75 al València, fent efectiu el seu joc, al València fent efectiva la recepta Pedro Martínez, el triple per tancar el quart. És un més 18, màxima diferència. 64 València, 64 Barça, 82 València. Pedrol, un miracle, pràcticament necessita l'últim quart al Barça per empatar l'eliminatòria.
0: Sí, perquè el València ha clavat 35 punts al Barça en aquest tercer quart. El partit, ara més, que arriba, sembla el roig gerent ara mateix, perquè només l'afició del València anima. I el partit també arriba en aquest últim període molt calent entre les dues banquetes. Xavi Pascual, que ha continuat protestant, i molt Antonio Conde als últims segons del primer quart, quan, com jo mai l'havia vist. I un Barça que s'havia arribat a posar només 8 punts del València fa tot just un parell de minuts, que ara veu com tornen a ser 18.
2: 7 de 9.
1: Sí, digues, follow.
2: No, 7 de 9 triples del València aquest quart. Impressionant, realment. Amb un Jean Montero que portava, n'ha fet 12 de punts.
5: Mira,
2: en aquest tercer quart.
5: Ara saps quin és el problema, Puig? Que per l'aficionat del Barça és molt complicat com t'ho diria, reconèixer la bellesa i reconèixer el talent. Però el tercer quart que ha fet València en termes de proposta de joc, ja t'estic parlant des d'una perspectiva estètica, tècnica, esportiva, i el tercer quart estones de Jean Montero per l'aficionat neutral, noi, és un espectacle.
1: Veurem com acaba això, però és admetre la superioritat d'aquesta plantilla valenciana per sobre de la teva, per profunditat i, jo fins i tot et diria, també per talent d'alguns jugadors.
5: Arrencarà l'últim quart. Vinga, va, a veure si el Barça pot tenir una bona arrencada i posar una miqueta la por al cos, i que se sentin els aficionats de Blaugrana i que es deixin d'escoltar d'una punyetera vegada els aficionats del València aquí al Palau. Això estaria molt bé, també. Perquè hi ha 7.400 i en principi només hi ha uns centenars del València.
0: Sí, per cert, hi ha 6.000 persones al Roig Arena, el València ha obert el seu pavelló i ara mateix 6.000 persones amb pantalles gegants seguint el partit des d'allà.
5: La Provítola arrenca el partit. Ara de seguida situem quintets. La Provítola amb la pilota. Rep Will Clyburn. Una bona primera possessió. Vinga, per endollar el Palau. La té la Provítola. Bloqueja Vesely. Clyburn, cantonada. Panther. Panther, línia de fons. A punt de robar la pilota al València. Aquí. Roba la pilota al València. Cam Taylor atacant. Ataca Taylor, ha perdut la pilota al Barça. Taylor Penetració de Taylor, s'aixeca Taylor. No, anota Taylor, encara vol. Rebotes per al Barça ràpidament. Quintets, Pedrol.
0: Mira, Kevin Panther, Jan Vesely, Nicola Provítola, Clyburn, Itoko Shengelia, Braxton Kijan, Montero, Cam Taylor, Sergio de la Rea i Nil Sakop al València.
5: Toco buscant la pilota interior. Clyburn, som-hi, el triple! Triple! Som-hi! Triple de Will Clyburn per situar el Barça. 15 punts, 9-10 per al final del partit. És que 9 minuts en el bàsquet modern són molt i molt llargs. Montero, Montero, penetració a Montero. Són molt llargs també si no tens un tio que es diu Joan Montero davant. Anota Montero.
2: 7.402 espectadors al Palau.
5: Més 17, la provito la que falla. La pilota es parra una altra vegada a Clyburn. Circula, la finta del Toco. La llançament del Toco que falla.
2: Aquí era pel triple de Panther o de Clyburn.
5: És per al València. No li xiulen, falta el Toco Shengelia. 8-40 per al final. De 17 guanya el València. La té Jean Montero, que vol una possessió llarga. Encara 10 segons de possessió. Bloqueja de la Rea. Montero s'ha quedat amb Panther. Puja a Sac amb un esforç per bloquejar-lo. Montero a dins amb Saco. S'acaba la possessió. L'aliop increïble de Saco cap a Braxton Key. Línia de fons d'aquí, l'enfons a Braxton Key. Més 19, falta de Montero sobre Kevin Panther.
0: I la cara de Xavi Pasqual, no, ni de pomes agres, de ressentiment i absolutament d'incredulitat, perquè el València realment ho està fent tot i tot bé.
2: És de les que fa mal, perquè és gairebé l'última dècima de possessió.
5: Clyburn amb la pilota, màxima diferència valenciana. Animen els dracs, ho intenten, la penetració de la Provítola en un bosc de jugadors, rebot de València, no anota l'apro. Poc a poc es va escolant la resistència blaugrana, poc a poc va caient, va disminuint la capacitat de reacció del Barça. Una altra vegada, ara van atacs llargs al València, que saben que el rellotge els hi va a favor. Saco el deixen sol, el llançament de Saco, mare meva. El rebot per qui és? Per València. Oh. Es queixa Vesely, però...
2: Ara, com que Saco sempre la doble ha fet bé el Barça, que s'han anat a tapar tots els forats i deixar-lo sol.
5: Marxa Montero. Crits de Pedrol.
0: MVP, i ara és molt reconeixible veure qui és del València, qui està repartit pel Palau, perquè hi ha gent aixecada i es veuen molt.
5: De la Rea.
2: És que, Dani, tu que també has anat seguint, òbviament, tota l'Eurolliga, sí que, i els últims anys, Kendrick Nunn és el jugador més ben pagat de l'Eurolliga.
5: Sí.
2: Sí, el rendiment de Jean Montero en tots aquests partits és igual o superior.
5: Jo...
2: Nunn. I no, un rendiment decebedor.
0: Perdoneu, però gent que comença a marxar del Palau. I això és poca gent, però els primers que comencen a marxar del Palau.
5: Deies, Colo.
2: No, d'això, vull dir que... O sigui, el Jean Montero aquest que estem veient a aquest nivell, si no té res a envejar, sinó tot el contrari, a un Kendrick Nunn que ara mateix està guanyant 4 milions a l'Eurolliga.
5: Clar, la qüestió és que, com que l'hem vist de manera sostinguda i a més l'hem vist contra el Joventut, són 3, ara falla els 2-3 lliures, Saco, eh? Són 3 partits, i veurem si 4 o no amb el Barça, són 7 partits. És que és diferencial, com poques vegades...
2: Recorda, encara que parteixin al final, el partit que fa contra el Madrid a la Copa.
5: Per la pilota al Barça.
2: Que altre cop que amb Taylor, és impressionant. Quan estan a pista Key i Taylor, l'instint defensiu, els braços, com arriben a tot.
6: Sí, perquè això de l'aspecte defensiu d'aquest equip, el Colo va anar repetint una i mil vegades en aquest playoff i també en l'anterior. Anoten molt, juguen ràpid, possessions curtes, però defensivament són un equip brutal.
2: Mira, una altra pilota robada. És la millor defensa de la Lliga, vull dir que...
5: Contra el triple de la Rea, si entra, no, encara bo, perquè era el més 24.
2: Però que ataquin també, no ens ha de fer perdre la vista, que el nivell defensiu és una brutalitat.
6: Mira, que tenim gol al Palau, anava a dir.
5: Tant de bo.
6: Al Palau, no. Gol al Mundial.
4: Gol de Bòsnia i Herzegovina al minut 29 de partit. Inaugura el marcador la selecció bòsnia. Golàs de l'Ibegovic, l'extrem esquerre bosni, jugador del Salzburg de només 19 anys. Agafa la pilota a la banda esquerra, es perfila, se centra i deixa anar la cama dreta perquè Mahmoud Abunada no pugui fer-hi res i... Doncs situar aquest 1-0 al marcador, 1-0, gol de Bòsnia, gol de l'Ibegovic. Aquest resultat ficaria de ple a Bòsnia en la lluita per ser els 700 de final, juntament amb les altres dues seleccions. Quin golaç de la Ibegovic! No hi ha arribat abonada el porter de Qatar. Minut 30 ara mateix a Washington. Bòsnia 1, Qatar 0.
3: Doncs avança Bòsnia-Herzegovina. 4 punts sumaria, molts números de ser un dels millors tercers. Al Palau descomptem minuts, el que sembla que serà una festa valenciana. Dani.
5: Més 19 ara perquè ha notat el Barça. Espera't, el triple de Parra. Triple de Joel Parra. I és un més 16 ara. Acaba de remuntar 5 punts en un 3 i no res el Barça. 72 a 88. I sí! I sí!
2: Ho està celebrant molt d'hora a València.
5: Sí, sí, estic d'acord, eh?
2: I aquesta temporada hem vist brutalitats pitjors.
5: Sí, sí.
0: I abans d'aquest triple de Joel Parra, que n'hi ha hagut un altre de Kevin Panther, que no, de dos l'hem notat Kevin Panther, que sí. No es cansa d'anotar, trepitjat. 23 punts, és el màxim anotador del partit.
5: Sí, avui sí que ha aparegut Panther, les coses sí, com siguin, avui està apareixent.
2: És el primer cop a playoff que supera els 20 punts aquesta temporada.
0: Will Clyburn, en canvi, 6 punts.
5: Sí. Branco Badio atacant, a veure si li pot entrar una miqueta la Pol Cos al València, que en això el bàsquet modern, insisteixo, recordeu el parcial de més 18, que va ser un 3 i un res. Cárdenas, el triple d'Álvaro Cárdenas, no. No, el rebot és pel Barça. Vinga, som-hi, a veure si el Barça té temps. Són 5.50 per al final. Parra, cistella de Joel Parra, ho atura Pedro Martínez, perquè el Barça se situa a 14. Veig a la gent, amb perdó, no sé si és la meva sensació que ho he vist tan perdut que ara amb aquest mini parcial m'estic animant, però veig a la gent molt poc animada per estar perdent de 14 a 5.44. Estic dient una bajanada, Puig, o...
6: Home, jo ho entenc, vull dir, ja. A veure, veient una mica com ara la temporada, com ara la sèrie també, sí, no, tant de bo, però a mi ara mateix se'm fa molt difícil de pensar que el Barça pugui aixecar aquest partit.
5: Parcial de 7-0 en res. En menys d'un minut, quasi bé.
6: Sí, sí, però més fruit d'aquells, com diu el Colo, sí. Ja gairebé ho han vist fet, i que ara aquest temps mores per dir-los anem a acabar-ho bé, això, que no pas perquè una reacció del Barça, allò de pit i collons. No sé, igual és que ara estic amb massa clau pessimista, però jo ho veig així.
5: Ja. No, i això ho veu al Palau, llevat dels dracs.
0: Sí, de fet, al Palau jo crec que la sensació que té és hem arribat molt lluny per com vam acabar la temporada regular. A partir d'aleshores tot ha sigut com una espècie de premi i ara mateix doncs, la sensació és aquesta. Voleien banderes, que fa estona que no voleiaven, però és veritat que tampoc percebo una sensació de convenciment de que això es pot aixecar.
2: I les dades del company Òscar Cuesta, els 35 punts de València, són rècord al Palau en un equip visitant en unes finals.
5: Servirà el València. A veure, Matt Costello, a punt de recuperar la pilota a la Provídola, sembla que feia falta. Omari Moore, creu a pista Omari Moore, aquesta possessió.
2: Poca convicció aquí de Clyburn a la pressió.
5: Sí, la trobo important. A veure, Montero amb Branco Badio, i aquest en Costello. Ai, Moore, el triple, sol d'Omari, triple. D'Omari Moore, una altra vegada, el més 17. Doncs et dono la raó, Puig, què vols que et digui? 115 per al final. La Provídola, no fallen, La Provídola amb Kevin Panther. Panther roba la pilota a Montero. Montero, la penetració de Montero, anota Montero. Més 19, s'enfila fins als 93 punts al València i encara falten 5 minuts. Compta amb els registres anotadors en una final.
2: Un
5: recupera la pilota Costello. Es maixa... No nota el València? No nota el València. Tres vegades han fallat sota l'anella, però ara perd la pilota el Barça. I ara sí, que a poc, amb aquesta remor de...
0: Ara la gent sí que marxa.
2: Estan una mica fosos,
0: Ara la gent sí que marxa, i ja del Palau només s'escolten ara els crits del València. La gent comença a marxar, ara sí, de manera generalitzada. És la primera vegada, la primera tanda de gent que marxa del Palau Blaugrana. Pilotes perdudes del Barça, 15, 4 només del València.
5: Escolta, marxa la Provítola.
2: O no, perquè és que no poden fer els canvis.
5: Ah, val.
2: Faran després. I Omari Moore amb el triple, igual al seu rècord de triples d'aquesta temporada. Per això dèiem que és dels jugadors que normalment es pot deixar alliberat. Avui 4 triples.
6: És una festa valenciana ara mateix al Palau i tenim gol al Mundial. Jovem!
4: Gol de Bòsnia! Bòsnia. El segon arriba al minut 34. Bòsnia i Herzegovina que amplia les diferències a Washington. Jugada per la banda esquerra que condueix a l'Ibegovic, l'autor del primer. Centrada que remata Edin Dzeko al cor de l'àrea i al Braque, al lateral esquerre de Qatar, amb el genoll i en l'intent de refusar l'esfèrica, l'envia directament a la seva pròpia porteria, gol en pròpia porteria de Qatar. La pilota li ha passat al Braque per dins les cames i amb el genoll esquerre, amb el genoll de dins, se l'ha acabat introduint a la seva pròpia porteria. Tothom ha anat a abraçar a Dzeko, tot i que el gol ha estat en pròpia porteria. Minut 35, Bòsnia 2, Qatar 0.
1: 4 punts sumaria Bòsnia-Herzegovina. El Suïssa-Canada continua empatat a 0, Pau.
3: Sí, de moment amb empat a 0, minut 35 de partit. No hi ha hagut massa ocasions clares. Potser la més clara l'ha tingut Suïssa en Bolo, que ha tingut una doble ocasió, però Canadà, que no està de moment posant en perill la porteria de Kobel.
1: Seria Canadà primer i Suïssa segon en aquest grup si acaben així els marcadors. I al Palau, doncs, 4 minuts perquè el València sigui campió, Dani.
5: Sí, perquè ara nota el triple Branco Badio. Abans hi ha hagut moment de, jo crec, comiat a Pedrol de la Provítola amb el Palau Blaugrana. Que
0: totalment,
5: no sentit, sí.
0: Totalment. Ha marxat la Provítola, ha donat la mà a tota la banqueta, també als jugadors descartats. Després s'ha girat, ha aplaudit tot el Palau Blaugrana i el Palau Blaugrana moltíssima gent s'ha aixecat també per aplaudir-lo i ovacionar-lo.
5: Doncs això ja va ara mateix de comiats, de moments, d'instants que ens quedaran a la retina, de veure com el València guanyarà la seva segona lliga, totes dues amb un tècnic català al capdavant, Pedro Martínez. La va guanyar la Fonteta el 2017, la guanyarà el Palau Blaugrana el 2026. Una altra eliminatòria que no arribarà fins al cinquè partit, ja en va 13 anys, amb aquest més 20 del València. I sobretot en clau blaugrana, doncs això, de comiats, de veure com respon el Palau Blaugrana a Jan Vesely, que ara llença el triple i el falla, a la Provítola, que ja l'ha ovacionat, a Xavi Pasqual, que ara mateix està dirigint el seu últim partit com a tècnic blaugrana en la seva segona etapa, en un final massa abrupte, i a tota una sèrie de jugadors, Tomas Satoranski, que tot apunta que ja no tornaran. Anota Omar Imur.
2: Ja té el rècord.
5: Un triple, un nou triple, és un més 23 del València. També és veritat que convindria no acabar prenent mal.
2: 15 de 30 triples, déu-n'hi-do.
5: Clyburn falla el triple a l'altra banda. Uf, aquests últims 3 minuts seran complicats de digerir, també us ho dic. Estaria bé que el Barça ho gestionés el millor possible, tot i que és difícil de gestionar.
2: Sí, perquè tothom ha desconnectat.
5: Montero ja pràcticament fa la de que passin els segons, però és que encara falten 3 minuts, és el problema.
2: És el problema, t'ho has dit.
5: Sí, els últims minuts de Blaugrana, Montero amb un triple des de casa seva, la captura Panther, creu a la pista Panther, li fa la falta a Omar Imur, que els dos equips estan en bonus. A veure, substitueixen ara a Tomas Satoranski, pica de mans, Satoranski que aplaudeix al públic, estan sent comiats d'aquests fredots, Vesely que també marxa, Sato que s'abraça i de quina manera la Provítola, Pedrol.
0: Sí, i emocionat Tomas Satoranski, que té els ulls plorosos, aplaudeix al Palau i el Palau li respon així. S'abraça ara Tomas Satoranski amb Vesely. Vesely que també se'n va a final de temporada, en aquest cas ell es retira, dona les mans, tot el Palau dempeus ara per aplaudir Jan Vesely.
5: Els àrbitres ho aturen, eh? Els àrbitres ho aturen i li reconeix Schengelia i també Brizuela.
1: Home, som un dels grans del bàsquet europeu, de l'última dècada llarga.
5: Sí, déu-n'hi-do Satoranski com està, Pedrol.
0: Sí, està emocionat, està realment emocionat Satoranski. Ara, de fet, està plorant. Tomas Satoranski està plorant, es mossega el llavi perquè realment estan sent moments ara molt emotius.
5: Amargament plorant Satoranski.
2: I Costello, que seguirà repartint fins a la dutxa.
5: Vesely, que diu adéu al bàsquet professional, els últims minuts del pivot txec, després d'una carrera absolutament prolífica, després de ser MVP de l'Eurolliga, de guanyar-la, de guanyar títols allà on ha anat, de tenir un pas per l'NBA, aquests han estat els últims minuts de Jan Vesely i també de Tomas Satoranski com a blaugrana, un jugador que altra cosa no se li pot retreure. Se li poden retreure coses, si volem, a Satoranski. Algunes més que altres, però compromís amb els colors del Barça, creieu-me que no se li pot retreure. dels més empipats perquè el Barça anés malament. I això també, amb el seu caràcter volcànic, li ha passat factura. Ara qui s'emociona crec que és Jan Vesely, també.
2: Miquel, que vam veure fa una setmana amb Adam Hanga a Badalona.
5: Sí. I el Butxira el mateix.
2: Sí.
5: Ara canta l'afició del València, celebrant ja el seu segon títol de Lliga. La penetració d'Omar i Mor.
2: Quin partit d'Omar i Mor.
5: El 101 punts d'Omar i Mor, 2 més 1. Que s'acabi això ja.
0: Sí, i sembla que això és una miqueta com quan jugaves a Primini, que passava, o a Mini, que passava els 100 punts, era un gran èxit. Doncs la sensació és la mateixa que m'ha donat amb la banqueta de València. Pedro Martínez ha celebrat aquest punt 101, vaja, com si hagués anotat el seu equip el triple de la victòria.
5: Clar, també és el problema d'haver guanyat tan folgadament tan aviat, que és que et dona molt temps de celebració en pista rival, i això qui s'ho està menjant és l'afició local. Omar i Mora nota el tir lliure. 77-102. Els aficionats del València votant i votant. Entrem als últims dos minuts d'aquesta temporada, del qual el Barça li haurà durat 88 partits. Haurà arribat a una final que tots convindrem, si algú no està d'acord, que us pronunciï, que ningú esperava. Una final que segurament va arribar per aquella patacada inesperada del Madrid contra el Tenerife. L'equip va treure un primer partit del Roig Arena que va fer somiar a tothom. Però, noi, la realitat és que ara mateix el València és molt millor equip que el Barça, i ho ha demostrat en tres victòries consecutives. Can Taylor que anota. 79-104. Ja comencem a estar en distància de tova. Minut i 24 per al final. Crits, Pedrol, de campions, campions dels seguidors valencians.
0: Sí, sí, perquè fa 9 anys que no guanyaven la Lliga, és tot just la seva segona. Han vingut aquí en massa a València amb 4 autocars, han posat 6.000 persones al Roig Arena durant el dia d'avui per seguir aquesta final. Evidentment hi havia moltes ganes de guanyar el títol i ho aconseguiran, ho aconseguiran. Les urgències que tenia el València a nivell històric per guanyar la Lliga, i que potser no tenia tant el Barça perquè només fa, entre cometes, 3 anys que no la guanya, doncs s'ha notat, i molt, en tota la sèrie.
5: I ara el problema és que el que s'està patint aquí és molt dolorós, i segurament no deixa veure el que és una realitat, que és un projecte, el del València, immaculat, no immaculat, té els seus problemes, però que està molt ben treballat. I que es va apostar per un entrenador que potser molts equips no haguessin apostat, però en canvi ho va acabar fent com Pedro Martínez, i al final ha arribat als títols. Se'n va el gran protagonista, Pedrol, del partit, del play-off, i segurament ara mateix de la CB.
0: Sí, se'n va Jan Montero, que ara s'acomiada amb Pedro Martínez, s'abraça, i això no ha agradat a la gent del Palau, que creia que aquest canvi, estant en pista contrària, doncs era innecessari.
5: Brizuela.
6: Sí, sí, sí. Que també la gent ho protesti i tot, ara. Sí.
5: Brizuela, anota Brizuela, marxa Cam Taylor, un dels altres grans protagonistes. La festa valenciana ara és completa.
2: Hi ha molts valencians, realment. Ara es va posant de peu.
5: 50 segons per al final, menys 25 per al València, per al Barça, més 25 per al València. Doncs un 24 de juny del 2026, dia de Sant Joan, posarà punt final la temporada 25-26 del Futbol Club Barcelona. I completarà, per cert, el tercer any consecutiu sense títols estatals ni continentals, fet que és ja una de les pitjors ratxes de tota la història de la secció, quan aquest agost se celebra el centenari de la secció. Avui segurament no és dia de cremar-ho tot, només per un motiu, i és perquè hi ha hagut un grup de jugadors i un entrenador, que es diu Xavi Pasqual, que ha portat fins la final l'equip blaugrana. Però la realitat és que ara mateix el Barça no està per competir aquest tipus de títols, i malauradament això segur que fa molt de mal a l'aficionat blaugrana, que veu com quan sona la botzina i després d'haver perdut 84-108 perd la final de l'ACB, guanya el València, segon títol de la història del València Bàsquet. El Barça ha perdut les finals de l'ACB. El Barça es tira per tercera temporada un any en blanc. És la tercera temporada en blanc d'una secció que s'ha de redefinir. que s'havia de redefinir de la mà de Xavi Pasqual, que no ha estat possible, que fins i tot el tècnic de Gavà, amb el pot ple, ha marxat abans del previst i ara toca tornar a fer absolutament tot de nou, a fer una neteja absoluta de tot el que s'ha fet malament per tercera temporada seguida i intentar una altra vegada que la temporada que ve no haguem de lamentar aquestes alçades de curs, que el Barça se'n va de blanc. Mira, un equip històric.
1: Tenim Pasqual a la tele, a veure què diu en calent.
7: El que sea, hay detrás personas, y a Xavi Pasqual le conocimos en aquel partido en Málaga porque fue comentarista nuestro. Se ha ganado todo el cariño de Dazón, de los aficionados también, y quiero saber, Xavi, hoy, ¿cómo te vas y cómo quieres que te recuerde el Palau Blaugrana?
8: Bueno, muchas gracias por tus palabras. Felicitar al Valencia, primero de todo, han sido mucho mejores que nosotros. Y nada más, queríamos terminar de una mejor manera, no ha sido posible. Hemos ido al límite de nuestras posibilidades, pero no nos ha dado para más. Son justos vencedores, es una lástima, solo si nos tienen que recordar por algo es porque lo hemos puesto todo. Ha faltado trabajo, entrega, sacrificio, pero no hemos conseguido brindar este título.
7: Xavi, muchas gracias y me vais a perdonar, pero le voy a dar un abrazo porque...
1: Bueno, les de Xavi Pasqual, l'abrazo ja el veuran els aficionats o els seguidors de Dazón. L'abraçada que li fa l'encarregada de les entrevistes de peu de pista a Xavi Pasqual, que se'n va cap al túnel de vestidors. Els jugadors del Barça, entenc que es queden a la pista o no? A veure com recull el trofeu al València.
5: El Pedrol ho deu veure millor, però ara estan fent la pinya, Pedrol, al mig de la pista.
0: Sí, estan fent la pinya, ara fan el crit de guerra, aplaudeixen els jugadors i veurem si es queden o no. Veiem ara la Provítola, doncs, acomiadant-se especialment d'una zona de la graderia. Veiem els jugadors del València just al costat, que ho celebren des de fa estona. Ara mateix, si jo hagués de dir alguna cosa, potser diria que de moment no estan enfilant el camí cap a vestidors. Estan aquí al mig de la pista. Expliquem també als oients de RAC1 que no podem entrar a la pista perquè, com que el València ha guanyat el títol, hi ha un protocol de campions de Lliga pel València, ara estan preparant tot l'escenari aquí perquè es pugui aixecar el títol, i ara mateix doncs estem esperant a veure si podem parlar amb algun jugador, però de moment tots a dins de la pista, de fet estan al cercle central a l'expectativa de que el València aixequi el títol de Lliga.
5: Sí, ara es dirigeixen a la banqueta, a la zona de la banqueta del Barça, a abraçar-se amb tots els treballadors, amb tot l'estaf, alguns amb abraçades més sentides, d'altres menys. Les més sentides, les dels jugadors que ho deixen, com Jan Veseli, com Satoranski, els que més ens porten aquí, Nicola Provítola també. Ara és moment d'abraçades.
2: I Billy, que més enllà del seu rendiment, de portes endins, és estimat.
5: Sí, perquè se l'està abraçant, clar, un altre jugador que també
2: com Fol
5: deixa el Barça, com Billy Hernán Gómez, és que n'hi ha molts que la temporada que ve no estaran aquí. Per tant, jo t'he de dir que a línies generals, Puig, a veure, ara que ha passat tot, no és un comiat, no és el comiat més agre que podria veure, no sé si m'explico.
1: Jo crec que és la constatació d'una realitat, no?
5: Correcte.
1: Avui que veus que aquest equip és superior a tu, que tu no estàs ara per aquestes guerres, i que veuré si la temporada que ve hi ets, però que aquest equip, per molt canvi d'entrenador, per molt que s'han arribat a connectar i els has tingut a tots ara en aquest tram final de temporada, no nos alcança, que deia aquell. Doncs jo crec que és aquest el resum d'aquest Barça.
5: Sí, i que segurament no s'esperaven arribar aquí. I un cop paït aquest no nos alcança, que dius tu, doncs bé, suposo que posen en valor la feina feta, les relacions personals que hi ha hagut entre un i altre. Ara veig, de fet, abraçades realment importants, abraçades d'aquestes que tenen molt sentiment, Pedrol,
0: sí,
5: no sé si les
0: sí,
5: veus.
0: Sí, mira, Tomàs Satoranski plorant, Carles Cascante també, el responsable de premsa, plorant.
5: Sí.
2: Que també plega.
5: Sí, mira.
2: Bueno, reubica.
5: Joel... Això... Digues, Albert.
0: No, Xavi Pasqual ara abraçant a tota la plantilla, Darío Brizuela plorant, Joel Parra, que és un dels que sempre, bueno, sempre parla Joel Parra, ara li hem demanat si el podíem agafar un minut, i plorant també ens ha dit que millor que no, i ho entenem perfectament. Ara realment les cares del Barça són més d'emoció, de comiats, que no pas d'haver perdut una Lliga i d'estar emprenyats.
5: Sí, i mira, deixa'm aturar-me aquí un moment. Bé, és que ara és temps de parlar de moltes coses, mentre a poc es va, ja tenim l'estand muntat, la tarima a on es pujarà el València per rebre el títol. Però deixa'm tenir unes paraules també per al Carles Cascante, que com diu en Jordi Colomer, ell mateix ho deixava intuir les xarxes, no seguirà al capdavant del Barça de bàsquet. Fet que bé, ha tingut, diguem-ne, el seu devenir dins del club, diguem-ne, així s'ha decidit, baixa dins del club, i sí que és veritat que és una llàstima des d'aquí agrair tot el que ha fet el Carles Cascante durant aquests anys, amb recull en tots els mitjans, perquè realment són figures que són molt importants, a vegades a l'ombra, però són figures que són molt importants. Per tant, és moment ara de moltíssimes emocions en aquest córner blaugrana.
1: Hi ha molt taronja a les graderies, però és un altre aspecte que, evidentment, és una altra de les conseqüències d'aquest equip que no acaba de rutllar, que l'afició s'ha anat desconnectant, que avui hi havia una altra vegada molt aficionat esquitxant parts de la graderia on hi hauria d'haver aficionats del Barça, i això ens hi hem trobat més de dues, de tres, de quatre, de cinc i de sis vegades en aquestes últimes temporades. Ara sí, mirava números, són 15 derrotes del Barça com a local aquesta temporada.
0: Ara hi ha hagut el moment de Tomas Satoranski anat a rebre el títol de subcampió de Lliga i s'ha guanyat l'últim aplaudiment del Palau Blaugrana, que com ara comentàveu, ara mateix està gairebé tenyit de taronja.
5: I ara serà el moment del València. No ha marxat cap jugador, Pedrol. L'MVP ja el coneixem, Albert Pedroli, era evident que havia de ser.
0: Jan Montero, el jugador dominicà, que evidentment amb el tros de final, de finals que ha fet, es mereix aquest MVP. Ara li diu a tots els seus companys que aixequin el títol amb ell, perquè és un títol...
5: Gest bonic, gest bonic.
0: És un títol de tothom. I els jugadors del Barça aquí esperant, aplaudint també aquesta fita del València de Jan Montero. Per tant, gest d'esportivitat absoluta.
5: Sí, sí. Montero, que ha volgut que tots els seus companys estiguessin amb ell, amb aquest trofeu de l'MVP, era evident que havia de ser així. Bé, mira, com a mínim Puig, la part catalana que ens toca, Pedro Martínez, i un nou èxit per ell en una carrera que segurament ha tingut, no sé si menys oportunitats en equips grans del que caldria, i mira, ara ho ha demostrat i de quina manera.
1: I en Kubashima, també campió,
5: sí senyor, sí senyor,
1: de Lliga.
5: Sí senyor, tens tota la raó.
1: Sí, sí, sí, Pedro Martínez, 2017 i els dos títols del València són amb ell a la banqueta.
9: Xavi López Aróstegui, que pràcticament s'ha criat a Badalona, encara que sigui bas.
1: Aquí tothom escombra cap a casa.
9: Home, és que fa 4 dies està passejant per allà, que dic, bueno, com que no juga...
5: És el que ens queda, Puig, és el que ens queda. Mare meva, tant de bo algun dia podem cantar algun títol d'algun equip català. Ara, a poc, van rebent les rèpliques de la Lliga, els jugadors del València, i de moment, Pedrol, insisteixo, ningú de cap jugador del Barça deixa la seva posició.
0: No, no, no, de fet està tothom aquí dret. Sí que Nicola Provítola ara ha agafat, intueixo que és la seva filla, i està acomiadant-se també d'una part de l'afició, i s'ha distanciat de la resta de jugadors, però no, la resta de jugadors estan palplantats aquí, esperant que el València aixequi el trofeu de campions.
1: Gran detall d'esportivitat del Barça, de saber perdre, que això també és tan important com saber guanyar.
5: Sí, sí. Ara, a poc van celebrant-ho. Clar, ara hi ha hagut, diguem-ne, saps quantes tries al gra de la palla? Doncs ara, qui queda? Doncs tots els aficionats del València, que ara es poden veure clarament qui eren, i n'hi ha uns quants, n'hi ha bastants. Evidentment, a la pastilla visitant està plena, però de la resta s'han reunit tots en posicions més properes, i n'hi ha bastants de color taronja. I ara, a poc, es va fent entrega Antonio Martín trofeu, la rèplica del campionat de Lliga, i serà Josep Puerto, si no m'erro, el capità, si no m'erro, qui hauria d'aixecar aquest títol, mentre els aficionats valencians ho van celebrar en aquesta segona Lliga. La Provito la veig amb una de les seves filles en braços.
1: N'hi ha que s'han quedat sense trofeu petit, els deuen enviar després.
9: Perquè són molts.
1: Sí, sí, sí, per això dic que no n'hi havia per tots, suposo que després els deuen enviar a casa.
9: Crec que ha passat altres anys, també.
5: I ara sí, li donen el títol a Josep Puerto, juntament amb Pradilla. L'aixecaran al Palau Blaugrana, el València Bàsquet. És campió de la Lliga 2026, l'ACB. Que marxa cap a València, que trenca el binomi Barça-Madrid, i ara sí, Pedro, els jugadors, canvi de vestidors.
0: Sí, ara sí, un cop aixecat el títol al València, jugadors que se'n van cap a vestidors. Nicola Provítola, que ara li hem demanat amablement si podia parlar amb nosaltres, ens ha dit que evidentment estava amb la seva filla, que després, i aquest després serà ara, perquè el Barça obrirà vestidors, en principi protocol normal del Barça. Per tant, nosaltres, que també abandonem la pista i ens dirigim cap als vestidors d'ara del Barça.
1: Ara, quan obrim vestidors, escoltarem les impressions dels jugadors del Barça, mentre els jugadors del València celebren sobre el parquet del Palau aquest títol de Lliga, el segon que guanya, el 2017 i 2026, títols de Lliga pel València, que ha estat el millor equip de la competició, que ha fet uns play-offs pràcticament immaculats, carregant-se per 2-0 el Bilbao Basket, per 3-0 la Penya i 3-1 el Barça, i finalment aconseguint aquest títol de Lliga. Supercopa també pel València, semifinalista de la Copa del Rei, semifinalista

0: Al-Haidos, l'extrem esquerre i capità de la selecció de Qatar, el Zeko de Qatar, perquè acumula 186 internacionalitats amb el Qatar. Al-Haidos ha fet el 2-1 al minut 41 i després Pedro Miguel ha enviat una pilota al pal que hagués pogut suposar l'empat. El lateral dret de Qatar pot donar gràcies a la selecció de Bòsnia a aquest pal. Bòsnia que marxa guanyant els vestidors, una victòria que la deixaria amb 4 punts, però Qatar no ha dit l'última paraula. Recordem que l'empat no beneficia ningú. Només val la victòria en aquest partit per un equip o per un altre per classificar-se, en tot cas, com una de les millors terceres.
1: I tenim al descans també el Suïssa-Canadà, Pau.
2: Sí, amb empat a zero no hi ha massa ocasions. És veritat que s'està confirmant que, de fet, l'empat els hi va bé a totes dues seleccions. Amb aquest empat es col·locarien amb 5 punts cadascuna. Sí que és cert que Canadà seria primera, Suïssa seria segona, però en qualsevol cas aquest empat els assegura de manera matemàtica l'accés als 16ers de final, i això és el que s'està veient una mica al camp. No estan arriscant gens cap de les dues seleccions i, de moment, empat a zero sense ocasions clares de partit.
1: Doncs ara mateix Canadà primer, Suïssa segon, Canadà primer, Suïssa segon, no poden ser Herzegovina tercer amb 4 punts i, per tant, amb números també de poder ser un dels 8 millors tercers i passar també en aquests 16ers de final. Avui es comencen a tancar grups en aquest Mundial, primer arrencant en aquest grup B, més endavant també es tancarà el grup i ho viurem aquí a RAC1 del Brasil a partir de la mitjanit. El grup C, Escòcia, Brasil i Marroc, Haití, i ja de matinada a les 3 es tancarà el grup A amb el República Txeca, Mèxic i el Sud-àfrica, Corea del Sud. Avui començarem ja a intuir per on anirà el quadre i algun enfrontament gairebé ja tindrem també d'aquests vuitens de final que arrenquen el cap de setmana en aquest Mundial dels Estats Units, de Canadà i de Mèxic. Ara moment també de tallar la xarxa al Palau, veiem, Dani, eh?
3: A través de Josep Puerto, al llom de Colliver de Reivers. Bé, les imatges tradicionals, mentre també van sortint, que això no sé si li farà molta il·lusió al València, Colo, altres informacions, que és tradicional, eh? Tan bon punt hi ha xiulet final, arriben les informacions, per exemple, informacions ben documentades del futur de Braxton Key.
4: Sí, en aquest cas es deia que aniria a parar a Olympiacos, que sona també a Gent Montero, però l'última informació que surt és cap al Fenerbahçe d'aquest senyor que estava a segona fila mirant la final.
3: Doncs haurà vist bona cosa de Braxton Key aquests dos dies.
1: I tant, veurem la plantilla del València, com es retoca, com dieu ja, amb elements que marxaran segur, i a veure qui, com acaba retocant el València per continuar sent un dels referents i candidats a guanyar el títol.
3: És que estem parlant d'un equip que ha guanyat la Supercopa, no va arribar a la final, la seva final de Copa, per un miracle absolut del Madrid, o perquè va perdre, diguem-ne, ell mateix el partit de manera miraculosa. Per tant, hauria d'haver fet final de Copa, Final Four i campió de Lliga.
4: Sí, es dona per fet que el substitut, entre cometes, de Gent Montero serà TJ Shorts.
3: Sí, que no està malament.
4: No, és un estil diferent.
3: Però no està gent... Vull dir, però també
4: però
3: et situa en quina esfera estarà mateix el València.
4: Sí, sí. Clar, és una esfera d'un equip top, que està Final Four.
3: Clar.
4: I ha guanyat la Lliga amb més nivell de tota Europa.
3: Amb una bandera dominicana ataviat Jean Montero, votant sobre la tarima també de campions de Lliga, amb els jugadors que pràcticament s'han unit amb l'afició, eh? Clar, és que hi ha molt poca distància entre les últimes baranes, les últimes fileres i la pista. Per tant, pràcticament s'han diluït amb els aficionats els jugadors del València, alguns amb els seus fills a Colliver, per celebrar aquest segon títol de Lliga, insisteixo, tots dos amb Pedro Martínez al capdavant.
1: Creus, Pedro, que puc anar a una publicitat de què? És un minut, això, Víctor, o quan és? Un minut, 10 segons?
5: Sí, però ràpid, sí. Sí,
1: sí. Ràpid, un minut i 10 segons. Ara tornem.
6: La final de l'ACB es juga a RAC1.
7: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
8: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals sobre entrades, més les actualitzacions... Per sort, Arriba a Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a l'Avantguarda.

0: cardia.com/encatalà.
1: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
2: ¿Y cómo vais con la boda?
3: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
4: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
5: La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.
6: Prou ràpid, Pedrol, o no?
7: Sí, prou ràpid. Ara obrirem vestidors d'aquí una estona perquè Xavi Pasqual avui és llarga, és l'última xerrada de Xavi Pasqual amb l'equip, per tant avui s'està allargant, això és el que ens han dit ara des del club. Per tant, res, tan aviat com obrin la porta anirem a parlar amb els jugadors a veure què ens diuen.
6: Avui no toca, però veurem quan triga Dubai en anunciar que Xavi Pasqual és el seu entrenador a partir de la propera temporada, Dani.
8: Sí, amb una peça, mira, és que arriba el Colo, perquè ja saps què et diré, no, estimat? Amb una peça
9: hi ha,
8: més.
9: Hi ha una pista més.
8: Hi ha una pista més, Puig. No saps qui fitxa pas per Dubai, no? Com a mínim així s'ha explicat. Un tal Mike James.
6: Ah, home, aquest em quadra, clar. Home. Si el volia ell per aquí...
8: El que diuen els castellans blanco i en botella. Sí.
9: Per una plantilla de 25 jugadors.
6: Ahir Baurga va protagonitzar un altre... Era ahir, no? Mike James, va jugar un partit de playoff.
9: Tan èpic com lamentable, perquè l'home estava de vacances, perquè no cobra, portava setmanes de vacances. I com que Strassel el van sancionar, perquè per molt fort que sigui Difalà, li va dir que era un lladre, l'home va anar a jugar amb la samarreta Strassel i es paradrap a sobre. Vull dir que com a imatge de Lliga és impecable.
6: Bueno, que el deixessin jugar així em sembla increïble.
8: Sí, totalment.
9: Però van guanyar a París... i trencant el factor pista, a més que estan jugant amb 7 jugadors i perquè n'acaba com han acabat perquè no cobren i estaran fora de l'Eurolliga, però mira, l'home s'ha endut la Lliga contra el pronòstic, sí. Això sí.
6: Mira, ja l'imatge està a bàsquet, n'hi ha una que m'agrada perquè aquest tio que és un fachem, que és el propietari del Hapoel de Tel Aviv, que sí. Després que el Maccabi li guanyés la Lliga allà pel plantat al pavelló sense voler saludar alguns membres del Maccabi, realment hi ha gent que està nascuda per voler ser protagonista.
8: Sí, absolutament.
6: Se les va tenir Pedro Martínez i tot aquest home.
8: Sí, tant, per xarxes, a més. I et recordo, ara que el que sí que, mentre demanen ja demandes de l'afició del València, el que sí que, com dius, començarà a haver-hi tot el terrabastall del que signifiqui els propers dies en clau Barça, en clau Laugrana. Mira, ara estan pujant els jugadors ja a la zona dels aficionats visitants, que clar, no poden baixar, que ja està pastilla visitant. Tot el que pugui esdevenir-se en clau Laugrana. Qui ha de ser el nou entrenador? Com Xavi Pujol, també, que està mig segrestat. Ara l'home allà a Vitòria se'l traurà d'allà, en teoria previ pagament de 300.000 euros. Això és el que demanava Escònia. I sobretot, quin serà els líders d'aquesta plantilla amb quin entrenador de cara a la temporada que ve. Dit d'una altra manera, Xavi, ara mateix sobre un període d'incògnites absolutament monumental pel que fa al Barça de bàsquet, que de nou haurà de reciclar-se, de nou haurà de crear un nou projecte. Seran 5 entrenadors en 5 anys.
9: Ja reclamaven canvis a la direcció i seran no tan radicals com el Madrid, que allà sí que no queden ni l'apuntador.
6: Demana pas des del vestidor, sí. Pedrol.
10: Hola, em sentiu?
6: Sí, baixet, a veure si pugem una mica.
7: Vale. A veure, intentarem pujar. Ara sí, ara millor, no?
8: Ara sí.
7: Vale, som-hi. Doncs obrem portes dels vestidors. A veure si podem parlar amb els jugadors del Barça, per exemple, amb el Joel Parra.
11: Del que ells feien, cada cop que semblava que agafàvem un respir... et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar, donar-li la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
7: Joel, la sensació precisament és aquesta, que com que ho heu donat tot, l'afició també s'ha volcat i us ha acomiadat com doncs un equip que no s'ha rendit mai. No sé si això també és veure el got mig ple.
11: Nosaltres ens hem deixat la pell durant tot l'any amb els nostres altibaixos, amb els nostres problemes físics, amb les nostres lesions, Ho hem intentat tot i no ha pogut ser. Ens hem trobat davant un equip que, com torno a dir, ha sigut millor que nosaltres. Tres partits i ens han passat per sobre. Donar-los una bona i a l'aficionat, doncs, donar-li les gràcies per tots els partits que han estat aquí al Palau i que ens han vingut a apoyar-nos durant tota la temporada, fins i tot avui. Nosaltres ens hem deixat la pell i res més. Crec que això ens té que donar forces per l'any vinent.
7: Ara evidentment s'ha acabat el partit, doncs pensant la temporada que ve, evidentment, doncs ara no és el moment, però el camí és aquest és el que està seguint el Barça de cara a la temporada que ve per retrencar aquesta sequera de títols?
11: El camí és lluitar per tots els títols, mínim jugar a les finals com hem fet aquest final de temporada. Després es podrà guanyar o perdre, com ha sigut en aquest cas, però crec que el jugador que ve aquí al Barça i a l'aficionat el que espera mínim és que jugui les màximes finals possibles. Han sigut anys molt, molt complicats. Acabem aquests tres anys amb una final perduda davant de la nostra gent. Això és fatal. No sabria descriure. Estic fotut de... Bueno, moltes coses, però bueno, crec que això ens té que servir per l'any que ve vindrem encara amb més forces i amb més ganes i demostrar un altre cop del club que som i de l'equip que podem ser.
7: Joel, perdona, et faig l'última. Ara deies, el jugador que vingui, què ha de portar? Quina classe de jugador, quin perfil de jugador de venir la temporada que ve?
11: Aquesta pregunta crec que no és per mi, menys en aquests moments.
7: Perfecte, Joel, moltes gràcies i durant tota la temporada gràcies per estar a les dures però també a les madures.
11: Gràcies a vosaltres.
7: Doncs el Joel Parra, en declaracions a RAC1, a veure, intentarem parlar ara amb el Nico Laprovittola quan puguem. També ara Darío Brizuela signant una samarreta, el veiem aquí el Darío per un company. Doncs mira, amb el Nico Laprovittola, que ara està signant un ventall. Nico, sí. està signant un ventall. El deixem que el signi, que encara el signarà malament, i ara parlarem amb ell, com sempre, el Nico Laprovittola, també un dels jugadors que sempre, sempre parla.
8: Com en Joel, també, que com deia el Pedrol, és d'agrair.
7: I que per això és tan estimat per l'afició del Barça. Nico, què tal? Com estàs?
0: Bueno, cansado, un poco... Una sensación, bueno, de agotamiento, ¿no? Creo que intentamos darlo todo, no pudimos. Buscamos un montón de variantes y realmente no pudimos contra el gran equipo que es Valencia.
7: La sensació que més enllà de perdre un títol, avui ha sigut un dia en què l'afició del Barça ha volgut agrair a jugadors que han estat molt importants i tu t'has endut una de les ovacions més atronadores de tot el Palau. Què has sentit?
0: Bueno, a mí me pone muy contento, ¿no? Todo el cariño que he sentido desde el primer día que llegué aquí. Creo que siempre voy a sentir sensaciones, ¿no? Especiales por esta gente, por el equipo. En el Palau creo que me voy a sentir en casa siempre.
7: Nico, hi havia llàgrimes als teus ulls. La gent evidentment no vol que marxis, però aquestes llàgrimes ens han fet indicar que potser aquest ha sigut el teu últim partit amb la samarreta del Barça. Això és així?
0: No lo sé, no te puedo dar una respuesta.
7: Bueno, en tot cas, queda't en compte, estima la gent, Nico, i que la gent no vol que marxis, i més amb el nivell que estàs demostrant o que has demostrat en aquest playoff final, perquè et queda corda per estona, i més aquí el Barça.
0: Muchísimas gracias por todo, muchas gracias a todos los culés, a todo el Palau. Tengo los mejores recuerdos y los voy a seguir teniendo siempre.
7: Nico, moltes gràcies i molta sort.
0: Gràcies.
7: Doncs amb el Nico Laprovittola, sempre, sempre parlant el Nico. I per aquestes paraules, doncs, bueno, ho ha dit implícitament, i s'ha acomiadat ja fins i tot. Per tant, l'últim partit de Nico Laprovittola amb la samarreta del Barça, i ja heu vist el Palau com l'ha acomiadat. Entrem a parlar amb algun jugador més, com per exemple el Darío Brizuela, si ens dona dos minutets. Darío, Primer de tot, agrair-te que ens atenguis aquí el micròfon de RAC1 com sempre fas. Quin cos et deixa aquesta derrota? ¿Qué sensaciones tienes después de esta derrota?
12: Bueno, tristeza, porque bueno, una vez estás aquí quieres ganar y lo hemos dado todo esta temporada con todas las circunstancias que hemos tenido, pero bueno, cuando el rival es mejor que tú, le das la mano, la enhorabuena y se lo ha merecido de principio a fin.
7: La sensación de que el Palau ha agradecido muchísimo el hecho de que a lo mejor mucha gente hace 3-4 semanas no creía que el Barça pudiera llegar tan lejos y lo habéis hecho y habéis competido contra uno de los mejores equipos de toda Europa. No sé si también hay la sensación de un poquito de reivindicación, ¿no?
12: No, reivindicación ninguna. Somos el Barça y bueno... Hay que luchar por todos los títulos, es otro año que no tenemos títulos y lo que te refieres del Palau, desde que estoy aquí en los 3 años no he visto ni un mal momento del Palau, siempre han estado a muerte con nosotros y bueno, es agradecer.
7: Darío, tú eres un jugador importantísimo en este Barça, también lo son Vesely, Nico, Billy, Hernán Gómez... No sé si has sentido que estos aplausos, ¿no?, del Palau eran una despedida para estos jugadores.
12: Desde luego, y bueno, es triste que se retire un compañero con el que has estado 3 años, encima un compañero con el que has formado una relación de amistad al margen del trabajo, que no es fácil, y bueno, con el resto de compañeros que te puedo contar de Billy, que lo quiero como un hermano, lo conozco desde hace más de la mitad de mi vida, así que imagínate, y bueno, es lo que hay, es la vida que tenemos, y bueno, es una pena no poder despedir esta relación laboral con un título con ellos.
7: Darío, ahora si te hago la última, a modo de curiosidad, ¿qué os ha dicho Xavi Pascual en la última charla antes de que abrieron las puertas del vestuario?
12: Al final, dice.
7: Sí, sí, ahora mismo.
12: Nos dio las gracias porque, bueno, lo hemos dado todo. Bueno, al final, él también, pues como es de competitivo, ha asumido su parte de culpa, pero no es cuestión de eso. Al final es culpa de todos. Creo que todo el mundo hemos hecho lo que hemos podido. Él también. Él vino en una situación muy complicada y, bueno, nos ha agradecido este esfuerzo, este último baile, como lo comentaba él. Y, bueno, nos ha deseado toda la suerte del mundo en el futuro y, bueno, el sentimiento es recíproco.
7: Darío, com sempre, moltes gràcies i molta sort.
12: Moltes gràcies a ti.
7: Les paraules de Darío Brizuela, doncs una altra, doncs ja assumint, fins i tot ell explícitament, que es trenca una relació laboral. Li posem el micro a Tomás Satoransky, un moment.
13: Más que un título, es un desastre. No, desastre, no sé, como es la buena palabra. Como oportunidades falladas.
14: Tomás, si tuvieses que volver atrás en el pasado, ¿volverías a elegir la opción de haber vuelto al Barça como aquella decisión que tomaste en aquel verano?
13: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero también pensaba que vamos a tener un proyecto para muchos años. Eso hay que reconocer. Yo pensaba que Charas va a estar muchos años más, que Nico Mirotić va a estar muchos años más, y eso hay que reconocer también. Eso fue una de las ideas que vamos a competir por eso, y yo creo que eso no se ha cumplido. Y bueno, también hay que ver esto, ¿sabes? Muchas veces se olvida, pero yo creo que con la ida de Charas ha cambiado mucho, lo que no esperaba en ningún momento. Y yo creo que desde ahí, hasta que llegó obviamente Xavi, hemos empezado a jugar bien mejor, pero yo creo que ahí hemos dejado de ir uno de los mejores.
7: Tomás, aprovecho esta última respuesta tuya para preguntarte, ¿cuál tiene que ser el camino del Barça la temporada que viene para volver a ganar títulos?
13: No quiero pensarlo y no quiero tener respuesta. Necesito ir de vacaciones y no pensar en nada. Perdón. No sé.
7: Doncs les paraules de Tomás Satoransky, també un dels jugadors més ovacionats.
8: Déu-n'hi-do.
7: Sí, sí, sí. I l'última reflexió. Jo crec que sense venir a tomb de massa cosa, perquè tampoc l'han apretat molt en aquest sentit, però ja ho heu sentit. Una mena de desengany pel fet de que Jacikevičius i Mirotić marxessin abans d'hora, i creu que amb ells, doncs, el Barça hauria arribat més lluny del
8: totalment
7: que ho ha fet.
8: Totalment. Pots treure'l d'una mena, sí, sí. Bé. Que bé, és sang calenta. Ell volia guanyar amb el Barça, ell veia que hi havia un projecte guanyador, I fins i tot dient que fins que no va tornar Pasqual, bé,
6: doncs bueno, és una mica el que pensàvem tots, eh? Vaja, el que, no? El que hem pensat tot quan va marxar Saras, vull dir, va ser una decisió que ningú va entendre.
8: Sí, sí, sí, no? I que va davallar el pressupost d'una manera dràstica i, clar, els que es van quedar, doncs segurament, i ell era un dels que venia i venia per guanyar, no ho deuria entendre gaire i així va acabar la cosa.
6: Tanquen vestidors, Pedrol?
7: Sí, sí, tanquen vestidors i ara tot el peix ha venut ara mateix. Anem cap a la sala de premsa perquè aviat sortirà Xavi Pasqual.
6: Doncs ara de seguida sentim els entrenadors de Xavi Pasqual i també a veure quines reflexions fa Pedro Martínez. Hola, Xavi Rocamora, eh? Bona nit.
15: Com esteu? Bona nit.
6: Bona nit, eh?
15: Bona nit.
6: Tu diràs avui és així express.
15: És de butxaca, és un mini, tu diràs. Avui farem un mini, tu diràs.
6: Abans que arrenqui la segona jornada del Mundial, vaja, la segona tongada de partits del Mundial, especialment amb el partit de la selecció brasilera, i ara tancant en el grup B, i mira, hi ha gols de Suïssa. Compte Suïssa, Pau, que va camí de ser primera de grup.
7: Sí, sí, perquè ara minut 56 de partit i 2-0. Suïssa 2, Canadà 0. Ha marcat Vargas tot just començar la segona meitat. Ha aprofitat una centrada des de la banda dreta per rematar tot sol des del punt de penal i posar l'1-0. I ara fa pocs instants que ha fet el segon Manzambi, també. Aprofitant que Embolo aguantava una pilota d'esquenes a la porteria, li ha deixat a Manzambi, que arribava amb velocitat des de la frontal, l'ha col·locat, l'ha tocat poquet el porter canadenc Crepó, però finalment la pilota que ha acabat introduint-se al fons de la xarxa, i amb això Suïssa 2, Canadà 0, agafaria el primer lloc d'aquest grup B Suïssa, que sumaria 7 punts, seria Canadà segon amb 4 i Bòsnia i Herzegovina, que quedaria en tercer lloc i aparentment doncs amb aquesta classificació també.
6: I com tenim l'altre partit, Oriol, en joc d'aquest grup?
16: Doncs de moment, als 10 minuts de la segona part, tal com ho hem deixat al descans, guanya Bòsnia 2-1, ha fet un doble canvi Bòsnia, només sortir de vestidors, ara en fa un Qatar, Bòsnia ja ho dèiem que no ho veia clar a l'acabar la primera meitat, perquè perfectament Qatar podria haver fet el segon amb una pilota que ha anat al pal. De moment, insistim, primers 10 minuts de la segona, es manté aquest 2-1 favorable als bosnis.
6: Doncs per tant, Bòsnia, que entraria de plen la lluita per ser un dels millors tercers, Suïssa seria primera i Canadà segona en aquest grup, quan seríem a veure a completar una mica o a poder afegir algun nom en el quadre ja d'aquests setzens de final d'aquest Mundial.
16: Que clar, Bòsnia està amb 4 punts, els mateixos que Canadà. L'averaix particular entre els dos està empatat perquè Bòsnia i Canadà van empatar a un en el partit que es van enfrontar tots dos la primera jornada justament. Però clar, Canadà li va fer un 6-0 a Qatar que vaja, Bòsnia hauria de fer un carro de gols per intentar prendre-li la segona posició i no passarà.
6: Colo, abans de deixar-te que vagis a respirar una mica d'aire fresc si el trobes en algun lloc de la ciutat, què més vols afegir? De fet, has sentit també el que deien els protagonistes. Clar, és que mirar cap on anirà el projecte és que ha de canviar tant la cara d'aquest equip de cara a la propera temporada, que és complicat també de veure com serà.
9: Sí, has de donar per fet que hi ha un entrenador lligat, encara que no sabem quin, perquè més que res perquè estem a juliol. I llavors seria interessant que intervinguessin els fitxatges amb aquest secretari tècnic segrestat a Vitòria. Vull dir que el panorama és el que és. Bàsicament, ha tingut un final de temporada el Barça millor del que esperàvem, perquè no esperàvem que arribés tan lluny. Que va caure el Madrid pel camí i ho va deixar més clar que vulguis, però bueno, s'ha arribat. I al final ha estat una dosi de realitat. Recorda'm la temporada que véssim renoves, que ja que faig pronòstics també posi diners, encara que sigui antiapostes, però doncs, i si algú m'ha fet cas i ha apostat, doncs canviï, no sé, algun detallet a la redacció de RAC1, que ho repartirem, però ha estat un 3-1, que fins i tot podria haver estat un 3-0 aquesta final, perquè el primer partit va anar com va anar, amb la remuntada final, amb aquell rècord de triples, però hi ha hagut un equip molt superior, i a més és un equip molt superior, que ho hem anat comentant durant la temporada, que et fa mal, perquè no pots dir que tenen més diners, sinó simplement que tenen una estructura i un pressupost que l'inverteixen millor que tu. Per tant, dosi de realitat, i ja saps que has de millorar molt, perquè si vas mirant tots els projectes, comentàvem fa un moment...
6: Mira, Tallo Colo, que surt Xavi Pasqual a la sala de premsa, és l'última roda de premsa com a entrenador del Barça de Xavi Pasqual, el tècnic de Gavà.
17: Els jugadors d'avui no estaven ni Giancomo Simà, ni Darius Thompson, No han
6: tingut temps d'arreglar la massa en dos dies al Palau.
8: Ho vam intentar.
17: Que ho han fet extraordinàriament bé i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat en debilitat per sort del marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses que havíem de fer i ho hem intentat, però no ens ha donat. Un rival que ha jugat millor que nosaltres.
18: Albert.
19: Hola, Xavi, què tal? En directe a RAC1, Albert Pedrol. Més enllà del resultat final, m'agradaria saber com et sents, i més després d'haver sigut el teu últim partit al Palau Blaugrana com a entrenador del Barça. Què et passa pel cap?
17: Bueno, sens dubte volíem acabar millor, però també s'ha de mirar que hem arribat a jugar una final que ningú esperava, una temporada que comença molt complicada, que quan arribem estem en una situació molt delicada a la Lliga CB, que aconseguim entrar a la Copa del Rei, que tenim bastanta mala sort amb les lesions per la Copa del Rei. Després a Eurolliga lluitem el play-in, no entrem a play-off, i ara una recta final on hem tornat a competir, ha estat límit de les nostres possibilitats. Sens dubte tots volem guanyar, però la nostra realitat era una i s'ha demostrat.
18: David.
20: Hola, Xavi, David Rull, Lleida Esport. En primer lloc, gràcies per tot. I en segon lloc, quina sensació et deixa que l'equip s'ha deixat la pell, i no ja només el partit ni de la final, sinó més en general, i ha estat tan lluny del València Bàsquet?
17: Pues la realitat que hem anat parlant durant tota la temporada, gràcies per les teves paraules, és la nostra realitat. N'hem parlat aquí, recordeu-vos en tot el tram inicial, que sempre fèieu les mateixes preguntes, i la realitat era aquesta. Hem intentat portar l'equip al límit de les nostres possibilitats, però sabíem que era molt difícil, no? I per guanyar una final d'aquesta lliga havia de passar que el rival tampoc no estés tan bé i nosaltres estéssim, però el rival ha estat extraordinari i malgrat haver guanyat el primer partit va reaccionar molt bé pel segon. Nosaltres vam recuperar molt malament entre el primer i el segon, no vam estar a l'alçada física del partit. Després, aquesta competició, a més, com que és tot a 48 hores, costa molt recuperar, no hi ha ni 3 dies pel canvi de ciutat, tampoc. Ens vam preparar bé pel dilluns, al límit de les nostres possibilitats, i amb aquest 73-73, que vam tenir dos atacs per posar-nos per davant, el triple de Badio de córner i la falta de 3 tirs lliures, acaben de trencar l'eliminatòria, perquè en el dia d'avui sabíem que si ens posàvem per sota el marcador d'una manera important ens costaria molt, i així ha sigut.
18: Xavi, Marc Mundet, de Basket Lab i Hantes. M'agradaria preguntar-te com veus la secció. T'ho vaig preguntar en la roda de premsa que vas fer prèvia al play-off i vas dir, hòstia, guardo per mi, no vull dir-ho al president. Ara que és l'últim partit, a mi m'agradaria saber el teu punt de vista.
17: No vull entrar en res de tot això i menys ara. Veurem aviam què ens depara el futur i com va tot, però en aquest moment no vull entrar en res més. He donat la vida per aquest club, al límit de les meves possibilitats, i tot el que he demanat és perquè sabia el que es necessitava per guanyar, i a partir d'aquí les coses que depenen de mi les he intentat fer el millor possible, i les que no depenen de mi cada un haurà d'assumir la seva part de responsabilitat, si s'ha d'assumir alguna, que ningú, que no sóc jo qui té que decidir cap cosa en aquest sentit.
21: Sí, Ernest Macià, Catalunya Ràdio. Xavi, primer, ha estat un plaer treballar amb tu, gràcies per tot. Quan vas arribar al Barça, esperaves trobar-te això?
17: Gràcies per les teves paraules. Bueno, jo sempre intento mirar el got mig ple i sempre penso que puc guanyar, i he portat l'equip al límit de les seves possibilitats pensant que sempre hi ha una manera de guanyar, i desafortunadament el guió de la temporada comença i acaba molt malament, però podria haver estat pitjor si no haguéssim jugat aquesta final. Per tant, d'alguna manera ens hem de sentir contents d'haver jugat aquesta final, tristos de no haver-la guanyat, però reconeixent que el rival és molt, molt superior a nosaltres, amb verticalitat, amb atleticisme, amb plantilla de llarga, a més, que ha sabut fitxar el Brandowski a mitja temporada, que no hi era, i que els ha canviat l'equip. Bueno, han fet tot el que passava per les seves mans per guanyar. I això ha sigut, i nosaltres no hem estat a aquest nivell en cap de les facetes que es necessita per guanyar una final de la Lliga TV.
1: Xavi, bona nit, Joan Porta, cadena Pirenaica. Tu, a part de ser entrenador del Barça, de ser el coach del Barça, Xavi, tu ets culer, ets barcelonista. A diferència d'altres entrenadors que poden venir de Grècia o poden venir de Rússia, d'on sigui, que no ho són i venen aquí a fer una funció. A mi m'agradaria que t'adrecessis als socis i sòcies del Barça, no a la directiva, que s'ha elogiat al llarg de la temporada, tampoc als periodistes que estem aquí, als socis i sòcies del Barça, sobretot els que venen aquí al Palau Blaugrana. Quina solució hi ha per aquesta secció? 5 entrenadors quan tu te'n vagis amb 4 anys, trentena de jugadors que han passat, no es guanya ni la Lliga Catalana. Què es pot esperar d'aquesta secció, Xavi Pasqual?
17: Doncs el Xavi Pasqual no és ningú per contestar el que s'espera d'aquesta secció. Les persones que tenen aquesta responsabilitat són les que hauran de parlar i hauran d'explicar. Jo no sóc ningú d'això. Jo el que sí que he fet és intentar anar al límit amb tot, donar el millor de mi, fer que tots els jugadors vagin al límit del que poden. Des del principi de la temporada, des que jo he arribat, així ho hem fet, així ho hem intentat, i no ens ha arribat. A partir d'aquí hi ha molts mals endèmics, segurament, però vosaltres sou els que escriviu sobre tot això, i altra gent haurà de parlar sobre les coses que van més enllà de l'entrenador, no? Jo aquí he intentat liderar, he intentat posar en ordre la secció de la millor manera possible, he intentat que tothom estigui a la mateixa pàgina, des del primer dia fins a l'últim, i a l'afició, com sempre, des del primer dia fins a l'últim, agrair-li tot. No hi ha paraules d'agraïment per tot el que ens han donat i per tot el que han fet. Per exemple, el partit 3, el dilluns, va ser increïble. El Palau va ser inoblidable, més enllà de que vam perdre. Avui també agraint als jugadors que hem canviat en el tram final del partit i el suport que ens han donat durant tot el partit. A partir d'aquí hi ha altres coses que no em correspon a mi.
2: Víctor.
22: Bona nit, Xavi. Aquesta és la

0: Sens dubte, em sumo a les teves paraules. Som molts els que no estarem, per tant el club té un repte important per millorar-ho.
1: Ara és difícil seguir, però bueno. Bona nit, Xavi.
0: Bona nit.
1: Bona sort en el teu pròxim capítol.
0: Gràcies.
1: Manu, el xicó del canasta. M'agradaria que, seguint el to de la valoració de temporada,

0: crec que he fet tot el possible i crec que he aixecat la mà moltes vegades com el nen que està a l'escola i que aixeca la mà i que demana el torn de paraula moltes vegades durant l'any per demanar coses. Canviar poques, sincerament. El moments dolents ha estat cada vegada que he perdut i moments bo és... El més bo de tot és tenir l'honor més gran que existeix com a entrenador per a aquesta persona que està aquí davant, que és l'entrenador del Futbol Club Barcelona. No hi ha res més gran per mi que això. És el màxim que puc somiar i ho he tornat a complir. Per tant, això és el més gran i el més dolent és no acabar aquesta temporada amb algun títol per poder fer feliç als barcelonistes. Senzillament això.
1: Fabià.
2: Bon dia, Xavi. També que em pas per Carpetes Blaugranes. Ha estat un plaer poder tractar amb tu al llarg de la temporada. Volia preguntar què et passa pel cap en els últims moments d'avui del partit a pista, quan ja s'ha acabat el partit, com estàs gestionant tu també emocionalment doncs, aquestes últimes hores com a entrenador del Barça després d'una temporada com aquesta que ha sigut tan complexa?
0: Bueno, encara no tinc massa temps d'això, encara estic amb el partit, amb que no m'ho he aconseguit, en el moment que se'ns ha trencat en el segon quart, que com les tres faltes de Dessel hem anat una mica condicionat i ens hem caigut en aquell moment i ja n'hem tornat. Senzillament els mateixos mals que hem tingut tota la temporada ens han tornat a passar, sabem quin és el nostre punt dèbil durant tota la temporada i és el que hi ha.
1: Albert.
3: Xavi, bona nit, Albert Díez, Cadena Cope. Una mica el que t'estem preguntant, però des del teu punt de vista, quina és l'herència que deixa Xavi Pascual en aquesta segona etapa a la banqueta del Futbol Club Barcelona?
0: Desafortunadament molt poca, perquè en un període curt no pots deixar masses coses. L'únic que crec que sí hem fet és tornar a demostrar que som competitius i hem anat fins al final. Competint està gairebé l'últim dia dels possibles, que és el que aquest club com a mínim se li ha d'exigir sempre en els seus equips. I crec que ho hem fet, vam tenir una gestió molt difícil una vegada més a les dues últimes jornades de la Lliga regular, amb tres jugadors que tornaven de llarga duració de lesió. Crec que ens va sortir prou bé la gestió que vam fer a Andorra, malgrat que vam perdre aquí a casa en València, vam fer el que teníem que fer per poder arribar a play-off recuperant gent. Va ser un peatge que vam tenir que pagar i es va demostrar que a play-off vam estar preparats i vam fer una molt bona trajectòria fins aquí, fins que hem arribat al Palau, perquè aixecar un dels dos partits a València ja era molt i venir aquí al Palau amb 1-1 era extraordinari i aquí és on ja no ens ha donat per més. El genoll del Bessery ha arribat fins on ha arribat, els problemes físics del Toco, els problemes d'esquena del Satoranski, el Lapro que ha anat de més a menys i lògicament aquí li ha costat, el KP que no s'ha perdut cap partit en tota la temporada gairebé i que ha arribat al tram final de temporada tirant del grup doncs una miqueta més extasiat de lo normal físicament, que ens ha donat hasta on ens ha donat i és una llàstima, amb poca cosa més que haguéssim fet potser estaríem parlant d'una altra cosa.
1: Fem les dues últimes, sisplau.
4: Hola Xavi, Marc Monclús per Offsider. Me gustaría pedirte una valoración de cómo ha sido trabajar con Ian Bessel, que hoy se retira.
0: Bueno, ha sido un placer extraordinario, es uno de los chicos interiores que más saben de entender el juego que he tenido nunca. Junto con Ante, tal vez los dos mejores de entender, bueno, he tenido muchos muy buenos, ¿no? Pero de entender el juego es de los mejores. Lo ha dado absolutamente todo, ha jugado con dolor hasta el final. Un jugador que anuncia el final de su carrera, pues porque no puede más con los dolores que ha tenido. Se ha pinchado la rodilla no sé cuántas veces para ayudar al equipo. Increíble. Un súper profesional que se merece todo mi elogio y desearle toda la suerte del mundo en lo que le viene. Ha sido realmente un placer trabajar con él.
1: D'acord, com estem d'acomiadats avui també, l'últim torn de paraules és pel Xavi Saissó, al que també li hem de fer un gran aplaudiment, sisplau. Molt bé.
5: Dia d'acomiads avui a la sala de premsa del Palau Blaugrana.
6: Sí, el Xavi Saissó que es jubila després de moltíssims anys de carrera. Un exemple, el Xavi.
7: Gràcies, moltíssimes gràcies. Més que una pregunta, és un agraïment al Casqui, d'una banda, i a tu, Xavi, perquè ha sigut una temporada difícil, però ningú podrà dir que tu i els teus jugadors heu lluitat fins a l'última gota de suor per intentar buscar el màxim. Vull només, tant a Casqui com a tu, desitjau-vos tota la sort del món i tant de bo ens puguem veure ben aviat per aquí. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies, Xavi, i tota la sort del món per tu. Amb tu ens deixa una de les millors persones que he conegut en aquest món del periodisme esportiu. Un gran professional, amb empatia, amb integritat, i que sempre ha sabut preguntar amb aquell to especial que et fa tan reconegut i tan estimat per tots nosaltres. Gràcies, Xavi.
1: Estan, moltes gràcies.
5: Les paraules de Xavi Pasqual cap a Xavi Saissó, més que merescudes.
6: I tant,
5: un home que viurà ara de la seva jubilació més que merescuda també, i de ser un referent, evidentment, per molts que s'han dedicat al periodisme, i especialment al periodisme en el món del bàsquet i al poliesportiu, diria, que és un home que toca tots els... tot el que no tingui a veure amb el futbol, diria, que en Xavi Saissó ho domina i de manera molt i molt important.
6: I tiraré del tòpic, però, i una bona persona, que això al capdavall també és el que... Per això també se l'estima tant el Xavi, i a vosaltres fa molt més anys que el coneixeu que jo, però una bona persona, i és per això que se l'estima tant a la professió i que gaudeixi de tot el que li ha de venir.
5: Doncs pendents de Pedro Martínez, escoltarem alguna reflexió també del campió de Lliga quan apareixi en aquesta sala de premsa del Palau Blaugrana. El Mundial ha retallat diferències al Canadà, l'equip anfitrió. Pau.
8: Sí, retallat distàncies, com deies, Promise David, al minut 76 de partit. Acabava d'entrar just en aquell moment. Ha aprofitat una centrada des de la banda dreta que li ha col·locat Saliba. S'ha estirat Promise David per introduir la pilota al fons de la xarxa. Ara mateix, minut 78, Suïssa 2, Canadà 1. Amb aquest resultat, Suïssa passaria com a primera, Canadà com a segona.
5: I també tenim amb un 2-1 el Bosnia-Herzegovina a Qatar, Oriol.
9: Sí, a falta d'un quart d'hora més l'ha afegit perquè s'acabi. Qatar, que havia acabat la primera part amb embranzida i donant, doncs, pistes que a la segona part buscaria l'empat i per què no la victòria, però li comencen a pesar les cames a l'equip de Julen Lopetegui, que, vaja, si no fa un parell de gols en els 15 minuts més l'afegit que queden, insistim, doncs quedarà eliminada d'aquest Mundial la selecció de Qatar, i Bòsnia, doncs, a la cassola de les terceres, aviam si, doncs, hi ha sort, i a mesura que anem sabent com es defineixen els grups, doncs pot passar com a una de les millors 8 terceres i a veure on va parar del quadre de 16 de final.
5: Sí, de fet, ara un gol de Qatar el que fa és fer la guitza a tots, els dos que juguen, perquè no passa ni un ni els altres.
9: Correcte. Sí, sí, l'empat deixa les dues seleccions amb dos punts, una en tercera posició, l'altra amb quarta posició. Dos punts sí que són del tot insuficients per lluitar per ser una de les millors terceres d'aquesta fase de grups.
5: I Canadà, que busca un gol, Pau, que sí que li donaria la primera posició de grup, i ara mou la banqueta, en aquest cas la selecció suïssa.
8: Sí, de fet, Canadà l'ha tingut a punt. Recordem que amb l'empat, qui passaria com a primera seria l'anfitriona, Canadà. L'ha tingut Cornelius de cap a una falta lateral, la centrada que ha rematat de cap al central canadenc, però ha anat fora per molt i molt poquet. De moment, minut 79 de partit, Suïssa 2, Canadà 1.
9: És un grup en què un partit i l'altre, que és curiós perquè en molts no passarà, són independents, és a dir, el que passi en un partit és absolutament independent del que passi en l'altre partit. Per exemple, en la jornada que defineix el grup C a partir de la mitjanit, els dos partits, diguéssim, tenen implicacions. Sí, sí. En aquest cas van totalment aïllats perquè Bòsnia no pot optar a les dues primeres posicions. Per
5: és
9: exemple.
5: L'ascens i el descens, en
9: exacte.
5: Joc, en aquest, en aquest grup.
9: Són
5: B, ara mateix.
9: Subgrup 1, subgrup 2.
5: En joc, i ara mateix Bòsnia és el Bosnia-Herzegovina estarien contents, perquè fa pinta que sí, que com a tercers passarien, i Suïssa més que content, perquè passaria com a primer de grup cap als vuitens de final.
9: Bòsnia, que és qui es va carregar Itàlia.
10: Sí, exacte, a la repesca.
9: A la repesca.
10: Sí, sí. Sí, sí. En qualsevol cas, és el segon d'aquest grup, que en aquest cas és Canadà, s'enfrontaria al segon del grup de Marroc i Brasil. És aquest encreuament, el del setzens de final? Per tant, Marroc ara mateix seria el rival del Canadà a la següent fase? O com això? Perquè abans ho mirava i sé que només hi ha un emparellament que sabrem avui de setzens, que és el que surt del segon del grup del Canadà. Però ara miraré perquè...
9: Sí, el... segon del grup A s'enfronta al segon del grup B. El segon del grup C, que és el de Brasil, Marroc i Escòcia, va amb els del grup F.
10: Per tant, sí.
9: Grup Canadà, C i F, A i B junts.
5: Avui sabrem, quan a la matinada s'acabi, aquest República Txeca, Mèxic i Sud-àfrica, Corea del Sud, qui juga contra el segon d'aquest grup que ara es tancarà.
10: Que ara seria aquí. Canadà, Corea del Sud, si acabés el grup com estan ara mateix classificats.
5: Que aquest vuitens de final és el de diumenge a les 9 de... El setens de final, perdó, és el de diumenge a les 9 de la nit. Evidentment també a l'antena de RAC1 el diumenge, que arrenquen ja aquestes eliminatòries de setzens de final. Pedrol, per on pares ara al Palau?
11: Et puc contestar jo, Puig.
5: Ah, doncs contesta'm tu, sí.
11: Sí, perquè Pedrol està, crec que camí a la pista, a veure si pot parlar amb algun jugador. Nosaltres hem baixat, jo he baixat a la posició de baix, esperant Pedro Martínez, a veure si arriba el tècnic del València a sala de premsa, i l'Albert, que encara hi ha gent passejant-se per i celebrant per la pista. Crec que algun jugador del Barça, a veure si podem parlar amb algun jugador més del Barça, amb l'Albert Pedrol.
5: Molt bé, i esperant Pedro Martínez, que obert encara no, vaja, avui deu ser llarga la celebració, evidentment, a la sala de premsa, sí. No?
12: Hola, em sento ara?
5: Ara sí, Pedro.
12: Ah, vale, sí, vale. No, deia que estem aquí a pista. Hi ha algun jugador, us aviso, tan bon punt en tingui algun, d'acord?
5: Perfecte, sí.
10: Quina tristor tot el que està passant al Palau avui, però. No només pels comiats, sinó per la imatge del Barça, per com ha acabat el partit, per les paraules de Xavi, a més aquí amb punyals, llançant-se uns als altres, i és d'una tristor absoluta. No sé com acabarà la reconstrucció, que ja et dic jo que pinta en bastos, perquè o poses diners aquí sobre la taula o no sé com acabarà aquesta reconstrucció infinita que va començar el 2023 quan va marxar Saras, i ara anem apedaçant l'equip sense acabar de trobar ni rumb ni res de tot plegat, però vaja.
5: Sí, he hagut un moment que Xavi Pasqual, quan parlaven de Carles Cascante, ha deixat anar, jo crec que és una de les fases de la sala de premsa, diu, se'n va el Carles, diu, me'n vaig jo, diu, ara la feina del club és millorar-ho, això.
10: Sí, sí. Els punyals de la tarda.
11: Entre el Carles Cascante i entre molts altres càrrecs que també marxen i que el club li costarà millorar, però també això és la gestió del que ha fet el club. Crec que de seguida podreu escoltar ja Pedro Martínez.
5: I abans tindrem gol al Mundial.
9: Gol de Bòsnia, que segella aquesta tercera posició que li permetrà lluitar per ser una de les millors terceres per passar els setzens de final. Gol d'Ermin Mahmic, el... jugador de l'Slovan Liberec, que ha entrat fa escassament 20 minuts. S'ha aprofitat molt bé el refús al cor de l'àrea del porter de Qatar per afusellar-lo. Minut 81, Bòsnia 3, Qatar 1.
5: La selecció de Lopetegui es quedarà amb les ganes de poder passar els setzens de final. Quina mania amb els vuitens, els setzens de final. I sí que fa pinta que ho farà Bòsnia-Herzegovina. Surt Jan Montero i Pedro Martínez a la sala de premsa del Palau.
13: Clic, ha pisado el acelerador y ha arrollado al Barça. Como no se ha sido un partido, entiéndeme la pregunta, como hasta final, casi sencillo.
14: Bueno, sencillo no, porque ellos comenzaron el juego, bueno, la noche primero, de que todo. Ellos han comenzado el juego muy enchufado y, bueno, Pante anotando un montón. Bueno. Y yo creo que el Barça es un equipo que va perdiendo por 10, 15, lo que sea, y luego te hacen un rally de un, qué sé yo, 12, 0, y se meten en el partido. Yo creo que la tensión que nosotros teníamos del primer momento ha sido esa, ¿no? Estar bien concentrado y nunca quitarnos del partido. Teníamos un plan de partido, nos adaptamos a él, y yo creo que por eso no han salido las cosas bien hasta el último minuto.
15: Hola, Jan, aquí a tu derecha. ¿Qué tal? David Ríos, de Televisión Española. Lo primero, felicidades tanto por el título como por el reconocimiento del MVP. Tienes 22 años, haces 23 ahora de aquí poco, y con esa corta edad te coronas campeón de la ACB, consigues el MVP. Esto demuestra que estás haciendo un buen trabajo. No sé qué te marcas a futuro, si es una confirmación de que estás haciendo un buen trabajo. ¿Qué techo tienes, Jan Montero?
14: Bueno, el techo yo no me pongo ni un límite, ¿no? Yo siempre trato de hacer lo que está en mi mano, dar lo mejor de mí siempre, tratar de mejorar cada día como persona y como profesional. Y bueno, el techo yo creo que lo pone Dios. Uno no se puede poner límite nunca.
16: Hola, Jan. Carlos Martínez, de la cadena SER. Te quiero preguntar por la persona que tienes a tu izquierda. ¿Qué culpa tiene él de lo que estamos viendo esta temporada, lo que hemos visto esta temporada de ti, que ha sido un auténtico espectáculo prácticamente de principio a fin?
14: Bueno, él sabe que yo tengo muy buena relación, en lo personal, sobre todo, y yo siempre le doy la gracia por todo, por ayudarme, por hacerme creer en que hay que mejorar cada día. Hay veces, no le doy, todo el mundo sabe que hay veces que tú no quieres escuchar, pero viendo a la larga y demás, me ha ayudado bastante y yo siempre estoy agradecido con él. Yo creo que es un logro de tanto de él como de todo.
17: Hola, Jan, Aurora Fuster para La Sexta. Quería preguntarte, porque acabas de decir que no te pones ningún techo, ningún límite. ¿Qué techo y qué límite tiene este equipo teniendo en cuenta la temporada que habéis hecho? Gracias.
14: Bueno, yo creo que el techo de nosotros es mejorar cada día. Eso es lo que nosotros nos proponemos. Son cosas que nos ponemos a corto plazo. Y bueno, viviendo del presente, yo creo que por eso hemos hecho la temporada que hemos hecho. No nos ponemos objetivos como tal, ganar cosas que no están en nuestras manos tres meses, cuatro meses adelante, sino el día a día, mejorar. Mejorar cada día como persona, como jugadores, como equipo. Yo creo que por eso hemos hecho una gran temporada, porque todo el mundo se complementa a cada quien y nos ayudamos el uno al otro.
18: Fàgame la última amb un jugador i després contra amb l'entrenador.
5: Mira, aquesta vegada passa el Pedrol amb un català que és campió de Lliga. Pedrol.
12: Sí, una de les poques bones notícies que el València hagi guanyat aquesta Lliga és que l'ha guanyat un nano que és excepcional, que és juriní, que és el Yankuba Sima. Yankuba, enhorabona.
19: Moltes gràcies.
12: Què, com ho has vist això?
19: Doncs ara mateix tinc poques paraules, no? És un fet històric guanyar una Lliga. És molt complicat, no? L'ACB té, jo crec que és la Lliga local més forta de tota Europa i té molt de mèrit, no? El que hem fet aquesta temporada crec que hem sigut molt regulars i ens ho mereixíem.
12: Quin equipàs el València, no? Per la gent que potser no el coneixia tant.
19: Sí, bueno, jo crec que ens hem donat a ressonar a tota Europa. Hem competit amb els més grans i bueno, ha sigut tot. Des del primer dia de pretemporada hem treballat com a escamés, ens ho hem cregut, hem estat supermotivats i al final ho hem demostrat.
12: I en Cuba, tu la temporada que ve què fas?
19: Oh, jo tinc contracte dos anys més a València.
12: Segueixes a València, doncs, eh?
19: Suposo.
12: I en Cuba, moltíssimes gràcies i felicitats.
19: Moltes gràcies.
12: Doncs les paraules de l'Ian Cuba Sima, que li agraïm que ens hagi atès després de celebrar el títol de Lliga.
5: Doncs un gironí triomfador avui al Palau, ara un badaloní sentirem, que també ha triomfat guanyant la Lliga com a entrenador del València Bàsquet a la sala de premsa del Palau Blaugrana.
20: Jan, buenas tardes, Julián Buru.
5: Encara parla un dominicà com Jan Montero.

0: Per tant, els suïssos que es fan amb aquesta primera posició hauran d'esperar arribar a la Jossi, i Canadà, l'anfitriona, coanfitriona d'aquest Mundial, que serà segona.
1: Doncs segona Canadà, diumenge tindrem un Canadà contra el segon del grup A, que es tanca aquesta matinada entre República Txeca, Mèxic i Sud-àfrica, Corea del Sud. D'aquí sortirà el rival del Canadà en aquest partit de setens de final del proper diumenge. Quan li queda el partit? Perquè el tanquem del tot en aquest Bòsnia-Herzegovina-Qatar que s'està jugant a Seattle.
2: Sí, a l'estat de Washington, ara mateix som al 94,5, per tant, una mica més d'un minut i mig perquè això s'acabi, perquè Qatar, anfitriona del Mundial passat, la selecció entrenada per Julen Lopetegui, doncs se'n vagi al carrer d'aquesta selecció i sigui la quarta classificada d'aquest grup B. En canvi, Bòsnia, doncs allargant una mica el somni i molt pendent de la resta de grups, no només per si finalment acaba classificant-se com una de les millors terceres, que amb 4 punts jo crec que sí, que n'hi haurà, que seran terceres amb 3 punts i que per tant, doncs, entre les millors 8 de les 12 que hi haurà, doncs hi haurà la selecció de Bòsnia, però després també pendent dels emparellaments i d'aquí es podria enfrontar en aquesta ronda de 700 de final un botí, evidentment, per Bòsnia molt i molt gran, tenint en compte doncs això, que es va classificar per la repesca i que doncs no és precisament habitual en aquest tipus d'escenaris. Ara veiem una acció atacant de Bòsnia, de Demirovic, qui volia endur-se la pilota, però en la recuperació de l'esfèrica al mig del camp ha fet falta sobre l'Ai, el central de Qatar.
1: Mira, abans que s'acabi, deixa'm obrir una mica de màgia de Panini, els promos de Panini per completar l'àlbum, que si no, no l'acabarem de completar i faltarà algun allà per enganxar.
2: Anirem molt repetits o no?
1: Al mercat de Sant Antoni, com va anar l'altre dia Pintanel, diu que embogit amb els promos amb Pintanel, al mercat de Sant Antoni.
2: Molt de cromos.
3: S'ha de fer mirar,
2: molt de
3: també,
2: cromos.
3: Pintanel, això s'ha de començar a mirar.
1: Parava. Equitiqué, mira. Iñaki Williams, que ahir se sorprenia Bellingham que jugués amb la selecció de Ghana, doncs mira, li regalarem ajut Bellingham, sí. El cromo d'Iñaki Williams.
3: S'hauria d'anar a Sabenya, potser, no?
1: Sí. Hòstia, què fots aquí?
2: No t'esperava, no?
3: Porto uns quants anys, sí.
1: Ricardo Pepi, que potser és un dels millors noms que hi ha en aquest Mundial, de la selecció dels Estats Units.
3: El germà de la senyorita, saps?
1: Bukari, mira, un altre de Ghana. Un croat, Kovacic, i també Luis Suárez, mira, el colombià, Luis Suárez, bon sobre, la màgia de Panini.
2: I tant.
3: Guarda'm el del Pepi, sisplau.
1: Sí, home, en Pepi sí, pel tocador.
3: Sí,
1: s'ha acabat ara sí el partit, Oriol.
2: S'ha acabat amb aquest resultat que explicàvem. Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1. La selecció de Qatar, la selecció entrenada per Julen Lopetegui, que queda eliminada amb la quarta posició de grup, i Bòsnia queda tercera classificada.
1: Hem de votar els millors d'aquests dos partits del Mundial.
4: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Pau, en el Suïssa-Canadà.
0: Doncs mira, jo et diré mans en vi.
1: I en el Bòsnia-Herzegovina-Qatar.
2: Alai Begovic, autor del primer gol i assistència del segon.
5: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
6: És el Selecte Rein, ara està en moda funky sorra.
5: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
6: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: 11 en punt, 4 anuncis, i tu diràs amb el Xavi Rocamora. Avui reduït perquè a les 12 torna a haver-hi jornada de Mundial. Jugar el Brasil contra Escòcia, entre d'altres. A veure si Neymar té alguns minuts ja amb la selecció brasilera. Ara tornem.
7: Da igual donde estés,
8: da igual cómo lo vivas.
9: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
10: en la misma jugada,
11: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
12: cuando todo eso llega,
11: entonces sí, entonces somos una.
12: Somos
13: y Alemania. Arriben els Opel Days amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
14: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
8: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
4: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
5: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
6: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
7: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
13: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
14: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
13: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
14: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
15: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
16: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
17: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
16: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
18: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
20: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
21: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
22: 9, 26, 29, 37 i 42, els sols, l'1 i el 7.
21: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: A veure, ara sí, podem tornar a l'antena, perquè hem tingut problemes. Mira, ara sí que podem tornar a escoltar el Panda, perquè estàvem intentant recuperar aquesta conversa. Hem tingut un petit problema de connexió amb Chattanooga. En qualsevol cas, fem una cosa. Fem una petita pausa de res, d'un minut, i de seguida tornem intentant recuperar aquesta connexió amb Chattanooga i amb el Panda, que estàvem parlant d'ell i d'aquest moment en què doncs la cançó Panda va començar a ser important per la seva vida fins al punt en què, doncs, en què va apropiar-se el nom, en aquest cas el sobrenom de Panda, que és com el coneixem futbolísticament. Res, un minut i tornem per intentar recuperar aquesta conversa.
1: RAC 1. A Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
2: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
1: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
2: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
1: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
2: RomaAutoNissan.com.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
6: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
5: Escolta'ns el cotxe amb l'aplicació connectada
6: a Android Auto
5: i a Apple CarPlay.
6: Tots els podcasts de RAC1.
5: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
6: Noves funcionalitats premium.
5: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. RAC1. 4 anys després, ha arribat el moment.
7: Let's play football.
8: La rematada Messi, gol!
5: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
9: Compte França central, gol!
5: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
10: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol!
5: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
11: Final! Història de la Copa del Món!
5: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i Barra Lliure.

0: viure de futbol el cap de setmana als Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió. RAC1.
1: A la primera pedra som culturalment actius.
2: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
1: Econòmicament estables.
3: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
1: Psicològicament tranquils.
4: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
1: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
5: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro.
1: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
0: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
6: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
0: Els dissabtes i els diumenges...
7: Esquerra, dreta!
8: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
9: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
0: De 7 del matí a 2 del migdia...
10: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
0: Via lliure, amb Xavi Bundó.
11: S'ha torçat el peu.
12: Venint aquí.
13: És que l'edat no perdona.
14: L'edat castiga.
15: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
0: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC1. Tots som un milió.

0: D'aquí a un minut seran 11:45. Hem pogut recuperar, ara sí, comprovar que està bé aquesta connexió amb Chattanooga, i ara doncs creuarem molt fortament els dits perquè ningú trepitgi cap cable i torni a anar-se'n en orris. En qualsevol cas, estàvem parlant amb el Borja i com que ja ens avisen que el temps que tenim és poquíssim, aniré pel dret. Borja, no vull acabar sense preguntar-te per l'Espanyol, un club evidentment important per tu, perquè va ser aquí on vas debutar a la primera divisió amb l'Espanyol. Ara venen canvis, és una època nova, amb nova propietat, també amb un nou director esportiu, un il·lustre, de fet, que és Monchi. No sé què et sembla tot plegat, com ho veus?
1: Bueno, sigue en el lugar donde creo que tiene que estar, que es en primera división, después de una gran primera vuelta y una segunda pues un poco más compleja, pero la verdad es que mi cariño y mi amor por el Español es muy grande, me dieron una oportunidad fantástica, luego pues nuestros caminos se separaron, pero la verdad es que cada vez que voy allí siempre me encuentro con personas que me aprecian, que me cuidaron mucho en su momento y que me lo siguen demostrando, así que estoy feliz por ellos, de que estén bien.
0: Em sembla que el Dami té preparat ja el test, oi que sí, Dami, per fer-te?
2: Sí, anem amb un test ràpid de preguntes. Pregunta-resposta ràpida. D'acord, Borja? Vinga, va, en un minutet. Millor amic a la selecció?
1: Pedro Porro.
2: Millor amic en el futbol, en general?
1: Difícil uno, però diria Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Kevin Vázquez.
2: Amb qui no compartiries pis aquí, a la selecció?
1: ¿Quién no?
2: Sí.
1: Gavi.
2: Millor entrenador que has tingut?
1: Claudio Giraldez.
2: El teu gol somiat?
1: Hombre, ahora mismo pues final del Mundial.
2: A quin jugador de la selecció t'emportaries al Celta?
1: Pedri.
2: Millor enter del món?
1: Ahora mismo,
2: sí.
1: Actual, Oyarzabal.
2: Una llegenda amb la que t'agradaria haver jugat?
1: Una leyenda, o sea, que no esté en activo ahora. Didier Drogba, aunque no hubiese jugado yo, pero bueno.
2: Bueno, podría ser un 4-4-2.
1: Antes se llevaba más, sí.
2: Avui, a Guadalajara, quan arribeu, pots sopar amb un personatge històric. Aquí esculls.
1: ¿Cómo, perdón?
2: Avui, quan arribeu a Guadalajara, pots sopar, puedes cenar,
1: vale,
2: amb un personatge històric. Aquí esculls.
1: Uf, qué difícil. Paso palabra. Sí, no sé, però ho pensaré.
2: Després me la dius.
1: Sí.
2: Vinga, vaig acabant. Si poguessis canviar el món, per on començaries? Què és el primer que faries?
1: Bueno, lo que intento un poco cuando hablo de que respetemos a los demás por quienes son y quienes quieren ser, quienes le gusten, lo que sea.
2: Alguna opinió que t'hagi costat defensar públicament?
1: No ha habido.
2: Quina conversació té pendent el futbol amb la societat?
1: Tiene unas cuantas, sobre todo la inclusión, yo creo.
2: ¿Vols que se te recordi pels teus gols o pels teus valors?
1: Hombre, tendría que meter muchos goles más, creo. Pero obviamente si tengo que escoger, ojalá por que haber mejorado un poquito esto.
2: ¿Un esport que no sigui el futbol?
1: Baloncesto.
2: ¿Si guanyes el Mundial?
1: No sé, me tatúo algo, no lo sé. O no sé, o me... Es que tampoco tengo mucho pelo para cortarme, la barba no me la voy a cortar. Así que me tatuaría algo, no sé el qué.
2: Gràcies, Borja, per respondre les preguntes.
1: Gràcies.
0: Borja, un plaer, de veritat, com sempre, que és poder tenir una conversa amb tu. Per cert, has anomenat Héctor Bellerín, no sé si t'ha arribat, però l'altre dia va ser el Carrel Show del Marc Giró.
1: Sí, l'he vist.
0: Va parlar molt bé de tu, o sigui que és...
1: És un crack.
0: És bastant recíproc.
1: Sí, és recíproco total. La verdad que ha sido una suerte coincidir con él. Y bueno, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros también.
0: Només faltaria. Una abraçada forta i molta sort en aquest Mundial. Que vagi molt bé.
1: Gracias, un abrazo.

0: Gràcies al Borja i a la gent de comunicació de la Federació Espanyola que ens ha permès, en aquest problema que hem tingut, doncs, poder allargar una mica més la conversa, una conversa com acostuma a passar amb el Borja, que és deliciosa, perquè és un dels jugadors que, encara que no li agradi que li diguin millor parla del món del futbol, ell diu sí, però és que jo el que vull és jugar a futbol. Ja ho sabem, Borja, però és que també ets molt bo parlant. Aleshores, per tot plegat, ens encanta haver pogut tenir aquests minutets amb ell. Llàstima, llàstima que ens ha fet la guitza la qüestió tècnica, però cap problema. Només faltaria. Tindré més ocasions i tant de bo sigui el dia del seu debut, que ell diu no sé si arribarà. Sí, home, sí que arribarà. Algun dia, algun minutet podrà jugar i poder dir que amb 33 anys doncs, has debutat en un mundial, en aquest cas el mundial del 2026 dels Estats Units, el Canadà i Mèxic, que ara repassarem una mica com el tenim. És a dir, ens resituem en un mundial que avui tanca tres grups. Jaume Molló, bon dia.
1: Bona nit.
0: Sí, millor bona nit.
1: Però bon dia, si vols.
0: Estem en aquella franja.
1: Sí, és que si no saps.
0: T'he dit, m'ha passat només dues vegades des que estic fent el tu diràs, i per
1: però
0: mi són molt poques.
1: Té mèrit.
0: A tot l'any diu bon dia.
1: Clar.
0: Només dit dues vegades ara, però en qualsevol cas, anem a l'important.
1: Sí.
0: Deia que es tanquen tres grups, un dels quals ja s'ha tancat amb una de les anfitriones, Canadà, que finalment passa com a segona.
1: Exacte. Suïssa primera, Canadà segona, i la millor tercera ara mateix és Bòsnia-Herzegovina, que amb aquests 4 punts, ja sabem que pràcticament està classificada. La podem donar per classificada simplement. En el cas dels tercers sí que no jugarem a l'ocubrar, Xavi, perquè si hi ha tantes combinacions
0: sí.
1: que aquí ja no hi entrarem. Simplement dir que Bòsnia passarà i que Lopetegui, doncs, aquest Mundial, el 2018, no va poder ni debutar amb la selecció espanyola, ja que li ha durat ben poc. 3 partits amb Qatar i cap a casa. Ara mateix, la primera d'aquest grup B, que és Suïssa, jugarà contra un tercer. Per tant, aquí no sabem cap on pot anar. I la segona del grup B, que és Canadà, jugarà contra la segona del grup A, que serà Corea o República Txeca. Recordo que Mèxic, en aquest grup, ja és primer classificat i que tenim alguns primers més determinats, com Alemanya, el grup E, Estats Units, el grup D, o Argentina, el grup J. Tenint en compte tot això, ara mateix, amb els... Ja sé que només ha jugat un grup de la tercera jornada, però el bracket, allò que tant li agrada fer l'Aleix amb la Champions...
0: Sí.
1: Fixa't que setzents tindríem, per exemple, un França-Suècia, un Països Baixos-Marroc, un Portugal-Ghana, un Espanya-Uruguai contra Àustria, ara mateix... Tot això per un costat del quadre, és a dir, que aquí aquestes seleccions després s'anirien trobant més endavant, i per l'altre, un Brasil-Japó, un Costa d'Ivori-Noruega, un Argentina-Uruguai o Argentina-Espanya, un Suïssa-Bèlgica o un Colòmbia-Croàcia. És a dir que, déu-n'hi-do,
0: no sí,
1: dels 16 partits, jo crec que n'hi ha 6 o 7 que la sensació és que sonaran molt bé.
0: No està malament. Molta gent deia, ens sobra aquesta ronda de setzents de final. Si hi hagués hagut lògica en els grups, podria haver sigut així, que sobrava aquesta ronda que s'han inventat per a l'hora d'afegir més seleccions a les que hi havia, lògicament. Però ara, comentant el que pot ser, evidentment, després passarà el que passarà,
1: sí,
0: però mirant una mica el dibuix de com pot acabar aquests setzents de final, doncs no està malament alguns duels directes que ens alegrarien les nits i segons com matinades, tot i que n'hi ha poques de matinades, no?
1: Sí, a partir de setzents, afortunadament, n'hi ha poques i, vaja, un emparellament que ja crec que a les 5 del matí no serà un d'aquells partits d'aquests que t'he comentat.
0: Sí, de moment, el Mundial de les Estrelles, perquè, i
1: sí,
0: dels porters.
1: Sí.
0: Els porters de les seleccions més fluixes, o a priori, sí, que ho tindrà més complicat per anar passant rondes, però també de les grans estrelles, estan golejant, estan marcant un munt de gols.
1: Clar, és que si tu mires la taula de Pichichi, veus Messi 5 gols, Haaland 4 gols, Mbappé 4 gols, doncs
0: clar,
1: dius, ostres, com estan jugant aquestes grans estrelles, que a vegades és veritat, que pot arribar un Mundial i pel que sigui el seu equip no rutlla, o ells no estan allò gaire afinats, o es troben un porter que fa el partit de la seva vida, però realment, per exemple, aquest França-Noruega que hi ha dijous, aquest Haaland-Mbappé,
0: sí,
1: doncs serà la mar d'atractiu perquè els dos segurament buscaran posar-se en la primera posició d'aquesta taula de golejadors.
0: Partidàs, aquest divendres, em sembla que és.
1: Sí, divendres a les 9, a RAC+1, si no m'equivoco.
0: És un partidàs, de fet, un dels grans partits que ens queden en aquesta última jornada. No està malament tampoc l'Espanya-Uruguai. Sí,
1: no.
0: Uruguai torna a ser la gran Uruguai, perquè Uruguai,
1: sí,
0: de fet, no ha acabat d'entrar en aquest Mundial.
1: No, clar, perquè empatar amb Aràbia Saudita i empatar amb Cap Verd, i et diré empatar i gràcies amb Cap Verd, perquè aquest partit el vaig poder seguir de matinada i la sensació és que Uruguai gairebé a última hora va aconseguir rascar un punt.
0: Sí.
1: I clar, penses, home, és que l'empat, uf, no sé si li pot servir a Uruguai, anirà també justet. Per tant, a veure com va l'última jornada.
0: Per cert, avui fa anys, Leo Messi, un d'aquests màxims golejadors que dèiem, avui clar, dia de 39. Sant Joan, fa 39 anys, un dels veterans, un dels que més mundials ha jugat, tants com 6, igual que Cristiano Ronaldo, que de fet també feia història sent l'únic jugador que ha marcat en tots els mundials, o en tots aquests mundials, és el primer que marca en 6 mundials diferents. I parlant de Leo Messi, hi ha una carta de Julián Álvarez a l'argentí pel dia del seu aniversari, li diu, per tu, qui va canviar les nostres vides, qui ens va donar moments inoblidables, qui ens ha fet creure que ho estic intentant traduir de l'anglès, que els somnis són possibles, el millor o la millor part no va ser veure't, sinó viure-ho amb tu. Bon aniversari, feliç aniversari, capità, t'estimem. Doncs és la carta de Julián Álvarez, aquest jugador que donarà unes quantes pàgines més i minuts de ràdio i de televisió aquests propers dies i setmanes.
1: Creus que es pot interpretar com un gest també cap a una icona del Barça i, per tant, un gest més cap a aquest camí que ell vol seguir? O és massa?
0: Jo crec que és massa.
1: És massa, no?
0: Jo
1: m'estic precipitant.
0: Sí. Jo crec que sí. D'acord. Jo ho veig més com una... Escolta'm, disculpa'm si l'altre dia et vaig esgarrar els dos gols que vas marcar arribant a 5 amb les meves paraules. Saps?
1: Sí, sí, sí. Aquí, sí, ja, sí. També és veritat.
0: Tant, deixa'm felicitar-te públicament perquè potser m'hauria hagut d'estalviar, si més no aquell dia, però sí, vaja. Sí. Jaume, t'escoltem a partir d'aquí 10 minuts.
1: Sí, home.
0: Quan comenci ja el Mundial amb aquest segon grup que es resoldrà avui.
1: El grup de Brasil i Marroc, a veure com acaba, que no se sap qui serà primer i qui serà segon. Fins ara.
0: Fins ara, a partir de les 12, eh? Aquests dos partits en directe, evidentment, a la sintonia de RAC1. Dani Aguilar, bona nit de nou.
2: Bona nit, Xavi Rocamora, bona nit.
0: Marquem el futbol i parlem una mica de bàsquet i del que s'ha viscut avui al Palau Blaugrana. Abans ho deia, diem, tristíssim per moltes coses, i no només perquè el Barça hagi perdut el títol, que al final, mira, això podia entrar en les càbales de moltíssima gent com va començar aquesta sèrie final contra el València.
2: Sí, mira, jo crec que ja comencem a tenir una miqueta la perspectiva del temps, ja han passat ben bé un parell d'hores del final del partit, i jo crec que a poc a molt comença a emergir d'aquell orgull barrejat amb emoció i barrejat fins i tot amb un punt de nostàlgia per al comiat de jugadors com Satoranski, com Vesely, amb llàgrimes als ulls Satoranski, amb Vesely, evidentment, que segurament no és el jugador ni ha estat el jugador més expressiu, també la Provítola, molta emotivitat avui al Palau Blaugrana, a poc els jugadors hem estat fins al final, han anat deixant el Palau Blaugrana. Jo crec que ja passem a l'anàlisi més estricta de per què el Barça acaba de tancar la seva tercera temporada en blanc. A nivell de títols estatals i continentals, enguany és que la temporada és en blanc al 100% perquè el Barça no ha guanyat ni tan sols la Lliga Catalana, que la va celebrar i ben fet que ho va fer el Manresa, el bàsquet Manresa, el Baxi Manresa en aquell moment. Hi ha una declaració de Tomas Satoranski que ara escoltarem, que hem escoltat abans però que ara la rescatem, que jo crec que introdueix molt bé això que t'estic dient.
3: Pero también pensaba que vamos a tener un proyecto para muchos años. Eso hay que reconocer. Yo creo que Charas va a estar muchos años más, que Nico Mirotic va a estar muchos años más, y eso hay que reconocer también. Eso fue una de las ideas que vamos a competir por eso, y yo creo que eso no se ha cumplido. Y bueno, también hay que ver esto, ¿sabes? Muchas veces se olvida, pero yo creo que con la ida de Charas ha cambiado mucho, y lo que no esperaba en ningún momento. Y yo creo que desde ahí, hasta que llegó, obviamente, Xavi, hemos empezado a jugar bien mejor, pero yo creo que ahí hemos dejado de ir uno de los mejores.
2: Ha buidat el pap, Tomas Satoranski, i per això et deia que amb aquest document ha expressat el que ara, des de l'anàlisi tècnica, es parla, i jo crec que molta gent opina, que és aquesta deixadesa, els últims 3 anys, del bàsquet blaugrana, de la secció, que comporta aquests 3 anys també en blanc, amb canvis, fins i tot, que segueixen emergint dins de l'estructura. Un d'aquests noms, segurament, el Barça, el bàsquet i els equips segurament es nodreixen de grans jugadors, de grans entrenadors, però hi ha molta gent que treballa en els clubs i gent que fa dels clubs grans, com per exemple el Carles Cascante, el director de comunicació, avui ho ha deixat a moda d'exemple del que ha dit Xavi Pascual.
4: Sens dubte, em sumo a les teves paraules. Som molts els que no estarem, per tant el club té un repte important per millorar-ho.
2: Per millorar-ho. I jo crec que això, no, és la mirada petita cap a la mirada gran, que és el detall que deixa Xavi Pasqual, en el sentit de esteu prescindit de determinats noms i aquests noms potser no els podreu millorar. Veurem si es milloren en aquest estricte sentit del casc, i des d'aquí una abraçada, i en molts altres aspectes que de moment s'ha decidit prescindir al club, després d'insisteixo que aquestes tres temporades en blanc.
0: Abraçada a la Camisumu, que el Barça de bàsquet perdi el casc i el Carles Cascante és una pèrdua, vaja, importantíssima per mi, perquè no deixa de ser el fil conductor de la comunicació del Barça de bàsquet d'aquests últims 20 anys, ja sigui en una posició o en una altra, perquè també ha fet tots els papers de l'auca al casc, i aleshores també des d'aquí una abraçada fortíssima i molta sort en el futur, que la tindràs, n'estic convençudíssim. Per cert, posats a millorar coses del futur,
2: sí.
0: El so de la sala de premsa potser seria una de les primeres coses a arreglar.
2: I això és una cosa que des del Departament de Comunicació s'ha intentat, abastament. No. O sigui, no ha estat per qüestió de deixadesa del Departament de Comunicació, no, és perquè senzillament, doncs fins i tot així suma són el Pau Blaugrana.
0: En fi, tindrem temps per parlar-ne, perquè ara venen setmanes d'explicar canvis, sí. Perquè n'hi han de fer uns quants.
2: A veure si les properes hores ara com podem explicar algun.
0: Perfecte. Ah, però per properes hores, per demà ja, no?
2: Sí, sí.
0: No vindràs,
2: sí.
0: Aquí a les
2: 4 no.
0: del carrer. Si no, obrim,
2: Sí.
0: Micròfons,
2: sí,
0: que només faltaria.
2: I a les 5 també?
0: Quan faci falta.
2: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Fins ara.
0: Cuida't molt. I d'una lliga resolta a una altra, ara parlem de l'hoquei patins, rebuda espectacular a l'Igualada d'hoquei en la seva arribada a l'aeroport del Prat aquesta tarda. Oriol, bona nit.
5: Sí, bona nit. No n'hi ha per menys, 29 anys després torna a aixecar l'Igualada un títol de lliga, la sisena dels arlequinats a Riazor, remuntant la final en una sèrie que se'ls havia posat 2-0 en contra, doncs ahir remuntada històrica i a més a la tanda de penals. Així sonava la terminal de l'aeroport del Prat aquesta tarda quan ha desembarcat l'Igualada.

0: Doncs, evidentment, molta eufòria l'equip de Marc Montaner amb l'afició, amb les desenes i desenes i desenes d'aficionats que s'han acostat avui, també aprofitant que era festiu, doncs, a l'aeroport del Prat, per començar ja a celebrar aquesta Lliga en el 75è aniversari del club. El moment més emotiu de la rebuda a l'aeroport ha estat quan Roger Bars, capità, que ho ha passat molt malament perquè aquest mes de juny, doncs, l'han operat del genoll, ha aixecat el trofeu de l'Hockey Lliga. Evidentment, moltíssima eufòria que aquest matí Manel Burón, president del club, doncs, traslladava a paraules al món RAC1, posant en valor la feina i la mentalitat guanyadora d'una plantilla molt jove.
1: Vam començar aquesta final del play-off perdent els dos primers partits fa 10 dies aquí a Corunya, 8-2 i 8-2. Dues hòsties, amb perdó de l'expressió, que aixecar-se d'això no és gens senzill. Doncs aquest grup, aquest equip encapçalat per el Marc Montaner i tot el seu staff, i ells han cregut.
0: Demà serà el dia de la Rua. Rebuda primer a l'Ajuntament, ofrena i sopar. Celebració llarga demà a la capital de l'Anoia per celebrar la 6a Lliga, la primera en 3 dècades de la història de l'Igualada.
2: Per celebrar un miracle, que és el que apuntava quan va començar la sèrie amb aquest 2-0 en contra, que també avui recordava.
0: És un doble 8-2. Ah, és que
2: aquí
0: res convidava
2: hores
0: a pensar que l'Igualada pogués acabar sent campió de Lliga, i per tant qualsevol celebració estarà justificada.
2: Doncs ho ha estat, i enhorabona, evidentment, des d'aquí els igualadins, que han pogut celebrar 29 anys després aquesta lliga tan merescuda per com ha anat la sèrie final contra el Liceo. Oriol, gràcies, i de seguida t'escoltem amb el Mundial.
0: Fins ara!
2: I amb el bàsquet i l'hoquei resolts, només falta una gran lliga ja per acabar de decidir, que és la del futbol sala. Demà el Barça té el segon match ball per endur-se-la. Júlia Moner, com estàs? Bona nit.
3: Hola, bona nit. Els blaugranes afrontaran el quart partit de la final del play-off a la pista del Pozo Múrcia demà a 8:15 del vespre, després de caure i ahir per 5-4, va ser en els últims segons del partit. Tot i la derrota, la sèrie pel títol continua amb un avantatge culer, amb dues victòries i una derrota. Per tant, el Barça depèn d'ell mateix. Si demà guanya el Palau d'Esports de Múrcia, serà campió. Si no ho fa, encara tindrà un últim comodí, que serà el 5è i l'últim, ja sí, l'últim partit de la sèrie, programat per aquest diumenge a les 12 del migdia al Palau Blaugrana.
2: I encara un apunt també de motor, perquè Pedro Acosta ha protagonitzat avui la gran notícia del dia, el Mundial de MotoGP.
3: El pilot de Mazarrón ha estat denunciat oficialment com a nou pilot de Ducati per a les temporades 2027 i 2028. Acosta compartirà equip amb Marc Márquez a l'estructura oficial de la marca italiana i substituirà Pecco Bagnaia, que deixarà Ducati a finals d'aquest any. Es tracta d'un dels fitxatges de l'any al Mundial de Motociclisme i d'una clara aposta del futur de Ducati, que, no ho oblidem, ara reunirà el mateix equip l'actual campió de MotoGP, i es reunirà amb Acosta, que ha sigut campió de Moto2 i de Moto3. Per tant, és una dupla que molts ja consideren un autèntic Dream Team i amb la qual el murcià buscarà fer un pas endavant per poder lluitar pel seu primer títol en aquesta categoria reina.
2: Perfecte, gràcies, Júlia.
3: A vosaltres.
2: Fa estrany que soni aquesta sintonia a aquesta hora de la nit, quan encara falten 12 minuts perquè siguin les 12, però és que avui, com sabeu, també continua sent dia de Mundial a la sintonia de RAC1. A partir d'aquesta hora, de les 12 de la mitjanit, és quan es juguen aquests dos partits, el Brasil i el Marroc, lluitant per la primera posició de grup. Es tancarà, doncs, el segon dels tres grups que es tanquen en la jornada d'avui del Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic, i ho seguirem com estem fent durant tots aquests dies en directe. Nosaltres hem deixat aquí el Tobirà s'acomiada fins demà, ja en hora normal, a partir de 11:15 de la nit, agraint, com sempre, al Víctor Valero, que ha fet possible el programa des de la part tècnica i també a la redacció d'esports de RAC1. Que vagi bé, no marxeu gaire lluny, que ara arriba el Mundial.
4: Tu diràs.
5: RAC 1. Sembla que tenim aquest veí del barri de la Sagrada Família afectat per la visita del Papa. Bon dia.
6: Ayer Papa, Papa.
5: Bon dia.
6: Ai, bon dia.
5: Bon dia. Vostè és? Amb qui parlo?
6: Jo sóc un veí anònim del barri de la Sagrada Família.
5: No vol dir el nom, eh?
6: Els agrairia que s'adrecessin a mi amb un nom fals.
5: Molt bé, li direm Jesús Maria.
6: És que aquest és el meu nom de debò,
5: tio. Hòstia, quina casualitat. Vostè es diu Jesús Maria.
6: L'ha tornat a dir, ja l'ha tornat a dir.
5: No, perdoni.
6: Dic Jesús Maria Josep, sí, aquí el rei de la Sagrada Família ho estem passant malament. No es pot caminar per carrer. Tots són turistes cada dos per tres que pregunten Sagrada, Sagrada, i jo, Sagrada el què? I els envio tots a la mina a disfrutar.
5: No, home.
6: Que tots són botigues de mòbil, de carcassa, McDonald's, autocars aparcats en segona, tercera fila, gent pujant, gent entrant, entren xinesos i surten japonesos, que jo ja no sé diferenciar.
4: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Let's play football. El Mundial 2026 es juga a RAC 1, amb Jaume Molló,

0: 9 minuts per la mitjanit. Continuen els esports arraguns. Ja hem posat a 3 quarts de 8 de la tarda amb el desenllaç, malauradament, del final de la Lliga ACB, de la final de la Lliga ACB, amb la derrota del Barça al Palau contra el València. Amb un tu diràs de butxaca. Bé, durant aquest partit de la final de la Lliga ACB també hem seguit la resolució del grup B del Mundial. I a partir d'ara ens hi posem amb els partits 51 i 52 del Mundial de Futbol 2026. Això vol dir que arribem a l'Equador d'aquest campionat, que recordo consta de 104 partits. Per tant, tercera jornada del grup C, a Miami, tranquil, sense perill de tempesta elèctrica, perquè Miami és un dels llocs més perillosos, per trobar-nos aquest fenomen. Brasil, Escòcia i Atlanta, camp cobert, tothom tranquil. Marroc, Haití. Brasil i Marroc, virtualment classificades, amb 4 punts, juguen la primera posició de grup. Escòcia, guanyant el Brasil, passaria i, en cas d'empat contra la Canarinha, tindria una mínima opció de passar com una de les millors terceres classificades de la primera fase. Haití ja està eliminada. Una jornada, la 14a del Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, que ha arrencat amb la resolució del grup B, com us deia. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. Primera de grup Suïssa, segona Canadà, tercera Bòsnia i eliminada Qatar. Julen Lopetegui no ha tingut més sort que el 2018. Bé, el 2018 no va debutar i ha durat 3 partits, la fase de grups en aquest Mundial del 2026. Una jornada, la d'avui, que acabarà de matinada a casa nostra amb l'última jornada del grup A, a les 3 de la matinada. Mèxic, República Txeca i Sud-àfrica, Corea del Sud. Recordo, Mèxic amb 6 punts ja és primera d'aquest grup, Corea del Sud segona amb 3, puntuant passa, i República Txeca i Sud-àfrica han de guanyar per continuar endavant en aquest Mundial. Aquest és el menú atapeït intens d'una nova jornada de la Copa del Món que viurem aquí, perquè les nits de Mundial són nits de RAC1. Tercera jornada del grup C, Escòcia-Brasil, amb la narració d'en Pau Bombardó. Bona nit, Pau.
1: Bona nit.
0: I Marroc-Haití, amb la narració de l'Oriol Jové. Bona nit, Oriol.
1: Hola, bona nit.
0: Ja els heu sentit durant tota aquesta nit, seguint també la resolució del grup B i el tu diràs. Tot plegat ho comentarà una dupla ja mundialment coneguda per la doble B alta. Potser no és el nom amb més ganxo del món, però és el que hi ha. Blaia, Albert Blaia, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
0: I Broc, David Broc, bona,
3: bona nit. Bona nit, és nom de banc, BB, no?
0: Sí, sí.
3: Un banc
0: sí,
3: d'aquests clandestins.
0: Sí, l'altre ja parlàvem, clar, del whisky aquell, però sí, clar, com que ho hem de fer català, no? Doble B alta, no?
3: Sí,
0: clar.
3: ens adaptem, és igual, el que sigui, el que tu en diguis.
0: Recuperats de la revella?
3: Jo és que la revella ja no l'he vist com a tal, Vull dir, tancat a casa, no? Allò, finestra baixada, en fi, com sempre.
0: Ja en parlarem.
3: El Blaia crec que està més perjudicat, que jo.
0: No sé, ell dirà.
4: Bueno.
0: Si vol.
3: No, és més jove, vull dir, clar.
0: Sí, això sí.
4: Diuen que és una nit que no és
0: massa... Venim més curta, no?
4: Sí, a mi va ser llarga la meva,
3: Clar.
4: Sí. A mi va ser llarga, però bueno, no, bé, t'has recuperat.
0: Mira, parlant de nit llarga, de jornada llarga de feina, s'apunta a la festa en Xavi Puig. Benvingut, Xavi.
5: Hola, bona nit.
0: De fet, ja vas viure la primera jornada, no?, d'aquest grup del Brasil i el
5: sí,
0: Brasil-Marroc.
5: Correcte.
0: Sí. Jo diria que els dos grups hem seguit més en aquesta primera fase RAC1, perquè hi ha partits xulos.
5: Estava pensant que és doble de nom de bar. Hi havia un bar, encara crec que existeix, BB Mas.
0: Ah!
3: Ostres, aquest no...
4: La Teresa n'hi ha un també, es diu BB.
1: I un tipus d'hotel, Bed and Breakfast. També.
3: Sí. Hotel no veig, bar potser sí. Bar sí que seria una bona...
0: Si hi ha qualsevol establiment doble B alta que ens vulgueu compartir, teniu...
3: No, i si volen esponsoritzar, estem oberts a contractacions i aquestes coses.
0: Sí, o envieu, no sé, unes samarretes, o no sé, alguna cosa, en fi. Qualsevol cosa.
3: Una cosa més, una cosa...
0: Bé, els oients tampoc els...
3: No, però hem de ser més ambiciosos.
0: Patrocinadors.
5: Va, les consumicions, com a
3: mínim. Una ampolla d'alguna cosa, jo que no sé.
0: Bé, coses com aquesta i d'altres relacionades amb el futbol o no, hashtag FRAC1 està activat. També teniu a punt l'opció per sincronitzar la nostra narració amb la imatge del partit que vulgueu seguir aquesta nit, el del Brasil o el del Marroc. Entreu a l'app o al web de RAC1, cliqueu l'icona TV i sincronitzeu l'àudio amb la imatge. Molt fàcil. Va, hem de repassar els 11 dels dos partits.
6: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: L'11 del Brasil, l'11 de Carlo Ancelotti. Quin és, Pau?
5: Doncs amb Alisson a la porteria, Danilo lateral dret, Marquinhos i Magallanes parella de centrals, i a l'esquerra Douglas Santos. Al mig del camp, Guimaraes, Casemiro i Paquetá, i a dalt a l'esquerra Vinícius, amb punta Cunha, i a la banda dreta Ryan.
0: Per tant, Ryan per Rafinha és bàsicament el canvi més destacable d'aquest 11 d'Ancelotti, ara ho comentem. I l'11 d'Escòcia, l'11 de Steve Clarke, quin és?
5: Amb Angus Gunn a la porteria, lateral esquerra per Andrew Robertson, parella de centrals per Hendry i Mackina, i al lateral dret Nathan Patterson. Al mig del camp l'ocuparà per banda esquerra John McGinn, Lewis Ferguson i McLean a l'eix d'aquest mig del camp, i Ben Ganondoc per la banda

0: Ismael Saibari, no juga a Maimuni encara, però Ismael Saibari, que ha marcat en els dos partits anteriors, evidentment, repeteix presència per bé... doncs que a priori, vaja, Marroc és molt superior a la selecció d'Haití, que està eliminada, només hi han dansa aquestes tres primeres posicions de grup. Haití està eliminada. Mohamed Ouahbi, que juga amb Bounou a la porteria, línia de 4 en defensa amb Hakimi, Hal-Hal, Shadi Riad i Saladin en aquesta línia de 4, amb Rabat i El Ainaoui al doble pivot, amb Brahim per la dreta, El Hanous per l'esquerra, Saibari al terrassenc a la mitja punta, i al davant amb Ayoub El Kabi.
1: I quin és l'onze d'Haití pel comiat del Mundial?
0: Doncs amb Placid a la porteria, línia de 4 amb Duvernay al lateral dret, Adey Delcroix a l'eix de la defensa i Experience a l'esquerra, Jean-Jacques i Bellegarde al doble pivot amb Casimir per la dreta, Providence per l'esquerra, i al davant amb Lenny Joseph i Isidore. Es nota que no han fet cap partit de la selecció d'Haití encara en aquest Mundial, es juga a RAC1, però sempre està bé, sí, i mai no és tard quan...
2: Però aquest francès jove és espectacular.
1: Sí.
0: No? Hi ha un títol aquí de francès.
1: Ah!
0: A dos. Però per la pronúncia ja servia.
1: Acomiadem el patrocinador i aquest tema el recuperem.
2: Sí, sí.
3: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
1: Dos minuts per la mitjanit, dos minuts perquè arrenquin aquests dos partits del Brasil, de l'11 del Brasil, de l'11 d'Escòcia, si vols, Blaia, què en destaques?
4: Bé, la presència de Ryan, a mi és un jugador que m'agrada moltíssim, que ara amb la lesió de Rafinha doncs l'anirem veient més. És un perfil de davanter molt interessant, molt potent, molt poderós, un jugador que pot fer tant en pilota com sense...
1: Perdona, t'agrada l'estil Buadi? Buadi? Ho dic bé, el jugador de Marroc?
4: Sí. Sí.
1: T'agrada fins a aquest punt, eh?
4: Sí, és a dir, són jugadors que no...
1: Llavors han d'estar atents.
4: Exacte, però és un futbolista que aquest any, a més al Bormo, doncs ha deixat ja molt bones... sensacions. A veure què pot fer McTominay, no? La gran estrella que, del Nàpols, un jugador que ha de ser molt important per a Escòcia, i veurem què passa també amb Vinícius, perquè avui sortien informacions que veurem què passa amb la renovació. Per tant, si es vol reivindicar, ho ha fet Cristiano, està fent un molt, molt mundial Vinícius de moment, jo crec que avui segurament també voldrà deixar la seva patja del partit.
2: Buadi, que va venir el Blai aquí, va dir sí. El nom, i de sobte a Madrid ja el vol fitxar, eh?
1: Sí.
2: No,
1: per això
2: conya, però...
1: he volgut ratificar si li agradava d'aquest... Saps?
2: Que molts no el teníem controlat de res, i ara de sobte, hòstia, el vol fitxar tothom. Vull dir,
4: compte amb Haití, avui també.
1: Sí?
4: Algun nom interessant dels que...
1: Bueno, tira ja.
4: Sí. No, la banda esquerra a mi m'agrada moltíssim. Experiència i Providence em
1: són... Home, és que és una...
4: Sí,
1: és...
4: sembla un acudit, no? Sí. Però no, realment són dos jugadors molt, molt interessants, i a mi jo i Tino no els tenia gens controlats, i a l'inici del Mundial és allò que selecció que et sorprèn. Em va agradar molt el partit contra Escòcia, tot i perdre, i a Brasil van cometre més errades, perquè sí que la parella de centrals té un puntet més de dubte, però bé, equip que a veure si pot competir i plantar-li cara al Marroc.
5: Són cap passatges setmana... de Willy Fock, dels rius animats, del Rigodon.
2: Sí, Tico Rigodon. I... Però cap de setmana sonarà pel PSG, vull dir que ara no els coneix ningú, i de sobte... No, és que ho dic, bé, ha passat això.
1: I llavors, mira, relacionat amb criatures, Casemir i Isidore, que serien també,
2: sí,
1: no? Relacionats
2: sí, noms de personatges, una mica.
1: Noms de personatges de dibuixos animats. Va, que això és a punt d'arrencar del Marroc, més enllà del nostre amic Saibari. Alguna cosa més que et cridi l'atenció, Blaia?
2: El nostre amic.
1: Sí, home, de Terrassa, vull
2: que
1: dir,
2: sí,
1: els nostres. Sí.
4: Bé, compta amb l'Ainaoui, que el seu pare va dir que era molt del Barça, el seu fill. I això està fent un bon mundial, aquest futbolista. Està jugant bé, és un jugador amb molts recursos defensius, amb quasi tant pilota ho fa força bé, Boadi és el més atractiu, però avui no jugarà, i l'Ainaoui, doncs a veure si avui ens hi podem fixar i fa un bon partit.
1: Us he preguntat pels àrbitres?
5: No.
1: No, eh? Qui xiula a l'Escòcia-Brasil, Pau?
5: César Ramos, un àrbitre mexicà, àrbitre el seu tercer mundial, té ja 42 anys, i un àrbitre ben valorat per la FIFA perquè ja va arbitrar la semifinal de Qatar de l'últim mundial entre França i Marroc.
1: I ha començat el partit, eh?
5: Sí, arrenca ara mateix el partit, aquest Escòcia-Brasil, en primera possessió de Homer pel Brasil.
1: I qui xiula el partit a Atlanta, el partit del Marroc?
0: Doncs The Policeman from Netherlands, Danny McKelly, assistit des del bar per Dennis Higler.
1: Aquí la decepció és que normalment McKelly aniria amb Van Bokkel i, incomprensiblement...
2: Ha passat alguna cosa que no sabem aquí.
1: Hi haurà un dia que traurem l'entrellat de per què Van Bokkel no ha facturat el Mundial.
2: Vam teoritzar que era perquè és molt amic de la part de la UEFA.
0: Txeferin i llavors Infantino, no?
2: La FIFA aleshores hi ha com una espècie de rivalitat extraña.

0: penya aquí.
1: Conspiració infantil.
0: Ens ho hem inventat, però podria anar per aquí, la història.
1: Ha arrencat també el partit del Marroc, eh?
2: Sí, primera possessió. De fet, ja hem superat el primer minut. La juga el conjunt marroquí, que evidentment doncs, està cridat a ser molt i molt superior a la selecció d'Haití i que es mira de reull doncs, aquest... Escòcia-Brasil.
1: Clar, aquí, amb Brasil i Marroc 4 punts, Escòcia 3, Haití 1, Xavi, tot el que no sigui Brasil i Marroc repartint-se els dos primers llocs seria una sorpresa enorme, no?
3: Sí, jo compte, però, que encara que el Marroc no li foti el sorpasso, sí, i acabi primer, Marroc-Haití, Haití ja va eliminada sense res, i Marroc ha tret un equip que hi havia dubtes de si apostaria per un 11 gaire titular o no, i ha tret un equip de garanties.
0: I Escòcia posa d'autocar, no?
3: Són dos gols només, que no? És un més un de Marroc i un més tres del Brasil.
1: Sí. Exacte. Sí, sí, clar. Si el... Recordo que el primer criteri és els punts obtinguts en el duel directe, van empatar, i el segon és la major diferència de gols en tot el grup, i per tant aquí, com diu en Xavi, Brasil més tres, Marroc més un, i per tant això és capgirable. I compte que ara mateix seria, i fa tota la pinta, que seria un Països Baixos-Brasil,
0: sí,
1: si això passés.
0: Sí, sí.
1: Països Baixos-Brasil.
0: Que és un partidàs de...
1: I que si no serà un Països Baixos-Marroc, que és un altre d'aquests que ens guardaria. Mira, clar, Miami, òbviament, hi ha David Beckham.
4: David Beckham, sí, sí, ens l'han enfocat a la realització televisiva. David
3: Bona
4: Beckham,
3: copa de vi, s'estava fotent,
1: sí?
3: Beckham.
1: Sí, sí, no ho he caçat, això.
3: Sí, sí.
1: Vi negre?
3: Sí, negre.
1: I abans, Ancelotti, per cert... xiclet, però a és tota màquina, eh?
0: Ell, o això, abans ho feia, no sé si encara són, eren, puc dir la marca perquè eren Mentos, que, però el Mentos és un xiclet que costa molt de mastegar, o sigui, al principi és molt dur i ell es fotia tot el... de veritat, se'ls fotia tots a la boca. Em sembla que és una bola com molt densa, per... Per cert, hem de comentar, el tema de l'evident brasilera que va...
1: Sí. Sí, perquè recordo que aquest partit està en perill...
0: Està amenaçat, aquest partit.
1: Sí, en perill d'OVNI.
3: He tret el document aquesta tarda.
1: Home!
3: Sí. No sé si ja l'havíeu tirat l'altre dia.
1: No
0: esperava menys.
3: És que avui m'ha fet... No era conscient i l'he vist i dic, trauré el document.
0: No esperava menys.
3: Que volguéssim escoltar l'evident.
1: Sí, home,
0: efectivament.
1: El Víctor, sí? Doncs, home, de moment, primers minuts, no ha passat res.
4: De moment, tot tranquil.
1: No ha passat res al Marroc-Haití, Oriol?
2: Res de res.
1: Doncs va, anem a escoltar. L'evident que, recordo, pronostica que hi haurà ovnis.
0: Sí, sí, avui.
5: Gente, eu vou falar para vocês que eu sonhei de novo com os alienígenas invadindo o campo de futebol em Miami.
1: Está compungida.
5: E eu vi essa dos jogadores nitidamente sendo carregado pela primeira nave que chegava. Eu estava dentro dessa nave. Quando essa nave se levantava, chegava a nave mãe, uma nave muito maior, e levava milhares de pessoas do campo de futebol.
1: S'emportava gent, eh?
6: Em sap molt greu, eh?
0: No, ella diu que és un somni que ha tingut, un somni premonitori, i que s'emportarà a Neymar. No, la veritat, a Vinícius.
1: Abduïts,
0: i hi ha un grup d'aficionats que ella sap qui són, però que
1: no ho diu, però...
0: No pot dir, i ella també.
1: A ella també
0: la venen a buscar.
1: Però primer ve una nau i després en venen més.
3: Una més gran.
2: Ella és el partit?
3: Millares d'aficionados.
2: Com? Ella és el partit, també?
0: Clar, hauria de ser-hi, perquè si no, no té cap sentit.
2: Si no s'hauran de desdoblar, vull dir.
1: O vindrà amb la nau.
6: Això és perquè Hendrik deu haver dit allò que no li agraden els ovnis, no? I Ancelotti, amb els memes aquests, deu haver dit, doncs mira, avui...
0: Clar, però si tu dius que a tu també et van a buscar... Has d'anar al partit. És una bogeria.
1: Òbviament, a qui no se li hagi aparegut... Vaja, qui va viure als anys 90 i no se li ha aparegut al moment Carlos Jesús, 50 milions de naves, eh?
0: Evidentment.
1: Perquè, clar, vull dir, a mi és el primer que m'ha vingut al cap quan...
0: És un referent, diguéssim, que ja...
1: D'aquest vaticini.
0: Per una certa edat, eh? O sigui, segurament la gent jove, potser Carlos Jesús no el té ubicat.
1: De fet, per la meitat d'aquesta taula, perquè l'altra meitat ara mateix...
0: No,
1: Carlos Jesús...
4: No us puc ajudar aquí.
2: A punt el Marroc d'inaugurar aquest marcador, jugada molt embolicada dins de l'àrea, ho provava Achraf Hakimi, continua sent possessió del Marroc a la punta esquerra, el vèrtex de l'àrea, fa la centrada, refusa del Croat, la defensa d'Haití, l'allunya encara més Providence, intenta guanyar-la la selecció del Marroc, és Achraf qui saltava, se l'emporta Haití, que intentarà sortir de la zona de terreny propi, molt bé, la conducció de Lenny Joseph, se n'ha anat de 3, Lenny Joseph, el davanter de la selecció haitiana, obertura a la banda esquerra, Compte, Providence, atenció, el jugador d'Haití, se'n va de Kraft, continua Providence, la deixa per Lenny Josef, va a terra Lenny Josef i treu una falta a Haití. Molt bé, bons minuts ara d'Haití, el Marroc que l'ha agafat aquest atac d'Haití amb els pixats al ventre. Minut 6, continua l'empat a 0 Atlanta.
1: Pot ser que li hagi fet una sotana a Raf? Sí, si no és una sotana, se l'ha fet, però...
0: No, que se l'ha fet, sí.
2: L'ha deixat clavat.
1: Però fàcil, eh?
2: Sí, sí, veníem d'una acció atacant del Marroc i, doncs, ha acabat Haití...
0: Providence, no era?
2: Providence, sí, sí, sí.
1: Silenci elegant de Blaia.
6: Clar, espera, veure, si fa algun golet, sobretot. És un jugador... És que Haití té molt bones transicions. És un equip... Físicament està molt bé. Així com, per exemple, d'aquests equips que podem esperar que eren molt fluixos com Qatar, que a mi sí m'ha semblat, de moment del que he vist, el més fluix de tot el Mundial i que més físicament està molt lluny, doncs Haití no, té jugadors que estan al màxim nivell, competeixen bé, i bé, és una falta que veurem si hi ha gol. Hi ha hagut ja tres gols, no?, de falta directa, em sembla, en aquest Mundial.
1: Sí, un de Cap Verd, per cert, magnífic.
6: Sí, un golaç. I el de Nuno Mendes,
1: sí,
6: ahir.
1: Sí, exacte.
2: Bellegarde, a la falta, tres homes a la taula. Ah, xuta Bellegarde! Ha sortit.
7: Compte, Vinícius, que fa una recuperació. Mare meva, quina rara d'Escòcia, i gol. Gol de Vinícius, que en marca un altre. Ho celebra obrint els braços. Quina rara defensiva d'Escòcia en la sortida de pilota. Minut 7 de partit. Marca Vinícius Júnior. Escòcia 0, Brasil 1.
1: El gol de Vinícius amb la rada escocesa. On s'és vist això, que Escòcia tregui la pilota jugada des del darrere. Una selecció que tradicionalment era pilota amunt i ara ho ha pagat car. Ara veurem la repetició, perquè no us enganyarem. Estàvem pendents de la falta d'Haití, però la rada greu en la sortida de la pilota d'Escòcia.
4: És que Vinícius només ha hagut d'empènyer la pilota, perquè és que no tenia oposició ni del porter.
1: Tercer gol de Vinícius en aquest Mundial. Mira,
4: aquí veiem a rada. Angus Gunn, que la treu cap a la seva esquerra. Buah, i diria que és Hendry, que topa amb Ryan, que intercepta la passada, i Vinícius, que només la d'empenya.
0: Està molt lent per treure-la, una cosa...
1: Sí, sí. Vaja, és que vol fer una passada pel mig. No té cap sentit aquesta acció, Blaia.
6: No, és una errada... Jo ho comentava, Escòcia no té especialment bon peu en primera línia. És un error molt greu, pressiona bé Ryan, s'ha de dir, i després el gest de qualitat de Vinícius és brutal, perquè aquí retalla molt bé davant el porter. I bé, doncs ara sí, Escòcia era inferior a Brasil, però podia plantejar alguns problemes en transició, el partit canvia i Brasil s'assegura aquesta primera plaça de moment, i veurem Escòcia, que no se li compliqui si Haití pot arribar a donar la sorpresa.
7: La lluita pel pitxitx serà xula, eh?
2: Sí, aquest Mundial fa
0: pinta. Són tots, eh?
6: Tres gols ja.
0: Sí, sí.
1: Sí, clar. Messi 5, Mbappé, Haaland 4,
6: Vinícius 3, ja.
1: Vinícius 3, amb 3, un Daf, Jonathan David i Vinícius. Per tant...
0: Cristiano com... està per allà. No?
1: I Cristiano 2, clar. Clar. Aquest tema el tinc apuntat per després.
0: Sí, no?
1: Bé. Sí, sí,
0: tu en guardes els temes que...
1: Tema... Sí, sí, perquè necessito també la teva interpretació després dels dos gols d'ahir, a veure com aquest moment que té Cristiano, que té Cristiano Ronaldo. Però clar, mira, abans et volia preguntar una altra cosa relacionada amb el gol que se m'anava al cap, eh? En clau Madrid, o sigui, renovació de Vinícius, és bo o dolent, creus, que faci un bon Mundial?
0: Per Madrid és dolent, perquè si no... O sigui, pel que s'està dient ara a Madrid, Mourinho no vol donar-li protagonisme a Mbappé i no vol que Vinícius. En canvi, Florentino vol renovar Vinícius. Clar, si fa un Mundial, diguéssim, de gols i de joc, Florentino tindrà com la justificació per renovar-lo, per mantenir-lo a l'equip.
2: Gol d'Haití! Gol de la selecció d'Haití. Mare de Déu, Haití que fa saltar la banca. Haití que està eliminadíssima d'aquest Mundial. Vol dinamitar el grup C. L'afició del Marroc es posa les mans al cap, perquè no s'ho creu, jo la veritat tampoc. S'abracen els jugadors d'Haití. Vaja, l'afició es torna boja. Acció per la banda. Diria que ha estat de Casimir, que ha buscat la línia de fons per la dreta, i la passada de la mort penso que ha estat Lenny Josef. Sí, efectivament, Lenny Josef, un dels jugadors més actius del conjunt de Sebastián Migner aquest primer tram de partit. I vaja, com deia el Blai, a transició en atac, l'ha aguantat aquí molt bé Casimir, l'ha desdoblat Duvern per la banda, i la centrada a l'àrea petita. Lenny Josef remata sol, s'anticipa a Bonu, que no hi arriba, i d'Esperó.
0: És un golaç, eh?
2: El fa d'Esperó. Lenny Josef, Minut 10 de partit, Marroc 0, Haití 1.
0: No, va fora, crec.
1: Sí, el remat, sí, li toca l'esquena al porter.
0: Sí, si rebota al porter i entra.
1: No sé si li acabaran donant a ell o no, però vaja, el gol és una molt bona jugada.
6: Sí, és un golaç, no? I el que comentàvem, físicament està molt bé, Duvernes es desplega fantàsticament per la banda, arriba amb moltíssima potència per aquest perfil dret. Avui no hi ha Masraoui, que és l'habitual al lateral, i evidentment doncs aquí hi ha una davallada de nivell, i després el gest tècnic espectacular, Haití plantant cara, perquè no és només el gol, el partit està molt bonic, està obert, i veurem Marroc, que avui ha fet algunes rotacions, suposo pensant que el partit seria més senzill, i es troba que Brasil ja guanya, i ells perden, veurem què passa i com reaccionen.
1: Clar, és veritat que ara estic pensant que un empat d'Escòcia continua classificant Marroc com a segona, perquè Marroc va guanyar 1-0 Escòcia.
2: Sí.
1: Per tant...
0: Que passa que un empat d'Escòcia, jo ho veig.
2: Ara Marroc seria segona.
1: Sí, continua sent segona. Per això, que perquè Marroc deixi de ser segona,
0: clar.
1: Ha de guanyar Escòcia. Que això, que clar...
0: Altament improbable.
1: Altament...
6: Stoichkov al costat de Pepe, eh?
1: Ui!
2: Compte i que recupera el Marroc.
0: Anem bé.
2: Atenció, Achraf Hakimi a la frontal de l'àrea. Fa la passada per el Cavi. L'ha tret Placid, l'envia a córner. S'ha estirat molt bé Placid. 38 anys d'aquest tros de porter de la selecció haitiana que ha evitat el gol de l'empat del Cavi.
1: Podria ser boxejador, aquest porter, clarament. Sí. Eh?
0: Et claven a... cop de puny.
1: Amb el guant aquest.
0: Et destrossa.
1: Compte el córner.
2: L'ha tret en curta el Marroc. És Achraf qui prova la centrada. Ha posat bé el peu Casimir. I serà servei de banda pel Marroc.
1: Realment, a excepció de Qatar, la sensació de que les seleccions dèbils d'aquest Mundial, Xavi...
3: Ostres, sí, han donat guerra. Sí, més segurament de la que, ens pensàvem.
2: Compte que hi torna el Marroc, que és el Janús, la passada de l'amor per Saibari, el Terrassen, que se li va la pilota als núvols. La passada de l'amor del Janús al cor de l'àrea no l'ha pogut aprofitar Saibari, bona jugada del Janús. I Saibari, que potser s'ha precipitat un pèl, l'ha agafat caient... I se li ha anat la pilota molt per damunt del travesser de la porteria de Placid.
6: Sí, doncs molt ho veig, Haití, en defensa, perquè Marroc ja ha tingut 2 o 3 situacions de centrada lateral que han estat a punt de ser gol, una rematada abans que han tret sota pals, ara aquesta Saibari, l'anterior també. És una defensa que s'enfonsa, que té pocs, diríem, conceptes tàctics en aquest tipus de situacions defensives. I bé, però pot passar que a vegades t'encalles, t'emboliques i no acabes de trobar el gol, com li va passar, per exemple, a Anglaterra. Però de moment Marroc, és veritat que en pilota està generant força en aquests primers 13 de partit.
2: Sí, sobretot després del gol d'Haití, sembla que s'ha tret la son de les orelles. Eh? Sí, sí. El Marroc, que evidentment doncs, no ha de patir per la classificació, però... Perquè, vaja, primera o segona serà...
1: Sí, clar, és que...
2: Però que igualment perdre contra Haití, ostres, seria un daltabaix. L'acció atacant l'ha refusat la defensa d'Haití, és el Janús. Atenció, la jugada per l'esquerra era de... Hakimi, serà córner pel Marroc.
0: Perquè ja va, el segon d'aquest grup, del Brasil-Marroc, s'enfrontaria al segon del mateix grup, o sigui, el primer del grup de Països Baixos.
1: Sí, exacte. Sí.
0: Que hi és el Japó, no? Diguéssim que serien Països Baixos-Japó els que segurament es classificaran.
1: Sí, tot i que hi ha un Japó-Suècia a l'última jornada.
0: Ah.
1: Que aquí hi ha en joc la segona posició.
0: Que Japó no és rival còmodo, eh? O
1: sigui, no.
0: Perquè encara que quedi segon...
1: Bé, i Suècia és competitiva,
0: sí,
1: també.
0: Sí, per això.
1: Potser sense cap gran estrella com abans, contra el córner.
2: La centrada de Kraft, surt la pilota rebotada a l'àrea petita per la defensa del Marroc i tornen els marroquins. Esbrahim penja la pilota directament a les mans de Placid, que llença el contraatac ràpidament. Atenció a la pujada, atacant la progressió de Casimir a la banda dreta, enganxada a la línia de mitjos, recula Haití, però sortien, vaja, com uns esperitats a la selecció d'Haití al contraatac. Aprofitant que la selecció del Marroc doncs, estava atacant en aquesta acció anterior.
1: Marroc 0 i Haití 1, primer quart d'hora, també primer quart d'hora de l'Escòcia 0, Brasil 1. Ens hem perdut alguna cosa en els últims minuts, Pau?
4: No massa cosa, que Escòcia insisteix en treure la pilota jugada i els hi ha anat de ben poc que no la tornen a perdre.
0: Estan jugant a ruleta russa, eh?
1: Sí, realment. Bé, això n'hem parlat moltes vegades, Xavi, al Superesports, que equips que no tenen prou qualitat, ostres, jo crec que els entrenadors s'ho haurien de pensar molt abans de fer jugar els seus equips així, no?
3: Sí, però és veritat que ara gairebé costa més de veure algú que jugui al patadón que no pas algú que jugui sortint la pilota des del darrere. Costa veure jugadors. Ara et trobem a faltar més patadón des del
0: Xavi,
3: darrere.
0: És com quan vas a la discoteca, no? Què fas? passa per totes o ets conservador i...
3: Surs jugant o no?
4: Sempre conservador.
0: Sí, clar. Sí, ets conscient, no? De les limitacions. Aleshores, no surs jugant a...
1: No, a la barra, no?
0: A la barra... I altra vegada, patalón, també.
3: Molta possessió, però poc collal.
0: Efectivament.
1: Sí. Com diria aquell, com era, molt lirili i poc lirile, eh? Sí.
0: A més, parlem de la discoteca, com si anéssim a discoteques, sí, sí. I fa segles que no, però...
1: Sí, realment. A veure, ara és el moment. Jo crec que just aquest moment és perfecte per preguntar
0: endavant.
1: Si creieu que l'equilibri perfecte existeix.
0: I tant!
1: Amb el nou Moda 5 SHS ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Moda 5 SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya. Va, ara que parlàvem de festa, tanquem ràpid el tema Revetlla, que ja fa sí. No, 24 hores. Que...
0: Fas ben recuperar-lo.
1: Sí, no, perquè crec que el tema Blaia promet. Blaia, què?
6: No, jo Manresa.
1: Manresa?
6: Sí, allà a la plaça de l'Ajuntament.
1: Ah, o sigui, festa popular, diguéssim.
6: Festa popular, una mica de DJ.
1: Ah,
6: em sentia molt veterà, imagina't, ja. L'ambient ja...
0: Blaia veterà, tu.
1: És humiliant, però...
0: Blaia veterà, tu.
6: No, clar, és que estava una mica fora de lloc, però bueno, vam aguantar.
0: Fora de lloc.
6: Com dèieu, no? Barra, una mica allà controlant el cotarro.
1: Això que mitjana d'edat...
2: Perfil conservador, eh?
1: 20?
6: Sí, 20 i pocs. 20 i molt pocs, no? Duríssim. Sentia molt... Com tant la selectivitat, no? I hòstia... A quin equip juga aquest, no?
1: Sí, sí.
6: Quin equip? Però bueno, bé, llavors, clar, dormia, o quan vas a dormir tard amb aquesta calor, a mi em costa molt. Ja sí. Quan arribes a casa cert, i veus que comença a clarejar...
1: Clar.
0: Això és veritat, eh?
2: A clarejar, eh? Estem parlant d'hora...
6: Hora d'aquella, l'hora...
0: Sí, no?
1: Hòstia.
2: Sí, eh? Bé.
1: Sí, no, sí. No, bé. Ha estat una nit.
2: Bé, llarga, ja ho
1: he dit. I llavors, molt petard en aquesta festa... O què?
6: Sí, allò que sí, havies de...
0: Però molt petard de...
6: Quan veies grups de nens, havies de, saps, intentar anar marxant. Sí, sí. Perquè
1: cosa
6: eren com mines.
1: Sí,
6: sí, sí, sí, però bueno, ja ho associaves, no? Nens allà, que estaven tots junts.
1: Ja.
6: I doncs, bueno.
1: Perquè, per exemple, hi ha llocs a Sant Antoni, allà a la Costa Brava, han allò limitat el llançament de petards a dues zones del poble.
2: Ah.
1: Em sembla molt bé.
2: Estic
1: llavors
2: d'acord.
1: Et pots passejar per la resta
0: bona
1: del poble
0: mesura,
1: sense tenir por de que algú faci la típica brometa que no et fa cap gràcia.
0: Pues estaria bé que a Barcelona ho fessin perquè...
6: Sí. A més, a la platja pot ser perillós, no? Petards a la platja. Ah, llavors estàs assegut i et pots quedar una mica encès allà sota.
1: No sé.
6: On estàs fent el pícnic i...
1: Espera, ara m'agrada... Recuperarem aquest tema, però abans hi ha un córner favorable a Brasil. Escòcia 0, Brasil 1 minut 18. Pau!
4: Doncs sí, hi ha un córner favorable a Brasil. A la dreta la porteria d'Angus Gunn. El picarà Bruno Guimarães amb cama dreta. Centrat, no hi ha cap rematada. Allunya la defensa d'Escòcia. Tot i així, manté la possessió a la Canarinha, que torna a introduir... la pilota a l'àrea i ara intenta sortir Escòcia a la contra, ho prova per banda esquerra, era Ganondoc, ara sí que ha replegat bé
1: molt
4: Brasil
1: bé. Sí, sí.
4: I ha frenat de manera clara i directa aquest intent de contraatac d'Escòcia.
1: Escòcia, rematada o intent allò perillós, res, Pau, de moment?
4: Cap ni un.
0: Li costarà molt a Escòcia crear alguna ocasió.
4: No, i clar. Compte perquè se'n va ara al contraatac. És Vinícius Júnior que apareix per banda dreta i fa una espècie de xut amb l'exterior de la cama dreta que li ha sortit francament malament.
0: Mira, Rivaldo.
1: Ep! Home, i Roberto Carlos.
0: Sí, Roberto
1: en per un, eh?
0: Aquest és a totes.
1: Sí, molt de mòbil, no, Roberto
4: fent,
1: Carlos?
4: Un vídeo o què està fent?
1: Sí, no? Tenia el mòbil en una posició estranyota. Compte que qui ha pres mal, Pau, ho veus?
4: Doncs sembla que és Ryan, no?
1: Ui, candolla, eh? Sí, sí. Juraria que... Sí.
4: La caixa d'eines, sí?
1: Sí, sí, la caixa d'eines.
0: Aquesta manera de doblar el cos és...
1: Efectivament.
0: Caixa d'eina sona molt, molt malament.
4: Bueno, pitjor és l'Aguilar, que li diu el berenar.
0: Va, però és que d'Aguilar m'ho espero. És a dir, d'Aguilar em puc esperar una cosa així.
1: Sí. Caixa d'eina... Poc a poc hem d'anar descobrint el tarannà d'en Pau.
0: Sí, no, clar, no he coincidit mai.
1: Aquest caixa d'eines promet.
0: Caixa d'eines m'ha agradat perquè sona molt, molt malament.
4: Bueno,
0: aviam.
1: Llavors,
0: per cert, fatal.
1: El Marroc 0 i 1, alguna oportunitat als últims minuts, Oriol?
2: Doncs la veritat és que poca cosa. El Marroc, evidentment, després del gol, doncs s'hi està posant. Mira, com ara, per exemple, que la recupera per l'esquerra. És el Hanús, la centrada, refusa la defensa d'Haití, hi ha un rebot, arriba doncs botant tranquil·lament als peus de Placid. Ho intentava, com dèiem, el Marroc, que ha superat el minut 20, però de moment sense ocasions clares amb aquest Marroc 0, Haití 1.
1: O sigui, veus perillós, Blai, ja torno al tema petards, eh? Llançar petards a la platja, eh? Dic perquè la Costa Brava, per exemple, és molt la zona on s'acostuma, o aquí a Barcelona jo diria que també,
6: sí,
1: no?
6: Sí, sí, és... terres, no? No veus massa bé el que hi ha al terra, ja, molt poden fosc, quedar vegades, molt fosc. No? Home, la platja a mi, o sigui, quan veus tanta gent o tanta concentració, també fa una miqueta de por, eh?
0: Però tu ets molt d'interior, no?
6: No, no, clar, jo platja allà...
0: O sigui, jo... Manresa, diguéssim, que... No. La platja és el dimoni.
6: Que hi hagi matolls, mira, desert... Sí, bueno, jo... Perquè allà a les afores sempre hi ha com una miqueta gent que va tirar allà els petards, sí. I es va començar a cremar una miqueta, es va anar pagar ràpid, però clar, s'ha de vigilar.
0: A la platja només va amb drogadictes, no?
1: No, per favor!
0: I mala gent, no?
1: Petards, Broc, tu...
0: No, res, jo ahir a les... 9, 10 de la nit ja havia tancat. És que, a més, jo...
1: Avui o sigui, havia sopat a les 10 de la nit?
0: Jo avui treballava al matí.
1: Ah, val, d'acord.
0: Aleshores, jo m'havia de llevar...
1: Clar, perquè no és festiu.
0: M'havia de llevar a les 6 i clar...
1: D'acord.
0: Tot i que tinc una nena i tal, que volia jugar i fer petards i aquestes coses.
1: I els petards t'han deixat dormir?
7: Compte, Brasil, i torna Vinícius, gol! Una altra pèrdua defensiva d'Escòcia en sortida de pilota. Vinícius cavalla amb el banderó de córner i torna a marcar Vinícius al segon del partit, minut 22, Escòcia 0, Brasil 2.
1: Doncs Vinícius fa el seu quart gol, iguala amb Mbappé i Haaland, a un de Leo Messi. I per tant, ara mateix, heu insuportable del brasiler. Imagina't que fa un hat-trick avui.
0: No, molt probable veient com està la defensa d'Escòcia, que em sembla una broma. O sigui, Escòcia, precisament, històricament, o sigui, alguna cosa ha tingut és que la defensa, com a mínim, plantava una mica de... Sí. Era seriosa, diguéssim. Però això d'avui és...
4: És que ha tornat a ser error en sortida de pilota.
0: Sí, sí.
6: Mare meva.
4: I crec que torna a ser... Apareix a la fotografia màquina, eh?
1: Això no...
0: És el que dèiem abans, del bar i de la discoteca.
1: És impropi d'Escòcia, això, Blaia. Ah.
6: Sí, sí, però és un equip que normalment sol jugar vertical, sol buscar aquest joc directe, i aquí és una jugada en què t'encanta.
4: Hendry, ara.
6: Primer a més, està a punt de fer vermella,
0: sí, sí,
6: eh?
0: Sí, sí, sí.
6: Falta vermella.
0: Sí, sí,
6: per sort per ell, perquè mira, al final és un gol, però bé, ara sí que ho tenen molt complicat.
1: Sí, sí.
6: Està sent força dur, però aquest partit d'Escòcia.
4: És com si estigués jugant sol, no?
0: Sí. Ell,
6: contra el Marroc ja va ser
4: aquí,
6: molt...
4: Tranquil, i dius, noi, hi haurà algú al darrere que te la intentarà fotre.
1: Clar, ara mateix, no... O sigui, vull que continueu escoltant aquesta transmissió perquè ja veieu que promet, però a les 12:24 us puc dir que tot el que no sigui Brasil primera i Marroc segona, o sigui, necessitem...
4: Revisa el VAR, eh?
1: VAR.
4: Revisa el VAR.
6: Si hi ha falta, eh? Sí. I jo he vist que hi havia contacte als peus que...
1: Ah!
6: Fixeu-vos, ja ara veureu.
1: Jo d'entrada no l'havia vist,
4: ara. Trepitjada aquesta,
6: ja. I... Sí, veu, és falta.
1: Ah, el fan superar, sí.
6: Doncs és falta,
4: amb la segona cama,
6: no? Sí, una traveta. Sí. Perquè no toca la pilota se l'emporta després de que s'entrebanqui, ara.
1: Li dificulta la passada, no? Ja està fent el moviment de la passada i li posa el peu a davant.
4: Jo crec que l'anul·larà, eh?
0: Bé, millor, això que anaves a dir, Jaume, de moment, congela-ho.
1: Sí, sí, sí, congelo.
0: Perquè no ens serveix ara.
6: Però tampoc s'ha queixat molt, no? És a dir...
2: No, perquè jo crec...
1: Sí. Ves que no sé fins a quin punt també es pot determinar...
4: Ràpid.
1: Sí, podem pujar l'àudio de la tele per sentir veure què diu l'àrbitre? Si ho respecten a la zona, clar. A veure.
8: No se oye, César.
1: No se oye.
8: Compte que... Cancel de gol, final decision.
1: Gol.
8: Bueno, hemos llegado por importante.
4: Cancel de gol, Cancel de gol.
1: Cancel de gol.
4: Sí, sí, sí.
1: Cancel
4: per tant, és falta.
0: Molt breu, eh? L'àrbitre no ha volgut explicar gaire.
1: Sí, al principi, vaja, era problema de l'àrbitre, era problema de so o sigui, no, de la tele, diguéssim.
0: Però és que trobo que hi ha àrbitres que xerren molt quan han d'explicar la jugada, i d'altres que són molt... No?
1: Imagina't Mateu Laoz explicant una jugada així en un Mundial.
0: Exacte.
6: No, 10 minuts, eh?
1: Fot una xapa... Tonyo.
6: Clar, clar. Pel nom a tothom.
4: És justeta, la falta.
1: Sí, perquè també es podria interpretar que Vinícius...
4: S'avança el jugador, no? És aquella que sempre genera el dubte de si posar el peu al davant és falta.
1: Jo estic d'acord que... No sé si era de VAR. Ui, i Vinícius Pau empipadíssim, eh?
4: No et dic que no em sembli bé, però vull dir, a mi em sembla justeta.
1: És
4: que Vinícius ja havia fet la seva celebració, ja havia fet el seu ball, la seva ballaruca, allà amb el banderó de córner... I clar, i ara tot això, bueno, que l'equip en lo bailao.
0: No, però aquesta lluita per pel pitxitxi dels cracs, de, això donarà un joc tremendo.
1: Sí, tremendo, sí, sí.
0: Tots voldran estar, no?, a la primera línia i...
1: Perquè més, excepte Messi, jo diria que els altres són Diego al Tet. Vinícius no en parlem, Cristiano no en parlem.
0: Tots.
1: Haaland l'altre dia m'hi fixava en el resum que cada vegada que hi havia una jugada d'atac demanava la pilota. Sí, vull dir que és un... que també allò... I, vaja, i Messi és Messi. Vull dir...
0: Que també. O sigui, que en el fons...
1: Que d'una també... altra manera, no?
0: No, hi ha un punt d'orgull també, de dir, ostres, jo vull ser el màxim golejador del Mundial, de la història del Mundial, he de seguir marcant perquè si anem a PM m'enxan parada. És a dir...
1: Sí, sí. Tenim pausa d'hidratació, a Miami?
4: Sí, sí, sí, ara minut 25 fan pausa d'hidratació.
1: Encara no a Atlanta,
2: sí,
1: Oriol?
2: Sí, ja l'han fet, l'acabem de fer. S'acaba de reprendre ara mateix el joc després de la pausa d'hidratació. Al minut 26, encara amb 0-1 a favor d'Haití.
6: Avui Infantino llegia, ahir va justificar les falses d'hidratació perquè a l'haver-hi tants partits en aquest Mundial que els jugadors com que necessiten aquest descans entre partits, que no hi ha cap motiu comercial, deia, que ells els anuncis els tenien tots venuts i que hi va haver pausa d'hidratació a la final de la Champions i que ningú no em va dir res. Dic, home, ja, però és que al final del temps era a les 6 de la tarda, que una mica més, i els jugadors...
4: Quina manera de prendre el pèl a la gent.
0: Sí,
4: És a dir,
0: sí,
4: que ho diguin, si no passa res, si diguin, és que fem més diners, doncs mira...
1: Perquè, total, perfecte. Els jugadors d'un equip juguen un partit més com a molt. Com a molt jugaran de més al partit de 700. Vull
0: que no passa res, que pots dir, és molt car organitzar això, necessitem calés perquè això funciona així. I ja està. I ho acceptarem i ja està.
1: I que entre partit i partit passen més dies perquè hi ha més partits. Hi ha més descans entre partit i partit fins i tot. En fi, ja sabem que no cola. Ja ha arribat el nou Evitara de Suzuki. Sí, sí, el primer SUV 100% elèctric de la marca amb tecnologia All Grip E4x4 fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect, perquè puguis controlar la càrrega directament des del teu mòbil, que això va molt bé. Descobreix una nova manera de conduir més eficient, més connectada i preparada per qualsevol aventura. Vine a conèixer i provar el nou Evitara al teu concessionari oficial Roma Coruma, Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Nou Evitara, el futur elèctric de Suzuki, ja és aquí. Encara protesta Vinícius, Pau?
4: Demanant-li explicacions a l'àrbitre.
0: és això, és el voler marcar per estar... No?
4: Clar. Sí, perquè em dius, és el gol de la seva vida, li han anul·lat el gol de la seva vida.
0: No, ara tots aniran així, endolladíssims.
1: Per tant, ara la situació del grup només canviaria pel que fa a la primera i segona posició, perquè és l'únic que pot canviar, excepte que Escòcia remonti al Brasil, cosa que ja donem bastant per feta que no passarà, que el Marroc faci, ara hi ha un més 4, que el Marroc guanyi per 4, per 3 gols de diferència. Per 3 gols de diferència. Sí, llavors... Sí,
6: tindria un... empatarien...
1: Sí, seria empatarien a diferència de gols més 4 i n'hauria fet un Marroc. N'hauria fet un més Marroc.
0: Clar, això sempre
1: que Brasil.
0: Sempre que Brasil no marqui, no?
1: Sí, clar, amb la situació tenim ara. O sigui, perquè això canviés.
6: Per cert, hi ha una dada, que és ara, que és el que comentàveu abans dels gols, després d'una errada en sortida de pilota.
1: Sí.
6: El Mundial de Rússia se'n van fer 7.
1: Sí.
6: A Qatar van ser 17 i en portem 23.
1: Què
6: en aquest
1: dius?
6: Mundial. Sí, ho comentava un periodista de l'Atlètic.
1: Sensacional.
6: 23 gols, i clar, deia, clar, és que hi ha seleccions, el que dèiem, no? Moltes que no tenen aquesta qualitat, i no només les més dèbils, sinó altres que potser tenen nivell, però el tenen a altres zones del camp, que busquen arriscar, i Escòcia, perquè ja no han anat aquests, en serien 24 ja, per tant, em sembla una dada molt rellevant, perquè només en 8 anys s'ha multiplicat aquesta xifra per 4, pràcticament.
2: Però els 7 i els 17 són en tot el Mundial?
6: Sí, els 7, 2018, només 7 en tot el Mundial, i 17...
2: Tres jornades de la fase de grup.
6: És que ni 3, no gairebé, perquè és que portem, encara queden unes... Vull dir, 2 jornades i mitja, doncs ja portem aquests 23 gols.
1: Compte, Escòcia!
7: Compte, que s'entrava des de la banda dreta, McKinn, buscant una rematada a l'interior de la petita. No ha rematat ningú, jo crec que és el primer toc que fa Escòcia a dins de l'àrea.
2: Compte, el Marroc! L'ha tingut! Doble ocasió de l'equip marroquí. El xut de Kraft l'ha rebutjat Placid, ha rebut molt bona acció ara del Marroc, l'ha tret amb les cames Placid, el xut de Kraft, i ha arribat forçat el Cavi i l'han rebutjat a corna.
6: Placid,
0: poc Placid, però d'Haití en general,
2: porter del Bàstia, francès.
6: Molts francesos, molts jugadors.
2: Compte, que hi torna el Marroc, és el Cavi, a la mitja volta era fora de joc. Era fora de joc, ha rebut absolutament sol dins l'àrea. Estava dormint al fora de joc Jupp El Kabi. Serà pilota per Haití.
6: Se l'està posant cara de bosinya, eh?
3: Bona armari, per això placid.
1: Sí, sí, sí, sí.
6: Home, és molt bona parada la segona, eh? Sí, la reacció d'aixecar-se ràpid, la primera està bé.
2: La primera amb els peus.
6: Casillas, eh? Una miqueta de... Sí. Bueno, sí, va molt al mig, però per mi la que té mèrit és la segona, eh? Sí.
1: Sí, la segona és molt bona.
0: Molt gimnàs, no? Moltes hores del gimnàs.
3: Sí, és àgil, perquè sembla que ha de ser pesalot i és àgil.
1: Sí, sí, sí.
3: Abans que Chesney jo el fotaria de segon porter del Barça l'any que ve.
0: I aquest no fuma. Bueno, no ho sabem.
1: Sí, o pitjor.
0: No ho sabem.
1: Presumptament.
0: No. En teoria.
1: Alguna cosa més? Tema petards, Puig? Vols afegir alguna cosa més?
3: No seria jo el gran amant del món del petard.
1: Ho imaginava.
3: Tinc una filla que, li agrada, tampoc és que sigui allò, la bogeria, però tinc la sort que al meu germà li agraden bastant.
1: Sí, eh?
3: I llavors faig així com una mica una sessió.
0: Ben jugat. Cedeixes una nit, no? El teu jugador estrella, no?
1: Però el teu germà pressuposa, o sigui, hi ha coets i tal, o és una cosa
3: Bueno, aquesta és l'altra, que tu vas allà, jo era a Martorell, per exemple, ahir, i vas a un parc on hi ha tota la gent, i llavors veus la gent que realment s'hi ha gastat caler.
0: Una pasta,
3: tu vas allà, tires una font que fa pum, pum, pum, pum, pum, i de cop al del costat
0: treu una
3: comença a tirar allà, que dius, noi, però
0: artilleria,
3: això, que som a Blanes, o els focs de Blanes, o què és això?
1: Ahir us ho juro que a Sant Feliu de Guíxols semblava que hi havia una cosa organitzada per l'Ajuntament i estaven tirant focs artificials, i que jo sapigués, no era així.
0: Era gent...
1: Sí, eren
0: ciutadans normals,
3: particulars. Molta pasta.
1: Però molta.
0: Sí, perquè ja sé que li agrada molt.
6: Sí. O sigui... Petar-se una capsa que potser tenen 5 o 6 d'aquests forts, val una pasta, això.
1: Hi ha córner favorable a Escòcia. Vaja, crec que és important centrar-nos-hi perquè és de les poques maneres que pot marcar l'equip escocès. Pau.
7: Té l'oportunitat a la dreta de la porteria d'Alisson. La centrada, la petita, la llunya novament la defensa de Brasil. Tot i així, conserva la possessió. A la banda dreta és John McGinn. Intenta desfer-se i... intentar trobar alguna passada a l'interior de l'àrea, ho aconsegueix ara. Era Patterson que intentava això, filtrar la pilota entre la defensa de Brasil, la rocosa defensa de Brasil, i ara bon detall de Paquetà, que amb l'esperó evita que surti la pilota, però la regala directament al conjunt escocès, que el xuta i treu un altre córner.
1: Ha fet un pas endavant a Escòcia, Olaia.
6: Sí, ara a través d'aquest joc més directe, centrades laterals, a pressionar una mica i fent visibles els problemes de Brasil, també en sortir de pilota a l'hora de tenir-la. Doncs més enllà d'aquestes recuperacions, no és que hagi generat tampoc massa ocasions Brasil en aquest inici.
1: No, és veritat.
0: I el tema Coca, és a dir, sou... Hi ha debat, també?
1: Sí, perquè a més hi ha nous gustos.
0: Sí, per això... S'ha canviat, s'ha innovat molt, s'ha evolucionat molt i...
1: Potser massa. Però el córner i comentem.
7: Picarà un altre córner a Escòcia, novament, a la dreta de porteria d'Alisson. És Ferguson, amb cama dreta, aixeca les dues mans marcant jugada, novament Ferguson, i la llunya al Brasil, la té a la frontal, i serà... Ha pitat falta en atac,
1: Doncs Escòcia 0, Brasil, 1 minut 30... 3, alguna cosa destacable en aquests últims 2-3 minutets, Oriol, a Atlanta?
2: Poca cosa, ara la remena Haití buscant l'acció atacant a la punta dreta Casimir. Res, ho intenta Haití amb accions aïllades. El Marroc té moment lluny del gol. Ho ha provat ara. Era Lenny Joseph, el davanter del Ferencváros, l'autor del primer gol del partit. Ha provat d'internar-se per aquest vèrtex dret de l'àrea. Enmig d'un bosc de cames del Marroc, ha aconseguit engaltar la pilota, però li ha anat bastant per sobre de la porteria de Bonu.
1: Està deixant detallets aquest Josep Blaia, eh?
6: Sí, sí, molt bon partit, i m'agrada perquè Haití no ha sortit a protegir-se, sinó que va buscar Marroc, i això està generant un partit molt bonic, no?, d'anada i tornada, un partit en què estem veient detalls de molta qualitat per part dels dos equips, i de moment Marroc fallant moltíssim. Jo crec que si miréssim els gols esperats en aquesta primera part, de fet ho vaig a mirar perquè té pinta que...
2: La doble ocasió d'ara de Hakimi i el Kabi haurà pujat bastant.
1: Val per un, no gairebé.
6: Bon, mira, 0,73, 0,4 Haití, una ocasió clara per cada equip de moment, per tant, segons l'estadística, no li donen tampoc massa rellevància als xuts del Marroc.
2: Haití marxarà d'aquest Mundial, però com a mínim ho farà havent marcat un gol avui, que encara no n'havia fet cap.
1: Sí.
2: I a veure com avança el partit, però vaja, aquesta primera part és de poder-se mirar molt a la cara, la primera part d'Haití.
0: Potser un altre grup, Haití, hagués tingut alguna opció.
6: El de Suïssa, potser Qatar...
1: Sí. Sí, sí, sí. Per cert, Pau Oriol, que no heu dit res de tema petards, mentre seguiu mirant el vostre partit, voleu afegir alguna cosa, alguna anècdota, alguna filiafòbia respecte als petards?
2: En contra radicalment dels petards.
1: Al?
2: Radicalment.
1: Radicalment, sí, sí, eh? Sí, sí, sí. Val, d'acord.
2: Sí, sí. De fet, crec que era el Pau Bonastre l'altre dia que, home, que deia que les casetes de petards aquelles,
1: home, sí, al carrer... Vull dir, tampoc, ara que no... Vull dir que no, no guanyem però... un gran en contra.
2: No, no, no, val, val, però...
0: M'agrada el sector jove d'esports.
2: No, no, no.
0: Amargat, eh?
2: No,
0: perquè jo també, jo soc com
2: tu. Et dic una cosa, soc molt de focs artificials.
1: Sí, jo també.
2: A distància,
1: sí,
2: però molt de focs artificials.
0: Ah, focs sí, petards no, eh?
2: No, perquè, és a dir, és espetec, vull dir.
0: Sí, sí, sí, no,
2: però
0: no.
1: Però com a espectador, dius, eh?
2: Sí, sí, com a espectador, sí.
1: Sí, sí, jo també, jo m'agrada molt.
2: Però això que en qualsevol moment et puguin...
0: Sí, sí, sí.
2: I estic radicalment en contra dels petards els dies abans i els dies posteriors.
1: Sí, que això cada vegada passa menys perquè són molt cars.
0: M'agrada aquesta, sí, estic d'acord. No, no, perquè a més, és, vale, teniu el dia.
1: Sí.
0: Però no, no, no, no
6: toqueu la pera. Però mai
0: ho has estat. Sempre has sigut
6: un hater dels petards.
2: De petit? Sí. Sempre, sempre, sempre. Ostres, tota la vida. Tota la vida. Molta por als petards. Molta, molta, molta.
6: Vale, vale. És que hi ha gent que no de petit li agrada molt, després es tornen...
1: Ja.
6: Haters, no?
0: Radicals, no?
6: Sí, sí.
4: Jo al revés, eh? Jo de petit els detestava.
1: I ara...
4: Abstenció.
1: Abstenció.
0: Bé, bé, sí, bé. Aquí distància, eh?
4: Bé. No, sí, a veure.
0: Arribar a juny.
4: Comparteixo l'opinió de l'Oriol. És a dir, estic a favor en entorns controlats, però sí, radicalment en contra quan no controles l'entorn.
1: Val.
4: Allò, o sigui, que pots trobar un petard sota el peu.
1: Un altre vot a favor per limitar l'espai on, sí, es llencen petards, bé, perquè així en Pau no ni l'Oriol trepitjaran aquests,
2: no,
1: espais.
2: Per favor,
1: s'agraeix. Sí, sí, sí, sí, sí. Panini, una mica de màgia, Víctor. Una mica de màgia. Que ara que estem parlant de, la nit més curta de l'any, la revetlla encara, ara anirem al tema coca, abans d'arribar al descans, a veure si hem rematat la revetlla. Tenim alguns tuits amb el hashtag FRACU, que també llegirem. Us animem a compartir les vostres filies i fòbies de petards, coca, o que sigui, tot el que sigui relacionat amb la revetlla.
0: Sí, perquè la gent que ens escrigui ara és el tipus de públic que ens agrada,
1: sí,
0: eh? Aquesta hora de la nit...
1: Sí. Els nostres.
0: Sí, sí, són els nostres. Són,
1: sí,
0: els nostres.
1: Sí, sí. Però abans us parlo de Panini. La col·lecció oficial dels cromos del Mundial 2026 és l'única oficial de la competició en cromos de les 48 seleccions participants en el Mundial i que juntament amb l'àlbum és la guia perfecta per seguir tot el campionat. Messi, Lamine Yamal, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Pedri, Haaland, Kane, Vinícius i tots els cracs del futbol mundial en un àlbum espectacular. I és aquí per gaudir, col·leccionar i convertir l'àlbum oficial de cromos del Mundial 2026. És el que està de moda, ho està petant a tot arreu.
0: Sí, sí.
1: Hi ha food trucks als Estats Units amb cromos de Panini, com aquest sobre que acaba d'obrir el mateix Xavi Puig.
0: A veure.
1: Que ha sortit per aquí.
6: A veure qui surt per aquí.
1: Aquest sobre de Panini.
6: Mira, Kulusevski.
1: Sí.
6: Ah. Suec.
1: Sí.
6: Qui més? Blackman, de Panamà. Mm. Hi havia un Rolando Blackman, no?
0: Sí.
6: L'home negre. César Blackman.
0: Rolando Blackman, dels Dallas Mavericks.
1: Sí. Bon jugador, no?
0: Sí.
6: Piajó, d'Haití.
2: Home, sí, està a la banqueta.
6: A la banqueta. Home, Kubo.
1: Home,
0: aquest és bo, aquest és bo, aquest és bo. Home,
1: com de cara a aquest Japó-Suècia, un de cada, eh? Kulusevski i...
6: Un altre xareta Char, de Croàcia.
1: Bé.
2: Compte el Marroc! Gol, gol, gol, gol, gol del Marroc! Gol de Graf Hakimi, gol, gol, gol, l'empata el combinat marroquí. Acció atacant per l'esquerra, que Placid ha pogut aturar, però no blocar la pilota, ha quedat morta. I Hakimi ha posat el peu per enviar la pilota al fons de la xarxa, protestava la defensa d'Haití. Bona estirada de Placid, però no ha pogut fer res per evitar que Hakimi entrés com un tren d'alta velocitat a l'àrea petita i pràcticament joc, no? Travessés la línia de gol juntament amb la pilota. Una rematada acrobàtica. Ui, que no sap ben bé
4: basó,
2: quina part del cos l'ha tocat.
0: Sí, sí, sí. Com un misto, no?
1: L'estirada del porter, jo crec que aquesta Chesney sí, potser que la millora, no?
6: Sí, però jo crec que la toca, no? El jugador...
1: Toca...
6: És poc acadèmic, eh? El defensa la desvia una mica i li eleva.
2: Demà, està revisant Makelli.
1: Sí, per si a fora de joc entén, de Kraft, no? A mi no m'ho ha semblat d'entrada, però...
6: Però amb mans, eh?
1: Amb mans. Fer
6: així.
0: Li toca amb la mà, però crec que ja està... La pilota està dins de...
1: Gol, gol.
0: Ja
2: dona el gol. Dona el gol.
0: O sigui, quan cau...
1: Uh-huh.
2: Dona el gol Makelli. Higler no diu el contrari. I, per tant, al minut 40 de la primera meitat, el Marroc que empata. Marroc 1, Haití 1.
1: El primer gol de Kraft en un Mundial. Brasil 7 punts, Marroc 5, Escòcia 3, Haití un. Ara mateix així està la classificació, perquè alguna cosa canviés, vaja, o Escòcia ha de remuntar contra Brasil, cosa que poc probable, sí, o Marroc ha de fer 4 gols. Perdó, 3 gols més. 3 gols més.
0: Que és factible, eh? És a dir...
1: Sí, té temps. El que passa és que li ha costat
0: molt,
1: fins ara. Espera, Blai, ara deixo per comentar alguna cosa sobre el gol, si vols, però abans tanquem...
3: Sí, no, que és molt bon sobre, per cert.
1: Molt bo,
3: queden encara l'home amb més aturades d'aquest Mundial, Eloy Rum, sí, de més aturades de la història d'un Mundial, la de Curaçao.
1: Porter.
3: I...
1: Sí!
3: Cristiano Ronaldo.
1: Ha sortit Cristiano Ronaldo.
3: L'últim mundialista, l'últim cromo mundialista de Cristiano
2: Aquest
3: Ronaldo.
2: Aquest és de col·leccionista.
1: Sí. Sí, la màgia de Panini. Sí, senyor Sobra, Molt talent. Molt talent.
0: Aquesta pots guardar a Edu Aguirre, del Xiringuito.
1: Oh!
0: Se pot enviar, sí, que...
3: La imatge,
0: has vist, no?
3: Embugit.
0: Embugit.
1: Sí.
0: Espectacular.
1: Sí. Del gol marroquí, Blai, vols afegir alguna cosa més?
6: Bé, que m'està agradant molt el Canús, m'està semblant el millor de Marroc, i el que comentàvem, moltes errades de la defensa haitiana, perquè estan permetent moltes rematades pràcticament a l'àrea petita, i al final, doncs, això, el gol és inevitable. Crec que, comentava, necessiten 3 gols, home, jo crec que el Marroc els pot fer, i a més, tenint en compte que té jugadors a la banqueta per fer canvis, que està generant moltes ocasions, però també és veritat que Haití, cada vegada que recupera la pilota, s'estira, ho fa amb intensitat, i crec que també pot generar alguna ocasió. Partit molt obert, molt bonic, i Marroc, sabent que ha d'anar a buscar gols, doncs seguirà... comptarà l'ocasió també aquí.
1: Sí, perquè sí,
2: ho intentava Cunha pel Brasil des de la frontal, un xut que s'ha anat enverinant, amb cama dreta s'ha enroscat, però jo crec que ha marxat potser més lluny del que semblava.
6: Sí, un Cunha que, no sé, la posició, veiem ara un nen amb el pentinat de Ronaldo Nazario, mític.
2: Sí.
6: Brutal, aquell pentinat.
2: Ostres, el portava el cap de premsa del Sabadell.
1: Sí?
2: A la celebració, sí. Sí, li van fer els jugadors...
1: Devia ser una promesa, no?
2: Sí, devia ser-ho, Sí.
3: Compte el xut! Quin golaç, Isidor! El davanter del Sunderland, que trau les teranyines de la porteria de Bonú. La gent d'Haití no s'ho creu. L'afició, la grada que veiem per la realització televisiva, absolutament embogida, perquè el gol que acaba de marcar Isidor al minut 43... d'aquest partit contra el Marroc, sens dubte, passa a ser un dels gols d'aquest Mundial. Cares molt llargues entre els jugadors marroquins que, vaja, anomenen tots els sants que siguin capaços de recordar. Haití acaba de marcar el segon poc després que Marroc fes l'empat. Aviam l'acció, és un refús de la defensa del Marroc. La treu amb el cap, crec que Saibari. La recull Duvern. I la deixa per Isidor, que afusella amb la cama dreta des de la frontal de l'àrea, i Bonú ni la veu. Bonú ni l'ensuma. Gol d'Isidor, minut 42. Marroc 1, Haití, que fa saltar la banca, 2.
1: Haití debutant en el Mundial, no havia marcat a les dues primeres jornades, per tant estem assistint als primers gols del Mundial de la selecció haitiana. I aquest és un senyor gol.
0: Sí, és un golaç, com l'engalta. La reacció de l'entrenador, impassible, eh? No, m'ha agradat, s'ha quedat igual.
1: Sí, jo diria que de gols de fora de l'àrea, Blaia, no sé si n'hem vist de més bonics. Hi ha el xut de falta de Cap Verd, però va ras. Hosti, aquest em sembla molt maco, eh?
6: Sí, és un golaç. I la pèrdua de Brahim és una miqueta... Jo crec que està una miqueta displicent en aquesta acció, perquè espera que arribi la pilota, perd aquest duel i després no continua, no? Jo crec que també Bonú feia que no amb el cap, reclamava també, Agraf semblava una miqueta més d'intensitat defensiva, perquè evidentment Marroc jo crec que es veu molt superior, però clar, estan generant, però és que Haití torna,
2: compte que torna Haití, és Providence, la jugada dins l'àrea, la treu el Marroc com ha pogut, no sé si podia haver-hi penal, aquí falta sobre Brahim. Pilota pel Marroc a camp propi, però a mig minut per arribar al 45.
3: Compte la passada enrere de Vinícius, a la línia de fons, l'ha tret la defensa escocesa, però esperava amb la canya a punt Cunha. Finalment això serà córner.
1: Doncs el Brasil, que busca el segon gol, que ja li donaria la tranquil·litat absoluta, si és que no la tem, aquesta derrota de Marroc, per conservar la primera posició.
3: I el primer d'Haití veia mare que li donaven a Bonum pròpia porta. Li donava a Bonum pròpia porta.
1: Per tant, aquest és el primer golejador de la història dels Mundials d'Haití, l'autor del segon gol.
2: Gol de Marroc! Gol català! Visita Catalunya! Allà la cita... Ismael Saibari, que repeteix gol al primer partit contra el Brasil, gol al segon partit contra Escòcia, i no podia fallar el tercer partit contra Haití. Jugada de crack Hakimi per la dreta, arriba a la línia de fons i la passada de l'amor dins l'àrea, la remata amb la cama dreta Ismael Saibari per marcar l'empat a 2, just quan arribàvem al minut 45, a falta de l'afegit, neutralitza novament el Marroc. El gol d'Haití, gol de Saibari, Marroc 2, Haití 2.
1: Tres golets, a dos del Pichichi Leo Messi, a un de Haaland i Mbappé, per exemple, igualat amb Vinícius. És jugador del PSV, però ha sonat ja pel Bayern, no? O estic confonent?
3: Pel
1: Bayern. Vaja, es dona per fet que marxarà al Bayern de Múnich i, home, està donant la raó a aquest fitxatge.
0: Bon fitxatge, sí.
1: Sí, sí.
0: Bon partit, aquest de Marroc.
1: Sí,
0: molt, molt entretingut.
2: I si no fos perquè, evidentment, Haití doncs, vol acomiadar-se d'aquest Mundial amb bon gust de boca, potser podríem parlar de maletins d'Ancelotti cap a la selecció d'Haití, no? Una mica...
1: O la flor d'Ancelotti, que sempre acaba apareixent. Clar. No saps com?
0: A vegades es combinen les dues, flor i maletí.
2: Estan extramotivats, els haitians. També.
1: Compte, Escòcia.
7: El Xui, que intentava el misto, compte que pot aprofitar el rebot. Ho intentava Ganondoc per l'esquerra. Finalment allunya la pilota a la defensa brasilera.
3: No l'heu vist.
0: Veig que el Brasil
1: no és
0: del gust de...
1: Bé, per donar una mica d'emoció, no?
3: Sí, home. Sí. Compte que el partit d'Haití és molt obert i no descarto que Marroc allò en un pim-pam te'n fot dos més i es compta aquesta primera posició.
1: Sí. Pot ser d'aquells dies que estiguem fins l'últim minut per saber qui queda primera i segona. En Blai abans d'entrar em deia... Seguirem més Brasil? Dic, no ho sé, perquè...
6: Un clínic,
1: Ara puc dir... Ara puc dir que sí, però és que igual... Clar hi ha 4 gols en aquest Marroc-Haití, ara mateix és on hi ha més emoció, segurament. Us recordo que Romauto ja tenen el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra Romauto-Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Entra a romautonissan.com. Ja ho sabeu, Romauto! Parell de tuits en Quim ens diu: soc una persona del 10% que arrasa amb la fruita confitada de la coca. No. M'encanta. No. Ara anem amb la coca.
2: Clarament no.
1: En Xavi sobre els petards, a la platja de Barceloneta, semblava que els coets fossin de l'Ajuntament. Molta pasta cremada. Molta pasta de calés.
0: Sí.
1: Val, per tant, obrim tema coca. Ah.
2: Compte el Marroc, el xut d'Ebrahim, que l'ha vist passar placit per davant dels seus nassos, marxava desviat, però ha posat la por al cos, Ebrahim, en aquesta acció, que hagués pogut suposar el 2-3 pel Marroc.
7: I compta la centrada, cop de cap de Vinícius i gol. Gol del Brasil. El buscava Vinícius, que remata i torna a ballar, perquè li agrada molt ballar a Vinícius. Remata, això sí, a porteria buida, a plaer, amb el cap aprofitant la centrada que venia des de la banda dreta de l'atac. Vinícius a porteria buida, marca el segon pel Brasil, Escòcia 0, Brasil 2.
1: Doncs Brasil, segellant la primera posició de grup, m'ha semblat una sortida matussera del porter, així de primera, Esblaia.
6: Sí, la veritat és que està deixant, jo crec, que Escòcia una imatge força, força fluixa. Sí. Ara semblava que havien despertat una mica, però clar, que Vinícius marqui de cap no diu molt bé de la teva defensa. Aquí primer hi ha aquest mal refús de McGinn, o aquesta mala passada, no acaben de ser contundents, la centrada és bona, no hi ha aquest fora de joc.
1: No.
6: I l'errada del porter és clamorosa. Perquè és que no són bé, no sé on va.
0: Molt passat.
6: No. En un Mundial, no? Una Escòcia que jo crec que estaven tots molt emocionats per tornar-hi, doncs la imatge en el partit d'avui està sent lamentable, s'ha de dir, i això que arrosseguen moltíssima afició, i que per tant doncs, hi ha molta expectació en el futbol escocès.
0: I Vinícius està on fire, s'ha de dir.
1: Sí.
0: Pilota que toca, pilota que va dins.
6: És que està fent més gols que no, regats, o que no aquest joc més de Vinícius, sinó que està sent molt precís en la definició.
1: És que en general Brasil està fent més gol que futbol, no? La sensació que jo tinc és aquesta.
0: Sí. Perfil molt baix a nivell de joc, però resultats.
1: I amb aquella, amb allò que dèiem, que si fa un bon Mundial el més a prop que es mantingui, cosa que jo crec, Xavi, que és bona pel Barça, dit que Vinícius al Madrid, doncs va en aquesta línia, no?, que continuaran Vinícius i Mbappé, els dos galls.
3: Sí, sembla que Vinícius i Mbappé no lliguen, i no sé si Mourinho serà l'entrenador capaç d'aconseguir-ho. De moment ningú no ho ha aconseguit, que els dos junts sumin, sinó que fa la sensació que quan estan junts resten més que sumen.
1: I clar, si d'entrada ja no ets partidari de tenir-los junts, no sembla que sigui el més indicat perquè acabin lligant.
0: Això és el que s'està dient, que Mourinho no ho veu clar,
1: per això.
0: I que és Florentino qui està capficat en que el Vinícius segueixi. No?
1: Descansa Atlanta, Oriol.
2: Sí, descansa amb aquest empat a dos, primera part trepidant entre el Marroc i Haití, primera part d'anades i vingudes. S'ha avançat Haití amb aquest gol en pròpia porteria de Bono, després d'un xut de Lenny Joseph, ha empatat a Kraft al minut 39, i en aquests 5 minuts més l'afegit que hi havia fins al descans, hi hem vist dos gols més, el d'Isidor, golàs per tornar a avançar Haití, i fa uns instants el de Saibari, el terrassenc, que és el que ha situat aquest 2-2, amb el qual jugadors de Marroc, jugadors d'Haití se'n van cap als vestidors.
1: Coca de Sant Joan, a veure si tenim temps. Broc,
0: fruita confitada molt en contra.
1: Igualment. Crec tota que... o tens alguna distinció?
0: Tota. Tota, eh? I crec que, a més, encara que la treguis, queda aquell... les restes aquelles...
2: Com no? Tintat. Com...
0: Sí, sí. Que ataquen la Coca i aleshores ja no és
7: el
0: mateix.
7: Compte el detall, xuta! Ho intentava Ryan, que ha fet un barret al defensa, boníssima. Jo crec, a la frontal de l'àrea, i quan ho tenia tot de cara i només li quedava per batre el porter escocès Angus Gunn, l'ha aturat el porter, i això que veurem córner serà pràcticament l'última jugada de la primera meitat. Ostres, bona aturada aquí, sí, d'Angus Gunn. Eh? Ha baixat la mà esquerra baix per evitar el que hagués estat el tercer del Brasil, en aquest cas el de Ryan. Doncs aquest córner que ve des de la banda esquerra de la porteria, centrada, passada al segon pal, allunya la defensa d'Escòcia, encara es viva el xut des de la frontal, novament ho intentava Douglas Santos, serà novament córner, però l'àrbitre diu que fins aquí s'acaba la primera meitat, els jugadors que ja encara en el túnel de vestidors, i Vinícius que fa aquesta cara de satisfet, potser, no?
1: Sí, home. Sí, tot i que jo crec que en el seu interior pensa que li han robat un hat-trick.
0: I que en portaria tres.
1: I que ja hi hauria igualat amb Messi.
0: Ah, exactament.
1: Però ara mateix, 4 gols Vinícius, 4 Haaland, 4 Mbappé, a un de Messi que continua sent el pitxitxi. Al descans, Brasil 2, Escòcia 0, Marroc 2, Haití 2. És una gran sorpresa. Brasil primera, 7 punts, Marroc segona, 5 punts, Escòcia amb 3... tindria números per passar com una de les 8 millors terceres, perquè amb 3 punts tindràs opcions, té un menys 1 de diferència de gols. És important que la diferència de gols sigui el millor possible perquè els escocesos passin, i Haití ja sabíem que estava eliminada. Coca de Sant Joan, alguna cosa més?
0: No, això...
3: De fruita, no.
0: Que no?
3: Millor de llardons que de crema.
1: Sí. Ostres, veus?
0: Jo crema, veus? Sí.
1: Crema. Jo nata, que avui mestre nata, amb les coques de Sant Joan de nata.
0: Nata és delicte, eh?
1: Sí, sí, a Palamós, sí? Com a mínim en vena.
3: No, és tradició, no?
1: Bé, però si m'agrada més la nata, no? Pots canviar la tradició, no?
0: És anticànon, això, eh? Això és, ja. Això és quasi sacrilegi.
2: La tercera via.
1: Sí. Factor jove
2: si no,
1: de la tradició,
2: si no hi ha fruita, la resta... Ja ho comprem tot.
1: Sí. Crema?
2: Sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Laia?
6: Sí, jo menys la fruita, tot.
4: Va. Jo aposto per llardons.
1: Veus? Sector esquerre de la taula. Sí, anem a confirmar que tot el sector esquerre, sí, perquè ara s'ha incorporat el company dels serveis informatius, en Pol Prats, amb el qual ara ens actualitzarem. Hola, Pol, bona nit.
9: Què tal, bona nit, com esteu?
1: Coca de Sant Joan.
9: Jo, sector llardons, sí. Hosti, 100%.
1: Sector esquerre de la taula.
0: S'han aliat.
1: Si jo veus...
0: No, jo gens fan.
1: No, a més, jo diria que la Costa Brava per Sant Joan no es porta molt. Es porta molt per Carnaval.
0: Però, sí, no? Sí.
1: Sí. El dijous gras.
0: Però veig que la clàssica no, ningú, no? La que no porta ni crema ni nata, sinó que és la Coca amb la fruita...
2: Sí, aquesta sí? Ah, val. Pala i tant.
1: Ah.
9: Sí. Si li traiem la fruita, endavant, sí.
2: Això és un ànim,
1: clar, però si en una coca que només porta coca i fruita li treus la fruita, no té cap gràcia,
2: coca,
1: no?
2: Coca, fantàstic.
1: Fantàstic, eh? Val, d'acord.
0: És un experiment estrany, el seu, eh?
1: Sí.
3: Coca de forner. Jo estic impactat ara amb el missatge que acabo de veure. No, sí. no és de coca, és de Blai Morell.
1: És d'Ovnis?
0: No. Blai
3: Morell.
0: Què passa? Estàs perd, eh?
3: Primer terratrèmol viscut en directe.
1: Què dius?
3: Som a la planta 8 d'un edifici de Tòquio i s'ha començat a moure. Poc més d'un minut, l'epicentre ha estat al nord del Japó, 6,9 escala de Richter.
0: Jo n'he viscut una a Tòquio,
3: sí? A Tòquio també.
0: I es movia a l'hotel. Sí, sí, però es movia perquè s'havia de moure, eh? Estava fet així.
2: Cagant, no? Estan preparats justament per aquesta...
0: Sí, sí, s'han de moure. Si no es mouen, tremola.
2: Sí, sí, que tremola, sí.
1: Vaja, però està bé.
3: Sí, sí, està bé. S'ha començat a moure, planta 8.
0: Bones vacancetes, no? Blake Moreno, bé, bé.
1: Hòstia, a més estava amunt, eh? No? Bé, clar, no sabem les plantes de l'edifici.
0: Sí, però els hotels, sovint, els restaurants, home, són en plantes bastant superiors.
2: Clar, i teòricament, com més amunt estàs, més oscil·lació
0: sí, sí,
2: hi ha.
0: Sí, no, no, clar, clar, jo estava dormint. I em va despertar el,
1: sí?
0: I aleshores, sí, sí, i era una planta bastant, era una 25 o 26.
1: Uf.
0: Però com es movia allò que semblava que anaves a caure, eh? Però no, ha de ser així, o sigui, està ben construït.
1: Sí, sí.
0: Això ho saps després.
1: Ja, ja, ja. Quan surts, però en el moment que t'aixeques...
0: Quan surts a preguntar-li al senyor de la recepció què passa, no? No, no, tot bé.
1: Més o menys sí, era com el somni de la senyora dels ofis, no?
2: L'espero a la segona part, eh?
0: Encara ens queden 45 minuts, eh?
1: Sí, sí. De moment ni llamps ni ofnis.
0: No, res.
1: En el partit a Miami.
0: Els llamps. No, no.
1: Bé, coca de Sant Joan i terratrèmols a Tòquio, pel mateix preu en aquesta transmissió. A veure, Pol, va, cop d'ull a l'actualitat general. Per on comencem?
10: Doncs aquesta hora no circulen trens a les línies R13 i R14 de Rodalies entre Vinaixa i la plana Pica Moixons. El motiu que des de fa una hora mal comptada no hi ha tensió a la catenària. Justament dilluns hi va haver un robatori de cable de coure en aquesta zona entre les Garrigues i l'Alt Camp i des de llavors s'han anat repetint aquests problemes amb la catenària. De moment Renfe no ha

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
0: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com.
2: Per no haver donat suport als Estats Units a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Em van decebre, Itàlia, també el Regne Unit, i ara ja no hi és, i em van decebre Alemanya i França. Ens han decebut la majoria de països i Espanya és un espectacle de terror. És terrible fins i tot des del punt de vista d'ell, de Mark Rutte. No volen pagar res, es pensen que tot és gratis. No són un bon grup, gens ni mica.
2: El República ho ha dit durant una reunió amb el secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, que, per cert, no l'ha corregit en cap moment. I a Colòmbia, ara sí, ja és oficial, Eduardo de la Espriella és el president electe del país. El candidat d'extrema dreta va guanyar el recompte provisional de les eleccions presidencials de diumenge passat, però el marge de vots amb el candidat d'esquerres era molt petit, d'un 1%, i les autoritats electorals encara havien de resoldre diverses impugnacions. Finalment, però, es confirma el resultat i, per tant, el proper 7 d'agost, l'ultra, Eduardo de la Espriella, serà investit nou president del país andí.
4: Perfecte, gràcies, Pol. Bona nit.
2: Bona nit.
4: A mig minut, ja arribem a la una de la matinada, fem una pausa, i sí, avui també jugarem al concurs, al joc de cançons de que van triomfar any de Mundial.
5: Bé, m'agrada.
4: Ara sí.
6: Viu el Mundial 2026 a RAC1.
7: Per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
8: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
9: 20 anys transformant la recerca en càncer. El proper 9 de juliol a l'Auditori MGS de Barcelona, Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ens acompanyarà per parlar dels últims avenços científics després de 20 anys de recerca en la lluita contra el càncer. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi. Amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
10: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
11: el 68.335-68335.
10: Sèrie
11: 7.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: RAC 1. A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
12: Bon dia, són les dues.
6: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
13: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
6: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
14: RAC 1. Tots som un milió.
6: El Mundial 2026 es juga a RAC1, amb Jaume Molló.
4: Una i un minut de la matinada, les cans, Marroc 2, Haití 2, Brasil 2, Escòcia 0. Brasil primera, Marroc segona, Escòcia tercera, pendent encara del que passi. Ara mateix, en el simulador virtual del Mundial, tindríem un Brasil-Japó i un Països Baixos-Marroc.
5: Déu-n'hi-do, eh? Dos partits.
4: Dos potents, molt bons partits. I, clar, sí, en el cas de Països Baixos-Marroc, home, jo et diré que caurà una selecció candidata a quarts.
5: Sí, sí,
4: no?
5: Sí, claríssim.
4: D'aquestes dues, Blaia?
15: Sí, sí, sí. Sí, sí. No, a més que... serà, bueno, té pinta que serà un partit brutal. A mi m'agrada més Marroc, haig de dir. Pel que anem veient, Països Baixos, de moment, tot i la golejada l'altre dia, no em va acabar d'agradar. Crec que Suècia va fer un bon partit, va competir bé, però està sent molt contundent, Països Baixos, sobretot amb Gakpo, que té un idili, no?, amb els mundials. Sí, és el nou Podolski, per d'alguna manera, no?, aquest jugador que...
4: Sí, és veritat.
15: Sí, perquè amb el Liverpool ha fet una temporada nefasta, però de moment amb el mundial està endollant moltíssim.
4: Podolski, aquell jugador que amb Alemanya... Bé, Klinsmann també era bastant així, no?, que en els mundials amb Alemanya eren davanters...
5: Sempre mullava, sí.
4: Que es forraven a fer gols i després, bé... hi havia el típic club que els fitxava pensant que faria el mateix al club i no.
5: Fitxatge de Mundial dona per un informe, eh?
16: Bé, Xavi, no?
4: Sí, aquest Saperes el volia pel Barça.
16: Sí. D'Eurocopa, en aquest cas.
4: Segurament. I l'altre dia li deia a Monchi, l'Edu i l'Aleix quan l'entrevistava

0: Pensaven que ell mai fitxaria un jugador per haver destacat en un Mundial.
1: Home, això va passar...
0: No sé si, ha, si és una opinió generalitzada. En
1: va passar amb Schillaci. Schillaci va fer el Mundial d'Itàlia. Sí. I després va ser un fracàs brutal.
0: 1990, sí, sí. Sí, sí. Mira, parlant de Mundials, cançons que van triomfar a l'any de Mundial. Aquesta és la primera.
2: En lloc més lluny de les estrelles, a l'altra cara del mirall, on tot és més...
0: Uf, això és Sopa de Cabra.
1: Sí.
2: La porta espera oberta.
0: La cançó es diu Els teus somnis.
1: 98?
0: 98, diu David Broc. Jové.
3: 94.
0: Playa?
4: 94, també.
0: Pau?
5: 94.
0: Puig?
6: 98.
1: No, no.
0: Cap. 2002. Va sortir el 2001, el disc Plou i fa sol.
1: Tenia dubtes perquè no era als 90, o sigui, no era a principis dels 90 pel so i tal, ja es veia que no, però ostres.
0: Que a mi personalment és dels discos que més m'agrada de Sopa de Cabra. No, algun dels primers i aquest.
1: Jo no controlo els anys, o sigui, no et sé dir mai quin any és, però...
0: Va sortir finals del 2001 i ho va petar el 2002, any de Mundial. Una altra que va triomfar en un any de Mundial és aquesta.
7: Bailando, ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando.
0: Enrique Iglesias, Bailando, veia un featuring per aquí mig.
1: Impossible.
0: Deixa'm començar pel sector esquerre de la taula.
3: Sí, aquesta és molt clara.
0: Pau.
5: 2000... És que estic dubtant, 2018? O 14... Estic entre 14 i 18. Va, et diré... 14.
6: No, no. Aquesta és la mítica, no? Aquella de, que surt ell fotent galls, no? Vull dir, en aquella
1: sí,
6: mena de...
1: Sí, sí, el concert aquell que el graven.
6: El graven, sí, sí, que és
0: que tot... Ell té Bailamos i Bailando. Aquesta, clar, és la més, aquesta és la més nova de les dues.
6: 2010.
1: Però 2014, va.
3: Clarament, i ara és quan me la menjo, però clarament 2014.
0: Playa?
4: 18.
0: 14. Sí, i sí. Jové ho tenia sí, bastant clar. I en Pau, així de casualitat, però també...
1: No, el Pau és la primera,
0: sí,
1: compte
0: sí, aquí, sí, sí, sí, sí. Tenia el dubte Robert i l'ha acabat clavant. Següent.
1: Hòstia. Ara tinc un dubte.
3: Això vosaltres, eh?
1: No, tinc el dubte, dubte entre dos anys.
0: Madonna. Folk. Pels més joves, aquesta cançó va comportar que la gent ballés de la manera que ballava Madonna en aquest videoclip. Sí, o sigui, sí, la discoteca sí. Segurament semblava, amb perdó, borregos, imitant, intentant, perquè òbviament mai si ens hi acostàvem, imitar Madonna. I la gent ballava així aquesta cançó.
1: 90.
3: Uh-huh. 90.
4: 90, vaig amb el barco guanyador.
5: 86.
0: 86, per provar.
6: Jo, si anaves tu a la discoteca, com a mínim 90.
0: Clar, això ha donat una pista, no?
1: Ah, no,
0: sí, 1990. Sí, 1990.
1: Sí, sí. Jo era perquè 86 és la primera etapa de Madonna, sí. Que no és aquest...
0: Mítica cançó de, sí, sí, de Madonna. Sí. I ens en queda una altra.
2: Malamente.
0: La Rosalia.
1: Mira. A veure, és que ara estic comptant l'anterior, sí. No l'altre.
0: Va, comença tu, Jové, que ho tens clar.
3: 22.
0: 22, diuen Jové.
4: Sí, sí, 22.
5: 22, 22.
6: 22.
1: Però, 22?
6: O abans, no?
1: Jo crec que 18, eh?
6: Ah, ara...
1: Jo crec que 18.
0: A veure, a la de una...
1: 22, jo aposto per 18.
0: Dues?
3: Oi, 18.
0: Puig,
6: no,
0: també
6: no, estic... 22 ja... Tu crec que serà 18, per
3: 18,
6: això.
3: 18, 18, 18.
0: Sí, 18, 18, sí, sí,
1: 22 era l'anterior, o sigui, 2018. Era Motomami.
3: 18, 18, 18.
0: Sí, sí, exacte.
3: Com fos Motomami amb el mal querer.
0: Sí, sí, sí, sí. Que en vam parlar. Doncs bé, aquesta ha estat la tria de cançons.
1: M'agrada molt aquest concurs, eh?
0: D'acord.
1: Sí, perquè treus el pitjor de mi, que és aquesta manca de memòria, no? O sigui, totalment calcinat.
0: Calcinat, calcinat, eh?
1: O sigui, no me'n recordo de res, o sigui, de la meva vida.
0: Sí, sí, però has tret, avui has tret bastant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, Madonna,
0: no, dos o tres de quatre.
1: No,
0: fet,
1: no trec Madonna i marxo d'aquí.
0: I perdona, ja el 2018 l'has tret tu sol, eh? Aquesta
1: sí,
0: última.
1: No, perquè... No, però, ja, va, no, aquesta sí, aquesta
0: a veure,
1: sí.
0: Bé. Començarà abans el partit, la segona part, vaja, a Atlanta, aquest Marroc 2, Haití 2, amb o sense canvis, Oriol, si has pogut mirar-ho.
3: Doncs sense,
0: si no te n'ho tens,
3: canvis, m'atreviria a dir que sense canvis, eh? No veig jugadors nous, però vaja, si hi hagués alguna novetat us ho explico en els propers instants, amb aquesta primera possessió pel Marroc, que, insistim, li aniria bé marcar algun golet més, tot i que li queda lluny la primera posició ara mateix a l'equip de Mohamed Ouahbi.
0: Sí, sí, li queda bastant lluny. Perquè
1: ha de fer 4, no, ara?
0: Té un més 5 Brasil i té un més 1 Marroc, n'ha de fer 4, exacte. 4 més.
1: 6-2.
0: O sigui, ha de guanyar 6-2 a Haití. I, home, ha tingut oportunitats a la primera part, però Haití sí. No s'ha desfet tant, no?
1: No, no, i, ostres, un 6-2 ens sembla ja massa... Ara pot passar, però...
0: Sí, la sensació, Blaia, és que... Vaja, Marroc sí que ha de guanyar, no, però...
8: Sí, hauria, però és veritat que 4 gols semblen molts, tot i que hi pot haver aquests minuts de bogeria, que si ara de cop i volta en 2 minuts et poses 4-2, qui sap, però clar, has de veure que Haití no en faci cap més, perquè està arribant bé, està generant en perill, i jo crec que Marroc avui amb els canvis a més a l'eix de la defensa, al lateral, no està sent tan fiable, i s'està obrint molt.
0: Sobre Cristiano, aprofitem que encara no comença la segona part a Miami, de del Brasil 2, Escòcia 0. David, aquest doblet va fer que Messi estigui un gol. Això encau Portugal, hi ha un Portugal-Colòmbia dissabte a la matinada que marca la primera posició de grup.
1: Però és un perill que torni a veure aquesta espècie de... Cristiano s'ha reivindicat, i aleshores que torni una mica a passar tot pel seu... No? Que sigui el centre d'atenció quan semblava que Portugal... era millor quan no era el centre d'atenció Cristiano Ronaldo. Ara, si el tio està encertat i la que enganxa la fica dins, evidentment, per Portugal és un miracle, perquè jo el donava totalment per finiquitat, futbolísticament, a Cristiano Ronaldo, en Portugal. Però no sé si li suma o li resta que Cristiano marqui. O sigui, és...
0: Perquè, a més, Blaia, recordo que en Guillén, en el primer partit, el Portugal, un República Democràtica del Congo 1, va posar el focus en el fet que Ronaldo, de nou, no estava ajudant gens a Portugal, al contrari. No sé si tu penses el mateix.
8: A veure, jo crec que el partit del debut va ser molt fluix, de Cristiano, de Portugal en general. Crec que el segon hi va haver un canvi de xip i un canvi de... a l'hora d'enfocar aquests primers minuts de partit. Jo crec que Cristiano va jugar molt bé en el segon. De fet, ja no només el primer gol, que es guanya aquest espai dins l'àrea, sinó també sobre el segon que fa aquest sprint, aquesta esmarcada que és menys habitual en el Cristiano de 41 anys. Jo crec que té la millor parella de laterals del món, Portugal, en clau selecció, i això fa que també puguin alimentar Cristiano constantment a l'àrea. Ara, aquí, evidentment, el tema està en quan es puja el nivell, ho veurem contra Colòmbia,
0: clar,
8: i ho anirem veient, doncs, què passa quan els rivals no se't tanquin només i també et vinguin a buscar, com intentaràs gestionar tot això, però és que s'haurà de convidar a Portugal, perquè no canviarà el pla ara mateix, no? De dir, no, Cristiano seguirà sent el titular, i jo crec que han d'abraçar aquesta idea, la resta, si no, no tindrà massa números Portugal, tot i que l'altre dia em va agradar força, però veurem, ara jo crec que aquesta tercera jornada serà una miqueta prova de foc per Portugal i per Cristiano en particular.
0: Clar, és un jugador, Xavi, que o te l'emportes i continua sent la figura, o no te l'emportes.
6: Ah, no? Sí, perquè no, de suplent no el veig. És veritat que és un tros de golejador.
0: Sí.
6: Vull dir, que és el que s'ha acabat ara convertint ja en aquest tram final de la seva carrera.
1: Finalitzador.
6: Que l'enganxa allà dins i el tant percent d'encert és elevadíssim. I per tant, hosti, això sí que ho té i sempre ho tindrà. I has de jugar més amb això. L'altre dia, clar, en té més, però... El segon gol, sobretot, que fa, és veritat que recorda fins i tot encara una mica el Cristiano d'abans.
0: Sí, sí.
6: Tot el desmarcatge li marca perfectament la passada i de primera nyec cap a dins.
0: Sí, sí, és una bona definició, una bona jugada.
1: Semblava que l'equip era com que el volia, no? O sigui, per declaracions d'alguns jugadors que era...
0: Sí, és veritat, és un
1: mes,
0: no? Que no els hi passen la pilota, no?
1: Clar, i ja això, evidentment, s'ha esvaït perquè, clar, si el tens en mode finalitzador encertat, evidentment, clar, l'equip se'n beneficia.
0: Uh-huh. Sí, no, clar, ja sabem que el gol...
1: Sí, sí, el gol mana.
0: El més buscat.
1: Sí, sí.
0: Arrenca la segona part a Miami, de l'Escòcia 0, Brasil 2. Sí que hi ha hagut algun canvi aquí, eh?
9: Sí, ha fet un canvi a Escòcia, ha entrat Kieran Tierney i ha marxat Andrew Robertson.
0: Doncs canvi posició per posició lateral esquerra, i finalment hi ha hagut canvis al partit del Marroc?
3: No hi ha hagut canvis. Continuem amb els mateixos 22 futbolistes sobre la gespa.
0: Alguna oportunitat aquests primers 5 minuts?
3: Doncs clara no, acostaments dels dos equips, i això no deixa de sorprendre perquè Haití doncs no dona cap pas enrere, s'ha vist protagonista, s'ha trobat amb dos gols a la primera part, bé, s'ha trobat, els ha buscat i molt, i no vol baixar el pistó al Marroc, a Haití, ara ho provava el Marroc, era a la frontal de l'àrea Brahim, li queda amb Rabat, obre la punta esquerra per Saibari, Saibari al lateral de l'àrea, aixeca el cap, fa la centrada, rasa, rebota en les cames de Duverne i serà córner, minut 50 de partit. Marroc 2, Haití 2.
1: Que estava pensant que als Estats Units hi ha molts haitians, o sigui, la comunitat d'Haití, suposo que l'agrada, que ho estàvem veient, està plena de seguidors d'Haití.
0: Bé, ara estan a fora perquè estem tornant del descans, diguéssim.
1: Sí, ara no? Hi ha però, aquelles cues quilomètriques.
0: Però sí, mira, aquí hi ha una taca blava important, no? Darrere, sí, ara, justament, clar, la porteria del nostre amic Placid. A veure, el córner, Oriol.
3: I va el Janús des de l'esquerra, el treu en curt per Brahim. Brahim a Magraf, Magraf li torna a la punta esquerra per el Janús, la filtrada dins de l'àrea per Brahim, es regira Brahim, atenció, Brahim amaga amb el xut, fa la passada finalment, la refusa Duverne i serà servei de banda favorable al Marroc. Qui torna és el Janús, a la passada d'espero per Salah Edin, continua el Janús entra a l'àrea per lateral, continua el Janús la deixa en horitzontal per Agraf, Agraf encara al balcó de l'àrea en horitzontal per El Ainaoui. A la banda dreta, ara la trasllada a Kraf buscant a Saibari, finalment la perd el conjunt marroquí, la recupera Haití, volia sortir al contraatac, n'han après ara els marroquins que han de frenar, han de frenar la sortida molt embranzida dels haitians al contraatac. I continua sent possessió pel conjunt americà.
0: Marroc 2, Haití 2, al 6 de la segona, compte Escòcia.
9: Sí, l'ha tingut a Escòcia amb una centrada des de la banda esquerra de l'atac de Kieran Tierney, precisament, que s'ha incorporat en aquesta segona meitat. Escòcia, que ha sortit, diria jo, amb una mica més d'empenta en aquest segon tram de partit. Una centrada que en aquest cas anava força ben col·locada, rematat des del punt de penal. Això sí, la intervenció d'Alisson tampoc és que hagi hagut de ser de mèrit, perquè no s'ha mogut de la seva posició, però en qualsevol cas, un dels primers xuts a porteria d'Escòcia en el partit.
0: Sí, no sé si li hem de demanar alguna cosa més a Brasil, o amb el 2-0 la primera posició, Blaia, no, ja no...
8: Poc
0: fins
8: més,
0: a 700, no esperes gaire més, no?
8: No, jo crec que Brasil anirà a assegurar, veurem, per mi els al·licients, si hi haurà minuts per Endrick, per Neymar, i a partir d'aquí jo crec que poqueta cosa més, aprofitar alguna transició perquè Escòcia haurà de pujar línies, haurà d'assumir més riscos, i això evidentment afavoreix molt el pla de Carlo Ancelotti, que crec que està sent molt pragmàtic, està costant molt a Vinícius, una altra vegada que ho veiem, aquesta zona més central, més allunyat del primer de jornada, per exemple, contra el Marroc, que el veiem més obert a banda. De fet, abans mirava, ha fet 3 de 16 enregats en el que portem de Mundial, però clar, suma un gol per... Sí. Bueno, avui doblet, però és que està marcant en cada partit, no? Jo crec que això li surt molt a compte a Ancelotti. És més aquest Vinícius del Madrid, d'Ancelotti, de l'última temporada, que no pas el que hem vist aquest any.
0: Sí, sí. M'imagino, Broc, que molt a favor que... Perdona.
1: No, que anava a dir que compta en Carleto, que així va guanyar més una Champions, amb el Madrid, que era aquest perfil com molt... Està per casa, no?
0: Sí.
1: Quasi autogestió de feu el que vulgueu una mica i jo poso ordre. I a poc a poc, Brasil es pot anar colant a
0: Sí.
1: Primera ronda és tranquil·lament, o sigui, sense jugar
9: res. I compta la passada en profunditat, els queda sol Vinícius, que pot fer el hat-trick, atura! Angus Gunn amb la cama esquerra, però Vinícius, que havia rebut una passada fantàstica en profunditat, s'ha plantat sol davant d'Angus Gunn. No ho ha aprofitat el brasiler per fer el hat-trick i el tercer del partit. Minut 51, continua l'Escòcia 0, Brasil 2.
1: Com el busca, el hat-trick?
0: Sí. De fet, s'olora el hat-trick de Vinícius.
1: Sí. Està buscant desesperadament.
6: Abans del canvi per Neymar farà el hat-trick.
0: Sí. T'anava a dir justament això, molt a favor, entenc, David, del debut de Neymar, no?
1: Sí, no, sisplau. Jo ja venia avui amb l'esperança de veure'l encara que siguin 5 minuts.
3: Va, per haver-hi ovni i ha d'haver Neymar.
1: Sí, ha de jugar, no? Suposo que és la condició. Si no juga, clar.
6: Està esperant, està com allò, els avions aquells que el feixen aterrar i van donant voltes.
1: Està quedant sense combustible. Haurien d'anar baixant, ja.
3: Surt a l'Skyscanner.
6: Esperant que entri Neymar.
1: El flight radar.
0: Sí, el flight radar.
1: No ho sé. No, perquè l'evident sempre es pot agafar l'excusa de si no juga Neymar. Com no ha sortit del camp, no l'han vingut a buscar, no?
0: Clar. Llavors hi ha d'haver els dos a la gespa.
1: Hi ha d'haver els dos o jugar els dos. Que els dos figurin a l'acte com que han jugat.
9: Compte Escòcia, a l'interior de l'àrea caiguda, l'àrbitre diu que no hi ha res, que s'aixequi.
0: Ui, doncs es queixa, el jugador escocès.
9: S'aixeca ràpid, per això sí. no s'ha protestat massa. Però Escòcia, el que dèiem, que s'està començant a apropar una miqueta més a la porteria d'Alisson.
3: Ho posaria a l'acte, no? L'àrbitre, sí. Una abducció alienígena. Sí,
1: no,
3: sortiria l'apartat incidències.
1: A les anotacions aquelles, no? En el minuto...
10: Sí. Se tuvo que parar 10 minutos.
0: Sí. El jugador.
1: 11. Neymar.
10: Entraria el VAR o no?
0: Bé.
1: Ah, bueno, clar. Mai se sap. El VAR podria analitzar.
0: El VAR d'una altra galàxia, no? Podria entrar...
1: Clar.
9: I
3: Catalunya... Compte que hi va al Marroc la passada a la borsa i Bari, que s'ha llançat a terra per intentar arribar amb les ungles del peu a rematar aquesta passada de la mort. Ha sortit desviada per poquet, però igualment era fora de joc del futbolista terrassenc, però sobretot de qui fa la passada, que és el Cavi.
0: Sí. Mm.
3: Jo crec que tots dos estan fora de joc, sobretot el Cavi, que és qui rep en primera instància la pilota i qui després fa la centrada perquè Saibari remati. En tot cas, ha rematat fora el terrassenc, que avui ja ha marcat un gol i buscava en aquesta acció el segon.
0: Compte, i que fa història, eh? Mr. Chip diu que Saibari és el primer jugador que no sigui de la UEFA, d'una selecció de la UEFA o de Conmebol,
1: sí.
0: És a dir, de Sud-Amèrica, que marca en els tres primers partits de la fase de grups en tota la història del Mundial.
1: Ostres, quina dada aquesta.
0: Per tant,
9: xut de Vinícius a les mans de Gan. Vinícius que ho prova.
0: Continua.
9: Perquè ara ha xutat des de casa seva.
0: I mira, parlant de Vinícius, compta la llista de selecta a la qual avui Vinícius entra, de jugadors brasilers que ha marcat en totes les jornades d'una fase de grups de la història dels Mundials. 1970, Jairzinho. Bé. Aquesta també és de Mr. Chip. 1994...
1: Mario.
0: Sí. 2002...
4: Ronaldo.
0: 2002...
1: Rivaldo.
0: Rivaldo. Sí. Els dos van marcar a les tres jornades de la fase de grups.
1: Aquell equip era...
0: Sí, és que era d'un altre món, perquè hi havia Ronaldinho.
1: Sí.
0: Ronaldinho incipient, i però bon Ronaldinho ja. I ara el 2026 Vinícius. Per tant, compta la llista selecta.
10: És un estrany que no hi hagi Pelé, eh?
0: Sí.
10: Ostres, sorprenent.
0: Sí. En va fer molts, però no en els tres partits de la fase de grups. També et dic que ara mateix de memòria no et sé dir si en tots els mundials de Pelé hi havia tres jornades a la fase de grups.
10: Clar.
0: Això no sé quan va començar. Bé, ho estudiarem.
10: Compte que potser podrem anar al Japó, eh, Molló?
0: Sí?
1: M'agrada, eh?
10: Sí.
0: Home, clar, és que ens hem d'interessar per...
3: Quina hora és,
0: per com ha viscut Blai Morell, són les... aquest terratrèmol.
10: Missatge de Morell ha estat...
1: 10 del matí, no? Deuen ser.
10: Estic esmorzant ara mateix.
1: Sí.
10: Preocupant. En 20 minuts estaré lliure. Vull dir que...
0: Sí, home, i tant.
10: Primer...
1: No, primer,
10: les coses importants.
1: El bol d'arròs, no? El que cal... No, sí, perquè ja has esmorzat una sopeta...
0: A veure, jo ho entenc, després del que ha passat has de recuperar forces. Home,
1: ara, fa calor, eh?
3: No te'l trau ningú.
1: Fa calor al Japó, ara.
10: Fa calor.
1: A l'estiu fa una calor horrible.
0: Bé, doncs d'aquí una estona, si tot va bé, ens comunicarem al Japó. En Blai Morell ens ha... Vaja, ell ha informat a través de les xarxes socials que ha viscut en persona un terratrèmol.
1: Sí.
10: I compta amb el terratrèmol que ens deia el Pol de Venezuela.
1: Sí, aquest sí, és més preocupant. Sí.
10: Preocupants, ara, segur que ens en donarà més detalls amb Pol Prat.
0: Sí, línies obertes amb els serveis informatius. Sí, abans de les dues de la matinada tenim novetats sobre aquest terratrèmol a Venezuela. I tornant al futbol, perquè hi tornem, Mr. Chip també ens diu, en la línia del que comentaves, Broc, atenció, eh? Brasil ha guanyat totes les copes del món en les quals un jugador de la seva selecció ha marcat en totes les jornades de la fase de grups.
1: Buah!
0: 1970, Jairzinho, campió.
1: Sí.
3: 94,
0: Romario, 2002. Campió. 2002, Ronaldo i Rivaldo, campió. I 2026, interrogant.
1: Sí, és que per mi el factor Carleto és important. Sí. Veritat.
3: N'ha tret un aplacit, perdoneu, eh? Brutal. Sí. Brutal l'estirada, per si algú dubtava de l'agilitat de Placid.
1: Mai hem dubtat.
10: Ningú, jo crec.
3: Vaja,
10: ningú mai.
3: La canonada crec que era del Janús.
1: Només hem dit que es passava hores al gimnàs.
3: Ha fet
1: no.
3: Lluir Placid, però vaja, espectacular, eh?
1: Podria ser un boxejador, eh?
0: Totalment. Sí. Jo cada vegada que el veig Tyson. Vull
1: dir. El nou Tyson, sí, clarament.
0: Sí. Amb l'orella sencera. Ah, no, que ell va ser no. Ell va mossegar, perdó.
1: Ell es va emportar un tros de...
0: Sí, perdó. Sí.
1: Hòstia, la Holyfield, no?
0: Quina imatge.
1: El de l'orella o no?
0: Sí. Compte que hi va Marroc.
3: Ho intentava, per l'esquerra era l'Ainaui. Finalment ha pogut interceptar la passada la defensa d'Haití, que intenta sortir al contraatac. És Lenny Joseph esbarallant-se amb mitja defensa del Marroc, que acaba sortint la pilota per la línia lateral. Serà servei de banda pel conjunt africà.
0: I al 12 de la segona, l'Escòcia 0, Brasil 2, sembla, a part que Vinícius va fer hat-trick, sembla bastant mort ara mateix, Pau, no? O què?
5: Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Està en un punt bastant... Bastant avorridot, m'atreviria a dir, perquè no hi ha massa ocasions, més enllà d'algun intentona que va fent Vinícius pel seu compte. Escòcia, que semblava que havia sortit amb una mica més d'empenta, s'ha frenat. I Brasil, que amb aquest 0-2 doncs, li va força bé i no li fa perilla massa aquesta primera plaça del grup. I estem en un punt, sí, de no massa emocions, diguem-ne.
0: Escòcia 0, Brasil 2. Demanem Neymar, ja.
1: Sí. Pot ser que Jorkaeff hagi baixat una mica el ritme d'aparicions? Ja el veig menys, eh?
0: Després vosaltres que seguiu cap, més... No?
1: Sí. Ara fa un parell de partits que no... Un partit de jornades que no l'he vist. I no sé si és
0: clar. Algú li ha dit. Clar, perquè en principi, amb jornades com aquestes en què hi ha dos partits, s'han d'anar repartint una mica...
1: Sí, clar, clar.
0: La representació entre ell i Infantino. Infantino és a Escòcia-Brasil.
1: Sí, i ja no hi és, Jorkaeff, perquè...
0: No, clar. Ell va en altres partits.
1: Marroc no han enfocat del tot, però no m'ha semblat que...
0: Clar, també pot ser que en la jornada matinada vagi algun dels dos partits.
1: Pot ser.
0: Pot ser.
1: Bé, em quedaré despert per veure si...
0: Per veure si Jorkaeff...
1: Ara és el tema que m'interessa, veure si es queda adormit.
5: Compte la frontal, el xut de Mateus Cunha. Ui. La recull a l'altre extrem, Paqueta, el xut. Se'n va desviat.
1: La volia a Vinícius, eh? Estava esperant.
0: Sí. Està molt lent aquí, Paqueta.
5: Sí, s'ho ha pensat massa. Ha fet un control també una mica curiós i finalment la pilota que ha acabat sortint per sobre el travesser.
0: El nou Gic Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, ja ho deia a la porta, però d'altres ho són. Sí. Disponible en versions plug-in híbrid i 100% elèctric, el nou Gic Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Compte que ara d'acabar Haití.
3: Sí, sí, havia sortit amb la pilota conduïda Isidor, l'autor del segon gol, del golàs, de l'1-2 d'Haití, que si l'heu perdut, doncs us convido a recuperar-lo. Sí. Ha tallat, però, la defensa marroquina, però compte que ara hi torna Haití. Li cau la pilota justament a Isidor. Ai, el control d'Isidor no ha estat bo, però la persegueix encara Experience. Li queda una mica llarga i...
8: Se l'ha picat massa aquí,
3: sí.
8: Eh?
3: Sí.
8: Ducció molt llarga, buscant... No, jo crec que hagués hagut de buscar l'obertura a banda, perquè estava ja molt cansat i venien dos jugadors de Marroc perseguint-lo, i era evident que perdria la pilota, com d'ara, Brasil.
5: Compte que la té el Brasil, des del punt de penal, envia la cap a la banda dreta i gol! Gol, ha marcat el Brasil, el tercer, no ha estat Vinícius, però ha estat Mateus Cunha, que a l'interior de l'àrea ha rebut una passada des del punt de penal a la banda dreta, per col·locar a l'esquerra del porter Angus Gunn el tercer del Brasil, minut 60, Escòcia 0, Brasil 3.
0: Continua fent-ho molt fàcil, sí, a Brasil.
1: Sí, sí, sí. I Escòcia ho ha posat molt, molt fàcil.
0: Sí, sí. Vaja, jo crec que sí. Un Brasil de tràmit, no, Blaia? I una... Espera, que no sé què mira ara l'àrbitre. Ah, no, ja està.
1: No,
0: ja l'ha
1: no,
0: donat,
1: no, és gol.
0: Ja l'ha donat per bo. I una, sí, Escòcia fluixeta, eh?
8: Molt fluixets, molt innocents, de fet, molt senzill, no? Passada vertical, una passada a l'esquena, i la veritat és que Escòcia, la defensa, sembla transparent, invisible. És una jugada molt bonica, molt bona. Crec que és Bruno, no?, qui,
5: sí,
8: assisteix.
5: És Bruno Guimarães, que assisteix i li dona el gol pràcticament fet a Mateus Cunha.
8: Fixant aquí, Mateus Cunha, que va fent també. El primer jornada, recordem, que va ser suplent, però està marcant gols. Un jugador interessant, i veurem si acaba sent el nou, no?, titular de Brasil, amb el que ha de venir ara a les eliminatòries. També celebració curiosa, no?, aquest ball que fa Mateus Cunha.
1: Sí. Mira,
8: Carleto, eh?
1: No.
5: Aplaudiments de Carleto. Eh?
1: Carleto es planta a semifinals, mínim.
0: Ja el veus a semifinals.
1: És que ho veig claríssim. Sí.
6: L'hem saludant-se amb Ronaldinho abans de començar el partit, una, sí, abraçada, sí, sí, bastant, sí, efusiva de Ronaldinho amb Ancelotti.
0: Com de Marroc?
3: Sí, sobre el contraatac, era un 3 contra 1, ara ha pogut replegar ràpid Haití.
0: Ui, ui, ui!
3: Ha estat a punt AD de marcar-se el gol en pròpia porteria. Clar, que s'han replegat tan ràpid que vaja, ha fet la passada de la mort Saibari, i el propi central d'Haití, que anava com un esperitat cap a casa seva, Doncs ha acabat rematant-la per damunt, però no ho ha vist clar Placid, eh? No ho ha vist clar Placid, que s'ha hagut d'estirar i molt. Té un bon salt, també, Placid.
8: És un refús horripilant, eh?
3: Sí, sí, sí.
8: Perquè
3: sí.
8: Acomoda el peu, l'interior, no? Sí, i dius, hòstia, ja que hi som, la foto bé.
3: Compte el Marroc, el córner, i Bajrapu, i seria fet llarga, jo crec que li ha fet falta, però surt Haití al contraatac. Ai, Lenny Joseph, que l'has controlat amb el taló i se t'ha quedat enrere la pilota.
0: Sí, es queixa de la passada i segurament amb certa raó. Bé, aquí tothom es queixa, perquè Rafa es queixa de la falta i on hi ha groga...
10: I pot ser dins, no?
9: Està bastant al límit. Ha estat una passada en profunditat de McLean cap a Tierney i li fot una trompada a Danilo, que ha vist la targeta groga, però és que la falta està al límit del que seria la línia de l'àrea. Sembla que el VAR ha confirmat que està fora.
1: Sí. Mica abans, només.
9: Però molt, part, molt justet, poc, eh? Sí.
8: A la línia, gairebé.
9: De fet, la pilota està col·locada això pràcticament a la línia del lateral de l'àrea.
0: I la falta és perillosa per escurçar diferències a Escòcia, que ara vull parlar una mica del paper d'Escòcia i de l'estratègia que ha de seguir per continuar vivant el Mundial, dic, a veure.
9: La pica Ferguson, directe portaria buscant algun refús. Ha d'intervenir Alisson per enviar-la a córner. Serà un nou córner per Escòcia, aquesta vegada a l'esquerra de la porteria del Brasil.
0: Clar, perquè Escòcia, un cop li fan el 2-0 i sap que no guanyarà el partit d'aquesta nit contra Brasil, perquè si vas 2-0 contra Brasil és evident que no guanyaràs, tu el que has de fer és intentar tenir la millor diferència de gols possible, perquè amb 3 punts, amb una bona diferència de gols, clar, pots passar. I, però clar...
1: Has d'evitar el tercer, que ja s'han fet.
0: Per tant, gairebé és millor tancar-te. Compte córner. Sí,
9: sí. El córner al segon pal, buscava alguna rematada, allunya la defensa del Basil, però la recull a l'altre extrem. Finalment, Tierney, que torna a penjar la pilota a l'àrea. Rematada de cap! Alisson, que se'n va molt bé a baix. Era una bona rematada d'Escòcia, però ha intervingut perfectament Alisson, baixant a baix, jo crec que una de les aturades de més mèrit que ha hagut de fer el porter brasiler, i compta ara la pèrdua novament de Tierney, que li deixa una passada fora de joc quilomètric de Vinícius, que ni s'esperen a assenyalar-lo. De fet, ell no ha ni tan sols corregut cap a porteria.
0: Tampoc és el que dic, ara Escòcia té la línia tirada molt alta, està arriscant molt, i jo si fos seleccionador escocès, podria 5 tios a darrere i que no em facin cap més gol.
1: Tu, el que hauries d'haver signat ja era l'1-0, o el 2-0, perquè l'1-0 encara pots empatar.
0: Exacte.
1: 2-0 ja, donar-lo per liquidat.
0: I intentem que no ens en facin més.
1: Per tenir un balanç com a mínim de 0, no? S'hagués quedat amb 0
0: o menys 1. Però clar, és que s'ha de saber jugar això de les 8 millors terceres. Sí, això els seleccionadors, ostres, jo crec que ho han de tenir en compte a l'hora de plantejar aquesta última jornada.
1: Perquè suposo que els tercers seran més o menys 3 punts, no?
0: Sí.
1: O serà una mica la mateixa... Sí, sí.
8: És que amb les que estan liant, deuen pensar que si ens acostem a l'àrea...
1: Sí, clar.
8: Veient el percal d'avui...
1: Sí.
0: No, clar, però vaja, des d'aquest punt de vista era tancar-se darrere i pilotar damunt.
1: Sí.
0: I que sigui el que Déu vulgui.
1: I que Brasil es conformi, clar, amb el 2-0 que hi havia, eh?
8: Alisson, per cert, podria sortir a Troia, no?
1: Sí, i
8: home,
1: tant.
8: Perfectament.
1: Sí.
0: De moment, bon Mundial, d'Alisson, que durant la temporada s'ha passat força part de la temporada lesionat, no?
1: Sí, a Troia hi ha altre tipus de pel·lícules, eh? Vull dir.
9: Sí.
0: Així èpica, no? D'aquestes de...
10: O de presons, no?
1: Sí.
10: Ara és de l'escola d'Ai, que porta tatuatges així al coll.
0: És veritat.
1: O de gàngsters, o de... Bueno, la pantalla és ampli, eh?
0: Pantalla ampli, sí. Doncs tenim pausa i hidratació al Atlanta,
3: sí,
0: Oriol?
3: Sí, amb aquest empat a 2 al marcador entre el Marroc i Haití, amb els primers dos canvis, just abans de la pausa per hidratació, dos canvis a Haití. Ha marxat Isidor, l'autor del golàs d'Haití, al tram final de la primera part. Ha marxat també Providence i han entrat Dakens Nason amb el dorsal 9 i Luisius Ditson.
0: Canvis fets a la selecció d'Haití. Empat a 2, Escòcia 0, Brasil 3. I al Japó... Eps, ara sabrem quina hora és exactament. Recordo que hi ha hagut un terratrèmol que ha viscut en primera persona un treballador de RAC1, més concretament del Dia Lliure de RAC1, Blai Morell. Hola, Blai, bon dia.
11: Bon dia,
0: què
11: tal?
0: Quina hora tenim ara? A Tòquio ets, eh?
11: Sí, a Tòquio. Mira, són ara mateix són 8:45 del matí.
0: 8:45, o sigui, 8 hores... 6 hores més.
10: 7
0: hores més, ni una. Sembla Aguilar, ja. Com estàs abans que res?
11: Bé, bueno, petit ensurt, però vaja, aquí estan molt preparats, tu.
0: Petit ensurt,
11: però... Això ens passa... Sí, perquè bueno, això ha passat, que eren 7:45 del matí.
0: Estaves despert?
11: Sí, estava despert, ens estàvem vestint per anar a esmorzar i en aquell moment hem començat a notar que l'edifici doncs tremolava. Uh-huh. Es movia, però res, ha estat una cosa de minut, un minut més o menys.
0: Un minut?
11: Un minut més o menys ha estat. Sí. Un minut. I llavors després mirant... Digues.
0: No dic s'ha fet llarg, no? M'imagino aquest minut, vull dir, durant el minut...
11: Home, sí, clar. Els primers 5 segons et quedes i dius, hosti, és que s'està movent l'edifici. Però després, bueno, ja és allò de... Bueno, no ens hem mogut, ens hem quedat quiets i res, això, movent-se l'edifici una mica i al cap d'un minut ha parat. Uh-huh. O sigui, aquí no s'ha parat res, tot tranquil. Després he estat mirant per internet i, uh-huh, bueno, resulta que a l'epicentre del terratrèmol ha estat al nord del Japó, amb una... em sembla que 6,9 de magnitud, que és bastant, sí, recordem. El que passa és que el que ha arribat aquí a Tòquio tenien una mica les restes, però déu-n'hi-do, eh? Això ja et dic, això passa a Catalunya i, escolta'm, amb aquesta magnitud, ja t'asseguro jo, que més un edifici hauria caigut, eh?
0: Mira, estàvem parlant que n'hi ha hagut una altra a Venezuela, justament, de 7,1, i que allà, uh-huh, sí que la sensació, veient imatges per les xarxes, és que haurà fet destrosses. Clar, és que...
11: Sí, no, seguríssim.
0: I, vaja, aquí la gent de l'hotel, la gent autòctona, no, tan tranquils, no?
11: Tothom esmorzant tranquil, com si no hagués passat res, la gent pel carrer, escolta'm, aquí... No, el que passa és que... Sí que és cert que aquí estan molt acostumats a viure terratrèmols. Llavors, aquí és com una cosa més. Ara, clar, tu et diuen 6,9, mira després i dius, collons, pues ha estat un senyor terratrèmol, eh? No ha sigut un re, allò que passa que hi ha un petit terratrèmol a Olot de 1,8 i ja tothom ja comença a tremolar. Aquí és 6,9 i la gent, pues, bueno,
1: Blai, tan tranquil·la. Ha sortit en calçotets al passadís de l'hotel...
11: No,
1: histèric. No, perquè és que a mi em va passar, i jo vaig sortir en pijama, això és real,
11: sí,
1: a dir que què estava passant, no, vaig embogir, i aleshores va haver-hi una senyora de l'hotel que em va dir, no passa res, vagi cap a dins,
6: que
1: està fent l'imbècil, o sigui... Sí, sí.
6: Va estar pertorbant veure vostè en pijama al passadís.
1: Tiri cap a dins, senyor, o sigui... I ja està imaginant el Blai histèric, també, no? No.
11: Jo els primers segons... Quan ha començat a tremolar, jo el primer que he dit... Hosti, dic, vaig a buscar aviam si hi ha alguna taula. Us en recordeu, allò, sí, que hem vist les imatges, sí, de la gent que quan hi ha un terratrèmol es posa sota una taula?
1: Sota, sí,
11: el problema,
1: sí,
11: és que aquí a l'habitació de l'hotel no hi ha una taula, llavors dic, on collons em fico? I llavors és allò, bueno, em quedo quiet, no em mouré, i dic, que sigui el que hagi de ser.
1: T'has quedat plantat enmig de l'habitació, no?
11: Sí, ja està, a pila l'habitació, no ens hem mogut els dos, la meva dona i jo estàvem aquí, no ens hem mogut, i dic, bueno, aviam com para, bon com para, i quan hem vist que la edifici ja deixava tremolar, doncs, bueno, ja ha passat tot.
6: Ja has anat a esmorzar, no, Blai?
1: Home!
6: Dit,
1: home,
11: hombre!
1: Si ets a Tòquio, què has de fer? Què has de fer? Clar, home...
11: Clar, ha sigut, quan ha acabat... Bueno, m'he acabat de partir, hem baixat a baix, que si uns ous, que si els ous remenats, que si, home, el cafè... No, a més, aquí es menja molt bé.
1: Sí.
11: I es menja molt barat. I es menja molt barat, eh? Ahà.
1: I quan tornes, Blai? O ja et quedes a viure allà?
11: Torno el dilluns.
1: Ah, molt bé.
11: Dilluns d'aquesta
1: vegada. Molt bé. Gran viatge.
6: Que el Blai volia ser
11: una setmaneta,
6: sí, del Mundial, perquè abans de marxar, sí, em va dir, a veure si algun dia em convideu,
11: sí,
6: i mira què he hagut de fer, sí, per entrar, sí, en una transició del Mundial.
1: Està ben elaborada, eh? Sí.
0: Perquè ara mateix...
11: Bueno...
0: El Japó... Digues.
11: No, que s'hagi dit que està passant alguna cosa, que està, qui està guanyant, qui està jugant.
0: No, això, que ara mateix t'anava a preguntar si s'està seguint molt al Japó, ara mateix a Tòquio, la resolució d'aquest grup. C-2, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 2, Haití 2.
11: No, en el moment no veig molt moviment. No. No veig molt moviment. El que sí que he vist, sí, és bastanta eufòria, especialment a les botigues d'esports d'aquí. Mm-hmm. A totes... selecció japonesa, com si fos allò...
0: Samarretes del Japó, que s'ha tallat un moment.
11: Que diuen.
0: Sí?
11: Sí.
1: Estan fent molt
11: està, bé. Està tirant bastant. I, bueno, l'altre dia vaig veure les celebracions que hi va haver, això ho vaig veure per televisió, les celebracions que hi va haver a Shibuya, sí, després de la victòria, sí, del Japó.
1: Sí.
11: I, bueno, eren al·lucinants, eh? El creuament aquell...
1: El semàfor.
11: El pas aquell que hi ha a Shibuya. Sí. Mm-hmm. Era gent, però una cosa bestial, no he vist mai una celebració d'aquesta manera per un partit, una classificació d'un grup de un partit de res, perquè bueno, de classificació, no.
0: Sí, sí, és de
11: no una segon... semifinal i era una final.
0: No. Que sàpigues, si no em fallen els comptes, perquè clar, ara mateix sí. Entre Estats Units i Japó, clar, són com gairebé com dos dies de diferència. Llavors crec que si no em fallen els comptes, demà a les 8 del matí tens un Japó-Suècia.
1: Eps.
11: Home, ojo.
1: Bon partit, eh?
11: Ojo.
0: I s'està jugant.
11: Home,
0: sí, sí, sí, mentre estiguis amb els ous remenats aquests i el suc de taronja i el que faci falta. Sí.
6: I el terratrèmol.
1: I que no descartis amb terratrèmol, inclòs.
0: Clar.
1: Ara ja és el pack.
0: Hi ha un Japó-Suècia
11: que... Home, sí, podria... Home, ja estaria. Mm? Sí?
0: Que amb un puntet Japó està... Amb un puntet Japó està ja classificada com entre primer i segon, que ho té bastant bé. I guanyant, depèn que faci Països Baixos, doncs pot ser primera de grup i tot.
11: Sí?
0: Que és important perquè evitaria Brasil. Perquè si no tindrem un Brasil-Japó a setzents, i clar.
11: Home, hòstia, doncs ojo, que encara podria donar la sorpresa a Japó,
1: Sí, sí.
0: Veus? I llavors, pel carrer, samarretes, allò, gent amb samarretes del Japó se'n veuen, eh?
11: Sí, sí, algunes. No és allò que diguis. Jo suposo que el dia del partit segurament sí que se'n veuran. Sí que se'n veuran.
0: Doncs aquest perquè no el fem, però si no, clar, demà seria interessant saber si, jo què sé, si hi ha bars on es mira el partit, a Tòquio.
1: Bars de sake.
0: Clar, a les 8 del matí, clar, els bars estan tancats. Cafeteries haurien de ser.
11: Jo crec que... Sí, més aviat una cafeteria. I tampoc és que hi hagi molta falera per la televisió aquí, Que la televisió de l'hotel només hi ha 8 o 9 canals, I la meitat són de teletiendes, o sigui que no... No és que sigui un panorama televisiu...
1: I què ven?
11: Aquí la cosa...
1: Què venen? Què venen? Els canals que estan venent?
11: Doncs home, no, ara no ho recordo. Hi havia una senyora que està líquid per... No sé si era per netejar la casa o... Bueno, una cosa molt
0: tarots, cringe. Tarots,
11: molt
0: no?
11: No, de moment no. De moment no. No
6: hi ha cap vident,
1: Però està bé tenir un corresponsal al Japó.
11: No,
1: sí,
11: no,
1: sí.
11: Estic parlant del matí, O sigui,
0: vaig aixecar-lo al matí.
11: Clar. És allò que l'engegues quan estàs així, vaig a veure les notícies o alguna cosa, i les notícies només hi havia un canal, la resta. Tots estan fotent, la majoria estan fotent teletienda, tu. I allò d'altres dibuixos. Dibuixos animats.
0: Per meva, només una pregunta més.
6: Allà posen dibuixos animats catalans, no? El Japó.
1: Exacte.
11: Sí, posen les tres bessones i... Per Austrina 2004.
1: Sí, com es diu?
6: El Manet,
1: el MEC aquest, com es diu? No recordo com es diu.
11: El MIC. El MIC, sí.
0: Espera, que hi ha un córner per Escòcia, res. No passa.
6: Gol del Marroc! Atlanta! Gol de Rahimi! La segona jugada després d'un córner. Havia entrat fa menys de 10 minuts Rahimi substituint justament Saibari en un triple canvi que han sortit doncs, Saibari, El Kabi, Ibrahim. Un dels jugadors que ha entrat és Rahimi, que ara mateix confirma la remuntada del Marroc a 13 pel final, més l'ha afegit. El Marroc que es posa per davant per primera vegada en el que portem de partit. Gol de Rahimi, gol del Marroc. Marroc 3, Haití 2.
0: Ara t'acomiado, Blai. Només perquè ho sàpigues, que ho has de saber, si Marroc fa 3 gols més, passa com a primera de grup. Sí? I llavors, clar, Japó ja li va bé ser segona, perquè és millor jugar contra Marroc que contra Brasil.
1: Clar.
0: Per tant, aquí...
11: Home, sí.
0: O Brasil o Marroc són els dos rivals que tindrà Japó, en cas que passi, clar. En cas que com a mínim tregui un puntet contra Suècia.
11: I Rahimi la toca bé, Ojo con Rahimi.
1: Jo tinc una pregunta, Blai. Avui quin és el pla? Anem
0: a fer el mateix.
1: Sí, no?
0: Sí.
11: Doncs mira, avui anem al barri de Bueno.
1: Ah, sí, molt bé.
11: M'agrada
1: molt aquest.
11: Sí.
1: Bé.
11: Ahir vam estar per...
0: Què té aquest barri?
1: Bueno, és de la part així com... No antiga, però encara conserva una mica l'atractiu del Tòquio no tan modern.
11: Hi ha un parc molt gran, un mercat,
1: sobretot el mercat de Bueno,
11: espectacular. Sí. Ahir vam estar pel de Shinjuku, el Shinjiki o...
1: Com?
11: Sí.
1: Shinjuku.
11: El bar... No, vam estar al mercat del peix.
1: Tsukiji.
11: El Tsukiji.
1: Sushi de la meva vida.
11: Vam estar per allà muntant.
1: Sí, sushi de la meva vida.
11: Sí, hi havia unes cues tremendes,
0: Tremendes. O sigui, tu també et paradava, Blai, confirmes, eh?
11: Bon sí, dia, sí, eh? Sí, confirmo, confirmo. Eh? Molt bé. No, ara, és que el broc té bon gust.
1: Has d'anar a les 5 del matí, eh? A menjar sushi? És una cosa que...
11: Sí, no, no, sí, sí, no, no. I la gent fotent-se carn de guaio allà com si no hagués de mal
3: a les 6 del matí. Dius, com un idiota menjant sushi.
11: Bon, bon, tot. Collons,
3: Déu-n'hi-do. No, no, no,
11: i la gent està molt...
0: Perfecte, Blai. Molt bé, nois. T'agraïm molt aquests minuts, eh?
1: Sí, quina enveja. Ostres.
0: Acabis de gaudir del viatge. Una abraçada.
11: Merci, guapos. Una abraçada, cuida-vos.
0: I Morell, el company del Via Lliure, que ha patit en primera persona un terratrèmol a Tòquio.
1: Però ara ja té l'experiència real. O sigui, si tu vas al Japó i no dius un terratrèmol d'aquests, et queda el regust aquell de...
6: Ostres, jo volia... Qui va veure aurores boreals i no les acaba veient.
1: Efectivament. Jo volia trontollar-me en un hotel.
0: És allò, que he de tornar, no? Perquè em queda alguna cosa, no? Allò que dius, que sempre s'ha de quedar una cosa per fer perquè...
6: Però tu, però aquí has anat molt al Japó, no?
1: Jo hi he anat molts cops.
6: Un dia que vas dir...
1: Molts cops, sí, sí. Vaig perdre el compte, eh? Eren 8 o 9.
0: Uf!
1: Clar, per probabilitat, un terratrèmol m'ho hi ha de tocar, és a dir...
0: Sí, clar, que m'agradi. Sí, vas molt. A tot això, ens hem perdut alguna cosa en els últims minuts de l'Escòcia 0, Brasil 3, Pau?
3: Home, doncs que ha entrat Neymar Júnior.
0: Bé!
3: Ha entrat Neymar Júnior substituint a Matheus Cunha. Un Neymar que, de moment, camina... Home.
0: No corre, camina, eh?
1: Ah, ja em sembla molt que camini. Ja.
3: Compte Vinícius, que buscava el hat-trick, que és el seu objectiu particular de la nit. Finalment, sembla que l'ha tocat Angus Gunn, serà córner. Vinícius, que es lamenta, eh? Es lamenta, malgrat aquest 0-3.
0: Compte que estan els dos junts al camp, per tant, és el moment.
1: Ara, tenim 12 minuts, eh?
0: El moment perquè l'OVNI es manifesti.
3: Atents a la invasió alienígena.
6: Mira, el córner el pica ell, eh?
3: Sí, el pica Neymar, a la dreta d'Angus Gunn, del porter d'Escòcia.
0: Increïble, eh?
3: I va Neymar amb cama dreta, la pica a la frontal de la petita, surt amb els punys Angus Gunn, finalment la recull des del darrere. Ryan no ha pogut fer el xut i serà falta favorable a Escòcia.
1: Perquè si tu ets Neymar o Vinícius, no et queda una lleugera un lleuger dubte de dir... I si venen?
0: Ja.
1: I si estic jugant, allò?
3: Ara, si no passa, el desprestigi per la tarotista.
1: Sí. Ah, no, sí.
8: És tu que fons, això.
1: Carrera enfonsada.
3: Sí. És molt dur. És un vaticini arriscat.
0: Sí. Home.
3: Aleshores...
1: Sí, perquè estàs posant una data molt concreta i molt propera al temps. Tu
3: pots generes dir, no, molta expectativa.
1: 2045...
0: Els vindran... maies, no?
1: Sí, clar. En recorda't tu, el 2045.
0: Sí, sí, sí. Què en dius del tercer gol del Marroc, Blai? A Marroc 3, Haití 2, que ara recordo, eh? Brasil i Marroc tenen 7 punts. O sigui que ara és la diferència de gols el que està donant la primera posició de grup al Brasil.
8: Molt bon gol. El control de Rahim ha estat molt bo. Un corna, Tubet, Haití a la defensa de l'àrea, que jo crec que ha estat el taló d'Aquiles de tot el partit, i bé, una miqueta de tot el Mundial, s'acomiadaran així. I és veritat que té un punt de sort perquè xuta i hi ha una mena de rebot que fa que la pilota agafi un efecte que l'envia a l'escaire. Veurem ara en aquests minuts finals. Haití jo crec que ha perdut pistonada ja fa minuts que no acaba d'arribar, i a més el Marroc doncs va triant jugadors a Teta Unahi, ara el Morabet també és un futbolista amb talent.
3: Sí, ara es fa el doble canvi.
8: Exacte, i per tant doncs bé, veurem aquests últims minuts si Marroc pot ampliar la diferència, i també entra Masraoui, no? Un dels importantíssims.
3: Masraoui per Salah Eddin i el Morabet per l'Ainaui, també acaba de fer un doble canvi a Haití, han entrat Simon i Arcus al lloc de Legend Jacques i Duverne.
0: Bé, aquest francès.
1: Impecable, eh?
0: Sí,
1: ostres, m'ha deixat.
0: Compte Brasil.
3: Compte que és Matheus Cunha, el posa la centrada i se'n va finalment fora.
0: No el farà, eh?
3: Vinícius, que l'està buscant de manera desesperada. Era una centrada que venia des de la banda dreta, iniciat la jugada. Ryan li ha donat a la seva dreta, crec que era a Bruno Guimaraes, que ha fet la centrada, i Vinícius no l'ha acabat rematant.
0: Aprofita per fer canvis a Escòcia, ara els comentem. Mentrestant, us recomano descobrir el nou Omoda, nou SHSA, Omoda Joico M Automoció. Un disseny impressionant, tecnologia d'última generació i un sistema híbrid avançat que s'adapta a tu. Tot això des de 45.600 euros, amb 7 anys de garantia. Vine a descobrir l'Omoda nou SHSA a Omoda Joico M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona. Canvis també al Brasil.
3: Sí, els canvis d'Escòcia, que han estat Patterson i Ganondoe, que surten del camp i entren Ralston i Christie. I pel Brasil marxen Ryan i Douglas Santos i entren Alexandro i Hendrik.
0: Mira, Hendrik,
8: per fi, una miqueta...
1: 10 minuts.
8: Pocs minuts, li dona, Ancelotti sempre.
0: Mai ha cregut.
1: No.
8: No, no, però és que ni avui amb aquest 3-0 que dius, ostres, és veritat que Vinícius no el canviaràs perquè pot marcar el hat-trick, i l'altre dia va marcar Endrick, li van anul·lar el gol,
0: sí, és veritat,
8: que havia fet un bon gol amb la cama dreta. Veurem avui, perquè Escòcia segueix intentant atacar, alguna transició tindrà, i jo crec que alguna ocasió encara ens queda per veure de Brasil.
0: Mira, targeta.
9: Sí, esgarrapat una targeta groga, era una... un atac prometedor d'Escòcia, Kenny McLean, que portava la pilota i l'ha entrebat per darrere. Això serà targeta groga i una falta que, si bé està força lluny de la frontal de l'àrea, jo crec que pot servir per penjar-la.
0: Fabinho, que ja no està com estava en el seu, la seva bona època al Liverpool.
1: Perquè si ara hi ha un penal, el llença Vinícius o se'l deixen a Neymar per un tema de jerarquia?
0: Aquesta és bona. Home, de moment els corners, que m'imagino que això ve dictaminat des de la banqueta, és Neymar. O sigui, Ancelotti...
1: O sigui...
8: Jo crec que el tiraria de Vinícius, ara.
1: Sí?
8: Jo crec que
1: el hat-trick,
8: sí.
1: No?
8: Jo crec que més Neymar el veig cedint-lo, eh? És a dir,
1: ja,
8: el paper de líder també potser més...
0: O sigui, que ell en minuts, en quatre, allò, en quatre estonetes en té prou, sí, en aquest Mundial.
8: Home, jo crec que si pot acabar sent important a partir dels 16, de dir, ostres, entrar al minut 70...
0: Ja.
8: Jo crec que no està tampoc per més ara mateix, a més venint d'una lesió, però crec que és força interessant que pugui... És a dir, si Neymar està més o menys bé, és probablement el millor canvi que hi ha al Mundial.
0: Sí, clar, sí, sí. A nivell de talent, sí.
8: A nivell de talent, sí, sí. I de motivació, el punt aquest que hi pot haver per tots els jugadors, que és una miqueta el seu referent i el seu ídol, pot ser important.
0: Sí, i el tema d'Endrick, que Xavi, no hi ha manera, Ancelotti.
10: No, no, perquè avui era una opció també, segons com, no? Sense, amb la baixa de Rafinha, retocar una mica l'atac i posar-lo també amb ell de titular, i no és que no hagi estat titular, no està ni el primer canvi, Endrick.
0: No, no. Seguim pendents, de la recta final de l'Escòcia 0, Brasil 3 i del Marroc 3, Haití 2, però com que en principi si no passarà res, no canviarà res, espera que arriba a Marroc.
3: Sí, és el Hanús, entra a l'àrea pel vèrtex esquerre, la passada intenta el Marroc fer el quart, ha refusat Haití, torna el Marroc ara per la dreta, la centrada tampoc és bona, intenta sortir Haití al contraatac, ara molt lent, és amb Rabat qui la recupera, la deixa per Unahi triangulant al mig del camp. M'ha sorprès la celebració tan efusiva del Marroc amb el 3-2, que és veritat que evidentment és el gol que et fa guanyar el partit, però que no canvia la situació classificatòria de l'equip. És més, potser l'honor ferit de no potser sumar els 3 punts contra Haití que una altra cosa, perquè continuen anant a buscar el quart, vaja, com si estessin perdent.
0: A veure, et dic, seguim pendent dels finals d'aquests dos partits, però està gairebé tot resolt, com estem comentant, com ara deia l'Oriol, però a veure si me'n surto. Estàvem parlant amb un treballador de RAC1 que ha viscut bé d'un terratrèmol en primera persona a Tòquio. Hi ha un altre treballador de RAC1, de fet de la redacció d'Esports de RAC1, que em comenta que està vivint una peripècia en el seu camí cap al proper partit de la selecció espanyola de futbol. Ai. Per tant, Damià López, amb unes quantes hores menys, ara tu em diràs quantes, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda a tots.
0: Quina hora tens? I on ets?
12: A les 19:50,
0: sí.
12: A les 8 menys 10. Mm. Mira, sóc a Chattanooga, ara mateix anava conduint, escoltant-vos a través de l'app.
0: Ben fet.
12: Com si anés per Barcelona, saps? Anava conduint per Chattanooga, escoltant-vos per l'app tranquil·lament.
0: La tecnologia.
12: Veient el riu Tennessee a la meva esquerra, les muntanyes... Sí, no, increïble, escoltar el Broc allà, les seves teories...
0: Gràcies.
12: Escolta, fantàstic. Per Chattanooga, escoltant-vos.
1: T'ha agradat l'entrevista amb el Blai o no? El millor de la nit, clarament.
3: Però què ha passat?
0: Espera. Situem a la gent.
3: Estic patint pel Dami.
0: No, estàs bé, Dami, que tothom quedi tranquil.
12: Estàs bé. Ui. Sí, estem fantàsticament bé. El tema és que no hauríem de ser a Chattanooga. No hauríem de ser a Chattanooga. Fa moltes hores que hauríem de ser a Guadalajara. La selecció espanyola és a Guadalajara, La selecció espanyola és a Guadalajara. Però bé, ja que hi som... us explico una miqueta, perquè és un viatge que se'ns està enredant, Se'ns està enredant aquest viatge.
0: Aguanta, Dami!
12: És un viatge que...
0: Oriol!
3: Gol del Marroc! Ha fet el quart, dèiem que el buscava i efectivament l'ha trobat. Gol de Yassin, d'un dels jugadors que ha entrat en aquesta segona meitat. Recuperació a la línia de fons. Crec que ha estat de Rahimi. Crec que la pilota, hauríem de veure si surt tota o no, però la recupera de peus de Arcus.
5: Molt just.
3: La recupera Rahimi a la línia de fons al límit i fa la passada en horitzontal cap a l'àrea on, vaja, rep aquesta passada de la mort Yacine i directament l'empenya al fons de la xarxa. Som al 89 i mig, revisant-se aquesta acció de Dani McKelly i el seu equip, liderat per Dennis Higler des del videoarbitratge, per si puja efectivament aquest quart gol del Marroc al marcador.
0: Si pugés, ara ens ho confirma l'Oriol, encara hauria de fer 3 gols més per pispar-li la primera posició de grup al Brasil. Per tant,
12: complicat.
0: Ho té fet. Dami, continua, sisplau.
12: Sí, mira, resumim molt ràpid. La qüestió és que aquest matí, nosaltres, aquest matí, hora de Tennessee, havíem de marxar cap a Guadalajara, doncs ja per anar a fer tota la prèvia del partit de divendres Espanya-Uruguai. Uh-huh. Però la Federació Espanyola, que tenia previst ahir dimarts fer el Media Day, les entrevistes ho va canviar avui dimecres. No? Aleshores, les entrevistes les va fer coincidir amb l'hora que nosaltres teníem el vol, a diferència d'altres companys que tenien el vol més tard cap a Guadalajara. Llavors vam canviar el nostre vol per poder fer l'entrevista, que en aquest cas l'hem fet a Borja Iglesias, sí. I vam passar el vol a la tarda, fa una estona. Primer canvi ja, primer canvi. Hem anat cap a l'aeroport i ara vinc de l'aeroport perquè era un vol amb escala a Chicago.
5: Ui.
12: Per cert, coincidència, Broc, que sí? És increïble, però era un vol a Chicago on tenia el número 23. Amb el número 23. O sigui, ja quan ho he vist, dic, ei, ojo. Sí. Però aquest vol mai ha reeixit, mai s'ha completat, perquè quan hem arribat, el vol ha començat a tenir endarreriments per culpa del mal temps, que es veu que és bastant freqüent això a Chicago, i més en aquesta època de l'any, s'ha anat endarrerint i hem vist que perdíem la connexió cap a Guadalajara. Val? Per tant, segon vol perdut, havíem de marxar aquest matí, l'hem canviat pel tema de l'entrevista i aquesta tarda no hem pogut volar cap a Chicago per culpa del mal temps. Per tant, volarem demà cap a Guadalajara. Esperem poder arribar. Per tant, aquesta és la situació, Coses del Mundial.
1: Peripècies
12: del Mundial.
0: Aguanta'm un moment, el gol validat, Oriol?
3: Sí, aviam, des de la realització televisiva es veia que potser havia sortit una mica, però jo no gosava dir que hagués sortit totalment. S'han estat revisant una bona estona. Per tant, senyal de que li devia anar de poquet, però diu l'àrbitre que Rahimi havia recuperat la pilota dins els límits del terreny de joc i que, per tant, el gol de Yacine, el 4-2 del Marroc, ara que entrem a l'afegit, és bo. Per tant, el Marroc, que no assolirà aquesta primera posició, però, com a mínim, doncs podrà dir que ha guanyat Haití, que durant una fase del partit no ho podia dir.
0: Haurà acabat amb bon regús aquesta fase de grups. Compte que podríem tenir un Brasil contra Japó o Suècia i un Països Baixos-Marroc, aquest jo el dono bastant perfet, tenint en compte que Països Baixos juga contra Tunísia a l'última jornada, que Tunísia, vaja, ja sabem el que està sent Tunísia, golejada rere golejada en contra. Sonen bé aquests dos,
5: Ui, el xut ara de Neymar Júnior, que ho ha provat per primera vegada al partit, un xut per això molt centrat, que ha aturat Gunn, el porter escocès.
0: Sonen bé aquests dos partits, Dami, O possibles, vaja.
12: Sí, sonen bé. Sí, Països Baixos que està tenint un Mundial complicat, perquè va quedar el grup de la mort i també tindrà uns setzens difícils. Bé, hi haurà setzens que en principi són de nivell mig, alguns de nivell més baix, i alguns que seran emparellaments claríssimament de la mort. Sí, ara ja són dies que estan molt xulos perquè ja vas veient que es va configurant tot el quadre de setzens. Sí, sí.
0: Sou, per tant, un gruix, que us heu quedat a Chattanooga de periodistes que seguiu la delegació espanyola.
12: Sí, som 6 o 7 periodistes que ens hem quedat aquí. Hi ha un grup important que viatgen amb el viatge oficial, per dir-ho així, que han pogut arribar ja, però en som uns quants que no i que hem de viatjar demà. Que, bé, n'hi ha alguns que han viatjat igualment aquest matí i no han assistit al Media Day perquè no han canviat el vol. Bé, aquí cadascú s'ha muntat la seva història, però n'hi ha alguns que sí que viatjarem demà. Sí que podrem arribar, perquè arribarem d'hora, ja que guanyem 2 hores, perquè aquí tenim 6 hores de diferència, aquí a Chattanooga, i a Mèxic en són 8. Clar. Per tant, guanyem 2 hores al rellotge i podrem arribar a les rodes de premsa de La Fuente i de Marcelo Bielsa, que és, vaja, jo crec que és més interessant en aquest cas escoltar Marcelo Bielsa, perquè, esclar, un empat contra Cap Verd, un empat contra Aràbia... Bé, no és que estigui contra les cordes, és que directament no continua. Directament ja no continua, l'han volgut fer fora, demana una indemnització multimilionària i un cop s'acabi aquest Mundial, Bielsa marxa després d'una actuació esperpèntica que només pot arreglar guanyant Espanya divendres, cosa que sembla bastant complicada, o empatant i agafant-se una sèrie de combinacions, però per Uruguai el partit de divendres és realment crític.
0: Si empata, clar, tindrà una diferència de gols de 0, 3 punts i 0 Perú, jo crec que el fa entrar, eh?
12: Correcte.
1: Podria entrar, sí.
0: El que passa és que...
12: Tu creus que entra, eh, Jaume?
0: Jo crec que en 3 punts sí, sí. i 0, perquè estem parlant que Escòcia amb 3 punts i menys 3, veus? Jo crec que Escòcia, jo crec que Escòcia ja no... Escòcia ja, és que ara mateix és, ja és per 2 sisena i falten per jugar molts tercers.
1: Clar.
0: Per tant, jo veig complicat que...
1: Que hi hagi algun tercer o un parell de tercers que no tingui...
12: Heu sentit la teoria del pacto de Guadalajara, no? L'heu sentit, no?
1: A veure, explica.
12: No, sí, sí, ja corre la teoria, del pacto de Guadalajara, perquè els capitans del Barça, del Madrid i de l'Atlètic de Madrid són uruguaians. Aleshores, es parla, és una teoria...
0: Sí,
12: és una teoria d'aquestes de la conspiració. Del pacto de Guadalajara, que Espanya... I Uruguai, doncs que Espanya no aniria massa forta, perquè un empat li val per ser primera, no sé que Cap Verd guanyi per 5 gols a Aràbia.
0: Correcte.
12: Cosa que és molt complicada.

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
0: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com.
2: Pots enganyar una mica, no?
3: Aguanta'm un segon, Dami, que hem tingut una gran aturada de...
4: Bono.
3: Anava a dir Isaki, imagineu-vos, eh? També era porter del Marroc, sí, però no, és Bono, i tenim un jugador vaja, amb problemes, no?
5: Començo pel final, perquè és el que està passant ara mateix. És amb Rabat, que està estès al mig de l'àrea pròpia. Està bé, s'ha pogut aixecar, està sortint pel seu propi peu, però s'ha endut una pilotada a la cara que l'ha deixat estabornit en una posició que espantava una mica, i ara se l'emporten amb Rabat, que pot caminar, no ha perdut el coneixement en cap moment, perquè l'hem vist de prop i doncs, tenia doncs, això, els ulls oberts, feia gesticulacions, i per tant doncs, amb Rabat en principi està bé, però sí, jo crec que se l'emporten ja per no tornar, perquè superem ja en 2 minuts els 5 que s'havien afegit. Amb Rabat està bé, i veníem efectivament d'un xut de falta de Dakens Nason, el davanter haitià, que ha fet volar Bono en una de les parades, m'atreveixo a dir, d'aquesta fase de grups del Mundial. La falta era boníssima, i demostrant a Haití que vaja, que avui el partit que ha fet té molt i molt de mèrit, perquè a part de tenir contra les cordes durant molts minuts a la quarta classificada del Mundial anterior, fins al final, tot i perdre ara de 2 gols, doncs no li ha perdut la cara al partit. I compte, era la sortida de Placid.
6: Placid
5: se salva. Que ha sortit amb els peus. Sí, sí, molt fent honor al seu cognom. La segona acció de Marroc tampoc no l'ha posat gaire neguitós, i ataca Haití.
3: A punt d'acabar aquest Marroc 4, Haití 2, Escòcia 0, Brasil 3. Recordo, Brasil primera, Marroc segona i Escòcia tercera. Veurem si passa. Més enllà del que t'hem anat escoltant ja en els últims, vaja, en tots els programes esportius i no esportius de RAC1, Dami, tema extraesportiu que pugui interessar a Broc o a la gent de la Transmi, alguna cosa que vulguis compartir amb nosaltres per tancar?
7: Tema extraesportiu. Diria que em pregunti Broc, perquè és
3: que... De la teva experiència, diguéssim, no,
2: aquests bàsicament, dies. Bàsicament, menjar, que és el que sempre preguntem.
7: Clar.
2: I draft, sí. Draft de NBA, també.
7: Jo diria que... Clar, bueno, Filon, hem escollit... Filadelfia ha escollit a Filon,
2: que és el tema. De la rea anava als Knicks, De la rea anava als Knicks i s'han tret al damunt. Cosa molt estranya.
3: Sí. Ai, Vinícius... Sí, sí.
8: Ho provava Vinícius en els últims intents que tindrà per marcar el hat-trick. Se li acabarà el temps perquè l'àrbitre faci 6 minuts i ja estem al 96, així que Vinícius, que tot apunta que es quedarà sense el seu hat-trick.
3: Va, que els partits s'acaben, Dami.
7: Res, que és un mundial que es divideix en dos, no? Mm-hmm. Un, quan ets a Chattanooga, que és una ciutat tranquil·la, de gent de bé, no? Per dir-ho així. Gent que quan creues per la carretera et deixa passar. No, gent molt educada.
2: No has patit, no?
7: Que si creues incorrectament, no toquen el claxon. O sigui, gent molt educada. O sigui, gent meravellosa a Chattanooga.
5: Quin és el gentilici de Chattanooga?
7: Tot...
3: De Chattanooga.
7: Chattanooguenc, no? Seria?
2: Sí, Chattanooguenc. Porta pistola o no?
7: Chattanoogos. No. El Chattanoogos. Bueno, hi ha alguna tenda d'armes, que he vist per
2: aquí. Home, sí, imagino ja.
7: Tenda d'armes, que la tinc. Sí, no, home, aquí voten republicà. Jo crec que vaig llegit des dels anys 50 que voten republicà, sí, de manera continuada. És un feu.
5: Del
7: republicà. Del trumpisme, sense cap mena de dubte. I després, quan vas a les grans ciutats, tipus d'altre, Dallas, Atlanta, ara quan anem a Los Angeles, doncs ja canvia la cosa, hi ha molta més animació, més restaurant, més hamburgueses, vaja, més de tot.
2: Més hamburguesa.
7: Ja canvia, però...
6: Ha destacat l'hamburguesa,
7: Però Chattanooga, molta tranquil·litat.
5: Sí, Chattanoogan és l'habitant de Chattanooga.
3: Ah, sí?
5: En anglès és
3: Chattanoogan. Són gent, són molt bona gent.
2: Compte com ho dius, Dami, vigila com ho dius.
7: Sí, no, però bé, no, ja t'he de dir que no sé si us passa a vosaltres quan aneu a un lloc al qual no esperàveu anar i esteu uns quants dies, m'ha passat alguna vegada, no sé, Pochestrom i llocs així, que t'entra la nostàlgia. Ara sí que en aquest punt quan tornem de Guadalajara, estarem aquí 2-3 dies i després a Espanya ja no tornarà. Sí, ui, que aquí algú està fent maniobres estranyes.
5: L'evident.
2: Parlant de pistoles, parlant de...